0: Aquest any ja està molt loco, anys ja està bé de preu, i aquest any ens han doblat el preu, quasi.
1: A quan va el quilo de
0: pinyons? Està a quasi 60 el quilo.
1: A 60 euros el quilo.
0: El pinyó.
1: Què vols vendre? Els panellets a 15 euros?
2: No, però...
1: És que a quan va el quilo de panellets de pinyons?
0: Bé, nosaltres el tenim a 76, diria, i està així, entre 74, 80, la gent més o menys d'aquest preu.
1: Sí, sí, preu raonable.
2: Per menjar un parellet bo, el pago. Per menjar un parellet dolent de súper, no el pago, freixes.
1: Jo m'estimo més, la meitat. Jo m'estimo més dos de bons que 25 de dolents.
0: Exacte, sí.
1: És que és així.
0: Això, sí, sí, tampoc més, en podem menjar 25.
1: Més saludable, com exacte. Diuen les nostres nutricionistes, sí, sí, la Montse sí. Folch i la Magda Carles.
0: Ah, exacte. Un dia a la setmana no fa... dos panellets no fan mal.
1: Clar que no. I si són de mestre pastisser com tu, segur que no fan
0: cap mal.
2: Amb el cafè, freixes. És un panellet, no cal esperar tots sants, un panellet amb el cafè, com una pasteta, oh, que bo.
1: A mi em passa com amb els torrons, que en menjo abans de Nadal i quan arriba Nadal ja n'estic empafat. Els més bons són els primers torrons, igual que els primers panellets, no sé si ho
2: com els primers bolets, com els primers de tot, feixes després ja bé.
1: Molt bé, i què més feu? Què destacaries del producte que teniu ara al mes d'octubre? Tema panetone, ja ho tens en marxa, això?
0: Ja, sí, sí, ja hem començat a fer les primeres proves perquè també d'aquí res, el mes que ve ja tenim el concurs del panetone, que esperem també tenir el millor panetó d'Espanya, i com que ja comencem les primeres proves, doncs ja el posem a la venda.
2: Carai, a tu concurses a tot el que hi ha?
0: A tot el que és... Jo
2: a croissant, ara que han sortit un del carrer Verdi, aquest et vas concursar també. Molt difícil fer un bon croissant, eh?
0: Sí.
2: Per mi és com l'ou ferrat, freixes, és la cosa més senzilla, però alhora la més complicada.
0: I no és la més senzilla.
2: No ho sembla per un profà, oi?
0: Això sí que és un dilema, perquè fer un croissant ben fet és molt complicat. I, en canvi, té com un preu psicològic que és molt econòmic.
2: Sí.
0: O sigui, hi ha masses que són molt més senzilles i ho venem molt més car, però porta dues fermentacions, porta un fullat, porta una fermentació, porta una cocció, i, clar, al final el preu l'has de vendre el que l'has de vendre, però realment és o sigui, el croissant tenim el dilema aquest. Però si jo no em presento, jo sóc el propietari, es prenen els pastissers, i és una manera també de motivar, vull dir, la gent estan, tots s'hi volen presentar, tots estan...
2: Avui a tu del carrer Verdi, freixes, l'has tastat, el del carrer Verdi, deu ser...
0: Sí, ja el coneixia, no fa molt bé, sí, el Morreig ho fa molt bé.
1: Molt bé. Escolta, on sou exactament, perquè no ho sàpiga?
2: A Princesa, freixes.
1: A Princesa,
0: Montcada en Princesa.
1: Però exactament l'adreça exacta quina és?
0: Princesa 22.
1: Princesa 22.
0: Cantonada Montcada.
2: Ara que tothom fuig de la Ciutat Vella, freixes, aquesta setmana el Toni Soler ha dit que deixa Ciutat Vella, que no vol viure més a Ciutat Vella. Jo reivindico que la gent segueixi vivint a Ciutat Vella, al barri...
0: Sí, perquè els necessitem, eh? Els
2: que resideixen, no només els passavolants.
0: I voler-ho fer ben... que algú encara defensa la ciutat.
2: Clar, que resideixi.
0: Restaurants, som poquets, però estem allà donant-ho tot. Us necessitem.
2: Tens més passavolants o més veïns?
0: Tenim més passavolant i realment amb els veïns és un problema. O sigui, realment va ser un problema amb el tipus de turisme que ens ve. Amb...
2: Ella, sí, eh?
0: Sí. Brunells, la idea era aquesta, era una pastisseria...
2: De barri.
0: Sí, i les pastisseries tradicionals venen a 500 metres a la rodona. I quan vam agafar, jo tinc una altra pastisseria amb la família, i Brunells ho vam agafar amb uns socis, i la idea era vendre la pastisseria tradicional al teu entorn. El teu entorn, si ve gent de tot el món, doncs la vens a tot el món. Què passa? Que el turisme que ve aquí, quan ve aquí, li dona absolutament igual la pastisseria catalana. Sí. Quan va a Viena no, quan va a París no, però quan ve aquí prefereix fer brunch.
2: Hem de fer marca de pastisseria catalana, eh?
0: De país en general.
2: Sí, sí, país en general, però que sembla que a Catalunya no siguem una primera espasa en pastisseries, i tenim els millors pastissers del món.
0: I ho som, eh?
2: Clar,
1: ho tinc claríssim, tu. I a més saps que aquest programa sempre us fa costat. Els pastissers, metges, infermeres, mestres, professors, pagesos, ramaders, i hem parlat aquests dies amb això dels aiguats i la sequera, perquè un sector de Catalunya... són notícia als aiguats, i en un altre sector és notícia a la sequera. Ara, per fi, ahir també, aquestes últimes hores, per fi ha plogut cap a l'interior, però no, hi ha una sequera que no es pot aguantar.
2: Oficis, Freix, ens agraden els oficis.
1: Home, clar.
2: No una pastisseria industrial, no aquestes cadenes xines o d'arreu que venen un croissant que allò sembla xiclet. Ofici, freixes. Generacions d'oficis que passen de pares a fills i que aprenen a fer la cosa amb passió, amb amor i amb carinyo, i tu ho trobes al paladar, freixes. Quan tastes un croissant d'una pastisseria bona o un croissant infecte d'aquests precongelats que hi ha a certes cadenes, freixes...
1: Des del 1852, una de les pastisseries més antigues de la ciutat de Barcelona. És que, clar, jo veig això, nen, i s'enfola la boca.
0: Sí.
1: Tanques algun dia, els dilluns, o no?
0: No, cap dia.
1: Com ha de ser, tu?
0: Sí. I nosaltres vam agafar el 20, eh? O sigui, jo el millor any per obrir una pastisseria.
1: Uau, mira quin croissant. Clar, millor croissant d'Espanya... 2020... Calla, Villanueva, una mica. Millor croissant d'Espanya 2020 i 2024.
2: Ah, oi.
0: Sí.
1: I aquest pa feu, també?
0: També, també. I
1: costa vam trobar pa així.
0: Vam recuperar un forn de pedra, el vam fer que fos giratori, vam venir, de França vam venir a arreglar-lo, i fem també un pa amb doble fermentació.
1: Mira la web de la Brunells. És que, això sí que fa entrar gana, que a vegades ho dius per quedar bé. Se'm fa la boca aigua, i no, ni t'interessa el que diuen, però és que això ho veig... I de veritat, literalment, se'm fa la boca aigua fins i tot amb el pa, perquè són panarres.
0: Exacte, sí, tenim...
1: Són panarres, tio.
2: I va venir la setmana passada un expert en educació que diu que el pa només és per recolzar la forquilla quan estàs menjant l'oli en tros. I ja. Algú s'ho capa, tu.
1: Jo també.
2: Clar, freixes, és de mala educació s'ho capa, doncs seré un mal educat.
1: Hauríem de preguntar a aquell del protocol.
0: Que no mirin, que no mirin, i ja està.
1: Això, si és de mala educació s'ho capa, perquè jo moltes vegades me l'estic per no quedar malament.
0: No, s'ha de sucar.
1: Sí o sí? Si anem tu i jo a dinar, sucarem sense cap problema. Total, aquests croissants tenen una pinta, això.
0: Ahir va ser el concurs del croissant. Bueno, sí, ja ho has dit.
2: El del carrer Verdi, sí que ha guanyat.
1: Que bo. Doncs molt bé.
2: M'agraden els croissants amb banyes. De freixes tinc un problema. Que ara els croissants són d'aquests allargats i no tenen banyes.
0: Això és veritat, és un dilema. I l'altre tema...
2: El mitja junes, diguéssim, no?
0: I l'altre tema és el croissant de llar.
1: Si és bo, tant se me'n fot a mi si tenen banyes.
2: El de llar, eh?
0: El de llar ho hem intentat i no hi ha manera. Ho vam provar aquí a Brunells, també li vam dir croissant Barcelona, aviam si colava. Però i és menys greixós que el de mantega.
2: Però la gent està massa acostumada a la mantega, tu.
0: Però el d'aquí era el de llar, era el bo. És molt més... És com una ensaïmada.
1: Sí que té gràcia, allò de les banyes.
2: Sí, freixes, perquè és com tres croissants. Sí. Tu menges un croissant de banyes i menges una punta, és un croissant, l'altra punta, un altre croissant, i la part del mig, un altre croissant. Sí. Canvi, ara, aquests allargats, tot és una mica el mateix. La punta deixa de ser punta perquè és més petitona. I aquesta tradició ara, que és més francesa, nosaltres tota la vida hem pres mitges llunes.
1: Bé, escolta, què regalaràs a l'oient que encerti el sot del dia? Has portat un panetone per ells, eh? Va, doncs, escolta, 900-454-455, aneu trucant. 900-454-455. Avui és aquest el sot del dia, escolteu. Mira. Epa! Afanya't, oient, que val la pena, això.
2: Molt difícil.
1: Has portat un panetone...
2: Sí, sí. Familiar.
1: Un bon panetone, eh?
2: Familiar, que anirem de petit, no un familiar.
1: Ja tinc una gana que em moro, ara, jo.
0: Vinguis per portadors, no hi he pensat, la veritat.
2: Avisa, que producció avisi. Portin dos. Sílvia, tu avisa'n, porti dos, senyor convidat.
0: Pel mateix viatge ja em
2: podia. Pel mateix viatge, el taxi acaben dos panetones, freixes.
1: I si ens mengem aquest i... No,
2: pobres oients, que han d'endivinar l'ocell, freixes. És farcit?
0: És el clàssic, que porta cedrat, panses i taronja confitada.
2: Oh, freixes, per favor.
1: Que bo.
2: Ara que ets de xocolata, tot això a mi no m'agraden tant. Freixes...
1: Jo, a mi sí.
2: Sí?
1: A mi, més que la xocolata... a mi més que la fruita confitada, que vols que et digui. Va, anem avançant, Villanueva.
2: És que clar, parles de menjar...
1: Que no em puc encallar una hora amb el mateix tema, ja saps com soc.
2: Ja saps.
1: Recordem el titular, que ja us hem avançat, fa una estona. La vaga general per l'habitatge serà l'11 de novembre. Vaga general a la vista... 48 hores abans de començar que arrenqui la campanya electoral per les eleccions del 29 de novembre. Així ho han acordat fa una estona els sindicats.
2: Vinga,
1: lectures, hola,
2: home,
1: i tot aquest tema...
2: Hem parlat de Lídia Bosch, hem parlat de la reina Letícia, però hi ha més famosos aquesta setmana. Entra la Rafaela Carrà, perquè la cançó Rumor Romero vol dir que és dimecres, que és un gran dia, que estem a la meitat de la setmana, i que hem de parlar de revistes del cor. És del cor que últimament, el Freixes té raó, que com que la gent està tan acostumada als digitals, el paper ja està perdent una mica, perquè, per exemple, que a la revista posem-li la lectures, si tingui portada Alejandro Sanz con sus cuatro hijos, això és un fotocall del musical. Ara, després que el Mamma Mia triomfés amb el musical de les cançons d'Ava, doncs ara cada cantant ha fet un musical amb les seves cançons. I per exemple, Mecano va fer el seu, i ara Alejandro Sanz ha fet un musical, El alma al aire, de la seva mítica cançó, i per la presentació va anar amb la seva nòvia i amb els seus quatre fills, que són de tres dones diferents, cal dir-ho, Freixes? Però s'ha considerat històrica la foto perquè mai aquesta estrella espanyola madrilenya de la cançó com Alejandro Sanz havia ensenyat els seus quatre fills sense pixelar, encara que dos són menors, sense pixelar. Ja. Que és la portada de lectures, que per mi és fluixa, Freixes, perquè és un fotocall de fa una setmana, però la gent li interessa.
1: Mira, a mi ara el que em crida l'atenció, per exemple, veient l'edició digital de la revista Lectures, és el patrimoni immobiliari de Simeone, amb 180 pisos a Madrid i residències d'estudiants.
2: Això és un pescaclics.
1: Això sí que, per exemple, em crida l'atenció.
2: Però això no és premsa rosa, Freixes.
1: No, jo et dic el que em crida l'atenció, justament, de l'edició digital de
2: Lectures. Perquè això, jo, que treballo en un digital, funciona, Freixes.
1: A mi, la sofisticació nòrdica de la reina Letícia...
2: Això també.
1: En el seu comiat de Helsinki, amb el tratge aquest que porta, amb faldilla de vol, que és pura inspiració, sincerament...
2: Potser un viatge de gènere, aquí, Freixes. deixes dir-t'ho. Potser no quedarà bé això que dic, però potser hi ha un viatge de gènere, hi ha temàtiques que interessen més a unes persones.
1: No, interessa a tothom, això, jo crec. A molta gent, vaja, un percentatge, homes, dones, tothom es mira la premsa del cor. Però
2: a mi
1: particularment ja saps que no.
2: Deixa'ls en parlem, Freixas, però la premsa del cor està en certa crisi. Ja sé, és a dir...
1: Les notícies del dia, el monumental adeu a Leo Messi trenca l'Argentina. Doncs mira, això també, per exemple, ho podria clicar.
2: Lectures,
1: doncs surt el Lectures.
2: Sí, perquè Lectures té una crisi. Primer, que ja no paga exclusives, és a dir, si tu la teva portada poses una foto de Fotocol de fa 4 dies i una foto de la Reina Letícia, i aquesta és l'única portada que tens, això vol dir que la teva revista està en crisi. Un, que no pagues paperats i que persegueixin informacions pròpies, i dos, que el digital, que és on hi ha els calés, estàs començant a fer notícies que no són de premsa rosa.
1: Ja.
2: Messi i Simeone no són de premsa rosa.
1: S'ha de vendre i s'ha de fer algun clic. Si no menjarem. Però vull dir, em refereixo que a mi em crida més l'atenció això que et dic, per exemple, o fins i tot això, mira, diu, amb ingredients que ja tinc a la nevera, preparo un arròs de batalla deliciós. I aquí una fotografia d'un arròs que fa goig. La veritat, també fa entrar
2: gana. L'encàrrec que
1: tinguis... Doncs a mi aquestes quatre coses em podrien fer comprar més al Lectura si no pas les que m'expliques tu.
2: El Lectura es porta portada, això, perquè no, si el Lectura es portés en portada Simeone, Messi i com cuinar un arròs. No vendria una escombra. Però sí que és veritat que les notícies individualment considerades un clic, és una única notícia, no tota la revista en pack. Tu compres la revista al quiosc, t'emportes totes les revistes a casa. Quan cliques una notícia, en cliques una només. I aquesta sí que és més clicable, amb Simeone. Sí que és més clicable que
1: el que sempre treuen és l'horòscop, això sí. Aquí el digital també el tenen gran, deuen fer clics amb això.
2: Això també hi ha gent, Freixas, perquè passa que els diaris ja no tenen horòscop. Abans els diaris tenien l'horòscop del dia. Sí. I els diaris l'han deixat de tenir.
1: Com que l'han deixat de tenir?
2: La Vanguardia crec que el conserva.
1: La Vanguardia sí que el té.
2: Crec que la Vanguardia és l'única que el conserva.
1: I el periòdico no té horòscop?
2: Jo diria que ja no, Freixas. El País no,
1: doncs sí.
2: El Mundo no, jo diria que no, Freixas.
1: Ja.
2: Perquè es va considerar que en cert moment, igual que ja no hi ha anuncis per paraules, o no hi ha anuncis de serveis de relax, hi ha coses que es van modernitzant, es considera que l'horòscop no deixa de ser... Doncs una carta astral.
1: Tu llegeixes l'horòscop o no? Quan te'l trobes?
0: La veritat és que no.
1: Jo no hi crec, però sí. Si me'l trobo de cara, no el busco, eh? Dic a veure què diu, Sagitari.
2: Si algú bo, estàs content, si algú dolent, dius, no hi crec.
1: No, és que no hi crec mai. Si és bo, per desgràcia, tampoc m'ho crec. No hi crec amb això. Només creia amb el gran Teixidor, el senyor Teixidor.
2: Joaquim Teixidor, de Tres i l'Astròleg, Freixas i del Filiprim.
1: Aquest sí.
2: En Pau Descansi,
1: amb aquest vam tenir la sort de treballar junts i la veritat és que va fer la carta astral al meu fill i, escolta, la va clavar.
2: On el tenies, Freixas?
1: A RAC 105.
2: A RAC 105.
1: El teníem.
2: El teníeu,
1: a RAC 105.
2: Ha mort en Pau Descansi. Un gran programa
1: tenia l'astròleg. Gran persona, a més a més.
2: I era astròleg de debò, eh? Que ara hi ha molta gent que diu que és bruixot i s'inventa les cartes astrals. Ara direm allò que s'ha dit moltes vegades, que hi ha moltes redaccions que no tenen un bruixot, no tenen ningú que faci les cartes astrals, i que el senyor Marc Villanueva li encarregaven fer l'horòscop per dir, posa quatre coses, inventa-te-les, perquè total ningú comprovarà que has fet una carta astral. Això passava a les redaccions de diari, la gent ho ha de saber, que hi ha molts horòscops poc seriosos que t'aixeca la camisa perquè se'ls inventa un redactor que no és astròleg. Per això t'has de fiar dels mitjans com Joaquim Teixidor, que tenia el Freixas, que sí que feia cartes astrals, que mirava com es movien els planetes i que això determinava, les orientava més aviat com et podien el dia aquell o aquell altre. Freixas, més coses vols?
1: Vinga, clar.
2: Mira, per exemple, hi ha una revista aquesta setmana que és la 10 Minutos, que només parla de... Si el Lectures només parla de futbolistes, a 10 Minutos només parla de cantants. Alejandro Sanz també en portada, Rafael en portada, perquè Rafael ara s'ha estrenat una sèrie sobre la seva vida, que es diu Aquel. Que poètic que el programa es digui Aquel. Alejandro Sanz, que ja n'hem parlat, i ara estava parlant de Rafael.
1: També el tenim, també el tenim. Ho té tot, la Marta Inglés, no pateixis.
2: Que grande és.
3: Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
2: No t'agrada?
1: Ves, què vols que et digui? M'agrada més el Pau de Pons.
2: Sí, maca.

0: hora, ¿qué misterio sabrá? Puede ser mi gran noche.
1: Quants anys té aquest home, ja?
0: Pues 70 i algo, Breixas, m'hauria...
1: Només?
0: Home, si 80 no crec que els arribi a tenir, eh?
1: Només té 70 i algo, si era gran quan era petit, jo.
0: 83, Freixas.
1: Ah, veus? Que tampoc és tan gran, eh?
0: La Pepita quants en té, Freixas? 100 i...
1: 107.
0: Pepita és un xaval. Podria ser el nòvio de la Pepita, el Rafael, que li agraden joves.
1: La Pepita se la veu més jove, eh?
0: Sí.
1: Sí.
2: Cuando todo está oscuro y sin hablar.
0: Quan Rafael torna a l'actualitat, Freixas, perquè s'ha estrenat una sèrie que es diu Aquel, per la seva mítica cançó Yo soy aquel, que parla de la seva vida i torna a repetir. Se li ha de reconèixer una cosa, Rafael, que és l'únic que segueix amb la mateixa dona des de fot 83 anys, que és Natalia Figueroa, Freixas.
1: Això, mira, això té una entrevista amb aquest tema.
0: Oi?
1: Com s'aguanta?
0: Com s'ha fet això, Freixas?
1: No ho sé.
0: Perquè les estrellites sempre es divorcien.
1: I les no estrellites també.
0: També. Però clar, algú que viatja molt, que té moltes fans i molts fans, doncs bada.
1: Reboredo!
3: Bon dia!
1: Com estàs?
3: Molt bé.
1: Fas bona cara.
3: Sí, sí, avui, bueno... Quan arriba ara el fred, me surten aquí unes taques vermelles.
1: Hem tingut una dermatòloga fa una estona.
3: Ostres,
1: de l'Hospital Clínic, sí. La doctora Convalí, és molt bona aquesta. Sí, és que l'Anna Córdoba diu l'hem de portar, perquè ara diu, no sé què passa en aquesta època, que sortim de l'estiu, no sé si és la tardor o què és, però...
3: T'agafa el fred...
1: I tothom té problemes de pell, tu.
3: Sí, sí, em surten taques vermelles quan arriba el fred.
1: Doncs mira, llàstima que no has vingut una estona abans.
3: Llàstima,
1: el Toni Reboredo, el nostre expert en informàtica, divulgador tecnològic, sap unes coses, aquest, de veritat t'ho dic, et sorprendrà.
3: Bueno, algunes explicarem.
1: Sí, què ens explicaràs avui?
3: Avui voldria començar amb una cosa, no és ben bé tip tecnològic i d'informàtica, em sembla que ja ho heu parlat, el tema aquest, però per si fa falta recordar-ho, l'1 d'octubre va entrar en vigent la nova normativa dels patiners elèctrics. Llavors,
1: sí, sí, vam parlar amb el Reial Automòbil Club de Catalunya quan entrava en vigor, justament.
3: Però
1: sí.
3: Jo, si us sembla bé, fem un petit resum ben ràpid de la nova normativa, tant per la gent que va en patinet elèctric...
1: Tu no vas en patinet, no, Estrada?
4: No.
1: No, tampoc.
4: Moto...
3: Yeah. En moto i... Bueno, jo també vaig en moto.
1: Però te'n trobes, de patinets.
4: Normativa.
1: Te'n trobes, com sí, tots, sí. De patinets. Què dius, què dius?
3: Doncs escolta, fem un resum ràpid. Jo quan venia ara cap aquí, a la meva ment, veia allò de... Saps quan entres els futbolistes al futbol i diuen... Juan Miguel, uei! Josep Lluís, uei! Pues anem a fer un uei d'aquests, vale?
0: Si ens sembla bé, si la norma és un horror, no, eh?
3: Us sembla bé? Us sembla bé? Bueno, va, doncs vinga. Patinets elèctrics, entrada en vigent, normativa a partir de l'1 d'octubre, és a dir, fa una setmana.
1: Collado, un segon. Vine, entra, home, un moment. El Collado. Aquí el que passa, pilla. Ja ho sabeu que no s'hi pot entrar. De 10 a 1.
3: Collado passava per aquí davant i han dit, venga, pa dentro. Així que...
1: Va.
3: Bueno.
0: 1 d'octubre, ja està en vigor.
3: Sí, 1 d'octubre. Anem a ello. Primer de tot, no podran anar dues persones a un patinet.
1: Ui!
3: Edat mínima, 15 anys.
1: Ui!
0: No estic d'acord.
3: No esteu d'acord?
0: No, hauria de ser més adults per anar en patinet.
3: Podràs estar d'acord o no podràs estar
0: d'acord? No, però no penso fer wei.
1: És el que hi ha, Villanueva.
0: Si no estic d'acord, no faré wei.
1: Avancen.
3: Bueno, va. Cas homologat a partir d'ara.
1: Wei.
3: Armilla reflectant de nit i en baixa visibilitat.
1: Wei.
3: Assegurança obligatòria.
1: Wei.
3: El patinet ha d'estar inscrit al registre de vehicles de la Direcció General de Tràfic i, a més, portar matrícula.
1: Wei.
3: Estarà prohibit, això ja passava abans, per autovies, per autopistes, per carreteres interurbanes i dintre de la ciutat no poden passar pels túnels, tampoc.
1: Ui.
3: Velocitat màxima 25 km per hora i no podran circular fent servir ni auriculars ni el telèfon.
1: Que em posaran de multes. Escolta, Collado, com estàs, tio?
4: Molt bé, però penseu que algú complirà aquestes normes?
3: Bueno,
0: no notaran ser tan xample com tothom.
4: No,
1: sabeu
4: clar.
1: Qui és el Xavi Collado?
0: No,
1: l'escolteu, per qui no ho sàpiga, explica,
4: sí,
1: Collado.
4: Bueno, fem qui el Metròpoli des de fa 12 temporades, ja.
0: Fa molts anys, més clàssic.
4: Sí.
0: Més clàssic que Beethoven, ets ja, Collado.
1: Però, home, hi posarem una mica de rumba, ara que tenim el Collado, però abans, l'actualitat sempre mana en aquest programa i volem anar en directe cap a l'estació de Sants de Barcelona. Allà hi tenim la nostra companya Míriam Andreu, perquè Rodalies diu va restablint el servei parcial. Sí, però té sentit a les 12, Míriam, a tu i a la Huerta, la Judit des de Tarragona, que hi ha un caos encara aquesta hora que de normalitat res de moment. Com estan les coses ara mateix? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs està sent un matí complicat per les persones usuàries de Rodalies. O bé han d'esperar molta estona per agafar un tren que els porti a la seva destinació, o bé han de buscar alternatives per poder arribar-hi.
6: Bastante jodido, porque yo tenía pensado pillar el R4, llego a la estación con toda la prisa y me dicen que está cerrada, básicamente. He tenido que pillar dos buses y un tren.
7: Bastant malament, perquè ens ha sortit un missatge per l'aplicació de Rodalies de que molts trens no faran el seu servei. Llavors, ara hem de buscar una alternativa per poder baixar cap a casa.
8: Estoy tratando, en realidad, de ir al Taulí, que tengo una cita a las 12:30, pero voy a tener que buscar otra forma para llegar.
5: Des de la direcció de Rodalies, ho comentàvem, han apuntat que treballen per recuperar la normalitat durant el matí, però a hores d'ara totes les línies que ofereixen servei presenten afectacions. Durant la jornada hem vist com desenes de persones s'han apropat al mostrador d'informació habilitat als accessos a les andanes per preguntar sobre el servei i encara ho continuen fent.
9: No, me han informado que mejor tomarnos el metro porque no está circulando por el momento.
5: També hi ha informadors als quals la gent s'apropa per mirar d'esclarir una mica la situació. Més enllà de les afectacions a la circulació, durant el matí les màquines per comprar bitllets de Rodalies que hi ha a l'entrada de l'estació es trobaven fora de servei, però ara fa uns minuts ho hem comprovat i han recuperat el servei, el funcionament.
1: Perfecte, Míriam. Escolta, moltes gràcies. Míriam, Andreu, veu sobre el terreny. Així sabem com estan les coses de veritat. Sí?
0: Estamos jodidos, la primera.
4: Bastant.
1: Gràcies.
0: Meravellós el tall de la Míriam.
1: Que vagi bé. Què dius, Collado?
5: Adéu.
4: Doncs mira, passava per aquí i m'has fet entrar.
1: Sí, home, sí. Va, posa
0: no va la nit al seu programa, Freix, així que treballa, que toca.
4: Sí.
0: No va la nit, aquest programa, sí.
4: Sí, sí, sí.
0: Ja està aquí,
4: sí. Ja estic aquí, ja estic aquí. Estic preparant
0: no
4: moltes coses.
0: Esteu aquí a la ràdio pencat,
4: tio? Tot el dia.
1: És dels meus,
0: aquest. Teus,
4: Tot el dia, tot el dia per aquí,
0: Què portes avui al programa, Collado?
3: Collado, doncs... truca al Freix aquesta nit, tu. Truca-la
4: la nit. El trucarem. Et faré una trucadeta.
1: Mira, mira.

0: Adéu. Sorgitano català.
1: És bona, és bona, és bona, és bona.
0: Sí que és bona.
1: Però saps que aquest any no faig rumba?
0: Ja no fa rumba.
1: No, després de...
0: La Molino ja no ho feu.
1: Després de quatre temporades, tot té la seva fi, no? I, evidentment, dona pel que dona.
0: Porta'm els rumberos aquí, home.
1: Te'ls porto, si vols, te'ls porto, Fem una secció, si vols.
0: Jo quan vulguis. Ah, mira, pots començar quan vulguis.
1: Quan vulguis, fem una secció.
0: És que té rumba, part, Collado.
1: Porto rumba.
2: Canvies la rumba per què?
0: Per qui no ho sàpiga, què fas aquest any, Collado?
1: Doncs jo continuo com sempre, donant veu a aquells artistes emergents que d'alguna manera no tenen veu a d'altres emissores i aquí la poden tenir.
0: Descobrint talent.
1: Descobrint talent. De fet, a la Rosalía la vam tenir abans de que fos el que és avui dia.
0: Sí, senyor.
2: El descobridor ho sabies, Collado.
1: Sí, va estar aquí, va estar aquí, va estar aquí.
2: El primer mitjà de comunicació públic...
1: Va estar aquí. Sí, sí, públic.
2: De masses, públic i de masses, vull dir, va ser a Ràdio 4.
1: Sí, sí.
2: Que ho digui ella, algun dia. El primer que va confiar en mi va ser a Ràdio 4, el Colladito.
1: És veritat, perquè ningú li feia entrevistes a la Rosalía i nosaltres vam tenir, doncs, l'oportunitat, mitjançant el taller de músics, de que Rosalía estigués aquí amb aquest programa.
2: No, no, se'n van on tu sí que vales, la Rosalía, i la van expulsar per dolenta.
1: Totalment.
2: L'Àngel Llàcer li diu, eres molt mala, Rosalía, no, no, no, tu no vales.
3: D'això me'n recordo,
2: s'ha fet mític. Sí, sí,
1: sí, que recordeu alguna desafinada que va tenir la Rosalía.
3: Sí, li va escapar. No,
1: però això ho té tothom, eh?
2: Clar.
0: Sí, noi.
2: Deixa es fer galls també algun dia.
0: Algun
2: sense
0: dia.
2: Ah, bueno,
0: sobretot a primera hora. I senyor. Què, Estrada, com ho veus? Mira, et presento un dels millors pastissers, potser el coneixes.
1: Home,
0: ja.
1: Escolta,
0: doncs, de Barcelona.
1: A partir d'ara que porti un pastisser per aquí, no?
0: Pastisseria Brunés.
2: Tothom demana, tu, tothom demana. Ah.
0: Ha portat, aquí pidolem sempre, Ha portat un panetone, però pels oients.
1: Sí, en aquest moment sóc oient.
0: Ets de panetone, tu, no?
1: Molt.
0: Sí.
1: Molt.
0: Del clàssic.
1: Però molt, molt, del clàssic. Del clàssic.
0: Doncs l'ha portat clàssic.
1: A mi els panetones, per esmorzar, duren més o menys 3 dies.
0: Què dius?
1: Només.
0: Ah,
1: només.
0: Jo no soc tant de panetone, foto, veus?
2: Però és perquè es fa dur també el panetone.
1: Clar,
0: has de menjar.
1: Has de
0: menjar. Suques.
1: Has de donar
2: sortida. Molt bé, quan està dur, suques.
3: Escolta, jo com acabo d'arribar, no m'havia enterat. Heu parlat del tema aquell del panetone, de la llegenda... Saps la història? Tu m'ho pots corroborar, això? Jo ho vaig llegir en el seu dia.
0: Què
3: panetone era, doncs, el cuiner d'un rei que, bueno, havia fet un menjar, havia fet tot el tiberi, tota la pesca, i quan arriben i diuen, escolta, les postres, i diu el tio, hosti, les postres, que no m'he recordat. I com va poder, doncs va replegar tres o quatre coses que tenia per allà, les va juntar totes, va fer no sé què, i li va sortir el panetone. I això és el que jo havia llegit. Tu pots corroborar-ho, això, saps, la història?
4: Jo sé una altra llegenda, però aquesta segur que no, perquè és que un panetone porta molta feina. Vull dir, necessites 3 dies per fer un panetone.
3: Vale.
4: I és impossible que...
3: Que en un momentet pugui arreplegar coses.
4: Sí, una altra recepta, vale, però aquesta segur que no. Jo sabia d'un forner que es deia Toni, i era el pan del Toni.
3: Ah, el pan del Tone.
4: Sí,
3: clar,
4: i llavors el que li va fer la seva nòvia i el que volia era un pa de pessic que fos molt, molt lleuger i molt, li va fer moltes fermentacions i jo sé aquesta llegenda.
3: Molt.
4: Però no sé si és veritat o no, però el que és segur...
3: Que la meva no serveix.
4: Vinga, pim-pam, m'entrec un panetone. O sigui,
3: algun vídeo de TikTok ho hauré vist. I no.
0: Què passa, Ramon Castelló? Quan entra aquest és que hi ha alguna última hora.
2: Ostres, desconvocada.
5: Doncs hi hem de... El dia 11 de novembre hem anunciat que havia sortit, que hi havia una vaga general, així s'havia informat. El que passa que aquesta, ens han aclarit ara des del sindicat de llogateres de tots els mitjans de comunicació, que és la proposta que ells porten a la reunió, que no tenen l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que en parlaran aquesta tarda, i a partir d'aquí sabrem la data definitiva. Però que s'havia filtrat a mitjans...
0: Que veig ara que s'anunciarà en una reunió aquesta tarda, que és
5: correcte.
0: El que ha acordat aquest matí els sindicats i que s'anunciarà aquesta tarda en una reunió.
5: El que havia transcendit doncs, era una proposta d'un dels convocants, no l'acord de tots tres.
0: Ai, senyor. O sigui que es parlava del 4 o de l'11, sembla més aviat l'11, però esperem que s'acabi de reconfirmar el 1000%, això.
5: Ara ens esperem a saber que ho diguin tots d'acord.
0: Perfecte, gràcies, Ramon, que vagi molt bé fins ara.
1: Jo marxo, que he quedat amb un amic teu.
0: Amb qui has quedat?
1: Amb el Gorrotxaga, i ara he de fer un cafè amb ells.
0: Ah, sí?
1: Sí. Coses que passen a la ràdio.
0: Molt bé, nen, records, va.
1: Vinga, gràcies.
0: Xavi, torna quan vulguis.
2: T'escoltarem aquesta nit.
0: Porta'm alguna rumba, home, un dia d'aquests.
1: Algun rompero,
0: clar. Però vine a Tombell.
1: Vinc, sí, fem una mica de xerinola.
0: Dia que vulguis.
1: Vinga, va, us ho preparem.
0: Perfecte, gràcies, que vagi bé. Reboredo.
3: Què, us dono un parell de truquillos o què?
0: Sisplau.
2: Els patinets no hem acabat d'enllestir, eh? No em sembla bé que els nens de 15 anys puguin anar a patinar per la ciutat.
3: Però a mi no em miris malament.
2: No, però m'has obligat a fer uau. I dic que no és uau. Molt
0: malament. Mira, la Imma com a Devall. Aquesta és una eminència. És de la Meravella. Qui no coneix la Meravella, l'Orquestra Meravella?
2: Va estar aquí,
0: 75 anys, aquest any. Diu, petons els dos, us estic escoltant amb el Collado, un altre bon amic. Un petonarro per tu, Imma, que t'estimem i t'admirem moltíssim.
2: Que maca.
0: A tu i a tota la Meravella, els del matí de... de Ràdio 4.
2: Doncs d'aquí per celebrar el 75 aniversari. Tothom passa per aquí.
0: Ja fa temps que van venir, hem de tornar.
2: Que tornin.
0: Sisplau. Com a Devall, quan vulguis, torna.
2: Són molt simpàtics.
0: Sisplau. Encantadors. Grandíssims professionals, els millors.
2: Per tancar això del patinet, perquè és un tema de seguretat pública, Freixas. A mi em molesten els patinets, com a vianant.
3: Enfadat, eh?
2: Bueno, sí, perquè què vol dir que els nanos de 15 anys poden anar a 25 per hora? Si no poden conduir motos, per què poden conduir patinets elèctrics, que és un combustible, l'electricitat, eh? No és gasolina, però és un combustible.
0: El poble, és abans, hi ha encara alguns...
3: És una energia.
2: És una energia artificial, no és el teu peu, no és el teu pulmó.
3: Totalment
2: per tant, si és una persona que pot agafar 25 per hora i, per tant, et pot atropellar i causar un accident,
3: mira,
2: què vol dir
3: que
2: sigui l'únic mitjà de transport que pot conduir un menor, que m'ho expliquin.
3: Jo dono la meva opinió al respecte. Mira. Jo sóc de l'època en què jo vaig treure la llicència de ciclomotor als 14 anys.
2: Ja no existeix, això.
3: I això ja no existeix. Però, independentment de si és als 12, als 13, als 15 o als 28, per mi lo important no és que puguis conduir-ho a partir de certa edat, sinó que un nen de 15 anys pot estar qualificat o no per conduir, però no tenen l'obligació de saber les regles de seguretat i les normes de circulació. Llavors, hosti, hi ha que explicar què és un semàfor, què és una línia contínua, què vol dir un C del passo, què vol dir un stop, m'explico tot.
2: És molt senzill que per conduir un patinet calgui treure's el carnet de conduir.
0: Llavors, aneu a pensar en tema patinets, el liquidem ràpid.
3: Vale, sí? Vale. Va, vinga, anem per un truquillo, va.
0: Va, anem als trucs.
3: Escolta'm, tema de webcam. Nosaltres fem servir l'ordinador portàtil i fem servir la webcam de l'ordinador portàtil. El que passa que a vegades fa servir la torre i no sempre tens una webcam a la torre. O bé... la càmera que porta el teu ordinador portàtil és de molt baixa resolució, si no té molta llum no es veu bé i tal. Bueno, hi ha un truquillo que es diu Irun, saps? Irun és com la població d'allà de País Basc, Irun Webcam. Aneu al vostre telèfon mòbil, us descarregueu Irun Webcam i aquesta és una aplicació que transforma el telèfon mòbil en la càmera inalàmbrica del teu ordinador. Llavors, amb la càmera del teu mòbil la pots posar davant del teu ordinador i ja podràs fer la videoconferència, el Teams, el Meet, el que tu vulguis, i podràs fer servir la càmera del mòbil, que és de... normalment són de bastant bona resolució, com a webcam per al teu ordinador sense necessitat de tenir que comprar-te'n una. Així que aquí és un truquillo, es diu Irun Webcam.
0: Carai, tu.
3: I seguint amb el...
2: gratuïta, l'app.
3: Ja té una versió gratuïta, després té la versió de pagament, però la pots fer de forma
2: gratuïta. Puc fer de gratuïta,
3: perfecte. Sí, surten anuncis i tal. I després està un altre tema amb les càmeres, que a mi això de les càmeres fa molta gràcia, que es diu Alfred Camera. És una altra aplicació que es diu... I aquesta per què serveix?
0: Alfred Camera.
3: Alfred Camera, vale? Alfred. I és, tu tens un mòbil vell, tots tenim mòbils vells per casa, que te'n compres un de nou, li dones a la neboda, després la neboda no el vol, vale? I algun mòbil vell per casa sempre tenim. No cal posar-li targeta de telèfon, no cal que tingui línia, simplement necessitem encendre'l, connectar-lo a la wifi, ha d'estar connectat a una wifi, i li instal·lem l'aplicació Alfred Camera. En el nostre telèfon també l'instal·larem, l'Alfred Càmera. Sincronitzaran les dues càmeres i des del teu telèfon veuràs la càmera de l'altre telèfon vell que tu tens. Llavors, mentre...
2: Com per controlar un nadó, per exemple.
3: Per això mateix et anava a dir.
2: Que bo.
3: Per allò de la càmera del nadó que et compres i la pagues i no sé, no sé quantos, doncs això serveix com a controlar un nadó o si vols en un moment que,
2: jo
3: que
2: sé,
3: tens els teus fills allà muntant una festa al menjador i tu has marxat per deixar-los i tal... Doncs, Alfred Càmera. Es diu aquesta i va molt bé. I també és gratuïta.
2: També és gratuïta, Freixas. Amb un mòbil antic que el tens allà amb un calaix que no serveix de res, ja tens una càmera per vigilar el nadó.
0: Les millors apps per convertir el teu mòbil en una càmera de vigilància.
3: Això mateix. Alfred Càmera i l'altra és l'Irun Webcam, que serveix per transformar el teu mòbil en una webcam i no tenir-ne que comprar una.
0: Carai, nena.
2: Bons trucs, Freixas, molt útils.
0: És molt bo, això.
2: Molt bo i ens estalvia calés, aquest col·laborador que tens, m'agrada molt.
3: Bé.
0: És que és molt bo. Va venir un dia de convidat...
2: I te'l vas quedar, Freixas.
0: Em va impactar.
3: I va dir, tu, cap aquí.
0: El primer que vas explicar és allò, tu agafes el mòbil, estàs allò fotut, et passa alguna cosa, no estàs en condicions de connectar la pantalla, de veure, de marcar l'1 i el 2, el 112.
3: Clar, el 112.
0: Tens el mòbil així... i has de prema, apretar, com diem a casa. Prems 5 cops el botó aquest d'encendre i apagar el mòbil.
3: 5 o més. 5 o més.
0: 5 o més.
3: Sí, allò que fiques la mà a la butxaca, busques el mòbil...
0: Prova-ho, Villanueva, a veure què
3: agafa
0: passa.
3: Agafa el mòbil, no cal que el desbloquegis. No, clica 5 vegades seguides al telèfon.
0: Tu estàs fotut i no pots ni desbloquejar el mòbil.
3: Truca... Ràpid, 1, 2, 3, 4, 5, clica ràpid. 3, 4, moltes 5, vegades.
0: 5 o més de 5. 5. Prova-ho tu també.
2: Missatge de
0: l'estrada. Estàs trucant al 112, penja. Estàs trucant al 112.
3: Tots els telèfons, recordeu-vos això, tots els telèfons mòbils, siguin Android o siguin iPhone,
2: tinc moribund, m'he caigut amb una moto, m'he caigut per un penya-segat.
3: O t'estan atracant, o t'estan atracant, o t'estan sequestrant, i fiques la mala butxaca així dissimuladament i cliques 5 vegades.
0: És que no ho aprens a cap altre programa de ràdio, això, ni de tele. No hi ha un altre programa com aquest.
3: Escolta'm, que t'ho ampliu.
2: Posa-ho a l'Instagram, això, que et forraràs a clips.
3: Preixes.
0: Què hi ha?
3: Que t'ho ampliu. Que t'ho ampliu.
0: Ep. Atenció.
3: El trucar al 112 serveix perquè et geolocalitzin i que vagin a veure què t'ha passat, no? Bé, el que molta gent no sap és que, a més, dintre de la configuració del telèfon mòbil hi ha un apartat on poses les teves dades mèdiques. Si tens al·lèrgies, quin és el teu grup sanguini, la teva adreça, en qui has de trucar. Llavors, i sense tenir que tenir el mòbil desbloquejat, si un sanitari ve, o un policia ve, et pot agafar el mòbil i sense desbloquejar-lo hi ha un botonet d'emergència, picaran en allà i allà veuran la teva informació mèdica.
2: Això és molt útil, eh? Un dia t'atropellen i no saben qui ets, no tens cartera, posen en el mòbil, et diu,
3: sí, perquè ara
2: sanguini, per si t'han de fer una transfusió, això on vius, a qui avisaran.
3: Això mateix. Llavors, tant iPhone com Android, aneu a configuració, hi ha una, allà busqueu a dintre de configuració mèdica, o configuració mèdica, o informació mèdica, o informació d'emergències, i allà dintre podeu posar el grup sanguini, si teniu alguna al·lèrgia, algun medicament, totes aquestes coses, per quan piqueu 5 vegades el botonet, us vinguin a buscar corrents, doncs allà tindrà la informació al sanitari de torn o al policia que us hagi de rescatar.
2: Confirmació mèdica, Freixas?
0: Un minut i mig i tres quarts d'una.

0: matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Matí de caos a Rodalies, un desastre, i a poc a poc s'ha d'anar normalitzant, però va per llarg, això. No serà tan fàcil ni ràpid com diuen alguns, segurament. Fem una cosa, perquè tampoc se n'ha parlat gaire d'això aquest matí. Només què diuen uns, què diuen els sindicats, què diu el director de Rodalies... Però què fa una persona, un senyor o una senyora, que aquest matí s'ha quedat tirat per culpa de Rodalies i ha arribat tardíssim a la feina o directament no ha arribat a la feina? Quins drets tens? Què pots fer i què no pots fer? Josep Maria Gasc, advocat del col·lectiu Ronda, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies per ser en directe al matí de Ràdio 4. Ens ho pots aclarir, això? És a dir, si jo no he pogut arribar a la feina, no he pogut anar a treballar per culpa de Rodalies, o he arribat tardíssim a misses dites, quins drets tinc? Què puc fer i què no puc fer, Josep Maria?
2: A veure, hi ha moltes situacions. Per exemple, és molt divertida una sentència del Covid en què una persona no havia pogut tornar de Miami cap a Barcelona i finalment va haver la sentència i el jutge pràcticament es reia de la posició de l'empresa dient, escolti, si no ha pogut, que havia de venir nedant des de Miami. Mm. Dit això molt ràpid, per entendre'ns, vull dir, a veure, si és impossible, és impossible. És a dir, si un no pot anar a treballar. Això hi ha un permís, l'article 37 de l'Estatut dels Treballadors, que diu que fins 4 dies l'any tens permís pagat, és a dir, pagat si és impossible accedir al centre de treball per causes que són catastròfiques o que t'impossibiliten. Clar, és veritat que llavors hem de veure que és impossible, no? que serà el complicat, no? Diríem, analitzar què és impossible o què no és impossible. Les normes, com se sap, sempre parlen de conceptes que al final són oberts i després són els jutges, que són els que van concretant, no?, aquests conceptes oberts. Llavors, clar, per exemple, tot això de l'aigua, en quantitat, doncs, no sé, per exemple, la imatge de Granollers de la rotonda aquella inundada. Clar, si tu has de passar per allà per anar a treballar, yeah, o estàs al cotxe, et trobes la rotonda inundada i et fan tirar enrere, està clar que és impossible. Si és impossible, estàs en la situació del permís i, per tant, tornes i t'han de pagar el dia. Val? Després hi ha un altre tema, que és si això es converteix en un permís en el que t'han de pagar, o es converteix en una ausència que potser et poden descomptar el dia, però en qualsevol cas no et podran sancionar, val? Perquè realment no és voluntari. És a dir, o sigui, no, llavors, bueno, entenc que són situacions que diríem, es converteixen en un permís retribuït o es converteixen en una absència que no donaria mai lloc a que et sancionin.
3: I que cobris el dia.
2: Sí, repeteixo. La idea és que si és catastròfic i és impossible, has de cobrar el dia, no tens una altra manera d'anar. Uh-huh. En canvi, si és dubtós, jo què sé, no? Escolta, el metro no anava. Bueno, sí, però tenies un autobús. Bueno,
3: ja t'entenc.
2: Saps? Llavors, clar, depenent de i és el teu problema si no has agafat l'autobús, o no sé, haver arribat tard. Clar, llavors es pot convertir en una discussió en la que el màxim que pot passar
3: és que no cobris,
2: aquell dia. Sí.
1: Ja,
2: val, sí. Bueno, i després, clar, reclamar-ho i aquestes coses, però vull dir que en principi serà, clar, al final amb la relació dels treballadors amb les empreses sempre, clar, la primera decisió la pren l'empresa.
3: L'important és que no et poden sancionar. Com a molt, no cobraràs aquell dia si és que tenies una altra alternativa i no l'has fet servir. Si era impossible, per exemple, vius en un poble que no té més comunicació que Rodalies i no va a Rodalies, doncs aquell dia era impossible i, per tant, el cobres, fins i tot. I tens 4 dies l'any perquè això ho puguis aduir. Molt bé. Molt interessant, Freixas, això.
1: Doncs sí, sincerament.
3: Avui, per exemple, que és pluja i que no va a Rodalies, hauríem de veure si hi ha alternatives a Rodalies perquè aquest treballador arribi fins al lloc de feina.
1: Sí, sí. Renfe diu que hi ha el transport alternatiu, però el director de Rodalies admet que en alguns casos sí que es reforça, perquè n'hi ha que diuen, no, si són els busos de sempre, o que n'hi ha alguns més, però també admet que no pot absorbir el volum.
3: Per tant, seria interessant
1: el volum d'usuaris que un dia normal té
3: per tant, és important,
1: el servei de Rodalies.
3: El Ronda ens explicarà. Si arribes tard, en cas com avui, no em funciona el tren, arribo amb un autobús alternatiu i, per tant, arribo un parell d'hores tard a la feina. Em poden sancionar? Em poden no pagar aquelles 2 hores? O com que tinc una causa que és per aquesta desgràcia de les inundacions, puc senzillament treballar aquell dia 6 hores en comptes de 8 i no passa res?
2: Jo diria que és així perquè inclús aquest permís, diríem, que és bastant... No és molt antic aquest permís, uh-huh, que es va posar a l'Estatut dels Treballadors. Uh-huh. És un permís en què tu pots anar fent per hores fins a acumular 4 dies, però és per hores. Per tant,
3: clar,
2: És un permís que està pensat justament per això, i jo entenc que és aquest permís, és a dir, per tant, no hauria de passar. De fet, aquí hi ha companys que avui mateix han tingut que arribar més tard perquè pràcticament o es pagaven amb algú per pujar un autobús que ja estava ple,
3: i havies d'esperar el següent
2: dia. Directament havien de deixar passar autobús, vull dir que això ha passat avui, i llavors, arriben tard, ja està.
1: Sí, senyor. Josep Maria Gasc, advocat del col·lectiu Ronda, moltíssimes gràcies, de veritat, per haver estat aquí al matí de Ràdio 4. Gràcies.
2: Cap problema. Molt bé, vinga.
1: Anirem parlant, perquè amb temes d'aquests ens hi trobem.
3: Molt interessant, quan tu rondes les millors, i això és servei públic. Avui ens ha explicat gent que està angoixada perquè només estàs arribant tard, sinó que a més és tens por de la bronca a la feina o que no te la paguin.
1: I ningú, ningú t'ho explica, això.
3: Doncs només explica molt de tant en tant. Al matí de Ràdio 4
1: ja n'havíem parlat, amb tots aquells caos de Rodalies, havíem fet entrevistes com aquesta, però dic avui ho hem de recordar,
3: toca,
1: això.
3: Toca, perquè hi ha gent que té problemes per arribar a la feina.
1: Efectivament. Què dius tu? Com està el pastís,
4: Mira aquí, bé. Escoltant-vos.
1: Distret. Què passa, Jordi Vila?
5: Mira, aquí estem, disposats a...
3: A donar panetone, freses, que els ocellets aquests millor... no sé... Per què no fem una cosa que no siguin ocellets, que no sé d'ocellets, jo, Jordi Vila? No
1: doncs aquí soroll. Ens agraden els ocellets,
3: però és que només
1: i també
3: ocellets.
1: Posem altres sorolls.
3: Mai poseu una cafetera, una porta carinyola.
5: La cafetera l'hem posada.
3: Una porta carinyola?
1: També.
5: També.
3: Una
5: gerra d'aigua?
3: Un gemec d'un veí?
5: No, però és veritat que
3: hauríem de posar pajaritos.
5: Sí, però és que ens agraden molt els ocellets.
3: I perquè els oques grasses tenen vull ser un ocell o no sé què, m'has dit abans. No? Sí. Això.
1: Hi ha una cua d'oients que volen guanyar aquest panetone. Em diu que treu fum. Tot el matí que treu fum.
5: Panetone.
1: Helena, com estàs? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Què tal? Des d'on truques?
6: De Lleida.
1: De Lleida,
6: Sí. Però demà, com que vinim a Barcelona, si haig de vindre a buscar el panetone, tindré
1: Molt bé. Escolta, per fi, ahir pluges amb cara i ulls, també, a les comarques de Lleida.
6: Sí.
1: I bé,
6: així persistents, i bé, vull dir que... Bé, de moment content.
1: Convenia que plogués. Diu, massa fort, massa intens, massa intensitat,
6: però
1: a Lleida que plogui, tu, que plogui com vulgui.
6: Això mateix.
1: Sí. Si és a poc millor, però si ha de ploure fort, que plogui fort. Més val això que res, tu, que estem molt secs.
6: També. I tant que sí.
1: Molt bé, Helena, que ens escoltes sovint o què, els del matí a Ràdio 4?
6: Sí, i tant, cada matí. Bueno, si puc, cada matí.
1: Moltes gràcies, perfecte, molt bé. Endevina-ho, això. Què et sembla que és el so del dia? Què és això?
6: Jo diria que són ànecs.
1: Ànecs, sí o no?
6: Sí.
1: No saps el disgust que tinc ara mateix. Volia que guanyessis, Helena. Sí, perquè m'has caigut especialment bé. Mira.
3: I ets de Lleida, que aquest
1: poble... Ara em fa una ràbia que no t'ho pots imaginar,
3: és que és molt difícil, aquest concurs, Freixas.
1: No, home, no. A Villanueva, tio.
7: A Villanueva no li agraden els
3: nens. Són pàjaros, tio. Els pàjaros en sonen tots igual. Crac, crac, crac. Pues per mi sí, és un ànec. Té raó, la senyora de Lleida.
1: Em sap greu, Helena, t'ho prometo. Torna a trucar perquè necessito que guanyis un premi aquí al matí de Ràdio 4, el dia que vulguis.
6: Tenia, m'hi dic, mira, panetone, ja tenia la...
1: Em portarem més de panetones, que Nadal encara cau lluny.
5: Panetone.
3: I tornarà a haver-hi pàjaros del concurs, Helena, ja veuràs.
1: Gràcies, Helena. Una abraçada gran. Adéu.
6: Gràcies, igual. Adéu.
1: Josep Maria, què dius, com estàs?
8: Bon dia, estic estupendo.
1: Molt bé.
8: Però ara amb molta responsabilitat.
3: Des nervis.
1: D'on ets i d'on truques, tu? Des d'on truques?
8: Jo truco de Barcelona, i sóc de Barcelona.
1: Carai, molt bé. De quin barri ets, tu?
8: De l'Eixample.
3: A tocar de la pastisseria.
1: M'agrada l'Eixample, tu.
3: Vaig al carrer Princesa i trobes la pastisseria.
1: M'agrada l'Eixample. Doncs endevineu això, Josep Maria.
8: Em permets explicar una cosa?
1: Sí.
8: Després seran dos. Però la primera cosa és que...
1: Breument, el que vulguis, però ja saps com sóc, que no m'agraden les coses llargues.
8: Sobretot, he trucat, sobretot, per saber la pastisseria, perquè li he enganxat que ja estava funcionant.
1: Brunells.
8: I volia saber... Brunells, ja ho sé. Després, la segona cosa, l'ocellot, crec que és un corb.
1: És un corb, això? Sí
7: jo,
1: o sí?
7: Jo també m'ho he pensat, eh?
5: Sí, senyor.
1: Sí, senyor.
8: Jo també m'ho he pensat. I la segona que em queda. Aquest panetone jo li regalo a l'Helena.
3: Hòstia. Per favor. M'estic emocionant.
1: Sí.
8: Jo li regalo a l'Helena.
3: No havia passat mai en aquest programa, Freixas.
1: No havia passat mai.
5: No.
8: I a vosaltres us regalo... Espera,
3: que el passeig vol dir una cosa.
5: Sí.
1: Calla. I a vosaltres, què
5: diu? Que vingui a buscar-lo, que també li regalo.
1: Un moment, calleu, home, per l'amor de Déu. Què diu?
5: Que vingui a buscar, que també li regalo un panetone.
1: Home, ara ja...
7: Sí, senyor.
1: Ara sí que sí.
5: Panetone amoroso.
3: Ai, tu nora, tio. Senyor de l'Eixample, meravellós.
1: Calla, Villanueva, que està parlant el Josep Maria. Què dius, Josep Maria?
8: Que m'ha encantat el que explicava de com es feien els croissants i tot això, però no sabia on era. I dic, truco a la ràdio per saber on està la pastisseria. O sigui que ja està, ja la tinc localitzada.
1: Carai.
8: I moltíssimes gràcies.
1: Doncs au, panetone per tu i panetone per l'Helena de Lleida. Helena.
8: Moltes sí? gràcies.
1: No, gràcies a tu per ser com ets i per escoltar va, el matí de Ràdio 4. Sí?
8: Cada dia que puc. A vegades me la tanquen, però jo la poso.
3: Qui te la tanca? Qui te la tanca?
8: Sí, sí. Bueno, gent, la feina. Ah,
1: t'anava... aquí hem de matar. Exacte. Aquí s'ha de matar, aquí.
8: No, no, però si no, us escolto per la nit i per la tarda.
1: Carai, hosti, moltes gràcies.
8: Doncs, moltes gràcies a vosaltres.
1: Fantàstic, tu, de veritat, i t'ho dic d'acord. Moltes gràcies per ser com ets, Josep Maria. No pengis, eh? Que ara aclarirem com ho farem, això, amb la Sílvia García del Pozo. Gràcies. Molt amable.
3: Quin bon
8: rotllo.
1: Moltes gràcies.
3: Tenim uns oients que no ens mereixem. Ha passat avui una cosa que no ha passat
1: mai. Tenim uns oients que no ens mereixem i un Lluís Estrada que tampoc
3: no.
1: ens mereixem.
3: Tothom ha regalat avui. El convidat regala i el concursant regala. Tothom Escolta. Regala, Freixes. És un regal per nosaltres.
1: Escolteu, demà, al matí de Ràdio 4.
9: Apunteu, perquè demà anem forts, eh?
1: Alfred
9: Molt forts.
1: Rodríguez Picó.
9: Sí.
1: Sí?
9: Sí.
1: I més, i més tal com està el pati, meteorològicament, perquè encara queden un parell de tongades de pluges que poden ser fortes avui i demà. Després, ventades i avall les temperatures, i no sé què més ens ha d'explicar el Picó del que podria passar la setmana que ve. Demà aquí al matí a Ràdio 4 ho aclarirem. Què més, Jordi?
9: I què més? Apunteu, demà serem dels primers en entrevistar l'Antoni Trilla, que s'ha jubilat oficialment el passat 30 de setembre. Eh? Ha posat fi a una trajectòria com a degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
1: Una eminència.
9: Com a cap del servei de l'Hospital Clínic de Barcelona, i el tindrem aquí.
1: Presencial aquí.
9: El podem entrevistar.
1: És dels millors metges i de les millors persones que he conegut, que he tingut la sort de conèixer en aquesta vida.
3: Una autoritat, Freixa.
1: Toni Trilla, sí senyor. Que gran, tio.
3: Sempre tens els millors, com tu fas.
1: Home, amb el Toni fa molts anys que ens coneixem.
3: També.
1: Per moltes entrevistes i a més, tenim molt bona relació personal.
9: El dia de la seva jubilació, els estudiants de la facultat li van retre un emotiu homenatge improvisant un passadís d'aplaudiment.
1: Sí, sí, demà ho reviurem aquí, aquests vídeos que tothom hem vist i ens han emocionat aquests dies. Per sort, continua donant classes, continua tenint un càrrec a l'Hospital Clínic de Barcelona i el continuem tenint aquí, el doctor

0: Se les sap totes, les de l'Opal Pol, se les sap totes.
1: Home, clar.
0: Totes.
1: És que,
0: posin la que posin,
1: és que
0: ni la
1: les ha cantat totes en aquest programa, menys les que està fent ara per cantar durant aquesta temporada, que l'Opal Pol de Radio 4. Jo no hi tenia tirada,
0: prova que m'equivocava. Sempre a partir d'ara. Però si no dic que no, però te la sap tota. Brava, que allò és una passada.
2: Podem demanar a mano. Xavi, saps en qui aniré a veure o que es gràcies avui? Amb l'Opau de Pons.
1: Pobre Pau. T'haurà d'aguantar al seu costat.
2: Amb l'Opau de Pons. La família i l'Opau de Pons.
0: Però vas a treballar?
1: Pobre Pau. Pau, vent-te l'entrada, tio.
2: No, vinga.

0: una camisa... No us agrada aquesta Costa Brava? És un clàssic del Pau, això.
1: Jo que soc de Tossa, m'agrada que hi hagi una rossa que li agradi al Pau de Pons.
0: Oh, clar que sí.
1: M'encanta.
0: Més d'una n'hi ha, que
1: sí, que estan bones, sempre, que són guapes.
0: M'encanta. Això ho dius tu, eh? Jo no dic res, que no es pot dir res.
1: Les guapes...
0: Avui en dia no es pot dir res. Tampoc, tampoc es pot dir.
1: Bueno, pues res. No, pues hi ha rosses a Tossa.
0: Ja està. Jordi Vila?
1: Hi ha rosses a Tossa, ja està.
0: Aquí et renyen, eh?
1: Hi ha rosses a Tossa, Freixas.
0: Va, molt bé.
2: Més coses que tindrem demà?
0: Sí, home, sí, què més tenim demà?
2: Tindrem els Premis Binari, explicarem el millor vi de Catalunya, que és de la denominació d'origen de...
0: El Costès del Segre.
2: Costès del Segre, sí. I també l'Elisabet Carvajal, dels Majoristes de Mercabarna. Ah,
0: i la cistella la regalem demà o la setmana que ve?
2: Doncs bona pregunta, Xavi.
0: No ho saps.
2: Bona pregunta. Jo diria que demà, eh? Jo diria...
1: Coses...
3: Quan diria... Tens el Jordi bona pregunta, és que no ho té gaire
2: clar. Jo diria que demà.
0: Ho aclarirem demà al matí. O porta una cistella anant de fruita, verdura, hortalisses, és brutal.
1: Tertulians, que tens, Freixas, demà.
0: Lluís Estrada, mil gràcies.
4: Merci a vosaltres.
0: Torna com vulguis, perquè saps que aquest programa és casa teva i casa dels mestres pastissers com tu que tenim en aquest fantàstic país.
4: Moltes gràcies.
0: Que és Catalunya, gràcies. Villanueva.
1: Jo torno els dimecres, com sempre.
0: Descansa.
1: Sí.
0: Descansa una mica.
1: T'estimo.
0: Reboredo!
5: Ei!
0: Torna aviat, tu, també.
5: Jo tornaré d'aquí dos dimecres. I un plaer serà venir aquí.
0: I un plaer tenir-t'hi, de veritat. Estem encantats de la vida.
5: Saps el que m'ha passat a l'entrar aquí?
0: Què t'ha passat?
5: Hi ha un economista, així una miqueta famós, que es diu Marc Vidal.
0: Sí.
5: I el tio té el mateix cabell que el Lluís i les mateixes ulleres. I he entrat aquí i dit, hosti, el Marc! Després m'he sentat i he vist que no era, no?
0: Vinga, va,
5: no,
0: escolta, demà tornem amb l'Opicó, amb lo Santi Villas, que és de Fraga, també és del Lo.
2: És veritat, és veritat. Sí,
0: i amb,
2: sí.
0: I amb lo Pau de Pons. Fins demà. Bon dia a tothom. Gràcies, senyores i senyors. Adéu.

0: Premià no ho ha dit, no? Barcelona está llena de arte. És probablement una de les cançons més horribles que he sentit en tota
1: bueno,
0: la meva vida.
1: Fa una llista de totes les poblacions amb més tradició andalusa.
0: Però com coneixies aquesta cançó,
1: es diu tu? Nuestra Otra Andalucía.
0: Ah.
1: Perquè jo treballo a Radio Teletaxi.
0: Ah, tu també la coneixies, Glòria?
1: Home.
0: La Glòria també la coneixia.
1: Clar, perquè jo treballo a Radio Teletaxi.
0: Ah, bueno, ja.
1: Igual que treballo
0: però la posen molt a Radio Teletaxi.
1: No, però és molt de Teletaxi. Aquesta cançó era molt d'aquella època.
0: No, és la fascinant, bona. Mira.
1: Sí,
0: de
1: mi España. ¡Olé! Y me abrí nuevos caminos. ¡Vámonos! Escolt del Sur. Bona nit i benvinguts.
0: I benvinguts?
1: I benvinguts. Santa Coloma de Gramenet, segons ChatGPT, seria la ciutat més lletja de Catalunya.
0: Clar.
1: Jo estic totalment en desacord. I mira que aquí jo podria anar a fer mal. Jo sóc de Badalona.
0: És impossible superar aquest moment, de ràdio que he viscut ara.
1: Santa Coloma.
0: Sí, és
1: Jo sóc de Badalona.
0: Sí.
1: De tota la vida.
0: Sí.
1: Jo podria anar a fer mal. Perquè Badalona i Santa Coloma...
0: Ja piqué,
1: home, sí.
0: Ja,
1: els de Badalona diuen que Santa Coloma és la muntanya de Badalona. I els de Santa Coloma diuen que Badalona és la platja de
0: Santa Coloma.
1: No, i aquest...
0: Sempre hi ha hagut aquesta cosa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, Santa Coloma, Badalona, no?
0: Com era allò del Fairi?
1: El Fairi?
0: Villarriba, Villabajo. No?
1: Sí. Vale? Però, clar, dic... Jo, Santa Coloma, ma mare és de Santa Coloma, de Gramenet. És crescuda a Santa Coloma, Radio Teletaxi... Home, Santa Coloma té coses guais.
0: Ah.
1: No? Jo m'he enfadat amb el ChatGPT, he pensat, jo a partir d'ara ja no faig servir el ChatGPT. M'he tret la subscripció.
0: Per això, per aquest tema.
1: Sí, perquè no m'agrada que es parli així. Però, clar, dic, m'atrec el ChatGPT i me'n vaig al Gemini.
0: Sí.
1: Me'n vaig a la competència, perquè això ja ho fem
0: a
1: vegades.
0: Clar,
1: ja ho fem a vegades. Tu te compres alguna botiga i te surt rana, què fas? La botiga al costat.
0: Exacte.
1: Per fotre aquella botiga. Per fotre. M'he comprat un Seat, m'ha servit mal. Però m'he comprat un Fiat. No te compres otro Seat.
0: Però és normal, no?
1: És normal, doncs m'ha anat a la competència. Llavors, m'he donat de baixa, m'he tret la subscripció...
0: De veritat, això?
1: Sí. De veritat. Targeta, eliminar targeta.
0: Vale.
1: I m'he anat a Gemini, m'he donat d'alta a Gemini.
0: I has fet la mateixa pregunta?
1: Clar, aquí ve el rotllo. M'he donat d'alta a Gemini i dic, hòstia, clar, jo ara...
0: Vaig a veure...
1: Clar,
0: què dius?
1: Vaig a veure si m'he ido de Guatemala a Guatepeor.
0: Clar.
1: I li he preguntat a Gemini, que me gusta, preguntar-li a Gemini.
0: I eren coincidents els resultats o no?
1: Li he preguntat, Gemini, quina és la ciutat més lletja de Catalunya? I m'ha dit, anomenar una ciutat com la més lletja de Catalunya és totalment subjectiu.
0: Sí, senyor.
1: Ja que depèn de gustos de cadascú i del que cadascú busqui, patrimoni històric, verd urbà, activitat econòmica, etc. O sigui, ja no ha anat directament al marro. Ha anat a dir, bueno, què és lletja per tu?
0: Exacte.
1: Ah, jo no puc saber el que és
0: molt empàtic, no? Aquest...
1: Diu, tanmateix... perquè és servicial.
0: Clar.
1: Les intel·ligències artificials són molt servicials. De moment.
0: Sí,
1: arribarà un punt que ens mataran a tots. Baixarà Terminator i ens matarà. Ho saps?
0: Sí, sí.
1: Terminator 2.
0: Dos?
1: Sí, la dos. La tres és feíssima, no m'agrada. Vale? Tanmateix,
0: i la
1: debats...
0: U també era molava.
1: Ui, la U molava també.
0: La U molava molt. Sí, la U, estic d'acord que la tres és la més fluixa de totes.
1: I la quatre ja...
0: La quatre no me'n recordo.
1: Ui, no la vegi. No la
0: però em va agradar molt Terminator.
1: Terminator, home, tenim una edat que Terminator va impactar molt aquells efectes especials,
0: Sí, tot.
1: Home, tot, però els efectes...
0: Era bona persona,
1: Qui?
0: El Terminator.
1: El Schwarzenegger o l'altre?
0: L'altre
1: no,
0: la persona.
1: L'altre no lo quiero yo en un grupo de WhatsApp, És el que sempre i en el grup WhatsApp.
0: Bueno,
1: tanmateix, en debats populars, fòrum i xarxes socials solen distingir algunes ciutats de forma recurrent habitualment a causa de determinats factors urbans. Les ciutats que solen sortir en aquests debats són Badalona, Hospitalet del Llobregat i Santa Coloma del Llobregat. Ai, de Gramenet.
0: De Gramenet, ostres.
1: Torna a sortir?
0: Però aquí
1: ha fotut
0: la notícia és que t'han fotut a Badalona.
1: Però aquí m'ha fotut a Badalona. Però
0: jo no estic d'acord, Badalona té zones precioses.
1: Badalona, perdona, jo he vist que...
0: Tot el passeig del mar...
1: Home, allà on visc jo.
0: Tot l'altre passeig...
1: Home, el Passeig de la Salut. Carrer del Mar.
0: El Carrer del Mar és el Passeig del Mar, no?
1: No, és la Rambla de Badalona, el Carrer del Mar.
0: Allò és
1: maco. El Port de Badalona.
0: El Port.
1: Casa Gemes.
0: Imagina't.
1: Home, maquíssim.
0: La plaça allà de l'arbre del Nadal.
1: Ui, sí, no, allò és lletjí. Mira, potser per aquesta l'arbre fastigós aquest ens han posat. Dic, clar, a mi el que m'agrada de Gemini és que dona la informació però no es mulla.
0: Ja.
1: Llavors he pensat, vaig a fer al revés. Vaig a demanar-li al
0: Gemini
1: quina és la ciutat més maca de Catalunya.
0: Clar. Ah, molt
1: Quina
0: bé.
1: Quina és per tu la ciutat més maca de Catalunya?
0: M'estàs preguntant a mi?
1: Sí, sí.
0: Ciutat o poble?
1: Ciutat.
0: Ciutat. Home, sí, jo com a ciutat diria Girona. Com a ciutat diria Girona.
1: Has anat al grano, eh?
0: Eh?
1: Ho sabies? Ho has consultat?
0: No, però és que, segons, sí, home, és que Girona segons, és molt bonica.
1: Segons Gemini, la ciutat més maca de Catalunya és Girona.
0: Veus?
1: És considerada per molts la ciutat més maca de Catalunya gràcies al seu casc antic, perfectament conservat i l'ambient acollidor. També li agrada molt al Gemini Tarragona.
0: Tarragona, sí.
1: Jo Tarragona no la veig tan guai.
0: Jo la veig maca, però és diferent.
1: Jo no... A veure, que no és lletja.
0: No, però... Home, no, i té platja, i té aquell balcó del mar, es diu.
1: Sí, allò, sí. Ja,
0: és molt bonic, tot allò. Les...
1: Bueno, hi ha molta cosa així antiga, també, no? Allò del romano, allò del... Allò
0: de les muralles.
1: Les muralles,
0: clar,
1: i tot allò.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, és veritat.
1: A mi Tarragona...
0: Ja.
1: Que si em conviden, vaig, eh?
0: I tant.
1: Si paguen, vaig a treballar,
0: no, està molt bé. Però jo he estat diverses vegades a Tarragona.
1: Sí, molt bé, a Tarragona.
0: Bonic,
1: bueno, hi ha tot...
0: Es mengen molt bé, deixa'm dir-te.
1: Sí?
0: Un parell de restaurants,
1: ah, mira,
0: molt guais.
1: Diu que també és molt maco Vic.
0: Vic és maco,
1: Vic
0: sí.
1: És maco, diu, representa l'essència de la Catalunya interior amb una gran riquesa monumental i tradició.
0: Sí.
1: Vic és maco.
0: Vic és maco.
1: Llàstima que fot un fred que pela.
0: Bueno.
1: No m'agraden els jocs que fa fred.
0: Ah, ja.
1: No? I, per últim, diu que també és molt maca Sitges.
0: Sitges és molt maco.
1: Sí. Tu dius Sitges o Sitges?
0: Sitges.
1: Sitges. És que hi ha gent que diu Sitges.
0: Bueno.
1: La gent de Barcelona,
0: sí,
1: els barcelonins diuen Sitges.
0: Ah, sí?
1: No, no, per què? Sitges. Queda sí. Fatal.
0: No sé.
1: Demà comença el Festival de Cine Fantàstic de Sitges. Diu, Sitges és molt maca, combina el seu passat mariner i d'indians amb una gran tradició cultural i arquitectònica.
0: Molt bé.
1: Clar, m'he fotut a la web de l'Ajuntament, dic, a veure si la Mireia, l'alcaldessa, ha dit
0: de algú. Santa Coloma.
1: De Santa Coloma, dic, perquè a veure si ha dit algú.
0: No, home, no crec que digui res sobre
1: no,
0: això.
1: No han dit res, però clar, he estat investigant una mica la web i diu, Santa Coloma de Gramenet, això ho posa molt... Saps que les webs de les ciutats, el primer que fan, pam, venderte a la ciutat.
0: Clar, normal.
1: No, és normal, és la seva ciutat, és el que volen, diu. Santa Coloma de Gramenet et proposa gaudir de la ciutat de diferents maneres.
0: Ah?
1: Passeja pels seus carrers i segueix els seus itineraris culturals. Visita les zones comercials i els seus mercats. Coneix l'ampli ventall d'establiments de restauració de què disposa i gaudeix de la gastronomia local i de les cultures d'arreu del món.
0: Això de veritat ho posa?
1: Això ho posa a la web?
0: Però, o sigui,
1: santacolomadegramenet.com.
0: Aquesta descripció...
1: Li han demanat a ChatGPT?
0: Jo crec... que la pots trobar en el 80% de les...
1: Sí, perquè...
0: O la pots trobar, no sé si la trobaràs, però la pots trobar segur.
1: Perquè, i diu, recorre en bicicleta o caminant la llera del riu Besòs. Bueno, aquí ja comença a donar una mica de...
0: Bueno, aquests dies no gaire,
1: aquests dies has d'anar amb piraigua,
0: Aquests dies sí. És millor que no.
1: Tot i que una cosa.
0: Què?
1: Que avui ja estava el riu perfecte.
0: Ah, sí, ja?
1: Ull, avui hi havia gent amb bicicleta, ja.
0: Bueno, ja, perquè ha baixat tot l'aigua.
1: Home, però és molt interessant, això, eh?
0: Home...
1: Home, però aquest... Però
0: sí. Quants dies volies que estiguis
1: home,
0: allò de...
1: Home, ahir fa dos dies allò era una piscina olímpica.
0: Clar.
1: Allò, el Fernando, que és anar de nedar allà, eh?
0: Sí, contra corrent.
1: Contra corrent, cap amunt,
0: ja
1: eh?
0: Veus.
1: Imagina't,
0: com
1: eh?
0: Com baixava allò.
1: Diu, vale, descobreix els senders de la Serrana Marina o practica algun esport en els equipaments i esdeveniments que acull la ciutat. Tria la millor manera de gaudir de Santa Coloma.
0: Molt bé.
1: Santa Coloma hem de dir que, per exemple, té coses que no té altres ciutats.
0: Ah, sí?
1: Com, per exemple,
0: què?
1: Un restaurant amb estrella Michelin, no sabies?
0: Sí, senyor.
1: Ah!
0: I m'han dit que està molt bé.
1: Jo he anat.
0: Ah, sí?
1: M'ho van regalar per un cumple.
0: I què?
1: Increïble.
0: Sí, eh?
1: Magnífic.
0: Jo no he anat.
1: Però... Increïble. Saps aquests menús que dius... ¿Cuántos platos quedan porque estoy a punto de petar?
0: Dice que son las 9.
1: Saps allò que dius? ¿Cuántos platos más...? No, queden 14 platos aún, eh? I menges molt i t'ho cuinen allà mateix. Molt bé, molt bé.
0: Sí, eh?
1: El bar, el Juerna, es diu.
0: Molt bé.
1: O si no, pots anar a fer tapes al Barat, que és el del costat, que també és del mateix.
0: Que m'han parlat meravelles d'aquest lloc.
1: És el
0: mateix, però...
1: És del mateix dueño, però de tapes.
0: Ah, fantàstic.
1: Però l'estrella Michelin està a l'altra banda.
0: Vale.
1: Saps per què es diu estrella Michelin?
0: Per què?
1: Perquè surts com el Nino de Michelin allà dintre. Que no l'havies vist, eh? Clar, ja per acabar... Potser Santa Coloma és lletja, no sé, és una cosa...
0: Avui t'he deixat acabar tota la secció?
1: Sí, sí. Bueno, no, m'he saltat un tros perquè ja...
0: Ah, ja veies que no...
1: Sí, ja veus que era batard.
0: Estan impressionats,
1: llavors,
0: sí.
1: Llavors, he fet coses que per mi sí. Són més lletges que Santa Coloma de Gramenet.
0: A veure...
1: Perquè, clar, hem de quedar bé amb Santa Coloma.
0: Clar.
1: Perquè ara el Miquel...
0: És el moment empàtic...
1: Clar, el Miquel aquí baix... Ara, quan surti, em mirarà malament, em dirà, home, Merca, no em portis aquesta secció.
0: Clar, que me la lies,
1: que
0: no?
1: Que estava jo aquí mirant el Portugal-Inglaterra, no sé si juga a Portugal, avui
0: no
1: juga
0: a
1: algú, no? Diu, estava jo mirant aquí el concert d'Oques Grasses
0: sí.
1: I estic ara aquí atenent el d'això, vale?
0: Vale.
1: Coses sota el meu punt de vista, més lletges que Santa Coloma de Gramenet. Per exemple, una rotonda. Una rotonda? Les rotondes són lletges.
0: Són lletges.
1: Sí, i mira que a vegades... Adéu, adéu. Mira que a vegades intenten posar-li coses al mig perquè semblin maques.
0: No, no som...
1: La rotonda és una cosa lletja.
0: Un dia d'aquests hem de parlar de les coses que se li posen al mig a les rotondes. Aquest és un tema, eh? Aquest és un tema.
1: I coses que li podríem posar, eh? Com algun alcalde allà al mig. Saps? Algun alcalde que vagi saludant.
0: O repartint catàlegs de la seva ciutat.
1: De la seva ciutat.
0: Déu, visiti els mercats, visiti el... No?
1: Vale. Alguns tatuatges que es feia la gent als 80 i als 90.
0: O ara.
1: Ara, el tema tatuatge ha millorat. Si no has estat a quatre camins, el tema tatuatge ha millorat.
0: Jo estava parlant avui amb una persona al gimnàs i no podia treure la mirada de que portava una cafetera. És a dir...
1: Una cafetera!
0: Això, és a dir... Una cafetera?
1: Una cafetera.

0: Això quan tu fas?
1: Sí, dius, no, és... Eh? Hi ha
0: el logo,
1: gent que
0: el
1: pensa que mai no es fa gran.
0: Claro.
1: I passen els anys.
0: I passen els anys pel tatuatge. Sí, aquell sí. Piolín ha complert anys, també. Eh? Aquell piolín que amb 20 anys estava esbelto... Aquell,
1: com es deia, l'Smiley?
0: L'Smiley.
1: Allò de l'Acid House.
0: Ah, sí, també, allò s'ho tatuaven. O el símbol de Penélope, de la discoteca Penélope.
1: És veritat, sí, senyor. Eh?
0: I la Penélope ja és gran. Sí, aquella sí. Penélope ja s'ha fet gran igual que la persona. Vale? Coses lletges, coses més lletges que Santa Coloma de Gramenet, els gats aquells que no tenen cabell. Hi ha algú més lleig que el gato?
1: Mira, aquí et dono totalment la raó. Pobre meu, que ha de ser molt simpàtic i molt...
0: Oh, no, i són animals
1: són molt
0: i tenen drets a viure com tots. Però
1: l'últim exemple perquè hem d'acabar.
0: Els crocs amb mitjons, hi ha cosa més lletja que un croc amb mitjó?
1: Empaten la sabatilla de piscina amb mitjó.
0: Ja no és que sigui lleig, allò ja és de donar dos
1: hòsties. És un pecat mortal, no?
0: Allò de gent que no li han donat dos hòsties.
1: Estic totalment d'acord.
0: O coses més lletges, que és ChatGPT. ChatGPT ha de ser... ChatGPT és una cosa que ha de ser lletja per dintre. Tu vas a l'oficina, on estigui allò, perquè allò ha d'estar a algun lloc.
1: Sí.
0: Aquells ordinadors han d'estar a algun lloc. Allò ha de ser lleig de collons. Allò ha de ser més lleig que Santa Coloma.
1: Acabarem el programa amb un interrogant.
0: Sense cap mena.
1: L'interrogant del Jordi Merca. Jordi, que tinguis bona setmana.
0: Gràcies.
1: Senyors i senyors, acabem com sempre amb música. Ui.
0: Ui.
1: Ostres.
0: Dintre d'una església?
1: Què ha passat?
0: Queridos hermanos.
1: No. No és una església, però sí un gran teatre. Un teatre on ha de sonar aquesta música. Recordo el primer dia va ser en aquest programa que vam descobrir plegats el disc de Rosalía i ens vam quedar contra les cordes. Avui, Rosalía, Premi Nacional de Música Actuales 2026 del Ministeri de Cultura. I és per això que serà Rosalía avui la que ens acompanyi fins a les 10 en punt de la nit. Senyores, senyors, un plaer. Demà, 8:15 del vespre, tornem aquí a la Plebem.
0: Vale.
1: Alguna cosa?
0: No, m'estic escoltant Rosalía, m'encanta.
1: A mi també, aquest disc m'encanta.
0: M'flipa.
1: T'flipa?
0: M'flipa, Rosalía.
1: Quina sort que tens. Gràcies, Jordi.
0: A tu.
1: Bona setmana, senyores, senyors. 8:15, demà, Ràdio 4, al Plebem. Bona nit.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. Quants inputs a les nostres vides sentíem això? Oques grasses, que podreu viure el concert a través de la 2CAT i a través de Ràdio 4 aquest dissabte. Alguns el podrem viure també allà in situ. Serà aquell moment parèntesi on deixarem el multipantalla i estarem només focalitzats en Oques grasses. Aquest divendres a la Tàctica reunirem fans d'Oques grasses, que en són molts perquè si han omplert tants estadis és que hi ha molta gent que li agrada aquest grup de música i doncs això. Parlarem d'aquest fanatisme Oques grasses. Bé, i després de la pluja, què? És una de les preguntes que ens fem. No s'han acabat les pluges, però comencen a sortir ja preguntes sobre què podem fer si, per exemple, se'ns han mullat els mobles. L'assegurança ens cobreix això? O més enllà, estem veient moltíssimes imatges amb cotxes que estan baixant de rieres, de carrers que en forma de rieres. Què passa amb aquell cotxe? Això ens ho cobreix l'assegurança? Tenim moltes preguntes sobre aquest tema. I també altres temes que tenen a veure amb l'Estatut del Treballador. Si hi ha vaga general i en faig, ho he de dir a l'empresa? Va, ens infiltrem a casa dels diners a veure què els preocupa avui.
2: Els diners.
3: Marta, posa una altra galleda al passadís, que la cuina sembla PortAventura.
4: No me'n queden més, Jordi. He posat l'olla de l'escudella, el cubell de la brossa i la galleda de la fregona.
3: Això no és una filtració, és el diluvi universal. Truca a la feina i digues que no hi anem, que estem ocupats salvant el parquet.
4: Ja he trucat. Els he dit que no puc anar a la reunió perquè tinc un imprevist hidràulic. El teu cap ja s'ho olorava. Ai, a veure què diuen els de l'assegurança.
3: I demana que enviïn un pèrit en barca, que se'm pica la fusta del menjador.
4: Va, agafeu el telèfon. Sí, oh, sí, miri, trucava per... Com? Premeu 1 per robatori, 2 per incendi i 3... Si us està caient el sostre a sobre. Dóna'm el 3, dóna'm el 3.
3: Que vinguin avui o que ens paguin un submarí.
4: Ai, res, fil d'espera amb música de flauta de pa. Estem venuts, Jordi.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica amb Mariola Dinarès.
1: I amb la Natàlia Sánchez i la Laia Casanova i tots vosaltres que podeu participar, assegurances avui, Estatut dels Treballadors i després vindrà la nostra col·laboradora, la Júlia Stals, amb els perruquers i perruqueres més virals. Tàctica avui per portar el pentinat de la Lamine Yamal. Anem per feina.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690 080 830.
1: Bé, doncs arran dels aiguats i les inundacions sempre ens preguntem, això ho cobreix l'assegurança? Bé, la Núria Sallés Ramoneda és mediadora, assessora de salut i de finances, fa una feina important de divulgació sobre assegurances via Instagram i últimament ens van sortint els seus vídeos perquè tothom té moltes ganes de saber què fer amb les assegurances. Núria, què tal? Bon dia. Ara connectem amb la Núria, que està connectada. Fem aquesta connexió arran dels aiguats i inundacions. Han passat un munt de coses i ens preguntem si ho cobreix o no l'assegurança. La Núria està connectada? Sí, hola, Núria.
5: Hola, Mariola, què tal?
1: Ai, què tal? Bon dia. És veritat,
5: bon dia.
1: Es nota molt i tu segurament amb les xarxes ho estàs notant, que hi ha molt d'interès per saber això, què fer en cas d'un aiguat. Veus aquests cotxes que estan baixant en forma de rieres i dius què està passant aquí, no?
5: Bueno, sobretot aquí el més important és evitar la confusió que hi ha tan habitual de confondre que s'hagi d'obrir un sinistre pel consorci amb que no tingui cobertura la seva assegurança, que és el que més m'estic trobant.
1: Ah, val, sí, doncs sí que va, perfecte, Núria. Anem a aclarir conceptes perquè tenim aquí un embolic, com pots comprovar, que tu tens molt clar, però nosaltres no. Per tant, això anem a fer servei públic i aterrar-ho tot moltíssim. Parla'm d'aquesta confusió.
5: Mira, el Consorci forma part del sistema assegurador espanyol. Llavors, tu quan pagues una assegurança, automàticament tu els impostos que deus en una assegurança l'impost que pagues és el del consorci. Val? Llavors, què passa? Que quan hi ha desastres naturals, com per exemple poden ser aiguats, poden ser un terratrèmol o pot ser una dana, per exemple, tot això forma part del consorci. Val? Això no vol dir que la teva assegurança no tingui cobertura. Simplement tu estàs pagant, és com si tinguessis dues assegurances. El que no et cobreix una, t'ho cobreix per l'altra banda. Val? Llavors, sempre tens cobertura, simplement, per una banda, si és una inundació o un desastre natural, ho pagarà i ho anirà via consorci, que és exactament el mateix. Obres un sinistre pel consorci, ho fas tot igual que el consorci. I si és de l'asseguradora, obres un sinistre per l'asseguradora. Al final, mira, l'altre dia vaig penjar a l'Instagram una frase que em va dir un apèrit, que és molt fàcil de diferenciar. Quan l'aigua entra per baix, per les portes, per els trasters, per sempre per baix, sempre és consorci. Si entra per dalt, és asseguradora. Amb això ho tens, ja queda claríssim.
1: Però, de totes maneres, tu tens una assegurança i a dins d'aquesta assegurança ja hi ha la part del consorci. Això és una qüestió tècnica de vosaltres, de qui ho ha de pagar, no? Si l'asseguradora o ho ha de pagar aquest consorci, que suposo que és també per curar-se una mica en salut, les assegurances, no?, en cas de desastre natural.
5: Exacte. Que quan hi ha inundacions importants o riuades, qui acostuma a indemnitzar és el consorci, que tots paguem al final. Aleshores, això se n'encarrega el consorci que forma part de l'estat espanyol. Llavors, això s'ha de canalitzar per allà. No pot fer-se càrrec una asseguradora, però no perquè, repeteixo, no perquè no hi hagi cobertura amb l'asseguradora, sinó que és que es canalitza el sinistre cap allà, però té la mateixa cobertura.
1: Clar, ara estava pensant, normalment quan tens una assegurança del cotxe, sempre dius que és a tot risc o a tercers. Clar, tota assegurança ja implica aquest tema de compensació en casos de desastres naturals, no? No cal ni que sigui... És igual si és de tercer, si és de tot risc, el que sigui, no? És igual.
5: És igual. Aquí l'única diferència que hi ha quan tu pagues una assegurança de vehicle, sobretot, és què t'està pagant l'asseguradora pel teu vehicle. Llavors, hi ha moltes companyies que paguen un valor banal del vehicle, vale? Que seria, doncs, per exemple, el que trobaries a la taula Gamban, que això es troba, és el que publica el BOE. El teu cotxe a dia d'avui, amb 15 anys i 300.000 quilòmetres, val a 500 euros, per exemple. O les companyies que paguen a valor de mercat. Aquí això la gent no ho acaba d'entendre, perquè la gent el que fa és buscar una assegurança i ja està, i amb cotxe acostuma a buscar preu, i quan hi ha aquests desastres naturals, que desgraciadament cada vegada n'hi ha més, la diferència entre una persona que ha pagat una pòlissa on pagues valor banal o pagues valor de mercat, sobretot és la diferència que un es pot comprar un cotxe nou i l'altre no. Uh-huh. I això la gent no ho sap o no ho pregunta o no diu res fins que no li passa el sinistre.
1: Clar, és important. Mira, tenim una consulta de la Roser, diu, si l'aigua entra per baix al consorci, les capil·laritats també?
5: Tot el que entri per baix i vingui del mateix sinistre, és a dir, vingui, per exemple, de les pluges del 3 d'octubre o les del 29 de setembre o les del 24 d'agost, per exemple, que ara en un mes n'hem tingut 3, tot anirà per consorci, sempre.
1: Però ha d'haver-hi, per exemple, una declaració de desastre o el que sigui? Saps allò que a vegades diuen, aquesta s'ha declarat, aquesta zona, perquè això suposo que també va lligat amb les assegurances, no? Quan es fa una declaració des de les institucions que és una zona molt afectada, això també va lligat o no? O qualsevol aiguat, si porta un desperfecte, també pot anar cap aquí, o sí que té a veure?
5: No, sí que té a veure, perquè realment les assegurances el que tenen és una normativa i a la que s'escapen aquesta normativa, és a dir, per exemple, l'aigua, quan cauen més de 40 litres per metre quadrat, és quan, per exemple, sí que et queda cobert un sinistre. Vale? Quan cauen, per exemple, 170-200, que és el que ha caigut aquests dies, això ja és multiplicar o inclús quadruplicar el que realment està cobert per l'assegurança. Llavors s'escapa de la normativa de l'assegurança i per això entra en consorci. Igual que el vent. El vent té, cada companyia té un quilometratge hora del vent, a partir del que queda cobert, però quan passem de 120 quilòmetres hora, aleshores és quan ja entra per consorci.
1: I això ho tens, és la lletra petita de la teva assegurança, suposo, no?
5: El
1: tema dels 40 litres o els vents,
5: sí.
1: No?
5: Sí. El que ha de tenir clar sempre l'assegurat és que, per una banda o per l'altra, ho tindrà cobert. O sigui, això és el que ha de tenir clar assegurat. No és que no hi hagi cobertura, sempre hi haurà cobertura, sigui per l'assegurança o sigui per al consorci. Però quan hi ha aquest tipus de casos, sempre hi haurà cobertura. Si no és pel consorci, serà per l'assegurança. Si no és per l'assegurança, serà pel consorci. Però sempre n'hi haurà.
1: La veritat és que jo, de fet, quan ho vaig veure, que ho publicaves, vaig pensar, mira, com és que teníem tant tal desconeixement, o sigui, totalment no en tenia ni idea, segur els que us hi dediqueu segurament sí, però jo, per exemple, ja sé que és una qüestió material, però quan veus cotxes allà que estan d'aigua fins dalt i dius aquest cotxe és inservible, penses en una persona no, que ha fet una despesa i que igual encara l'està pagant aquell cotxe. Per tant, tots aquests cotxes es compensen, s'acaba donant tota la quantitat del cotxe o no per això?
5: No, això amb assegurances de vehicles és molt important que sàpigues què estàs pagant. I amb assegurances de vehicles, de fet, l'objectiu del meu canal sempre ha sigut el que la gent, com que no es llegeix la lletra petita mai ni es llegeix la pòlissa que té, fer una mica més amè, perquè el món assegurador al final és un dels mons que no més odiats, però sí que la gent li té més tírria, les coses com siguin.
1: Sí.
5: Llavors, clar, hi ha molt desconeixement. A part de que li tinguin tírria, hi ha molt desconeixement en aquest món. Llavors, el vehicle, sempre, tot el que tu cobris o tot el que tu facis, dependrà sempre del que tu hagis volgut pagar per l'assegura del teu cotxe. Sempre. Com quan a vegades explico, no?, que hi ha gent que es gasta 50.000 euros en un vehicle, però després l'assegurança ha de ser molt barata. Val, doncs tu la pagues molt barata, però llavors quan passi qualsevol cosa, també cobraràs molt barato. Al final bueno, són dos i dos, no? Pagues barato, cobres barato.
1: Passa amb els mòbils també, no? Quan compres un mòbil que et diuen, vols l'assegurança del mòbil?
5: Bueno, o la carcassa mateix, que es gasta 1.800 euros en un mòbil i després agafen la carcassa dels 10 euros perquè és que 20 euros és massa. Pues això és el mateix, al final.
1: Ai, sí. Ara m'has fet gràcia, però no fa riure, però és que som així, és veritat.
5: No, sí, no, som així, sí.
1: La Pilar, com es fa la gestió amb el consorci?
5: La gestió amb el consorci, a veure, això ja també hi ha bastanta confusió. La gestió amb el consorci normalment la fa el client. Vale? Tens un enllaç en el que tu entres i vas ficant les dades teves i ja està, es queda obert el sinistre. Depèn molt del mediador que tinguis i depèn molt de la companyia que tinguis. Jo, per exemple, particularment, els estic obrint jo, els sinistres dels meus clients. Els estic obrint jo, els descarrego el PDF i els envio al client. I a partir d'aquí els vaig guiant una mica de què han de fer quan rebin un email del consorci. Però depèn molt de cada asseguradora, de cada mediador, de cada gent. Si no, és tan fàcil com, ja et dic, entrar al Consorci Compensació d'Assegurances al Google i a partir d'allà vas obrint el sinistre i ja està. Però sempre és millor que l'asseguradora sigui la que determini o que li digui al client si és consorciable o no. I ja et dic, a vegades hi ha mediadors que ells mateixos ho fan. Vull dir, les companyies que hi ha mediadors, aquesta gestió l'acostumem a fer sempre.
1: I quines serien una mica les recomanacions? Quina informació ens hem de guardar com a prova quan ens passa una cosa d'aquestes?
5: Home, has de tenir en compte que si no hi ha prova del delicte, per dir-ho d'alguna manera, no hi ha sinistre. Llavors, clar, per exemple, l'altre dia va venir una persona que tenia una nau inundada i em preguntava si la podia netejar. Sempre, sempre, sempre s'han de tenir proves de tot, de tot. Llavors, fotos, vídeos, el que faci falta. Sempre. Quan passa alguna cosa així, és primer automàticament trucar a l'asseguradora perquè ja quedi registrat que hi ha un sinistre i tu tenir material amb fotografia o en vídeo del que ha passat. Sempre és molt millor que s'esperi la gent i que no faci res, que s'esperi tothom i que el peri quan vingui, que ho vegi tot en directe el que ha passat. Però si és una situació en la que no es pot esperar ningú i que evidentment s'ha de netejar en aquell mateix moment, cap problema. Però llavors deixa constància del que com estava l'anterior abans la nau aquesta, per exemple, o la casa o la comunitat.
1: Això crec que és del que hem dit el més important, això, crec. Perquè,
5: és el més important,
1: perquè
5: sí.
1: Realment, quan et passa una cosa així, la reacció és d'arreglar-ho, no? O sigui, et surt a arreglar abans de fer fotos.
5: Exacte. Llavors, sempre és millor. Tu fes fotos de tot el que faci falta, de vídeos del que faci falta, si no pots esperar-te que vingui un pèrit. El millor ideal és sempre trucar i que vingui un pèrit i que llavors ell mateix sigui el que vegi en directe el que ha passat.
1: Tu, Núria, t'has arribat a trobar de gent que no hagi pogut cobrar perquè no té proves?
5: En casos així, no. En casos de cobertures més senzilletes, sí. Mm-hmm. Cobertures com, per exemple, els béns refrigerats de quan se'n va la llum i la gent et diu, se m'ha anat la llum i se m'ha fet malbé tot el de la nevera o el congelador. I llavors els dius, bueno, doncs envia'm una foto del que hi havia dintre la nevera i envia'm una llista unitària del que hi havia dintre la nevera. I et diu, no, ho he llençat tot. Paga-m'ho tot i ja està. Clar, no funciona així.
1: Ja, no hi ha prova.
5: Ha d'haver-hi una prova, exacte, ha d'haver-hi una prova i després, en tot cas, t'ho pagarem en funció del que hi hagi dintre. En consorcis no, eh? En consorci no ha passat mai.
1: Ah, d'acord. La Núria Sallés Ramoneda, ella dius que ets mediadora també, assessora de salut, de finances, però ara t'estàs funcionant molt, no?, els continguts d'assegurances. Crec que ets del Vallès, no sé si has hagut d'atendre molts clients teus aquests dies.
5: Déu-n'hi-do.
1: Sí, no? Déu-n'hi-do.
5: Aquesta setmana ha sigut setmana de despatx fins tard per obrir sinistres del consorci, sí.
1: Amb què t'has trobat? Et pots fer una mica de crònica de casos concrets que t'hagis trobat?
5: Bueno, m'he trobat casos de... sobretot a Granollers, que va ser una de les zones més afectades. Casos de trasters, per exemple, que l'aigua ha entrat per baix i ha destrossat trasters, portes i coses que hi havia de contingut que hi havia dintre el traster. O, per exemple, vivendes automàticament que estan plenes de fang perquè ha entrat l'aigua i estan inhabitables, les cases, per exemple. Mm-hmm. Sobretot a Granollers, Platja d'Aro, aquestes zones així, les més afectades.
1: Mm-hmm. I clar, també suposo que si és una vivenda és fort, però si és un comerç la cosa també es multiplica, no? Si, perquè també té a veure amb que després no poden facturar, etc. No? No sé si l'assegurança també a posteriori cobreix alguna cosa.
5: Aquí estem amb el de sempre. Sí que et cobreix si tens la garantia coberta. És a dir, al final una assegurança es fa com a mida del client. Si el client ha pagat la garantia de paralització d'activitat, que seria aquest cas, per exemple, de se m'ha inundat tota la botiga i no hi puc obrir perquè és inviable, aleshores, evidentment, el client cobra un tant i se li indemnitza per la paralització que ha pogut tenir. Si no ha pagat aquesta cobertura, sí que se li indemnitza per tot el contingut que se li ha fet malbé, però no se li indemnitzarà per el temps que ha estat parat.
1: Està clar. Doncs escolta, Núria Sallés Ramoneda, la podeu seguir a Instagram com a Núria SR Assessora, amb gairebé 20.000 seguidors, que això fent continguts en català és molt. Per tant, enhorabona per la feina de divulgació i sobretot això, no?
5: Veure
1: una mica les assegurances més enllà, perquè realment em dedica fa mandra quan dius he de pagar això per si de cas. El per si de cas costa una mica. Tot
5: sí,
1: s'ha de dir.
5: Sí, costa molt. Mica en mica.
1: Una abraçada, Núria. Bona feina.
5: Moltes gràcies, Mariola. Gràcies.
1: Va, canviem de tema. Més preguntes.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690 080 830.

0: Bé, la tàctica per deixar de treballar no la tenim, però sí que tenim alguna tàctica per resoldre algun dels problemes. He dit que canviem de tema i no canviem ben bé de tema perquè ara la pregunta que ens estem fent aquests dies i que volíem resoldre avui a la tàctica és com funcionen els permisos retribuïts en cas d'alerta meteorològica. Connectem ara amb en Pere Vidal, que és advocat laboralista. Hola, Pere.
1: Hola, bon dia.
0: Tens la tàctica per deixar de treballar? No.
1: No, ja m'agradaria, però encara no l'he descobert.
0: Bé, escolta, però sí que és important saber això, quins són els drets dels treballadors si en cas de temporal no poden desplaçar-se i arribar a la feina. Què diu l'Estatut de les Persones Treballadores?
1: Sí, a l'Estatut dels Treballadors, com a conseqüència, bàsicament, de les catàstrofes de la Dana, doncs es va introduir, perquè això era un tema que no estava resolt, es va introduir el que se'n diu els permisos climàtics. Què és el que diu exactament l'Estatut? Això està regulat a l'article 37 de l'Estatut, i et diu que quan els treballadors tenen permís de fins a 4 dies, que 4 dies no és anual, sinó que és per cada cop que passi aquestes situacions, doncs fins a 4 dies, quan hi hagi una impossibilitat d'accedir al centre de treball, o de transitar per les vies de circulació per arribar al centre de treball. I això és la primera condició i sempre ha de ser com a conseqüència o bé de recomanacions, limitacions o prohibicions de desplaçament de les autoritats o bé quan hi hagi una situació de risc grau i imminent, com pot ser doncs, això, una catàstrofe o un fenomen meteorològic advers. Això en què es tradueix? Que quan tenim alertes de meteorològiques, com les que hem estat rebent aquesta setmana pràcticament cada dia, doncs els treballadors, o bé perquè no tenen la possibilitat de les vies perquè s'han tallat les carreteres, el que sigui, o bé seguint les recomanacions, doncs podrien gaudir d'aquest permís que és de fins a 4 dies. De 4 dies es pot allargar en cas de la situació doncs s'allargui i en aquest cas el que sí que pot fer l'empresa és tramitar un expedient de regulació temporal, és a dir, un ERTO, no? Per força major, en cas de que la situació doncs se'n vagi més enllà d'aquests 4 dies.
0: A l'ERTO, en el confinament, crec que es va passar això, no? Que dels ERTOs. Les casuístiques canvien molt si és una empresa gran o és una empresa petita?
1: L'Estatut no estableix cap tipus de... I això en caràcter general, no estableix cap tipus de diferència, no?, a l'hora de gaudir aquest permís de si ets una empresa gran o una empresa petita. L'única diferència en la que es poden trobar les empreses són aquelles en les que, per exemple, la feina, no?, es pot fer amb teletreball, que en aquest cas sí que estableix el propi article, no?, que ho regula, que si la feina es pot fer, la prestació laboral és compatible amb el treball a distància, doncs l'empresa ho podria establir. És a dir, en comptes de donar-te el permís, doncs treballes des de casa. Sempre, si la teva feina ho permet, clar, si treballes a si ets un cambrer d'un restaurant, doncs el teletreball no serà possible.
0: Clar, hi ha una cosa que tots ens estem adaptant en el és alert, no? Aquestes alertes que fins i tot Protecció Civil s'hi està adaptant, no? És a dir, que cada vegada són recomanacions de ja s'ha acabat el confinament a una zona, ara sí, ara al mateix moment que la gent ja s'està desplaçant et diuen que no, és a dir, són recomanacions i d'altres indiquen ordres d'obligat compliment. Clar, això, amb què es tradueix amb tot això que estaves dient? És a dir, quan arriba un missatge desalert, això ja és vàlid perquè tu et puguis quedar a casa i que puguin retribuir aquell estar de casa o no?
1: En principi, és una bona pregunta perquè ja fet moltes empreses i molts treballadors se la fan. Al final, les alertes de l'EMET, evidentment, si és una alerta de màxim nivell, no? de nivell vermell per tormentes i t'està afectant la zona on tu vius, més que o la de l'empresa, i això t'impedeix, encara que no hagin tallat les carreteres, que això és evident, que és que pot suposar un risc per la salut, doncs aquest permís tens dret a gaudir-lo. Els dubtes poden sorgir doncs, quan són doncs que hi ha alertes de pluja, però bueno, és una pluja que no et posa en risc i que no et suposa cap tipus de limitació a l'hora de circular. Clar, com que les alertes també per part de Protecció Civil, doncs, es curen en salut i ja de vegades que arriben alertes quan després no hi ha realment una situació de riesgo grave i imminente, no?, que és el que diu la llei, doncs a posteriori doncs es podria arribar a revisar si aquests dies que has gaudit del permís els has de recuperar o no. Però d'entrada, la llei et diu, l'únic que estableix la llei com a caràcter previ, és a dir, la persona ha d'avisar i justificar per ausentar-se. Llavors, a l'hora de la justificació, que sempre serà en caràcter posterior, no? Perquè si tu no vas a treballar i després resulta que no hi havia una alerta de baix nivell o que no hi havia impossibilitat, doncs aquí l'empresa, no dic que no pot aplicar mesures disciplinàries, però sí que podria arribar a fer recuperar les hores. Mm. Això és molt cas per cas, clar, perquè
0: És que és molt cas per cas, però, per exemple, si tu, per exemple, hi ha una alerta a la teva zona que tu no et pots desplaçar, et poses d'acord amb el teu cap o amb la direcció de la teva empresa i li dius, escolta, si avui no vinc, cobraré aquest dia? Aquest tracte verbal serveix d'alguna cosa?
1: Sí, al final, el que ha de fer el treballador, la persona treballadora, quan arriba l'alerta, és, quan més aviat possible, doncs, informar l'empresa i, per exemple, amb la captura o de l'alerta que li ha saltat al mòbil, això és una justificació, o sigui, qualsevol fórmula en la qual acrediti, no, que hi havia aquesta impossibilitat. I això, sempre els abogats sempre recomanarem que si fas per escrit millor que verbal, però sí, el procediment també és recomanable que les empreses, perquè al final això és una qüestió que afecta la seguretat i la salut dels treballadors i llavors les empreses, és molt recomanable, per no dir obligatori, que tinguin algun protocol, no, que estigui una mica protocolitzat, que fer en aquests casos per no estar cada cop pensant si ho concediré o no ho concediré, què m'han de presentar, doncs que estigui una mica pautat a cada empresa. Però al final les empreses, clar, tampoc es poden arriscar a que els treballadors, i això hi ha sentències de fa anys, que el que no es pot pretendre, no, és que els treballadors tinguin un comportament heroic, no, per arribar al centre de treball a prestar els serveis. Uh-huh. És el que vol evitar la norma. I, de fet, abans de que s'introduís aquest permís, doncs hi havia molts dubtes, perquè de fet hi havia molts dubtes en el sentit de si el treballador no tenia que anar al centre perquè hi havia inundacions, inclús hi ha sentències sobre huracans, però clar, aquell permís no era retribuït, perquè com que no era culpa de l'empresa, doncs no hagués vingut a treballar.
0: La s'agafaven això, no?
1: No, està justificat, efectes disciplinaris, però no et pago el sou. I això, hi ha bastantes sentències, totes anteriors a aquesta reforma del 2024.
0: Clar, és que nosaltres ara estava com molt en el punt de vista del treballador, però ara, per exemple, m'està escoltant un empresari o una empresària i clar, suposo que també són moments complicats, no?, de dir que han de parar de produir o el que sigui, i això també és un daltabaix a l'empresa. Què passa, per exemple, si el treballador no pot arribar a la feina perquè el transport públic està interromput o les carreteres estan tallades, com el cas d'aquest matí, que les línies de Rodalies no donaven servei, no? No sé si el tema del transport entra dins d'aquesta novetat que hi ha ara amb l'estat del treballador.
1: Clar, al final, a no ser que hi hagi en aquests casos, l'article parla de la impossibilitat de transitar per les vies de circulació necessàries. Clar, si això doncs, ens ha passat a tots, si Rodalies no funciona, doncs t'has d'alguna forma buscar la vida per arribar al centre de treball. Diguéssim que això no és culpa de l'empresa. Una altra cosa és que com a conseqüència d'una inundació que s'està produint en aquell mateix moment, doncs el fet de tu intentar arribar al centre de treball et posarà en perill. Però vull dir, el simple fet de que no... és que avui hi ha vaga d'autobús, no? Jo què sé. A coses així, doncs, el treballador, d'alguna forma, la seva obligació és arribar al centre de treball a la seva hora. sempre que no hi hagin, doncs això, situacions...
0: Però és que clar, hi ha situacions que no es coneixen també ben bé què passa, perquè en el cas d'avui de Rodalies no donaven servei i no se sabia ben bé què passava. Vull dir que era, hi ha situacions com relatives, hi ha una vaga encoberta, s'han dit moltes coses, però no se sabia, com diríem, la causa concreta, no? Llavors suposo que a l'hora de negociar tot això és dificultós,
1: sí,
0: no?
1: Sí, això és molt casuístic i al final... El sentit comú i al final el normal és que evidentment sancionar perquè de cop i volta Rodalies no funcionava o perquè la venda de la carretera per una manifestació, doncs evidentment no, una empresa que no sigui un cafre, no sancionarà a un treballador per això. Una altra cosa és veure si aquelles hores les ha de recuperar o no les ha de recuperar.
0: Uh-huh. En principi
1: aquest permís de 4 dies està parlat, doncs això, està pensat bàsicament, és el permís de, bueno, és que va sortir a l'arrel de la Dana, està pensat, doncs això, per catàstrofes i sobretot situacions que et posin en risc per la teva integritat.
0: No, de fet, la Dana ens ha canviat a tots també, no? Ara quan cauen aquestes pluges tan, tan fortes, et venen les imatges, no? Va ser, jo crec que en moltes coses ha sigut un abans i un després, no, la Dana?
1: Totalment. Per una banda, evidentment, doncs és una desgràcia. Per altra, doncs va ser la forma d'almenys posar negre sobre el blanc aquest tipus de situacions, perquè ja et dic que fins aquell moment, doncs també és veritat que abans no passaven tant aquest tipus de fenòmens meteorològics, però abans no estava regulat. Llavors era molt cas per cas, doncs interpretar doncs amb la llei de prevenció de riscos, doncs si es podia considerar el fet de que un treballador vingués a determinades situacions meteorològiques era suposar un risc per la salut, hi havia el tema de que no era retribuït, etc. Però en aquest sentit, doncs la Dana va permetre, si se li pot trobar algun positiu entre cometes, doncs que regulés expressament aquests permisos meteorològics i també la substitució, que això molts cops s'oblida, doncs això, la possibilitat de que en comptes del permís, doncs que si tu pots teletreballar, doncs que es faci, doncs que es teletreballi.
0: Sí, sí, és evident que, clar, de fet, és una qüestió que t'has de posar d'acord tu amb l'empresa, no? Si pots fer teletreball o no el pots fer, i segons també el protocol i segons el que acordeu, no?
1: Sí, el que estableix la norma és això, sí, sempre que la teva feina, evidentment, sigui compatible, que l'empresa, doncs estigui preparada pel teletreball, i també diu que les redes de comunicació doncs ho permetin. Clar, si s'ha caigut l'electricitat, etc., i no pots treballar de casa, doncs no serà possible tampoc teletreballar.
0: Clar.
1: Però bueno, hi ha aquesta possibilitat, clar, però hi ha moltes... Clar, això són les empreses, clar, personal d'oficina, els serveis...
0: Ara, Pere, m'has fet recordar un tema, així a simple de curiositat, no? Que va passar, per exemple, en el confinament, que havia molta gent que havia de teletreballar i al·legaven que no tenien wifi i aleshores, si tu a casa no tens aparells i no et pots connectar, no pots treballar. I moltes empreses van acceptar això, no?
1: És una bona apreciació. Però hem de distingir la llei del teletreball es va aprovar també doncs l'any, si no recordo, no sé si el 2021, el juliol del 2021, precisament com a conseqüència del que s'estava vivint, que era el, entre cometes, teletreball Covid. Era un teletreball en el que les empreses doncs van enviar la gent a casa però sense facilitar ni les eines, no? Era una compensació per les despeses. En el teletreball Covid, que se'n diu, no? Doncs estava permès, en certa manera, o almenys no estava tan regulat estrictament, amb la llei del teletreball, i això sí que t'ho diu també l'article que regula aquest permís, és que en cas de que tu, l'empresa et digui, vale, no vens a treballar, però teletreballes, has de complir amb tots els requisits formals, és a dir, formals, de pagar-te doncs els subministres, facilitar-te les eines que estableix la llei del teletreball. És a dir, que no val, queda't a casa i t'apanyes amb el teu ordinador i...
0: No, t'han de donar la infraestructura per poder fer la feina, no?
1: Ah, exactament.
0: I una última pregunta, perquè hi ha una altra realitat que està sobrevolant aquests dies, la possible vaga general per la situació de l'habitatge. Quins drets tenen els treballadors davant d'una vaga? En principi no s'ha de comunicar a l'empresa si tu vols fer vaga general, no?
1: Ah, exactament, exactament. El primer dret que es té, que és un dret fonamental, a part, és que si vols fer vaga, doncs fas vaga, si no en vols fer, doncs no la fas, i el tema és que, no, que evidentment, tant si decideixes fer una cosa com l'altra, no hi ha una obligació de comunicar-ho prèviament. És veritat que hi ha empreses que una mica per organitzar-se pregunten voluntàriament a la seva plantilla, doncs per organitzar-se, doncs qui vindrà a treballar i qui no, però bueno, evidentment és delicat aquesta pregunta, en qualsevol cas no tens l'obligació de contestar-la. Tu després, evidentment, si fas vaga, doncs l'empresa et descomptarà la part professional que correspongui, però per això no hi ha obligació d'avisar prèviament.
0: D'acord, doncs escolta, moltíssimes gràcies, Pere Vidal, que és advocat laboralista, per tots aquests dubtes que et van sortint aquests dies i que segurament n'hi hauran més encara dubtes els pròxims. Per tant, gràcies per ser tan didàctic i per explicar-nos aquí la tàctica. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bé, ara anem amb la Júlia Stals, amb els perruquers dels futbolistes.
2: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.

0: Tàctica a Ràdio 4, per primera vegada a la història, una cançó amb una espanyola ha capçalat el número 1 de cançons al món de Spotify, l'ajuda l'any amb aquesta, amb Karol G i Rosowski. Estic segura que aquesta cançó la té la Minya Mal a la seva llista personal, per això l'he posat avui. Hola, Júlia, com estàs?
1: Doncs molt bé, Mariola, preparada per parlar d'un tema de cabells, avui? Tema
0: clar,
1: curiós.
0: Mira, és que avui és el Dia Mundial del Calb i dic, va, anem a desafiar el Dia Mundial del Calb i parlem dels pentinats. Amb què has descobert aquesta setmana?
1: Doncs he descobert que és que els barbers són autèntiques estrelles de les xarxes. Es fan molt virals. A TikTok i a Instagram trobem que hi ha vídeos de talls de cabell que acumulen moltes visualitzacions i hi ha abans i després, que això sempre funciona molt.
0: Clar, és que això és com a les receptes de cuina, que estàs allà aguantant tot el vídeo fins que acaba, però clar, amb el tema del cabell, com que és l'abans i el després, també el mires tot, no?
1: Exacte, i clar, llavors hi ha reaccions de gent comentant, i a més, alguns d'aquests barbers fan un pas més, i és que treballen amb futbolistes i amb personatges que són coneguts, i sobretot, què passa? Que els futbolistes, com sempre, marquen tendència, i llavors veiem a tothom amb el mateix pentinat, que això ja ho hem vist moltes vegades.
0: És que, clar, pensa que, és que els futbolistes estan jugant al camp i pensen, ara el món m'està mirant, he d'anar amb un bon cabell. Clar, i això fa que tothom se'ls vulgui copiar.
1: És que la imatge personal també és un gran tema, no? I a Barcelona, per exemple, hi ha diverses barberies de barri on és habitual trobar futbolistes del Barça. N'hem detectat algunes.
0: Ja
1: sabem on podem anar a trobar les notícies.
0: Sí?
1: Ho sabem, però molts no són llocs exclusius i van a una barberia, doncs, la barberia de sempre, la de confiança. I què passa? Que al costat de la ciutat esportiva Joan Gamper hi ha una barberia que no sé si podem dir el nom.
0: Per què no ho saps? És pública,
1: jo l'he descobert fent cerca a través de Google Maps.
0: Per tant, investigat.
1: Es diu Sky Salon, vale? És un lloc on hi van habitualment jugadors del Barça. I per què hi van? Doncs perquè està a prop i generen doncs confiança amb el seu barber, i és increïble.
0: Bueno, de la mateixa manera que hi ha tota la tira de TikTokers allà esperant que surti el jugador de amb el cotxe per fer-li la foto, segur que han anat allà a la barberia a buscar-los també, vull dir que...
1: 100%, i si una perruqueria sempre és un lloc de confiança, a la meva, per exemple, doncs sempre es diu que es fa safreig, és un lloc d'explicar coses, doncs imagina't aquestes, deuen saber moltes coses del Barça.
0: Doncs mira, les xarxes tenen molta importància, però també la música, bastant, eh? Va, explica'ns més coses que has descobert a les barberies dels futbolistes.
1: Doncs el que passa és que un futbolista es talla els cabells. El barber aprofita i ho grava, i ho penja a TikTok i a Instagram, i aquell pentinat pot convertir-se en una tendència. És el cas, per exemple, d'Iñigo Martínez, que es va fer un pentinat que ja existia amb el nom de tall Moicà, però que va començar a conèixer-se directament com el Corte Iñigo Martínez.
0: O sigui, posant el nom i cognom del jugador, molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, és a dir, el tall Moicà ja no existeix, és el Corte Iñigo Martínez.
0: Ara és el tall Iñigo Martínez.
1: I qui hi ha darrere d'aquest tall? Doncs César Llamuca. A xarxes és ch.barber, que acumula gairebé 180.000 seguidors a Instagram. Ell és barber, creador de contingut i un dels professionals que s'han fet un nom treballant amb futbolistes com Joan Garcia, Marc Casado o Iñigo Martínez.
0: Doncs mira, podem saludar el César Llamuca. César, com estàs?
2: Hola, molt bon dia.
0: Escolta, César, tu ets el creador del tall Iñigo Martínez, doncs?
2: Va, com creador, no crec, perquè, com heu dit, és el Moicà de tota la vida, però sí que per xarxes socials hi vaig posar el nom i vaig aprofitar que és un jugador, i llavors tot el món ho va bautejar com l'Iñigo Martínez.
0: Però és fort, no, això? Que un tall que és genèric acabi posant-se el nom i cognom de l'Iñigo Martínez, no?
2: Sí.
0: Com arribes?
2: Bueno,
0: Digues.
2: És per crear una mica de tendència i cridar l'atenció. Al final la gent posa aquest nom, però l'any passat l'Iñigo Martínez va fer bona temporada, llavors sempre la tendència tant en tall de cabell i a jugar al futbol.
0: Bueno, bona temporada i moltes coses més que va fer que ens van agradar moltíssim a l'Iñigo Martínez.
2: Sí.
0: El trobem a faltar. Escolta, com arribes als primers futbolistes? Com entren a la barberia, els primers?
2: Bueno, jo treballava en una barberia de Badalona i allí arribaven molts jugadors de l'Espanyol, com va ser el cas de Joan Garcia, que va arribar quan jugava en el filial, quan era juvenil. I llavors Iñigo Martínez estatuava amb el meu soci. i em va passar el contacte i van començar a tallar i ahir vam fer relació i després va arribar al Barcelona i ja tenia barber a la ciutat.
0: Home, t'he de dir que la imatge de Joan Garcia, per exemple, s'està modernitzant per moments, no? Perquè jo penso que ve d'un una estètica una mica clàssica i ara cada dia està més modern, pot ser?
2: Sí. Anem adaptant a les tendències als jugadors, però ells ja saben el que volen i la veritat que van creant tendència perquè si són bons jugant a futbol sempre la gent està parlant d'ells i més veuen la seva imatge o els llocs on van i tot. I això m'ha ajudat bastant a l'hora dels negocis. Jo ara penso que el 70% dels meus clients són del Barça.
0: Uau! Escolta, però nosaltres anem a la perruqueria, al barber, i et porten fotos dels futbolistes. Els futbolistes quines fotos porten?
2: Bueno, no, alguna foto que veuen per Pinterest o Instagram. També
1: per
2: són
1: Pinterest?
2: Com nosaltres. Sí, som nois com nosaltres. Oye, escolta, vull fer això. O vull fer-me el color. O qualsevol cosa i nosaltres intentem aconsellar-los de tot.
0: Però m'imagino, per exemple, no sé, algú que porti la foto de Lamine Yamal. Ostres, això que li heu fet? Perquè Lamine, o sigui, que ara cada setmana està canviant, no? Amb les metges i tot plegat.
1: Té molta feina el perruquer de Lamine Yamal.
0: Sí. Molt, jo crec que el porta ja posat, no? Ja a sobre. Perquè, clar, també passa bastant això, no? César, de barbers que aneu amunt i avall amb ells?
2: Sí. De vegades es crea aquesta relació i ells sempre volen estar bé i doncs et criden a tu perquè si tenen que fer un shooting o una publicitat o un partit important, els agrada. A més, hi ha moltes càmeres detrás de quan un partit de Champions o un partit, un clàssic, volen estar sempre amb una foto perquè no saps si va ser portada el dia següent del diari o sortirà les notícies o qualsevol cosa.
1: I aleshores els prioritzes?
2: Sí, et prioritzen per la confiança i perquè ja han tractat amb tu.
0: T'arriba molta gent demanant exactament el mateix tall? Quin és ara mateix el que estaria triomfant?
2: Ara mateix la tendència és els cabells llargs. La gent, la veritat, que es fa només la patilla.
0: Cucurella.
2: I els demés, tan llarg, no sé si hi ha tendència, però...
0: T'imagines ara que tots els futbolistes volen el cabell de cucurella?
1: Ostres, no ha de ser molt còmode.
2: Crec que el que ha fet tendència, i també amb el seu gol, Ferran, tots els nois volen el tall de Ferran i estan deixant el cabell llarg i crec que és més còmode i per mi és més còmode perquè només tinc que tallar les puntes i la patilla i ja està.
0: Però una cosa, el tema Ferran es mereix un parèntesi a part. O sigui, què ha passat amb Ferran? Perquè he vist la tira d'articles, no?, que expliquen Ferran i jo, o sigui, no trobo que tingui un tall molt modern, que diguem més aviat és una mica vintage, no?
2: Sí, bueno, va de la mà igual que la moda. La moda ara, tots els nois porten jaquetes bomber, pantalons baggy, tot que es portaven als 90, i als 90 va sortir la moda també dels talls llargs, talls com en gris, o com tot això, la pel·lícula, els 80, els 90 estan tornant, i ara és la tendència una altra vegada.
1: També és veritat que potser va relacionat amb el tall famós de Ferran i llavors van dir, mira, doncs també li hem de copiar el pentinat. Potser es pensen que així serà clau de l'èxit. Podria ser també.
2: Sí. La veritat va de la mà, com heu dit. Les xarxes socials i tot, estem creant això i tu poses un vídeo a les xarxes i si porta el nom d'un jugador o porta alguna cosa, crida més l'atenció que només subir el tall i ja està.
0: Uh-huh. Hi ha alguns jugadors, per exemple, que diuen que no em vull tenyir, o sigui, o tenen les idees clares o sempre es deixen portar bastant pel barber. Jo veig els futbolistes bastant influenciats per vosaltres, eh?
2: Sí, jo jugo amb això. O sigui, jo tinc l'anècdota que amb el Joan porto dient-li, bro, si vas al Barça et tinyo el cabell de blanc. No va passar. Bro, si guanyes la Liga et tinyo el cabell de blanc. Tampoc vol. Bro, si guanyes el Mundial et tinyeixo el cabell. Tampoc. O sigui, vaig detrás d'ell, però perquè ell no vol, eres més clàssic. Però sí, és veritat que els altres jugadors, quan tenen un partit important, volen que la seva imatge el vegi el vegi bé. I el cas de Lamine o Neymar, o que sempre marquen tendència quan es fan canvis de looks.
0: Però César, has aconseguit cada vegada que es talli més al costat de l'orella, eh? Perquè abans tenia el cabell que li tocava l'orella i ara cada vegada té més ratlla pelada, eh? Això sí, eh?
2: Sí. Anem fent el més còmode per ell, perquè al final juguen a futbol, suen, estan ahí, no poden portar tant els cabells llargs o anar en diadema, així que a ell li agrada fer això, i com el cas del Joan porta els guants, no es pot pentinar tota l'estona el cabell.
0: Si un dia ens trobem que el Joan García Barros, és culpa teva.
2: Sí, ahir ho hauré aconseguit i segurament haurà guanyat mínim la Champions, l'he dit, que si ja el pròxim que es queda és guanyar la Champions, i si gana la Champions ja no té excusa.
1: I
2: si
1: per ja exemple... César, em comentaves que quan fan un canvi important, els jugadors sovint fan un canvi de look. En el cas d'Íñigo Martínez, abans de marxar del Barça, què va fer? Explica'ns-ho.
2: Doncs em va trucar, em va dir, escolta, vaig del Barcelona. I jo, em vaig posar trist i tot, però va ser el primer que va comptar amb mi i van fer aquell tall, van amb els meus balbers, van fer com un acomiadament, ens van posar la samarreta... I això, i van fer bomba, la veritat. I ell va interactuar amb nosaltres en el vídeo, que és el que més costa. Al final, ells estan ahí amb les seves coses, però Íñigo és un bon noi que va fer salutacions, va fer tot. El vídeo està en les xarxes, i aquest vídeo va ser com la notícia bomba.
0: I l'exclusiva, en part. Clar, i això us ajuda, sí, sí. Us ajuda moltíssim, no? Clar, vosaltres, per promocionar-vos, arran de tenir un jugador conegut, després ja ve gent a la vostra barberia i us viralitzeu. Parlaves molt del Joan García, i clar, sí. tu ets molt culer. No sé si, clar, tens, suposo, molta relació amb els VIPs, acabes parlant. Li feies broma quan havia de fitxar pel Barça?
2: Bueno, no, la veritat que com el conec des de que té ell 19 anys, ell sempre va estar espanyol, va esperar la seva oportunitat i aquell any va ser el seu millor. I la veritat que no va ser un bon moment pel tema familiar, tema que li agradava a l'equip i tal, però també jo crec que s'escollir un moment on et quedes en la mateixa ciutat, és el d'etern rival, però també tens que pensar la família, en tot. Tota la comunitat, la comunitat d'aquest futbolista, i és un noi molt jove com per anar-se a un altre equip només per la pressió. I jo no li feia broma, la veritat, perquè sabia que era un tema delicat. O sigui, no era alguna cosa com per bromejar.
0: I és una mica zen el moment aquest d'estar a la barberia? O sigui que és un moment per a desconnectar? Per exemple, tu tanques la barberia quan estàs fent el Joan García i no pugui entrar ningú? O deixes que entrin altres clients?
2: Abans, si et dic la veritat, ell ve i estan els clients es queden mirant com, uau, és el Joan. I ara mateix sí que intento tancar, perquè en veritat és molt, molt més mediàtic, molt més famós, i crec que per ell pues, és una estona de privacitat. No tanco la barberia, però als clients li dic, no?, que va venir aquest jugador, tracteu de no agobiar-lo o alguna cosa. Però... ell és força natural, si li demana una foto, si li demana tot, ho fa, i la veritat que jo crec que per ell encantat.
1: Quin és el teu gran somni com a barber?
2: Com a barber? Així ara mateix és obrir més negocis, tinc 4, però el meu somni és fer una societat, jo què sé, amb un futbolista, que vegi el meu potencial com tant com a barber com a empresari, i que al final és un diners que ells tenen, que poden invertir, poden moure, i si puc fer això crec que és somni.
0: És que és bo això, o sigui, un futbolista que inverteixi directament en una cadena de perruqueries, això ho veig,
2: eh? Sí. Però... sí, passa a Madrid, Camavinga, el seu germà, és barber, i té una barberia que es diu Camavinga House, i està, jo sé que està financiat, i ahir va Vinícius, va tots els del Madrid, van ahir, perquè al final el contacte és Camavinga.
0: Però tens un somni de jugador, no? Tens un somni de jugador a qui li voldries fer l'estilisme, no?
2: Sí. A veure, sempre ha sigut Cristiano. Jo soc molt, molt culer, però Cristiano crec que és la viva imatge de la imatge masculina. Però Beckham o gent que ha marcat un estil, crec que com va bé arribi a aquestes persones que sempre estan al món de la imatge, crec que és el somni de qualsevol.
0: Doncs mira, estem parlant, bé, la Júlia Estals ens ha portat el César Llamuca, el podeu trobar com @ch.barber. Va, et farem un joc ràpid, que és el reel de la tàctica.

0: i dir-li, fes-me això.
1: Ja està passant, perquè i tenim que assessorar el client i en 10 segons només veus la idea, però no el que vol el client.
0: Canviar de barber perquè el teu no té prou seguidors a Instagram.
1: Ahí s'ha passat. La persona que pensa així s'ha passat. No estima el teu barber.
0: Mala idea. Demanar-li al barber que gravi tota la transformació per penjar-la a xarxes.
1: Bona idea.
0: Fer-te el mateix pentinat que porta un futbolista just abans d'un partit important.
1: Bona idea, també.
0: Entra a la barberia i pregunta primer quants seguidors té el barber i després quant costa el tall.
1: Molt mala idea.
0: I l'última, si demà et truqués un futbolista famós i et digués fes-me el que vulguis, quin tall li faries?
1: No sé, faria l'Íñigo Martínez.
0: Vinga, per seguir la tradició.
2: La teva empremta. Gràcies, César, una abraçada. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies per l'invitació, que tingueu un bon dia.
2: Adéu.
1: Adéu, adéu.
3: Quantes vegades mires el mòbil sense adonar-te'n? Apunta't al repte de la tàctica de Ràdio 4. Et proposem el Detox Digital. No fer tant, deixar lloc per sentir. Del dilluns 12 al divendres 16 d'octubre, Setmana del Benestar a la Tàctica. Dilluns, cruixet i ganxet. Dimarts, fans del paper i l'escriptura a mà. Dimecres, taller de fotografia analògica. Dijous, arts i ceràmica. I divendres 16... canviaran els temps. La nova vida zen de Guillem Roma. Apunta't al Detox Digital de la Tàctica.
4: Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. La Tàctica, amb Mariola Dinarès. M'encantaria
2: que no hi hagués expectatiu. Això serà a partir de dilluns que ve, però a partir de demà... marxem a Palma perquè anem a fer una xerrada sobre intel·ligència artificial i mitjans de comunicació, un acte que reuneix especialistes organitzat per l'Associació Amic. Aprofitarem per parlar-ne a la Tàctica. Ens envoltarem d'experts i expertes per respondre la pregunta: mitjans de comunicació i intel·ligència artificial, aliada o adversària? Això serà demà a la 1. Adéu-siau.

0: si fallen els motors. Som l'astronauta 90 i tinc un paper mater i un rotllo de paper de vàter. I un dia soleat, partim, estacions especials, monitors, cronòmetres, compte enrere fins a 9. Qui marxa, se marxa, qui dona el sus, i partim com un coet.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: amb la Vanessa Hogarth. Deies abans del butlletí.
1: Sí que és molt fort, que, bueno, que la història és que sembla ser que l'Andreïta es va arxivar a la Belén Esteban, que la Jules Janeiro tenia un lío, un afer tortuós, van dir, amb Pietro Constancia, que Pietro Constancia és el germà de Carlo Constancia. Carlo Constancia, molt bé has dit tu, David, el fill, un dels fills de la Mar Flores.
2: De la Mar Flores, sí, sí.
1: I que està casat i que té dos fills amb la filla de la Terelu Campos.
2: Oye, és que això m'encanta.
1: Aquest
2: arbre genealògic...
1: Molt, i el més fort, que la Jus diu que no estava amb ella, que estava amb una amiga, però que ho van filtrar, el més fort és que aquest noi, un any després de tenir una suposada relació amb la Jules, el va detenir la policia per presumptar intent, bueno, presumptar que ha estat condemnat
2: sí,
1: d'assassinat
2: sí.
1: amb un altre noi de la seva edat, que al final el noi, bueno, li van tenir que imputar una cama. I el tema també sabeu que Carlo Constancia, el germà, també va estar a la presó per vendre cotxes de luxe de forma il·legal. El pare també ha estat per tema de fiscalies, de també bueno, agafar diners, canviar-los de cantó, fer coses poc legals. Uh-huh. És una família complicada. Llavors, clar, la Jules, perquè era molt jove, 19 anys, no volia que la vinculessin amb ell, inclús per la família, perquè igual no ho sabien ni els seus pares.
2: Ni
1: què passa?
2: Pares,
1: que diuen, va ser l'Andreïta i es van enfadar per això. I diuen, no va ser per això. I ens ho ha confirmat el Luis Pliego. Però li han preguntat, a Luis Pliego, que li van arribar aquestes fotografies, que no va ser la Belén Esteban, perquè
2: per
1: són amics,
2: via,
1: però va ser
2: per, un moment,
1: per una altra via.
2: Una altra
1: i la Belén Esteban ha contestat això, el següent tall. Escolteu.
3: Belén, buenos días.
4: Buenos días.
3: ¿Qué tal?
4: Bien. Oye, ¿al veterinario?
3: ¿Cómo va?
4: Bien, mejor. Lo que pasa es que tienes un vendaje muy... La molesta un poco, pero bien. Gracias a
2: Dios. ¿Al
4: veterinario? Ahí me está suspirando.
3: Oye, preguntarte simplemente... no sé si has podido escuchar las declaraciones de Carmen Borrego.
1: Es que la Carmen tiene un fill que se va a barallar amb el Pietro y amb el Carlo.
3: Porque dijiste algo tan grave de su hijo que no te lo puede perdonar.
4: Bueno, yo ayer hablé con Carmen y me parece que tiene programa. Que aclare ella, porque es que yo ya...
3: Es que dijo algo así como que incluso habían pensado demandarte porque era algo gravísimo.
4: Pues fíjate, será grave que... Hace dos semanas o tres estuve con ella.
1: Son amigas.
3: Y no te comento nada.
4: Bueno, he estado con ella varias veces. Pero bueno, que lo aclare ella, que fue la que dijo las cosas. Yo he hablado con ella y ya está. Si me perdonas, me voy.
3: Se vale, de marcharte, la última.
1: Ahora.
3: ¿Qué? Filtró, bueno, según se parece, filtró. El enfado, sí. Se sigue hablando del enfado de las hermanas.
2: Ay,
3: parece
2: ay,
3: ser que fue enfadados. Porque Julia estaba con Pietro Constancia
2: es
3: y que
4: alucino.
3: Eso se supo a raíz de que tu hija te lo contará.
1: Pobre Andreïta.
3: Público en una revista.
4: No sé. Alucino. No tengo nada que decir porque contra más diga,
3: nada,
4: más se habla.
3: Nada que ver, ¿no? No tiene nada que
4: venga,
3: ver.
4: Venga, perdonarme.
2: Capa maternària.
3: Oye, gracias.
1: Perdonada.
2: Perdonada.
1: La Belén hasta diu luego. Que no té res a veure.
2: Adéu.
1: Que l'Andreïta no va dir res i ella tampoc. I el Luis Pliego confirma, diu, a més, que són amics, però diu, en aquella època estaven enfadats i no es parlaven. Però és cert, diu, hi ha una altra notícia que afecta un tercer que és menor d'edat, que pot ser el germà de la Julia Janeiro. Uh-huh. I llavors allà el Luis Pliego no va contestar.
2: Ah, va dir... Ah,
1: hi ha una altra relació, de, no s'ha sapigut això, hi ha una suposada relació que no ha traspassat als mitjans, que l'han frenat, però que sembla que l'altre podria ser que, bueno, ho ha deixat en stand-by, però bueno, ja veurem si al final diu no. De moment no sé si alimenten la fiera.
2: Estan allà fent ja, donant peixet, ja. A veure què passa, a veure què passa.
1: Però bueno, doncs... l'Andreïta si ho va fer va ser sense voler, això és veritat, pobreta, la culpa serà de l'Andreïta.
0: No, sempre, home. Sempre. Que, bé, 5 i 10 minuts, anem tard. És ràdio en directe i anem tard.
1: Anem tard.
0: O sigui, tranquils, no vull estressar jo capullent, dient que anem tard, però jo interiorment sé
1: que... Jo que m'enrotllo com una persiana.
0: No, per res, si estaríem amb tu tot el dia, si et portaríem a casa...
2: Perquè ens agrada i aleshores els temes...
1: Ai, a mi també m'agrada.
2: Un tema en concret i no avancem perquè ens agrada i ens encantem en aquest tema i ja està, no passa res.
0: I és que ara, a més, ens visita Rodrigo Cortés,
1: uau,
0: que és meravellós. Vanessa Hogarth, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: T'estimem molt, la setmana vinent més. I t'escoltem també al Pla Z.
1: Sí, amb
0: el Toni Marín.
1: Sí, amb la Glòria Galiano, el David de Balaguer.
0: El divendres, no?
1: Sí, el Víctor Parrado. Sí, estem allà tots.
0: Quin equipàs.
1: Ens ho passem
0: aquí
1: també.
0: Aquí a Ràdio 4.
1: Ai, que bé.
0: Gràcies, Vanessa.
1: Quin bon rotllo.
0: Doncs, mira, en menys d'un minut parlarem de Hija del Cielo, de Rodrigo Cortés. Això és brutal. No marxis, menys d'un minut. El tenim aquí.
5: Amb el tast d'orquestra, entendre la música sinfònica mai no havia estat tan fàcil. L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe. Entrades auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.

0: 5 i 36 minuts d'aquesta tarda de dimecres, en menys d'un minut, Toni Cano, a Ràdio 4, o en menys de 5 segons, o en menys de 3. Hola, Toni.
1: Hola, què tal?
0: Sí que estaves connectat, molt bé, grande, Toni.
1: Estava connectat, sí. Hola, bona tarda, com estem?
0: Bona tarda, com estàs?
1: Què tal? Bé, molt bé, molt bé. Doncs mira, estic amb una hora menys, ara per mi. Doncs mira, per mi són 4:45.
0: Ah, que ets a Gran Canària.
1: Correcte,
0: no.
1: Les Palmes. Aquí estic,
0: bé.
1: Clar, i dic, a veure, avui des d'aquí podia preguntar als canaris, les canàries, l'opinió que tenen dels catalans, no? Però clar, de sobte, l'actualitat és tan així, pim-pam-pum, bocadillo d'atún, que clar, que dic, aquesta notícia no la podem deixar escapar, perquè tenim una persona que es parla molt, que va ser activista, o que és activista, i que ara serà com la cap de llista del ampli front d'esquerres. I aquesta senyora va ser alcaldessa de Barcelona durant 8 anys. I clar,
0: serà?
1: Jo estava pensant, sí, ho acaben de comunicar.
0: Ho han proposat, sí, però
1: No. Jo crec que hi ha confirmació ja, o sigui, ara mateix, o sigui, jo el que estava mirant i el que estava intentant preguntar, però sembla ser que sí, que
0: jo crec que és
1: com
0: Mas Madrid, no? Que ha proposat que Ada Colau sigui la presidenciable del Front Ampli, jo Frente Ampli, no?, que li volen dir, a les eleccions del 29 de novembre.
1: Clar, però sembla que és com ja...
0: Com que...
1: Hi ha primàries, però que està fet, saps?
0: Llavors ha de renunciar perquè... Mònica García, no, Toni?
1: Clar, sí, fins i tot ella deia que seria la candidata per Madrid i llavors Ada Colau seria per tota Espanya, una mica la cap de llista i, clar, jo no sé arreu, perquè, clar, hem sentit a parlar molt bé de Rufián i, a més, com ha estat doncs, posicionant-se durant molt de temps, jo he tingut el temps de recórrer molt a Espanya i preguntar, però, clar, jo ja feia temps que Ada Colau, és veritat, doncs, que doncs, després de deixar l'alcaldia, doncs, estava doncs, fent la seva vida i fent les seves coses i si l'han vist amb la flotilla, però sí que és veritat que no estava en primera fila. I llavors no sé quina opinió tindrà la gent fins i tot aquí. O sigui, un vol de tres obretes que per arribar fins aquí, creiem que, no sé, com ho veieu vosaltres? Vosaltres creieu que Ada Colau arreu d'Espanya serà una bona aglutinadora o què?
0: Jo no tinc ni idea, no tinc una opinió encara sobre aquest tema, Toni, de debò. No sé què dir-te,
1: Sí,
0: o sigui, jo... És que també, sobretot, no vull opinar massa perquè nosaltres, que la coneixem d'aquí, de Catalunya, concret de Barcelona, segurament tenim una opinió molt diferent i condicionada respecte a la resta d'Espanya, per bé o per malament, molts, però...
1: Totalment.
0: Però no ho sé. I tampoc sé, perdona, tampoc sé com... Com és ara Ada Colau? Ho sé pel que veig darrerament al Cafè d'Idees aquí de Ràdio 4 amb la Gemma Nierga. Però no sé en quin moment està de la seva vida, no sé en quin moment està comunicativament parlant, la vibra que vol exposar a partir d'ara, no ho sé. Em té...
1: Clar.
0: Vaig perdut.
1: Jo, com jo també, hi he pensat, ostres, podem fer un estudi ara mateix, en aquest moment, sociològic, a veure què tal la gent, com ho veu. I, a més, no estem parlant de... O sigui, estem parlant de gent de les Canàries. És a dir, que moltes vegades...
0: Lluny,
1: fins i tot
0: sí.
1: La, clar, i la vida de la península, no, de los godos, queda una mica com per allà, no?
2: Allunyada.
1: Així que... Clar, sí, totalment. Aliena, perquè diuen, nosaltres tenim els nostres problemes aquí, les nostres coses. Llavors, jo volia preguntar a la gent, a veure què tal. Hola, què tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? No, m'acaben de dir que no ja, però m'han dit muy bonito. M'han dit mi niño no, que és molt maco.
2: Ai,
1: que
2: maco,
1: mi
2: niño no.
1: És que això és molt bonic d'aquí, de les canes, tota l'estona. Mi niño, muyallo, és molt maco. Mira, aquí tinc una noia que està fent el descans d'una botiga de perfumeria, que a més es veu que és estudiant o algo. Hola, què tal?
3: Hola.
1: Que eres estudiante.
3: Sí.
1: Trabajadora y estudiante. ¿Y estás aprovechando una pausa en el trabajo para estudiar?
3: Sí, es que no tengo mucho tiempo.
1: ¿Qué edad tienes?
3: 21.
1: ¡Viva la gente de 21 como tú! Para que luego se diga lo contrario, ¿eh? Ahí trabajando y estudiando en los ratos libres del curro, madre mía. Aquí en un banco, en la puerta de la tienda. Oye, van a haber elecciones el 29... Claro, tú tienes 21. ¿Son tus primeras elecciones generales en las que vas a votar o ya votaste en las anteriores?
3: No, en las anteriores no pude.
1: No pudiste. O sea, vas a votar. ¿Lo tienes claro, más o menos?
3: Sí, más o menos.
1: Más o menos, pero va a haber un amplio frente de izquierdas que todavía no sabe bien quién va a estar, pero dicen que puede ser que sea Ada Colau. ¿Ada Colau para ti? Si te digo Ada Colau.
3: Sí, todavía no sé muy bien a qué voy a votar, tengo que leer bien todo.
1: Però més allà de a quin vas a votar, vas a pedir-te...
0: Molt bé, això m'ha agradat molt, això. Tengo que leer bien todo, ¿eh?
2: Molt bé.
1: Eso está muy bien, eso está muy bien.
0: Eso ya no fa ningú.
1: Eso esperemos que lo hagas ahora y lo hagas siempre, ¿eh?, en todas tus elecciones, porque esto tenemos el defecto de no hacerlo, ¿eh? O sea, tú te vas a leer los programas y vas a ver...
3: Claro, claro, tengo que saber a dónde voy a votar y quién va a estar al mando de nuestro país.
1: Y las cosas, claro, que propone eso.
3: Claro, claro.
1: Pues está muy bien. Oye, ¿qué estás estudiando, por cierto?
3: Enfermería.
1: Enfermería. Ole, las enfermeras buenas, encima implicadas, ¿eh?, y con conciencia social. Muy bien. Pero ahora la gran pregunta es no a quién vas a votar, sino para ti, Ada Colau. O sea, ¿tú cómo la ves? ¿La ves una buena candidata?
3: Sí, yo creo que sí.
1: ¿Sí?
3: Sí.
1: ¿Te transmite confianza?
3: Sí, que va a ser... A ver, si sale, será un buen representante.
1: ¿Sí? Una persona así, dialogante, que puede aquello de estar un poquito para un lado y para el otro y hablar con todo.
3: Sí, yo creo que sí.
1: Bueno, pues muy bien. Aquí una estudiante de enfermería, ¿eh?, una treballadora, una noia de 21 anys, d'aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, té aquesta visió d'Ada Colau. Muchísimas gracias. Moltes gràcies.
0: Interessant, eh? Veure sí? des d'on és el Toni Cano, Les Palmes de Gran Canària, l'opinió sobre Ada Colau. Molt interessant. Sí,
1: perquè, clar, nosaltres és el que tu dius, que, clar, nosaltres tenim una imatge molt diferent, però al cap i a la fi, doncs, va ser durant 8 anys l'alcaldessa de Barcelona. I això, al cap i a la fi, doncs, et dona una perspectiva diferent, com tu bé deies, no direm si bona o dolenta, perquè cadascú, evidentment, tindrà la seva opinió, que, com diuen, que l'opinió és com els pompins, que cadascú té el seu... Sí. A veure, vaig a veure aquí, hi ha unes... Hola, què tal? Buenas tardes.
4: Buenas.
1: Què tal? De dónde sois?
4: De Málaga.
1: Oh, mira, malagueñas.
0: Se
1: l'ha pensat, eh? Te l'has pensat perquè te l'has inventat.
2: ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? No.
1: ¿De qué ciudad?
4: Fuengirola.
1: Fuengirola. Ahí la he dicho rápido y claro, Fuengirola podemos verificar claramente que es Málaga, así que perfecto. ¿Y tú también eres malagueña?
4: Yo nací en Colombia.
1: ¿Naciste en Colombia? ¿Y dónde vives ahora?
4: Aquí, en Gran Canaria.
1: Muy bien, bien, buena elección. ¿Y dónde? ¿Votas aquí?
4: Sí.
1: ¿Vas a votar el 29 de noviembre?
4: Sí.
1: ¿Lo tienes claro ya?
4: ¿A quién voy a votar?
1: Sí.
4: No
1: lo tienes claro. Tienes...
4: Ahí estoy meditándolo.
1: ¿Y la malagueña?
4: Tampoco.
1: Muy bien, pues me gusta más que no lo tengáis claro, porque al final si lo tenemos tan claro, pues a lo mejor dices, oye, vale, pero la gran pregunta es que hay un amplio frente de izquierdas que está ahí, que se presenta, y parece ser que están buscando candidato o candidata, y alguien que se postula y parece ser que ya está ahí a puntito de serlo, sería Ada Colau. Este nombre que os dice a vosotras.
4: La verdad que no me suena de nada.
0: No la coneixen.
1: No te suena Ada Colau, no le pones ni cara.
4: No.
1: No le pones cara a Ada Colau. ¿Y tú por aquí?
0: Veus.
4: Tampoco.
1: Ah, claro, es que también nos estamos jugando esta, claro. Porque es verdad que Ada Colau para nosotros tiene mucha presencia en nuestra vida, la conocemos. Pero claro, aquí una chica de Málaga y una chica de Gran Canaria... Doncs,
0: pues molt interessant, Toni, el que estàs fent per saber si aquest suposat nou equip d'Ada Colau, no?, i d'aquest front d'esquerres, si haurà de fer molta feina o poca feina a nivell de màrqueting. Jo crec que molta, no?
1: Clar,
0: a nivell d'imatge i d'entrevistes i de promoció i de... En fi...
1: I van pillats. Sí que és veritat que aquest front vol trencar una mica els patrons habituals que tenim.
0: Clar, sí?
1: Els patrons habituals, doncs, clar... Bueno, en principi, són totes les candidatures que es volen aplegar juntes, sobretot perquè doncs sabem ben bé que la llei electoral als partits més petits sempre els hi deixen molts vots tirats, podríem dir, a les províncies, que no sumen. Llavors, clar, els partits grans, tot això suma més. Llavors, al final, el que volen fer és una suma, perquè no quedin restes per allà, que dius, al final, mira tots aquests vots que sempre diem que s'han perdut, no? Doncs això, fer un partit gran que el que faci és aglutinar tots aquests.
0: Així sí,
1: que
0: anem a veure... Sumar, Izquierda Unida, més Madrid, no? Comuns...
1: Compromís...
0: I després, clar, hi entren les forces polítiques com Compromís, més la Junta Aragonesa, no? Equo...
1: I esperem que fins i tot aquests tan patronets que... clar, és aquí el que estan. Diuen que hi ha molt bona sintonia entre Ada Colau i Pablo Iglesias i Irene Montero. Per tant, això també obriria la porta. L'únic que hi ha aquesta bona sintonia, però a mi hi ha una cosa que em pregunto. Si hi ha tan bona sintonia, com que a Catalunya tenim Comuns i Podem? Saps que no tenim... No van junts,
2: no van
1: tampoc
2: junts.
1: Allà.
2: No. Els Comuns i Podem, llavors... però no són Comuns i... És a dir, no estan junts, clar. Ni junts, que no són junts.
0: Junts no són junts.
1: No, junts no.
2: Comuns no, però, junts no van junts, vull dir, però que no són junts.
0: Ahir, Toni, vam tenir aquí en directe a Gonzalo Boye, l'advocat de Carles Puigdemont, i li vam preguntar per les paraules d'Ada Colau al Cafè d'Idees de Ràdio 4, que l'Ada Colau ahir doncs va dir literalment Carles Puigdemont Com va ser
2: que
0: David?
2: No, podria, no, podrà, no podrà caminar tranquil.
0: No podrà anar tranquil caminant pel, pels carrers quan torni.
2: Per haver tombat els decrets d'habitatge, junts.
0: Clar.
1: Home, això jo, bueno, jo crec que...
0: I llavors el Gonzalo Boye va dir... bé, això ho diu una persona que té moltes ganes de tornar a treballar, no? Més o menys.
2: Sí, sí, sí, que necessita la visibilitat sí, i que aleshores s'ha de posicionar al tauler polític.
1: Sí, però sí que és veritat que, evidentment, l'habitatge és el que juga, doncs, és un pilar fonamental en aquesta campanya. I es parlarà molt d'habitatge i fins i tot la vaga general que es fa, que és la, una vaga general que no es fa per, podríem dir, pels drets dels treballadors, que normalment és pel que es convoquen, perquè els grans sindicats el que fan és defensar els treballadors, doncs l'habitatge fins i tot ha entrat aquí. Llavors, clar, ens hem ficat fins a la cuina amb el tema de l'habitatge i al final, doncs, també es creu que també es busca aquesta imatge de l'activista de Colau que sempre doncs, ha estat als desnonaments i tot això. Llavors, per aquí també hi ha aquest punt, que sobretot s'ha aconseguit doncs, que el focus es posi a l'habitatge i no, per exemple, a la immigració, que feia dos dies que el focus estava ficat 100% a Ceuta, que avui Feijó, recordem, que ho està intentant, que ha anat cap allà, cap a Ceuta, i ha dit hola, què tal? Oye, ¿se está hablando de Ceuta o no se habla de Ceuta? ¿Que estamos aquí? ¿Para qué estamos? I llavors, vull dir que també al final cadascú intenta escombrar el que millor li va. Mira, tinc aquí una noia que, a veure, que està amb els cascos. Hola, què tal? Com estàs?
5: Bien.
1: ¿De dónde eres?
5: De aquí, de Canarias.
1: Muy bien, de Canarias. Elecciones, 29 de noviembre. ¿Vas a ir a votar?
5: Sí.
1: ¿Irás a votar? Muy bien. No, ¿todavía no lo tienes muy claro, quizá? O...
5: No, no lo tengo claro.
1: Bueno, pues mi pregunta no va por ahí. Mi pregunta es que Ada Colau se posiciona y está ahí quizá como una de las candidatas, una de las caras visibles para encabezar la lista del amplio frente de izquierdas. ¿Qué tal Ada Colau para ti? ¿Qué te dice Ada Colau?
5: La verdad es que nada, porque no la conozco, lo siento.
0: No, ¿veus? Una altra que tampoco.
1: No tampoco. ¿A qué te dedicas tú?
5: Seguridad privada.
1: Seguridad privada. ¿Y qué edad tienes?
5: 36.
1: Uy, te has pensado también que la has cumplido.
2: Pensate, esto pasa
1: uno, es que cuando uno lo acaba de cumplir, le pasa muy... Sí, eso pasa. Vale, pues Ada Colau, aquí tenemos una persona que trabaja de seguridad privada, 36 años, es decir, que ya fa temps que hasta la vida también, no, o sea, que está muy bien, que 36 es una edad muy joven, pero ya tienes un recorrido, y tampoco la coneix. Es decir, ¿no te suena como alcaldesa de Barcelona?
5: No.
1: No, claro, dice Barcelona queda...
5: No, yo no conozco nada.
1: ¿Has estado? ¿Tú subes ahí?
5: Tuve una semana en Barcelona y...
0: ¿Y qué tal?
2: ¿Y qué?
5: No me gustó.
0: ¿Por qué?
1: No, no te gustó.
2: Ay, no.
5: Me gustó más Canarias.
1: A mí te gusta más. Hombre, claro, también es que... Claro, también es que
0: sí, pero ¿por qué no le iba a agradar?
1: Pero sin comprar. ¿Por qué no? A ver,
2: para mejorar. ¿En qué puede mejorar?
1: ¿En qué puede mejorar? A ver.
5: La cuestión de seguridad están mal, ¿vale? Los vigilantes necesitan muchas ayudas en las calles y ahí están muy, muy desprotegidos.
1: ¿Pero tú esto lo viviste allí? ¿Lo viste con tus compañeros?
5: Allí de seguridad en Barcelona.
1: ¿Estuviste trabajando una semana para un evento, entiendo?
5: Sí, un evento y una tienda también.
2: ¿De aquí? ¿Pueden preguntar eso? ¿De aquí?
5: O sea, las condiciones para los vigilantes estaban muy deterioradas.
1: Oye, ¿y el evento? ¿Podemos saber un poco de qué iba ese evento?
5: Que evento era...
2: ¿Qué era?
5: No, estuve en tienda, por lo general.
1: Entienda. ¿Qué tienda? ¿En una tienda en alguna...?
5: En una zona de calle, estaba muy concurrida y...
1: ¿Podemos saber qué zona era?
0: Sería...
1: No hace falta la tienda, pero...
0: Portal de l'Àngel.
5: La zona no me acuerdo Plaza muy Catalunya. Bien, creo que era por Hospitalet o algo
0: así. Llavors no.
2: Però aleshores...
0: Bueno, això era pel Mobile World Congress.
2: Cariño, però l'Hospitalet de Llobregat no és Barcelona, que també està molt maco l'Hospitalet, bueno, sí. M'agrada molt l'Hospitalet. Per té moltes coses, que no me'n recordo, però que sí que està molt bé l'Hospitalet també.
1: Nosaltres, una mica com a conqueridors, els barcelonins, que ens haurà de dir la Gran Barcelona, no, però sí, bueno, són veïns, Barcelona,
0: sí,
1: l'Hospitalet.
0: Sí, són veïns,
2: molt bons veïns.
1: I a més, ara, des de que podem fer servir la mateixa bicicleta, vull dir, ara, jo amb el bici puc fer servir l'ambici, jo ja estic feliç. Saps que em sentíem... Sí, ara ja podem. Bueno, doncs, moltíssimes gràcies. Sí, aquí tenim, bueno, el que veiem, no?
0: A veure què més.
1: Clar, anem a veure si algú... O sigui, hem trobat, de quatre que hem trobat, doncs, hem preguntat a gent jove, noies molt joves, a veure què... Hola, què tal? Muy buenas, ¿cómo están?
6: Ah, lo siento, pero tenemos prisa.
1: Pero yo ando con ustedes, no se preocupen. Si yo ando con... Es una pregunta muy... Es muy rápido. Es que el 29 de noviembre tenemos elecciones, no le voy a preguntar a quién van a votar.
6: Ven aquí, pero... ¿verdad? De que van a haber elecciones y es muy importante.
1: Hay que ir a votar, claro.
6: Hombre, más claro el agua.
1: Claro. Oye, pues parece ser que dentro del...
6: Isa,
1: un minuto solo. Venga. Es que claro, está el amplio frente de izquierdas, que todavía están buscando quién va a encabezarlo, y parece ser que hablan de Ada Colau como posible candidata. ¿Os dice algo Ada Colau? ¿Quién es Ada Colau? ¿Tenéis una opinión sobre ella? ver, ella dice que no, la amiga, a ver...
6: No, yo lo que sé, que la conozco de cuando fue alcaldesa de Barcelona, pero ya después ya no sé si sigue en política o no, etcétera, etcétera.
1: Y si le tuvieras que... Mira, en Cataluña tenemos los gumets, que son unas etiquetitas de colores. Hablamos, si le tuvieras que poner
6: perfecto, venga,
1: una etiquetita verde, por, naranja
2: por
1: o roja...
2: Por marcha, creo.
1: Le pondrías.
0: Ay, sí, ahí. Sí, sí.
2: No.
1: A Ada Colau.
6: Y yo qué sé, y qué...
1: ¿Qué opinión te genera? ¿Bien, mal, regular?
2: No usar, no usar, no usar.
1: Bien. ¿Crees que es una buena candidata?
6: Hombre, yo no la conozco mucho, porque quien la debe de conocer mucho son los catalanes.
1: Sí,
6: pero nosotros aquí poco la conocemos, ya te digo. En su momento, no sé si cuando estuvo de alcaldesa, no sé si llegó... Pues entonces si estuvo bien, yo creo
1: 8 años,
6: sí.
1: 8 años.
6: Pues nada, si duró 8 años es porque la gente le votaba. Espero que lo haya hecho bien, pero no sé, no sé.
1: Oye, ¿y puedo saber un poquito por dónde vas a ir a votar tú? Si lo tienes claro.
6: Vamos, más fácil. Yo el día 16 me jubilo, ya lo sabes. A la izquierda no le puedo votar a la derecha. ¿Cómo le voy a votar a la derecha que me quiere bajar las pensiones?
1: Pues ahí tenemos. Bueno, ahí tenemos. Pues, muchas gracias. Que vaya muy bien, ¿eh?
6: Sí, niño,
1: gracias, que vaya muy bien.
0: Utecla, ¿eh? Que esta señora, Utecla.
2: Que está debutant.
0: Per cert, Toni, saludem al Marc Viernes, que acaba d'entrar a l'estudi. Què tal, Marc? Bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. Com esteu?
0: Molt bé. No heu coincidit amb el Toni Cano.
7: No.
0: Però
7: qui és? És una persona important.
0: És meravellós. Sí, és un ésser humà preciós, preciós.
7: I és el nostre home del carrer, és l'home del carrer. Llavors fan les preguntes que s'han de fer al carrer.
0: Ah, vale.
7: Ens agrada escoltar la gent.
0: Ai, el reporter.
7: Sí.
0: Ai, Toni.
1: Sí. Ui, el reporter. Ara, com m'ha ofès aquesta pregunta, amiga, qui és? Doncs ara faig el mateix. Qui és el Marc?
0: El nostre... És un fitxatge, Toni, de la tarda, a la tarda de Ràdio 4.
7: Però ara està al carrer en directe, ell.
0: Sí, està a les Palmes, de Gran Canària.
7: Ah, estàs a les Palmes? Nen, que bé.
1: Sí, mira, m'està tocant ara el sol, eh? I potser me'n vaig a la platja després.
7: Ah, molt bé.
1: Sí, ara només m'està tocant
2: abans,
1: el sol.
2: Ja estan abans.
1: Sí, una hora abans, sí, clar. Sí. Ara, aquí no, ara, doncs, jo acabaré a les 5 de la tarda, per fer el té, que és molt britànic, això, eh? Perquè també hem de dir
0: el
1: que...
0: El té, tu.
7: El té, el té, allà.
2: A les Palmes la fan...
1: Bueno, no ojo, és que al sud de la illa, per exemple, a Maspalomas, hosti, la de gent britànics que hi ha... Que
2: sí, Marí. Sí, bueno, és igual. No, estava a seguir la frase, no la seguiré,
1: sí.
2: Perquè...
1: Sí. No, doncs aquesta setmana he de dir... Sí, a les 5, no? Sí.
0: Ordre, Toni, més gent, opinió. Perquè avui, Marc, el Toni Cano s'ha anat tan lluny, l'hem enviat a les Palmes de Gran Canària per preguntar si la gent d'allà coneix l'Ada Colau i quina opinió té de l'Ada Colau, perquè sembla que pot acabar sent la líder...
7: I què han dit? Mira que... Jo no... M'agrada molt l'Ada Colau, a mi.
0: Ah, sí?
7: Ah, sí?
0: A veure, Toni, què diu la gent?
1: Espera una cosa. Saps una cosa? Que aquest senyor que ha preguntat qui sóc, i ara jo estic ara amb la seva veu que ja l'he sentit...
0: El Marc Viernes.
1: Sí. Doncs aquest senyor i jo som veïns, crec.
2: Ui!
0: A Girona?
2: A Girona?
1: No.
0: O potser veu ser veïns.
7: No, potser abans, perquè jo porto poc a Girona. D'on ets tu?
1: Tu quan portes a Girona?
7: No, tu has dit que som veïns. Digues tu primer.
2: Demostreu, proves.
1: Jo sóc del Bon Pastor.
7: Ah, sí, nen, clar, i tant. Som veïns.
1: Home, que si som veïns. És que és més, et vaig saludar no fa molt i vas pensar, tu, mira, un fan. Perquè, a més, vam estar parlant als Premis Sant Jordi, tu i jo. Sí, ara ja tot...
7: Ara tot me quadra.
1: Clar. Si estaves passant tu pel Sorli, estava passant per la porta del Sorli i vaig dir...
2: Un panyolo.
7: Vale, ja te poso cara. Ja te poso cara.
2: Sí.
0: Doncs què, Toni, què et diu la gent de l'Ada Colau?
1: Doncs anem a preguntar per aquí.
0: Més.
1: Hola, què tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
8: Bien.
1: Muy bien, 29 de noviembre, vamos a votar.
8: Sí, por supuesto.
1: Pues tenemos una candidata que puede ser que sí, puede ser que no, pero por ahora está ahí candidatándose para ser la candidata, valga la redundancia,
0: más Madrid,
1: de este Frente Amplio de Izquierdas, que es Ada Colau. ¿Qué opinión te merece?
8: La verdad que no tengo una opinión muy formada, pero nosotros miramos un poco por nuestras islas. Pero la verdad que políticamente estamos un poco al margen últimamente por aquí.
1: ¿Creéis que estáis muy diferenciados de los godos políticamente? Los godos digo nosotros, ¿eh? Porque siempre es despectivo lo de godos. Sí. Es que a mí me mola. Me autodeclaro godo.
8: No, pues yo creo que somos españoles, somos peninsulares, no somos canarios. Y yo pienso que hay que intentar ser respetuoso.
1: Pues como... ¿Y tú no crees que el Frente Amplio de Izquierdas puede también apoyar a las islas?
8: Sí, ¿por qué no?
1: Sí, pues entonces sería ya la candidata, así, pero tendrías que buscar también los puestos, claro.
0: Pero aquí... li sona, ¿no? Coneix Ada Colau.
1: ¿Te suena Ada Colau?
8: Sí, por supuesto que sí. Sé quién es Ada Colau.
1: Y entonces la opinión entre bien, mal, regular...
8: No sé, no contesto.
1: Bien, no contesta y aquí tenemos a ver, hola, ¿qué tal?
9: Hola, ¿qué tal?
1: Y tú sobre Ada Colau, ¿qué me dirías?
9: Bien, decente para el panorama que hay por ahí.
1: Sí, ¿no? Oye, pues hablar de políticos tenemos, y decir decente está muy bien, mucho, ¿eh? Ahora mismo, esto es un puntazo para Colau. O sea, sí, ¿tú tienes claro ya que vas a votar el 29?
9: No, todavía no.
1: ¿Pero sabes que quiera votar?
9: Sí, pero no creo que vaya a votar.
1: No. ¿En serio?
9: Sí. Oh,
7: no puede ser, no puede ser. A Dana
1: a votar. Hay que ir a votar. Sí. Hay que ir a votar. Hay que pensárselo bien, pero hay que votar porque está la cosa como para...
9: No sé, me lo estoy pensando, pero no.
0: Mucha gente se ha dejado la vida, literalmente, ha dado su vida para que ese hombre y nosotros, tú también, David, todos podamos votar hoy.
1: Sí, correcto. Sí. Pues mira, tengo aquí unas chicas tomándose un cafelito con leche y una crepe que no quieren contestar. Me acaban de hacer así con el dedo. No. Me han dicho no, porque claro, evidentemente

0: orgullo fetiche. Y está todo el mundo BDSM. Okay. Hay una de perros. Hay una de perros.
1: ¿Hay perros?
2: Tengo la sensación que más palomas siempre es el orgullo.
0: Pero esta vez es de.
1: Yo
0: es
1: creo
0: del,
1: que cuando no entienden,
0: fetiche,
1: en posen.
0: Del leather. Sí. Bueno, tienen orgullo
1: del,
0: de invierno
1: del,
0: y todo.
1: ¿Del fetiche has dicho, Toni?
0: Del fetiche, sí, del fetiche.
2: Ya, es una branca de orgullo y fetiche.
1: Es una.
2: ¿Vales y una cuatro potas?
0: No a quatre potes, però van vestits de gossos, o sigui, amb caps de gossos, maquíssim, eh? El cap de gos m'agrada. L'únic que la resta de la vestimenta, a mi m'agrada anar tapadets.
3: Ha arribat, els Terians han arribat una hora més tard.
2: Sí.
0: Bueno, sí, també. Però bueno,
2: votaran a Pacma,
0: Que se me'n van, aquesta gent. Una cosa, no, ràpidamente, que parece ser que Ada Colau puede ser la candidata para el Frente Amplio de Izquierdas. Ada Colau, ¿qué te merece la opinión?
4: No me interesa.
0: ¿No te interesa Ada Colau o dar la opinión?
4: Nada.
0: ¿Ada Colau?
4: Nada.
3: ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Yo no quiero prejuzgar, pero con la ropa y por los andares y cómo estaba sentado, estoy prejuzgando. Pero te digo yo, que creo que no me equivoco, si digo que votan...
2: Eso cantaré yo.
0: Que va a votar un poco más entre verde y azul que cualquier otro color. Sí, y verde oscuro, porque claro, sí, además sí,
3: más palomas.
0: No, que no son más palomas, estamos en Las Palmas ahora.
2: Claro, pues
0: no
2: es que está. Todo es PL, palomas, en fin. Palmas.
0: Doncs... Ah, estamos a Gran Canaria.
3: Arriba doncs... a les 6 de la tarda, Toni, si és que estaríem amb tu tot el dia. Però...
0: Sí. Ja, jo també, i amb vosaltres també.
3: Però bueno, hem de donar pas a la informació, així que...
0: Doncs
3: moltes gràcies. Escolta, passeu molt bé, perquè et quedes allà, no? Aprofites que t'hem enviat allà a fer només aquesta pregunta.
2: Sí.
3: Ja que estàs, aprofites, et quedes un parell de dies.
0: Fins diumenge.
2: Molt bé,
1: molt bé.
3: La casa gran bé.
0: Ja veuràs, que després em demanaran a mi comptes d'aquest viatge.
3: Sònia Rodríguez, sí, Justícia, sí. Producció, paga tot. Toni, t'estimem molt. Gràcies.
0: Us estimo.
2: Gaudeix, Toni, gaudeix.
1: El programa del Mas Formes Fetish Prime no el puc dir per antena.
2: No?
3: Actualitzem la informació, butlletí de les 6 i seguim aquí a la tarda a Ràdio 4 amb el Marc Viernes.
5: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya. Octubre del 2026 arrenca aquí la nova entrega, nova edició del Bon Dia i Bona Sort. Ara està Sidó, molt bon dia.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, bon dia.
2: Bon dia i bona sort.
0: El dia que ens sabem sabent que ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada fa dues setmanes a Madrid, de l'habitatge on havia viscut durant més de dues dècades.
2: Des d'aleshores, el 23 de setembre, ha estat ingressada a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on el seu estat de salut s'havia anat afablint cada cop més. Mentrestant, la reivindicació als carrers s'ha anat enfortint i la Mari Carmen ha esdevingut un símbol en la lluita pel dret a l'habitatge digne.
0: Entre les darreres reaccions, hi ha la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha traslladat la seva condolència i ha afirmat sentir la pèrdua com a pròpia.
2: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat consternat per la mort de Mari Carmen. Altres veus de la política com Irene Montero de Podemos, Jessica Albiach dels Comuns, Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana no han dubtat en parlar d'assassinat. Més enllà de les reaccions polítiques, a la Puerta del Sol de Madrid s'ha fet un minut de silenci en record de la seva figura i aquesta nit molts membres de l'acampada han fet una marxa lenta fins a les portes del Congrés dels Diputats.
0: Els sindicats convoquen oficialment la vaga general per l'habitatge que celebrarà el proper 11 de novembre.
2: Sí, serà la primera des de 2012 i auguren una mobilització històrica amb la memòria present de la Mari Carmen. Asseguren que és una protesta contra la patronal immobiliària, els rendistes i els fons d'inversió, però també contra els polítics que diuen no prenen mesures per solucionar aquesta problemàtica.
0: I troben el cos d'un home en un cotxe en la zona inundada del túnel de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès.
2: Sí, una de les empreses que estava fent tasques d'esgotament d'aigua a la zona han trobat el cos. Els Mossos d'Esquadra han explicat aquest dimecres que la víctima és un home de 43 anys, del qual el dimarts 6 d'octubre se n'havia denunciat la desaparició.
0: Mentrestant, després de més de 12 hores de pressió veïnal, s'ha paralitzat el desnonament del bloc de pisos del carrer Llenguadoc.
2: Un desnonament que estava previst per ahir dimecres al barri de Sant Andreu de Barcelona. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han anunciat un principi d'acord amb la propietat per comprar el bloc. La Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya ha celebrat l'aturada del desnonament, tot i que ha lamentat l'ús electoralista que se n'ha fet.
0: I avui comença la primera de les 7 aturades parcials d'autobusos convocades pel Comitè d'Empresa de Transports Metropolitans de Barcelona.
2: En un comunicat conjunt, els sindicats han lamentat que la mediació de dilluns la direcció de TMB no havia treballat cap proposta per intentar arribar a un acord. Per això no descarten noves mobilitzacions. La Generalitat ha decretat serveis mínims del 40% en les hores punta i del 20% a les hores vall.
0: Són les 6 i 3 minuts del matí, anem pel temps. Dijous tindrem un dia molt inestable, amb el cel cada vegada més ennuvolat i ruixats tempestes a partir del migdia, que localment poden ser forts i deixar molta aigua en poca estona.
2: Les temperatures es mantindran altes, amb màximes d'entre 26 i 30 graus i fins a 31 a les Terres de l'Ebre, mentre que l'Empordà bufarà tramuntant amb ratxes de vent que poden arribar als 72 km per hora.
0: Va, anem al viral del dia. Cueix a la ressaca del que passava aquesta nit passada, no, l'altra. El que passa que ens va enganxar ja, amb el canvi d'horari, ens va enganxar una mica just. En fi, aquest és un dels virals del dia.
3: Minuto 10, señoras y señores. Este minuto 10 merece esta ovación para vos, Leo.
1: Doncs sí, com deies, això va passar dimarts al Monumental de Buenos Aires durant l'últim partit de Leo Messi amb la selecció argentina. Argentina jugava contra Benín, que si et dic la veritat, a ningú li importa aquell partit. Vull dir-te, allò que dius, és igual qui jugui, perquè l'important era que aquella era el comiat de Messi després de més de 20 anys amb l'albiceleste. Com sentíeu, quan el marcador va arribar al minut 10 pel dorsal de Messi, l'àrbitre va aturar el partit expressament i sentíem aquella ovació. Més de 85.000 persones es van posar dretes per ovacionar-lo, amb crits de Messi, Messi, focs artificials, i fins i tot els jugadors de Benín es van acostar a aplaudir-lo. Ell, evidentment, visiblement emocionat, es va quedar al mig del camp rebent el seu homenatge.
0: Ah, hi havia un dels jugadors, hi ha una altra de les imatges que ha transcendit i que s'ha viralitzat les darreres hores, que és un dels jugadors del Benín intentant fer-se un selfie amb Leo Messi, que es va molt invasiu, i el Messi se'l va treure de sobre al final.
2: Ai, és que no és el moment, potser, no?
0: No ho sé, però aquell volia que aprofitar l'ocasió per poder-se fotografiar amb Leo Messi. En qualsevol dels casos, Leo Messi que es retira de la selecció, però no del futbol. Encara esperem que tinguem Messi per unes quantes temporades. No sé si seran quantes o no, però algunes temporades esperem que sí.
1: Llarga vida.
0: Les 6 i 5 minuts del matí. No deixem els esports perquè Barça i Espanyol tornen a entrenar amb gairebé ja tota la plantilla després de l'aturada dels compromisos internacionals.
2: Sí, el Barça recupera els internacionals que encara faltaven després de l'aturada de seleccions, mentre Rafinha continua al marge i Frenkie de Jong encara treballa de manera progressiva. L'Espanyol també torna a entrenar amb la mirada posada en el partit de divendres contra el Màlaga.
0: I atenció perquè el Bayern de Múnich estaria molt interessat en Dani Olmo i es plantejaria intentar el seu fitxatge ja aquest hivern mentre el Chelsea, Manchester United i Manchester City i Arsenal també seguirien el jugador.
2: Segons aquestes informacions, el Barça podria valorar una venda per una xifra d'entre 80 i 90 milions d'euros, tot i que ara mateix no hi hauria cap negociació oberta. Olmo, que té contracte i una clàusula de 500 milions, no tindria intenció de marxar i Flick, com també ell, però la competència en Fermín podria ser un factor en el seu futur.
0: I seguim parlant de Messi, perquè precisament arrel d'aquest comiat que li van fer a Buenos Aires va parlar precisament que va negar que hi hagués res estrany en la derrota d'Argentina davant d'Espanya.
2: En el seu comiat de la selecció argentina, Leo Messi ha volgut tancar qualsevol debat sobre la final del Mundial contra Espanya i ha assegurat que no va passar res estrany en aquella derrota. L'argentí ha explicat que l'equip va arribar al tram decisiu del torneig molt desgastat, tant físicament com emocionalment, després de l'esforç acumulat en els partits anteriors, però que tot va ser normal.
0: I ha parlat l'enemic número 1 de Leo Messi, Cristiano Ronaldo. L'enemic número 1 s'entén al terreny de joc, eh? Cristiano Ronaldo ha explicat per què va abandonar la concentració a Portugal abans del partit contra Dinamarca i assegura que Jorge Jesús havia acordat amb ell que no jugaria a Dinamarca i que disputaria 30 minuts davant de Noruega. Però, finalment, no va entrar al partit, tot i haver estat escalfant durant mitja hora.
2: El portuguès afirma que la roda de premsa posterior del seleccionador va trencar la confiança entre tots dos i ell va portar, el va portar això a marxar directament de la concentració. Ronaldo, però, assumeix la responsabilitat per haver abandonat els seus companys, demana disculpes i accepta doncs, una possible sanció. Però també ha deixat clar que continua disponible per tornar a jugar en Portugal. Per tant, s'ha redimit una mica.
0: I el canari Pedro Rodríguez, a retira del futbol professional als 39 anys.
2: Sí, Pedro Rodríguez ha anunciat la seva retirada després de 20 anys de carrera i 776 partits al màxim nivell, posant punt i final a una trajectòria en què va guanyar, recordem, 3 Champions amb el Barça, el Mundial del 2010, l'Eurocopa del 2012 amb Espanya, a més de títols amb el Chelsea i la Lazio. Pedrito va ser una peça clau del Barça del sacset de Guardiola i es retirarà oficialment aquest divendres en un acte al Camp Nou.
0: Acabem l'actualitat esportiva. Els 13 clubs propietaris de l'Euroliga s'han reunit a Cernobbio, al llac de Como, per decidir el futur de la competició i han rebutjat, de moment, la proposta de l'NBA per entrar al bàsquet europeu.
2: El Barça, amb Joan Laporta com a principal veu, ha defensat aquesta posició. Els clubs, però, coincideixen que l'Euroliga necessita una transformació i estudien també convertir les actuals llicències de 10 anys en franquícies permanents. També han reafirmat la voluntat d'ampliar la competició. Barça i Real Madrid mantenen posicions diferents sobre aquesta oferta nord-americana.
0: Doncs, fantàstic.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badoia 2.
0: Anava a dir, doncs, no estaria malament que a Cernobbio féssim nosaltres les reunions del bon dia i bona sort, al costat del llac de Como.
2: Oh, i tant.
0: Heu estat al llac de Como
2: alguna vegada? No hi he estat mai, tinc moltes ganes d'anar-hi.
0: De veritat, és un espai...
1: espectacular.
0: Amb un entorn, amb unes... jo tampoc he estat, però m'agradaria estar-hi.
2: Ai, que bé que estaríem allà ara,
0: Doncs sí, a aquesta hora, què vols que et digui?
1: Que vagi el canari aquest, m'he quedat preocupadíssima, a veure aquest xaval. Es retira amb 39 anys, què fotrà? Bueno, quin avorriment, només de pensar-ho. Fan altres coses, no? Quan es retiren, jo he pensat en 39 anys.
0: Normalment tots el que fan és treure's...
1: Viure la vida, no?
0: No, treure's el títol d'entrenador.
1: Home, clar, que facin alguna cosa amb la seva vida, perquè amb 39 anys tens molta vida per davant.
0: Però també et dic una cosa, eh? És a dir, d'entrenador n'hi ha un i de jugadors n'hi ha molts.
1: Clar, clar.
0: Per tant, si tots els jugadors després s'han de convertir en entrenador,
1: no
0: surten
1: els números.
0: No surten. En fi, que avui és dijous, dia 8 d'octubre del 2026, programa 240. Saps a quina hora surt el sol, Montse, o no?
2: A les 7 i 10.
0: A les 7 i...
2: És que em fas unes preguntes així de cop.
0: Com es nota que estàs aquí, a la cova, eh? A les 7:56. Uf. I saps a quina hora es pondrà el sol, tu?
1: A les 7:23.
0: Clavat, eh? és l'avantatjada de la classe. Com faltin 7 minuts per 7:45 del vespre. Ho he dit perquè coneix molt del tema dels astres.
1: M'encanta.
0: Perquè està molt concentrada i perquè ha mirat el guió. Avui falten 78 dies per les vacances de Nadal.
2: Bueno.
0: Ja...
2: Va baixada.
0: Ja queda menys. És que jo no sé si... Jo prefereixo estar treballant amb bon temps que estar de festa amb mal temps.
1: Què? Ja.
0: No, us ho dic
1: de veritat. És un debat, podríem parlar-ho.
2: Home, de festa amb mal temps...
1: O sigui, un festiu, no?, un cap de setmana... No ho sé, no sé què dir-te, eh?
2: Mira, una pel·li mentre fora plou, amb una manteta, amb unes crispatetes, amb els peus calentons...
1: Ja t'està convencent, ara, Montse, ja t'està convencent.
2: Vull dir que
1: ja
2: m'està a les 4.
0: És que tinc una manta que és com de...
1: Està per treure, doncs, aquesta manta.
0: Aquest any, la drac, eh?
1: Està a punt, ja està a punt.
0: La tinc allà. Montse.
2: Avui parlarem precisament d'aquest comiat de Messi de la selecció argentina i repassarem els moments més destacats des que va començar a jugar a futbol petitó fins al comiat del passat dimarts.
0: Recuerda mi nombre.
2: Els moments més destacats de Leo Messi durant el seu pas per la selecció argentina.
0: Fantàstic, Ares, bon dia.
1: Un tema que, déu-n'hi-do, aquests dies està portant cua. Hi ha novetats judicials en el cas de Daniel Sancho. Llavors ho explicarem i, a més, emetrem els àudios, la trucada que s'ha filtrat, que va fer...
0: I que s'ha viralitzat,
1: que va fer la seva mare a finals del 2025.
0: Perdona, qui grava aquesta trucada?
1: Clar, aquesta és la moguda. Ha de sortir de la presó. Ha de sortir d'algú de la presó, no?
0: L'heu escoltat a control? Heu escoltat la trucada? Al·lucinareu.
1: Fa freda.
0: És a dir, el Daniel...
1: Daniel Sancho
0: truca a la seva mare i li diu... Puc fer una mica d'espoiler o no?
1: Fes una miqueta d'espoiler, sí, bàsicament.
0: Li diu que li enviï una quantitat de diners perquè aquests diners permetran que ell... pugui estar el dia 16 de novembre, si no recordo malament. Era el 16 de novembre?
1: Sí, 15 de novembre, exactament.
0: 15 de novembre.
1: Ell li diu que si porta aquells diners, el 15 de novembre està fora.
0: Estarà fora, clar. S'entén que aquests diners serveixen per fer alguna cosa.
1: Molt legal no sembla la història.
0: Ho escoltarem després.
1: I tant.
0: Avui al control tècnic tenim els comandaments. Avui 100%, portant l'Enterprise el Jaume Barnet. Avui el Gorka Delgado està en el nostre esperit mental. I avui la producció, el Mario Cervera. Déu-n'hi-do, quanta gent a la producció avui, eh? I el David Alcalde. Avui aconseguim braves, no? Un altre cop o no? I el David Alcalde. David, t'has deixat gent, eh? Del control tècnic. T'has deixat gent. Hem d'apuntar-ho, això, eh? Clar, si no, no es diu a tothom.
1: A veure,
0: avui al control també amb la Laia... Què, m'ho dius o no?
1: Casanova,
0: Laia, bon dia i bona sort. Vinga, una dada curiosa. Els experts explicant com ha de ser un cartell electoral per captar l'atenció. No és el d'ahir.
2: Aquí també. A veure, més coses sobre...
0: El cartell ha de ser visiblement senzill, amb una fotografia del candidat com a element protagonista, un eslògan curt i fàcil de recordar i una identitat gràfica molt clara. Ahir deia com havia de ser el candidat.
2: Candidat i la vestimenta, no?
0: I la vestimenta amb les noies, que deia que de color vermell era com... que entrava millor, eh? La imatge ha de transmetre una idea concreta, proximitat, autoritat o lideratge, a través de la mirada, l'enquadrament i la gestualitat, mentre que la tipografia, els colors i la composició han de facilitar que el missatge s'entengui ràpidament. És a dir, allò gran, vota... Bon dia i bona sort. La recerca també mostra que la fotografia del candidat pot influir en la percepció dels votants, fins i tot entre persones amb més coneixements polítics. Jo, si em presentés en unes eleccions, intentaria que la meva imatge fos la més natural possible.
1: Natural. Jo seria, vamos, la més diferent de totes. Natural, no? Totes són el mateix. No et sembla que totes segueixen aquests estudis i aquestes coses que dius? Totes fan el mateix, està sortit tot del mateix patró.
0: Per això t'estic dient natural, no t'agradaria natural a tu?
1: Però natural vol dir en una terrassa...
0: No. Us puc confessar una cosa?
1: Aviam.
0: El dia del meu casament, el fotògraf, per cert, tinc un bon àlbum de casament, molt maco.
2: Com ha de ser.
0: Com ha de ser. No vam fer vídeo.
2: Bueno...
0: Ara m'agradaria veure el vídeo.
2: Sí.
0: Perquè a més, en aquella època, vull dir, els mòbils tampoc feien vídeos que diguéssim 8K.
2: Clar.
0: Bé, el dia del meu casament, quan vaig anar a contractar el de les fotografies, em va dir, tu ves fent, que jo aniré tirant fotos.
1: I
0: li vaig dir, quan em tiris una sola foto, que no m'enteri que me l'estàs tirant, no et pago l'àlbum. Ja t'ho dic. No, tal qual. I cada vegada anava fent i de pedó, i em girava la pose. Jo tinc una cara que serveix igual per totes les fotos. Quan neix la criatura, el meu aniversari, sempre la presentació del llibre, sempre és la mateixa cara, sempre. Vull dir, pots agafar-la i posar-la allà on vulguis.
2: I posar-la, que queda bé amb tot.
0: Allà on vulguis.
2: No, però això dels cartells electorals, hi va haver-hi un any a Tiana, que recordo que els candidats, hi havia dos que s'assemblaven, que eren... pràcticament iguals, físicament. Llavors vaig pensar, ostres, quin problemón, perquè realment no
1: s'ha sabut
2: ben bé.
1: Clar.
2: Però s'assemblaven molt físicament, eren dos nois...
0: De partits polítics diferents.
2: De partits polítics completament diferents.
1: T'imagines.
2: Vigileu no semblar-vos amb els candidats rivals.
0: En fi...
1: Teniu alguna cosa, no sé.
2: Una cosa diferent.
1: Una perruca.
0: Separados al de fer. Un quart i un minut de 7 del matí.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Vinga, que estem en dies internacionals, avui tenim de tot. Tenir tres cors, per exemple, ja seria prou extraordinari, però si a sobre tens 8 braços, sang blava i ets capaç de resoldre problemes, potser et mereixes que com a mínim et dediquin un dia i una gallega. Avui és el Dia Internacional del

0: Aquesta és la cançó de Octopus Gardens dels Beatles. El pop són un dels animals més sorprenents del planeta. Tenen tres cors, la sang blava i un sistema nerviós molt particular. Bona part de les seves neurones es troba als braços i, a més, són extraordinàriament intel·ligents. S'ha observat que poden resoldre problemes, obrir recipients, utilitzar objectes com a refugi i trobar maneres d'escapar d'espais tancats. De fet,
1: hi he vist humans una mica més curts que els pocs.
0: Bastant més. De fet, les ventoses dels braços no només els serveixen per agafar-se, també tenen una enorme capacitat sensorial. 8 braços, 3 cors i capacitat per escapar-se d'on no volen ser. I hi ha humans que amb 2 braços i un cor encara no han aconseguit tant. Per cert, jo no sé si és per això, però jo cada vegada el pop...
1: Ostres, saps que n'he dit el mateix? L'altre dia vaig quedar a dinar amb unes amigues i la Charlie, precisament... No, ella és...
0: La qui?
1: Una amiga meva, la Carlota, la Charlie P. Ella te fa un speech sobre els pops que se treu les ganes de menjar pop.
2: Jo tinc una amiga que no en menja.
1: Però per decisió pròpia...
0: Jo soc poc copero, La veritat és que a mi els pops... A veure, m'agrada el pop,
1: A mi m'encanta, però molt. És veritat que cada cop més, ostres, te vas una mica conscienciant amb aquesta història i dius, ai, ai...
0: Avui també és el Dia Internacional de la Dislèxia.

0: La dislèxia és una dificultat específica de l'aprenentatge que afecta principalment habilitats relacionades amb la lectura i l'escriptura. I aquí hi ha una idea especialment important. No té res a veure amb la intel·ligència. Una persona amb dislèxia pot necessitar més temps o estratègies diferents per llegir, escriure o processar determinades paraules. Per això són tan importants la detecció del suport educatiu i les adaptacions adequades. Les nenes i els nens que pateixen dislèxia, una vegada ja ets més gran, doncs mira, vas tirant. Però els nens i nenes que pateixen dislèxia en el seu període escolar, hosti, ho passen molt malament, eh?
1: Clar,
0: és a dir, els hi poses un llibre davant i s'han de llegir el llibre i ho pateixen perquè se'ls hi fa una muntanya. Per tant, des d'aquí, el professorat, amb paciència amb els nens que tenen dislèxia, que la tenen, eh?
1: I
0: que
1: tant,
0: la tenen.
1: Per sort, avui dia, cada vegada més. Tot això està, com hi ha més, més comprensió,
0: i més
1: sistemes que s'adapten a tot això, però
0: exacte.
1: Abans no era així.
0: Avui també és el Dia Mundial de la Vista. Aquesta és una jornada dedicada a recordar la importància de cuidar la salut visual i, sobretot, de prevenir problemes que, en molts casos, es poden detectar amb una revisió. Perquè amb la vista ens passa una cosa una mica curiosa. Mentre hi veiem bé, pràcticament no hi pensem. I potser precisament per això hauríem de revisar-la abans que ens obligui a pensar-hi.
2: Badó?
0: Què vols dir, Badó?
2: És que fas una mica així, quan llegeixes. No, això t'ho has mirat, no, jo em preocupo, no? Ja que és el dia...
0: Ja vull pas.
2: Fas una mica així.
0: No, sí que és
2: una
0: mirat. Mica la...
2: No, això és una cosa, no, això no us passa, no? Que dius, fas així una mica i dius, home, aquí hi ha senyals, no? Sí, jo poses com el mòbil una mica més lluny per llegir-ho.
0: A mi m'ha passat d'un mes per l'altre, tota la vida havia tingut una vista perfecta, i de cop i volta a veure i dir...
2: Què deu ser?
0: Doncs no sé què deu
1: Quines
0: ser.
1: Quines coses,
0: no sé.
1: Tu?
0: Avui també és el dia... Deu ser que m'estic fent gran.
2: Jo no ho anava a dir, però ho has dit tu.
0: Ara et dic una cosa.
2: Que...
0: Estic més en forma que mai.
2: Epa! Lladó! Estàs fet un xaval.
0: Avui també és el Dia Internacional de la Podologia. Ares? No, ni amb una radial. Els peus són una altra part del cos dels quals acostumem a recordar-nos quan comença a fer mal o quan rebentes el parquet. La podologia no s'ocupa només d'ungles o d'orícies. Hi ha ungles que, de veritat, o sigui, fem-s'ho mirar. Jo he obert llaunes de musclos...
1: Ostres, quin susto! Que impacten
0: menys. Aquelles ungles, perquè això també és per deixadesa. Aquelles ungles que primer passen de blanc a marfil, de marfil a marró...
1: Calla,
0: això va acompanyat de que va creixent...
2: Ho vull saber.
0: I al final...
2: Ja estaria.
1: Ara arriba l'època del calçat tapat i això no ho hem de veure.
0: Amb la ungla del dit petit et pots treure l'orella. En fi, també estudia la manera de com trepitgem, la biomecànica del peu i problemes... que poden derivar en problemes més serios. Després, és que hi ha gent, hi ha podòlegs que treuen les durícies amb un tallador de pernil, eh? Saps?
2: Calla! Ai.
0: No, però n'hi ha alguns que, saps allò? Com les durícies dels cavalls, que els treuen pa.
1: amb un martellet.
0: Amb una escarpa i un martell.
2: Això t'ho inventes.
0: Perdona, busca...
2: No, és molt d'hores.
0: Vídeos sorprenents.
2: No vull vídeos sorprenents.
0: Hi ha persones que si entren les durícies han baixat 10 centímetres d'alçada.
2: No.
0: En fi, que falten 8 minuts per 2/4 de... Tu com ho tens, els peus?
2: Jo tinc clar. Jo, com a persona amb diabetis, jo vaig al podòleg tot lo rato. A mi no em poden fer els peus pintar les ungles del peu qualsevol persona, o sigui, treure les durícies i aquestes coses, perquè jo, a la que sangro, mec.
0: Què, mec?
2: Llavors, home, doncs que s'ha de vigilar, s'ha de tenir molta cura amb el peu d'una persona amb diabetis. Jo no tinc la mateixa sensibilitat que tu, llavors jo el podòleg és algú que visito cada 6 mesos o així.
0: Que bo. Veus? A mi em van fer una vegada un massatge als peus, no sé si era pel sud-est asiàtic, unes noies que eren invidents, i després la sensibilitat la tenen molt més desenvolupada i em van fer un massatge als peus que era una cosa...
2: Encara te'n recordes, no?
0: Que què? Però tan espectacular, espectacular.
2: Que bo, un massatge dels peus, també, eh?
0: A més, mentre una feia massatges, hi havia com cortines entre un i un altre. Mentre un feia el massatge d'això, un altre des de darrere amb la fotent collegues.
2: Per què?
0: Perquè li feia gràcia.
1: Per compensar.
0: I estaven descollonant totes. Brutal, brutal. La veritat és que tenen aquest nivell de sensibilitat superdesenvolupat i els punts els capten molt bé. En fi, que una meravella. Vinga, va, que estem d'aniversari. Avui tenim una d'aquelles taules d'aniversari que necessitem moltes espelmes i comencem amb un home que amb 41 anys ja ha aconseguit que mig planeta sàpiga reconèixer una cançó seva abans que hagi arribat la tornada. Avui fa 41 anys...
2: Bruno Mars!
0: Que s'està parlant que Bruno Mars té una associació sentimental...
2: Epa!
0: ...amb una gran cantant i que...
2: Associació?
0: Associació. És una associació.
1: Una societat limitada.
0: Una societat limitada.
2: Vol dir una associació sentimental?
0: Una associació sentimental. Ho han pactat. No, perquè també es parlava de que podia ser un tot plegat un muntatge...
1: perquè van sortir junts amb un videoclip i es va començar a parlar.
0: Però es parla de que sí, de que això...
1: Tu vols que sí, a tu t'agrada aquesta parella.
0: Són dos grandíssims
1: sí,
0: artistes.
1: Ens agraden.
0: I que ho petaria
2: estem
0: molt.
2: Parlant de la Karol G, ho has dit?
1: Sí.
0: Estem parlant de la Karol G.
2: És cert, nois, que tots dos a l'escenari tenen una química especial. Allò que dius, tu veus altres col·laboracions i dius, que monos.
0: A veure, a vegades no cal tenir una química especial per deduir que aquí hi ha alguna cosa. Nosaltres també tenim una química especial i no tenim
2: no,
0: res.
2: No, però és una altra cosa, es veu com una altra... A veure, ningú ha confirmat, no està confirmat, ni ells.
0: Ho estic confirmant jo.
2: Sí? Confirmat. El Badó sap del cert que Bruno Mars, que avui fa 41 anys, està amb la Karol G.
0: Presumptament ho confirmo.
2: Presumptament. El cas és que avui fa 41 anys, acaba aquest cantant, compositor, productor, ballarí, un dels artistes pop més grans de les últimes dècades. Ell va començar escrivint cançons per altres artistes i, escolta, ben aviat doncs, va saltar a l'escenari amb temassos com el que sona. I avui fa 41 anys, el felicitem des del Bon Dia i Bona Sort.
0: Doncs felicitats a Bruno Mars, 41 anys jovenet, eh? I avui en fa 56...
2: Matt Damon! Es va donar a conèixer massivament amb l'Indomable, que va escriure en Ben Affleck i que els va donar l'Oscar al millor guió original. Després han vingut moltes més pel·lis. O sigui, Matt Damon, jo el recordo molt a Ocean's Eleven, que m'encanta aquesta pel·li. I després el tema Bourne, que està a tot arreu i la cançó va quedar lligada, aquesta que sona per sempre a la saga. M'agrada molt Matt Damon. Molt. 56 anys no em pensava que tenia.
0: Que feies més jove.
1: Més jove, no? Sí, jo també, una mica més jove.
0: La seva parella és argentina i em deia que a casa es parla més de Leo Messi que no pas d'ell, que té més importància Leo Messi que ell, i al final en el Mundial va estar perseguint i seguint a tots els partits de la selecció de la selecció argentina. Avui fa 77 anys
2: Sigourney Weaver.
0: Perdona, Sigourney va sortir a Cazafantasmes?
1: Sí.
0: En sèrio?
1: Sí. Era la noia, no?
0: Fantasma no era, segur.
1: Però que vull dir que hi havia una noia que era la protagonista, no?
0: En sèrio?
1: Sí, era ella, molt joveneta.
2: On la recordes tu, que no la recordes aquí?
0: Alien, no?
2: Sí, clar, també, la Ripley Giant, sí, que aquí això la va convertir en la icona absoluta però de la ciència-ficció, però després l'hem vist a Ghostbusters.
0: Devia ser abans.
2: Perdó, però no la recordes? I a Gorilla sí?
1: Recordaràs. Mira, veus? No recordes aquesta escena? Allà a l'edifici...
0: Sí, però fa tants anys que ja... Se m'havia borrat de la CPU, eh?
2: Aquesta dona és una de les actrius que va canviar per sempre la manera d'entendre les heroïnes al cinema i té una dada bastant espectacular i és que va arribar a estar nominada a dos Oscars diferents el mateix any,
1: Mira
2: el mateix any va estar nominada a dos Oscars.
0: Veus que bé. I avui, fa 57 anys...
2: Susana Griso.

0: de gaires presentacions, la Griso, eh? Presentadora catalana, va començar a la tele a Catalunya i després va fer el salt a les grans cadenes estatals. Durant anys va ser una de les cares dels informatius i des del 2006 està vinculada als matins a televisius amb Espejo Público.
1: I 87 anys per...
0: Paul Hogan. Aquest sí, eh? Aquest actor i còmic australià que als anys 80 es va convertir en una estrella mundial gràcies a Cocodrilo Dandy. La pel·lícula va ser un fenomen internacional, va tenir dues seqüeles i va convertir Hogan en una de les cares australianes més reconeixibles del cine. I avui fa 87 anys.
1: Perdona, Paul Hogan no va morir?
2: Sí, va morir, sí.
1: Hagués fet.
3: No, perdona, Paul Hogan,
0: a veure,
3: no. Ens hem equivocat. No, no, és que ens estem confonent, tu i jo, Badó.
1: No,
3: és
1: que Paul Hogan ha fet.
0: El següent ha fet, però Paul Hogan...
3: No, ens estem confonent amb un altre nom.
0: No em lis.
1: Perdona, Paul Hogan...
3: No, Paul Hogan està viu, té 87 anys.
1: Home, està avui, però segur que...
3: Exacte.
1: Que segur que està avui? No.
0: Està viu.
3: Ens hem equivocat amb un altre nom que s'assembla molt. Ara busco.
1: Perdona, és que juraria que Paul Hogan
0: jo m'he liat...
1: De Cocodrilo Dandy.
3: Ja veuràs. No. Sí, continueu. Busco la
0: confusió. Jo m'he
3: liat amb
0: el següent, perquè el següent sí que...
1: Deixem-ho de m'estambai. A veure...
0: Exacte.
1: A veure. Paul Hogan està viu o traspassat?
0: Jo m'he liat amb el següent, perquè el següent sí hauria fet 84 anys. Estem parlant de Pepe Domingo Castaño.
1: Està mort.
3: No, Paul Hogan està viu. Qui està mort és Hulk Hogan.
0: Ai, mare de Déu.
1: Home, no.
0: Ha matat amb un altre.
1: Però si Hulk Hogan...
3: Hulk Hogan va morir l'any passat, el de Pressing
1: Cats. Sí, home.
3: Jo crec que ens hem equivocat amb aquest cognom.
1: No, però jo no estava... No confonia un amb l'altre, eh?
3: Jo, a mi amb el Hogan m'ha liat i sí, per això t'he dit sí. Però no, Paul Hogan és viu.
1: Molt
3: fa
1: bé.
3: Molts anys.
1: A Pepe Domingo Castaño.
0: Exacte, el recordem avui des del Bon Dia i Bona Sort, que va morir el setembre del 2023 amb 80 anys i canviem les espelmes pel santoral, si
1: Vinga,
0: et sembla.
1: Vinga, va, fot-li. Puc dir el primer, que felicitem?
0: Per favor, dis-los tots, ja veuràs quin gustet.
1: Va, els dis-lo tots, eh?
0: Dis-los tots.
1: Vinga, va. Vinga. Avui felicitem, mira com riu el David. El David s'ho passa més bé que tu, al final hauràs de pagar per venir al programa. Perquè t'ho passes, David. A veure, avui felicitem els amors.
0: Oh!
1: Avui també felicitem els Artemons, els Badilons, els Benetes, els Brigits, els Caletrils, els Demetris, els Eulogis, els Ebodis, els Llorences, els Néstors, els Plasiates,
0: sí.
1: Els Pelàgies, els Pares...
0: I els Peres, també.
1: Els Plenes, els Regifrindres, els Representes, els Simeones...
3: No se'ls està inventant, encara que ho sembli.
1: I les Thaís. Home, la Thaís, jo tinc diverses amigues que
0: sí,
1: es diuen Thaís.
0: Sí, jo també.
1: Tinc dues
0: també.
1: Amigues que es diuen Thaís. En fi, a totes i a tots, felicitats.
4: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
1: I en aquest 8 d'octubre del 2026, a qui li desitgem bona sort?
3: Ai, desitgem bon dia i bona sort a Jannik Sinner, perquè el tenista no podrà tornar a les pistes fins la propera temporada, fins al 2027, pels problemes que té el genoll dret, segons ell mateix ha explicat a les xarxes socials. Doncs sí, el tenista ha fet un comunicat dient que agafa un temps per recuperar-se i per estar al 100%. Vaja, que es passarà el que queda de 2006 amb moda de sofà, gel al genoll i marató de sèries. No està malament tampoc. Aquesta parada...
1: Home, jo crec que una estona li dedicaré al gimnàs.
3: Una mica de gimnàs tenint també, fer recuperació.
1: Tenint en compte que és tenista professional...
3: Home, jo, si fos ell, una mica de sofà acumularia, també t'ho dic.
1: I tira,
3: eh?
1: Que et va.
3: Exacte. Aquesta parada de boxes deixa la porta oberta, això sí, ara, de bat en bat, perquè li robin el tron. Del rànquing, perquè, per exemple, tenim Alexander Zverev, que aquest 2026 s'ha dedicat a col·leccionar dos grans slams, com qui col·lecciona cromos. Ja deu estar fent números per veure com ho té per agafar Jannik Sinner.
0: I, a més, aquest té molt mèrit, perquè té diabetes tipus 1. En sèrio, aquest tio, el que ha fet a nivell mundial, és un referent. No sabeu el que és... O sigui, amb un partit com els que té aquest home, o sigui, que es vagi injectant insulina, com he vist en vídeos, de veritat, pels de punta. Té molt mèrit, aquest xaval.
1: Bé, sí, sí. Perquè els que teniu diabetis...
0: No, qualsevol enfermetat crònica, no, però aquesta en concret...
1: En aquest particular, els que teniu diabetis, patiu alguna anomalia a l'hora de practicar esport?
0: Home, no, però és molt complicat controlar-lo, vull dir.
1: Però us afecta físicament?
0: Clar, el que et passa és que tens baixades, moltes baixades de sucre, perquè clar, perquè l'esport...
1: I les baixades de sucre et deixen fet pols,
0: clar,
1: no?
0: Clar, una baixada necessita sucre, o en el seu cas vaig llegir que ell li pujava la glucosa en els moments de tensió. Oh, és molt emocional.
3: Clar, doncs ara és veré, en aquest 2026, doncs, com sabem, ha guanyat diferents grans slams i ara doncs està fent números per veure com ho té per atrapar a Sinner, ara que descansa. La veritat és que el genoll de Sinner ja feia temps que enviava senyals. Recordem que el va obligar a renunciar als Masters 1000 de Toronto i Cincinnati, a l'Obert dels Estats Units, a l'ATP 500 de Pequín, però quan tampoc va aparèixer ja per Xangai, aquí ja es va començar a sospitar que alguna cosa seriosa començava a passar. Per tant, bona sort, molt bona sort, Jannik Sinner, i que recuperis aviat.
1: Doncs bon dia i bona sort pel bo de Sinner. 2:15:45.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
1: Atenció a la Taylor Swift Anti. És Taylor Swift NT, la doble de Taylor Swift que triomfa animant festes infantils, i sona així.

0: Així sonava la imitadora de Taylor Swift, que s'ha convertit en tot un fenomen a les xarxes gràcies als espectacles que ofereix en festes d'aniversari. Hem sentit que ho fa prou bé, eh? Amb el nom de Taylor Swift, canta, balla i recrea l'estil de la superestrella durant les celebracions i aconsegueix doncs, entusiasmar, com no, tant els nens com els adults. El més sorprenent és que la noia és que és idèntica, és clavadíssima.
1: Sí, sí, més que la veu, més que la veu és la imatge.
2: Pues estava mirant, estava mirant.
1: Són bessones.
2: No havia llegit encara que era de doble.
0: I pensaves
2: que era
0: ella, no?
2: Imatge, sí, i dic, sí, que la Taylor sí, Swift fa una festa d'aniversari. Al·lucinant. Hi havia quatre nens, Taylor! I ja fent el Gimme Five.
0: S'assemblava més a Taylor Swift
2: que
0: la pròpia Taylor Swift. Una proposta doncs, original que ha trobat el seu lloc en el món de l'animació infantil i que s'ha fet viral per aquesta manera divertida de portar l'espectacle a qualsevol festa, però sobretot amb la seva semblança.
2: I atenció, perquè Krista Pike ja parla després de sobreviure a una execució fallida a Tennessee. És aquella noia que parlàvem la setmana passada, que va ser sotmesa a una doble execució perquè li van posar una injecció letal que no va acabar amb la seva vida, li van fer una segona injecció letal que tampoc va acabar amb la seva vida i que finalment estava hospitalitzada en estat greu i que la seva defensa clamava la seva
0: absolució.
2: Mm-hmm. I bé, en qualsevol cas, Krista Pike ja parla, eh?
1: Exacte, segons ha confirmat els seus advocats, ella ja està conscient, ja pot parlar. Amb 50 anys continua ingressada a l'hospital sota custòdia policial mentre afronta una llarga recuperació. Els seus representants asseguren que la seva evolució és extraordinària des del punt de vista mèdic, tot i que el pronòstic encara és incert. El seu cas ha provocat la suspensió temporal de les execucions previstes a Tennessee durant la resta de l'any.
2: Hem arribat amb això a 2:07 de 7 del matí. Estem veient imatges que estan fent al canal 24 Hores de Mari Carmen, que sense cap mena de dubte és la notícia de portada del dia. Ho hem dit quan hem començat el programa. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada fa dues setmanes a Madrid, de l'habitatge on ha viscut durant més de dues dècades.
0: Doncs sí, a més, des de les hores, des del 23 de setembre, el dia en què la van desnonar, ha estat ingressada a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on el seu estat de salut doncs, havíem sentit que s'havia anat afeblint cada vegada més, i tot això paral·lelament, mentrestant, la reivindicació als carrers s'ha anat enfortint. Per tant, la Mari Carmen ha esdevingut un símbol en la lluita pel dret a l'habitatge digne.
2: La notícia de portada, estàvem parlant de viscut durant més de dues dècades, no, set
1: dècades.
2: Són set dècades, no són dues.
1: La notícia és que són 70 anys els que ha viscut aquesta dona, no dues dècades.
2: Vinga, 2:07 de 7 del matí. Montse, que no són dues dècades.
0: Ho dèiem a l'inici, que són set.
2: La Montse m'estava mirant dient...
0: No entenia el que estava passant.
2: Vés a prendre una aigua, a veure si et circula la sang. Vinga, anem a... Què li posem avui? El de l'aniversari.
0: El que està amb la Carol G. Vull dir, no volem veure'l sense parella Bruno Mars, i si és amb Carol G, doncs encara millor. A veure si confirma ja la seva relació i ens deixa una mica tranquils, oi? Sí.

0: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil. L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe. Entrades, auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.

0: D'aquí 3 minuts arribarem a 3 quarts de 7 del matí. És 8 d'octubre del 2026. Som els del Bon Dia i Bona Sort, despertant en aquest nou dia, dijous, en el que ens trobarem a la premsa escrita, això en portada. Quan aneu avui al quiosc, a la portada de La Vanguardia hi haurà escrit...
1: Els sindicats convoquen la vaga general en el preàmbul de la campanya. El periòdico llegim a caos a les carreteres per l'aturada de Rodalies. El País diu Mari Carmen mor desnonada. El Mundo destaca Viedma aportarà proves i dades contra la claveguera del PSOE. Al diari Ara llegim caos a Rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes. La Razón titula el rebuig dels agrets d'habitatge reforça el PP, Vox i Junts. I el diari ABC diu l'amic de Sánchez gasta 2,4 milions en esdeveniments, càterings i DJs.
0: I el Mundo Deportivo...
1: En referència al comiat de Leo Messi amb la selecció argentina, titula Monumental Adiós...
0: Amb... I amb AD, un 10, 10 i una S.
1: Correcte.
0: Adiós, està molt bé, eh? I el diari Esport...
1: L'últim tango de Messi.
2: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort, amb Badoia 2. Bon Dia i Bona Sort.
0: Estava dient a l'Oriol Clavell, que m'ha enviat un missatge, que de seguida el tindrem aquí amb nosaltres, m'estava comentant, diu, no he pogut escoltar els àudios de Daniel Sancho i la seva mare. Diu, no els he pogut, perquè és que és... El paper de la mare...
3: No, no, precisament afegeix l'Oriol, que estem d'acord, ara, els que no ho hagi sentit, ara ho sentirem, afegeix el xantatge emocional al que sotmet Daniel Sancho a la seva mare, que és
0: mira,
3: brutal, fa freda.
0: Míriam, vols entrar allà, que parlem de Daniel Sancho de trucada? Sí?
3: Exacte.
0: I si vol entrar la Míriam, doncs... Bé, avui tornem al cas Daniel Sancho, perquè hi ha novetats judicials i en els darrers dies s'han publicat uns àudios impactants que han tornat a posar el cas al centre.
3: Doncs sí, recordem que Daniel Sancho va ser condemnat a cadena perpètua a Tailàndia per l'assassinat premeditat d'Erwin Arrieta. La sentència es va recórrer, però fa pocs dies el Tribunal d'Apel·lacions va mantenir la condemna. I ara la defensa ha fet un pas més i ha portat el cas al Tribunal Suprem, tailandès, evidentment, intentant anul·lar aquella resolució. Per tant, la situació a dia d'avui és aquesta. Daniel Sancho continua condemnat a cadena perpètua, però la batalla judicial encara no s'ha acabat. I enmig de tot això, enmig d'aquest moment, han aparegut uns àudios que són molt significatius perquè, com dèiem, ens permeten escoltar-lo des de dins de la presó parlant amb la seva mare, la Sílvia Bronchalo, sobre com creia que ell podria sortir d'allà.
0: Míriam, bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort.
0: Has escoltat els àudios, tu?
4: Els he escoltat, els
0: àudios. Tu això també segueixes aquests casos o no?
4: De forma... O sigui, els segueixo perquè m'agraden.
0: De rebot, eh?
4: Però no perquè fem cobertura, perquè a Crònica Global, que és el diari d'on treballo, som d'àmbit autonòmic, llavors estem molt... Ja tenim feina a Catalunya.
0: Està clar.
4: I els àmbit internacional els segueixo, però perquè
0: Els has sentit tu, aquests tants?
4: No, els he sentit encara.
0: Vinga.
3: És al·lucinant. Anem a escoltar el primer. Recordar que la trucada és de l'octubre de 2025 i el primer que sorprèn és la quantitat de diners que Daniel Sancho li demana a la seva mare.
5: Hemos intentado ganar por las buenas, pues ahora hay que ganar por las malas. ¿Tienes el dinero?
6: A ver, yo tengo un dinero, sí, Daniel.
5: Juan, ¿qué dinero?
6: Tengo 200 y algo.
5: Vale. Estamos dentro.
6: Vale.
5: Estamos dentro.
6: Pero...
5: ¿Lo puedes mover a Tailandia?
6: A ver, se puede mover, pero es complicado, Dani, porque fiscalmente tú no puedes hacer una transferencia de 100.000 euros a otro país, a otra cuenta, ¿sabes?
5: La cosa es que vengas a Tailandia, mamá, por favor, como te pido. O sea, me gustaría que mañana saltaras en un avión a Tailandia y el lunes estés aquí para que podamos manejar esto.
0: Però això és de l'octubre del 25?
3: Sí. El seu plan és l'octubre del 25. Aquesta trucada és l'octubre del 2025. Evidentment, el plan li ha salido un poquito rana a Daniel. Però és al·lucinant, és aquella cosa de... Mira que l'he sentit vegades, la trucada. Una mare fa tot pel seu fill. Sentiu a la mare ja està trencada. No, no, a veure, Daniel, però què m'estàs pidiendo? Sí, tengo 100.000 euros, 100.000 i pico, diu. Però no és tan fàcil coger...
0: Què no faria una mare pel seu fill?
3: Exacte.
0: O sigui, vendre's l'ànima perquè la criatura sortís de la presó.
1: És captar la impotència de la mare amb
0: Exacte.
1: La seva veu.
0: I espera.
3: Sí, això acaba de començar. La trucada és molt llarga. Jo he destacat 3 moments crucials. En aquest moment, ell li explica que el seu pla és passa per reunir aquests 100.000 euros i comprar un terreny a Tailàndia. Ell, o sigui, el pla que té ell, però no té molt bona pinta, perquè, clar, segons ell, això podria servir per demostrar arrelament a Tailàndia, facilitar una fiança i obrir una via perquè el cas passi en unes altres mans. O sigui, ell ho té tot pensat. I aquí, en la conversa...
0: Bé, perdona, ho té tot pensat perquè... Igual, aquesta estratègia no l'ha pensat ell sol.
3: Clar, precisament per això en aquesta conversa surt el nom d'Alice, que presenta entre el cas com una peça molt important d'aquesta operació. Però espera't, perquè la conversa va pujant de nivell.
5: Prométeme que vas a venir a Tailàndia esta semana. Prométemelo.
6: Vale.
5: Prométemelo y, me lo prometes.
6: Te prometo que voy, sí.
5: Pero vale. Esto me saca de la cárcel ahora, mamá. Me saca de la cárcel ahora, me sacas bajo fianza. Porque solo me van a dar la fianza si es así. Si no, no me dan la fianza.
6: Dani, me rompes el alma, de verdad.
5: No es justo.
6: Me siento impotente. Me siento impotente, no, Dani, ¿sabes?
5: Es que no eres... No estás, es que esta es la cosa. Que tienes ahora mismo el poder de cambiar esto. Con eso, el 15 de noviembre estoy fuera de la cárcel, mamá.
3: És al·lucinant, fa freda, perquè això ja és una opinió personal. No, jo no em crec les seves llàgrimes i a la mare se la sent trencada absolutament. O sigui, ell utilitza l'arma, doncs això el que dèiem, no? Aquest xantatge emocional amb una mare. O sigui, comença, esclata a plorar, però després se li passa i torna aquesta psicopatia tan bèstia de si ho fas, amb això surto de la presó, i el 15 de novembre estaré amb tu.
0: I perdona, i el que més impacta és que en tot moment la mare està destrossada.
3: Està destrossada.
0: I que li passa la pilota a les seves mans de que si surt d'aquí, agafa un vol, ves cap a Tailàndia i diposita els diners on s'han de dipositar.
3: Sí, sí, precisament aquesta setmana també s'ha sabut que aquests mateixos diners li hauria demanat al seu pare, a l'actor Rodolfo Sancho, aquests 100.000 euros, i el pare no havia volgut entrar al seu pla perquè, evidentment, desconfiava del que li estava plantejant.
5: Te tengo que explicar todo bien. No es ilegal. No es ilegal comprar una tierra.
6: No, ¿vale? No, me refiero ilegal.
5: La persona a la que compramos la tierra, la persona a la que compramos la tierra nos va a hacer un favor. Va a susurrar en el oído de X personas para que esto ocurra. ¿Sabes?
6: ¿Y qué persona es esa, Dani?
5: No te lo puedo decir por aquí, pero es lo más alto que se puede llegar, ¿vale? Y susurran en el oído de quien tienen que susurrar para que el caso pase a manos de quien tiene que pasar.
3: Quina poca vergonya. Uf. O sigui, realment aquí estem parlant, qui hi estarà implicat en una cosa així? O sigui, és una cosa grossa. Eh? Susurrar a l'oído és el terme que ell utilitza.
4: Ell utilitza les paraules concretes, molt estudiades, per insinuar el que tothom entén que està insinuant, que és que vol comprar la justícia.
3: Evidentment. Mm-hmm.
4: Però sense dir-ho clarament. Clar, això, ara hi ha un periodista, que no recordo el nom, ara us el busco, però és un periodista especialitzat en el cas, que està especialitzat en tot el que és sud-est asiàtic, que deia que a Tailàndia porten molt malament que s'insinuï això i que podria tenir conseqüències greus com que se li allargués més les sortides, o sigui, clar, el permís, que no pogués rebre visites, que fins i tot estigués incomunicat. O sigui, això podria tenir conseqüències. Us miro el nom del periodista perquè és un tio que aquests dies ha sortit molt perquè sap molt del tema. Ramon Campos.
3: Ramon Campos, és
4: el periodista.
0: Ares, gràcies, Déu-n'hi-do. És que només escoltar el patiment de la mare com
3: és increïble.
0: No ve gaire de gust. El que és sorprenent és que fa un any d'això.
3: Sí. I s'ha filtrat ara.
0: S'ha filtrat ara, per tant, les conseqüències poden arribar a partir d'ara.
3: Clar.
0: O sigui, no és una cosa que les autoritats tailandeses ja tinguessin coneixement d'això
4: sembla
0: fa un
4: que
0: any.
4: No. Sembla
0: o sigui,
4: ser que...
0: Han tingut coneixement al mateix moment que s'ha filtrat això ara mateix, no?
4: Sembla ser que sí.
0: Gràcies, Ares.
3: A tu, Badó.
0: Gràcies, Míriam, per entrar abans.
4: A vosaltres.
0: Gràcies, Oriol Clavell. Bon dia, bona sort.
7: Bon dia i bona sort. I per cert, que aquest home és culpable. Vull dir, han fet un judici,
3: ha assassinat
7: amb un tio, i han totes les proves, i ara que vol assassinar en vida la seva mare. És que és increïble.
3: Matar-la en vida.
7: És increïble, perquè és el que està fent. O sigui, vaig escoltar en un TikTok que precisament posen els plors de la mare i ja no vaig voler seguir perquè és que se'm fotia la pell de gallina perquè penses, ostres, aquest tio, una mare que clar, ha parit a un nano que és un assassí. Ja és la pena, ja prou pena té això, que a sobre hagi d'aguantar el xantatge emocional d'un fill a la presó, que a més, que es pensa que la presó que ha conegut, que ha fet networking, que ha conegut el millor de cada casa,
4: sí,
7: vull dir,
4: clar,
7: la proposta que li fa és absolutament desorbitada i és impossible, a més, que es pugui complir. És que a mi em fa patir això.
0: Oriol.
7: Molt. Són aquelles coses de la vida que dius, ostres.
0: No. Ja m'ho estaves verbalitzant.

0: que va acabar amb un 3-0.
1: Montse. I a més va fer un discurs que va posar la pell de gallina a tots els assistents. Quan va acabar el partit va reconèixer que aquell era el dia més trist de la seva carrera.
2: Hoy nuevamente acá, seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todo lo que venga. Siempre, siempre unido.
0: Ah, li hagués faltat dir allò de visca el Barça, visca Catalunya.
3: De moment, a veure, ara s'està separant emocionalment de la selecció. Sí, ja sí. Li tocarà quan es retiri de futbolista. Ah, llavors serà el moment de que clar, dirà
0: en el Camp Nou.
3: El Barça és el meu club, perquè això sempre ho ha dit.
1: Sí.
3: Fins i tot quan ja estava fora aquell dia que va entrar al Camp Nou de nit, es va fer fotos.
0: Sí, que sí, que sí. I faltarà un homenatge a l'Spotify Camp Nou acabat.
3: Acabat i que la porta agafi les maletes i vagi a firmar la pau, perquè si no això no es podrà veure mentre sigui la porta.
0: Jo crec que ho veurem.
3: Home, esperem que sí.
1: Per això avui doncs posem el focus bàsicament amb la seva trajectòria amb la selecció argentina, eh? Queden enrere 21 anys d'aquesta manera amb la selecció, 208 partits, 126 gols, 70 assistències i 6 títols, entre els quals destaquen un Mundial, una finalíssima i dues Copes Amèrica amb la selecció. Però ahir va passar una cosa que també s'ha fet viral i és que durant un moment del
0: lamentable partit...
1: A veure, que hi ha patrocinadors, tots ho sabem. Que hi ha maneres de fer patrocini, doncs que també. Hi ha maneres més elegants, hi ha maneres més discretes, hi ha maneres com la que va passar ahir amb un assegurança...
0: No es pot fer una exhibició de drons? Ho saps el que ha passat o no?
3: No, està
0: donant la volta al món i s'està parlant més d'això que del propi homenatge. S'està fent... A través dels drons es feia com seguir l'homenatge en moments icònics de la vida de Leo Messi, la vida esportiva de
1: sí,
0: Leo Messi.
1: Sí, i de cop i volta, doncs, va aparèixer al cel amb uns drons.
0: I va passar això.
4: Mirá, los drones en el cielo, no se puede creer. Extraordinario. Extraordinario. Nos acompaña Sancor Seguro, que está celebrando 80 años de liderazgo en el mercado asegurador argentino. Respuesta siempre, ayer, hoy y mañana.
5: Sancor Salud.
0: Els drons fan el logo d'una companyia d'assegurances al mig del camp i la cara de Leo Messi és un poema.
1: I la cara de tothom, suposo, que trenca.
0: No, al·lucinant.
6: No, a més, a mi, tant que posem el focus amb les influencers, això és el més ridícul que jo he vist en el món
0: molt,
6: de la publicitat.
0: Molt.
6: O sigui, prefereixo que una influencer me foti amb calçador. Algo que no, amb un 100%. Homenatge, amb un tio que ostres. Ha donat tot per aquella selecció, me facis menjar clar, una publi...
3: Havíem llegit, gràcies Leo, no? Gràcies Leo,
0: però això...
1: Ha donat la volta al món, això sí.
6: Mal gust.
1: Bé, en qualsevol cas, Leo Messi va començar jugant a un club local infantil que es deia a Grandoli, a Rosario, per iniciativa de la seva àvia. I escoltem Salvador Aparicio, que va ser l'entrenador d'aquest club infantil, quan li pregunten si ja es veia alguna cosa especial amb ell, però quan tenia 6 anyets.
7: Va ser goles, hacía de 6-7 goles todos los partidos. Y se venía al medio de la cancha y esperaba que el arquerito contrario patea la pelota. Pateaba la pelota, la paramos un compañero, él se la quitaba y salía a meter. Era algo... algo sobrenatural.
1: Poc abans de complir els 7 anys, Messi va signar pel Newell's Old Boys, el club de la seva vida. Allà va formar part d'una generació que li deien la màquina del 87, perquè eren els anys de naixement de tots aquests nens, pels seus grans resultats. I escoltem una retransmissió d'uns dels partits de Messi amb el Newell's quan tenia només 8 anys, i escoltem els comentaristes com reaccionen a les seves jugades i al seu moviment dins el camp.
8: Mira lo que hace aquí.
9: Se va contra 2, 3... Venga.
8: Creo que eso lo vimos hace poco, nada más.
9: Sí, hace, lo vimos jugando con el Barcelona.
8: Y mira lo que hace.
9: Oh, no, la paró como loco la para.
8: Oh. Escucha.
1: Els deixa tots bocabadats, eh? Al setembre de l'any 2000, aquí és quan fa un canvi a la seva carrera, viatja a Espanya acompanyant el seu pare, comença a jugar amb el Barça, la carrera ja és història. No sé si recordeu un anunci de Nike precisament l'any 2005 en què surten diferents nens de la Masia dient la frase recuerda mi nombre, doncs l'últim que l'acaba dient d'aquest spot és ell i ho recordem.
10: Recuerda mi nombre, Leo Messi.
1: Aquí va ser com una premonició, eh?
0: Ja veus, ja veus, ja l'han recordat.
3: ahir vaig estar precisament

0: amb el director d'aquest spot que m'ho explicava, ostres, en Yuri, diu, ostres, diu, que emocional que va ser. Però és que, a més, veus ara imatges del Messi quan tenia 3 anys i com juga? És que allò que diu Gambetteando, és que és veritat, juga igual amb 8 anys que amb 20.
1: És increïble, les imatges. Bé, Messi va aconseguir grans èxits amb els seus primers anys vestint l'albiceleste. El 2005 es va proclamar campió del món sub-20, el 2006 va debutar en un mundial absolut, amb només 21 anys ja s'establia com a gran estrella, però l'èxit amb la selecció absoluta va trigar a arribar, però va valer la pena. El 2021 va liderar l'Argentina cap a la Copa Amèrica. Escoltem la xerrada que fa Leo Messi motivant el vestidor abans de sortir a jugar a la final.
2: Teníem un objectiu i estàvem un pasito a conseguirlo. A un pasito, y sabe que lo mejor de todo, que depende de nosotros ganar esta copa, así que por eso, bueno, vamos a salir, vamos a levantar esa copa y lo vamos a llevar para Argentina para disfrutar con nuestra familia, nuestros amigos, la gente que bancó siempre argentino. Lo último, con esto termino, no existe la casualidad, muchachos, ¿sabe qué? Que esta copa se tenía que jugar en Argentina y Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos, para que sea más lindo para todos, así que salgamos confiados y tranquilos, que esta lo vamos a llevar para casa.
1: Un autèntic motivador també, Leo Messi. Bé, el 2022 va tocar el cim conquerint la Copa del Món a Qatar i va passar a quarts de final després del partit contra Països Baixos. Aquest tall que també, aquesta declaració que també es va fer viral.
3: Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final.
4: ¿Qué mira, bobo? Anda a pensar, bobo.
3: Tranquilo, Leo. Bueno,
1: tranquilo, Leo. En una carrera de grans èxits, la seva imatge aixecant la Copa del Món ja es va fer també viral i va ser una de les més perseguides i més preuades. Recordem també el vestidor després de la victòria davant França.

0: Mira, després recuperem a temps d'esport, recuperem el discurs. Per cert, anem arribant ja a les 7 del matí, anem ràpidament. El preu just. Per cert, ja és època de castanyes, la pregunta és òbvia. Quan val un quilo de carbasses?
1: Ai, de carbassa.
2: Va acabar...
0: 3,50 €.
2: 3,75 €.
0: 2,20 €. 2,55 €. Vinga, senyals de les 7 en punt del matí.

0: 8 d'octubre del 2026. Esteu escoltant l'edició de dijous del Bon Dia i Bona Sort, el dia que ens sabem que mor Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnudada fa dues setmanes a Madrid de l'habitatge on havia viscut durant més de 7 dècades.
1: Des d'aleshores, el 23 de setembre, ha estat ingressada a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on el seu estat de salut s'havia anat afablint cada vegada més. Mentrestant, la reivindicació als carrers s'ha anat enfortint i la Mari Carmen ha esdevingut un símbol en la lluita pel dret a l'habitatge digne.
0: Entre les darreres reaccions hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha traslladat les seves condolències i ha afirmat sentir la pèrdua com a pròpia.
1: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat consternat per la mort de Mari Carmen. Altres veus de la política, com Irene Montero de Podemos, Jessica Albiach dels Comuns, Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana, no han dubtat en parlar d'assassinat. Més enllà de les reaccions polítiques, a la Puerta del Sol de Madrid s'ha fet un minut de silenci en record de la seva figura i aquesta nit molts membres de l'acampada han fet una marxa lenta fins a les portes del Congrés dels Diputats.
0: I els sindicats convoquen oficialment la vaga general per l'habitatge que se celebrarà el proper 11 de novembre.
1: Serà en la primera des de 2012 i auguren una mobilització històrica amb la memòria present de la Mari Carmen. Asseguren que és una protesta contra la patronal immobiliària, els rendistes i els fons d'inversió, però també contra els polítics que diuen no prenen mesures per solucionar aquesta problemàtica.
0: Després de més de 12 hores de pressió veïnal, s'ha paralitzat el desnonament del bloc de pisos del carrer Llenguadoc.
1: Un desnonament que estava previst per ahir dimecres al barri de Sant Andreu de Barcelona. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han anunciat un principi d'acord amb la propietat per comprar el bloc. La Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya ha celebrat l'aturada del desnonament, tot i que ha lamentat l'ús electoralista que se n'ha fet.
0: I troben el cos d'un home en un cotxe en una zona inundada del túnel de la Ronda Nord de les Franqueses del Vallès.
1: Una de les empreses que estava fent tasques d'esgotament d'aigua a la zona ha trobat el cos. Els Mossos d'Esquadra han explicat aquest dimecres que la víctima és un home de 43 anys, del qual aquest dimarts, 6 d'octubre, se n'havia denunciat la desaparició.
0: I acabem. Avui comença la primera de les 7 aturades parcials d'autobusos convocades pel Comitè d'Empreses de Transports Metropolitans de Barcelona.
1: En un comunicat conjunt, els sindicats han lamentat que la mediació de dilluns la direcció de TMB no havia treballat cap proposta per intentar arribar a un acord. Per això no descarten noves mobilitzacions. La Generalitat ha decretat serveis mínims del 40% en hores punta i del 20% a les hores vall. Pel que fa als serveis de Rodalies de Catalunya, Renfe i Adif han certificat que es pot circular amb seguretat. Rodalies, però, ha anunciat que estan encara treballant per recuperar el servei el més aviat possible. Mentrestant, ofereixen serveis alternatius per carretera.
0: Anem pel temps, les 7 i pràcticament 3 minuts del matí. Aquest dijous tindrem un dia molt inestable, amb el cel cada vegada més ennuvolat i ruixats i tempestes a partir del migdia, que localment poden ser forts i deixar molta aigua en poca estona.
1: Les temperatures es mantindran altes, amb màximes d'entre 26 i 30 graus i fins a 31 a les Terres de l'Ebre, mentre que l'Empordà bufarà tramuntana amb ratxes de vent que poden arribar a assolir els 72 km per hora.
0: Anem a conèixer com està la xarxa viària catalana. Ens acostem cap al rei de l'Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada dependents d'algunes incidències que queden encara a hores d'ara actives pels aiguats d'aquests últims dies. Recordem que queda la calçada tallada de la C352 per inundació al túnel de les Franqueses del Vallès, entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, a hores d'ara, de moment no tenim cap altra incidència, sí que tenim la retirada de vehicle a la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, on des de primera hora del matí trobem els vehicles al voral. Aquest fet provoca de moment un quilòmetre de retencions. Pel que fa precisament a retencions habituals, a hores d'ara de moment tenim força fluïdesa a les carreteres catalanes. Ja comencem, doncs és cert, a tenir alguns punts amb retencions habituals, més intensos, com per exemple arreu del Nus de la Trinitat, al vessant Besòs, que arriben retencions des del Vallès per la C58, C33 o B20 a Santa Coloma de Gramenet i cada retruc doncs afecten també en aquest cas a les dues rondes de Barcelona durant uns 5,5 km en sentit Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
3: Bon dia i bona sort amb Badolla 2.

0: portades, ocupa sobretot converses de bar, de feina, d'escola, d'universitat. És un dels moments virals del dia.
1: Y ahora, minuto 10, señoras y señores. Este minuto 10 merece esta ovación para vos, Leo.
0: Més tard sortien uns drons assegurant que hi havia una asseguradora que era la millor del planeta.
2: El cas és que el que acabem de sentir és l'àrbitre que atura el partit expressament en el minut 10 pel dorsal de Messi, i és quan més de 85.000 persones es van posar dretes per ovacionar-lo. Recordem que va ser dimarts al Monumental de Buenos Aires durant l'últim partit de Leo Messi amb la selecció argentina.
0: Amb la selecció argentina. De tota manera, tampoc recordarem a Leo Messi per la gran gesta amb la selecció argentina. A veure, va guanyar el Mundial de Qatar, sí.
3: Però... Va guanyar el Mundial de Qatar, els ha portat a dos finals, ha guanyat l'equivalent a l'Eurocopa de
4: Llatina.
3: Vull dir, la Copa Amèrica.
0: Doncs sembla... potser sí que el recordarem per això. També.
3: Maradona no ho havia aconseguit.
4: No, de fet, jo us portava també una comparativa de les fites aconseguides per Maradona i Leo Messi, que si voleu després
0: no,
4: la passem.
0: No, perdona, és que destrossa les xifres de Maradona, però no sabeu quin nivell.
4: Manera...
3: I el Cristiano Ronaldo, eh?
0: No, però les de Maradona, jo estava veient ahir la comparativa de les xifres i vaig dir... En sèrio que Maradona et seguirà donar aquest estatus d'icònica?
3: Bueno, pel caràcter. Tenia un caràcter de líder que no ha tingut potser Messi, i llavors això l'ha fet explotar a tot arreu. Penseu que a Nàpols és Déu, també. Vas a Nàpols i, escolta'm...
4: És una meravella, la de grafitis i imatges de Maradona.
3: Que de fet, val la pena, pels amants de Maradona, els enamorats, anar a Nàpols, perquè són santuaris cada cantonada de Messi.
4: Sí, el barri espanyol n'està ple.
5: De fet, si voleu, les repassem quan vulgueu.
0: Ara anem amb esports, ja ho direm. Vinga, a la perfecte. Part final. Som-hi. Entrem en temps esports precisament perquè el Barça i Espanyol tornen als entrenaments en gairebé tota la plantilla.
5: Sí, el Barça recupera avui els internacionals que encara faltaven després de l'aturada de seleccions, mentre Rafinha continua al marge i Frenkie de Jong encara treballa de manera progressiva.
0: Mentrestant, el Bayern de Múnich estaria molt interessat en Dani Olmo i es plantejaria intentar el seu fitxatge, ja que aquest hivern... Aquest hivern. Mentre Chelsea, Manchester United i Manchester City i Arsenal també seguiran el jugador.
5: El Barça, segons aquestes informacions, podria valorar una venda per una xifra d'entre 80 i 90 milions d'euros, tot i que ara mateix no hi hauria cap negociació oberta.
0: I, precisament, Messi nega que hi hagués res estrany en la derrota d'Argentina davant d'Espanya a la final del Mundial.
5: Sí, en el seu comiat ha volgut tancar qualsevol debat sobre la final del Mundial contra Espanya i ha assegurat que no va passar res estrany en aquella derrota.
0: S'havia colat al Barcelona, eh? I atenció, perquè Cristiano Ronaldo ha explicat per què va abandonar la concentració de Portugal abans del partit contra Dinamarca i assegura que Jorge Jesús havia acordat amb ell que no jugaria a Dinamarca, però que sí jugaria 30 minuts davant de Noruega.
5: Sí, va afirmar a la roda de premsa posterior que el seleccionador va trencar la confiança, però va assumir la responsabilitat per haver abandonat els seus companys, va demanar disculpes i accepta ara una possible sanció.
0: I el canari Pedro Pedrito es retira del futbol professional als 39 anys.
5: Ha anunciat la seva retirada després de 20 anys de carrera i 776 partits al màxim nivell.
0: I els 13 clubs propietaris de l'Euroliga s'han reunit a Txernòbil, al llac de Como. No ho han fet a Leganés o no. A Txernòbil, al llac de Como, per decidir el futur de la competició, i han rebutjat de moment la proposta de l'NBA per entrar al bàsquet europeu. Que, escolta'm, que igual aquests jocs on t'he dit s'hi està molt bé també, eh? Igual sí, però allà no ho han fet, eh?
5: El Barça, amb Joan Laporta com a principal veu, ha defensat aquesta posició. Els clubs, però, coincideixen que l'Eurolliga necessita una transformació i estudien també convertir les actuals llicències de 10 anys en franquícies permanents.
0: Explica això dels números de Leo Messi.
5: Doncs mira, Maradona. Sí, si comparem les fites aconseguides d'entre Messi i Maradona, Messi n'ha fet 931 gols a la seva carrera, Maradona en va fer 354, una tercera part, pràcticament.
3: I les assistències, no sé si estan, també.
5: Tenim els títols. En aquest cas, 48 títols Leo Messi enfront dels 12 de Diego Armando Maradona, gols per la selecció argentina, que és una mica el que parlàvem, que aquí la diferència és estratosfèrica, perquè Leo Messi n'ha fet 125 gols, mentre que Maradona va fer 34.
4: Uau!
5: D'acord?
3: Amb Valdano va dir una frase que ha fet història i ha fet fortuna, és Messi és Maradona cada dia.
5: Exacte.
3: Perquè cada dia explotava les estadístiques.
0: No, totalment. Sí. És que És que no té res a veure. És que...
3: I el Cristiano Ronaldo, que vol arribar als 1.000 gols i que parla, ah, jo soy el único del mundo que llegaré, los... que no arribarà, perquè li queden 30, ja m'explicaràs com els farà. El Messi té més percentatge de gols per partit, deixa't d'estar, perquè el Messi no n'ha jugat 1.000. M'entens? Llavors, el percentatge de gols, la proporció és molt més alta la de Messi que la de Cristiano.
0: Moltes gràcies, ja. Oriol, gràcies. La 7 i 10 en 5, arribem a un quart de 8 del matí.
6: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badona 2.
0: Va, que comencem aquesta nova hora del bon dia i bona sort. Avui és dia 8 d'octubre del 2026. El sol sortirà quan siguin les 7:56, quan en faltin 4 per les 8 i ens deixarà a 7 minuts per 8:45 del vespre. Falten 78 dies per les vacances de Nadal. I avui el control amb el Jaume Bernet i la Laia Casanova, ara sí, i a la producció el Mario Cervera i el David el... Perdoneu, si seguim així, haurem de fer el sopar de Nadal al Palau Sant Jordi, eh? cada cop hi ha més gent a aquest programa. I el David, què ens porta avui el David de regal? Què ens porta avui? Ui. Un regalasso, no? Sí o no? Sí? Vinga, de seguida ho desvetllem. La producció Mario Cervera i David Alcalde. Ho preguntava abans, ja és època de castanyes. La pregunta és òbvia. Quant val un quilo de carbassa, Montse?
4: 3,50.
0: 3,50? Què dius?
4: 3,75, però crec que m'he passat un...
0: 3,75.
4: Un munt. Crec que m'he passat.
0: No aneu tan lluny, eh?
4: No?
0: No. Tenint en compte que ahir vaig preguntar el preu dels sobres de les eleccions, avui... No. Què dius tu?
3: 2,20.
0: 2,20?
3: No, ni idea.
0: 2,20. I tu, ara...
2: Jo havia dit 2,50.
0: 2,50. Va, la carbassa cacauet val 2,95. I la potimarró val 3,25 al quilo. Per tant...
4: Bueno, per aquí va, més o menys. Eh? No? Més o menys.
2: No anem, cap de nosaltres anem a l'encamp. No m'ensenyalis que no hi ha pernil.
0: 2,50.
2: No crec lo del pernil. És un pernil, perquè no n'hi ha pernil. Porta un pernil. Un dia m'has de sorprendre. Porta'l de veritat.
0: Hi ha una espatlla de pernil. Mira, fem una cosa a partir d'avui.
2: Tio, vull un pernil.
0: Fem una cosa.
2: Va.
0: I us prometo que ho farem.
2: Que no sigui una vacilada. Ho has de prometre.
0: No, ara m'obres un Excel, jo no ho podré fer perquè estic pregunto. I cada dia...
2: A partir d'avui... Avui compte que he guanyat.
0: Clar, però després els altres... Clar, com ho fem, això? No, només podreu participar tu i la Montse.
4: Sí.
2: Oh, una
4: part. Per saber quins...
0: Que sou que esteu cada dia. Ja, o podem fer percentual. Qui tingui el tant % més alt d'encertades és la persona que s'emportarà.
4: Ens hi sumem.
0: I al final de temporada, un pernil.
4: Un pernil, eh?
0: Jo aconsegueixo el pernil.
2: Sí?
0: Sí.
2: Vinga, juguem.
0: Ara l'obro jo, eh?
2: Ja estem.
0: M'agrada obrir i escurar els trossets petits de pernil que queden dins el greix.
2: Ai, m'encanta.
4: Jo ja agraeixo que l'obris tu, perquè si l'he de tallar jo...
0: Per favor, tal dia com avui. Un 8 d'octubre, però del 1988.
4: Freddie Mercury oferia el seu últim concert. Va ser al Castell de Montjuïc de Barcelona, al costat de Montserrat Caballé.
0: Com avui, un 8 d'octubre, però del 1998.
4: Va morir José Saramago, Premi Nobel de Literatura.
7: Siempre tuvo referentes firmes.
8: Premi más cuenta es Kafka. Y es una relación que yo no solo asumo como reivindico, la reivindico. Es decir, yo creo que Kafka es el gran profeta del siglo XX.
7: En aquella infancia descalza empieza a formarse el escritor.
0: I tal dia com avui, però del 2024.
4: Fa dos anys, el futbolista Andrés Iniesta, excapità del Barça i heroi del Mundial de Sud-àfrica, anunciava el final de la seva carrera com a jugador.
9: Para mí, el Barça me cambió mi vida y el Barça pues lo ha sido todo para mí. Estoy empezando con el curso de entrenador y bueno, quiero formarme en esta siguiente etapa de esa manera.
2: ¿Y qué tal te ha ido, Iniesta, el curso?
3: La alegría de la vuelta.
2: A lo mejor no era ahí, Iniesta. Sí, ¿no?
10: La verdad es que muy bien.
2: Despierta, Iniesta, despierta.
10: La verdad es que muy bien.
3: Iniesta Experience, no? Que potser deu estar tothom sumant allà dintre.
0: A Iniesta, d'entrenador, el jugador ha sigut, evidentment, sí. Igual parlem per parlar, però igual d'entrenador...
3: Ja ho veurem.
10: Vinga, corre un poc.
4: Bueno, bueno, ja veurem.
3: Sí, sí, diria que fa... Hauríeu d'haver vist que li fa una mica,
4: aquest vídeo del comiat del discurs, emocionadíssim, fent referència al seu pare plorant, unes imatges...
0: Home, clar.
4: De pell de gallina, la veritat.
0: Gran, gran Iniesta. Vinga,
11: home, quan un fill se jubila amb 30 i poc anys, jo també ploro. Sí. Jo tota la vida treballant i ve aquí...
4: Sí, però li fa referència al pare com a un dels seus grans inspiradors.
0: Bueno, escolta'm, a quina edat es va retirar? Es va 39, jubilar?
4: 39.
0: Mira,
4: no?
0: És la teva?
11: És que és la meva edat.
0: Ja està, si ho tens a tocar. És curiós.
11: Mon pare plorant també des de casa.
0: Exacte, em retiro. Hauré de pagar tota la nena. Per això plorava. Vinga, un quart de vuit del matí. Ahir deia quins eren els colors... Estic més pesat amb això, ja ho liquido avui.
11: Sí,
0: liquido
11: sí,
0: avui.
11: Sí, sí, perquè ens queda molt de campanya electoral per davant.
0: I que no em carregui els truquillos avui, també. A veure, que hi ha coses que ja vale. Ahir deia quins eren els colors que anaven millor per les campanyes... Vols un llitet aquí
11: no,
0: al costat?
11: No, estic bé.
0: No, mira, és que mira. És que no es don compte que sortim per la tele ara, també. I fot uns baralls que, de veritat...
11: Ostres!
0: Sabeu els hipopòtams quan els hi tira la xíndria?
11: Mare de Déu. Perdoneu als espectadors de la dosa.
3: Els espectadors el que hem de fer
11: és... No, però que em perdonin, perquè segur que quan jo badallo, badallen ells. Això és un clàssic. Em perdonen perquè els enganxo el badall.
4: A mi se m'ha encomanat, eh?
0: Clar, és que... Deixeu-me que us expliqui que la imatge que nosaltres veiem que està a la tele, que posava a 2CAT i l'altra al canal 24 hores, a la 2CAT veiem amb delay. És a dir, que si fem una cosa, es veu al cap de 3-4 segons.
11: Sí.
0: I l'àrea ha fet un badall que aquí, vull dir que s'ha menjat el micro.
11: Com no m'he vist en pantalla, dic, després, ara és el moment.
0: I després en pantalla hem vist el moment.
3: El que s'ha de fer és tirar enrere fins a les 7 i 14, veure el badall de l'Ares, agafar aquell tros i fer un meme.
4: Donant idees.
11: Només donant idees. Clar,
4: que...
0: Perdoneu, és que si no tindrem temps d'escoltar-te, Uri. Vull dir, si perds el temps tu, tot això que t'això. A veure, ahir parlàvem dels colors que juguen a favor a les campanyes electorals, els colors de la vestimenta. Avui parlo dels colors que poden jugar en contra d'un candidat durant una campanya electoral. No existeix un color universalment inadequat per vestir-se en una campanya electoral, però alguns tons poden perjudicar la imatge del candidat davant les càmeres o en cartells. Els colors neó, el groc molt intens, el blanc complet i el negre de cap a peus poden generar problemes de contrast, il·luminació i transmeten una sensació massa contundent. En canvi, colors com el blau, el granat, el verd fosc o el beige, combinats adequadament, faciliten una imatge més equilibrada i televisiva. Així que si us heu de presentar les properes eleccions, ja ho sabeu. Vinga, una altra que es podria jubilar i que no tenia cap problema, eh?
4: No, i estava pensant que si es presentés a les eleccions també segurament triomfaria, eh? Taylor Swift. Avui escoltem un dels seus èxits perquè un dia com avui es convertia en la dona de la música més rica del moment, desbancant d'aquesta manera a Rihanna, ni més ni menys. Anem a escoltar un dels seus grans èxits.
0: Perdona, patrimoni de 1.600 milions, eh?
4: Sí, senyor, aquesta dada l'havíem obviat. Pocs en parla.
0: 1.600 milions!
4: D'això fa uns quants anys ja, eh?
11: Pobreta! Pobreta!

0: Ràdio 4 t'ofereix el darrer concert d'Oques Grasses. Dissabte 10 d'octubre diuen adéu als escenaris des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Dissabte, a 8:45 de la nit, en directe, el comiat d'Oques Grasses. A Ràdio 4.
1: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Ado Lladó.
2: D'aquí a 9 minuts arribarem a 8:15 del matí. Si avui aneu al diari, si avui aneu al quiosc, trobareu això al diari. Anava a dir, sí. Si avui aneu al diari, trobareu això al quiosc. Comencem amb La Vanguardia.
3: Avui titula, els sindicats convoquen la vaga generada en el preàmbul de la campanya. El periòdico diu, caos a les carreteres per l'aturada de Rodalies. El País diu, Mari Carmen Mordas nonada. El Mundo destaca, Viedma portarà proves i dades contra la claveguera del PSOE. Al diari Ara llegim, caos a Rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes. La Razón avui titula el rebuig als decrets d'habitatge reforça el PP, Vox i Junts, i el diari ABC avui destaca l'amic de Sánchez gasta 2,4 milions en esdeveniments, càterings i DJs.
2: Ah, pel que fa a la premsa esportiva...
3: Tant Mundo Deportivo com Esport coincideixen amb el comiat de Leo Messi en la selecció argentina. Mundo Deportivo diu monumental adiós, i el diari Esport titula l'últim tango de Messi.
2: Ja ho tindríem, ja ho tindríem. D'aquí a 8 minuts arribem a 8:15 del matí. I d'aquí a 8 minuts arribarem a 1:15 de 8 del matí. Vinga, va, que entrem ja amb el territori de l'Oriol Clavell. És el moment del Hit Kato. Vinc pels comentaris. L'altre dia estàvem parlant de comentaris de... Amb ve una imatge remota, és que ja no hi ha d'això. Estan comentant un post amb diferents comentaris. No sé si era la redacció que ho estàvem fent, però és que n'hi havia un que era brillant i dic, d'aquest se n'ha de parlar. En fi, a veure si coincideix amb els que portes tu.
4: No ho sé. Jo el que porto després de 3 setmanes d'aturada de Lliga, doncs el clar, què ha fet bullir l'oi a la gent que li agrada futbol? Les seleccions, tot pots imaginar. A Madrid, doncs clar, Espanya no els acaba de fer el pes, entre altres coses perquè, clar, hi ha un jugador que és del Barça que es diu Lamine i que els està provocant doncs massa divergències.
2: Perdó, Cucurella va jugar i va marcar?
4: Sí, en pròpia porta.
2: Però
4: clar, què estan fent la gent a TikTok, per exemple, sobretot en el món del futbol? Treure de maroteca, tirar de maroteca i fer una mica de balanç. Llavors te n'adones que hi ha perles de gurús, d'evidents, com l'Edu Aguirre, que deia això ara fa exactament...
2: Edu Aguirre, per la gent que no ho sàpiga...
4: És el del Chiringuito.
2: És
4: l'amic del Ronaldo.
2: És molt amic de Cristiano Ronaldo, ho defensa tot a ultrança, i a més a més és merengue, però
4: de dalt a baix. Sí,
2: diguéssim que seria la versió madridista de l'Oriol Clavell amb el Barça.
4: Home, jo crec que sempre intento portar dades. Aquest no porta dades. El problema és que el que porta són el que li ajunten les seves neurones, i deia això fa 2 anys i poc.
5: El problema del Barça es el Madrid, que habiendo ganado la Liga y la Champions, ha fichado al mejor del mundo, que mete 50 goles. Que al Madrid no le van a poder parar.
6: ¿Cómo le va a meter el Madrid?
5: Que cuando agarren... Jorge, cuando consigan... Mira, Jorge. Vinicius solo ha destrozado el Barça en todos los partidos. Él solo. Cuando consigáis, o el Barça consiga sujetar a Vinicius...
6: Te cuento el partido.
5: Aparece Mbappé. Cuando consigáis sujetar a Vinicius y Mbappé... Aparece Rodrigo. Si conseguís como una locura sujetar a los tres, nada, aparece Bellingham. Es una... Todo lo que no sea que el Madrid gane, de 3 goles al Barça, no es un buen partido el Madrid. El Madrid el año que viene tiene que ser 20 puntos al Barça. 20 al Barça. Es una locura.
6: Vamos a ver, que yo te entiendo. 20.
5: No me entiendes. No es verdad. No lo has dicho.
6: Avancemos.
5: Que el Barcelona no tiene nada que hacer contra el Madrid.
4: Y claro, ha pasado todo al contrario, quizá.
2: De tota manera, perdona, però jo crec que... jo no soc periodista esportiu, però... hauríem de ser molt més rigorosos amb segons quins comentaris.
4: És que avui són periodistes de bufanda.
2: Ja, però és que a vegades és ridícul.
4: Ara s'ha convertit en un meme, aquest senyor.
2: No, és que tot plegat, vull dir, al final són tertúlies que... no, que cada qual mira el que vulgui, m'entens? Bueno, però hi ha coses que difereixen molt de la realitat, que és allò de nois. Però veieu el que està passant.
4: Hi ha gent que porta passió, hi ha gent que porta bilis, i hi ha gent que porta dades, perquè hi ha una dada que està corrent per TikTok i que fa fredar a tothom.
7: El Real Madrid se ha beneficiado de 30 errores 30 errores que han terminado en gol cometidos por porteros en Liga de Campeones.
2: Ay, creo que son
7: desde la temporada 2007-2008.
8: Yo dimito este programa.
7: No, desde la temporada. No, es un dato de Ota.
2: Es un dato, es un dato objetivo.
8: Primer día.
7: 2007-2008 en adelante. 30 errores de porteros, dice Opta, que han acabado en gol a favor del Madrid en la Liga de Campeones. Es el doble que cualquier otro equipo. El siguiente que se ha beneficiado de errores de porteros es el Arsenal, que en el mismo periodo de tiempo han sido 15 los errores de los porteros rivales.
2: Ai, que haurem d'anar a revisar les comptes corrents d'aquests porters, que no hagin rebut un ingrés excepcional. Aquestes xifres és, ho diu Opta.
3: Opta, sí.
2: Per tant, són xifres rigoroses, no són calentures d'una nit de xiringuito. Per tant, atenció, que cuando hay muchos indicios, cuando el río suena...
3: 30 indicis.
2: Agua lleva. Doncs imagina, 30 indicis, el doble del següent. El que està passant a Madrid per això, clar, 3 setmanes aguantant el Barça a 6 punts, veient que el 20 d'octubre el Madrid visita el Camp Nou i es poden fotre a 9 punts. Clar, la gent ja està. I de l'Mbappé està. La gent està farta de l'Mbappé. Fins i tot el Juan, aquell petit, aquell madridista del xiringuito.
9: Os lo dije. Os lo dije. Llevo 2 años y medio predicando en el desierto. En el desierto no había más que arena por todos los lados. Y yo buscaba compañía y no había nadie. En el desierto no había nadie. No había nadie en ese desierto. Y yo predicando solo, ahí
10: Dámbolo,
9: solo.
10: Me estoy alegrando de esto.
9: Hombre, yo habría preferido haberme equivocado. Pero no se puede justificar todo. Yo tengo aquí compañeros míos que lo llevan justificando
10: Paco
9: todo
10: Ullo,
9: con Mbappé.
10: Paco.
9: 2 años y medio. No me refería a Paco.
11: No, a mí no.
9: No me refería a Paco Ullo.
12: No lo entiendo porque cuando el Madrid ficha al mejor jugador del mundo...
9: Que no es el mejor
12: jugador
9: del mundo.
12: Yo creo...
9: Eso es una cosa que dices tú.
12: El madridista tiene que estar feliz.
9: Sí. Que no es verdad.
12: Yo creo que cuando tú fichas... Tío, que te ha metido 85 goles.
9: Otra vez.
12: 2 años y medio.
9: Otra vez.
12: Me parece
9: que
12: me parece que en la historia del Madrid... En la historia del Madrid...
9: No hay debate.
12: Meter 89 goles en 2 años y medio... Es que no ha metido dos.
10: Es una realidad. En cuanto a número, no es discutible.
12: ¿Qué?
2: Home, això que no és discutible, per exemple, el Madrid, a la Champions, Mbappé, 15 gols, però els 15, 13 a la primera fase classificatòria. En els partits compromesos, només 2, i els 2 que va marcar contra el Bayern en 2 partits diferents no li van servir per res. A l'Mbappé està més que qüestionat. Avui parlava de les portades de l'Esport i del Mundo, que surt a Messi. A Madrid surt Mbappé. Sabeu que va contradir a Mourinho, va dir no quiero que los jugadores vayan en bici. I surt en bici. Sí. Vull dir, clar, fins i tot Matías Prats diu això de l'Mbappé.
8: Lo voy a decir así como lo pienso. A Mbappé se la suda el Madrid. O sea,
2: perdona,
8: és claríssim.
2: Perdona, i la bronca que li va caure per dir això? Bronca que li va caure en directe per dir això? Però imagineu-vos el nivell. I encara tinc temps de resumir el que els hi passa a tota la cuadrilla de la caverna mediàtica.
13: Yo entiendo, Fernando, por eso, entiendo que haya miedo. Hay miedo a que Lamine se convierta en otro jugador hegemónico y hay miedo
14: si
13: porque
14: es,
13: Mbappé...
14: Ya.
13: No, pero hay
14: pero
13: miedo. Hay miedo y hay miedo que le levante el Balón de Oro a un Kylian Mbappé que después de tener 27 años y haber ganado muchas cosas
14: aquí el tema...
13: y muchas decepciones, no lo ha ganado.
14: Mira,
13: y hay miedo
14: tribu...
13: otra vez a que Mbappé se quede sin Champions y sin Balón de Oro y se lo lleve un chaval de 19 años. Hay miedo y la gente, mucha gente no lo quiere por eso, porque tienen miedo a Lamine Yamal.
2: Estan acollonits. Ja ho veus,
14: Has buidat el pap, no?
2: Després tinc un tall que si dona temps de 38 segons, que és or, però si queda temps.
14: Molt bé.
2: Si
14: queda temps. Gràcies, Oriol Clavell. Calienta que sales. D'aquí a 10 segons arribem en punt a 8:15 del matí. Estem a dijous 8 d'octubre del 2026. Som els del Bon Dia i Bona Sort. Bon dia, Catalunya. El dia que ens hem llevat sabent que ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada fa 2 setmanes a Madrid, a l'habitatge on havia viscut durant més de 7 dècades.
3: Sí, des d'aleshores, des del 23 de setembre, havia estat ingressada a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on el seu estat de salut s'havia anat deteriorant cada vegada més. Mentrestant, la reivindicació als carrers s'ha anat enfortint i la Mari Carmen ha esdevingut un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge digne.
14: Entre les darreres reaccions, perdoneu, hi ha la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha traslladat les seves condolències i afirmat afirmat sentir la pèrdua com a pròpia.
3: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat consternat per la mort de Mari Carmen. Altres veus de la política, com Irene Montero, de Podemos, Jessica Albiach, dels Comuns, Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, no han dubtat en parlar d'assassinat. Més enllà de les reaccions polítiques, a la Puerta del Sol de Madrid, s'ha fet un minut de silenci en record de la seva figura i aquesta nit molts membres de l'acampada han fet una marxa lenta fins a les portes del Congrés dels Diputats.
14: I els sindicats convoquen oficialment la vaga general per l'habitatge que celebrarà el proper 11 de novembre.
3: Sí, serà la primera des del 2012 i auguren una mobilització històrica amb la memòria present de la Mari Carmen. Asseguren que és una protesta contra la patronal immobiliària, els rendistes i els fons d'inversió, però també contra els polítics que, diuen, no prenen mesures per solucionar aquesta problemàtica.
14: I després de més de 12 hores de pressió veïnal, s'ha paralitzat el desnonament del bloc de pisos del carrer Llenguadoc.
3: Un desnonament que estava previst per ahir dimecres al barri de Sant Andreu de Barcelona. La Generalitat i l'Ajuntament han anunciat un principi d'acord amb la propietat per comprar el bloc. La Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya ha celebrat l'aturada del desnonament, tot i que ha lamentat l'ús electoralista que se n'ha fet.
14: I troben el cos d'un home en un cotxe en una zona inundada del túnel de Ronda del Nord de les Franqueses del Vallès.
3: Una de les empreses que estava fent tasques d'esgotament d'aigua a la zona ha trobat el cos. Els Mossos d'Esquadra han explicat aquest dimecres que la víctima és un home de 43 anys, del qual aquest dimarts 6 d'octubre se n'havia denunciat la desaparició.
14: I avui comença la primera de les 7 aturades parcials d'autobusos convocades pel Comitè d'Empresa de Transports Metropolitans de Barcelona.
3: En un comunicat conjunt, els sindicats han lamentat que a la mediació de dilluns la direcció de TMB no havia treballat cap proposta per intentar arribar a un acord. Per això no descarten noves mobilitzacions. La Generalitat ha decretat serveis mínims del 40% en les hores punta i del 20% a les hores vall. Pel que fa als serveis de Rodalies de Catalunya, Renfe i Adif han certificat que ja es pot circular amb seguretat, tot i que Rodalies ha anunciat que estan treballant per recuperar el servei el més aviat possible. Mentrestant, ofereixen serveis alternatius per carretera.
14: Dijous tindrem un dia molt inestable, amb el cel cada vegada més ennuvolat i ruixats i tempestes a partir del migdia, que localment poden ser forts i deixar molta aigua en poca estona.
3: I les temperatures es mantindran altes, amb màximes d'entre 26 i 30 graus, i fins a 31 poden arribar a les Terres de l'Ebre, mentre que l'Empordà bufarà tramuntana amb ratxes que poden arribar als 72 km per hora.
14: Vinga, ens acostem cap al Rei de l'Automòbil Club de Catalunya, a veure com tenim la xarxa viària catalana. Ens ho explica tot des del RAC. Ferran Aràndiga. Ferran, bon dia.
11: Bon dia, comencem la jornada d'avui dijous. Recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès, on hi ha hagut inundacions durant aquests últims dies. Es talla, recordem, en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, la AP7 hi ha un vehicle avariat a l'altura del Papiol, en sentit sud, que provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. A la mateixa via hi ha un vehicle al voral a l'altura de Barberà del Vallès, però en sentit nord. Pel que fa a retencions habituals, poc a poc agafem més intensitat en la circulació al vessant Llobregat, en direcció a Barcelona, des de Pallejà i el Papiol, per la A2 i la B23. Des del Vallès, també per la C58, ja comença a haver-hi força lentitud des de Sant Quirze, també cap a la capital catalana. Tot i així, en trobem més intensitat. A hores d'ara és el Besòs, concretament al Nus de la Trinitat, on ja hi ha força congestió, que arriba per la C58, C33, també des de Santa Coloma de Gramenet, per la B20, i que tot plegat de retruc afecta durant 5 quilòmetres en direcció Llobregat a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
14: Gràcies i molt bon dia. Vinga, va, anem a fer ràpidament els titulars de l'actualitat esportiva. Comencem amb el Barça i Espanyol, que recuperen els entrenaments amb els internacionals de tornada.
3: Sí, el Barça reincorpora els jugadors que faltaven després de l'aturada, amb Rafinha encara al marge, mentre l'Espanyol prepara el partit de divendres contra el Màlaga.
14: Mentrestant, el Bayern posa Dani Olmo al punt de mira per aquest hivern.
3: El club alemany i diversos equips de la Premier segueixen l'agrenc, per la qual el Barça podria escoltar ofertes entre 80 i 90 milions d'euros.
14: I Messi tanca qualsevol sospita sobre la derrota d'Argentina davant d'Espanya.
3: L'argentí assegura que no va passar res estrany, atribueix aquesta derrota a l'enorme desgast físic i emocional acumulat durant el Mundial.
14: I Cristiano Ronaldo explica el seu adeu a la concentració de Portugal.
3: El portuguès assegura que Jorge Jesús no va complir un acord sobre els minuts que jugaria, però assumeix l'error, demana disculpes i accepta una possible sanció.
14: I Pedrito anuncia la seva retirada del futbol professional als 39 anys.
3: El canari posa punt final a una carrera de 20 anys amb 3 Champions, un Mundial i una Eurocopa, entre molts altres títols.
14: I l'Eurolliga es pronuncia, rebutja de moment l'entrada de l'NBA al bàsquet.
3: Els 13 clubs propietaris han frenat la proposta nord-americana, però coincideixen que la competició necessita uns canvis i estudien també crear franquícies permanents i ampliar-la.
1: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Amb Badollador.
14: A veure.
15: A veure.
14: A veure, això ho farem de la següent manera. Tu saps per què exploten les crispetes en el micro? En el micro o la paella?
4: Per l'escalfor, no?
14: Per l'escalfor. Home, clar, evidentment, les poses al congelador no exploten.
4: Doncs exacte. Per...
14: Molt bé, molt bé. Tu saps per què exploten?
15: De lletres absoluta. O sigui, tot el que tingui a veure amb la química, amb la física i amb els fenòmens naturals, m'has enganxat.
14: Montse?
3: No tinc ni idea. La temperatura, però no sé més. Sí.
14: I tu saps per què exploten?
15: Doncs mira, jo tinc la resposta, però abans m'hagués agradat que el preu just d'avui, precisament, tingués a veure amb el preu de les crispetes al cinema. Estic enfadadíssima.
3: 100%.
15: Ahir vaig estar al cinema veient La Bola Negra. 26 euros, dos refrescos i dos cubells de crispetes.
14: Quina mida?
15: És igual.
14: No, la mida, no, és igual.
15: Sí, la gran, la gran. I què passa? Ah. Estem bojos? 26 euros, va, no?
14: No, la petita.
15: Jo, no,
14: no. Jo, refresc, quin refresc?
15: La cola.
14: Però quin?
15: Pues gran també, tot gran.
14: Però que agafo les petites.
15: Però que no m'arriben, són 3 hores de pel·li, va, dos. Les petites no m'arriben a la primera mitja hora.
3: És veritat. Els anuncis ja s'han acabat.
15: Clar. No, estic enfadadíssima. Home, això... no era el que volia parlar.
14: No, sí que és veritat, sí que és veritat. Sí que és veritat.
15: És una bestia.
3: I les entrades també són cares.
14: Del cinema.
15: 23 euros les entrades. Veus? Estava tombada, també et dic. Tombadeta...
14: Amb coixins?
15: No, bueno, quasi, però no em vaig dormir. Boníssima la pel·li. Pregunta per La Bola Negra. Boníssima, gràcies per la pregunta. La Bola Negra em va semblar una obra d'art.
14: No, és una obra d'art.
15: És una obra d'art, però no és el que té la qüestió.
14: A veure, què vols dir? No, ho dic perquè, a veure, des del gremi cinematogràfic es parla molt de que la gent ha d'anar més al cinema,
15: que
14: les pel·lícules s'han de veure al cinema.
15: I tant.
14: Absolutament d'acord.
3: Total.
14: Què vols dir, que hauríem de reduir preus a tot
15: plegat? Home, a mi, ahir era el dia de l'espectador, 23 euros, és veritat que estàvem tombades, vam agafar les butaques aquestes, que vas més còmodo.
14: El dia de l'espectador, les crispetes, el preu és el mateix.
15: Sí, el preu de les crispetes és el mateix.
14: No hi ha preu d'espectador?
15: Self-service, les crispetes, ara, ho vist, això, no? Fa molt que no ho vaig ser.
14: I tu omples i menges una mica.
15: I tu t'ho poses en una màquina, com els refrescos que fas així, cau el gel i el refresc, pues ara les palometes també, allò és.
3: Ah, sí? Ah, mira.
15: No, si voleu, ho faig tot jo, ara, no? Poso jo, faig també...
14: Puges a dalt, poses el carret...
15: Però que és que, clar...
14: Poses la pel·lícula.
4: Quan fas entrada online, també et diuen si vols les crispetes online. Sí, sí. Quan arribes ja ho tens tot pagat.
15: Al·lucinant, jo aquesta gent no sé què es pensen. Però tot i així és una molt bona experiència. S'ha d'anar al cine, cultura, el que estan vivint els Javis s'ho mereixen perquè la pel·li és una obra d'art, visualment, emocionalment, un fart de plorar increïble.
14: Dit això, sabies
15: dit això,
14: que...
15: Les crispetes exploten perquè cada brat de blat de moro té una petita quantitat d'aigua atrapada dins.
3: Ah?
15: No t'ho esperaves, això, Clavell.
14: Aquesta no la veies venir,
15: No, deixo de sorprendre. El cas és que quan escalfem el gra, aquesta aigua es converteix en vapor. El vapor ocupa més espai, la pressió va pujant, fins que la pell dura del gra ja no pot més i poh! Rebente. Això acostuma a passar quan l'interior arriba aproximadament als 180 graus. En aquell moment, el midó de dins s'expandeix de cop i surt cap enfora. Llavors, el pop que sentim no és més que una mini explosió comestible. I per això, no qualsevol blat de moro serveix. Ja? Les crispetes es fan amb una varietat molt concreta, el blat de moro rebentador, que jo li dic, que té una closca especialment dura i hermètica. Si la pell deixa escapar el vapor abans d'hora, no explota bé, badó.
14: És que tinc una cosa que és ineludible, que és els divendres, el cap de setmana, quan els meus fills estan amb mi, els divendres hi ha pel·lícula i crispetes. I he comprat una marca, que no us diré quina...
15: Després me la
14: que
15: dius.
14: Que hi ha tant de blat de moro dins, tant, que les poses al microones i acaba la bossa... No hi cap a dins. S'obre i comença...
15: Patà, no?
14: Obres al microones i ja comença a sortir...
4: Però n'hauríem de fer d'aquestes de colors, que no n'hi han d'aquestes al microones
15: no
4: de colors.
15: No n'hi ha, de les dolces, no n'hi ha. No n'hi ha. Jo també
4: estic
15: fent
4: aquelles dolces, que són tan bones. Sí. Has d'anar a baix a buscar-les en el...
15: És cert.
3: Sí.
15: Escolta, i què me'n diu dels grans que queden al fons de la bossa sense obrir? Que dius, quina ràbia, han quedat molts. Sí. Doncs és que sovint és perquè tenen massa poca humitat a dins o perquè la closca té alguna esquerda. És a dir, sense prou vapor no hi ha pressió. Sense pressió no hi ha el pop.
3: Veus?
15: Què et sembla?
14: Molt bé, doncs si no hi ha pop, no hi ha stop. Gràcies. Gràcies, Ares. D'aquí 5 minuts, 3 quarts de 8 del matí. Tenim regal. Voleu anar al TNC? Right now!
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
14: Doncs ja podeu trucar al 900-630-630, 900-630-630. Avui el David ha tingut la honra de preparar un guió. Es nota que ara ja té un company que l'ajuda també a la producció, entre els dos poden fer coses espectaculars, eh? I diu així. Posa música violí trista. I el Jaume agafa la música.
15: La tenim.
14: I jo haig de dir, para la música. Para la música. Ei. Música. Para. No, però encara no. Para. Perquè no les segueixes el guió. Que no han vingut a plorar. O potser sí, una mica. Para la música. Ara la cançó aquella que... Aquesta. I és que qui no té algun germà que o un amic, qui és que no té el Guillem Omago per l'escrit? qui no té algú que és com un germà amb qui s'ha barallat mil vegades però que el mataria? Una història basada en fets reals. És el que us portem, que ens parla de vincles familiars, de les coses que ens guardem i de la importància dels germans. Ja podeu trucar al 900-630-630 perquè us enviem el TNC. Regalem una entrada doble per anar al Teatre Nacional de Catalunya a veure La última noche con mi hermano, dirigida per Alfredo Sanzol. Un tros d'obra perquè, encara que no tingueu germans, la podeu anar a veure. Quants germans tens tu?
16: Jo dos.
14: Dos germans?
16: Sí, sóc la petita.
14: Noies, nois?
16: La meva germana, la gran és una noia, el mitjà és un noi, i jo.
14: I tu, Montse?
16: Jo tinc un germà gran i una germana petita i m'hi he barallat el que no està escrit.
14: I tu?
4: Hi ha una germana un any més gran que jo, la Sandra.
14: I tu,
15: jo som tres germanes, tinc dos germanes.
14: Tres germanes. Va, anem a la trucada. Bon dia, bona sort. Hola?
17: Hola, bon dia.
14: Bon dia, amb qui parlo?
17: Soc jo, i quina il·lusió, la Montse.
14: Montse?
17: Montse.
14: Bueno, Montse,
17: com vulguis.
14: Montse, no, home, no. Si és Montse, és Montse. Escolta'm, a tu et fa il·lusió, però a mi me'n fa més, Montse. O sigui, a mi que tu estigués aquí, Montse, ara mateix, em fa molta il·lusió. Des d'on truques?
17: De Barcelona, del Raval.
14: Estàs treballant ara mateix o què estàs fent, Montse?
17: Doncs preparant-me per anar a treballar.
14: Molt bé. De què treballes, Montse?
17: D'administrativa, a la universitat.
14: Ah, molt bé, molt bé. I estàs bé a la universitat? La gent es porta amb tu o no?
17: Sí, els alumnes molt macos.
14: Sí, no?
17: Tothom molt maco.
14: Sí, sí. No,
17: és per... Molta feina, però la gent molt maca. Però
14: acostuma a passar... Ara ja jo crec que és més proper el tracte tant amb els docents com sobretot amb la gent que està a dins de les oficines en administració, que quan parlen amb els alumnes ja em dona la sensació que sempre hi ha molt bon rotllo, que hi ha com a molta proximitat. Coses que abans eren més complicades, ara...
4: Vols dir?
17: A mi em dona aquesta... Jo la veritat és que no havia treballat amb alumnes i és molt maca la relació, són molt macos, sí,
14: què vols dir? Què dius? Què dubtes?
4: No, em sorprèn perquè fa anys potser no hi havia... No és que no hi hagués relació, és que no els tenies enlloc, no els veies.
14: Home, jo el meu fill em parla dels professors, menys la típica professora que li té mania, que tots, els nostres fills, tots tenim un professor que li té mania, per alguna cosa o per una altra. Però el tracte és superproper i molt bon rotllo. Menys, no sé si hem estat afortunats nosaltres. Montse, que te'n vas al TNC, que m'estic enrotllant com una persiana.
17: Que bé, no estic.
14: Amb qui serà la teva parella de ball? Amb qui aniràs al TNC?
17: Doncs no sé si amb el company meu de vida, de casa, de tot.
14: El company de vida. Com es diu el company de vida?
17: Carlos.
14: En Carlos, doncs ja està. El Montse i en Carlos cap al TNC. Una abraçada, que vagi molt bé. I gràcies per escoltar-nos.
17: Moltíssimes gràcies, un petó.
14: Adéu, bon dia, bona sort. Vinga, va, que arribem a 7:45 del matí. Anem a l'estop de l'any.
16: Home!
14: Quina meravella, eh?
16: Quina meravella! Sempre, sempre.
14: Avui toca... Però per quin motiu?
16: Home, perquè avui comença el Festival de Sitges. Mira, expliquem-ho tot. Avui comença el Festival de Sitges, que durarà fins al 18 d'octubre. I clar, hem dit, com relacionem això...
14: Hauríem d'obrir... Hauria de sortir un cartell amb neó que posés... Compte amb la patillada que ve, eh?
16: No, està justificat. Si jo us dic, com relacionaríem el terror amb la música?
14: Thriller!
16: Què us ve al cap?
14: Una
16: imatge icònica, evidentment, Thriller, de Michael Jackson. Sí. Perquè el Thriller de Michael Jackson és encara, avui dia, l'àlbum més venut de tota la història de la música.
15: Wow.
16: I per això mateix ens endinsem... Digues.
14: No, l'estrena del vídeo de Thriller, nit de Cap d'Any... De quin any era el Thriller?
16: 1982.
14: 82, doncs la nit de Cap d'Any de 81 a 82, aquella nit de Cap d'Any, per Televisió Espanyola, es va posar l'alumne thriller per primera vegada. Sembla que sí, tenia que ser Televisió Espanyola.
3: Clar,
14: l'any 8.
3: I va causar una sensació, va deixar tothom poca edat.
14: Jo encara me'n recordo on tu vam veure i que vam estar, que ens vam quedar tots...
4: És que feia por, a veure.
14: Feia por. Al principi estàvem tots així amagant, com si estiguéssim...
15: A luciflipats.
14: Multipassados.
3: Doncs endinsem dins aquest àlbum, dins el thriller, que òbviament tenia aquesta cançó que es deia de la mateixa manera, però també tenia altres joies com aquesta que compartia Michael Jackson amb Paul McCartney, una balada titulada The Girl Is Mine.

0: I també cançons
1: la Montse vessant-nos aquí els BPMs a tots, eh? Vull dir, sí. Amb, jo... amb el cor...
0: Bueno, fas una mica de muntanya russa.
1: 180 RPMs i ara estem ja...
0: Ara ja baixem a una mica més. Ara tornem a pujar. Wanna be star or something.

0: I ara tornem a baixar, Human Nature. Sembla mentida que totes aquestes cançons siguin dins un mateix àlbum,
1: no, no, no,
0: però és que encara falten dues que són de...
1: Perdona, el Wanna Be Starting Something,
0: sí.
1: De fons es va sentir... I ahir no, és que demà us ho porto. Ahir em va sortir a Instagram una dona que resulta que parla amb els extraterrestres.
2: Ah, vale. Mm.
1: L'heu vista?
2: No.
0: Però es posa que... interessant la cosa, a veure, explica.
1: Perquè hi ha el presentador, li fa les preguntes a la dona extraterrestre que em sembla... Que figura que és...
2: El llenguatge extraterrestre.
1: Us ho busco i us ho poso ara.
0: Uau, Michael Jackson va ser pioner.
1: I després hi ha una companya al costat que està amb els ulls tancats.
3: Que tradueix.
1: Està dient que... Però figura que l'energia li passa.
2: Ai, mira.
1: Fes, Montse, que us ho busco.
0: M'està encantant aquesta connexió entre el festival de Sitges, els extraterrestres i Michael Jackson. Però em deixava les dues emblemàtiques pel final, tot i que aquestes també ho són. Però què em dieu de Biret amb el solo de Van Halen?

0: Brutal.
1: A veure.
0: Brutal. Voleu escoltar?
2: Home,
1: sí, sisplau, home.
0: És a dir,
1: frisem.
0: Una parla que figura que és la que està com...
3: A l'altre món,
2: posseïda,
3: no?
2: Posseïda o alguna
0: cosa. És que no ho sentireu, al·lucinarà.
1: És l'idioma dels extraterrestres.
0: I l'altre va traduint el que va dient.
1: M'encanta. Molt bé, molt bé.
0: Espera, espera. Puja el volum. Passa la música, sisplau.
4: También en Colombia ha vivido, por ejemplo, el 10 de agosto, si recordamos, un momento, una tragedia que nos marcó, que cambió la vida. Eso sumado a más réplicas de terremotos, inundaciones, incendios. Y queremos saber, todos los colombianos en este momento, ¿van a haber más desastres?
5: Y hay antia que hay a mayete a nea lia que hay a nea.
0: I ara tradueix l'altre.
4: Entiendo las preguntas que quieren hacer, porque para ustedes el futuro parece que se puede prever, pero en realidad lo que pasa es unas secuencias de movimientos que son absolutamente...
0: Molt bé, ja en tenim prou.
2: Mare,
0: és
2: increïble. El teu algoritme...
3: La gent no té vergonya.
0: Això està,
2: el teu algoritme, Badó.
0: Sí, també ens haurien de preguntar.
2: Al·lucinant.
0: També ens haurien de preguntar. Va, anem als truquillos, que no sigui
3: preocupar els truquillos. Anem als truquillos, però anem-hi com, com hi anirien a Mart.
0: Anem als truquillos. Mira, això, el primer truquillo ens aniria molt bé per el que acabem de veure, eh? Aigua amb gingebre per les nàusees. Una infusió suau de gingebre pot ajudar algunes persones amb nàusees lleus. Pren les petitetes quantitats i deixar-la refredar una mica. Segona, va. Sí.
2: Sí, una pena, perquè teníem tantes preguntes entorn a cada truquillo.
0: Cibada per la pell seca.
3: Busca la cibada.
2: Vinga, vinga.
1: Escolta'm. Vinga.
0: L'aigua dins de les crispetes tampoc era per tirar coets. Ara vacilades les justes. Si va per la pell seca. Sabies que a dins del mar hi ha una mica d'aigua? Vinga, m'explica. Va, home, va. A veure, cibada per la pell seca. Un bany amb cibada...
1: A veure com va. Com va això?
0: Fina pot ajudar a calmar temporalment la pell seca o irritada. Utilitzeu aigua tèbia i evitar fregar la pell.
1: I llavors sí. com s'aplica?
0: Montse, no preguntis tant. Has preguntat per què hi ha aigua dins del... No? Pues això tampoc. Va, ja acabem. Iogurt fred per la boca irritada.
1: Com?
3: Sé que aquests truquillos...
1: Uf.
0: A veure. Sort que ella m'entén. Vinga, va. Iogurt fred per la boca irritada. Un aliment fred i suat pot proporcionar alleujament temporal davant petites irritacions de la boca. Dit això, va, posem-nos serios, que arriben policies i cacos amb la Míriam Sant Germain.
6: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: A veure, sí, nosaltres no tenim que propiciar que la gent se senti insegura explicant tot això.
2: No, ara.
0: Que arriba un moment que dius, està passant.
2: Mira, ahir vaig entrevistar una intendent dels Mossos d'Esquadra, la Sònia Rius, i m'explicava una metàfora que us la vull portar. I és que em deia, a Stranger Things, tothom s'imagina la imatge del poble

0: fet, porto tot alhora intentant confirmar, o sigui, això és periodisme en temps real, porto intentant confirmar tot l'hora una novetat que hi ha en relació amb el primer cas que us porto, que és el del tiroteig als dos guàrdies civils. Perquè,
1: sí, de la setmana passada, eh?
0: Sí, correcte, perquè ahir a la nit, estant al concert d'Oques Grasses, em va arribar una última hora i em va dir: Míriam, creiem que han detingut a un quart implicat. I porto tot el matí, des de les 6, intentant confirmar, i ara Mossos m'ho està mirant si s'ha fet aquesta quarta detenció d'un dels presumptes implicats en aquest tiroteig, que a més avui volia repassar amb vosaltres perquè això va passar dijous passat en una persecució, en una investigació de la Guàrdia Civil, on dos agents queden ferits i en aquella mateixa nit els Mossos d'Esquadra, els GEI, fan un operatiu exprés per detenir-ne tres. Doncs bé, aquests tres ja han ingressat a presó i us portava més detalls sobre qui s'amaga darrere.
1: L'autor material dels trets estava... O van ser els dos, o van ser els tres.
0: De fet, estan intentant esclarir el grau de participació de cadascun d'ells, però sembla ser que l'autor material dels trets que deixen més greu a un dels agents, que és el que va rebre 4 impactes de bala, estaria dins d'aquests primer bloc de detinguts.
1: La gent va rebre 4 impactes?
0: Va rebre 4 impactes, 2 a l'abdomen, 1 al braç i 1 a la cama. Fem un repàs molt, molt breu. Era un dispositiu de paisà de la Guàrdia Civil que comença a Porta de Barcelona, a l'àrea de descans de Castellbisbal. Veuen a dos homes amb una actitud sospitosa i inicien, doncs, una identificació, no? Escolteu, li donen el coneix com a l'alto. Uh-huh. Intenten atropellar els agents, comencen una persecució i la Guàrdia Civil els persegueix. Arriben fins a Terrassa, concretament fins al carrer Europa, i allà és quan surten reforços dels sospitosos i s'inicia aquest intercanvi de trets.
2: Que hi ha imatges d'això, no?
0: Hi ha un vídeo. Hi ha imatges esfereïdores perquè un dels guàrdies civils, el que rep aquests 4 trets, cau a terra i, no contents amb haver-li disparat, comencen una agressió física donant-li cops i puntades de peu a la gent que cau ferit. I després hi ha una altra imatge del seu company que rep un tret a la cama que para a un cotxe desesperat demanant, sisplau, auxili. Doncs bé, aquella mateixa nit, com us comentava, el grup d'elit dels Mossos d'Esquadra en deté a 3 dels presumptes autors que ja han ingressat a presó, i el que porto tot el matí intentant confirmar és si hi ha hagut aquesta quarta detenció, que des d'ahir a la tarda sembla ser que hi ha rumors per Terrassa de que es va fer una detenció important. De fet, Mossos d'Esquadra fa 5 minuts m'acaba de confirmar via WhatsApp que sí que em confirmen que hi ha hagut una detenció a Terrassa, però que encara no em poden confirmar perquè hi ha secret de sumari si té a veure amb el tiroteig. Però tot fa... sembla ser que tot apunta que hi hauria un quart detingut.
1: Si hi ha el quart detingut, ens tires un WhatsApp i demà ho diem?
0: Vinga, va.
1: Perfecte.
0: Oi, tant.
1: Per cert, amplien... Això sí que és una desgràcia. Amplien la recerca,
0: sí,
1: de... Això no vol dir que l'altre no ho sigui, eh? Però amplien la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers.
0: Clar, de fet, ara també he fet gestions per dir, no sigui que durant la nit l'hagin trobat, mm, i ara jo estigui aquí parlant del dispositiu, sí, de recerca i ja, per sort, estigui amb la seva família. Doncs, malauradament, m'acaben de confirmar que el dispositiu de recerca segueix en marxa, que el Rami, que és aquest nen de 12 anys amb un grau número 2 d'autisme, segueix desaparegut. Fem una crida a tothom perquè, si tenen informació, que truquin als Mossos d'Esquadra. Mossos d'Esquadra demana col·laboració ciutadana. Us faig una descripció de com és en Rami per si algú dels nostres oients té aquesta informació. És un nen de 1,73 m. O sigui, és un nen fort, és un nen...
1: Corpulent.
0: Corpulent, correcte. De cabell arrissat i la pell morena. El dia que va marxar de casa, espantat per les tormentes, sí, que van caure aquest cap de setmana, vestia una samarreta de color turquesa i un pantaló de color carbassa, amb unes sandàlies d'aquestes com per anar per casa, de color beix.
1: Per cert, el dispositiu, bombers, Mossos, policia local, sí, agents rurals, protecció civil, que tot això us ha apuntat aquí, i diferents voluntaris que també s'han sumat
0: a 500 persones, aproximadament.
1: A la búsqueda del Rami. Anem acabant, fes-me un... tens algun apunt més o no?
0: Del tema... O sigui, tinc un últim apunt pels usuaris de Rodalies. Bé, doncs hi ha un dispositiu especial de Mossos d'Esquadra per caçar els lladres de coure i que, bueno, ja que Rodalies no sempre va bé, a vegades és per culpa d'aquests lladres.

0: Doncs ja n'hi ha 36 detinguts, molts d'ells multireincidents, amb ordres d'allunyament, i per tant esperem que aquest dispositiu nou, pla via dels Mossos d'Esquadra, pugui allunyar de les vies catalanes i de Rodalies a aquests lladres.
1: Ho deixem aquí, Míriam. Per cert, si hi ha un quart detingut, els nostres companys de serveis informatius ho faran saber també.
0: Perfecte.
1: Aquí, perquè també estan a sobre aquest tema.
0: Genial.
1: Gràcies, Míriam.
0: Va, a vosaltres
1: que
0: sempre.
1: Si avui fos festiu, on aniríem?
2: Avui ho tinc molt clar. Avui aniríem
1: al
2: Sitges. Al Sitges, sí, més o menys.
1: On aniríem, oi?
2: Més o menys, al Sitges, perquè avui comença el Festival de Cinema Fantàstic. No vas molt mal encaminat, has dit que aniríem al cinema?
1: No, no vaig molt mal encaminat.
2: Va, aquest any arriba la 50a edició d'aquest Festival de Cinema Fantàstic. Durant 10 dies el poble canvia completament, sales plenes des de primera hora, gent disfressada, cues, maratons de pel·lícules i aquell ambient una mica estrany que només té Sitges durant aquests dies. Així que cap a Sitges.
1: Molt bé. T'han sobrat 15 segons, eh?
2: Doncs mira, agraeixo aquests 15 segons per dir-te que La Bola Negra és una obra d'art.
1: Quan aneu a veure... Quan aneu a Sitges, que sapigueu que si compreu crispetes a dins del blat de moro hi ha...
0: Hi ha vapor,
1: una mica d'aigua acumulada.
2: I que
1: si compreu crispetes i no peten a dins del microones, tots els que sobren els podeu tornar perquè dieu aquí no hi ha el volum d'aigua acumulada que em ho va vendre per això.
2: Correcte.
1: Demà hi tornem a les 6. Gràcies, Montse, Míriam, Oriol, Ares. Demà, quan sigui a les 6, torna el bon dia i bona sort. Com si cada dia fos estiu, que ara no té gràcia, però això, dir-ho el mes de desembre, tindrà la seva gràcia. Família, bon dia i bona sort. Feliç dijous.
3: Bon dia, són les 8. Tots li deien Mari Carmen, però el seu nom complet era Mari Carmen Abascal. Ahir va morir, als 87 anys, a un hospital, i no a casa seva, la casa on havia viscut tota la seva vida i d'on va ser desnonada fa 14 dies.
4: I com ha canviat el país, Gemma, en aquestes dues setmanes, amb un avançament electoral i la convocatòria d'una vaga general. La Mari Carmen portava 7 anys lluitant perquè no la desnonessin, però precisament el seu desnonament ha estat la guspira del canvi.
3: Ara ho deies, moltes coses s'han mogut des de llavors. L'11 de novembre ja tenim una data que els sindicats han triat per paralitzar el país, només 2 dies abans que comenci la campanya electoral. I una campanya electoral que encara té, Lorena, moltes incògnites.
4: Ara ho dius, i una de les més obertes és qui encapçalarà el Front Ampli d'Esquerres. Sonen amb força els noms d'Ada Colau i Mònica García, però el que ens arriba aquí, al Cafè d'Idees, és que encara no hi ha acord i que hores d'ara segueixen negociant.
3: Doncs tot això li preguntarem, en parlarem amb la líder dels Comuns a Catalunya. Avui ens acompanyarà Jéssica Albiach. I tindrem temps també per la cultura, Rosalia, Premi Nacional, per Fioques Grasses, que hi van poder actuar a l'Estadi Olímpic, i Lorena Rodrigo Cortés, l'escriptor que visita el programa.
4: Visita el programa amb un llibre que es diu Hija del Cielo, és la història d'una nena que, si mireu la portada, sembla molt angelical, però que en el fons no ho és.
3: Després desvetllarem a veure per què i què ens explica l'autor. Ara obrim el Cafè d'Idees.

0: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Mi casa ha sido mi vida.
1: La mort de Mari Carmen Abascal als 87 anys commociona el moviment per l'habitatge. Aquesta nit i matinada ha estat marcada pels homenatges, sobretot a la Puerta del Sol de Madrid. Des que va ser desnonada fa 15 dies, s'ha convertit en tot un símbol ja de la lluita pel dret a l'habitatge.
2: Espelma, Gemma, pancartes amb la seva fotografia i els manifestants asseguts a terra en silenci per retre homenatge a la seva mort. És la imatge que ha presidit la Puerta del Sol de Madrid i també la plaça Catalunya a Barcelona. A la capital madrilenya, els manifestants mantenen la intenció de quedar-se de manera indefinida i més després que la justícia hagi rebutjat per segona vegada ordenar el desallotjament. Lamenten que l'acord perquè la Mari Carmen pogués tornar a casa seva ha arribat massa tard i la seva advocada, Beatriz Duro, en declaracions a Ràdio Nacional, ha reclamat mesures més contundents perquè no es repeteixin casos com aquest.
3: Que llevamos años también desde los movimientos de vivienda denunciando que esto sucede y que esto tiene un impacto real y grave sobre la salud de las personas y que es necesario proteger y legislar el derecho a la vivienda, que esto se termine de consolidar y que esto traiga cambios legislativos de fondo y trascendentales que son los que hacen falta.
1: Arran del desnonament de Mari Carmen Abascal, el moviment de protesta es va estendre arreu i va obligar el govern i els partits polítics a moure's. En pocs dies, l'executiu va aprovar dos decrets d'habitatge que van ser tombats i després d'un cap de setmana de reflexió, Pedro Sánchez va convocar eleccions anticipades.
2: I com estàvem escoltant a l'inici, fins i tot des de l'hospital, Mari Carmen animava a lluitar pel dret a l'habitatge. La imatge del seu desnonament en llitera va donar la volta al món i es va generar una onada de solidaritat i de reivindicació contra l'especulació immobiliària. Estava delicada de salut i va haver d'ingressar a l'hospital. Tot i això, la pressió social va aconseguir que la propietat arribés a un acord amb els seus advocats perquè pogués tornar a casa seva un contracte que havia de signar ahir. Les mostres de condol no s'han fet esperar. Pedro Sánchez ha enviat el seu escalf als familiars i diu que sent la pèrdua com a pròpia. El president de la Generalitat assegura que la lluita continua. La ministra de Sanitat, Mònica García, recorda que Mari Carmen és l'espurna que ha despertat consciències. Irene Montero parla d'assassinat i Gabriel Rufián directament renega. Des del PP, Alberto Núñez Feijóo demana respecte i que no es faci una utilització interessada de la seva mort, mentre Vox responsabilitza directament a Pedro Sánchez.
1: I mentre els 7 sindicats convocants de la vaga general per l'habitatge i els salaris dignes també lamenten la mort de Mari Carmen, a qui dediquen la jornada que serà l'11 de novembre.
2: Dos dies abans que comenci la campanya electoral. Els detalls de la convocatòria els van donar ahir les organitzacions sindicals en una roda de premsa que ha seguit l'Alba López.
4: Serà l'11 de novembre, dos dies abans de que comenci aquesta campanya electoral per les eleccions del 29N. No es convocava una vaga general des del 2012, aleshores governava Mariano Rajoy i els carrers es van omplir per les retallades després de la crisi econòmica. És una vaga que la secundaran gairebé tots els sindicats. De fet, fan una crida a la mobilització, una aturada de 24 hores en la que asseguren fa mesos que hi treballen, però que finalment s'ha accelerat pel desnonament de la Mari Carmen a Madrid, a qui diuen volen dedicar com a símbol de lluita. La vaga, asseguren, no només és per l'habitatge digne, sinó també pels salaris i el cost de la vida. Volen que s'acabi amb la inacció política, apunten governi qui governi. Així ho han explicat la Carme Carazo del Sindicat de Llogateres i la Belén López de Comissions Obreres a Catalunya.
5: És una vaga contra la patronal immobiliària, contra els rendistes, els fons d'inversió que porten anys saquejant-nos el sou. És una vaga, evidentment, contra els polítics que viuen agenollats davant de la patronal immobiliària, davant dels fons voltor, i que porten anys segrestant el Congrés i tombant qualsevol mena de mesura. I aquesta vaga la guanyarem, i la guanyarem per tu, Mari Carmen.
6: I la classe treballadora organitzada, ho dic molt clar, tenim dret a intervenir en veu pròpia en el debat electoral, situant la nostra agenda social, situant les nostres prioritats i exigint que aquesta agenda social i aquestes prioritats es compleixin abans i després de les eleccions.
1: Avui entra en vigor el primer dels dos nous decrets de vivenda. Des d'avui, els anuncis de lloguer han de mostrar el preu de referència i advertir si el propietari és un gran fons. Els contractes es prorroguen 2 anys i el preu no podrà pujar més d'un 2%.
2: I, a més, les comunitats autònomes hauran d'indemnitzar els propietaris pels impagaments dels llogaters vulnerables. El decret també limita la compra especulativa dels fons voltors fins l'any 2030. El segon decret, el dels lloguers indefinits, entraria en vigor el 15 de novembre, però tot apunta que serà rebutjat per la Diputació Permanent.
7: El principal objectiu a dia d'avui era aturar el desnonament, i això és el que avui hem fet. Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat.
2: És l'anunci de Jordi Valls, el tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona. Amb aquest acord s'atura in extremis el desnonament de l'immoble del carrer Llenguadoc, un alçament que estava previst fer-se ahir. Valls ha explicat que han arribat a un principi d'acord amb la propietat de l'immoble per comprar-lo. Per fer-ho s'utilitzarà el fons d'emergència habitacional aprovat dimarts per la Generalitat.
1: El Front Ampli d'Esquerres accelera negociacions internes per decidir candidat i les mirades apunten a Ada Colau. L'exalcaldessa de Barcelona sempre ha estat vinculada a l'activisme en defensa del dret a l'habitatge. Per això, tant des de Más Madrid com Izquierda Unida creuen que seria una bona opció.
2: La proposta de Más Madrid planteja que Colau sigui la cap de llista per Barcelona i que sigui la candidata a la presidència del govern. El partit de Mònica García vol la canvi i liderar la llista a Madrid. L'aposta de Más Madrid és que sigui una candidatura coral, és a dir, repartir el pes entre els líders territorials i no centrar-ho en una sola persona. Sumar demana discreció per les negociacions i Podemos insisteix en el seu full de ruta. Vol unes primàries obertes. Des de la seva banda, Antonio Maillo, d'Izquierda Unida, destaca la figura de Colau.
8: Ara, una magnífica candidata. I en el contexto actual, donde el debate de vivienda va a ser crucial para saber qué modelo de país tenemos y, por tanto, qué modelo de vivienda vamos a desarrollar, si es una vivienda especulativa o una vivienda como un derecho, una vivienda como una fuerza de tranquilidad y seguridad a las familias trabajadoras, creo que es una magnífica noticia con una persona que simboliza de una forma muy evidente y muy sólida esa lucha por la dignidad del acceso al derecho humano de la vivienda.
2: El Ministeri de Treball ha activat la maquinària per intentar aprovar l'increment del salari mínim interprofessional abans de les eleccions. La ministra Yolanda Díaz ha convocat d'urgència aquest matí una reunió amb el comitè d'experts que l'assessora. Ara el salari mínim és de 1.221 euros bruts al mes. La pujada és una competència exclusiva del govern, és a dir, no ha de passar pel Congrés, només s'ha de presentar la proposta als sindicats i la patronal.
1: I mentre les esquerres centren la precampanya en l'habitatge, la dreta i l'extrema dreta qüestionen el sistema electoral. A l'espera de conèixer la decisió del Tribunal Suprem sobre la llei de nets, Alberto Núñez Feijóo se suma a les insinuacions de tupinada amb el vot per correu.
9: Confío plenamente en los empleados públicos de correo. Tercero, no confío en los directivos de correos. Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo para que haya un gobierno muy sólido. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
2: Unes declaracions que Alberto Núñez Feijóo ha fet des de Ceuta, on avui és imminent el desallotjament de la zona del Guano, l'últim assentament pròxim a la platja. Molts dels immigrants que es troben a la ciutat autònoma han decidit tornar al Marroc de manera voluntària. Altres intenten amagar-se perquè no volen travessar la frontera.
1: L'amnistia als líders independentistes i la tornada de Puigdemont depèn únicament del Tribunal Suprem, que ja ha rebut la sentència del Constitucional. La sala del Suprem ha traslladat la sentència a les parts i els dona 5 dies perquè presentin al·legacions.
2: La tornada de Carles Puigdemont està cada vegada més a prop. L'expresident ha traslladat la seva oficina. A partir d'ara passa a ocupar un immoble propietat de la Generalitat a la zona alta de Barcelona, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Fonts properes a Puigdemont justifiquen que el trasllat respon a motius operatius i a falta d'espai a les dependències que fins ara acollien el despatx institucional al Palau Centelles, al barri gòtic.
1: I el jutge que investiga el cas Air Europa ha citat a declarar com a testimoni la vicepresidenta tercera, Sara Egessen, el pròxim 23 de novembre, el dilluns previ a les eleccions generals.
2: El magistrat també ha citat a declarar l'exportador parlamentari de Sumar, Íñigo Errejón, i l'exsecretari d'Estat de Transports, Pedro Saura. El magistrat acorda interrogar-los en la causa que investiga presumptes irregularitats en el préstec que el govern va concedir a l'aerolínia durant la pandèmia.
1: I avui us hem d'explicar que Rodalies funciona aquest matí amb normalitat a pràcticament tota la xarxa, tot i que es mantenen algunes afectacions puntuals, com les obres a Calella, que obliguen a limitar el recorregut de la R1 i un servei alternatiu per carretera en un tram de les línies R13 i R14.
2: Una situació molt diferent, la d'avui, a la que es va viure ahir a tota la xarxa quan els maquinistes van decidir no circular, al·legant que les condicions no garantien la seguretat després de les fortes pluges dels últims dies. Una decisió que va tenir lloc després que un arbre caigués sobre un tren a l'R2 Sud a Vilanova i la Geltrú.
1: I el temporal que ha afectat Catalunya els darrers dies podria sumar una nova víctima mortal. S'ha trobat el cos sense vida d'un home en una zona inundada de les Franqueses del Vallès.
2: Si l'autòpsia ho confirma, ja serien tres les víctimes mortals per les pluges torrencials que han afectat els darrers dies Catalunya. L'home, de 43 anys, ha estat localitzat per uns treballadors dins el seu cotxe al túnel de la Ronda Nord a la carretera C352. La família n'havia denunciat la desaparició aquest dimarts. Protecció Civil manté per avui en fase d'emergència el pla Inuncat. S'esperen pluges, tot i que no de forma torrencial. D'altra banda, els equips de rescat mantenen el dispositiu de cerca de les dues persones desaparegudes a Pineda de Mar i Granollers.
1: Una nova ofensiva russa a Ucraïna deixa almenys 25 morts. Moscou colpeja infraestructures energètiques, militars i habitatges amb desenes de drons i de míssils.
2: Un centenar de persones han resultat ferides en aquest atac massiu dirigit al nord del país, que coincideix amb l'aniversari del president rus Vladimir Putin. Entre les víctimes mortals hi ha 5 menors. La resposta del mandatari ucraïnès Volodymyr Zelensky ha estat contundent. Diu que la naturalesa de Putin és la guerra i insta els països occidentals a incrementar la pressió sobre Rússia.
1: I també us expliquem que l'Organització Mundial de la Salut demana a Rússia informació sobre els dos possibles casos de pesta a Sibèria. El seu director, Tedros Adhanom, diu que és fonamental per poder fer una avaluació exhaustiva dels riscos.
2: Però el Kremlin, de moment, no dona respostes a les preguntes de l'Organització Mundial de la Salut i nega que les infeccions siguin de pesta. Un dels casos sospitosos és la mort de la treballadora d'un laboratori que investigava precisament aquesta malaltia. Moscou atribueix a una pneumònia d'origen desconegut. L'OMS també demana que es verifiqui la informació que apunten alguns mitjans russos sobre un segon treballador del centre amb pneumònia. Hi ha 200 persones en quarantena.
1: La Lliga torna aquest cap de setmana després de 19 dies d'aturada de seleccions. Ni el Barça ni l'Espanyol no han de lamentar baixes pel virus FIFA més enllà de les molèsties d'Eric o de Rafinha.
2: I Flick recuperarà entre avui i demà tots els internacionals de cara al partit de dissabte al Camp Nou davant el Getafe. A l'entrenament d'ahir ja es van incorporar el portuguès Cancelo, el francès Koundé i de la selecció espanyola sub-21 Marc Bernal i Xavi Espart. A més, el porter Joan García va fer una part de l'entrenament amb el grup.
1: La vuitena jornada de Lliga l'obrirà demà l'Espanyol al camp del Màlaga. Manolo González espera recuperar avui Roberto, concentrat amb Espanya.
2: I el tècnic de l'Espanyol va ser un dels convidats ahir a un homenatge molt especial al Museu de Cera de Barcelona. L'etern capità Dani Jarque ja té la seva figura al costat d'una altra llegenda, Ricardo Zamora. El president de la Generalitat li va posar el braçalet amb el número 21. També hi havia familiars i altres membres del club blanquiblau. Salvador Illa realçava així els valors que representava.
10: Un gran esportista, però una gran persona. Una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del Real Club Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista.
1: I l'Atlètic Barceloneta va estrenar amb victòria la defensa del títol de la Champions de Waterpolo en guanyar el Novi Beograd serbi per 15-12.
2: I a l'Eurocup de bàsquet, el Kidzanas Manresa va sumar la primera victòria continental de la temporada. Va ser a casa, el Nou Congost, davant el potent Ulm alemany, per 101-89. La gran eficàcia dels locals en els llançaments triples, van arrencar amb 8 de 9 intents, va ser una de les claus del triomf, a destacar 60 punts de Timmy Allen.
1: Rosalía és la nova Premi Nacional de les Músiques Actual. El guardó l'atorga el Ministeri de Cultura i li han concedit pel seu últim disc Lux, perquè diuen és una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora.
2: I és que en l'àmbit musical, la nit d'ahir ens deixa una altra imatge destacada. Oques gràcies ha omplert l'Estadi Olímpic en la primera de les quatre nits de comiat. El temporal de pluja va obligar a suspendre el show de dilluns, però i la banda va poder oferir un espectacle carregat d'energia i emoció. En total, 220.000 persones passaran per l'estadi fins dissabte.
1: I aquests dies Lleida celebra la cultura com una eina de transformació territorial amb la cinquena edició del Raimatters Festival, que comença avui i que acaba l'11 d'octubre. Saludem l'Helena Carandini, és fundadora, directora general del festival. Senyora de Carandini, molt bon dia.
11: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
1: Al contrari, gràcies per ser aquí. Què ens espera en aquesta cinquena edició del festival?
11: Doncs aquí m'encanta sortir després de la Rosalía, no? Aquí el Raimatters Festival és una invitació per descobrir Lleida, per venir a través de la música, del paisatge, del patrimoni. Portem artistes internacionals, espais molt especials, a l'església, a les vinyes, al celler, i volem que aquesta descoberta sigui el començament d'un vincle molt, molt real amb el territori de Lleida.
1: Mm-hmm. Per tant, no és només una cita musical, eh? També reivindica el patrimoni gastronòmic a través de la iniciativa Taste of Lleida. Quin paper té la gastronomia dins del festival?
11: Bueno, és una de les peces importants. D'aquesta manera, amb aquest aparador, que és un festival de música a través de la cultura, promocionem un territori, un turisme conscient, no? Fa més d'un segle, el meu besavi, el Manel Raventós, va venir aquí a Raimat i es va enamorar d'aquest lloc. Ell venia de Sant Sadurní i va fer un projecte agrícola i una comunitat. Nosaltres el que fem a través de la Fundació Comunitària Raimat Lleida és construir aquesta història d'una altra manera, no? És un llegat que interpretem per lluir aquesta zona de Lleida i escoltar les persones, ajudar a reunir els recursos per fer bons projectes i bones iniciatives, i a través de la cultura ho estem aconseguint.
1: Quins són aquests projectes? Perquè aquest és un tema molt interessant, aquest compromís amb el territori es tradueix en que el festival destina els beneficis a projectes socials, mediambientals de la província de Lleida. Com quins? Quins destacaria?
11: Doncs mira, hem lliurat diplomes a tractoristes, tenim una escola de tractoristes, tenim una plataforma que es diu Lleida Alimenta per adherir a empreses que volen treballar bé l'agroalimentació amb la cura del sol, de l'energia, de l'aigua, no? El castell podem passar des dels tractors a Sugar com si res, no? Amb tota naturalitat, no? Tot forma part d'aquesta vida del territori. I jo crec que Catalunya guanya molt quan passen coses culturalment rellevants en llocs diversos, no? En diferents punts de Catalunya. A Raimat, la música permet descobrir també una arquitectura, no? També celebrem l'any Gaudí a l'església de Raimat amb el besnet del Joan Rubió i Bellver, que és deixeble de Gaudí, també, no? i de quina manera les persones que venen de fora hi trobin motius per tornar aquí a Lleida, no? Que a vegades costa que coneguin què està passant aquí a Lleida, no?
1: Doncs Elena de Carandini, fundadora, directora general del Festival Rei Matars Festival, gràcies, ha estat un gust tenir-la aquest matí al Cafè d'Idees.
11: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Us convido a venir. Comencem aquesta nit.
1: Molt bé. Gràcies. Si podem, hi anirem. Bon dia. I abans del temps us hem d'explicar que avui comença el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges i per primera vegada en la seva història ho farà amb una pel·lícula inaugural dirigida per una dona espanyola.
2: Es tracta de Carlota Pereda, que presenta la seva darrera pel·lícula Found Alive, un festival, el de Sitges, que comptarà de nou amb estrelles de Hollywood com Danny DeVito o Kevin Bacon, que presenta una pel·lícula molt familiar amb la seva dona Kira Sedgwick i els seus fills, i també el director Peter Jackson, perquè l'organització ha decidit projectar el seu clàssic Tu mujer se ha comido a mi perro. En l'edició número 59 del festival hi haurà espai per commemorar i tornar a veure Tesis, d'Alejandro Amenábar, que aquest 2026 celebra 30 anys.
1: I anem amb el temps. Sembla que aquest dijous, alerta, perquè encara no podem tancar el paraigües ni deixar-lo a casa ni res.
2: Doncs jo li vull preguntar al Sergi què hem de fer. Agafar ulleres de sol, paraigües, jaqueta... Sergi Lores, bon dia.
12: Molt bon dia, Gemma i Lorena. Doncs una miqueta de tot, eh? Paraigua, ulleres a sol, jaqueteta a hores d'ara, però també pedres a les butxaques perquè serà un dia de ventades fortes en algunes comarques. Molta variabilitat meteorològica que ja vam tenir ahir a la tarda amb creixement de potents ennuvolades cap al nord de Catalunya. Van descarregar ruixats i tempestes. Les més fortes es van associar o van anar acompanyades fins i tot de fortes ratxes de vent que van descarregar amb molta intensitat pluja cap al sector del Cap de Creus. A Cadaqués la tempesta va ser molt virulenta. Aquí, per exemple, van caure 25 litres per metre quadrat en només 15 minuts i la temperatura va baixar dels 24 als 14 graus en tan sols 10 minuts. A més, va ser una forta tempesta que va anar acompanyada localment de pedra menuda. Tot plegat va deixar acumulacions de 20 a més de 50 litres per metre quadrat. Destaquem els 56 litres a Llançà, 34 a Cadaqués, però també ruixats que durant la tarda van descarregar en àrees del Pirineu, del Prepirineu i de forma molt aïllada cap a alguns sectors del prelitoral, però ben poca cosa. Tot plegat després d'aquestes precipitacions que s'han concentrat durant aquestes últimes hores cap a l'àrea pirinenca i cap a les comarques del nord-est, de nit i matinada, doncs ha continuat caient precipitació especialment concentrada cap al vessant nord del Pirineu i ara, de bon matí, novament descarreguen alguns ruixats cap a alguns sectors de la Costa Brava, però especialment enfront de la costa de l'Alt Maresme i també de la Selva, on es reactiven ja aquests ruixats. Pel que fa a les temperatures, a hores d'ara són una miqueta més baixes que no pas ahir. L'ambient és fred cap al Pirineu, fresc cap a l'interior i agradable cap a la costa, on novament no hem registrat cap valor per sobre dels 20 graus. Tot plegat, aquesta inestabilitat d'aquestes últimes hores va associada a la presència d'un solc d'aire fred en altura que ens va creuant per sobre. De fet, al seu darrere el que entra avui és el vent del nord canalitzat entre l'anticicló instal·lat cap a l'Atlàntic i una borrasca que es forma cap al nord d'Itàlia. Doncs bé, aquest vent del nord, al convergir damunt del mar, doncs farà entrar aquest rebuf humit cap a alguns sectors del litoral i prelitoral sud de Girona i de Barcelona. Aquí el vent estarà més encalmat i això afavorirà que l'aportació d'humitat faci créixer nuvolades que descarregaran nous ruixats durant el dia d'avui. Per tant, matí de dijous, marcat pel cel variable, cap al Pirineu, Prepirineu i cap a les comarques del nord-est, fins i tot aquí més ennuvolat, amb ruixats cap a la cara nord del Pirineu en forma de neu per sota dels 2.000 metres d'alçada, primeres enfarinades de la temporada, i aquests ruixats cap a punts del litoral i prelitoral sud de Girona, també nord de Barcelona, que podrien ja anar localment acompanyats d'alguna tempesta abans del migdia, cap a l'oest i cap al sud, força més sol. I durant la tarda aquests ruixats avançaran de les comarques del sud de Girona cap a les del litoral i prelitoral central i aquí al vespre es podrien reactivar en forma d'algun patac d'aigua acompanyat d'alguna tempesta. La resta, continuarem amb més estones de sol i avisos activats en aquest sentit perquè podrien descarregar 20 litres en només una hora en aquestes comarques que comentàvem i avui a destacar aquest vent de tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya, ja que bufarà farà ratxes superiors als 70-90 km per hora i avisos activats en aquest sentit també per mala mar cap al sud i cap a l'Empordà, que onades superiors als 3 o 4 metres d'alçada, i amb tot plegat la temperatura baixa entre 4 i fins a 7 graus. Per tant, ambient fresc al migdia al Pirineu amb màximes de 13 a 19 graus. A la resta ens mourem entre els 20 i els 25 graus. Per tant, valors normals o fins i tot inferiors als habituals per l'època, Gemma, sobretot cap al nord i nord-est de Catalunya, on molt probablement durant el dia d'avui ens farà falta la jaqueta.
1: Sergi, per aquells que comencin a planificar el cap de setmana llarg que ve del 12 d'octubre, com es presenta?
12: Doncs en general força tranquil, eh? Deixem ja enrere aquest episodi de precipitacions. Ens arriba l'anticicló, unes altes pressions que ens durà molta estabilitat durant aquests pròxims dies. Ara bé, també hem de dir que tindrem alguns matisos, sobretot de cara a aquest pròxim diumenge, quan es fregarà un sol que fred en alçada, que faria augmentar la nuvolositat de forma transitòria. Però vaja, per davant tenim un divendres i un cap de setmana llarg del 12 d'octubre, marcat pel sol. Pel sol, amb la treva d'aquest diumenge, quan el cel estarà força més ennuvolat, i pel que fa a les temperatures, doncs ens arriba aquesta massa d'aire més aviat fresca, d'origen polar, que farà baixar els termòmetres, sobretot durant les nits i matinades, amb glaçades en àrees del Pirineu, valors per sota dels 5 a 10 graus cap a l'interior i al voltant dels 10-15 graus a la costa, i de dia, temperatures que demà baixaran, però a partir de divendres i al cap de setmana tendiran a recuperar-se amb valors una miqueta més habituals, però amb un ambient força típic per aquesta època i, per tant, Gemma, un ambient força tardorenc.
1: Molt bé, gràcies, Sergi. Després ens retrobem aquí al plató i seguim parlant del temps. Però ara hem d'anar als diaris. Marc Brau, bon dia.
13: Què tal, Gemma, bon dia.
1: Avui la mort de Mari Carmen la trobarem, evidentment, a tots els diaris, o pràcticament tots. Has volgut destacar una portada, per començar. Quina?
13: Sí, perquè em sembla un titular força directe i que crida molt l'atenció. És la portada del diari El País, que directament i sense envages diu Mari Carmen mor desnonada. Fotografia per la dona que va ser desnonada fa 14 dies de 87 anys. És una portada pràcticament monotemàtica i avui El País, en pàgines interiors, dedica molts articles a la mort de Mari Carmen, amb firmes que després repassarem, com Manuel Javois o Elvira Lindo. També hi ha espai per la convocatòria de vaga general, però compta amb aquest titular molt diferent, en canvi, Gemma, Lorena, del que hem vist en altres diaris.
14: Perquè dius que hi ha un altre diari que analitza la seva mort en clau electoral?
13: Sí, perquè El País parla d'aquest desnonament i de la mort de Mari Carmen i el que està implicant a nivell social, però el diari El Mundo parla de la mort de Mari Carmen com un element que pot ser important de cara a les properes eleccions. I, de fet, no és la notícia principal. Sí que la fotografia és per la vigília que alguns dels acampats a la Porta del Sol van dedicar a Mari Carmen, però el titular és l'esquerra converteix la mort de Mari Carmen en icona electoral. Un diari El Mundo que treu com a titular principal aquestes declaracions de la jutgessa Viedma, que és qui està investigant el germà de Pedro Sánchez, que diu que portarà proves i dades contra les clavegueres del PSOE. Recordem, explica doncs, que s'havia sentit amenaçada que dient que el PSOE la volia eliminar.
1: I els diaris editats a Catalunya es fan ressò de la mort de Mari Carmen, però donen prioritat a altres temes, com la convocatòria de la vaga general.
13: En aquest cas, La Vanguardia, que evidentment també cita a Mari Carmen a la part de portada. No, aquesta portada és la d'ahir, però no passa res. En qualsevol cas, a portada de La Vanguardia, que avui destaca també aquesta convocatòria de vaga general, i el que sí que podem fer és potser repassar quines són les portades del diari Ara i del periòdico Lorena Gemma, perquè també analitzen la mort de Mari Carmen, però ho fan amb un altre tema principal, com és el caos de Rodalies. I a més es fa des de dos enfocaments diferents. El periòdico, amb aquesta fotografia de l'estació de Sants, diu caos a les carreteres per l'aturada de Rodalies. Diu que el sindicat de maquinistes va decidir de matinada que no pujaria els trens pels efectes de les pluges. I el diari Ara, en canvi, diu directament que el caos a Rodalies va ser per la vaga encoberta dels maquinistes que van anunciar de matinada que no pujarien els trens. El diari Ara, ho veiem a la part inferior, no queda tan destacat. Hi ha una fotografia de Josep Montero, ara de seguida en parlarem també, el líder d'Oques Grasses, que ahir, com heu explicat, Lorena, a la part informativa, van fer el seu primer concert dels quatre de comiat a l'Estadi Lluís Companys de Barcelona.
14: Primer concert que no pas l'últim, Marc. De fet, avui parlarem amb la Natàlia Sánchez, que és una de les companyes d'aquesta casa que ha anat a veure aquest concert, Natàlia.
15: Molt bon dia, Lorena. Ahir vam ser en aquest primer dels últims concerts dels Oques Grasses. Va ser una nit tan especial, tan màgica, tan única. De fet, va començar amb un sol radiant, dic, Fans del Sol, un dels grans discos dels Oques Grasses, va invocar una tarda meravellosa, es va poder fer aquest concert. Va ser una superproducció que va començar amb Corre pels camps i va acabar amb Sort de tu. Veiem ara l'inici del concert. Pels que aneu en aquests pròxims concerts, alerta amb aquest principi, perquè heu d'estar pendent de molts espais i molts punts de l'Estadi Olímpic perquè passen moltes coses en aquest inici, una superproducció amb uns visuals espectaculars, amb focs artificials i amb tots els himnes dels Oques Grasses. Jo us he de dir que mira que vaig a concerts, però un concert amb 55.000 persones i que tothom canti totes les cançons tota l'estona és molt complicat de trobar i ahir els Oques Grasses ho van tenir. Aquí la meva veu és un exemple.
14: Que això sempre em pregunto, que ha de molestar molt els cantants, perquè a vegades deus perdre com la tonada de la teva pròpia cançó.
15: Ell estava tan agraït de gràcies per haver-nos acompanyat aquests 14 anys. Tot això és gràcies a vosaltres. I el que deia Montero és que vam començar per amor i marxem també per amor.
14: I Marc, a la premsa ho recullen, no, el concert?
13: De fet, és la portada de... Ho hem vist, la portada del diari Ara, però la portada... Estic aquí. A la portada del Punt Avui destaquen principalment aquest concert d'Oques Grasses. És el titular general que destaca el Punt Avui. Fixeu-vos, Oques Grasses ja fa història a l'estadi. Hi havia ganes d'aquest primer concert, que recordem es va posposar de dilluns, ara en seran 4 de consecutius. A veure què tal li aguanta Josep Montero la veu també, perquè és un cantant de donar-ho tot, Natàlia.
15: I a veure el concert d'avui, Marc.
13: A veure si es pot
15: avui
13: fer,
15: també
13: no?
15: Tornem a estar pendents d'aquesta meteorologia, a veure si plou, si es pot dur terme al final el concert d'avui, que recordem, és el que es va ajornar del dilluns. Esperem que sí, perquè va ser molt emocionant. Un públic, a més, de nens petits, joves, gent gran. Em vaig trobar avis de l'escola del meu fill, cantant i donant-ho tot. Va ser una nit molt especial i esperem que avui es pugui fer el concert, que no plogui durant aquest
14: és allà, no. És veritat allò que va dir, que tot va començar per amor i tot acaba amb amor?
15: Sí. Sí. I a més, ho deia de cor. I l'agraïment al públic. És que estaven tan emocionats, ells també, de gràcies, gràcies a vosaltres, moltes gràcies. I allò que deies és que potser els molesta que la gent canti tant les cançons, no, ell ho agraïa. Gràcies per cantar les nostres cançons des del cor. Va ser un concert molt bonic i encara en queden 3 més.
16: La Natàlia més d'una vegada ens parla d'allò del FOMO, saps? Aquella, sí. Aquella cosa que et ve
14: i
16: quan et parlen
14: patint,
16: d'un concert i vols anar-hi, i ara l'estem patint,
14: ara
16: Natàlia.
14: Patint.
15: Doncs jo, si voleu, us ho vaig explicant concert rere concert per acostar-vos una mica al que es va viure.
14: Em sap greu, Natàlia, t'hem d'acomiadar ja perquè ens ha donat com aquest respir amb les notícies que avui ens explicava el Marc sobre la Mari Carmen. De fet, també ha fet una ullada a tots els diaris per veure articles d'opinió i ens en volies destacar un, Marc.
13: Sí, deixem Oques Grasses en aquest cas, però el cert és que Mari Carmen avui ocupa bona part de la premsa nacional i abans us destacàvem la portada del diari El País amb aquest titular relativament impactant, no? Amb Mari Carmen mort desnonada. I un dels articles al qual es fa referència és l'article de Manuel Javois, amb aquest titular: "Dejad a la gente morir en sus pisos", diu Manuel Javois. "Espanya no es pot començar a viure perquè no tens casa, ni es pot començar a morir perquè et fan fora". Amb diferents parts del text destacat, diu: "La mort de Mari Carmen no explica el que ja va explicar el desnonament, l'esgotament que va denunciar, la col·lisió entre interessos de fons inversionistes, inversors i els éssers humans que poblen o haurien de poblar les vivendes". Però em quedo sobretot, Gemma, Lorena, amb el segon destacat, diu Manuel Javois: "Sotmesa a l'escrutini pervers de qui no li van perdonar, primer, que no va, el que no va pagar, el que demanen per un pis, i segon, per al desnonament que va ser l'espurna que va portar la bomba política a la porta".
16: Avui a la premsa trobareu molts articles que parlen de Mari Carmen i molts articles que parlen, segueixen parlant de l'habitatge com a tema de fons, que se'n parlarà molt els propers dies. Però ens ha cridat l'atenció una resposta a l'article de l'altre dia d'Ivan Redondo que deia una carta al meu amic Josep Rius. Molt bé, doncs avui Josep Rius diu... Escriu una carta al meu amic Ivan Redondo. Què li diu?
13: Sí, a veure, és veritat que no entra tant al cos a cos del que plantejava Ivan Redondo, una mena de quid pro quo, no? La llei de l'amnistia per al decret de l'habitatge que ha fet que s'hagin d'avançar les eleccions, però diu en aquest article el meu amic Ivan Redondo, Josep Rius, que actualment és vicepresident de Junts per Catalunya, diu, en general, defensa que ell va tenir un bon criteri amb l'amnistia quan tenia un cos polític elevat i, de fet, doncs li agraeix, però sí que destaca i diu: "Discrepo de tu, Ivan, quan presentes el vot contra un decret com el de la Mari Carmen com si fos un vot contra les persones que pateixen la crisi de l'habitatge". En aquest cas, Josep Rius segueix la línia marcada per Junts, que van votar que no al decret perquè no protegia suficient els petits propietaris.
14: Tens el minut per donar el parte de salut de Krista Pike?
13: Sé que la gent està pendent. Sé que la gent està pendent perquè ahir explicàvem que Krista Pike, aquesta persona condemnada a mort que va ser executada amb pentobarbital i que finalment doncs, va sobreviure a aquesta execució, ahir dèiem que havia sobreviscut i que havia despertat, doncs ja ha dit les seves primeres paraules. El diari ABC reprodueix una notícia que també podem veure en diferents mitjans i és que aquestes primeres paraules van ser: qui sóc i qui sou vosaltres. Una dona que es va despertar enfadada i que els seus advocats van dir, que això és el que em sembla més destacat, és que el dilluns a la nit enteníem que Crist estava en mort cerebral i que el suport vital havia de ser retirat l'endemà. Però Randy Spivey, l'advocat, va dir als periodistes que el dimarts, per sorpresa de tots, es va despertar i va començar a parlar. Això sí, cal dir que aquests signes de recuperació són relativament lleus, perquè aquesta dona, que evidentment doncs, havia de morir, segons totes les tesis, per exemple, no pot menjar, perquè té una pneumonia greu, no pot empassar i no pot moure els braços, i veurem si recupera la mobilitat.
16: Una notícia que ens fa somriure, però que amaga una troballa científica important. La protagonitza Jonathan. Alerta, Jonathan té 194 anys. Qui és?
13: Qui creieu que és? Doncs és una tortuga, perquè evidentment quan parlem de tanta longevitat doncs hem de parlar d'aquests animals. És un animal que viu a l'illa de Santa Marta i el que explica el diari El País és que aquest animal terrestre, que és el que té major edat ara mateix, és l'animal conegut viu de més edat ara mateix a la Terra, té una combinació de variants genètiques que li permeten envellir amb molta més eficàcia. I el que destaca és que, tot i que la major part de l'ADN del reptil mostra aquests canvis químics propis de l'edat, els investigadors van detectar alguns interruptors que li diuen a les cèl·lules, escolta, aquesta cèl·lula ha de funcionar com si fossis més jove. I això, tot i que encara queda molt lluny, obre la porta, per què no, a possibles descobriments de funcionaments cel·lulars i qui sap si el secret de la longevitat
14: no
13: i la vida eterna.
14: No es poden comprar aquests interruptors
13: de
14: encara.
13: De moment no, però viuríeu 194 anys vosaltres?
14: No et respondré.
13: Va néixer el 1882.
16: No cal.
13: Ha viscut
16: no
13: moltes
16: cal.
13: Coses, el Jonathan.
16: No ens cal, Marc. Va, anem a premsa esportiva.
13: Som-hi.
16: Què hi trobem?
13: Evidentment, molt homenatge a Leo Messi, sobretot a la premsa editada a Barcelona. És una notícia d'ahir a la matinada, però ja sabem, el paper, la premsa escrita, doncs se'n fa ressò. Avui, portada de Mundo Deportivo, monumental, adiós, jugant amb aquest número 10, amb Dios, amb la paraula també amb la qual sempre relaciona Leo Messi, amb aquesta fotografia de Messi picant-se al cord amb la mà dreta. El diari Esport també se centra en Messi i en aquest cas titula El último tango de Messi, en fotografia per l'argentí en el moment en el qual estava fent el seu discurs de comiat.
16: Molt bé, doncs Marc, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies. Anem ja amb la nostra entrevista política. Avui la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albià, que ha vingut aquí al Cafè d'Idees.
0: Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que deshablar.
17: La seua ambició no té límit, però és que la nostra paciència sí, i a més som moltes més.
18: Que la ciutadania haga valer sus derechos, su movilización, su voz.
19: Votos a favor, 172. Votos en contra, 178. Queda derogado el Real Decreto Ley.
20: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebraran el domingo 29 de noviembre.
21: Jo no tenia previst tornar a la primera línia, però també entenc que és un moment històric molt important.
22: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
23: Sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido.
24: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols.
25: És una victòria de tots, és una victòria de la convivència. De tots, una mica d'humilitat tots.
21: Carles Puigdemont tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada.
26: El que necessitem és un govern que defense a la seva gent davant dels voltors.
16: 8:39 minuts, ja és aquí amb nosaltres, Jéssica Albiach, molt bon dia.
27: Molt bon dia.
16: De seguida comencem la conversa, però m'agradaria que juntes anéssim a Plaça Catalunya per saber com han rebut, com s'ha rebut en allà la mort de la Mari Carmen, de la que n'estem informant des de primera hora. Allà hi ha el Bernat Herrandiz. Bernat, com s'ha rebut la notícia de la mort de Mari Carmen?
28: Aseguren aquí a l'acampada de Plaça Catalunya que la Mari Carmen Abascal és una víctima d'un sistema que posa el negoci per davant de la vida de les persones. Avui es plantejaran fer un acte de record, però el Moviment per l'Habitatge té clar que la missió i l'exemple que els ha donat la Mari Carmen és el de continuar lluitant, i ho fan amb la mirada posada a la vaga general. De fet, pocs minuts abans de la roda de premsa per presentar l'aturada de l'11 de novembre, el sindicat de llogateres rebia ahir la notícia de la mort de la dona que va ser desnonada amb 87 anys, i el missatge era molt clar. Volen guanyar la vaga general per la Mari Carmen.
16: Senyora Albiach, hi està d'acord? Veia que estava molt atenta a escoltar el que ens explicava el Bernat. És una víctima, la Mari Carmen. Però la seva mort té responsables?
3: A veure, jo crec que està clar que la mort de la Mari Carmen, però també la de l'Olga, la de la Núria, la del Javier, és a dir, la de la Mari Carmen evidentment s'ha convertit en un símbol. Jo crec que mai estarem suficientment agraïdes a la lluita de la Mari Carmen, que per cert va patir durant més de 5 anys l'assetjament d'un gran monstre del mercat immobiliari, no? Perquè gràcies a la Mari Carmen tenim un avançament electoral, tenim una vaga general, no? Ha sigut l'espurna. No? Estem parlant d'habitatge, que no tothom fins ara parlava d'habitatge. Per tant, i jo crec que també hem vist la crueltat màxima del sistema. No? Una dona de 87 anys que ha tingut més de 4 intents de desnonament previs, que els últims anys de la seva vida han sigut una tortura i que, malgrat estar a l'hospital els últims 15 dies des que la van desnonar, hem hagut de suportar, escoltar a tertulians, a opinadors, a periodistes, fent caricatura, fent memes i dient autèntiques barbaritats. Per tant, clar que té responsables. N'hi ha un sistema, que és el rendista, que és l'especulació, i n'hi ha persones que l'han defensat i n'hi ha persones que s'han oposat. No? I per això a mi ara me fa molta gràcia quan diuen és que no es pot polititzar lo de la Mari Carmen. I jo me pregunte, jo crec que el que no es pot és partiditzar, perquè en la lluita de l'habitatge en són moltes i perquè no només estan els partits, evidentment n'hi ha tot un moviment organitzat que és el que està demostrant que les institucions soles no poden i que la lluita del carrer i la lluita de la gent que està a les institucions ha d'anar a una. Però no n'hi ha res més polític que la Mari Carmen i que el que ha succeït, insisteixo, amb la Mari Carmen, però també amb l'Olga, amb el Javier, amb la Núria i amb tantes altres.
16: Senyora Obiac, li haig de demanar que retiri el cabell del micròfon.
3: Ai, perdó.
16: Sí, sí. Perquè ens feia soroll. Però jo li preguntava pels responsables. És a dir, vostès que han governat aquests anys amb el govern de coalició, podien haver fet més? Podien haver fet alguna cosa per aturar el desnonament perquè no arribéssim a aquesta situació?
3: Evidentment que jo crec que s'haurien d'haver fet coses abans. El que passa és que, com t'ho diria, la nostra història en el govern de coalició ha sigut, evidentment, una història aquests últims anys, no? on sí que és cert que hem aconseguit coses. Hem aconseguit pujar el salari mínim, una llei que passa més diners a la dependència que mai. És a dir, hem anat avançant en algunes coses, però també en molts altres temes ha sigut una història d'impotència, no? Una història de frustració, perquè és que fa tres setmanes, estàvem al Congrés, l'espai comú, Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida, l'espai al que jo pertanyo, estàvem presentant una llei per prohibir la compra d'habitatge als fons voltor i el Partit Socialista la va tombar. Per tant, jo crec que el cas de la Mari Carmen, però també t'he dit tants altres, no? Jo crec que ens demostra que, per un costat, crec que li hem de poder parlar a la gent més sincerament i dir, mireu, jo vaig a presentar aquestes mesures al govern, vaig a presentar aquestes mesures al Congreso, però sense vosaltres no puc, perquè no tenim majoria. Si vosaltres penseu que això és important, anem totes a una. I la gent de les institucions i la gent del carrer treballem en el mateix sentit. Perquè és que, si no, el que ens trobem davant és moltes vegades un partit socialista que jo crec que ara no és tan important el que diré, però crec que és realista. O sigui, no actua per convicció, actua per oportunisme, no? En molts casos. I, per tant, no? Aquí mateixa, Salvador Illa no fa tant deia que no estava d'acord amb la regulació del topall dels preus del lloguer, i a Madrid, ja t'he dit, és que fa només 3 setmanes el Partit Socialista no volia prohibir la compra als fons voltor. Per tant, però jo insisteixo, crec que no és el més important. Crec que ara anem a una campanya electoral, crec que això és important, crec que això també, no? I Mari Carmen s'ha convertit en tot un símbol, i crec que hem de parlar de lo important, no? Que fa molt de temps que algunes parlem, però no sempre amb el ressò necessari.
16: Parla de lo important. Va, a l'esquerra del PSOE, aquest grup que vostè el vol fort.
3: Sí, clar.
16: El vol fort. El primer que ha de fer és tenir clar qui l'encapçalarà. I veiem que a les últimes hores hi ha tot un ball de noms per saber qui ha d'encapçalar aquest projecte. Ara, a hores d'ara, 8:45, a 9:15 del matí, en quin punt estem? Serà Ada Colau la que encapçalarà la llista, la que serà la presidenciable?
3: Pues mira, jo crec que hem d'estar totes, o sea, hem d'estar totes. Jo estaria aquí a Catalunya, però remant, evidentment, a favor de les meues companyes que facin el pas al Congrés. Però és que Ada ha de ser-hi, Mònica ha de ser-hi, Ernest Urtasun ha de ser-hi, espere que Pablo Bustinduy també hi siga. Evidentment, també vull que estiga Podemos. És a dir, jo crec que en aquests moments totes som molt conscients de la responsabilitat històrica que tenim. És que el que tenim davant és una gent que vol privatitzar les pensions, no? O sigui, que criminalitza les persones LGTBI, que vol fer deportacions massives, que estan dient autèntiques barbaritats. Per tant, jo el primer que vull fer és enviar un missatge de tranquil·litat, de dir, en els propers dies coneixereu la persona que estarà al capdavant, però també te dic, estem parlant d'un projecte que té més veus, que és més un cor que un solista. O sigui, això va de que el capital polític més rellevant de cadascuna de les organitzacions que forma part d'aquesta galàxia, te diria, ha de ser-hi. Ara, qui és l'1, qui és el 2, qui va per Barcelona, qui va per Madrid, qui va per València... Jo crec que tot això és el que s'han d'acabar d'encaixar les peces.
16: Però és important. És important, no minimitzem qui va al capdavant, perquè vostè sap molt bé que si va segons qui, Podemos no hi serà.
3: És important.
16: Per tant, ara, a quin moment estem? Per vostè, qui seria el nom ideal per encapçalar? Ada Colau?
3: A mi m'encantaria que fos Ada, evidentment.
16: M'ha dit una sèrie de noms, ara, dit Mònica García, Ernest Urtasun, Bustinduy, Podemos. Clar. No m'ha citat a Rufián. Li agradaria també que a Rufián
3: hi fos. Però és que fins a on jo sé, igual m'he perdut l'última notícia, però fins a on jo sé, Rufián ha decidit jugar aquesta aquest partit en la samarreta d'Esquerra Republicana. I, per tant, crec que ell ja va prendre les seues decisions. No sé si n'hi ha alguna última hora, perquè és cert que a voltes va i ve. Però vaja, o sigui, tindrem una candidatura potent? Tindrem una candidatura que estarà parlant de com guanyar el dia a dia? De com guanyar als especuladors, de com guanyar la batalla perquè la vida siga més assequible, per tindre una vida que ens puguem pagar. És que hem arribat a un punt que tampoc estem demanant tant, no?
16: Però llavors, vostè dona per fet que quan anem a votar el 29 de novembre els ciutadans trobaran una papereta representant aquesta esquerra? O ens podem trobar Frente Amplio i Podemos? Ho descarta?
3: Nosaltres treballarem perquè això no hi siga i jo, a hores d'ara, te diria que evidentment, com a mínim des dels comuns, farem tot el possible, tot el possible. Ho hem fet en altres ocasions i ho tornarem a fer perquè n'hi hagi una sola papeleta. Perquè, insisteixo, o sigui, som molt conscients de la responsabilitat històrica que tenim. Som molts actors. Som molts actors. No? Pensem que també estem parlant de Més, estem parlant de la Xa Aragó, estem parlant de Compromís al País València. O sigui, estem parlant de diversos partits, de molts actors, i per tant són unes peces que no sempre és senzill, però jo crec que de lo que hem de parlar és de lo important i no de bueno, d'unes negociacions que jo crec que s'han de fer en privat.
16: Jo veia que ahir Mas Madrid s'han de fer en privat, però transcendeix.
3: Sí.
16: Ahir, per exemple, a la tarda, Mas Madrid, llegíem que no vol cedir el número 1 per Madrid, que proposen Mònica García per encapçalar la llista madrilenya i que Colau sigui des de Barcelona la presidenciable. Però això ho veurien amb bons ulls?
3: N'hi ha diverses propostes. És a dir, s'ha conegut una, però n'hi ha diverses. I, per tant, jo estic convençuda que s'arribarà a un acord. Aquesta és una possibilitat, tenia d'altres, i per tant, bueno, jo crec que hem de deixar a les coordinadores dels comuns, en aquest cas, que són les que per part nostra estan duent a terme les negociacions, deixant-se moltíssimes hores per tindre la millor candidatura possible i, com dic, o sigui, per sortir a guanyar, perquè crec que no ens podem permetre una altra cosa.
16: Tenim una data, 11 de novembre, convocatòria de vaga general, els comuns donen suport a la vaga general.
3: I tant. I jo no sé per què n'hi ha gent que s'estranya, surt la patronal, que si aquesta vaga es pot fer, si no es pot fer, però de què m'estan parlant? Al final és una vaga general pel dret a l'habitatge. Que l'habitatge no està impactant a la vida dels treballadors i de les treballadores?
16: Sí, però vostès, torno a dir, vostès fa més de 6 anys que governen amb el PSOE, aquest govern de coalició. Sí. No senten que la vaga també va una mica contra vostès?
3: Jo crec que la vaga va en contra d'un sistema que nosaltres, ho he dit abans, hauríem d'haver sortit i dir, ho hem dit, però segurament no amb la suficient contundència. Gent, remeu, remeu més, feu més soroll, perquè sols no podem, no? Però jo crec que sempre hem d'agrair les vagues generals, crec que les acampades les hem d'agrair. Jo crec que nosaltres, evidentment, hem de fer tota l'autocrítica que es puga, perquè, evidentment, com dic, hem aconseguit coses, però no hem arribat fins on volíem arribar. I moltes vegades, per un, no sé si dir-li, un excés de responsabilitat, pues segurament hem callat massa coses de com ens costava i de quant ens costava. I a més és que, fixa't que nosaltres aquí a Catalunya també ho estem vivint. I no... Me fa gràcia perquè ahir escoltava el president Illa en la sessió de control quan li preguntaven i li diuen, bueno, és que només s'ha sancionat a 12 empreses que estan fent frau amb la llei de l'habitatge en 2 anys. I en canvi has posat 338 multes a persones que estan manifestant-se aturant els desnonaments. No s'equivoqueu d'adversari. Ara resulta que no se li pot dir res, perquè no ens podem equivocar d'adversari, però anem a veure si és que els fets són els que són. I que nosaltres tinguem clar que el que tenim davant és molt gros, que és l'extrema dreta, això ho tenim claríssim. Això no vol dir que, evidentment, nosaltres hem de renunciar, no renunciar als avanços que el país necessita. I no hem d'exigir ambició. I, sobretot, no hem d'exigir que es compleixin els acords als quals s'arriba amb nosaltres.
16: Clar, és molt interessant això que diu, perquè està col·locant ara l'assumpte a Catalunya, no? Com impactarà tot això que estem vivint el govern de Salvador Illa, que queda una mica lligat de mans i peus, és a dir, molts dels projectes o promeses han quedat en l'aire, no les podrà complir.
3: Dels que tenia amb el govern de l'Estat.
16: I de les que tenia amb Esquerra Republicana, per exemple,
3: sí,
16: no?
3: Sí, sí, clar.
16: Queda debilitat, per tant, Salvador Illa?
3: Bueno, jo crec que quedarà debilitat o no quedarà debilitat en funció del resultat de les eleccions. El que tinc clar és que el que passi al govern de l'Estat no només afectaria al govern de Salvador Illa.
16: No, però jo crec pensava el traspàs de Rodalies.
3: Sí, sí, però és que crec que...
16: L'augment dels Mossos, la quita del deute, el finançament...
3: Però el que vull dir és que no només afectaria al govern de Salvador Illa, sinó que crec que afecta a Catalunya. Catalunya necessita un govern a l'Estat que estiga a favor de Catalunya i no un govern que es dedica a dir que vol incendiar Catalunya i que qualsevol avanç de Catalunya és vist com una amenaça. Per això, a mi em costa tant d'entendre declaracions com les que va fer Jordi Turull, secretari general de Junts, no sé si va

0: No, pues és que no, amb el Partit Popular i amb Vox no haguem tingut amnistia. És que segurament les persones que van participar en el procés encara estarien en la presó i s'haveren oposat a l'indult d'aquestes persones. És que estem parlant de que són els que estan intentant carregar-se el català a l'escola perquè van en contra de la immersió lingüística. Mm-hmm. Evidentment que un govern del Partit Popular i de Vox és perjudicial per Catalunya, és perjudicial pels catalans i les catalanes, pels catalans i les catalanes en particular, però per la resta de ciutadans i ciutadanes de l'Estat en general. Insisteixo, és que ahir, o després ahir, vam escoltar a un representant de Vox dir que s'havien de privatitzar les pensions. Què volia dir això? És que estem escoltant al senyor Feijóo dir que què passa amb les baixes laborals, que hem d'escurçar les baixes laborals, que, per cert, no fa tant, el govern del PSC també ho va intentar i ho vam aturar. Mm-hmm. Per tant, tenim a Catalunya un govern que no depèn, a més, ara mateix de Junts, que podem anar més enllà. I crec que, independentment del que passi al govern de l'Estat, que, evidentment, hem de, com dirien, no? Echar el resto, mm-hmm, perquè el govern de l'Estat estiga a favor de Catalunya, el que no podem fer és baixar els braços a Catalunya, al govern d'aquí, deixar d'exigir-li. No. Per això jo l'altre dia, al debat de política general, li di al president Illa, no ens podem quedar amb la feina a mig fer, i tinc la sensació que el govern de Salvador Illa se queda amb la feina a mig fer. Per què? Perquè estan molt bé els discursos en contra de l'extrema dreta, estan molt bé, són necessaris, però si després, quan tu vas agafar un tren, tens el desastre d'ahir, el d'ahir ja va ser el súmum, però és que cada dia és un petit desastre que li treu hores de vida a la gent. O tu vas a buscar un habitatge i resulta que no el trobes.
1: Ara que em diu Rodalies, a qui fan responsable vostès del caos de Rodalies? Perquè veia que ahir Salvador Illa es mostrava enfadat amb els maquinistes, amb la decisió dels maquinistes de no presentar-se a treballar.
0: Jo aquí no entraré, perquè, evidentment, si se necessiten millores laborals que es reivindiquen, crec que, a més, la seguretat dels passatgers és el més important. Ara, també te diré, un tren pot fallar, poden fallar diversos trens, però el que sí que crec que no pot fallar és ni el servei alternatiu de transport. És a dir, tu has de posar autobusos perquè la gent puga funcionar, i la informació. És que t'estaven dient una cosa per megafonia i en les pantalles apareixia una altra. I això sí que és responsabilitat exclusiva del president de la Generalitat. Crec que si tant parla de... Ara parla de... Ara ja està en modo campanya i aleshores deia, no? Com deia, la coalició progressista o la coalició de la involució, bueno, pues, a l'hora de, per exemple, l'ampliació de l'aeroport del Prat... De quin costat està el Partit Socialista? Del costat de la coalició de la involució. Qui defensa ara mateix l'ampliació de l'aeroport? PP, Junts i Vox. Per tant, menys ampliacions de l'aeroport i més posar els recursos, l'energia i tota la intel·ligència, perquè el transport que utilitza la gent dia a dia per anar a treballar, per anar a estudiar, que és el Rodalies i són els trens, funcionen com Déu mana.
1: Senyora Olvia, que abans ens preguntàvem la quantitat de lleis, coses importants per Illa, que queden a l'aire, dèiem el finançament, sí, l'augment dels Mossos, traspàs de Rodalies, però com queden, per exemple, carpetes que tenien obertes, com la creació de l'oficina antidesnonaments o la llei per aturar les compres especulatives? Això està aturat?
0: Doncs pues mira, això, en teoria... O sigui, són la unitat antidesnonaments, sí, que és precisament una unitat per mediar quan volen desnonar a una família i ofereix coordinació amb serveis socials de l'Ajuntament, negociacions amb el propietari, bueno, una cosa que és necessària, sobretot per les famílies que viuen amb aquesta angoixa. Això fa un any que s'hauria d'haver creat. Això és un acord que té el govern de la Generalitat amb els comuns i no s'ha creat. Per això dic que menys discursos i més fer. I sobre la llei de compres especulatives, per prohibir l'habitatge amb finalitats especulatives, perquè l'habitatge és per viure, és cert que abans de l'estiu el Consell de Garanties Estatutàries va emetre un informe desfavorable. Però també vull dir, aquesta llei va estar feta a través d'un grup d'experts. Es va consultar amb diversos constitucionalistes. El Consell de Garanties Estatutàries, amb tot el meu respecte, és un òrgan consultiu, punt i final. I si tu ara, i de fet, no, una de les persones que va ser el servei d'aquesta llei és el Pablo Feu, i ell ho diu clarament. És a dir, la llei d'urbanisme té... està tipificat que tot el planejament, l'ordenació urbana, no

0: de trencar la cohesió social i ha d'evitar la dispersió territorial. Ens estan expulsant dels nostres barris. Per tant, aquesta llei no és anticonstitucional. Per tant, jo sí que diria, ara és el moment de la veritat. Fixa't, benvinguda siga aquesta campanya electoral, perquè crec que ara també és el moment que tothom demostre de quin costat està. I, per tant, el govern de la Generalitat, el Partit Socialista, que deixi de posar excuses, que deixin de tremolar-li les cames. Nosaltres tornarem a presentar la llei al Parlament de Catalunya i veurem si veritablement està a favor de la prohibició de les compres especulatives o no ho està, perquè de vegades tenim la sensació que diu blanc però després és gris.
1: Acabem ja, vull acabar parlant de Carles Puigdemont. Sí. L'altre dia va estar aquí a De Colau, sí, i va pronunciar unes paraules que van ser molt polèmiques, van ser molt criticades. Mm-hmm. Va dir que Puigdemont no podria caminar pel carrer tranquil quan torni a Catalunya. Vostè també ho creu?
0: Bueno, jo crec que el que va dir ara és que n'hi ha molta gent que està emprenyada amb Junts. I és cert, no? Jo crec que evidentment ara mateixa no haurem hagut d'arribar a aquest punt. Es podrien haver aprovat el divendres passat uns decrets amb el bons de Junts. Jo crec que Junts es va equivocar i es va equivocar si pensa en la gent. No? Ja sé, després han escrit articles de les pressions que rep Junts, de les trucades, de les converses que tenen amb la patronal immobiliària, amb els empresaris i tal. És la seva història. Jo sí que crec que n'hi ha moltíssima gent que està emprenyada amb Junts i jo l'única cosa que desitge és que Carles Puigdemont pugui vindre com més aviat millor i esperem que canviï el rumb de Junts per Catalunya, rectifiquen i no es tornen a equivocar.
1: Doncs ho deixem aquí. Mentre estàvem parlant acabem de saber de la mort de José Manuel Beiras, l'històric dirigent, sí, del BNG.
0: Del BNG.
1: A mort a l'edat de 90 anys.
0: Un home, a més, amb un carisma, sí, espectacular. No? I jo crec que sí, molt, molt inspirador en moltes ocasions.
1: Doncs Jessica Albiach, gràcies per haver vingut.
0: A vosaltres.
1: Que tingui molt bon dia.
2: Gràcies. En primer lloc, és una vaga contra la patronal immobiliària, contra els rendistes, els fons d'inversió que porten anys saquejant-nos el sou, i aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per tu, Mari Carmen.
3: I la classe treballadora organitzada, ho dic molt clar, tenim dret a intervenir amb veu pròpia en el debat electoral, situant les nostres prioritats i exigint que aquesta agenda social i aquestes prioritats es compleixin abans i després de les eleccions.
4: Ara, una magnífica candidata. I en el context actual, donde el debate de vivienda va a ser crucial para saber qué modelo de país tenemos y, por tanto, qué modelo de vivienda vamos a desarrollar, si es una vivienda especulativa o una vivienda como un derecho, una vivienda como una fuerza de tranquilidad y seguridad a las familias trabajadoras, creo que es una magnífica noticia.
5: Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo para que haya un gobierno muy sólido. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
1: Les 9 i 2 minuts, doncs vinga, obrim aquest espai de tertúlia d'anàlisi aquí al Cafè d'Idees. Estem a la 2CAT i a Ràdio 4 amb la companya del periòdico, Sara González. Bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Benvinguda.
6: Gràcies.
1: I el sociòleg Rafa López, bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Com esteu?
7: Molt bé.
6: Molt bé.
1: Amb aquesta notícia que hem conegut de la mort de Mari Carmen, que ha impactat, ha consternat, ha sorprès. De seguida parlarem amb l'advocada experta en habitatge, Alejandra Jacinto. Després ho farem per saber què ha passat en aquestes últimes hores, perquè realment ens ha sorprès a tots la mort. De quina manera impactarà tot això a la campanya, Rafa?
7: Doncs impactarà que ningú podrà defugir el tema de l'habitatge.
1: Ja.
7: Ja és indefugible. És així, si
1: ja fem... era indefugible, ara encara més, no?
7: Però era defugible si fem cas a algunes agendes mediàtiques a Madrid, on ahir, per exemple, estaven parlant d'un possible frau electoral a Correus.
1: Mm-hmm.
7: Aquest era el marc que s'havia intentat posar com una cortina de fum per poder parlar de l'antisanchismo, no? Que és el que li interessa al Partit Popular. Avui en dia, ahir, fins i tot Feijó, que en les primeres hores del desnonament de Mari Carmen,
1: sí,
7: va dubtar molt. Després li va passar la veu al Partit Popular de Madrid, que va fer una visió cruel de Mari Carmen. La primera visió cruel és quan tu la comparteixes en un número, 25.500, ja està. que converteixis un número, però no ho converteixis en un número per dir que és un problema, sinó per paralitzar-lo, una més, no? Que ens han d'importar una més, no? I després intentar criminalitzar la protesta sol, que si ens fixem i mirem les enquestes que han sortit aquesta setmana, és molt transversal, fins i tot a votants del Partit Popular i de Vox.
1: Sara, què pot implicar la mort de Mari Carmen? Pot tenir conseqüències amb com a partir d'ara afrontin la política d'habitatge partits com PP o PSOE?
6: De fet, ja n'ha tingut, no? Perquè si no fos per la lluita de Mari Carmen, no tindríem avui dos decrets d'habitatge, no tindríem avui unes eleccions anticipades convocades, no tindríem avui...
1: El titular del teu diari, mort Mari Carmen, la desnonada, causant de la mobilització per l'habitatge.
6: Exacte, és que no hi hauria ni tan sols l'acampada a Sol o a Plaça Catalunya si no fos per aquesta resiliència d'una dona gran que ha lluitat per poder-se, per el simple fet de poder-se quedar a casa seva i, per tant, pel simple fet de poder continuar vivint allà on sempre ha fet la seva vida. Jo crec que avui els responsables polítics, amb independència quines siguin les seves polítiques d'habitatge, no poden defugir justament el que deia el Rafa, no? Que darrere de cada desnonament el que hi ha és una vida, hi ha un drama i hi ha un patiment. I no podem fer veure això, reduir-ho tot a números i fer veure que el problema de l'habitatge no té un impacte en la salut mental i en la salut física de les persones. Hem vist ara la mort de Mari Carmen, però quantes persones han perdut la vida, fins i tot amb el suïcidi de l'Olga ens ho il·lustra molt bé, per l'angoixa que provoca el fet de no poder-te pagar el teu propi sostre i per l'angoixa que provoca el fet de que t'hagin triplicat el preu del lloguer. Vull dir que jo crec que tenim prous exemples com per veure com l'especulació mata. I és així. És així de cru, és així de clar, i això crec que no ho pot defugir ni un polític de dretes ni un polític d'esquerres que tingui autèntica vocació de servei públic i que realment vulgui posar sobre la taula polítiques que solucionin la vida de les persones.
1: Ara de seguida continuarem parlant d'aquest tema de Mari Carmen, connectarem amb el Daniel Besteiro de seguida, però abans m'agradaria que comentéssiu de l'entrevista amb Jessica Albiach, si us ha quedat clar què està passant. Sara, què està passant al món de l'esquerra? Com entens aquell moviment d'ahir de Mas Madrid dient que Mònica García sigui la candidata per Madrid, Ada per Barcelona, però la presidenciable? Com? Interpreta-m'ho.
6: Malauradament està passant el que ha passat sempre, el que va passar l'any 2023, el que va passar l'any 2019, és a dir, els vetos creuats sempre dificulten la unitat de tot l'espai que hi ha a l'esquerra del PSOE. El que vam veure ahir és un House of Cards, una estratègia de Mas Madrid per intentar, sobretot, que Irene Montero no sigui candidata a Madrid. Sobretot això, perquè estem parlant de que la peça que és més difícil d'encaixar perquè Mas Madrid no vol, una part de Mas Madrid no vol una aliança amb Podemos, és aquesta. És a dir, dir-li a la de... No, tu queda't a Barcelona... I Mònica García a Madrid, que també crec que haurien de tenir en compte l'espai que a la ministra Mònica García li esclatarà una vaga indefinida de metges a finals d'octubre, que veurem quines conseqüències té això. I no vull dir amb això que Mònica García s'hagi d'apartar, sinó que crec que no estan precisament en condicions d'excloure a ningú, de vetar a ningú com van fer l'any 2023. La ruptura del 2023, en qüestió de 3 mesos, del grup parlamentari de Sumar, va venir, sobretot, per la falta de generositat per saber encaixar a totes les
1: persones que volien participar. Estem entenent, la peça difícil d'encaixar és Irene Montero, diu la Sara, i Ada Colau, és el pegamento que faria que tots es poguessin integrar, no?
6: Sí, sí.
7: Seria el mal menor. Si ens fixem en les enquestes, l'esquerra té un doble problema. Primer, que Vox està molt fort. No és que el Partit Popular hagi recuperat vot, és que Vox està molt fort, i això és un primer problema, i que l'esquerra del PSOE està molt dèbil. I aquest és un dels principals problemes. Els veto cruzados que estaves parlant són importants perquè, a veure, jo sóc dels que pensa que l'esquerra no podria explicar que no vagi conjunta. Que hi hagin dues candidatures, això no es podria explicar. Però si van juntes, els vetos cruzados s'han posat durant tant temps, s'han explicat en tants platós de televisió, que fins i tot una part important de Sumar o de Podemos fins i tot no la votaria per aquests vetos cruzados que s'ha posat. No? I jo crec que en aquests moments han de donar com a màxim i el més avançament possible una sensació d'unitat perquè ens hi juguem molt. Perquè que arribi l'extrema dreta no va contra l'esquerra, va contra tothom.
1: Deia la Jessica Albiach, no? Aquestes converses, negociacions, discussions no s'han de tenir amb els mitjans de comunicació.
7: Però han tingut tota la legislatura.
1: Ahir era una batalla de teletips.
6: Els primers...
1: Sara, era una guerra de teletips.
6: Sí, sí, per això... Exactament el mateix error que han comès sempre. Al final, aquí és Mas Madrid que va llançar la primera pedra i mira que havien imposat la llei del silenci perquè els periodistes ens estàvem trobant amb trucades i ens deien no parlarem perquè volem que surti bé. Doncs bé, doncs ja hi ha hagut algú que ha llançat una pedra que posa en risc tot el que s'està negociant, que és veritat que s'està negociant més ràpid que altres vegades perquè no volen arribar doncs, apurant els temps i traient la llengua, però el que va fer ahir Mas Madrid no ajuda. I insisteixo, Ada és en aquests moments, al marge de que pugui opinar els votants fora de l'espai, però dins de l'espai, en aquests moments és una persona de consens. Fixem-nos en quin és el context d'aquestes eleccions. L'eix de l'habitatge la interpel·la directament. Clar. I si hi ha una dirigent de tot aquest espai que, recordem, aturant desnonaments, posant-hi el cos, és Ada Colau.
1: Va, el corresponsal de Bloomberg a Espanya és el Daniel Besteiro i anem a ell amb aquesta conversa que ara teníem. Daniel, molt bon dia.
8: Hola, bon dia, Gemma.
1: Estic per demanar-te que facis la intervenció en català, que l'altre dia vaig sentir parlar català i el parles perfecte, Daniel.
8: No, encara no, encara no. Si vols que Pompeu Fabra no em cridi des de l'altre món, jo crec que és millor que continuem en castellano.
1: Val, doncs, Daniel, de seguida anirem al tema americàrem, però agafa'm el fil de conversa aquest de la Sara i del Rafa. Què passa en aquest espai del Front Ampli? Com s'acabarà resolent?
8: Bueno, pues con la bocina, es decir, en el último minuto. Tened en cuenta que hasta hace unos días, con las elecciones ya convocadas, este Frente Amplio hablaba de presentar su candidatura y su cabeza de lista el 17 de octubre. Bueno, pues vamos poco a poco acercándonos a las fechas más complicadas, ¿no? Lo estabais comentando ahora. Yo creo que Ada Colau genera cierto consenso, ¿no?, como una candidata a la presidencia del gobierno, como cabeza de cartel. Pero el problema está en lo demás y estamos hablando de cosas bastante prosaicas, bastante habituales, y es las listas electorales. ¿Quién está en puestos de salida y cómo se condicionan esos puestos, ¿no? Yo creo que parece evidente que el movimiento de Más Madrid de ayer pretende marcar un poquito las cartas, ¿no? A los comunes les gustaría que Ada Colau, como candidata a la presidencia, fuera por Madrid y así tener un encaje más fácil para Ernest Urtasun o para Aina Vidal, para referentes en este momento de ese espacio en las listas por Barcelona, ¿no? Al mismo tiempo, Más Madrid y Podemos sabemos que se llevan muy mal y si hay una posibilidad de que Podemos entre en este espacio, que no parece del todo fácil ni del todo obvio, pues que Mónica García vaya como número uno por Madrid no lo facilita, pero Mónica García y Más Madrid quieren tener el control de una lista en un territorio Madrid donde son los líderes de la oposición Ayuso y donde tienen un 20%, ¿no? ¿Cómo encaja Izquierda Unida? ¿Cómo encaja el resto de piezas? Es la gran incógnita en este momento. Pero yo creo que estamos asistiendo ya a una batalla por el puesto a puesto, por los puestos de salida, un espacio que sin el tirón de Gabriel Rufián, ya descartado como cabeza de lista, al menos de momento, pues va a tener probablemente unos resultados más discretos de los que tuvo en 2023.
1: Clar, hi ha una imatge que s'està donant, Rafa, que no ajuda gens a l'esquerra. El Daniel ho descriu perfectament. Una imatge de lluita de poder, d'aquí va a les llistes electorals.
9: Però tot seguit et diuen que no és una lluita de poder, que aquí tothom pot fer. És veritat que hi ha molts traumes adquirits, perquè recordem que a les passades eleccions van anar junts i Podemos se'n va sortir, això es va interpretar com una traïció a l'espai, no han anat aquesta legislatura en els Estats Units, fins i tot Podemos ha estat fins i tot més dur que alguns partits de centre-dreta clàssics, és a dir, hi ha moltes coses. Però avui en dia, amb tot el que tenim, amb l'emergència de Vox, amb l'emergència de l'extrema dreta, és una obligació moral. Jo no sé si l'obligació moral els obliga o no els obliga. I després, l'oportunitat de l'habitatge. És a dir, si mirem, el Partit Socialista va arrossegar els peus amb l'SMI. No sé si recordeu el debat que va haver-hi sobre si havien de tributar o no havien de tributar. Va arrossegar els peus en posar els desnonaments, l'ampliació dels desnonaments, i es va plantar l'espai de sumari. L'espai a l'esquerra té molts arguments per posar l'habitatge i dir, escolta, això ens ho donia tots. El que passa és que el que veiem des de fora i el que poden veure molts votants d'aquest espai, que estan molt desmoralitzats i que alguns voten, fins i tot han anat a passar al PSOE, per això no s'enfonsa el PSOE, és que aquest espai no té res a oferir.
6: Jo no he vist espai polític amb tant capital polític utilitzat per acabar-se destruint, autodestruint. Ho dic molt seriosament.
9: La traïció de l'esquerra.
6: Perquè va ser un espai que, si ens fixem en tot el reguitzell de dirigents que hi havia, no?, fa 10 anys, 15, era potentíssim, no? I on estan ara mateix tots ells? I com han acabat, sobretot, les relacions personals entre ells? Deia el Besteiro, i té tota la raó, no? Mas Madrid és l'espai més reaci a confluir amb Podem, precisament perquè la gran batalla entre Pablo Iglesias i Íñigo Rejón es va produir a Madrid. I això encara pesa. Però a mi, diguem-ne, em sorprèn que fins i tot, en un context polític que, com deies tu, no? L'eix de l'habitatge els hi regala un leitmotiv de campanya que haurien de ser capaços de capitalitzar, resulta que ells estan encallats en les seves pròpies batalles internes de sempre.
1: Deixeu-me parlar amb el Daniel també de la mort de Mari Carmen. Daniel, ho estàvem abordant aquí, ho estàvem analitzant. Fixa't que avui trobem a la portada del Mundo un titular que diu «La izquierda convierte la muerte de Mari Carmen en icono electoral». És evident que la Mari Carmen ha estat objecte des del dia del seu desnonament de molta solidaritat, moltíssima, però també d'escarni, s'ha dit aquí a la taula, s'ha explicat, mitjans de comunicació, líders polítics que han qüestionat la seva situació, s'han rigut, s'han fet escarni d'ella. Què pot suposar la seva mort a la campanya, Daniel? Com pot afectar la seva mort a la campanya electoral?
8: Bueno, pues entramos en territorio desconocido. Tened en cuenta que hace poco más de dos semanas Mari Carmen pues, había sido protagonista de algunas crónicas por otros intentos de desahucio, pero la mayor parte de la sociedad española no la conocía, ¿no? En tan solo dos semanas pues ha desató en su momento movilizaciones, una esperanza, al menos, que después se frustró, de cambiar el mercado de la vivienda y después unas elecciones y unos decretos de urgencia que están pendientes de ser convalidados, ¿no? Entonces, Mari Carmen Abascal ya ha cambiado la campaña electoral y la política, me atrevería a decir, de este país, con un problema de fondo que lleva muchos años sin ser solucionado y que a veces, bueno, pues así somos, ¿no? Requiere una imagen, requiere un drama en televisión, en directo, para que haya algunos que despierten y haya algunas piezas que encajen. ¿Qué pasa a partir de ahora? Bueno, pues vemos a la derecha diciendo no hagamos política, no politicemos, dejemos fuera a Mari Carmen de la campaña electoral. Claro, no les interesa, ¿no? Pero hay poco que no sea político en el caso de Mari Carmen Abascal en los últimos años, no las últimas semanas, ¿no? Partiendo de la regulación de ese sistema. Es decir, la muerte de Mari Carmen viene después de una aplicación milimétrica y sistemática de las leyes del mercado, de la legalidad vigente, ¿no? Con un desahucio por orden judicial, con la Policía Nacional. No hay nada que no sea político en lo que le ha pasado a Mari Carmen en los últimos semanas.
1: Pero no obstante, Daniel, perdona que te interrumpa, pero tienes toda la razón, no hay nada que no sea político, pero deixeu-me abordar durant 5 minuts la part humana de la Mari Carmen. Per això aquest matí hem trucat a l'Alejandra Jacinto, ella és advocada, experta en habitatge, activista, i li agraïm molt que estigui amb nosaltres. Alejandra, buenos días.
10: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Un abrazo muy grande. De verdad, por la muerte de Mari Carmen, te lo expresamos desde aquí. En este proceso de acompañamiento a Mari Carmen, ¿habíais pensado que esto podía suceder? ¿Habíais pensado que podía llegar la muerte como llegó la tarde de ayer?
10: Bueno, nosotros de hecho habíamos advertido desde los intentos de desahucios anteriores que este proceso lo considerábamos torturante para ella, que someter a una persona de avanzada edad, e incluso a cualquier persona, ¿no? Pero máximo teniendo en cuenta su edad, su estado de salud, su fragilidad, ¿no? Ya hay que recordar que tenía 87 años, someterla a ese estrés constante de un desahucio que de repente se paraliza, pero que le dan 3 semanas, que se vuelve a señalar otro desahucio, que conseguimos volver a pararlo in extremis. Ese proceso es absolutamente violento, es absolutamente torturante y una persona con un cuerpo tan frágil, pues a lo mejor no iba a poder resistirlo. Advertimos esto en el mes de junio, dijimos, oiga, esto le puede costar la salud a Mari Carmen. Entonces nadie nos hizo caso, ¿no? Y bueno, y ahora pues estamos, yo creo que todo el mundo lamentando el fallecimiento, porque desde luego los desahucios matan, los desahucios tienen un impacto en la salud gravísima de las personas, en la salud mental, pero también en la salud física, en la integridad física y moral de las personas. Y desgraciadamente este es un ejemplo palmario de cómo una persona hace un año que se podía mover, que era autónoma, que tenía, en fin, todas las actividades para la vida cotidiana, digamos, de forma estable, y que en un año, con ese procedimiento, esa soga al cuello, esas amenazas constantes, bueno, pues ha ido degradando hasta el punto de que su cuerpo ya no lo ha resistido más.
1: Alejandra, hay quien nos acusa desde la derecha de usar su sufrimiento. Hay quien dice que ahora esto se va a usar como icono electoral. ¿Qué le respondes?
10: Yo creo que eso es una barbaridad, ¿no? Que hay que ser pues muy inhumano para no entender de qué va todo esto. Y todo esto va de, bueno, de que ella misma, la propia Mari Carmen, lo tenía clarísimo. Decía que hay que luchar colectivamente para conseguir garantizar derechos tan básicos, tan elementales como tener una vivienda o como poder morir en paz en la que ha sido tu vivienda de toda la vida. Y los que ahora quieran utilizar esto de forma torticera, como arma arrojadiza, yo creo que se van a equivocar profundamente y que no, bueno, y que no están leyendo la sociedad. La sociedad, al final, lo que estamos es absolutamente tristes, absolutamente indignados, porque es totalmente injusto que un sistema, como estaba diciendo antes Daniel, que un sistema de forma legal, a día de hoy, en el siglo XXI, pueda permitir este tipo de atrocidades, este tipo de barbaridades, que el sistema falle de forma tan clamorosa, que las leyes que se aplican, bueno, pues tengan, digamos, todos los parabienes legales, pero tengamos esa sensación de injusticia. Y yo creo que el que se centre ahora en esparcir bulos, tonterías, como se ha hecho ya, por otra parte, en los últimos días, se va a equivocar profundamente, porque la sociedad lo que necesita son cambios. De ahí, bueno, pues que se hayan, desde el día del desahucio, hace justo 2 semanas, hayamos organizado, bueno, movilizaciones masivas, acampadas en las plazas, y bueno, ahora vayamos ya camino de una huelga general que incluso ya tiene fecha.
1: Alejandra, quizás pronto para preguntarte esto, pero ¿qué va a pasar con el funeral de Mari Carmen? ¿Cómo crees que debe ser un funeral, una despedida, un homenaje en el que todos los ciudadanos puedan participar? ¿Cómo lo imaginas?
10: Bueno, yo creo que ahí hay que tener máximo respeto a la familia, que bueno, respetar sus tiempos, su intimidad, su necesidad, y luego, bueno, pues nosotros por nuestra parte, el sindicato de inquilinas, pues vamos a valorar que podemos hacer algún tipo de homenaje, porque desde luego yo creo que muchísima gente, de alguna u otra manera, va a querer dar ese adiós a Mari Carmen y coger su testigo para dar cumplimiento al mandato que ella nos pedía de luchar y seguir luchando por lo que es vuestro.
1: Pues Alejandra Jacinto, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias de verdad, gracias. Buenos días. Gracias. Les no vivim, digues, Rafa.
9: No, és que la part més feble que té aquest argumentari, perquè fixa't que l'argumentari intenta equiparar aquells que utilitzen per transformar políticament amb aquells que han posat totes les traves perquè Mari Carmen fos desgraciada. I clar, el Partit Popular hauria de respondre per què va votar en contra dels desahucis, per què considera ocupes a unes persones que han estat tota la vida que no poden pagar. Perquè és el marc fins ara que ens hem mogut.
1: En canvi,
9: Mari Carmen va demanar, si em permeteu l'expressió, ser utilitzada, que el seu cas es fes utilitzar per aprovar unes mesures molt concretes. És a dir, la utilització no s'ha produït, la utilització s'ha produït per millorar en què els desnonaments els produeixin.
1: Sí, per això el Besteiro és interessant, no?, quan deies, Daniel, tot és polític, i diu el Rafa, ella mateixa va demanar... ser utilitzada no m'agrada dir-ho
9: sí,
1: així,
9: ja
1: no? Però...
6: No, ella va ser la però gota ella... que va fer vessar el got.
1: Bueno,
6: és així.
1: És la gota...
9: I que va demanar que el seu cas fos...
6: Paradigmàtic.
1: És la gota que ens ha portat a unes eleccions generals. No, Daniel? És la gota que ha portat a una vaga general.
8: Así es, y eso es político, ¿no? Como el sufrimiento, como la propia muerte, ¿no? Antes decía Alejandra, ¿no?, que los desahucios matan. Es que se ve, los periodistas que estuvieron con ella el día del desahucio describen un deterioro físico pues muy rápido, en muy pocas semanas y muy pocas meses. Ella no podía ya ni levantar los pies para que arrastraran bien la silla de ruedas, ¿no?, el día de su desahucio. Se ve hasta en la voz, ¿no?, una voz que hace unos meses era poderosa. La verdad es que ella mantuvo la lucha hasta el final, pero se fue apagando, se fue marchitando poco a poco. Pues esto claramente tiene algo que ver con la operación muy legal de una empresa que compra un edificio a precio bastante favorable, sabiendo que hay una inquilina dentro a la que después se quiere desahuciar, se consigue desahuciar para después vender el edificio pues por probablemente el doble o el triple de lo que les costó comprarlo, ¿no? Es decir, esto tiene alguna relación y ha hecho que la campaña pase a un terreno desconocido. Veremos cómo de fuertes son esas movilizaciones, cómo de fuerte es esa huelga general que hasta ayer a algunos también les parecía arriesgada, ¿no? Que puede tener un efecto boomerang, ¿no? Tú convocas una huelga general que los sindicatos mayoritarios no veían porque no veían la relación exactamente con las demandas laborales. La han buscado y ahí está, ¿no? Los salarios no crecen como crece la vivienda mientras hay empresas que tienen beneficios récord en esta España de números macroeconómicos tan buenos. Hay quien decía, oye, cuidado, que como la huelga general no salga bien, pues eso al final es un argumento para aquellos contra los que se manifiestan en esa huelga general los sindicatos y otras miles de personas seguramente, ¿no? Hoy el escenario es distinto, ¿no? La vivienda pues va camino de protagonizar, si no monopolizar, al menos estos primeros compases de precampaña.
1: Daniel, ahora continuaré hablando de vivienda porque ens acompanya Xavier Vilajoana, que és el president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya. Ara continuarem, però no vull que marxis, Daniel, sense comentar l'estratègia del PP o com s'ha col·locat el PP en aquest inici de precampanya electoral. Ahir Feijóo va reunir la Junta, avui reuneix la Junta Directiva Nacional del PP, que és l'òrgan amb més poder entre congressos, però volia que escoltéssim quan Feijóo es torna a sumar a aquests dubtes sobre el vot per correu. Ho deia així.
11: Confío plenamente en los empleados públicos de correo. Tercero, no confío en los directivos de correos. Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo para que haya un gobierno muy sólido. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
1: ¿Qué está pretendiendo Feijóo cuando dice no me fío de los directivos de correos? ¿El PP está intentando o vol cambiar el tema de la campaña? ¿Que es parli de otras cosas que no sigui l'habitatge?
8: Bueno, Feijóo habla con conocimiento de causa, porque fue directivo de Correos, ¿no? Entonces, cuando dice no me fío de los directivos de Correos, no sabemos muy bien a qué se está refiriendo, ¿no? Recordad que Ayuso fue la primera dirigente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en reaccionar a la convocatoria de elecciones generales, antes incluso que el propio Feijóo. Esto fue así porque la pilló en un desayuno de estos tan habituales de políticos y periodistas en Madrid, y ahí es donde empezó el mambo, ¿no? Lo que parecía al principio una salida de pata de banco, pues la parte más dura del PP diciendo algo, fue corregido por Génova. El portavoz del Partido Popular salió a decir, Borja Sémper, que el voto por correo era garantista. Y además es que no hay ninguna prueba ni ningún indicio. Esto es una teoría que el Partido Popular suele esparcir antes de las elecciones y que cuando se abren las urnas y se cuentan los votos, desaparece cualquier tipo de fraude y de sospecha sobre el propio sistema. Y toda la duda era qué decía Feijóo. Y Feijóo ha venido a respaldar esas dudas de Isabel Díaz Ayuso. Es evidente que la convocatoria electoral y que se centre todo en temas sociales, en la vivienda, en las pensiones, en los servicios públicos, esa es la estrategia, esa es la campaña de la izquierda, también interesada, evidentemente, aquí todo el mundo juega, no le viene bien a la derecha, no le viene bien a Feijóo. Feijóo ayer estaba en Ceuta, ese es un tema, un marco más propicio para la derecha, y cualquier cosa que no sea hablar de la vivienda y mucho más ahora con la muerte de Mari Carmen, pues le viene bien al Partido Popular, ¿no? Aquí cada uno está buscando los marcos que mejor le vienen. Yo no sé si Feijóo quería entrar en este momento en el tema del fraude del voto por correo, que, insistimos, no hay indicios, es un sistema seguro y quien no tendrá que demostrar por qué, no solo esparcir sospechas, pero lo cierto es que al final Ayuso ha marcado de nuevo el ritmo y el paso al presidente del Partido Popular, que después de tres días ha dicho, bueno, pues vamos allá, ¿no?
1: Doncs Daniel Besteiro, gràcies per ser amb nosaltres, corresponsal de Bloomberg Espanya, gràcies per ser un dia més al Café d'Idees. Molt bon dia.
8: Gràcies, bon dia.
1: Adéu, Daniel. Rafa, deies.
9: Sí, el 23 van utilitzar la mateixa tàctica, sí. Si us recordeu, a les eleccions d'Extremadura van dir que nos están robando la democracia, us ho recordeu, no? És a dir, és recurrent. El que passa que jo trobo que és una estratègia molt perdedora, perquè tu utilitzes aquesta estratègia quan penses que perdràs. I, per tant, ja estàs justificant.
1: La mateixa... Sí, però fixa't que el 23, tu dius, es va utilitzar i el 23 també ho tenien.
9: Sí, perquè ells ho enmarquen, que el sanchisme és capaç de tot. Yeah. És a dir, en la construcció de l'antisanchisme que ells fan. Però és que l'hemeroteca, no només aquí a Espanya, sinó fora d'Espanya, és molt cruel.
7: és que Trump va dir fa dues setmanes que demanava al Tribunal Suprem més mesures per garantir que el vot per correu no fos un frau. I és que copien totes les estratègies de Trump i les porten importades aquí a Espanya.
1: Sara.
6: Sí, jo anava a dir precisament això. No som impermeables, malauradament, a les estratègies que està utilitzant la dreta i l'extrema dreta arreu del món de posar en qüestió, no, el sistema electoral. A més, que té les potes molt curtes aquesta estratègia, perquè després, si resulta que, pel que sigui, el sondeig acaben sent certs i hi ha una suma de PP-Vox, que haurem d'arribar a la conclusió que estan falsificats els resultats electorals, és només els posem en dubte quan no em van bé a mi, i si em van bé a mi, aleshores sí, tot ha funcionat. Jo crec que la ciutadania és prou intel·ligent com per veure que aquesta estratègia electoral no s'aguanta per enlloc i que si Feijóo s'apunta a aquest carro és perquè en aquests moments està absolutament descol·locat, perquè és veritat que ells plantejaven una campanya on la immigració fos l'eix principal i, en canvi, ara se'ls ha capgirat 180 graus l'estratègia de campanya amb un eix, que és l'habitatge, que els incomoda profundament en aquests moments.
1: Parlem de l'habitatge, va, continuem parlant de l'habitatge. S'ha dit al llarg del matí, és un eix que vertebra la campanya, en parlarem molt d'habitatge. Doncs mireu, en plena voràgina política social entorn a l'habitatge, aquesta setmana l'Associació de Promotors i Constructors celebra el seu 5è congrés. Això és important, perquè són els que fan habitatge, que és el que fa falta tant al nostre país i, per tant, són part de la solució. Xavier Vilajoana, president de l'associació, molt bon dia.
12: Bon dia.
1: Vostès són part de la solució. Ho senten així?
12: Sí, òbviament. O hauríem de ser-ho.
1: I sent que a vegades els veu com els dolents de la pel·lícula?
12: No, massa sovint. I sens dubte, injustament. Perquè jo m'agradaria començar dient que en els últims anys el 85% dels habitatges de protecció oficial que s'han fet en aquest país els hem fet nosaltres. És a dir, no hi ha ningú que pugui tenir la vergonya de dir que el sector privat no s'implica, que no fa els habitatges assequibles, etc. Ningú. Perquè estaria mentint. De fet, les dades són aquestes. Per tant, a partir d'aquí, el que sí que tenim un problema gravíssim és de cicles. El cicle electoral, els cicles polítics, són molt més curts que el cicle de l'habitatge, que el cicle del sector de la vivenda. I, per tant, des d'aquest punt de vista, què es necessita quan això passa? Doncs que es posin d'acord tots, un pacte d'Estat, un pacte de l'habitatge, diguem-li, posem-li el nom que vulguem, perquè s'apliquin unes polítiques consistents en el temps, reforçades per una inversió en polítiques d'habitatge que realment sigui la que cal, perquè tots aquests dies veiem tot el que està passant i, perdoneu, això és una fallida terrible del sistema. O sigui, tot això que està passant, quan hi ha casos tan dolorosos i tan dolosos, és que ha fallat l'escut social.
1: Parla de tots els desnonaments que veiem, però en concret la mort de Mari Carmen.
12: És un cas extrem, en aquest cas, no? Molt dolorós i una desgràcia. I això, insisteixo, és una mostra de la ineficiència, ineficàcia de l'administració pública en els últims... I amb això no assenyalo a ningú, perquè les polítiques d'habitatge, perquè surtin a efecte, necessiten un recorregut molt llarg. Per tant, és una ineficàcia del sistema dels últims 30-40 anys. Perdoneu, tenim un parc públic d'habitatge que precisament s'ha de posar al servei de totes aquestes situacions. El famós escut social que anem sentint és precisament per aquestes situacions. I, clar, si tenim un país que s'ha dedicat a invertir en polítiques d'habitatge el que no arriba al 1% del PIB, quan en el nostre entorn doncs hi ha molts que estan al voltant del 8-9%, 10%, escolta'm, què pot anar malament? Doncs moltes coses. Llavors, el que no pot ser és que se li carregui ara, no?, aquesta ineficiència de l'administració pública, se li digui, no, escolti'm, els culpables són vostès, el sector privat. Perquè és com si jo, el meu fill se'n va a l'escola sense haver estudiat un examen, suspèn, i arriba a casa i em diu, no, esclar, és que la culpa és del professor perquè m'ha suspès. Què li diríem? Bueno, escolta'm, haver estudiat, no? Doncs a l'administració se li ha d'exigir també moltíssimes responsabilitats.
1: Però quina part de culpa tenen vostès? Quina part de culpa poden tenir en aquesta roda d'especulació terrible en la que estem ficats?
12: Mira, a veure, primer que a mi m'agradaria que... O sigui, a mi m'agradaria ser molt rigorós. O sigui, quan es parla d'especular, si tu mires la diccionària, és perquè s'utilitzen conceptes i frases bastant frívolament. Especular és comprar, no fer res, qualsevol bé, no només habitatge, és comprar, això és el que posa la definició del verb especular, és comprar, no fer res, esperar que el mercat por sí solo
13: pugi el valor, augmenti el valor, i vendre i guanyar diners. Sí. Clar, això no s'assembla en res a l'activitat immobiliària. L'activitat promotora i constructora no s'assembla en res. Perquè l'activitat promotora i constructora es tracta de comprar, afegir-hi valor, ja sigui rehabilitant, fent més eficient energèticament parlant un edifici, etcètera, etcètera. Hi ha moltes, moltes potes. Per tant, dir que l'activitat immobiliària, que el sector immobiliari, el sector promotor, són uns especuladors, és faltar a la veritat. Ni més ni menys. No, i no és una opinió, això. És així. Ara, a partir d'aquí, nosaltres fa molts anys, no mesos, fa molts anys, que li diem a l'administració el que creiem que ha de fer, perquè, a més...
1: I què ha de fer? Què li diuen que ha de fer?
13: Mire, ha de fer... Tenim una llei de sòl que té paralitzats no sé quants planejaments urbanístics en aquest país, en els quals hi ha la major part d'ells, entre un 40 i un 50% de sostre que ha de ser destinat a habitatge de protecció oficial. Una llei de sòl que fa 10 anys que s'estan discutint si la canviem, si no, si qui fa la foto, qui no fa la foto. Això és responsabilitat dels partits polítics, eh? Això s'ha d'aprovar al Congrés dels Diputats. I s'està demanant, i hi ha un consens enorme, que són dos articles que s'han de canviar, que són precisament els que paralitzen tots aquests planejaments, que és... Només que hi hagi una errada formal o un document formal, encara que no afecti, no, un contingut important a aquest desenvolupament urbanístic, tot aquest procés torna a l'origen. O sigui, no hi ha un mètode de subsanar això. Això és degut a dos articles concrets que hi ha a la llei de sòl. Però, escolti, no s'han posat d'acord. En el Congrés, quatre vegades han estat a punt d'entrar. Hi ha hagut amagos, no? Entro al Congrés per aprovar o no aprovar. I al final, per un tema... de lluita política, de fotos, de veure qui la proposa, qui l'aprova, qui no... Pues seguim així. Punt número 1, agilització administrativa. Eh que estem en un moment d'emergència? Que tenim pressa? La mitja dels permisos, un cop hem fet tot això del sòl, que pot durar 10, 12 anys, 15 anys, les llicències pre- i post-construcció poden trigar el doble que no la pròpia execució de la construcció d'un edifici. Perdoneu, més de 40 canvis legislatius en els últims anys respecte al sector de l'habitatge. Això és com si comences a jugar un partit de futbol i cada mitja part et baixa l'àrbit i et diu, mira, escolta, a partir d'ara canviarem les normes, no jugarem així. És a dir, és impossible fer bé les coses quan tot això està sobre la taula.
1: Xavier Vilajoana, com que tant la Sara com el Rafa volen intervenir, sí. Sara, començo per tu, després Rafa. Va.
6: Sí, senyor Vilajoana, jo estic d'acord amb que hi ha un problema de que no hi ha hagut una política de construcció d'habitatge públic, cert. També estic d'acord amb que la legislació no ajuda a poder construir habitatge de forma diligent i ràpida, estic d'acord. Però jo també li plantejo, el problema també és que hi hagin grans tenidors que puguin comprar pisos o edificis i multiplicar per 3 el lloguer de la persona que hi viu i dir-li o el pagues o te'n vas. I ho dic perquè aquesta era la situació de la Mari Carmen, és la situació de milers de ciutadans, no només a Catalunya, sinó arreu de l'Estat, o que a Catalunya perquè s'han regulat els lloguers de temporada, però que un gran tenidor compri un bloc de pisos i els hi diguin, no, ara de vostès han de marxar perquè volem fer contractes de 11 mesos i posar-los a 2.000 euros al mes. Aquest també és un autèntic problema.
13: És un problema, però saps què està passant? Que aquestes ineficiències, els grans tenidors en el nostre país... no arriben al 6% de tot el parc d'habitatge.
6: Però quants habitatges tenen?
13: No.
6: Hi ha un problema de concentració?
13: No. De veritat, fa-me cas que no és així. L'estructura de la propietat del nostre país és majoritàriament, amb un 80%, de petitets propietaris. No ens enganyem. Però és que, a més, dels grans tenidors...
1: Què és per vostè un petitet propietari? Quants habitatges?
13: De gent que en pot tenir un, dos, tres, quatre... Però és que, clar, estem en un moment a Catalunya, perdoneu, que els senyors del Parlament han de fer una sessió... concreta per establir què considerem aquí que és un gran tenidor. 2 per certes casos, 5 per uns altres, 10 per uns altres. De veritat, això en un país seriós està passant? Aleshores, el que tu dius és evident que això no pot passar. Però el que estem fent és, estem sobreregulant perquè no passin aquests casos i amb això estem provocant que la resta de mercat, no, d'actors del mercat que funcionen perfectament... s'acollonin, posin els seus pisos a la venda... És a dir, estem, literalment, enfonsant el mercat de lloguer, en el sentit no de que se cobre menys o més. Estem enfonsant perquè els habitatges de lloguer estan marxant. En aquests últims 4 dies, i això és realitat, perquè les trucades les rebo jo, Jo tinc el cas d'un que estava construint un edifici de 60 on hi havia 12 pisos de protecció oficial que els anava a posar al mercat de lloguer perquè és una persona, un empresari, que diu, escolta'm, jo aposto pel lloguer, patrimonialitzar, etc. No és ni fons voltor, ni un cràpula, ni algú que maximitza, etc, etc. Pues aquest senyor...
14: Però això és una qüestió de concepció, perquè la gent...
13: Però aquest senyor m'ha dit, escolta'm, clar, mira, saps
14: però
13: què?
14: Perquè la gent assumeix... Posem-lo a la venda. Però serà perquè però... s'assumeix la filosofia de que si puc guanyar 1.000, no, no posaria 800. No,
13: perdona, aquest senyor, no. Perdona, és que no sabeu... Vosaltres sabeu el que suposa la inversió i el congelament de recursos que suposa posar un edifici, construir-lo, promocionar-lo i posar-lo al mercat de lloguer? Vol dir que tens allà una quantitat de capital posat allà que vas recuperant a mesura que tens els marges, petits o no, els del lloguer, enorme. No estem parlant de que compro, insisteixo, compro, no faig res, o compro amb un llogater dintre. Macho. Aquestes no, males praxis, parlant... si vols, que són legals, sí que existeixen, però el que no podem fer és que, per solucionar aquestes, que són, i s'han de solucionar, que ens carrem la resta, perquè, insisteixo, fa 10 anys, 12 anys que estem legislant. Ara fem això, ara fem... Estem posant pedaços, vale? Però no curem la ferida. Si estem posant una tireta per parar la sagnia, però el que s'ha de fer és cosir, que cicatritzi, etc. Llavors, jo puc estar d'acord amb que es prenguin decisions en el curt, pensant en el curt, allò, per a l'hemorràgia. Però, senyors, si en paral·lel no es prenen decisions pensant en el mig i en el llarg, seguirem posant pedaços i demà es medicar-me i demà serà... És a dir, passaran moltes més coses. I això és del que ens queixem nosaltres.
9: Sí, mira, jo tinc dos dubtes, que a veure si m'aclareix. Vostè parla del sol, es va produir una llei del sol l'any 98, això no va baratir...
13: El 2013 es va canviar.
9: Però l'any 98 es va produir i no va baratir els preus, es va construir com mai en la vida i als principis del 2000 van veure pujades de 11%, del 17%, és a dir, fins i tot quan s'ha construït molt i s'ha alliberat la llei del sol, no ha funcionat aquesta baixada. I segona, vostè parla del mercat del lloguer. Jo que m'agrada fer política comparada, el mercat de lloguer a França, a Alemanya, als Països Baixos, al Regne Unit, a Suècia, tenen legislacions molt semblants a la que acabava d'aprovar el Partit Socialista i allà funciona perfectament el mercat del lloguer. Sí, funciona a França, funciona a Alemanya, funciona al Regne Unit. És a dir, és veritat que el Països Baixos va suposar una pèrdua, però el Països Baixos només. És a dir, per què funciona altres països i aquí no?
13: És que jo crec que no, jo no estic d'acord amb que dius que funcioni, perquè precisament jo que estic a la Junta de les Promotores d'Europa, de l'Associació de Promotores d'Europa, tots els països tenen els mateixos problemes. Tots, tots.
9: Amb governs de dretes i d'esquerra.
13: Tots tenen els mateixos problemes. Però és que, a més, hi ha una realitat, que és que les previsions que vam fer que les feien fa 10 anys, de creixement demogràfic, de generació de noves llars, han quedat absolutament desbordades. O sigui, ningú s'esperava tenir el creixement ni la generació de noves llars en molts sentits, tant intern com extern, no? Moviments de poblacionals, etc. Ningú. Per tant, això ha sobrepassat totes les expectatives. Per tant, llavors, a veure una cosa. Si tu només et limites, insisteixo, a limitar en el curt, a fer en el curt, que ho pots fer extraordinàriament. El que no podem fer és que una decisió per una emergència, per un tema extraordinari, es converteixi en ordinari, perquè llavors t'estàs carregant el mig i el llarg plaç. I el que s'ha de solucionar en aquest país és precisament el mig i el llarg plaç, perquè si no, jo estic encantat de venir aquí, però em seguireu convidant cada any i seguirem parlant dels mateixos problemes.
1: I el mig i llarg plaç és construir. Passa per construir més.
13: Vull dir, el que està clar és que som molts i estem creixent molt. I, perdoneu, només es pot créixer perquè si no, on viurem?
9: Però quan es va construir molt, va haver-hi una bombolla.
13: No, sí, però... Ja, mira, aquí, jo quan parlo de la llei de sol, parlo de desenvolupar precisament planejaments on el 50% dels habitatges que s'hi han de construir són de protecció oficial, són assequibles. Llavors, no parlo jo de liberalitzar el sol, de no, perquè, a més, jo crec que aquí cometem un error. No es pot, no ens podem plantejar o comparar la situació d'aquell moment amb l'ara, perquè en aquell moment va ser, sobretot, una borratxera financera. Hi havia calés, donaven calés, amb molts pocs compromisos, obligacions, va ser enorme. Què passa? Molts dels habitatges que es van construir, molts, de fet, n'hi ha que encara hi són, quan es parla d'habitatges buits en aquest país i analitzes on són aquests habitatges buits, estan en llocs on la gent no vol anar-hi a viure. Ningú té habitatges buits. Els promotors que en el seu dia van quedar, que s'ho han quedat A, B, qui sigui. No, vull dir, no, vol que la gent els habiti. Habiti, eh? No evitar,
1: habiti,
13: eh?
1: Habiti,
13: amb bac i a. És dir, i això és una realitat. I llavors aquí vaig a un altre punt, perquè sempre és el sector... Mira, el sector de la vivenda és supertransversal. I sempre dic una cosa. Fins que no siguem capaços, en el nostre país, de calcular les distàncies en minuts i no en quilòmetres, no solucionem el tema de l'habitatge. Per què? Perquè sí que hi ha llocs on creix, on s'ha de construir més i la gent estaria disposada. Però sempre i quan sàpiga que des d'aquell lloc, amb transport públic, fins a on treballa o fins als centres més de ciutats importants, sigui X minuts. I poso sempre un exemple. Si demà decidim nosaltres que ens anem a Londres, no? anem a intentar solucionar el tema de l'habitatge, ens anem, no? Fem una marxada a Londres, i decidim, bueno, a quin aeroport anem? I diem, aterrem a Stansted. No? Mentalment estem anant a Londres. No? Bueno, Stansted està comparativament a 20 i pocs quilòmetres de Girona. Però tu saps que en 38 minuts, en 41 minuts, et plantes a la Victòria, al centre de Londres. I llavors, tot això... O sigui, el problema d'habitatge té moltíssimes arestes.
9: Però fixa quina paradoxa.
13: No només n'hi ha una.
9: Però fixa quina paradoxa. Molt
1: breu, ja anava a dir-li adéu, però...
9: Fixa quina paradoxa. El valor d'un habitatge depèn molt de la inversió pública que es faci. És a dir, si hi ha bons col·legis, si hi ha bones xarxes de comunicació...
13: Evidentment, també.
9: És a dir,
13: per descomptat.
9: Que és molt curiós que fins i tot el valor que guanya un promotor privat també té repercussió al que ha fet el públic.
1: La Sara apunta i ho contesta tot. Sara.
14: Sí, jo crec que el que vol saber també la gent, que al final és qui diu que el seu principal problema és l'habitatge, és si s'ha de posar un límit al marge de negoci que es pot fer amb l'habitatge. És a dir, si s'ha de posar un límit als preus dels lloguers, els preus de compra, perquè amb el teu salari puguis fer front a l'habitatge.
1: La pregunta és molt clara, per... si te la contesta també. S'ha de posar un límit al marge?
13: Saps què passa? Que posar un límit, tu pots posar un límit quan tens comprat tots els costos. Si tu poses un límit, perdoneu, guerra d'Ucrània, els costos de reconstrucció van augmentar un 37%. Si tu poses un límit per se, vale, que no es pot actualitzar de qualsevol manera, no? O que té mecanismes... Escolta'm, el dia que hi ha un concepte geopolític i els costos t'augmenten un 40%, què farem? Què fem? No, doncs no els farem, aquests edificis. No,
1: si guanyaran menys diners.
14: Clar.
13: O en perdran i llavors no els faran.
1: O guanyaran,
13: no,
1: o
13: per això
1: guanyaran,
13: dic que ha d'haver-hi mecanismes. Ha d'haver-hi mecanismes.
1: Ja,
13: però per què són els habitatges de protecció oficial? Límits, per què tenim el 40%
14: d'habitatges aquí? Límits en mecanismes d'actualització, si vol. Vostè és partidari de límits en mecanismes d'actualització?
13: No, però és que...
14: Que no es pugui multiplicar per 3 el lloguer de la persona?
13: Jo soc partidari de viure la realitat. I la realitat és que amb qualsevol mercat, però amb qualsevol...
14: Tothom vol fer negoci.
13: És impossible... Bueno, per descomptat, perquè si no, perdoneu, no vindrà un euro. Per fer habitatge...
14: Però jo no dic que no es faci negoci. Bueno, dic un límit al marge de negoci.
13: Quin és? Però llavors quin és aquest límit? Entrem en el debat del límit. No, pregunto vostè si està d'acord.
1: Torni un altre dia.
13: Perquè, no, jo els dic una cosa, que el sector promotor-constructor... La quantitat de llocs de treball que genera és enorme. I aquesta gent, estem d'acord, que ha de cobrar i hem d'intentar que cobri el màxim possible. Estem d'acord o no? Que són treballadors.
1: Però també estem d'acord que els treballadors cada vegada cobren menys diners, que estan perdent poder adquisitiu, que cada cop els hi costa més accedir a les vivendes.
13: Parlem d'aquest tema, perquè l'esforç... Però l'esforç, vull recordar, i acabo, l'esforç és un quocient entre valor i renta de les persones. I tu pots millorar aquest esforç o intervenint, regulant el valor, o sent més productiu, que l'economia funcioni millor i, per tant, augmentant els salaris. I ens hem dedicat només els últims anys a actuar sobre una part d'aquest...
1: Xavier Vilajoana, ho dic seriosament, torni un altre dia.
13: Com vulgueu.
1: A més, amb la Sara i amb el Rafè farem capítol 2 de la conversa. És el president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya i l'hem portat perquè se celebra aquest 5è congrés de l'associació, però era molt interessant escoltar-lo. Gràcies, Xavier.
13: A vosaltres.
1: Lorena Amo, tot preparat? Vinga, per saber com està el món. Explica'ns, Lorena, bon dia.
15: Doncs bé, Gemma, comencem amb Ada Colau, que parla del fracàs de totes les administracions en relació al cas de la Mari Carmen i critica la sorpresa que mostren ara algunes institucions. Sobre la seva candidatura al capdavant de Frente Amplio, insisteix que està disposada a posar-se al capdavant sempre que la seva figura sigui per sumar a totes les esquerres. Ho ha dit a l'Hora de la Uno.
16: Me honra profundamente que se piense en mí como persona candidata que puede ser de consenso para representar un frente amplio. Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, y quiero ser muy clara en esto, o sea, yo creo que para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria. Que esta mujer fuera desahuciada de su casa era algo realmente ponerla en peligro directamente de vida, y eso se había dicho, por lo tanto es verdad, hay unos grandes responsables que son los especuladores, que especulan sin límite, ¿no? Y anteponen, como se decía, el negocio al derecho a la vivienda y a la vida digna de las personas, pero también evidentemente las administraciones, o sea, yo creo que no hay que tener miedo de reconocer que ha habido un fracaso de todas las instituciones.
15: Les mostres de condol per la mort de la Mari Carmen Abascal no cessen. L'acampada Plaça Catalunya s'ha llevat consternada i els acampats asseguren que ara més que mai cal anar a la vaga general convocada l'11 de novembre. Ens ho explica des d'allà el Bernat Herrandiz.
17: Tristesa, decepció i ràbia aquí a l'acampada de Plaça Catalunya perquè consideren que la Mari Carmen Abascal és una víctima d'un sistema que desnona, que prioritza el negoci per sobre de la vida de les persones i per uns governs que diuen no han estat a l'alçada per aturar-ho. Després del minut de silenci i les llàgrimes d'ahir a la nit per la Mari Carmen, avui es tornen a organitzar per aturar un altre desnonament aquí a Barcelona. Així continuen amb la lluita d'ella i tants altres per un habitatge digne. No els poden fallar, diuen. I una altra conclusió, volen guanyar la vaga general de l'11 de novembre per ella, per la Mari Carmen.
15: I també sobre aquesta qüestió, l'advocada experta i activista Alejandra Jacinto critica aquí al nostre programa el perill de polititzar la seva mort.
10: Yo creo que el que se centre ahora en esparcir bulos, tonterías, como se ha hecho ya, por otra parte, en los últimos días, se va a equivocar profundamente, porque la sociedad lo que necesita son cambios. De ahí, bueno, pues que se hayan, desde el día del desahucio, hace justo 2 semanas, hayamos organizado, bueno, movilizaciones masivas, acampadas en las plazas, y bueno, ahora vayamos ya camino de una huelga general.
15: I això és tot, Gemma, des de la redacció del Cafè d'Idees.
1: Molt bé, gràcies, Lorena. 9:49. Escolteu, de seguida parlarem amb el Geni Roca, que veig que els líders de tot el món estan impulsant mesures, diuen, per protegir-se de la intel·ligència artificial, de les fake news. El Geni ara ens en parla, però primer vull anar a tastar el millor croissant d'Espanya, que el fa un pastisser francès que té un local al barri de Gràcia de Barcelona. I avui és el primer dia que obren després de rebre el premi. Patrícia Masses, ets llesta, eh? Tu te n'has anat a provar el croissant.
18: Bon dia, Gemma. Sí, aquesta pastisseria, la pastisseria Morreig, ha obert fa menys d'una hora i no us podeu imaginar la de gent que hi havia aquí a primera hora per tastar aquest croissant. Aquest croissant és el millor croissant artesà de mantega d'Espanya 2026 i nosaltres estem amb el seu pastisser, amb el Matthias Hassenhofer. Bon dia.
19: Bon dia.
18: La primera pregunta és obligada. Quin és el secret per fer el millor croissant d'Espanya?
19: A ver, yo creo que no hay realmente ningún secreto. Es tiempo, básicamente, ¿no? Y ya está. Al final es hacer, bueno, bien el proceso, buena cocción, buena materia prima. Yo creo que se resume un poco en todo eso.
18: Al concurso iban a presentar 59 pastissers. ¿T'esperaves guanyar tu aquest premi?
19: La verdad es que no. No, para nada. Ha sido sorpresa total.
18: No és la primera vegada, per això, que t'hi presentes. Has canviat alguna cosa respecte a la recepta que vas presentar la primera vegada que vas accedir a aquest concurs?
19: La verdad que hemos cambiado sobre todo la cocción un poco, la hemos alargado un pelín y ya está, la receta es la misma que ya estamos haciendo antes, sino más bien a nivel de procesos, algunos pequeños ajustes y ya está.
18: Aquest any heu guanyat el premi al millor croissant, però no és el primer premi que guanyeu. L'any passat vau fer el de la millor coca de Sant Joan. No sé quin és ara el vostre proper objectiu.
19: Pues no lo sé, de momento. No lo sé, quizá panetón un día.
18: No sé quants croissants podeu fer cada dia. Quina és la vostra producció?
19: A ver, de momento no lo sabemos. Tenemos capacidad, eso es cierto. Pero bueno, nos han comentado que podría llegar a 1.500 o 2.000 unidades diàries.
18: Moltes gràcies, Matthias. Gemma, ja ho sabeu, si voleu provar el millor croissant artesà de mantega d'Espanya 2026, haureu de venir fins aquí, fins a la pastisseria Morreig del barri de Gràcia.
1: Tinc una idea millor, Patrícia, que tu ens portes croissants aquí al Cafè d'Idees.
18: Jo us en porto.
1: Va. Gràcies, Patrícia. Escolta, un francès fent la millor coca de Sant Joan, Sara? Mm-hmm.
14: Sí, sí, és l'excel·lència del mestissatge que tenim a la nostra societat. No, superbé.
1: Doncs Geni Roca, molt bon dia, president de la Fundació Accent Obert.
20: Bon dia.
1: Què els hi passa ara als dirigents? Veig que dirigents mundials estan alertats per la intel·ligència artificial, per les fake news. Quan fa que tenim fake news, Genís?
20: Estem d'aniversari.
1: Aniversari rodó?
20: Ara fa 10 anys. Tot això...
1: O sigui, quan, quan col·loques tu el començament de la fake news?
20: Les eleccions Trump-Hillary Clinton.
1: Uh-huh.
20: Allà arrenca tot. Allà, si recordeu, va haver-hi un escàndol amb una empresa que es deia Cambridge Analytica, que va aconseguir, encara no sabem com, les dades de centenars de milers de nord-americans de Facebook, i amb aquella informació varen perfilar la seva orientació política i els hi enviaven missatges falsos per corregir la intenció de vot. Llavors, si tu eres catòlic i tendent a votar Hillary, rebies un missatge de el papa dona suport a Trump. Però si eres catòlic i tendent a votar a l'altre, rebies, sense cap mena de pudor, el missatge contrari per moure't la intenció de vot. Si recordeu, el Zuckerberg va comparèixer davant del Congrés dels Estats Units per donar explicacions i va fer allò de... No sé, ja m'ho miraré, però no era
1: conscient. Tocar el violí.
9: Perquè a més...

0: Li he dit, Genís, has de venir al programa perquè llegíem aquest titular aquests dies de dirigents de tot el món, des de Clàudia Sheinbaum fins Meloni, impulsen mesures per protegir-se de la intel·ligència artificial. Què poden fer? Com s'hi pot lluitar?
1: Amb dos estils diferents. A Mèxic, Sheinbaum està posant mesures per protegir els polítics en general, els diputats i diputades. Meloni a Itàlia el que està fent són mesures per protegir-se ella. Meloni a Itàlia el que ha fet ha sigut anat a registrar el dret d'imatge de propietat de la seva veu. Ha gravat la seva veu i l'ha presentada a registre, de manera que si algú fes servir la seva veu, poder-lo acusar encara més formalment d'un delicte. Mm-hmm. I en canvi, Sheinbaum a Mèxic el que està fent és protegir l'espectre polític, perquè sí que és veritat que els polítics són especials dianes, sí? D'aquestes accions.
0: I les dones especialment?
1: Les dones amb tota aquesta cosa de la sexualització i de la cosificació, etc. Mm-hmm. Però fixa-t'hi que les víctimes principals són polítics. Aquí hi ha un estat d'opinió de que al darrere d'això és culpa de la IA. Com si amb la IA, com que qualsevol ho pot fer, la IA ha fet possible que qualsevol ho faci i que hagi augmentat el problema. No us ho cregueu. El volum de mentida que circula acostuma a tenir orígens molt concrets.
0: Clar, és a dir, que un no pensi que darrere hi ha particulars, sinó que pot haver-hi...
1: La gent a casa es dedica a fer això.
0: No.
1: Que sí,
0: hi ha grans grups d'interès.
1: Són grans grups d'interès, sempre hi han sigut. I un dels grans motors de fake news del món són els partits.
0: Els partits polítics.
1: I tant.
0: I ara que estem en campanya electoral, precampanya electoral, què pot passar, Genís?
1: Que tornarà a passar el que ha passat sempre, perquè ara fa 10 anys del Hillary, sí. Trump, però en fa 6, va haver-hi eleccions com les que tenim ara, el novembre del 2019. Mm-hmm. Llavors, ara hi tornem, un altre novembre, tornem a tenir eleccions. A les eleccions del novembre del 2019, faig memòria, t'hi porto 3 dades.
0: Sí.
1: El setembre del 2019, Twitter, que encara no era de l'Elon Musk, Twitter de tant en tant feia neteja. I deia, bueno, detecto comptes d'usuari que, ja, amb això no gira rodó. I va fer neteja. Llavors, ells publicaven la neteja que feien. 20 de setembre del 2019, podeu repassar la hemeroteca. Twitter anuncia que retira 259 comptes a Twitter que ells vinculaven al PP, ho deia Twitter, eh? Twitter, sí. Deia, jo se vinculo al PP, que estan operats pel PP i que estan amplificant artificialment les converses i no sé què. El mateix dia, Facebook, 65 comptes, Instagram, 35 comptes. Dius, bueno, tampoc són tants. La Universitat de Múrcia fa un estudi al voltant d'aquestes eleccions de novembre del 2019. 27.000 comptes en xarxes socials operats de manera artificial per bots automàtics. Els varen analitzar i uns quants milers estaven directament associats a l'activitat de partits. Llavors, en aquell moment, varen anunciar un 49% Vox, un 20% Unidas Podemos, un 12% PSOE, un 10% Ciudadanos, un 6% PP. És una pràctica més de la comunicació política.
0: Però el meu dubte és una pràctica més, és amplificar missatges del partit o mentides, o fake news?
1: Igual.
0: Veritats i mentides
1: i jugar amb totes les cartes possibles amb aquest suposat anonimat que et donen les xarxes, però que si rastreges podries acabar trobant-ho. T'ho diré diferent. Una campanya de fake news no és possible sense calés. Perquè, una persona, un ciutadà de carrer, fa una fake news i la publica i no la veu ni el tato. És fàcil crear continguts falsos. És molt difícil ser rellevant i tenir audiència. Quan un contingut agafa rellevància i agafa audiència, algú ho ha mogut. I això o ho recull algú que té molta audiència, o agafa un mitjà de comunicació, mm-hmm. i ho mou, o hi poses pasta. Simona Levy, que és una de les que en sap, mm-hmm. d'aquestes coses, ho explica fàcil. Follow the money. Segueix els calés. Tu segueix el rastre de la pasta i veuràs qui hi ha, quins interessos, per què. Ens han venut la moto de que tot això del fake news és la ciutadania deteriorada i cutre fent el burro per internet.

0: No. La ciutadania està a casa fent el sopar dels nens.
1: Estem parlant amb Genís Roca, però ara veig l'hora, per tant hem de connectar amb Xavi Freixas. Ja saben que cada dia a les 10 acomiadem els oients de Ràdio 4 que es queden amb el matí a Ràdio 4, amb el Xavi Freixas, i per tant arriben les notícies a aquesta hora. Però...
2: Són les 10.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica l'humanisme arran la mort de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va morir ahir a la nit, dues setmanes després de ser desnonada. El cap de l'executiu ha assegurat que és una mort que no deixa ningú indiferent.
4: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
2: Una mort que ha tornat a omplir els carrers i les places de tot el país i que ha sacsejat el taulell polític que està en precampanya electoral. A Madrid, el Partit Popular ha rebutjat fer un minut de silenci per la mort de Mari Carmen a l'Assemblea, que celebra precisament un ple extraordinari sobre habitatge. És una proposta que va plantejar Mas Madrid i PSOE a nit per fer homenatge a la dona. La proposta no ha tirat endavant perquè no ha obtingut el suport dels populars, de manera que l'Esquerra ha fet un homenatge a l'exterior de l'hemicicle i després a l'interior durant la intervenció dels socialistes. Tot plegat quan els partits tenen la maquinària engegada de cara a les eleccions del 29N. Ada Colau es mostra disposada a liderar el Front Ampli, la proposta conjunta de les esquerres de cara a les eleccions generals, però només diu si s'hi sumen partits com Podem. Ho ha dit a una entrevista a Televisió Espanyola.
5: Me gustaría ser útil, como me ha gustado toda mi vida en política, me ha gustado ser útil. Entonces, insisto, en un momento tan importante como este, que hay que hacer un frente amplio de las fuerzas de izquierdas, si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, y quiero ser muy clara en esto, o sea, yo creo que para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
2: És un dels noms que ressonen per encapçalar la candidatura del Front Ampli i que agafa força després que ahir Mas Madrid la proposés com a cap de llista per Barcelona mentre continuen les negociacions entre les formacions que hi volen participar. Per cert que José Manuel Beiras, referent històric del nacionalisme gallec, ha mort aquesta matinada a casa seva a Riboraina, a Brion, amb 90 anys. L'economista i traductor va liderar el BNG al seu primer sorpasso del PSOE als anys 90 i en els últims anys de la seva vida política es va involucrar en la construcció de fronts amplis d'esquerra. Després del caos viscut ahir a Rodalies a causa de les pluges, els trens de l'R11 continuen sense circular i l'R2 Nord no funciona entre Granollers i Maçanet-Massanes. El director general de Rodalies, Òscar Playà, espera que les incidències provocades pel temporal quedin resoltes en els pròxims dies. Ho acaba de dir a una entrevista a les mañanes de Ràdio Nacional.
6: Pues eso, estoy hablando de los próximos días. Yo creo que ya esta semana, finalización de semana, deberíamos de tener ya la red con el servicio que teníamos el sábado antes del temporal.
2: Doncs enmig d'aquesta situació torna Antonio Carmona, l'històric portaveu de Renfe a Catalunya que coordinarà la infraestructura ara des de DIF, on farà de portaveu. Es tracta d'una figura de nova creació i tindrà funcions de comunicació, una tasca que fins ara només feia Renfe a través de Rodalies i que DIF, que gestiona la infraestructura i moltes de les incidències, no duia a terme. Carmona va ser apartat de Rodalies al juliol. Doncs la patronal Pimec estima en més de 115 milions d'euros l'impacte dels aiguats sobre les empreses catalanes. Les del Vallès Oriental s'emporten la pitjor part. Climent Sabater.
7: La patronal de la petita i mitjana empresa constata amb una enquesta que 3 de cada 4 negocis consultats han patit afectacions durant l'episodi de pluges i gairebé el 80% han hagut d'aturar o reduir l'activitat. El Vallès Oriental, amb 55 milions d'euros, concentra quasi la meitat de l'impacte i Granollers, amb 18 milions de pèrdues, és el municipi més afectat. Segons Pimec, el cost dels salaris i les hores que no s'han pogut treballar arriba als 46 milions d'euros al conjunt dels territoris. Davant la magnitud d'aquest impacte, dissabte, la patronal de les pimes reclama reforçar els ajuts directes a negocis i autònoms i considera insuficients els 5 milions d'euros previstos pel govern per al conjunt de Catalunya davant dels 29 milions de danys materials estimats només en aquestes 5 comarques.
2: I a Barcelona comença la primera de les 7 aturades parcials d'autobusos convocades pel Comitè d'Empresa de Transports Metropolitans de Barcelona. Es duran a terme en 3 franges de 2 hores. La primera ha començat a les 9 i s'allargarà fins a les 11. L'altra serà de 7 del vespre a 9 de la nit i l'última d'11 a 1 de la matinada. En un comunicat conjunt, els sindicats han lamentat que a la reunió de mediació d'aquest dilluns, la direcció de TMB no havia treballat cap proposta per intentar arribar a un acord. Jesús Linares, del sindicat CIT, i el president del comitè d'empresa, ha explicat en declaracions a Ràdio 4 els motius d'aquestes aturades.
8: La retirada negativa de la direcció a negociar los calendarios de descanso del personal que en la actualidad no se ajustan a la legalidad vigente y la aplicación de la jornada de 35 horas semanales como empresa del sector público.
2: La Generalitat ha decretat serveis mínims del 40% en les hores punta i del 20% a les hores vall. Doncs això és tot per part nostra. Més informació a aquesta sintonia.
3: Ràdio 4.
9: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i gairebé 6 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
3: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Alfred Rodríguez Picó, el doctor Antoni Trilla, Santi Villas i Lopau de Pons seran al matí de Ràdio 4 d'aquest dijous. Abans, però, Lluís Falgàs, periodista de Ràdio Televisió Espanyola, director i presentador de l'Aquí Parlem a la 2CAT. Com estàs? Bon dia, Lluís.
1: Molt bé, bon dia, bona hora.
0: Anna Grau, periodista, escriptora i exdiputada de Ciutadans al Parlament. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: I bon dia també, Lluís Carrasco, comunicòleg i publicista. Com va, Lluís?
3: Hola, hola, bon dia.
0: S'ha mort la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge. De seguida parlarem en directe amb el sindicat de llogateres. La mort de Mari Carmen Abascal sacseja la precampanya electoral. Falgàs.
1: Doncs sí, evidentment, però esclar, s'ha mort, no? Escolta, de veritat que el pesen per tota la seva família, amics i el que sigui, no? Però ja ho vaig dir l'altre dia i ho torno a dir. Una persona de 86 anys no s'ha de moure en cap cas, en cap...
0: 87.
1: 87, d'allà on vivia. És a dir, en cap cas, en cap vol dir en cap. Per què? Perquè té 87 anys i és molt. És molt, és una edat avançada i, per tant, no se l'havia de moure en cap cas. Se la va moure i, a partir d'aquí, doncs hi ha fins i tot un decret que es diu Mari Carmen.
0: Anna Grau.
2: Doncs em sumo el condol, em sumo l'afirmació d'en Lluís, que va contra tot sentit comú que una persona de 87 anys hagi de sortir de casa seva amb llitera i morir 14 dies després a l'hospital. Ara, posats a esbrinar les causes, perquè ara suposo que tothom tindrà una teoria, potser es podien haver buscat solucions i no un màrtir polític. O sigui, que en aquest cas, per desgràcia, està literal. Si s'hagués anat de cara a la solució i no una capitalització política del tema, jo no sé si seguiria viva, perquè 87 anys són molts, però potser estaríem en una altra dimensió.
0: Quin impacte electoral tindrà la mort de Mari Carmen, Lluís Carrasco?
3: Important, també, unir-me al condol, el condol per la Mari Carmen i per totes les persones grans que moriran avui. Dit això, la causa-efecte no està ni molt menys provada. Estem parlant d'una persona que vivia des de fa molts anys sota l'estrès d'aquest desnonament, 4 intents concretament de desnonament, que lamento moltíssim que probablement hagi facilitat aquest estrès final en una persona de 87 anys i, per tant, la seva mort, i després d'aquest condol dir que ja la tenim liada. Ja
0: bé,
3: la tenim liada.
0: I atenció, aquest dijous atraca final de tempestes i pedregades, no a tot Catalunya. Cauran a la costa i prelitoral de Barcelona i a l'interior i sud de les comarques de Girona. Ara mateix està plovent justament en algunes comarques de Girona, també cap a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, a la Garrotxa, en punts del Pla de l'Estany, alguna gota cap al Gironès, i plou també a la comarca d'Osona. Aquest és el panorama actual. A gran part de Catalunya avui farà sol, però amb fortes ventades. Primeres nevades al Pirineu i avall les temperatures. Quin temps farà el cap de setmana? I la setmana que ve? Ara en parlarem de seguida amb l'Alfred Rodríguez Picó, que com cada dijous serà en directe aquí, al matí de Ràdio 4. I aquest matí entrevistarem també el doctor Antoni Trilla, una autèntica eminència mèdica que s'acaba de jubilar. Va ser, recordem-ho, la cara visible de la pandèmia. Ramon, bon dia.
4: Tots pendents, estàvem del doctor Trilla en aquells dies. Després també van ser diversos ja els epidemiòlegs, però evidentment era una referència des de les seves explicacions en la divulgació, en la lluita contra la sida quan era més jove, després tot el
0: sí, senyor
4: de malalties que ha anat tractant el doctor.
0: Una eminència i grandíssima persona. El Toni Trilla serà aquí d'aquí una estona amb nosaltres en directe al matí de Ràdio 4. Sabeu qui vindrà també aquest matí? Santi Villas. Com estàs, Jordi Vila?
5: Doncs molt bé, aquí...
0: Content que vingui el Santi.
5: Molt bé, sí, content. Contentíssim.
0: Codirector...
5: Mira, codirector de Cara al Show de Marc Giró, a la Sexta.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Home, porta anys i panys, el Santi. Ha estat a pràcticament tots els mitjans de comunicació del país.
5: Més de 30 anys, com a mínim, amb una gran trajectòria, com dius, Xavi, als mitjans de comunicació. Té un Ondes a la butxaca per Late Show. Santi Villas ha estat col·laborador habitual d'Ana Rosa Quintana i reporter de l'Intermedio amb moments icònics com aquest.
6: Vamos a ver, ¿usted en qué viene pensando ahora mismo?
7: Pues mira, no lo sé, en que tengo de seguir trabajando, que esta semana es un poco complicada de trabajo.
6: ¿A qué se dedica usted?
7: Yo soy comercial, llevo productos de alimentación y chuches y cosas de estas.
6: Ah, chuches, mira.
7: Chuches,
6: comercial
7: mira.
6: De las chuches,
7: aquí
6: qué bonito.
7: Aquí tenemos también una tienda de chuches cerca, ¿eh?
6: Ah, sí, es verdad, mira, un chupachu gigante.
5: En fi.
0: Digue, va, que ens ho passarem molt bé amb el Santi Villas d'aquí una estona. A més, coincidirà amb...
8: Lopau de Pons!

0: Sí, sí, lo Pou de Pons, que ahir no es va perdre el concert d'Ocas Grasses, que va emocionar Barcelona amb el primer dels seus 4 concerts de comiat dels seus 15 anys de carrera musical.
1: M'agrada la cara de felicitat de Lluís, que es posa els auriculars per escoltar el tema que posem per anunciar el Pou de Pons. Lluís.
2: El meu bon amic és que realment és un geni fent lletres. Si a sobre les interpretes amb gràcies, amb aquest accent de Pons, que només té ell, és una meravella.
1: Bé, lo Pau, que juntament amb el Jordi Vila, ahir van estar en aquesta primera, última gran nit d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic, Jordi?
0: Pell de gallina, pell de gallina. Amb unes projeccions dels inicis de la banda i focs artificials es va donar sortida una nit que es va convertir, Xavi, en inoblidable. La banda liderada per Josep Montero va començar amb córrer pels camps, petar-ho i estar guai, i després de gairebé 2 hores de concert va acabar amb un públic entregadíssim, pell de gallina, com dèiem, Xavi, cantant un dels seus èxits, Sort de tu.

0: Va. I aquest matí anirem a mercat, amb l'Elisabet Carvajal, periodista alimentària, directora de comunicació dels majoristes d'aliments frescos de Mercabarna. Sabrem quin és el millor peix, el millor marisc, la millor carn, el millor viram de la setmana, la millor fruita, la millor verdura, a quin preu va, què hem de comprar i per què, etc. I una cosa molt important, oients, regalarem una panera espectacular, que l'hauríem d'entrar a l'estudi.
1: Ja la tenim per aquí. Ja.
0: Però l'hem de posar aquí, home, que es vegi, aquesta panera, pels que ens segueixen també per streaming, perquè és que realment avui fem un regal...
1: Fa goig, fa molt de goig.
0: És amb productes de primeríssima qualitat, Jordi, sí?
1: I tant. Ens haureu de trucar al 900-454-455 i haureu d'encertar, atenció, al so del dia, que avui

0: Doncs au, aneu trucant, 900-454-455, Marta Inglés i Laia Casanova al control de so. És un quart en punt d'onze ara mateix.
1: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Mor als 87 anys l'Mari Carmen, desnonada fa només 15 dies a Madrid. Ramon.
2: Sí, aquest dimecres a l'Hospital Gregorio Marañón, dues setmanes després de ser desnonada del pis on havia viscut a més de 60 anys i d'on va sortir en llitera. El seu estat de salut s'havia agreujat després del desnonament. El sindicat de llogateres ha denunciat que l'acord assolit amb la propietat perquè pogués tornar a casa ha arribat massa tard. Aquest matí, de fet, al Cafè d'Idees parlaven amb l'advocada que formava part de l'entorn de la Mari Carmen, l'advocada de la PA, Alejandra Jacinto, que ha explicat com va ser la situació i com va afectar la seva salut.
3: Bueno, nosotros de hecho habíamos advertido desde los intentos de desahucios anteriores que este proceso lo considerábamos torturante para ella, que someter a una persona de avanzada edad e incluso a cualquier persona, ¿no? Pero máximo teniendo en cuenta su edad, su estado de salud, su fragilidad, ¿no? Ya hay que recordar que tenía 87 años, someterla a ese estrés constante de un desahucio que de repente se paraliza, pero que le dan tres semanas, que se vuelve a señalar otro desahucio, que conseguimos volver a pararlo in extremis. Ese proceso es absolutamente violento, es absolutamente torturante.
2: I també en el Cafè d'Idees adreçava aquest missatge als partits que consideren que s'està fent electoralisme del cas.
3: Yo creo que eso es una barbaridad, ¿no? Que hay que ser pues muy inhumano para no entender de qué va todo esto. Y todo esto va de, bueno, de que ella misma, la propia Mari Carmen, lo tenía clarísimo. Decía que hay que luchar colectivamente para conseguir garantizar derechos tan básicos, tan elementales como tener una vivienda o como poder morir en paz en la que ha sido tu vivienda de toda la vida. Y los que ahora quieran utilizar esto de forma torticera, como arma arrojadiza, yo creo que se van a equivocar profundamente y que no, bueno, y que no están leyendo la sociedad. La sociedad al final lo que estamos es absolutamente tristes, absolutamente indignados.
2: En fi, també ha tingut tot això derivades polítiques, per exemple, la del ministre Félix Bolaños, a qui podíem escoltar a l'Hora de la 1, Televisió Espanyola.
4: Es verdad que sabíamos que estaba empeorando su situación clínica, pero realmente el momento de conocer el fallecimiento pues fue un impacto, yo creo que compartido por la inmensa mayoría de nuestro país, ¿no? Porque Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo, se ha convertido en el símbolo de una causa justa.
0: Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: S'ha mort la Mari Carmen, tenia 87 anys, ha passat dues setmanes després de ser desnonada, quan encara era a l'hospital. Vosaltres vau denunciar que l'acord per tornar a casa havia arribat massa tard. Qui considereu responsable del que ha passat, Enric?
5: Doncs mira, jo crec que hi ha un lema que fa temps que està omplint les manifestacions del Sindicat de Llogateres i de l'habitatge, que és rendistes, culpables, polítics responsables. Jo crec que explica molt bé el que ha passat aquí. És evident que hi ha un fons d'inversió que va decidir en cap moment negociar, que va decidir fer-la fora de casa, que va decidir tirar endavant aquell desnonament encara que hi hagués centenars de persones a la porta. Però també hi ha uns polítics i que cadascú pensi la responsabilitat que té, que han posat la catifa vermella perquè això pogués passar. És a dir, des dels que es van carregar els contractes indefinits al seu moment, els que no han posat els recursos perquè hi hagi habitatge públic, els que no han reculat el preu del lloguer o els que han permès que hi hagi operacions com que fons d'inversió vagin comprant edificis per fer fora la gent de casa seva. Mm.
0: El Partit Popular i Vox acusen l'esquerra d'estar fent electoralisme. Què els respondríeu des del Sindicat de Llogateres?
5: Bueno, el Sindicat de Llogateres no fa electoralisme per començar perquè no es presenta a les eleccions. Però en qualsevol cas, jo crec que hi ha una cosa que no han entès, que és que la Mari Carmen era una sindicalista. És a dir, la Mari Carmen, quan la van...
0: Acusen els partits de l'esquerra d'estar fent electoralisme.
5: Bueno, jo crec que hi ha partits que també estan tenint posicions molt estranyes, que és que donen suport a manifestacions que són contra ells mateixos, com els partits del govern, que és una cosa que a mi no em deixa de sorprendre. Però en qualsevol cas, jo crec que la Mari Carmen va mostrar claríssimament quina era la seva lluita, on era, i ella era amb el sindicat de llogateres a Madrid. És a dir, ella era una sindicalista que va deixar molt clar que si resistia fins a l'últim moment per casa seva, allò valia la pena, fins i tot encara que l'acabessin fent fora. És a dir, que allò era perquè això no ho hagués de patir mai més ningú i perquè això no hagués de passar mai més en silenci. I les paraules que jo li vaig sentir dir a la Mari Carmen el dia del seu desnonament o els dies posteriors s'assemblen molt a les mateixes paraules que jo vaig sentir en en Josep Torrent a la Casa Bursola, en en Xema Escorça al carrer Sant Agustí i amb tanta gent que ha decidit fer de casa seva trinxera per una lluita que va molt més enllà d'ells, no? Jo crec que és simbòlic, mira, ahir justament 5 minuts abans de fer la roda de premsa en què anunciàvem aquest acord sindical, jo crec sense precedents per una vaga general que ja té data, 5 minuts abans coneixíem la mort de la Mari Carmen. I crec que és simbòlic de com l'esclat que ha suposat el seu desnonament i la seva resistència, sobretot, perquè ella va decidir que aquest desnonament no fos invisible, no fos una mudança com una altra, aquest esclat hagi donat lloc justament el dia que ella ens deixava a una vaga general sense precedents.
0: Efectivament, aquesta vaga general 11 de novembre, a pocs dies vista de les eleccions i, de fet, només 2 dies abans de l'inici de la campanya electoral, que arrencarà el dia 13 de novembre. Amb quins objectius aquesta vaga, Enric?
5: Aquesta vaga general, d'entrada, el que posa sobre la taula és que és un dret dels treballadors no haver-nos de deixar mig sou a pagar el lloguer, que és un dret dels treballadors que les conquestes laborals que s'han aconseguit i les actualitzacions de salaris no quedin sempre en res perquè hi ha algú que se't queda a la meitat del sou el dia 5 de cada mes, i posem unes mesures sobre la taula: abaixar els lloguers, tenir contractes indefinits, prohibir l'especulació i tenir un impost a la riquesa que permeti augmentar de manera dràstica el parc públic d'habitatge, com necessitem, i posar fi als desnonaments de persones vulnerables i sense alternativa, com justament s'ha posat de manifest aquests darrers dies.
0: I justament aquesta mitjanit ha entrat en vigor aquest nou decret d'habitatge del govern espanyol, que inclou pròrrogues de 2 anys, límits a les pujades, més protecció davant dels desnonaments. Entenc que per vosaltres deu ser totalment insuficient, això.
5: Sí, ja ho vam dir, és a dir, si aquests decrets s'han acabat aprovant, és clarament una conquesta de la gent, perquè aquí hi havia mesures que el mateix sindicat de llogateres havíem redactat i registrat el juliol del 24, o sigui que imagina't fins a quin nivell han arrossegat els peus aquest govern, però que són mesures de menys que de mínims, diguéssim, no? És a dir, aquestes mesures contra els desnonaments són temporals, només els suspenen temporalment, no estalvien moltíssim patiment a moltíssima gent. Evidentment, aprofitarem les eines que ens dona fins a l'últim recurs. De fet, recordo, quan va estar vigent el primer decret que després va tombar el Congrés dels Diputats, ja vam començar des del primer dia a aturar desnonaments gràcies a aquest decret. Però gràcies a aquest decret i al sindicat que hi era present, perquè si no, això no s'hauria donat. I, per tant, anem molt més enllà amb aquest horitzó que plantejàvem: abaixar preus, aconseguir més estabilitat i treure de les mans dels fons d'inversió i dels fons voltor tots aquests milers d'habitatges per posar-los a disposició del parc públic.
0: Bé, mira, Enric, aquest matí a la tertúlia, el programa m'acompanyant en directe Lluís Carrasco, que és comunicòleg i publicista, l'Anna Grau, periodista, escriptora i exdiputada de Ciutadans al Parlament, i també el periodista d'aquesta casa de Ràdio Televisió Espanyola, Lluís Falgàs. El Falgàs et volia fer justament alguna pregunta, Lluís.
6: Sí, hola, bon dia. Jo et volia preguntar si la vaga l'acabareu amb una manifestació. I qui penseu que anirà, perquè la vaga, evidentment, doncs és un dret de tots els treballadors i no es pot preguntar qui farà vaga o qui no farà vaga, però sí que es pot preguntar quin tipus de perfil veureu o penseu veure, i primer de tot, diguem, si hi haurà manifestació o no hi haurà manifestació.
5: Bueno, segur que hi haurà manifestació, com sempre jo crec que hi ha hagut en totes les vagues, hi haurà diverses mobilitzacions, i jo crec que és interessant pensar en el perfil, perquè hi haurà un perfil molt divers. És a dir, jo crec que hi ha una majoria social, ho hem vist amb el tipus d'entitats que han donat suport a les mobilitzacions dels darrers dies, des de les associacions de famílies d'alumnes a la taula del tercer sector, les entitats que treballen, no?, amb situacions de pobresa, el sindicalisme laboral, la pagesia, sanitaris, docents... I una cosa que jo crec que és molt rellevant, que és que jo crec que també hi haurà molta gent que té habitatge en propietat, perquè no hem d'oblidar que la majoria de propietaris d'habitatge d'aquest país, més del 90%, tenen un habitatge o dos i el fan servir per viure-hi. I, per tant, s'assembla molt més una família que s'ha endeutat 20 o 30 anys amb un banc per aconseguir un pis en propietat on viure, s'assembla molt més a un llogater que a un rendista, a un fons d'inversió o a un especulador. I, per tant, jo crec que aquesta majoria social es veurà. La majoria de catalans i catalanes tenen un o zero habitatges en propietat i el conflicte és entre qui vol els habitatges per viure-hi o qui n'acumula per especular i per treure una rendibilitat.
6: Davant de la proximitat que hi haurà de les eleccions generals del dia 29 de novembre, creus que també en aquesta manifestació hi pot haver-hi gent que després, el 29, aniran a votar el Partit Popular, aniran a votar Vox, aniran a votar partits que no són progressistes? Pregunto, eh? Creus que també hi poden ser aquests senyors?
5: Podria ser perquè fa uns dies havia sortit una enquesta que deia que la majoria de votants també d'aquests partits que esmentes deien, declaraven una enquesta, i sabem el que són les enquestes, però deien que donarien suport a una vaga general per l'habitatge. Jo crec que la feina és explicar bé durant aquests dies quines són les mesures que s'estan proposant en aquesta vaga i recordar quines són les decisions, quin és el vot que ha tingut en cada moment cada partit quan s'han plantejat aquestes mesures, no? Perquè la gent que veu que segur... O sigui, el que estic segur és que hi ha moltíssima gent indignada per tot el que ha hagut de passar a la Mari Carmen i tanta gent les darreres setmanes, que voten molts partits diferents. Per tant, serà una feina del Sindicat de Llogateres i de totes les organitzacions implicades en això deixar clar quins són els horitzons que nosaltres posem sobre la taula i desemmascarar aquells que vulguin dissimular les seves responsabilitats aquests dies.
6: Has dit que ho voleu deixar clar molts dies que falten, però, esclar, pot ser que la gent interpreti que és una manifestació en favor de Pedro Sánchez, i ho dic tot això per la proximitat de les eleccions generals.
5: Home, sincerament, no crec que algú pensi que el Sindicat de Llogateres fa una manifestació en favor de Pedro Sánchez, perquè aquesta manifestació és per començar en contra de Pedro Sánchez i de la desídia que ha tingut durant tota la legislatura aplicar qualsevol d'aquestes mesures. Ho deia abans, aquesta llei antiestafes que havíem impulsat els sindicats de llogateres era justament per tapar els forats que el PSOE expressament, i sóc molt conscient del que estic dient quan dic expressament, havia deixat en la llei d'habitatge. I, per tant, clarament, si s'han fet abans avenços durant aquests dies i durant els darrers anys, ha estat malgrat Pedro Sánchez.
0: Anna Grau.
7: Hola, jo tinc una pregunta. Si això és així, i jo no tinc per què dubtar del que vostè diu, i a més sona molt convincent, dit amb tot el respecte, no estic pensant en vostè, és una frase feta en política, no tenen por de ser els tontos útils de Pedro Sánchez, no l'estic dient tonto a vostè, és una expressió en política quan algú involuntàriament li fa el joc a algú que teòricament pretenia combatre.
5: Ja l'entenc, ja. Dependrà de la feina que aconseguim fer i d'explicar bé què és el que estem fent. Jo crec, però, que com que la gent no ho és tonta, no naltros, sinó en general, vull suposar que la gent no és tonta, entendrà perfectament el que s'està explicant i el que tenim en joc. Perquè hi ha coses que són fàctiques, que qui es va carregar els contractes indefinits en el seu moment va ser un govern del PSOE, és fàctic. Que el Sindicat de Llogateres va registrar una llei el juliol del 24, i que fins que no l'han desbordat als carrers, Pedro Sánchez la tenia guardada en un calaix, és un fet, també. I, per tant...
7: Però doncs ho deia perquè ara vostès
5: posar sobre la taula.
7: Se'ls dona un protagonisme polític i mediàtic que abans se'ls regatejava. I, clar, sumant dos i dos, dona quatre, m'entén?
5: Sí. Però
7: una altra cosa és que vostès tenen tot el dret d'aprofitar-ho, entén-me, però... Però vaja, vull dir que vostès s'han convertit en un actiu electoral pel govern en aquest moment. Volent-ho o no?
5: Bueno, no ho sé, és l'anàlisi que fa vostè. Jo crec que els sindicats de llogateres porten anys treballant i el que s'està veient ara... Jo crec que una cosa... Mira, ara aquests dies es comparava sovint aquest esclat amb el 15M. Jo crec que una cosa molt rellevant aquí.
7: Que recordem com va acabar.
5: Que és molt diferencial, que és... Aquí hi ha unes organitzacions darrere que porten molta feina acumulada i que estan preparades, no?, per fer això, que tenim, doncs això, els recursos, la intel·ligència col·lectiva, el bagatge, el recorregut, per poder encarar les setmanes que venen de preparació d'aquesta vaga general, i tocarà explicar totes aquestes coses i les decisions que ha pres cadascú en cada moment.
0: Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, moltíssimes gràcies, Enric, per haver estat una vegada més aquí en directe al matí de Ràdio 4. Gràcies i bon dia.
5: Moltes gràcies, tingueu un bon dia.
0: Mira, pràcticament són 2:15.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: De seguida sentirem el Lluís Carrasco, comunicòleg i publicista. Abans, però, aquest decret d'habitatge més ampli que justament ha entrat en vigor aquesta mitjanit, avui mateix, per tant, les novetats més destacades. Breument, Ramon, pim-pam, què és el més destacat?
2: Sí, fem l'ABC ràpid, fins a 50.000 euros per comprar el primer pis, per compensar aquella manca de 20% que quan et donen la hipoteca. Els contractes de lloguers es podran allargar 2 anys, límit del 2% a les pujades del lloguer, més control sobre els lloguers de temporada i d'habitacions, també més protecció davant dels desnonaments, s'amplia fins a 2030, fins a finals, la protecció de persones vulnerables sense alternativa habitacional en determinats desnonaments. Limitacions a fons voltors i grans propietaris, també fins a 2030, determinats fons d'inversió tindran limitada la compra d'habitatges per sota del 70% del seu valor de taxació. Deduccions fiscals pels llogaters, incentius pels propietaris que baixin preus, més impostos als pisos turístics, més habitatge social i assequible, més transparència, es promocionarà els anuncis immobiliaris i tot això hi haurà aquest segon decret, el que doncs queda en l'aire. Està previst que entri en vigor el 15 de novembre, però el govern, recordem, no té garantits els vots per validar-lo.
1: Lluís Carrasco.
3: Està tan tendridor sentir l'Enric del sindicat de llogateres perquè és la lluita escèptica, neta, de veritat, d'un agent social, d'un activista social que no vol que polititzin la seva causa. Però malauradament li hauré de dir que sí, sí som tontos. Deia, no és que la gent no és tonta. Jo li hauré de dir a Enric que sí, no, som tontos, i em poso en primera persona. I no és que s'estigui utilitzant políticament la Mari Carmen, és que la Mari Carmen ha provocat unes eleccions. Aleshores, el que no podem fer és mirar cap a una altra banda. És així. La Mari Carmen avui està a totes les províncies espanyoles i de totes les capitals europees, perquè els desnonaments no és una causa espanyola, és una causa que succeeix en el món occidental on la propietat és important i, per tant, és obvi que es farà una utilització i Pedro Sánchez, sent el culpable del no aprovament d'aquesta llei després de 8 anys de govern, evidentment ho utilitzarà com a gran excusa per anar a les eleccions.
1: Pel gas.
4: Sí, home, evidentment que s'utilitzarà. A més, si convoques una vaga general dia abans d'encetar la campanya electoral, perquè tot això serà el dimecres, crec, dimecres 11 de novembre, dimecres 11 de novembre hi haurà la vaga general i el 12 a la nit comença la campanya electoral. Per tant, clar, quan convoques una vaga general, és a dir, és que és, vaja, que estarà utilitzat absolutament la vaga general. Aquí els sindicats també juguen el seu paper. Els sindicats no han convocat això gratuïtament. Els sindicats ho han convocat a favor d'ells, també, no? A favor d'ells. El món dels sindicats en aquests moments estan, no en crisi, però sí que pateixen doncs, una certa desafecció per part dels seus afiliats sindicals i, per tant, doncs, això serà un revulsiu. Per tant, clar, s'utilitzarà aquesta vaga doncs, molt i molt i molt. Ja. Per això li he preguntat en el senyor Aragonès...
3: Sí, molt
4: per
3: pertinent.
4: Per això li he preguntat, escolta, hi haurà gent del PP sí. i de Vox en aquesta manifestació? Ell diu que sí, que creu que sí, que el que té un pis, el que en té dos, el que té un pis i un apartament, el que està acabant de pagar el pis, tota aquesta gent són vàlides. Sí, segur, però tot plegat dona molta confusió i haurem d'afinar molt el bolígrafo per poder interpretar el que està passant.
3: I en aquest sentit ha fet un símil molt curiós, ha ajustat la figura del propietari a la figura del llogater, no
4: sí,
3: del gran tenidor.
4: Exacte.
3: Òbviament que el petit propietari està molt lluny del gran tenidor, però també està molt lluny del llogater, perquè és una persona que és propietària del seu pis i vol defensar els seus drets com a propietari. Per tant, que no es confongui, aquesta persona no sé del tot si estarà en aquesta vaga.
4: Sí, clar, home, caldrà veure-ho.
5: A veure, jo dos comentaris. A veure, jo entenc que en el món sindical, de l'activisme, hi ha una èpica, té una èpica, i tot és lluitar, i tot és aconseguir coses, no? Però aquí en aquest tema a mi em sobra lluita i em manca consens. O sigui, és que s'han d'arribar a fórmules de consens. Però aquí s'ha de lluitar menys, s'ha de buscar menys màrtirs, menys barricades, menys manifes, menys eleccions anticipades. Perdoneu. I sobretot, mirar les coses com són. Això que tu deies ara fa un moment, Lluís, dius, a veure, si realment volem acabar amb els desnonaments, s'han de buscar solucions pels desnonats, o sigui, pels llogaters, i pel propietari, si és un petit propietari, que es quedarà sense cobrar aquell lloguer. Vull dir, s'han de cobrir tot el... No es pot desvestir un sant per vestir l'altre, però clar, això no té èpica, això no té utilitat electoral. Les solucions, les bones solucions sempre són avorrides.
1: Bé, a tot això, Ayuso i Almeida han vetat un minut de silenci per la Mari Carmen en els plens institucionals. Ramon.
2: Sí, els havien reclamat en PSOE com Mas Madrid, però el Partit Popular de Madrid s'ha negat a realitzar dins de les institucions. Consideren que seria fer joc electoral i per això l'alternativa ha estat per part de Més Madrid i del Mas Madrid i del PSOE de fer-los a fora abans de l'inici dels plens respectius.
1: El Partit Popular de la Comunitat de Madrid, per tant, es nega a fer aquest minut de silenci per la Mari Carmen. Carrasco.
3: Clar, però és que aleshores hauríem de fer per la Mari Carmen, per la Consuelo, pel Mariano, pel Manel, pel Fèlix, per l'Engràcia. És que hi ha moltes Mari Carmens. Aleshores, òbviament que no hem d'entrar en aquest joc d'ara començar minuts de silenci per una persona que malauradament la van treure de casa sense cap mena d'explicació, com deia el Lluís Falgàs, però que en aquest moment també ja no està.
5: Menys funerals d'estat i més solucions. O sigui, a veure, és que qui ara es vol convertir aquest cas doncs, en una bola de neu electoral, i això no ajudarà a cap Mari Carmen a cap ningú a trobar casa o a poder-la mantenir. O sigui, predicar els lloguers indefinits del franquisme avui en dia és carregar-se el mercat de lloguer, és destruir el mercat de lloguer, i òbviament ho fan persones que tenen el ronyó cobert, perquè moltes vegades et trobes, jo quan era al Parlament, els diputats amb més patrimoni eren de la CUP. Eren tots de la CUP, els que tenien 7 o 8 immobles. Vull dir, endavant.
3: No, i en tot cas, el dictador va morir fa 51 anys, en 1975, i ens trobem en aquesta situació. Per tant, perdoneu, i perdoneu també l'expressió, però la merda de política que s'ha aplicat a lleis com la de l'habitatge que fa que 51 anys després de la mort del dictador estiguem on estem.
1: Són 2:15.
6: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil. L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe. Entrades, auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Carles Puigdemont trasllada la seva oficina a la zona alta de Barcelona.
2: Davant la previsió del seu retorn a Catalunya, l'expresident deixarà, en aquest cas l'equip laboral de l'expresident, deixarà el Palau Centelles al barri gòtic per instal·lar-se en un immoble més ampli de la Generalitat de Sarrià a Sant Gervasi, un nou espai que feia temps que estava desocupat i que s'estaria rehabilitant.
1: Bé, quin paper polític li queda a Puigdemont quan torni? Carrasco, pot recuperar protagonisme o ha canviat massa el panorama català?
3: Mira, si mires l'última enquesta NC Report que surt avui i on li otorguen a Junts 10 o 11 diputats a Madrid i a Esquerra només 5 o 6, ja es veu. I la gran incògnita és quin paper adoptarà ell, no tant un tema de fons, sinó de formes. Arribarà un Puigdemont combatiu i agressiu que voldrà fer de president del país o vindrà una persona amb la lliçó apresa i una mica poruga que fa de president d'un partit? Ja ho veurem.
1: Boye, dona per fet que no tornarà fins després de la campanya electoral.
3: I fa bé.
1: Anna Grau.
5: Home, jo no sé quan tornarà. Vull dir, jo penso que aquestes alçades ningú pot saber quan tornarà, perquè ha promès moltes vegades que tornaria. A veure, jo espero que no intenti presentar-se com un Josep Tarradellas d'estar per casa. Jo penso que espero que sigui conscient del seu lloc en la història, i perquè si no, vull dir, a part de que electoralment li poden passar per sobre, doncs també pot quedar en ridícul.
1: Lluís Falgàs.
4: A veure, torna perquè la justícia ho diu, primera cosa. Déu-n'hi-do, també. Déu-n'hi-do per la classe política, per la societat i per tot plegat. No, la justícia ha hagut de dir que pot tornar a la justícia, perquè es havia fet una amnistia, que la van fer els polítics, però no es podia aplicar. Per tant, la justícia diu que torni Carles Puigdemont. Què farà? Mira, de moment és president d'un partit polític, de Junts per Catalunya, i és diputat del Parlament. Això ja ho és. Això ho era fora i ho serà quan arribi. A partir d'aquí, doncs, evidentment, farà el que vulgui, o més que el que vulgui,
5: si em permets una interrupció,
4: el que pugui.
5: tots els exiliats al llarg de la història haguessin pogut ser diputats i cobrar el sou de diputats del Parlament. Jo exilis així, ja m'hi apunto, eh?
4: Bueno, però, no, no, però anem a veure. Vull dir, no és un exili, és una situació... jo crec que és una situació molt complexa, és una situació molt difícil d'explicar i de sintetitzar, i és una situació que passa l'any 17, i jo no vull donar la culpa ni a favor ni dels uns ni dels altres. És una cosa que no es va solucionar, que no es va poder solucionar, que hi va haver gent que es va dedicar a posar llenya al foc d'un tema que en Puigdemont va demanar, eh? No lo veo, va dir Rajoy en un moment determinat, no lo veo, no lo veo, i no lo veo, doncs bueno, no ho va veure, doncs no ho va veure fins al final. I va tenir un final dolent, un final dolent.
5: Sí, però haver-hi gent que va donar la cara, que va anar a la presó, i hi ha gent que se'n va anar amb un exili daurat, per dir-ho amablement.
3: Aquí no és justa, perquè hi va haver una reunió per decidir si es quedaven, si no es quedaven. Sí. La meitat, més de la meitat, van pensar que l'Estat no seria tan ferotge i no s'atrevirien a empresonar-los de forma preventiva, i alguns més prudents van dir: nosaltres no confiem en aquest Estat i la seva repressió jurídico-política i marxem a l'estranger. Van encertar uns o van encertar l'altre, no. Home, ho sé, alguns... però en tot cas, alguns van confiar en que l'Estat es comportaria dignament. Per mi, no es va comportar dignament, acusant-los de penes i de delictes que no s'havien comès, que ells pensaven que no s'atrevirien a fer-ho, i ho van fer.
5: Bueno, alguns també es van refiar d'algú que els hi va dir demà a les 8 al despatx, i encara l'esperen, eh?
4: No, però és a dir, la situació és una situació que parteix d'uns doncs fets, perquè personalment només dic fets.
5: Fets,
4: les opinions lliures, eh? Opineu el que vulgueu, eh? Opineu. La gent que heu estat a la política podeu opinar més que els que no hi hem estat mai. Per tant, els
5: Home,
4: fets.
5: No, tampoc.
4: Sí, podeu opinar més. Sí, jo no opino. Opinar és fàcil.
5: Jo el que dic és que
4: és
5: la paraula
4: molt fàcil,
5: exili...
4: Per això tothom opina, que dèiem pla.
5: La paraula exili, en aquest context, encara que no us sembli, és opinió. No és un fet objectiu, és una opinió.
4: Sí, per tant,
3: és una opinió defensable. Com és una opinió defensable?
5: És una opinió defensable, però no és un fet objectiu.
4: Opinions lliures. Ara bé, que aquests senyors van fer una cosa que estava bé, que estava malament, per uns estava bé, pels altres estava malament, que es van fer unes lleis, que etcètera, etcètera, etcètera, etcètera, i que després hi va haver una sentència absolutament injusta, que ara ja hi ha molts juristes, la majoria que ja ho diuen, absolutament injusta, perquè per sortir amb un faristol a declarar una independència i perquè uns hi estiguin d'acord, això no són 12 anys de presó, ni 8, ni 3, ni 2, ni 6 mesos. És a dir, això em penso que la gent, històricament, i insisteixo, continuo parlant dels fets, sí. Històricament, la gent ja ho dirà, vull dir que no n'hi havia apartat. Perquè
5: no
4: imagina't
5: havia...
4: que l'haguessin declarat la independència i que Catalunya hagués sigut independent durant 15 dies, o durant un mes, o durant 2 anys.
5: Pues
4: què els haurien fet?
5: Et diré una cosa. Aquelles lleis encara les estem pagant. La part de la societat catalana que no volíem esberlar la societat, dividir la societat i patir tots aquests anys de mala llet i de decadència,
3: simplement han volgut preguntar.
5: Encara els estem pagant. I jo no li trec ni un bri de gravetat a aquelles lleis, a aquell intent, que a sobre ni tan sols realment van aconseguir la independència que prometien.
4: Imagina que s'hagués aconseguit. Què els haguessin fet? En Puigdemont ha estat 9 anys a fora.
5: Perquè ha volgut, eh? Podia tornar. Altres han tornat.
4: En Junqueras va estar molts anys a la presó.
5: El nom tècnic és donar la cara.
4: Però va estar molts anys a la presó, en Junqueras, en Turull.
5: En Junqueras va donar la cara.
3: Junqueras es va equivocar.
1: A veure, sisplau, donen un, per favor. Va donar la cara. Molt bé, ara tu.
4: No, que va donar la cara...
1: És que si no ens entenem.
4: No, qui va donar la cara? En Junqueras?
5: Els que es van quedar van donar la cara.
4: Sí, i en Puigdemont també l'ha donat la cara.
5: A més, ho va dir textualment l'Oriol Junqueras. Va dir: els líders polítics no fugen. I amb això em sembla que tothom, d'acord o en desacord, li ha de donar la raó.
1: Ah. Però
3: és que el president fuig de la indignitat. Quan el Falgàs diu que la sentència és injusta, és terrible. Perquè que s'equivoqui en un metge... Un metge pot ser injust, un arquitecte pot ser injust, un publicista pot ser injust, perquè la nostra praxi no és impartir justícia, però una persona que ha d'impartir justícia no pot ser injust, perquè va en contra del seu propi dogma, del seu propi aprenentatge, del seu quadre facultatiu, va en contra de la seva essència. Sí, per tant, és terrible que la justícia sigui injusta.
5: Però
3: és terrible.
5: Compte amb aquesta argumentació, perquè, és clar, a veure, el que no es pot fer és un dia... desobeir desobeir les lleis, fer la teva pròpia justícia, la teva pròpia llei i passar-t'ho tot pel parlar de triomf i l'endemà queixar-te de que la justícia és injusta, diguem-ne, o les sentències s'acaten, les lleis s'acaten i no te les treus de la xistera. Llavors, esclar, aquests van inventar el campi que qui pugui, Anna, i després es queixen de patir-lo.
3: Els han condemnat per delictes que no van cometre. És que és terrible.
5: Bueno, és la teva opinió.
3: És terrible.
5: Tu ets jurista, Lluís, jo no, eh?
4: No, però
3: jo estudio dret i periodisme.
4: La pregunta...
5: En canvi, la llei d'amnistia és impecable jurídicament. Bueno, doncs alguns considerem que és un nyap.
4: Una amnistia feta a mida
5: d'unes persones determinades, això al meu poble en diu un indult. No en diuen amnistia. I se n'ha hagut de dir amnistia perquè aquests senyors els hi fa vergonya demanar perdó.
3: No, això vale. No,
4: però han hagut de passar, imagina't, davant de lo que és el que es diu, no?, la sobirania popular, el Congreso dels Diputados, més el Senat, han hagut de passar dos anys, perquè el Tribunal Constitucional, per això he dit que era judicial tot això, perquè el Tribunal Constitucional digui que sí, i encara hem estat pendents a veure si el Suprem acabarà...
3: Estressant els plaços al màxim.
1: Sisplau, acaba, fa el gas, que no s'entén res, home.
4: Que encara no se sap exactament què passarà. Per tant, escolta...
5: Les ordres han decaigut, les ordres de recerca.
4: No, han decaigut, però...
5: Les han eliminat, vaja.
4: Mira, jo fins que no vegi Lluís Puig i en Carles Puigdemont asseguts a l'escó del Parlament, no m'ho creuré, vull dir, és dir,
5: bueno,
4: perquè
5: Lluís,
4: poden passar moltes coses.
5: Tu saps perfectament
4: encara.
5: Que en aquest moment jo crec que els líders de l'oposició tenen tanta o més pressa que el actual president del govern amb que aquest assumpte, diguem-ne, aquesta carpeta quedi tancada abans de les eleccions, amb la qual, diguem-ne, comprant la vostra teoria de la conspiració, de que tot és un complot dels jutges fatxes, de ser així,
4: estigueu tranquils.
5: Que ara, diguem-ne, van a l'interès d'aquests senyors, escolta. Que del Puigdemont no se'n parli el mínim.
4: No és un complot...
5: Passat el 29 de novembre.
4: No és un complot dels jutges fatxes. És un fet que ha passat i que hi ha hagut uns jutges que de 0 a 5, doncs han fet 5.
5: Ja, però el que vull dir és que no es pot predicar.
4: Han anat a la màxima, que havien de ser no ho sé, però han anat a la màxima. I no cal posar els anys que havien posat, que van posar, sí. Ni cal que en Puigdemont hagi hagut d'estar fora, i Lluís Puig, en Comín, etc.
5: Però en canvi, mira, la Laura Borràs li ha sortit molt baratet, però el que dic és que no es pot predicar... Home, alguna cosa té a veure. En tot cas, no es pot predicar la desobediència un dia i ser legalista l'altre, o respectem les lleis sempre i a tota hora, tots, perquè les lleietes aquestes de desconnexió, o sigui, la gracieta aquesta, ens va afectar tots, indepes o no indepes.
1: Bé, anem acabant.
5: I encara no estem pagant les conseqüències.
1: Lluís Carrasco, breument, sisplau.
3: Carles Puigdemont serà un altre Mari Carmen, perquè també tindrà una utilització política, que ningú dubti. A qui li interessa que torni abans del 29 de novembre? I a qui no li interessa que arribi? Perquè és un dels enemics públics número uns de molts dels espanyols que votaran. Evidentment que tenim un altre Mari Carmen.
1: Bé, mira, ara mateix falten 12 minuts per les 11. Atenció, que està a punt d'arribar Alfred Rodríguez Picó.
0: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: De parlar d'Ada Colau, no, Falgàs?
4: Eh? Sí, i tant.
1: Doncs au.
4: Colau, no? És a dir, jo la Colau...
1: Ada Colau, que recordem, s'ofereix a liderar el Front Ampli si s'hi sumen Podemos i altres forces d'esquerra.
4: Sí, i al final irà endavant, això, eh?
1: Sí, té tota la pinta, no?
4: I en Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana.
2: Recordeu que des de Mas Madrid ahir li van proposar que encapçalés la candidatura conjunta per Barcelona. Ella vol que hi sigui Podemos en aquesta coalició. Per Madrid també està sonant, en aquest cas, la ministra de Sanitat, Mònica García. Avui Ada Colau en parlava als companys de Televisió Espanyola a l'hora de la 1.
7: Me gustaría ser útil. Como me ha gustado toda mi vida en política, me ha gustado ser útil. Entonces, insisto, en un momento tan importante como este, que hay que hacer un frente amplio de las fuerzas de izquierda, si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, y quiero ser muy clara en esto, o sea, yo creo que para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
1: Carrasco.
3: Estic molt sorprès. Els polítics, que són molt fiables, i estem parlant d'una política, ella mateixa va dir que abandonava la política, i ara resulta que no abandona la política, i quan parlem d'habitatge resulta que...
1: Quan estava a la PA, a mi m'havia dit, i promès, i jurat, no, no. I perjurat en moltes entrevistes, que mai es posaria en política, no, no, i va acabar sent alcaldessa de Barcelona.
3: Per exemple, i que justament surt el tema del decret de l'habitatge, i resulta que viu en comú amb la cosina, amb la nora i amb la neboda. De veritat, és que fins on acaba aquesta caricatura?
1: A la Grau.
5: Home, a veure, a mi m'ha posat els pèls de punta la seva promesa de ser útil. Com sigui útil per solucionar el tema de la vivenda de tota Espanya, com ha sigut a Barcelona, no sé. Jo no sé, penso que faltaran tendes de campanya, xaboles, ponts sota els quals viure, i que potser la haurem d'agafar les pasteres o de fugir nedant en la direcció contrària que s'ha fet fins ara. Vull dir, tanta utilitat m'esborrona.
4: Home, tal com es plantegen aquestes... jo no opinaré si la Colau ha de sèrie o no sèrie, però tal com es plantegen aquestes eleccions generals, calen, tal com es plantegen, cares conegudes. És a dir, Feijóo, tothom sap qui és. Pedro Sánchez, per suposat, tothom sap qui és. Els comuns, Podemos i tot aquest sector tenien un problema en aquests moments davant de que la Yolanda no es presentava. Per tant, vull dir...
5: Home, igual això no és un problema per ells, no, igual és un plus, eh?
4: Però com a persona coneguda, fins i tot a Madrid, vull dir, ha sigut alcaldessa de Barcelona, però a Madrid sap tothom qui és.
5: No, però doncs... parlaves de la Yolanda Díaz, eh?
3: De però m'espanta quan parles, no? Del qui és, perquè si
4: no,
3: realment...
4: Però coneguda...
3: Si
4: realment
5: abans que et coneguin és
3: però
5: pitjor,
3: si la política i els polítics tradicionals ens han dut on estem, i no ha arribat el moment d'una nova política, de nous polítics, de noves cares, de gent jove.
4: Però de moment, el que val és la persona coneguda.
3: Però és que aquest de moment l'arrosseguem anys i anys i anys, i al final res canvia, i no tenim noves cares, i no tenim joventut, i no tenim noves formes de pensar, de viure i de fer política.
4: Totalment,
3: i crec que aquest és el nostre error.
4: En Blas de Otero deia quiero ser popular, no quiero ser famoso, no? Per tant, aquí, clar, hi ha el polític popular i el polític famós. La Colau, m'atreveixo a dir, que seria encara un polític popular dins d'aquest sistema. No el sistema que apunta Lluís Carrasco, que evidentment seria un altre sistema. Però dins de l'actual sistema es busca, i totes les llistes ho estan buscant, gent dita mediàtica, gent coneguda, gent que se sàpiga qui són. I això
1: de fet, el Lluís havia citat una enquesta de NSR Report, que sí. Es pot llegir La Razón, i en aquest blog el que era Sumar és on hi ha una gran patacada que per reeditar el govern de coalició és on ara mateix hi hauria una fuga brutal.
3: Baixant de 31 a 6, 7, en la qual cosa, la veritat és que m'he quedat molt parat, sí.
5: Després, Lluís, deixa'm, i això sí que t'ho diu per experiència, a la nova política, les noves maneres de fer, la gent nova, la gent jove, sempre desperten moltes esperances. Però la política és un ofici dur i algú ha de conèixer l'ofici. I creu-me, al final, els amateurs... O sigui, al final t'estimes més el cinisme als professionals de tota la vida que els amateurs cínics. O sigui, ha d'haver-hi algú que sàpiga de què
3: sí,
5: va el tema.
3: Sí, però jo que em dedico al màrqueting estratègic i, per tant, faig assessorament i consultoria d'empreses, el major enemic d'una empresa, i al final un país és una empresa, és el sempre s'ha fet així. Quan tu vols fer una cosa i dius, no, és que això sempre s'ha fet així. I crec que vivim instal·lats a Espanya en el sempre s'ha fet així. I respecte als candidats, que deia ell, hi han dos índexs molt importants, que deia el senyor Falgas. Hi han dos índexs molt importants. L'índex de notorietat és quanta gent em coneix, i l'índex de rebuig, que també és molt important. I aquí no sé si l'índex de rebuig de l'Ada Colau pot ser bo o dolent.
5: Home, jo, exacte, a vegades que et coneguin és pitjor que no et coneguin.
4: Bueno, sempre hi ha allò de val més boig conegut que savi per conèixer.
5: Bueno.
1: Sí. Bé, escolteu, mira com plou, pel gas. Mira com plou, home, que esteu mig adormits aquest matí. Deu ser el temps. Mira com plou a les comarques de Girona, a la teva zona.
3: No m'espantis, Freixa, que he vingut amb moto.
1: Home, no, de moment a Barcelona res. Alguna goteta cap al nord del Maresme, al Vallès Oriental, encara algun xàfec en punts orientals d'Osona. Però mira cap a Girona, com es va animant la cosa.
4: Molt egoistament, igual que en Lluís també vaig amb moto, i molt egoistament, plourà les pròximes hores a Barcelona?
1: Sí.
4: Aquesta és la pregunta en
1: Sí, home, sí.
4: Plourà?
1: Sí, ja t'ho dic jo. Ara t'ho confirmarà el Picó, que és qui en sap, de veritat.
3: Jo diria que a partir de les 12 a 1...
1: La resta som simples aficionats.
3: A Barcelona.
1: Però avui encara hi haurà alguna temporada.

0: aquesta cistella?
1: Preciosa. Fa molt de goig.
2: Preciosa.
0: Ah, expliqueu una miqueta als oients. N'hi ha que ho veuen, eh? N'hi ha que ens segueixen per streaming.
1: Hi ha granades, melons, hola, pomes, pinya...
0: No,
3: ara que estem, mira, el que dèiem ahir, ara que estem arribant al clima tropical i que ja podem cultivar a Catalunya fruita tropical, veig mango, veig avocats, veig papaya...
1: Fa molt de goig, però, aquesta espanya.
0: Meló, aquesta pinya fantàstica. Moniatos, castanyes. Les castanyes són maques, eh?
3: Kiwi, sí. També hi ha kiwi.
1: Kiwi.
0: Ah, kiwis, també. D'aquells més grocs o dels altres? Que
1: és
0: no
1: per nosaltres.
0: Mangranes o magranes, que diu a Barcelona.
3: Tenim aquí la persona que ens ha de tranquil·litzar.
0: Sí, espera, deixa...
1: Hola, Picó.
0: Hola, Picó. Hola, Picó. Hola.
1: Què tal? Que es fa estimar, aquest home.
0: Home, clar. És el millor del món i de la història.
4: Escolta, dèiem si plouria, a la ciutat de Barcelona les pròximes hores.
0: Ell es preocupa per la seva moto, però la majoria de la gent el que vol saber és si plourà a l'hora d'Oques Grasses, el segon concert que té lloc aquest vespre. Quarts de nou, no?
5: Sí,
0: és això,
5: sí. Quarts de nou.
0: Ai.
1: Ai.
5: Ai. Que dos quarts de deu.
0: Què dius?
5: Del vespre. A veure, avui plourà. Avui plourà a Barcelona.
0: Sí.
5: Ruixats, alguna tempesta.
4: Al vespre o ara?
5: Al matí és difícil. El moment està descarregant a l'Empordà, al Maresme.
3: Jo he dit que a partir del migdia, eh?
5: Però a la tarda, vespre, pot caure algun ruixat intens a Barcelona, sí.
0: Vaja, esperem que no coincideixi amb el concert, però pot passar.
5: Amb una mica de sort potser serà abans.
0: Ah, això és el que et deia, Carrasco. Veus?
3: Però... Jo he dit a partir del migdia. No sé si el Picó em contradirà o no.
0: No, home, però jo t'he dit que seria abans d'Oques Grasses, eh? Però és complicat. Però dic, ja ens ho explicarà l'Alfred. D'aquí una estona ho explicarem més i millor.
5: És que només arriba, ja em poseu un compromís.
0: Escolta, Ramon, avui tenim vaga parcial d'autobusos a Barcelona.
6: Sí, a més, amb aquesta...
0: Ah, moto no, perquè no plourà. Autobús, estones només.
6: A veure, també hem de dir que ara la primera aturada parcial acaba en re, de 9 a 11 del matí ha estat, de 7 a 9 del vespre, i de 11 de la nit fins que acabi el servei. Això, si es combina amb la pluja, doncs en fi, aleshores punta. Hi ha serveis mínims, que són del 40% del servei, i la resta del 20%.
0: Ja. Els propers dies, en general, tindrem sol a moltes comarques catalanes, però el fred, la setmana que ve, pinta divertida, segons com, també, no? O què? Només alguna pista, no, no ho direm pas tot ara.
5: De la competència.
0: Eh?
5: De la competència, no, aquesta previsió.
0: He estat aquí tafanejant una mica.
5: Ai, no van sis coses, però... Ara tenim tranquil·litat. A partir de demà, tranquil·litat, com a mínim 5 dies. Com a mínim.
0: Sí, però no durarà un mes, això.
5: No.
0: Ni una setmana, potser tampoc.
5: No, atenció al que pugui passar més endavant.
0: Eh que sí? Doncs sabrem què podria passar més endavant d'aquí a poca estona, aquí al matí de Ràdio 4.
3: Primera neu.
0: Amb el gran Alfred Rodríguez Picó. Sí?
3: I primera neu. I primera neu.
0: Ah, sí? Ja ho vas dir ahir, això.
1: Fas cara d'esquiador viciós, Carrasco.
3: Sí, tinc unes ganes.
0: Bé, escolta, saps qui vindrà avui? El Santi Villas. Coneixes el Santi o no? Ningú coneix el Santi Villas en aquesta dama.
1: Sí, és molt trempat, el Santi. Jo,
0: és la parella del Marc Giró. De fet, és el codirector del programa que el Marc fa la Sexta.
3: Tinc molt bona amistat amb el Santi Villas. Vaig ser el primer director de publicitat, màrqueting comercial de RAC1 quan s'estava muntant l'emissora.
0: Me'n recordo que també hi era. Eh?
3: I va ser una de les primeres figures de RAC1, Santi Villas.
0: Sí, senyor, que va començar fent el No Sonores, a la nit. Abans de fer la tarda, que és el que recorda molta gent, va fer la nit el Santi. Jo també hi era en aquell programa.
3: I ha estat referent de moltíssims comunicadors catalans i espanyols, Santi Villas i el seu estil.
0: Sí, senyor. Sí, doncs d'aquí una estona el Santi serà... Compartirà, de fet, l'última hora sencera aquí amb nosaltres i amb lo Pau de Pons, que també vindrà avui, que és dijous.
1: Després l'empató de part més.

0: Tu, Picó, també portes música de la teva, eh? Diferent. Molt, molt diferent a la del Pau.
1: Avui portarem tres músiques que tothom, jo diria que el 100% de la població, coneix. Perquè estan relacionats amb tres sèries.
0: Tot això i molt més al matí de Ràdio 4. Ara sentim les notícies de les 11. Tornem de seguida. Fins ara mateix. Fots un parell de covates i et
2: vomites les sabates. Són les 11.

0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bon dia, la mort de la Mari Carmen ha sacsejat la política i el món social. En declaracions a Ràdio 4, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, n'ha atribuït la responsabilitat tant als fons voltor com a les administracions.
2: És evident que hi ha un fons d'inversió que va decidir en cap moment negociar, que va decidir fer-la fora de casa, que va decidir tirar endavant aquell desnonament encara que hi hagués centenars de persones a la porta. Però també hi ha uns polítics i que cadascú pensi la responsabilitat que té, que han posat la catifa vermella perquè això pogués passar.
1: També n'ha parlat sobre el tema Xavi Vilajoana, president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya. Considera que és una mostra de la ineficàcia de les administracions públiques. Són declaracions a Ràdio 4.
3: És un cas extrem en aquest cas, no? Molt dolorós i una desgràcia. I això, insisteixo, és una mostra de la ineficiència, ineficàcia de l'administració pública en els últims... I no, amb això no assenyalo a ningú, perquè les polítiques d'habitatge, perquè surtin a efecte, necessiten un recorregut molt llarg. Per tant, és una ineficàcia del sistema dels últims 30-40 anys.
1: I ha apuntat que cal un pacte d'estat per fer front a la crisi habitacional. Tot plegat quan aquest dijous entra en vigor un dels dos decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres. El text inclou algunes novetats que repassem amb la Míriam Andreu. Bon dia.
4: Bon dia. Una de les principals és l'assignació d'un pressupost específic de 10.000 milions d'euros per al pla d'ajuda a la teva casa. Es tracta d'un programa que concedeix préstecs a interès zero per a cobrir l'entrada del primer habitatge. També introdueix un article totalment nou, el 20, destinat a regular amb especificitat la publicitat immobiliària. D'aquesta manera, a partir d'ara, qualsevol anunci de lloguer estarà obligat a mostrar de manera transparent l'índex de preus de referència, la renda del contracte anterior i si el propietari és un gran tenidor. Pel que fa al control de l'especulació per part dels fons voltor, en aquesta versió definitiva del decret s'amplia fins al 2030 la limitació de les compres d'habitatge per sota del 70% del seu valor.
1: Gràcies, doncs, al ministre de la Presidència, Félix Bolaños. A Televisió Espanyola ha dit que Junts estava a favor del decret d'habitatge en un principi, però que va canviar d'opinió en últim moment. Creu que és perquè va rebre pressions. Critica que no els informessin del seu canvi d'opinió.
5: Nos enteramos por la prensa del no de Junts.
6: Pero llamaron, hicieron la llamada para decir, oiga, ¿qué ha pasado? Si estaba todo bien, ¿no?
5: Yo no.
1: De l'àmbit judicial, David Sánchez recorre la sentència de l'Audiència Provincial de Badajoz, demana la seva absolució. La defensa afirma que ha estat condemnat per ser el germà del president del govern. Serà ara el Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura l'òrgan que decidirà sobre la causa. Recordem que en aquesta primera sentència se'l condemna a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació administrativa en el seu contracte a la Diputació de Badajoz el 2017. Mentrestant, Beatriz Viedma, que és precisament la jutgessa que va processar David Sánchez, compareix a l'Audiència Nacional per denunciar que va ser amenaçada per un clan del narcotràfic. Segons un informe de la UCO, va ser víctima de la trama que encapçalava Leire Díez, que presumptament boicotejava causes judicials que afectaven el PSOE i el govern. Els Mossos d'Esquadra detenen un home acusat de 6 robatoris violents a dones d'edat avançada a Tortosa. Les intimidava per prendre'ls-hi, sobretot, cadenes, penjolls i d'or usant el mètode de l'estrebada. Judit Huerta.
7: La investigació va començar després que els agents haguessin detectat un augment significatiu dels robatoris amb violència a la zona del barri del Temple i els voltants. Els fets presentaven un patró comú. L'autor actuava en solitari i abordava dones d'edat avançada per robar-los i cadenes o penjolls d'or que portaven al coll amb fortes estrebades. En alguns casos va provocar lesions i marques al coll o al pit de les víctimes. Tots els robatoris es van produir durant el mes de setembre i les víctimes tenien entre 70 i 83 anys. Les declaracions de les dones van permetre als investigadors establir una descripció física de l'autor i també detectar similituds en la manera d'actuar. Això i les imatges de les càmeres dels llocs on havia comès els robatoris van permetre a la policia arribar fins a ell.
1: I a la Llotja de Lleida se celebra avui demà una nova edició de la Marató de Sang amb l'objectiu d'aconseguir 600 donants en 2 dies. Pepa Sanjanís.
8: El president de l'Associació de Donants del Segrià, Josep Antoni Moreno, recorda la importància de donar sang per salvar vides.
9: El lema que tenim aquest any és el vincle que ens fa immensos. Ens fa immensos perquè un sol donant pot arribar a salvar 3 vides.
8: L'Alexandra fa 20 anys que és donant de sang i fa una crida participant en aquesta marató.
0: animar a tothom, a banda del que ja heu dit, no? Que vinguin ara aquests dies de la marató, però de fet a fer-ho tot l'any, perquè tot l'any fa falta sang i plasma.
8: Com sol passar després de l'estiu, els bancs de sang tenen les reserves baixes i per això és important aquesta marató.
1: Doncs això és tot per part nostra. Més informació a aquesta sintonia.
10: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart de 12, ara mateix. Dic, què dius, Alfred? Diu, doncs molta cosa. Ja ens anirà bé, no? Algun dia de tranquil·litat, però la cosa es torna a animar.
1: Ja per tots els gustos, o sigui que, com que mai plou el gust de tothom, doncs avui ho repartim una miqueta. No nosaltres, sinó les de dalt, eh?
0: Perfecte. Ara de seguida en parlarem, però també moltes altres coses, amb el picó, curiositats, aquesta música que agradarà al 100% dels oients. Però aquest matí també parlarem amb una eminència. Em fa molt content tenir aquest programa, perquè l'admirem i l'estimem moltíssim, el doctor Antoni Trilla.
2: Quantes vegades el vam entrevistar durant la pandèmia, eh? I després.
0: Durant la pandèmia, sobretot, però abans i després de la pandèmia també. El Toni Trilla sempre al peu del canó, nen.
2: Una autèntica eminència, com dius, Xavi, que s'acaba de jubilar, doncs, com dèiem, va ser la cara visible de la pandèmia, i avui parlarem amb ell sobre la seva nova etapa que ara comença.
0: Sí, però estic content perquè no plega del tot, eh? Continuarà donant classes.
2: Això és una notícia.
0: Continuarà tenint un paper destacat a l'Hospital Clínic de Barcelona. El Trilla no pot plegar.
2: No.
0: No, home, no.
2: I estem molt contents per això. Fa una mica un pas al costat, però continuarà a mantenir-se actiu, eh?
0: Sí, perfecte. Sí. I d'aquí una estona, Santi Villas.
2: Uf, i tant, el codirector de Cara al Show de Marc Giró a La Sexta, però moltes altres coses. Més de 30 anys amb una gran trajectòria als mitjans de comunicació. Té un Ondes a la butxaca per Late Show, el programa que va marcar, que ha marcat un abans i un després en aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, Xavi. I també amb ell farem repàs de la seva trajectòria. També ha estat reporter, flamant reporter de l'Intermedio del Gran Wyoming i també col·laborador habitual d'Anna Rosa Quintana. I ara veig, Xavi, que estàs donant una ullada a una panera, però que, escolta, és que se'm fa la boca d'aigua només veure-la, eh?
0: T'anava a dir, Alfred, si haguessis de triar un d'aquests productes, quin triaries? Aquesta panera preciosa que regalem avui als oients del matí de Ràdio 4, per gentilesa dels majoristes de Mercabarna. Mira quina fruita, tu.
1: Només una peça puc...
0: Un parell.
1: Home, doncs...
0: Ja m'engranes, eh? M'engranes, diu aquí a Barcelona.
1: Oh, la magrana m'encanta, sí.
0: I és bona antioxidant, tu. Bueno, el codony, kiwis, prunes, caquis. Què és això? Un meló. I aquí què hi ha? Moniatos.
1: Carxofa.
0: Això, tropical, no sé què és això.
2: Xirimoia. Xirimoia, m'encanta.
0: Una carbassa, tu. Sí. Una pinya tropical.
2: Uf.
0: Castanyes. Mira, jo les castanyes... M'encanten, tio. Mira quines castanyes, tu. Uah, això és castanya de qualitat. Sí o no? És grossa, eh? A Catalunya és més bona, més gustosa, però més petita. Deu venir, potser ve de Galícia, aquesta. En tenim a Prades, al Montseny... T'agraden les castanyes o no?
1: N'havia anat a buscar amb els amics moltíssimes cap al Montnegre.
0: Que bé, que bé. Doncs d'aquí una estona, oients, regalarem aquesta panera que és impressionant. Els que ens veieu, justament la tenim aquí damunt la taula, carregadíssima de tot i més, i us direm quins són els millors productes de la setmana. Què hem de comprar aquesta setmana al mercat? En parlarem amb l'Elisabet Carvajal. Si voleu aquesta panera, heu d'endevinar, heu d'encertar el so del dia, sí? Fàcil avui, no és complicat això. Escolteu, mira.

0: al 900-454-455.
1: 900-454-455.
0: I ara vindrà el Villas. I qui més vindrà aquest matí?
1: Doncs mira...
2: Lo Pau de Por!

0: infern.
1: Veus, Pico? Diu, aquí l'estiu és un infern, és ben bé així, eh? Ha acabat boira tot l'hivern, diu lo Pau.
2: Sí, sí, aquest extrem, eh?
1: Pons, os, és així, això.
2: I tant, i tant.
1: Extrem i tan extrem.
2: Sí, una miqueta dur, com correspon a aquelles terres.
1: Sí, hi ha molta gent a qui agrada la boira allà, és curiós.
2: Sí, sí, el que passa que quan dura més de 10 o 15 dies... Bé.
1: A mi saps quan m'agradava? Estic molt sonat, ja ho saps. Quan era gebradora.
2: Oh,
1: tot el dia i durant molts dies sota zero. Aquell paisatge, el fred, i la gent deia, però com et pot agradar això? Doncs mira, a mi el que m'agrada és que nevi a l'hivern, a cotes baixes, però quan tenia anticicló el consol era aquest. És a dir, tot allò gebrat, amb una mini branca, un gruix... Uah!
2: Que a vegades pot ser perillós perquè s'acumula tan gel que pot trencar les branques.
1: Sí, senyor. Doncs mira, tenim a la gran Marta Inglés i a la Laia Casanova al control de so. Falten 2 minuts i mig per 11:45. Anem amb el Pico, va!
3: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Mira, jo quan et veig a tu, el fred, sempre m'ha passat això, ja ho saps, aquí i altres llocs. La gent em deia, mira, quan arriba el Pico li canvia la cara, el Xavi. Em passa amb tu, em passa amb la Montse Folk, em passa amb la Marta Tips, em passa amb l'Opau de Pons, em passa amb tots els col·laboradors i col·laboradores d'aquest programa. Noi, és així, això?
2: Bé, perquè també compartim una afició, una passió, no?
1: Sí.
2: Això també ens
1: som una mica diguem... bastant iguals en moltes coses. Això em passa amb l'Opau, també.
2: Clar, home,
1: bastant iguals.
2: A veure, compartim cosetes. I avui, a veure, tenim molta teca per dir. I primer de tot començaria amb què va passar dissabte a la tarda, nit i matinada de diumenge. Perquè ens vam quedar bocabadats tots davant de la possibilitat de que s'estava formant un Medicane. Recordem, Medicane és de Mediterranean Hurricane, una barreja de les paraules huracà mediterrani. És a dir, que es forma un petit ull, com si fos un huracà, a la Mediterrània, amb vents molt forts al voltant, doncs bé, semblava que es formava això cap a Eivissa en direcció directament cap a la costa catalana.
1: Sí.
2: A veure, el Medicane n'hem tingut a la Mediterrània, diversos. El 2024, un a Líbia va provocar vents de 100-120 per hora, tempestes molt fortes, etc. A Grècia va haver un altre, el que passa que estan augmentant en freqüència els últims anys. Però no va ser un Medicane. Ara ja sabem què és el que va passar. Però què coi va passar que va estar diverses hores amb tempestes que s'unien unes amb les altres, 100 litres, 150, 200 litres, durant 3-4 hores seguides, llamps i trons, algunes comarques, lògicament, no podem generalitzar. Doncs bé, el que va passar va ser el següent. Durant la tarda vespre de dissabte es van formar enormes tempestes sobre el mar, entre les Balears, València i Catalunya. Aquestes tempestes són fortes i enormes, alimentades per una aigua del mar absolutament tropical, com si es tractés del Carib, es van unir unes amb les altres. I, un cop unides, van començar a rotar amb sentit antihorari. És a dir, va ser la gènesi, l'inici de la formació d'un cicló tropical. Fet que, segons els científics, no havia passat mai a cap lloc de la Mediterrània. A cap lloc. Ni a la Mediterrània Oriental, ni a la Central, ni a l'Occidental.
4: Ja, fet històric.
2: És un fet insòlid, històric, del que
1: no
2: tenim precedents.
1: Mai,
2: no havia passat
1: mai.
2: Llavors...
4: El que sí és cert és que el Medicane no es va arribar a formar, eh?
2: No. La diferència entre un Medicane, que és més probable que es formi amb un cicló tropical, és que el Medicane comporta vents molt forts i és una miqueta més petit de diàmetre, mentre que el cicló tropical, compte que no va ser un cicló tropical, va ser la ciclogènesi, l'inici de la formació. Després no es va formar, No es va formar. Però, clar, l'explicació és aquesta. I per què ha passat això? Clar, com que no tenim punts de referència, no ha passat mai, era difícil fer una previsió. Què coi passarà? Perquè no tenim referències. Doncs, lògicament, l'explicació és molt fàcil. Hem tingut un estiu insòlid, com mai, de 4 mesos, de temperatures insistentment altíssimes, el mar està a unes temperatures com mai s'havien enregistrat, i ja està, s'han donat les condicions. Vent molt humit de llevant, una miqueta només d'aire fred a les capes altes, i es va formar aquest fenomen.
4: Què hagués passat si s'hagués format aquest cicló?
2: A veure, no ho sabem. perquè no, no ha passat mai. No ha passat mai, però si es comporta com un cicló tropical típic de les zones tropicals, home, llavors hauria sigut un fet encara molt més seriós. Però, clar, les característiques eren d'inici de cicló tropical. Bé, ja tenim l'explicació. Què va passar el dilluns? Clar,
4: que ens, és va, que ens va agafar tots...
2: Ens va agafar tots.
4: Que pensaven que no seria tan fort.
2: Hem
4: no?
2: de confessar que ningú havia previst el que va passar. No ho preveiem. Una altra sorpresa del mar tropical que estem tenint. Es va formar un altre cop una sèrie de tempestes molt potents. Es van formar nuclis secundaris, un al Vallès Oriental, que va passar el que va passar a Granollers,
1: sí.
2: Un altre a la ciutat de Barcelona, va tornar a haver inundacions, després algunes zones del Maresme, en fi. Clar, són fenòmens extraordinaris que és molt difícil realment preveure quan es formarà. I després, apa, la cirereta. Què va passar dimarts, dimarts, abans d'ahir, al vespre nit, vam rebre un altre cop un alert, que atenció, ja havien tingut inundacions cap a Tarragona, cap a Xerta, i anava avançant cap al Garraf, Baix Llobregat i Barcelona. Bé, va arribar la tempesta, 20, 30, 40, 50 litres, per tant, no va ser per tant, no va ser tant com s'esperava pel que fa precipitació, però déu-n'hi-do, però el que ens va sorprendre, i a mi personalment, que vaig estar mirant la tempesta cara a cara des del sobreàtic que tenim allà, a l'Eixample, amb uns finestrals que donen a llevant, doncs us prometo, de veritat, jo no tinc brontofòbia. Sabeu què és la brontofòbia?
4: No, no, no.
2: La brontofòbia és fòbia a les tempestes. La gent que té pànic, que té molta por.
1: A mi m'encanten, hi ha molta gent que ho pateix.
2: Sí, la Madonna. La Madonna no...
1: Molta gent.
2: Quan li diuen que hi ha la tempesta, cancela el concert.
1: Ja, a mi m'encanten.
2: Bé, doncs em vaig espantar una mica, i amb la parella que estàvem... Que les tempestes no li agraden, però tampoc no li passa res. Vam quedar els dos. Ostres, però ho veus?
1: El que ho passa malament és el Luc, els gossos.
2: Sí,
1: que...
2: el Luc en aquest cas es va espantar força.
1: Sí. Bé,
2: sabeu què va passar? Durant 5 minuts, 5... Sí. Habeu vist la Guerra de los Mundos, la Guerra dels Mons? No, I al principi, no, amb no, no, Tom Cruise... de l'Spielberg,
4: sí,
2: al principi hi ha uns núvols molt raros,
4: sí, veritat,
2: i comencen
4: sí.
2: a caure llamps, i són extraterrestres que van viatjant cap a la Terra a través del llamp. Doncs durant 5 minuts a la zona entre Montjuïc, la part baixa de Barcelona, les Rambles, Eixample, Sants, en aquesta zona van començar a caure llamps núvol terra d'una extraordinària potència cada 3-4 segons.
4: Uf.
2: Veies ras, bum, bum, bum, bum,
1: espectacular, un espectacle.
2: Però, o sigui, dius, però què està passant?
1: Sí.
2: Bé, un dels llars va caure en una torre de control de l'aeroport de Barcelona i va provocar avaries. Després va parar, va continuar els llamps normals. O sigui, veus una quantitat d'energia que està alliberant el mar en formació d'aquestes tempestes? Per sort, aquesta situació avui fa punt i final. I les tempestes que tindrem avui, que ara en parlarem a la previsió, són de diferent característica, no són estàtiques, ja es mouran i no duraran tant, però posarem punt i final a una situació extraordinària, increïble.
1: Sí, però atenció al que podria passar d'aquí a no massa dies a Catalunya, que després en parlarem també amb l'Alfred. Estava mirant aquí dades del Meteocat, no rem, 5-6 dies com a molt, mira, aquest octubre.
2: Ho tinc.
1: Uf,
2: ho tinc aquí.
1: Granollers, 361,5.
2: És que és una passada.
1: Dades del Meteocat.
2: Més de 360 litres de Granollers en pocs dies.
1: És una passada, això, Alfred.
2: Un altre rècord a l'estiu de calor, rècords ara de tempestes. Mira, dades de l'Observatori Fabra de Barcelona. Al setembre, amb 3 o 4 tempestes molt fortes, ja van caure 159 litres. I aquest octubre ja passen dels 250 litres.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: És a dir, que enguany ja porten 740, quan normal hauria de ser que ara portarien 440.
1: Correcte.
2: És a dir, que en un mes ha plogut més que amb tot el 2022...
1: Sí, senyor.
2: O amb tot el 2023, anys per això de la sequera.
1: Sí, senyor.
2: I l'última dada que volia dir.
1: Digues.
2: O és que cauen quatre gotes, això ho va dir un tertulià, l'altre dia ho vaig sentir. No, no aquí, No aquí.
4: Ai, els tertulians, de vegades.
2: No, sí, es passa.
1: Ai, els tertulians d'altres programes, d'altres emissores de ràdio.
2: Cadascú escombra cap a casa seva, Bé, és que cauen quatre gotes i s'inunda la Ronda de Dalt.
1: amb quatre gotes.
2: Que no són quatre gotes. Que
1: però
2: són
1: on és el rigor d'aquests programes que escoltes,
2: 150 Picó? Litres que cauen a Collserola, aquella aigua es canalitza cap a la ronda, i és que 100 o 150 litres... D'acord, ei, que s'han de millorar els embornals, que s'han de millorar...
1: Sí, 100% d'acord, home.
2: Però escolta'm,
1: no estem preparats, tampoc. Cauen
2: 100-150 litres a París, a Londres, a Estocolm, a Amsterdam, i hi ha un caos increïble. I a Barcelona tenim la gran sort de tenir els dipòsits pluvials. En recordem-nos de les tempestes dels anys 70, 80, 90, quan encara no s'havien construït, la plaça Cerdà, sempre inundada. No es parlava mai de la plaça... No es parla mai ara de la plaça Cerdà. El Paral·lel, el carrer Cartellà... El carrer Cartellà a Horta.
4: Al costat de casa.
2: Que baixaven els cotxes per allà, me'n recordo, l'any 87 o l'octubre, baixant cotxes. Tot això ja no passa perquè tenim els dipòsits pluvials. Ei, que ningú m'ha dit que ho digui per
4: No, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va fer referència a això. Ah. Que en els últims anys s'havien construït, recordo, al voltant d'uns 10-15 dipòsits pluvials, i gràcies a això, diguem que la cosa no ha anat a més.
2: Exacte, i està previst construir més. I compte que s'han construït amb diverses legislatures d'altres partits polítics, vull dir que
1: correcte, i tant.
2: O gràcies a aquest,
1: que no entrem en tema polític, que si no...
2: No, però és un rotllo. Bueno, en fi, aquestes són les dades que us volia comentar.
1: Molt i bé.
2: Que
1: són... Però veig l'Ametlla de Mar, aquest octubre, sí. 330 litres. Les Cases d'Alcanar, 320. El Raval, a Barcelona, 281,6.
2: El Maresme.
1: Uau, el Perelló, 280. Cabrils, 277.
2: Cabrils, és
1: Mataró, 271.
2: Buah. Això quin interval, dius?
1: Octubre.
2: Només des de l'1 d'octubre, sí, en una setmana.
1: Sí, amb menys, perquè al final, no?
2: Pensem que aquests...
1: Ahir ja no va ploure, molts
2: aquestes
1: llocs.
2: Localitats, la mitjana de tot el mes d'octubre és de 80 a 90, 95 litres, més o menys, per metre quadrat, que és el mes més plujós de l'any. Però, clar, de 80 a 90 a 270, i ens trobem a la primera setmana d'octubre...
1: Sí. Mira, el Lac Redon ja porten 1.088 litres aquest any.
2: Sí, però el Pirineu està... El Pirineu de Lleida està amb sequera.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
2: Els rius de Lleida baixen la mitjana.
1: Mira, digueu, i més avall, a Ponent, avall? Amb el tema de les olives i tot. Ara, sort que l'altre dia els va ploure, també, perquè
2: sí,
1: ja era hora.
2: Sí, enruixat, sí. Sí. Els pantans de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre... estan al 55%, mentre que els de les conques internes de Catalunya, Ter, Llobregat, etc., estan al 75%.
1: Mira, a Molló aquest any ja portem 945 litres. A Viladrau, 892.
2: 892, però és que hi ha localitats de la costa catalana que estan passant dels 700, com la mateixa ciutat de Barcelona.
1: Sí, senyor.
2: O sigui,
1: Ai, que bé. Escolta, que plogui, tu.
2: Escolta'm, tenim una previsió molt llarga. Uf! I després músiques. Què fem?
1: Passa volant. El temps sempre, i quan et tinc al costat encara més, Picó.
2: I després tinc una anècdota bastant xula.
1: Home, endavant.
2: No, però vols dir que...
1: Sí, home, sí.
2: Ens durarà per tot.
1: Una miqueta més, sí.
2: Sí?
1: Sí. Una mica més, sí. Sí, home, sí. Tira.
4: Endavant.
2: Vale. Va, el Déu Tor.
4: Oh, m'encanta.
2: Aquesta us agradarà.
4: Clar, el Déu de Conan, el bàrbar.
2: Sí, per exemple. Sí. Clar, amb tants llamps, qui els provoca, els llamps? No és una electricitat atmosfèrica, és el Déu Tor. No ho sabíeu, això? Déu Tor, de la mitologia germànica i escandinava. Viatja en un carro, per cert, tirat per dos bocs. Bocs, en castellà es diu macho cabrío, em sembla, no? Sí, sembla que són macho cabrío.
4: Sí, diria que sí.
2: Sí, per dos bocs. Va, doncs va amb un carro solcant el cel, provocant els llamps i els trons, eh? És capaç de controlar els fenòmens meteorològics i repercuteix en la qualitat de les collites. Imagineu si és important, eh? Els llamps, per cert, surten del seu martell, que es diu... Mjolnir.
4: Sí, no, per això és un dels personatges de ciència ficció superherois més coneguts, eh?
2: Clar, Thor. I els seus llamps, per cert, els llança contra molts conreus perquè així es maduren bé, o sigui que en el fons és positiu. Ja que posseïa, com un gran déu, el do de fertilitzar els camps. Els pagesos escandinaus, per cert, molts pagesos escandinaus porten sempre un amulet en forma de martell. Quan tenia gana, es menjava els bocs, pobrets. Però, cap problema, els tapava els ossos amb la pell dels mateixos bocs i amb el seu martell poderós, patapum, es retornava a la vida. i, per tant, continua viatjant. Vivia, per cert, amb la seva esposa i fills en un palau que tenia 540 habitacions. Déu-n'hi-do, quin palau. Una de les seves filles, i acabo, Trud, una de les seves filles es va prometre amb un nan. Mm-hmm. Val?
1: Jordi.
4: Sí, sí, sí, sí.
2: Thor, per treure'l del, per treure-se'l del damunt, no volia que la seva filla es casés amb un nan, li va dir que havia de demostrar la seva saviesa contestant-li amb ell, amb el Thor, una sèrie de preguntes. I el va citar una nit. Les converses es van allargar fins l'alba. Què va passar? Que els nans, a la que surt el sol, es tornen en pedra. Per tant, el va citar, li va fer totes les preguntes, es va allargar, va sortir el sol i patapum. El nan es va convertir en pedra i així no es va casar. Aquesta és l'anècdota.
4: Fantàstiques.
1: Ai, que portes músiques de sèries actuals. Molt conegudes, pels que veieu sèries, pels que no ens veiem...
2: Bé, és que són tan conegudes que jo crec que ho
1: sé. Sí, fins i tot els que no veiem sèries.
2: Potser sí, jo crec que sí. A veure, va, anem a començar, espera que la tinc aquí. Va, anem a començar per una... El compositor és John Lund, i és una música molt agradable d'escoltar, britànica, d'una sèrie britànica que jo crec que molts la coneixen. La sèrie és... No, direm el nom de la sèrie després.
1: Ah, va, perfecte, em sembla bé. Sí, sí.
2: A veure si la coneixen.

0: No tinc ni idea, però m'encanta.
1: A mi també, a mi també.
2: És molt maca, és molt maca. És deliciosa. Diem la sèrie, doncs, aquesta és potser la menys coneguda per la major part de la població. Downton Abbey.
1: D'acord, sí.
2: Downton Abbey.
1: Una gran sèrie britànica.
2: Una molt bona sèrie britànica. Sí, sí. Sí que ara s'han fet pel·lícules, també. Per
0: preciosa, tu.
2: Anem a la segona. La segona, a veure, és que només començar, jo crec que molts la reconeixeran en seguida.
1: A veure.
3: Som-hi. Oh! Oh, com m'agrada. És que... Mi és pell de gallina. Batallites, mare meva. Gràcies per aquest moment, Alfred.
2: Esperem que entri l'orquestra, eh?

0: Doncs sí, digues el títol.
1: Joc de Trons. Uf, mira, m'acabo de veure la tercera temporada de la prequela, La Casa del Drac.
0: Ah, perquè, oh.
1: Per cert, tu series més de la casa Targaryen, dels Stark... Sí, dels Stark, no? Que són, sí.
0: Sí. L'he vist, per cert.
1: O dels Lannister.
0: És que tots tenen pros i contres.
1: Tots tenen la seva cosa, sí. Tots tenen la seva cosa.
0: Sí, els Stark en cau molt bé, però saps que l'he vist 5 vegades?
1: Ah, sí?
2: 5 vegades. 5 vegades, tu?
0: 5 vegades.
1: Doncs mira, jo l'he vist un parell.
0: I no em cansa, no?
1: És que és fantàstica aquesta banda sonora.
0: El compositor és Ramir Djawadi, és el compositor, i la música és irreconeixible. I anem a la tercera. Canvi radical d'estil. I aquest sí, jo diria que el 100% de la població el reconeix. Tu també, ja veuràs.
2: A veure, va, som-hi.
0: Som-hi.

0: Cambio radical, ¿eh?
1: Jo crec que ningú no coneix això, no? Oh, deixa, home. Oh, que bo.

0: entra el xilòfon. El compositor és el gran Danny Elfman, compositor de pel·lícules de Tim Burton, d'Homes de Negre, de Spider-Man i, lògicament, dels Simpsons des del 1989 i continua encara.
1: Sí, senyor, sí, senyor.
0: Oh, ja està.
1: Quin bo.
2: Fantàstic, eh? Vinga. Ha estat un viatge de sí. Contrastos, eh?
0: Sí, de contrastos.
2: M'ha encantat. Sí, sí. Encantat.
1: Perfecte. Doncs atenció, perquè arriba el moment de parlar de la previsió meteorològica. Sí. Quin octubre? I espera't, potser. No?
0: A veure.
1: Anem a pams, al fred.
0: Dèiem abans que era per tots els gustos, i és que, efectivament, a veure, portem des de finals de setembre amb tempestes, aiguats, en fi, que no s'acaben. Doncs sí, s'acaben. I fins i tot molts s'alegraran. Potser no tot arreu, perquè és que encara falta que plogui molt a l'interior de Catalunya. Però vaja, hi ha una pausa. Anem a pams. Avui encara és un dia complicat. De fet, ara estan descarregant ruixats a punts del Pirineu Oriental, a l'Empordà. Per cert, ahir al vespre va haver una gran tempesta a tota la península del Cap de Creus, amb gairebé 60 litres per metre quadrat.
1: Déu-n'hi-do,
0: Llançar.
1: Déu-n'hi-do, llançar. Sí, senyor. Sí. Sí,
0: doncs
1: senyor.
0: Bé, ara estan caient ruixats en aquella zona, cauen ruixats cap a la Selva, cap al Gironès, cap al Maresme, i estan viatjant cap al sud. Per tant, aquesta tarda vespre, atenció, perquè hi haurà algunes tempestes localment fortes i amb calamar-se, però que viatjaran, no estaran hores descarregant, cap a les comarques del sud de Girona, perquè al nord entra i a la tramuntana. I aniran viatjant cap a la tarda, cap a les 5, 6, 7 de la tarda, 8 del vespre, cap a les comarques del Maresme, Vallès Oriental, Barcelonès, àrea metropolitana de Barcelona i difícilment potser Baix Llobregat, però més cap al sud no. Cap al sud no. I això sí, per tant, en compte amb aquestes tempestes que avui encara descarregaran en aquestes zones que hem dit. Entrada de la tramuntana, del mestral i una clara baixada de la temperatura. Aquells que continuïn amb màniga curta, encostipats i màniga curta seran força compatibles. Demà, almenys ho avisem.
1: Quina manera més maca de dir-ho.
0: A veure, és el que hi ha. Llavors, demà divendres, canvi total del temps. Fresca, per no dir una mica de sensació de fred al matí, atenció amb això de la màniga curta que dèiem, temperatures ja de tardor, i sol tot el dia, alguns nuvolets, però vull dir, res, a primer dia sense cap precipitació, creiem, a cap lloc de Catalunya. A tramuntana i mestral, que a la tarda ja s'afebliran. Dissabte, a veure, domini del sol, alguns núvols alts, cap precipitació, temperatures màximes pujant. Diumenge, passa la cua d'un front, ni una precipitació, no plourà, alguns núvols alts, mitjans, observo que t'han terminat, temperatures més altes, sobretot les màximes. Dilluns, que és festiu,
1: 12 d'octubre.
0: La mateixa situació. Tranquil·litat. Tots aquests dies de pont... Bueno, és pont o no? Bé, és igual.
1: És cap de setmana llarg. Nosaltres no, que treballem. Dilluns farem programa no de 10 a 1, de 9 a 1.
0: Apa.
1: Sí?
0: Molt bé.
1: Per tant, aquí serem, eh?
0: Molt bé. Doncs dilluns també. Tranquil·litat, sol, alguns núvols, en fi, res. Cap precipitació, ningú que pateixi. I avancem. Dimarts, la mateixa situació, tranquil·litat. Dimecres, segurament la mateixa situació. Per tant, ens trobem davant un divendres, dissabte, diumenge,
1: dilluns, dimarts.
0: I segurament dimecres, 6 dies seguits de tranquil·litat, que ja va bé per moltes comarques. A partir de dijous, divendres, es presenta un inici de canvi de temps. Van forts, els models, van forts per més enllà. Però jo crec que això haurem de deixar-ho per dijous vinent.
1: Ho deixarem per dijous de la setmana que ve. Ho acabarem de confirmar. Mira, no marxis, Alfred.
0: No.
1: No marxis perquè això t'interessarà molt, perquè justament aquest migdia, 1:45, d'aquí a una estona, es presenta la nova temporada, la nova programació de la 2CAT. I a aquesta hora tenim el luxe de saludar en directe a l'Oriol Nolis, que, com sabeu, és el director de la 2CAT. Oriol, com estàs? Bon dia.
3: Molt bé, bon dia. El luxe és meu de poder parlar amb vosaltres.
1: Gràcies, Oriol. Mira, m'enganxes aquí amb el Picó, tu, amb l'Alfred Rodríguez Picó. Escolta, en primer lloc, felicitats, Oriol. Perquè
3: gràcies.
1: Porteu un any, només un any.
3: Portem un any.
1: Heu aconseguit un 20% més d'audiència i m'han dit que aquest setembre acabes d'obtenir la millor dada dels últims 18 anys.
3: Acabem, perquè això és una feina...
1: Acabeu, ja ho sé, home.
3: de tots, de tot l'equip de Ràdio Televisió Espanyola, també de la gent de Ràdio 4, que sabeu que treballem plegats i que mantenim intentem estrènyer la possibilitat de col·laborar amb coses, però sí, estem molt contents per aquestes dades que tu deies. Estem a uns dies del primer aniversari, vam començar el 13 d'octubre de l'any passat. Per cert, ho celebrarem amb la retransmissió en directe el dia 10 del concert d'Oques Grasses, a 8:45 del vespre.
1: Sí,
3: i avui, com deia, doncs, presentarem moltes coses noves. La programació en directe continua, 8 hores cada dia, sumem un nou prime time, del 7 de la setmana en tindrem 5 ja en català, el divendres la pel·lícula de la 2 serà en català.
1: Bé.
3: Incorporem nous prescriptors, l'Eric Harley, el Toni Clapés, la Judith Martín, en fi, passaran moltes coses bones aquesta temporada, i el que ens fa, i estem molt contents de poder dir, és que hem arribat per quedar-nos, que una de les coses que hem vist i de dubtes que teníem quan vam començar és qui hi hauria a l'altra banda, no? Si hi hauria gent amb ganes de veure el que fèiem, i això indiscutiblement ja podem dir que ha passat, i per això amb moltes ganes arribem amb totes les novetats que presentarem avui.
1: Cada vegada més gent, sí? Cada vegada més català a la 2CAT,
3: sí,
1: important subratllar el paper en l'ús del català, no? Importantíssim i necessari, tenint en compte que tots els estudis diuen que l'ús social del català està en retrocés, Oriol.
3: Sí, sí, aquesta és una de les funcions que nosaltres teníem encomanades, i per això el Consell d'Administració de Ràdio Televisió Espanyola ens va encarregar posar en marxa aquest projecte, perquè com a Ràdio Televisió Pública d'Espanya estem compromesos en invertir això que tu deies, no? El retrocés de l'ús social del català, que una manera d'ajudar a invertir aquesta tendència és amb més propostes, amb més oferta de televisió en català de qualitat i complementària a la que existeix a d'altres llocs, perquè els programes que estem fent i com els estem fent, doncs jo crec que hem demostrat que ja tenen una senyal, un denominador comú, una identitat, que és la pròpia de la 2CAT.
1: Bé, has esmentat diverses novetats de les que presentareu d'aquí a poca estona. Ja has dit Toni Clapés. Escolta, deixa que et feliciti per aquest fitxatge. De veritat, m'encanta que tinguis el Clapés a la 2CAT, també que tingueu el Clapés a la 2CAT. Oriol, quin dia començarà el seu programa? Quin dia anirà? Quina hora? I de què anirà? Ens pots avançar alguna cosa?
3: Això serà la setmana vinent. Ara no, encara no voldria dir, m'han dit, sobretot no diguis res fins que no estiguem bé, però bueno, per això serà la setmana vinent.
1: Sí.
3: Pensa que una de les coses, a veure, a la primera temporada no ens va donar, no vam tenir temps de fer o d'estrenar tot el que hauríem volgut, i una de les assignatures pendents que teníem era una mica amb l'humor una mica gamberro. I això és el que podrem veure en el programa del Toni Clapés, un programa en el que ell se sent molt còmode, està molt divertit.
1: Que gran.
3: I jo crec que la gent s'ho passarà molt, molt, molt, molt bé amb aquest programa. Cervells mínims, el títol ja és tota una...
1: Sí, senyor.
3: Una declaració d'intencions.
1: Escolta, t'ho agraeixo molt. Sé que tens el temps just, Oriol, perquè esteu a poca estona d'aquesta presentació, que lògicament seguirem també des d'aquí en directe. Escolta, mil gràcies, felicitats una vegada més, i escolta, ens anem veient com sempre. Gràcies,
3: Oriol.
1: Gràcies
3: a vosaltres i a la feina que feu des de Ràdio 4. Una abraçada per tot l'equip.
1: Igualment, gràcies. Una abraçada forta. Que vagi bé, Oriol.
3: Adéu.
1: Adéu. Ai, senyor.
2: Cervells mínims, El nom ho diu tot i no diu res, de moment.
1: Tota la setmana que ve, per anar dient més coses, que vingui un dia el Toni Clapés, l'escriuré ara mateix.
2: Doncs vinga.
1: Home, que ens presenti aquí aquest fantàstic programa que molt aviat podrem veure a la 2CAT. Alfred, un milió de gràcies, com sempre.
0: Molt bé.
1: Ens veiem dijous que ve, no?
0: Qualsevol novetat ja ho sabeu.
1: Bé, ens veiem abans, tu i jo, ja parlarem.
0: Molt bé.
1: Sí, quedem un dia d'aquests. Que vagi bé. Gràcies, Alfred. Mira, 4 minuts per 12:45.
4: Jo només vull veure elefants volar.
5: Ràdio 4 t'ofereix el darrer concert d'Oques Grasses. Dissabte 10 d'octubre diuen adéu als escenaris des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Dissabte, a 9:45 de la nit, en directe, el comiat d'Oques Grasses. A Ràdio 4.
6: Ràdio 4.

0: Com està, Ramon?
1: Què tal?
0: Doncs home, content, mira.
1: Contents, molt contents, no?
0: Ara parlant amb el Picó, amb l'Oriol Nolis, avançant aquestes novetats de la 2CAT, i a aquesta hora tinc el luxe de parlar amb una persona que admirem i estimem moltíssim, que és el grandíssim doctor Antoni Trilla. Toni, què tal? Com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, Xavi, bon dia.
0: Escolta, em t'he de felicitar o què? Perquè a mi el sí. que m'agrada és que... Diu, em jubilo, sí, però no del tot, Toni.
2: Sí, bueno, em jubilo tècnicament sí, del tot, perquè no d'això, ja he arribat als 70 anys, per tant, edat reglamentària a la universitat i a l'hospital, i el que podem, afortunadament, és continuar fent determinades coses, òbviament no de tipus laboral, perquè ja no treballem com a tals treballadors, sinó que podem fer les posicions que s'anomenen com a professor emèrit o consultor emèrit de l'hospital, que en realitat doncs, aportes part de la teva experiència, pots mentoritzar a joves, des del punt de vista de la uni pots fer dirigir tesis, dirigir treballs de recerca, fer algunes classes sense tapar ningú, que és el que es tracta, de que hi hagi relleu i que vagin agafant una mica el que feies tu, i per tant ens mantenim molt lligats mentalment d'alguna manera a la feina que fèiem, d'una altra manera des del punt de vista laboral claríssima que és així, i per tant no val la pena discutir gaire, no? El DNI no miente, que diu.
0: Bé, escolta, quin comiat, eh? Jo diria que especialment emotiu, Toni Trilla, un passadís d'honor amb estudiants, professors, companys... Mira, escolta.
3: Gràcies per haver-me brindat el privilegi d'aprendre amb vosaltres, de vosaltres i al nostre costat al llarg de tots aquests anys.
0: Quan he vist aquest vídeo, pell de gallina, Toni Trilla, clar, tu quan et trobes amb tot aquest passadís, amb tantíssima gent, companys, alumnes, professors, sí. Què sents en aquell moment? Pues, no sé si t'ho esperaves tant.
2: No, que va. Em van mantenir enganyat el 98%. L'únic que sabia és que aquell dia hi hauria un acte i que jo em vaig demanar, dic, jo puc parlar? Diu, sí, vostè parlarà, però em diuen tal, i especialment no pot sortir del despatx fins que li diguem. I jo, vale. I pensava, bueno, recordeu que hi ha persones, els de la delegació d'alumnes, col·legues, que em faria il·lusió que hi fossin. Vostè no pateixi. Vale. Total, que quan obro la porta del despatx, perquè em van tenir retingut no per la Guàrdia Civil, sinó per la meva secretària, no pot sortir, jo no vaig caure. Dic, bueno, pues ja està. Obro la porta i veig uns quants alumnes, però la primera visió eren uns quants al passadís. I dius, el que tens davant, no? I vaig pensar, ostres, que bé, que xulo, hi ha alumnes meus aquí, i a més molts amb la samarreta del Barça, perquè aquí som molt culers tots nosaltres, no? I vaig mirar tot el passadís i tot el recorregut que anava cap a dalt conforme anava avançant, i em vaig quedar absolutament astorat, sí, del tot.
1: Doctor, sóc el Ramon Castelló. Una pregunta, perquè hi ha una cosa que... Sí. que vostè té molts reconeixements a la seva trajectòria, però quan un descobreix aquest efecte de tu a tu, d'aquests darrers estudiants, però també des de tots els que han passat al llarg dels anys, de tota aquesta gent que es posa d'acord per fer una sorpresa, què emociona més?
2: Jo crec que això, clarament. És a dir, ja la Taia m'ho van preguntar. Diu, més que tots els premis, dic, home, el Premi Nobel segurament no, però com que mai me'l donaran, ni tinc intenció, ni tinc la capacitat, doncs encantat. La veritat és que és una cosa molt emocionant, bastant, diria, excepcional, i aquest fet, i sobretot qui va participar, que van participar tots els alumnes, companys meus, companys de l'hospital, doncs l'únic que m'omple és d'una gran emoció i d'una enorme gratitud per tots els anys que hem compartit i, com deia, aprenent uns dels altres, que és el millor que et pot passar, no?
0: Mare meva. Escolta'm, digue'ns una miqueta com estem, perquè aquest mes de setembre, de cop i volta, han començat a aparèixer alguns casos de Covid a Catalunya, quan la campanya de vacunació no va començar fins al passat 5 d'octubre, diguéssim. També l'altre dia parlàvem amb doctors que ens deien que hi havia alguns casos de grip A. Què està passant? Està arribant de manera molt puntual aquest any, això, o per què?
2: Bueno, en el cas de la Covid, Xavi, no té encara rellotge. No és estacional tan clara com la grip, que vol dir la grip habitualment vol dir hivern o els voltants de Nadal, alguns anys es pot avançar, alguns anys es pot endarrerir, però més o menys sabem, per entendre's, que és molt difícil que hi hagi grip a la primavera o a l'estiu o a la tardor. Però la Covid ha fet onades tots aquests anys, amb diferència, doncs, alguns a l'estiu, altres no s'ha convertit encara en un virus que tots esperem que amb temps, no sé, el problema és que no sabem quan, adquireixi una certa estacionalitat i sigui una mica més previsible. Per tant, no es pot dir que ha arribat abans d'hora perquè tampoc s'ha sabíem quan arribaria o quan pujaria.
0: D'acord.
2: Primera, no és que hagi arribat, és que no ha marxat, és a dir, l'únic que ha fet és activar-se una mica més. I això significa que ara els casos de Covid que han suposat aquesta notícia, no estan pujant i tal, doncs vol dir sí, encara hi ha el virus. El virus, afortunadament, entre tots els anys que portem, les vacunes que ens hem posat, les vegades que ens hem infectat o les dues coses alhora, ara, afortunadament, excepte per les persones de més risc, que és a les que es recomana la vacuna, vacunació, és una malaltia, no diré com la grip encara, perquè té algunes característiques lleugerament diferents, però que a una persona sana li pot fer la vida miserable 4, 5, 7 dies, però res més. El problema és si tens 90 anys o estàs trasplantat d'un òrgan o estàs prenent un tractament immunosupressor o aquestes coses, que llavors sí que encara la Covid, menys que abans, afortunadament, però encara et podria complicar una mica la vida. I per això en aquestes persones de risc es recomana la vacunació. Vacunació que, com heu dit, sembla que arriba tard, perquè diu, bueno, ja han començat, però han començat a pujar. Igual baixa, i igual torna a reaparèixer d'aquí uns mesos, o igual fa una pujada important, i aleshores pues, tindrem més problemes dels esperats. Però és que amb la Covid no hi ha rellotge encara ni calendari. Amb la grip sí, amb la grip més o menys, bueno, comencen a haver-hi casos de gripat, també n'hi ha pràcticament també pocs, però durant algunes temporades de l'any. I és el mateix raonament. Si ets grups de risc, que són quasi idèntics, vacunar-se, i les dues vacunes, això és important, redueixen lleugerament el risc de contagi. Pot ser que no et contagis tant com un que no està vacunat, però el més important és que clarament i de forma molt ben demostrada redueixen els casos greus, els ingressos a l'hospital, les complicacions i les morts. Per tant, es tracta de prevenir la mala evolució d'una malaltia que per la majoria de la gent és poc important, però per alguns pot ser molt greu.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, aquesta tardor, aquest hivern, et sembla que patirem gaire o és complicat dir-ho ara, això? Amb el tema de la grip, sobretot, que potser es pot fer més previsió, no?
2: Es pot fer una mica més de previsió, però tampoc el que passa a l'altra part del món, a l'hemisferi sud, que mai saps si van davant o darrere nostre. Nosaltres pensem que van davant i, per tant, mirem què els hi ha passat. Doncs alguns països han tingut un nombre alt de casos, i això vol dir quan hi ha més casos, doncs sempre hi ha més casos més complicats per simple proporció, però no ha sigut una temporada especialment diferent a les temporades esperables, que pot haver-hi un cert augment de casos. Això ja ens va passar fa un parell d'anys, que va haver-hi una temporada amb molts casos, però, per tant, estem esperant que sigui una temporada, entre cometes, moltes cometes, normal, que amb la grip mai se sap què vol dir exactament això, però, de nou, si aconseguim que una bona part de la població amb risc es vacuna, tindrem menys problemes en el sistema sanitari. I això és la part important, sí, sí.
0: Molt bé. Escolta, Toni, no sé si sabràs estar gaires hores sense treballar. No t'imagino.
2: No, a mi m'agrada molt. No, a mi m'agrada el que faig, però bueno, treballar també és llegir, veure què passa al món, ara seguint coses que pues, tens més temps per fer coses i sempre tens coses que preparar i a més tens més temps per descansar i per fer altres coses que també t'agraden, però no sé com dir-t'ho. Un és metge tota la vida i llavors pues, si tens interès per seguir una mica el dia,
0: sí,
2: perquè també crec que si no et mantens el dia, pues, potser tens una gran afició que et compensa totes les hores, però si tota la vida has estat fent una cosa i deixes de fer-ho, pues, et seques, però vamos, en 30 segons.
0: Ah. Quants anys? Quants anys has estat al clínic?
2: Buf, al clínic com a treballador... Sí, no, al clínic com a treballador, 45.
0: Déu-n'hi-do.
2: I com a estudiant, doncs posa-li 6 més, des dels 51 anys en total.
0: 51 anys en total, que has vist passar generacions i generacions de metges aquí. Com ha canviat tot això, durant aquest mig segle?
2: Ha canviat la medicina, ha canviat la població, ha canviat el país, per a bé, la majoria de les vegades, tot això està així, però l'altre dia, no sé qui em deia, diu, bueno, diu, i això d'estar sempre al mateix lloc, i això és com com el Carles Pujol. Jo sóc un home d'un sol club, vull dir, començo i em retiro al mateix club, perquè a més he tingut la fortuna de, amb el símil, jugar al Futbol Club Barcelona. El Clínic i la Facultat de Medicina de la UB són molt potents, pots aprendre moltes coses, hi ha molts companys extraordinaris que a més t'ajuden quan tens problemes, perquè saben més que tu d'altres coses i tu potser saps una mica més d'unes altres, i això dona la sensació de que es pot treballar molt bé amb equip, no? I per tant és una gran sort haver tingut tots aquests anys quantitat de gent que és extraordinària, i com dic, jo sempre dic, i són bons. Diu, miri, nosaltres quan estem malalts els hi consultem. És a dir, no hi ha res millor que posar la teva salut en mà d'un company que saps que és competent i que intentarà fer tot el possible, no?
1: Doctor, i amb els companys que l'han rellevat, ja sigui el deganat, el doctor Nicolás, el doctor García Besteiro, el català de preventiva, amb quina relació manté? Intenta no fer-se molt present, allò de dir, potser no els deixo que vagin fent, o no pot evitar d'estar pendent?
2: No, és una bona pregunta. Jo, hasta aquí hemos llegado, això està clar. Llavors, les coses que fem, jo intento que ells, que són excel·lents professionals, el doctor García Besteiro, que va ser resident meu, i el doctor Nicolás, amb el qual portem treballant a l'equip de Ganal més de, sembla que són 15 o 18 anys, vull dir...
0: Ep, sembla que s'entretalla ara aquesta comunicació amb el doctor Antoni Trilla, aquí... Ara sí, Toni, ara tornem... Xavi, ara sí, endavant.
2: No, vale, perdó, no, estava dient que amb el doctor Nicolás hi ha una excel·lent relació, perquè portem més de 18 anys treballant junts en diferents posicions, tant a la facultat com a l'hospital. És una persona extraordinàriament treballadora, molt capaç, ell posarà moltes coses en marxa perquè és un gran emprenedor i domina molt la tecnologia i moltes coses d'aquestes, i jo estaré com aquell que diu, si em necessita consultar algú que no se'n recorda o no sap com es fa perquè no te'n recordes, jo encantat, i té no solament tota la meva ajuda, si la necessita, sinó tot el meu suport i tota la meva confiança, tant el doctor García Besteiro com el doctor Nicolás. És un excel·lent relleu generacional, tant pel Servei de Medicina Preventiva com per la Facultat de Medicina. Jo crec que no podien estar en millors mans, i els dos amb molt bons equips, eh? Vull dir que no és una persona sola, igual que jo, quan era degà, el doctor Nicolás ha estat molt de temps membre de l'equip de Ganal. Per tant, màxima confiança.
0: Molt bé.
1: Sí, també, en fi, també... Ara, mira, pensava, Xavi, que sentia parlar de la pesta pulmonar, dic, segur que és això de Rússia, que estem com atents.
2: No sé si
1: el doctor ara que té més temps, perquè aquí als mitjans, de segur, quan hi ha una notícia d'aquestes, el primer telèfon que ve al cap és el del doctor Trilla.
0: Sí, senyor, i tant.
2: Bueno, aquí hi ha dos coses que són curioses, interessants. La primera, jo crec que és la principal, és manca d'informació. És a dir, no se sap si se sap un cas, el segon sembla que no, que si el tècnic de laboratori havia estat a Tailàndia o va agafar el laboratori, que és el més probable. La segona és, d'aquesta pesta n'hi ha en el món encara. No n'hi ha gaires casos, però existeix. I, per exemple, és molt curiós, no em preguntis exactament per què, però Madagascar és el país que més casos de pesta pneumònica té en els últims anys. Vull dir que hi tenen bastants casos, no? Avantatges, es pot tractar amb antibiòtics, per tant, no és de bon tros una malaltia que no es pugui tractar, es pot tractar relativament bé. I segona, el contagi és veritat que és de persona a persona, però quan s'identifica un cas, doncs el lògic és que s'aïlli, es posin les mesures de precaució, que sembla que en els altres treballadors de la fàbrica aquesta o de la instal·lació aquesta russa els han posat, diguéssim, en un

0: no té que anar més enllà de la situació que tenen en el lloc concret i esperem que no vagi a més. Però, clar, peste i pneumònica són dos paraules. Peste és terror de milers d'anys, o sigui, parlar d'aquesta malaltia és buf, buf, buf, buf, i la pneumònica és la més contagiosa. Per tant, no és un cas banal, però esperem que sigui una cosa esporàdica, no? Vull dir, perdó, aïllada.
1: Molt bé. Escolta, doctor Antoni Trilla, un milió de gràcies per tot, però això no és un comiat, perquè jo, sempre que vulguis, sé que estaràs, saps que estaré encantat de tenir-te al programa que faci, que espero fer aquests molts anys, aquí al matí de Ràdio 4, per exemple, i només dir-te una vegada més el que ja saps, que t'admiro i t'estimo molt, Toni, i gràcies per tot i per tant, i saps que t'ho dic de cor i de veritat.
0: Estimació i admiració recíproca, Xavi, i segona, dintre de les funcions de mèrit, no està exclòs poder col·laborar amb els mitjans en cap moment, vull dir, que ho sapigueu.
1: Ja saps que el meu programa, el que sigui, sempre és i serà casa teva, Toni. Una abraçada molt gran i gràcies per tot.
0: Gràcies a tothom. Gràcies. Moltes
1: gràcies. Ai, que gran el doctor Antoni Trilla, nen. En volem més, de doctor Trilla, que en tenim en aquest país, d'eminències mèdiques, per sort.
2: I has vist com ha informat i ha calmat a la vegada, eh?
1: Sí, senyor.
2: Com el Covid, el que et deia.
1: És una passada.
2: Informava i calmava.
1: Amb un rigor, en sap, s'explica, comunica. Santi Villa! Però què? Què diu lo de Fraga? Què diu lo de Fraga?
3: Quina manera d'agafar el micro amb la
1: mà? Com si no ens coneguéssim, nen.
3: Però què ets, ara?
1: Estàs igual, tio.
3: Influencer.
1: Però que estàs...
3: Posa el micro al peu a terra.
1: Calla una mica.
3: Això ho feu per internet?
1: Ai, ai,
3: ho feu, això que es veu, que ho veu la gent?
1: Que no ho veus? Està ple de càmeres, això.
3: Ah, però això fa el número, o sigui, no té cap sentit. Vull dir, aixecar la cama com si fos, com si fos Nacho Duato.
1: Jo sóc així. I què vols que faci?
3: Sentar-te així?
1: Matar la meva personalitat? Amb
3: posar el peu a sobre de la cadira?
1: Home, quan hi ets tu,
3: el
1: sí.
3: El presentador els matins d'una ràdio nacional. En sèrio? Jo us ho dic en sèrio. Tot això està perdut.
1: I tu em vas amb barret.
3: Jo vaig amb barret perquè ara porto el cabell molt llarg. No, perdona, vaig amb barret i crec que a sota porto diadema. Ah, no,
1: me l'he tret. Però què és aquesta
3: melena? Sí, home, sí. No?
1: On vas amb tant cabell? Una mata de pèl.
3: Hòstia, doncs he perdut la diadema. És que vaig amb barret i diadema. Bueno, la gent pensarà que vaig amb barret de copa, vaig amb una gorra. Vull dir, però jo la diadema, on està? Hòstia, l'he perdut.
1: L'has perdut, estàs com un
3: vaig
1: llum.
3: Vaig amb diadema, ara.
1: Estàs com un llum de ganxa.
3: Bueno, és que vull dir, els que portem dos trasplantes de cabell, a la que teniu una mica de pèl...
1: Però t'ha anat bé, tu, eh? Ho has aguantat molt bé, això, nen.
3: Bueno, és que en van dos, Vull dir, en tinc dos.
1: Pues igual, tampoc són tants, a dos.
3: Jo,
1: però no has anat a Turquia, tu fas aquí a casa, tu, al país.
3: Sí, home, els collons, aniria a Turquia, perquè vols que vagi a Turquia. No he d'anar per res, jo, però no a posar-me cabell, ni a banyar-me, no, que no.
1: Com està el Marc?
3: Bé.
1: El Marc Giró.
3: Bé, bé.
1: Bé, a tope.
3: Avui cansats, perquè, clar, com que gravem els dimecres, estem cansats.
1: Ah, ja.
3: I llavors al matí t'has d'aixecar amb l'audiència...
1: Com ha anat?
3: Quan m'aixeco, sembla... O sigui, jo em desperto al matí, miro l'hora, i llavors és com si de repent jo em veiés a mi mateix vestit de taronja pel corredor de la muerte anant a buscar el mòbil.
1: Ah.
3: I llavors allà veig el número.
1: Ah. Com estàs, Pau? Vine cap aquí, on vas? Esteu
4: com
1: dispersos.
4: Esteu?
3: Però escolta'm una cosa, però aquest programa jo no l'havia escoltat, ara me l'escoltaré, perquè això és com si ho estés fent a una terrassa, no? Vull dir, tu com estàs? Vinga, tal, ara...
1: Però quants anys fa que ens coneixem, Santi Villas?
3: Home, però tu eres més seriós abans.
1: 85?
3: 85.
4: S'ha deixat anar.
3: Sí.
4: Ho demana.
3: I aquesta fruita, qui te l'ha portat?
1: Els majoristes de Mercabarna, mira, ara ho regalarem a un oient, això. El que encerti el so del dia. Has vist quin ve de Déu, nen?
3: Sí, no, pues molt bé, els regalos d'aquest programa.
1: Què diu l'Opau de Pons? Que no us coneixeu amb l'Opau?
3: No.
4: Jo amb ell el tinc vist
1: si
4: de la tele.
3: Són veïns per què?
4: No.
1: Perquè viviu a prop.
4: Home, a veure, Fraga, Pons, Déu-n'hi-do, eh?
1: Home, no, Barcelona, collons. Fem una cosa, les notícies de les 12.
3: Sí, ja. Home,
1: ara
3: favor,
1: tornem aquí amb l'Opau i amb el Santi Villas.
3: Respecteu alguna cosa de la Ràdio
1: Clàssica. Ole, fins ara mateix.
4: Ole,
5: són les 12.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia. La Fiscalia Anticorrupció ha presentat el seu informe sobre la suposada financiació irregular del PSOE. Considera que és prematura la seva imputació en la causa sobre les presumptes maniobres del grup dirigit per Santos Cerdán i coordinat per Leire Díez per desacreditar informacions que perjudiquessin el govern i el partit. Això sí, creu que sí que hi ha indicis, però que falten diligències per practicar, entre elles la declaració de Santos Cerdán. És la resposta que

0: ha donat al Ministeri Públic el jutge Pedraz després de la petició del Partit Popular d'imputar al Partit Socialista pel cas Leire Díez. El govern espanyol mira d'aprovar l'increment del salari mínim interprofessional abans de les eleccions del 29 de novembre. D'aquí a 30 minuts és previst que comenci la primera reunió de la comissió assessora que elaborarà l'informe per fixar el SMI del 2027. Míriam Andreu.
1: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha insistit en que la voluntat de l'executiu és governar fins a l'últim dia. Són declaracions a Televisió Espanyola.
2: Y aprobaremos una subida del salario mínimo interprofesional y adoptaremos las medidas que correspondan porque queremos seguir gobernando y seguir tomando decisiones que beneficien a la mayoría social de nuestro país.
1: El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha valorat positivament la decisió del govern d'abordar la pujada del salari mínim per adaptar-lo a l'increment del cost de la vida. N'ha parlat a la hora de la 1.
3: Es evidente que este año el salario mínimo interprofesional ha subido un 3%, los precios parece que no van a bajar del 5%, por tanto a mí me parece que es una decisión absolutamente acertada que hay que llevar adelante.
1: Actualment el SMI se situa en els 1.221 euros bruts al mes.
0: Doncs els partits polítics presentaran entre el 21 i el 26 d'octubre les seves candidatures de cara a les eleccions generals. Avui l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha dit que la decisió d'encapçalar la llista a Catalunya del Partit Popular correspon a Alberto Núñez Feijóo.
4: Yo no tengo ni idea, yo he visto las noticias y a quien le corresponde decidir quién va a ser el cabeza de lista por Barcelona va a ser al presidente del partido y conmigo nos ha puesto en contacto.
0: També les esquerres estan en marxa. Ada Colau es mostra disposada a liderar el Front Ampli, la proposta conjunta de les esquerres de cara a les eleccions generals. Però, diu, només si s'hi sumen més partits com Podem. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
5: Me gustaría ser útil. Como me ha gustado toda mi vida en política, me ha gustado ser útil.
0: És un dels noms que ressonen per encapçalar la candidatura del Front Ampli i que agafa força després que ahir Mas Madrid la proposés com a cap de llista per Barcelona, mentre continuen les negociacions entre les formacions que hi volen participar. Rodalies va recuperar la normalitat després de la jornada de retards generalitzats d'aquest dimecres. La principal incidència es concentra a la R2 Nord, sense servei entre Granollers i Maçanet-Massanes. El director general de Rodalies, Òscar Playà, ha rebaixat el to amb els sindicats de maquinistes. Després de dir que els trens no havien sortit a primera hora per un conflicte laboral, Playà ha assenyalat aquest dijous a les Mañanes de Ràdio Nacional que els maquinistes només estaven demanant més informes per garantir la seguretat de les vies.
6: Los maquinistas yo creo que estaban exigiendo una serie de informes que en este caso son adicionales y nos pidieron, pero son unos informes adicionales.
0: De moment no ha concretat si s'obriran expedients als treballadors i ha remarcat que estan centrats a recuperar el servei que hi havia abans de les pluges. Més qüestions. La Guàrdia Civil ha desarticulat una presumpta xarxa criminal dedicada al proveïment, emmagatzematge i distribució de cocaïna a altres organitzacions delinqüents. Sergi Bassoles.
7: Sí, un operatiu antidroga batejat com a Showtime i desenvolupat conjuntament amb la Guàrdia Civil, com dèieu, però també en col·laboració amb l'Europol i l'Agència Nord-Americana Antidroga, la DEA. Es va dur a terme el passat 30 de setembre i es va saldar amb 20 persones detingudes i 23 registres a Barcelona, Lleida, Madrid i Alacant. Capità Pedro Jesús Varelo.
8: Que de esos 20 detenidos, 13 personas ingresen en prisión, pues al final es un éxito tanto judicial como policial, ¿no?
7: Segons la investigació iniciada el maig de 2025, el grup tenia la seva base a la província de Barcelona i subministrava cocaïna a diferents punts de Catalunya, però també a la resta de l'Estat. Carlos Prieto, delegat del govern a Catalunya.
9: Dels 6 punts de distribució, 5 a la província de Barcelona, principalment a Barcelona al Maresme, i un a Lleida.
7: Els investigadors atribueixen al presumpte líder d'aquesta organització desarticulada la fixació dels preus, la supervisió de les entregues i el control dels cobraments. Durant l'operatiu es van intervenir més de 51 quilos de cocaïna, diferents quantitats de metamfetamina, MDMA i prop de 400.000 euros en efectiu. També s'han bloquejat 57 actius financers i diversos immobles valorats en aproximadament més d'un milió 100.000 euros.
0: Doncs això és tot per part nostra. Més informació a aquesta sintonia.
10: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. El matí de Ràdio 4. amb Xavi Freixas.

0: És mig quart d'una ara mateix. Jordi Vila, què dius?
1: Doncs que tenim un estudi que treu fum...
0: Sí.
1: Que treu fum.
0: Sí. Foc pels queixals, traiem. Mítala, Tarragona, com estàs?
1: En el bon sentit, eh?
0: Com
1: en
0: passa?
1: El bon sentit.
0: Què hi portes, aquí, Tarragona? Escolta
2: quin traste que porta.
0: Què és això?
3: Déu vos guard. Hola.
2: Ratafia.
0: Sílvia Tarragona.
4: Apa, on teniu aquí el botó per
5: pujar? Aquí, aquí.
2: A sota.
0: Amunt. Marta Inglés, amunt. Que estem sorts com una campana.
4: Ara, mare de Déu, dic, és que no em sento.
5: Hola, Santi, com estàs?
4: Que ja ve, també és influencer, has vist quin pot. Bueno, és que no entenc res d'allò.
5: Jo no tinc influencer, jo no soc influencer.
4: No, mira, el pot, sí.
5: Perdona, aquest pot és de...
4: Bueno, serà de lo que vulguis, però és d'influencer de les bones, eh? De les de litro.
5: Perdona, que no em coneixes, quants anys fa que em coneixes a mi? 59?
4: Home, però t'ho juro que pensava que haguessis agafat una cosa més, vull dir... Clar, és que és palleta, nansa, dues altures...
5: I Columbia University, que és on vaig estudiar.
4: I Universitat de Columbia.
5: Clar, és que no ho sé.
4: Bueno, ella va això, l'altra amb el micro a la mà. No ho sé.
5: No, i jo que me n'he d'anar a fer una entrevista.
4: Aquesta ràdio ha canviat molt.
0: A qui has d'entrevistar, Tarragona?
5: Doncs mira, ara d'aquí...
0: Amb qui vols estar millor? Amb Santi Villas, Lopau de Pons...
5: Amb ningú. El que passa que, clar, que jo me n'anava a fer una altra cosa.
4: Però a qui has d'entrevistar?
5: D'aquí 20 minuts entrevisto en Josep Maria Miró. Clar, aleshores és com... Uau, he d'anar amunt i avall tot el dia, saps?
2: Qui és la Josep Maria Miró?
5: Josep Maria Miró és un dels grans dramaturgs d'aquest país. Sí, és un dels grans dramaturgs d'aquest país, que ha guanyat premis nacionals, que se'n va el dia 10 d'octubre a Nova York, a presentar el cos més vell a Nova York, o sigui que no.
2: Així de ser bo, de ser bo.
4: Fixa't tu la diferència. Vull dir, mira quin convidat té ell i quin convidat té ell.
1: Escolta, si l'entrevista de la Sílvia Tarragona ha de ser bo, sí o sí?
0: Ens complementem. Què voleu fer? Entrevistar el mateix a tota
5: sempre
0: hora?
5: Sempre no, clar
0: programa.
5: Que no.
0: Parla del mateix jo, a tota hora i a cada programa.
4: La Gerra no. També, ojo, la Gerra d'aquí de
5: perdona,
4: vidre.
5: La Gerra, no, la Gerra què? Perdona.
4: Aquesta és teva? O és
5: aquesta no, aquesta és el programa.
4: Ah, doncs molt bé. Jo, per exemple, que a Catalunya Ràdio la tenen de plàstic. Això està molt bé que sigui de
5: home,
4: vidre.
5: Home, aquesta, perdona, aquesta vidre és vidre, vidre. Vidre i suro.
0: Però què hi tens aquí dins? Què hi ha aquí?
5: Aigua. Aigua? Però és que hi hagi, clar. Jo és que veig molta aigua, eh? Jo bec molta aigua tot el dia.
2: Aprende, Xavi, aprende.
5: És que no sé per què no beus aigua. T'ho he dit 2 milions de vegades. Has de beure aigua.
0: Però que no em bec d'aigua.
4: Encara deu beure Coca-Cola i cafè, no?
5: Però és que no pots beure Coca-Cola i cafè tot el dia, sí, com diria ell. Has de beure aigua.
0: Tot
5: el dia.
4: Tot el dia. Ahir vaig sopar en un restaurant i van donar una Coca-Cola, que no ho sabia, però surt un ignorant, que fan a Mallorca.
5: Ah.
2: Com se diu?
0: I com se diu això?
4: Puig-cola.
0: Puig-cola.
5: Puig-cola.
4: I està molt bé.
5: Molt bona marca, sí. És a dir, un bon...
4: Però si no la coneixies.
5: No, el nom, perdona. No la conec absolutament de res. Disculpa. Volia dir que el nom és molt bo.
4: Molt bé. I es diu Puig-cola. I es veu que ho fan a Mallorca, és com una Coca-Cola.
5: Oh, mira tu. Jo, senyors, estaria amb vostès...
0: Però si falten 20 minuts,
5: no, però jo, escolta, jo m'he de preparar les entrevistes.
4: No, és que amb ell jo he vist...
5: Vull dir, no sé, jo estava al passadís agafant aigua, perdona.
4: Això li deu sortir aquest programa de xiripa. Vull dir, perquè
5: xiripa absoluta.
4: Un peu aquí, ara no, ve uno, ara entre l'altre...
5: T'explico com ha anat,
4: ara,
5: Santi.
4: Aquí, té mig llei de fruita aquí amb un plàstic.
5: T'explico com ha anat, que ja saps que jo sóc deixar d'anar. Jo anava pel passadís,
4: bueno,
5: amb el gerro buit...
0: Amb el
5: gerro buit per posar aigua. I em trobo el Freixes a l'escusado, com dirien. Aleshores, jo m'estava posant aigua...
4: Però què és? Que, és,
5: que no, però n'hi ha un que és el de senyors i el de senyors.
4: És com el d'Ali McBeal, que és unisex.
5: El d'Ali McBeal, però només falta Barry White cantant Joard de Fusó.
2: Anat a espiar.
5: Bueno, aleshores, jo surto, posava aigua i sento aquest que diu... Tarragona! Jo penso, s'està cremant la ràdio, comprens amb aquests crits.
0: No,
5: i
0: sí.
5: Però què passa?
0: Ara
5: Tarragona vine. Jo he vingut perquè sóc una noia educada, però una senyora educada, sí, això una altra cosa, no, però educada. Estic cap aquí... I em diu, entra. Dic, home, entra. Pensava que era per saludar-te tu.
0: Home, clar.
5: I em veus a mi.
0: Dic, home, Tarragona, on pots estar millor i amb qui pots estar millor? Mira, entre el Santi Villas i el Pau de Pons.
5: No, jo, perdoneu, però és que me n'he d'anar.
0: Un de Fraga i l'altre de Pons.
4: El tens aquí, el convidat, o està fora?
5: Que sí que el tinc aquí, que és que, a més a més...
4: Pues menys mal.
2: Que entri, també. Entri. Entri el dramaturg.
5: No, perdoneu, jo estaria amb vostès tota l'estona, però servidora de vostès de feina.
4: A quina hora surt aquesta entrevista?
5: Basta, basta, dit basta,
4: No, però l'entrevista aquesta quan has de sortir? Que la graves per
2: és gravat.
4: Avui...
5: Ah, no saps el que estic fent a Ràdio 4. M'estàs dient que no saps el que estic fent a Ràdio 4,
4: no serà,
5: perdona.
4: Però no em sé ni la programació de Ràdio 4, ni la programació de Ràdio Estel, ni la programació
5: No, però és que no es ben bé el mateix. No és que Ràdio Estel no estigui bé. Ojo, veure, deixem-ho bé. Perdona, Ràdio Estel és un mitjà de comunicació molt preuat, molt digne i amb grans professionals. Em referia que no es ben bé el mateix perquè tu estàs convidat a Ràdio 4 i no a Ràdio Estel. Basta. El que deia és...
0: Pel cap de setmana.
5: Santi, Falca, Cap de setmanes, de 9 a 1 de la tarda són 4 dies, i punt.
0: De 9 a 1 del matí, si no
5: del migdia, perdó. De 9 a 1 del migdia.
4: Ah, molt bé, o sigui, el cap de setmana. Sí. Molt... Ah, però això sí que ho puc escoltar.
5: Clar. És que no ho escolteu perquè no voleu.
4: Ara, jo... pues ara ja... Okay. Perquè, és que clar, no, jo no puc... No, perquè jo durant el dia no puc, clar, el cap de setmana que vaig al
5: però
4: cotxe.
5: Però el cap de setmana que no fa res.
4: Vaig al cotxe.
5: No fa res de res tu el cap de setmana. Què fas tu el cap de
4: no,
5: setmana?
4: No, el cap de setmana treballo igual, però puc ara, vaig amb cotxe avall, vaig amb cotxe avall, puc posar-me a la ràdio, clar. No tinc que estar contestant.
5: Un moment que estàs fent l'esmorzar, una torradeta, una coseta.
4: Avui, ara, per exemple, fixa't, ara estic contestant ministres.
5: Ministres?
4: No, és que clar.
5: Ministres?
2: És una important.
5: Però per què ministres?
0: Bueno, perquè... Sí, explica, explica, Santi.
4: Bueno, perquè
5: bueno, que jo me n'he d'anar, tu.
4: Estic treballant, jo.
5: Jo me n'he d'anar.
0: Ara, què vol? Espera que t'explicaré això dels ministres.
5: Que no, que me n'he d'anar, que són un quart.
0: Què passa amb els ministres?
2: Va, que pobre xicolo dramaturg aquest.
4: Vés a fer l'entrevista. Porta't aquesta garrafa i li farà gràcia.
5: Agarrafa, eh?
4: Però l'altra.
0: Va, Tarragona, dos petons. No, jo també en vull.
5: No, és que sempre sí, més...
0: Vine cap aquí.
5: No, com que vine cap aquí?
4: Jo trobo.
0: Marta Inglés, avui prendrem mal. Jo sabia, dic, no puc ajuntar el Santi, lo Pau...
2: Si no dic res, jo.
0: El Xavi... Vine cap aquí.
2: Digue'm, això sembla una argentina d'aquestes que porten mate, eh?
4: Sí, sí, claro.
0: Què
4: sí.
0: Diu? Què diu ara?
5: Adéu.
0: Va,
5: adéu.
0: Adéu, Tarragona.
4: Que vagi bé.
0: Jo ara, t'ho juro, dissabte i dimensi...
2: Adéu, Sílvia, que vagi bé.
0: ...programa de capçalera a la Tarragona.
5: Adéu-siau.
4: No, ara ja ho posaré, sí, sí. Adéu-siau. És que és quan...
2: Oi, t'has guanyat un oient? Quan puc... Has guanyat un oient?
0: I espera't, i espera't, Tarragona. I espera't.
2: Adéu, Déu vos guard.
0: Adéu.
2: Jo no aquí en cachondeo.
4: Bueno, no, és que vull dir, a veure...
2: Què és això?
4: Vull dir, és el mateix. Vull dir, ara aquesta dona se la troba el vàter. Jo havia d'entrar a les 12 després de les notícies i ja porto aquí...
2: Ha anat a espiar allà, ha anat a espiar el de les dones.
4: Vull dir-te, és que no... Però aquí hi ha una pregunta
2: de fer
4: a l'única gent sensata que sembla que hi ha que està darrere la peixera aquesta. Aquí hi ha alguna escaleta?
0: Sí.
4: Algun guió que sí, diu ara però... va això, ara va allò, ara va aquest, d'aquí 3 minuts d'això, 6 minuts d'allò...
2: Una rateta que es comprava a l'escaleta.
0: Això és molt antic, Santi Villas.
4: O sigui, totes aquestes hores ara, és un full...
0: O sigui, ara de les 12 i 13 minuts fins a les 12 i 33 minuts s'ha d'entrevistar no sé qui. I si no t'interessa l'entrevista, la talles fora.
2: Aquest és l'estil Freixas.
4: Ah, i aleshores vas al vàter, busques algú que estigui per allà i te'n portes cap aquí.
0: No, home, no.
2: Aquest tio té un equip de gent competent que li manega tot. Ara, després ho passa pel forro.
4: Aquí, no sé el que us paguen, però aquí hi ha molt diner, eh? Perquè quan aquí m'han dit que vagi a l'estudi 41, és que n'hi ha 41 és que, o que comencen al 40, el número.
0: N'hi ha molts.
4: 41?
0: És tot l'edifici.
4: Però estudis de ràdio 40.
0: Ràdio Televisió Espanyola a Barcelona, tot aquest edifici. Sí, i tenim el plató de la Nierga, també, baix.
4: Sí, això ja ho sé. Però vull dir, aquí hi ha 41 estudis de ràdio? 41?
0: Sí. Sí.
4: En sèrio?
0: Home, clar.
2: Està més i tot, què et penses?
0: Sí, el número 41 és perquè hi ha 41.
4: Però i què fan?
0: Què vols que hi hagi? 3 estudis i que un sigui el 54, diguéssim.
4: No, però això pregunto, perquè de sobte la gent fa, doncs, bueno, vaig a començar 40 i 41, 42, 43...
1: Home, de 54, hi havia un cas d'allà, Estudio 54, que és una discoteca.
4: Però 41 estudis em sembla molt.
0: Que Ràdio Televisió Espanyola és una gran casa, nen. Ja la coneixes, tu també hi has estat.
4: Sí, però, home, 41, més de 41.
2: Se salten el 13 com els hotels, però els altres...
4: Home, si diguéssiu, és que cada uno fem mitja horeta i... Però, clar, si tu ja te fos 3 hores, aquesta, tot el cap de setmana...
0: Aquí hi ha Ràdio 1, Ràdio 3, Ràdio 4,
2: sí,
0: Ràdio 5, Todo Noticias...
4: Sí, home,
0: ràdio...
4: sí, però vull dir-te que això ho fan des de Madrid, aquí la única...
0: I des d'aquí, també?
4: Bueno, poc rato, també.
0: No, no, i des d'aquí, i tertulians que entren amb el Juanra al matí, des d'aquí, també, per exemple.
4: Ah.
0: Clar.
4: Bueno, m'és igual. Clar. No cal 41 estudis...
0: Que es fan a tot l'estat des d'aquí... Com el programa del Marc, que també el feu des d'aquí, des de Catalunya, no?
4: Jo sí. Ja. El faig des de Terrassa.
0: A Terrassa vas?
4: A Terrassa.
0: Molt bé.
4: Allò del tòrax. Ja. Allò que per la nit vas i hi ha fantasmes? Doncs jo em vaig antes.
0: Molt bé.
4: De que surtin.
2: Per si de cas.
4: Bueno, fantasmes, no? Deu, ja hi ha gent morta.
2: N'hi ha tot el dia poder.
4: Es veu que hi ha gent morta que va patir molt del pulmó, saps? I aleshores pues, es veu que fan sorolls.
0: Però escolta, té molta feina el Marc, tio, entre la ràdio, la
4: escolta,
0: tele...
4: Escolta, que m'has vingut a preguntar a mi o al Marc?
0: No.
4: És que jo què sé.
2: Vinc a parlar... Ell també té de feina.
0: T'he portat per parlar de tu i d'ell. Perquè al final, mira, sou parella, treballeu junts, que això et volia demanar. Com s'aguanta això, Santi Villas? Perquè a més porteu anys i panys.
4: Sí, però jo fa molts anys que treballo amb ell.
0: I a damunt teniu gos, ara m'han dit.
4: Dos, en tinc.
0: Dos gossos tens?
4: Sí.
0: Mare de Déu.
4: Però ara no, però ja un ja té 12 anys, eh? I l'altre no sé quan, l'altre en té 8. 12 i 8.
0: 12 anys té, un? De quina raça són?
4: Schnauzers, mini.
0: Tu els has vist, Pau, per allà al barri o no, algun dia?
2: Sí, el Marc algun dia l'he vist passejant el gos.
0: Sí, tothom diu que veu el Marc passejant el gos. Sí, el Santi no el veu mai ningú.
4: No, bueno, home, clar que passejo els gossos jo. Però amb una altra hora. Al matí els heu treure el Marc. Al matí.
0: Els deu treure, saps si els treu o no, pobres
4: bèsties. Sí, però ara és que saps què passa, que ara com que el gran ja no s'aguanta tant, el pobre, se desperta abans. Abans se despertava a 8:30, tal. Ara ja 7:30 ja està de Levante.
3: Ja ho veus, noi, t'han portat aquí per parlar dels teus gossos.
0: Bueno. No, per
4: jo de lo que pregunti, lo que sàpigui, pues jo ho contesto.
1: A veure, mira, anem al gra, comencem ara...
0: Deixa'm saludar l'Elisabet.
4: Ah, sí, d'acord. Però que ha entrat una altra, també.
1: Acaba d'entrar l'Elisabet Carvajal, del Majoristes de Mercabarna.
4: Tu vens de Mercabarna?
6: Vinc de Mercabarna.
0: Que no ho veu la cara. Que no ho veu, Santi. Quina cistella.
4: Però ara vens de Mercabarna.
6: Ara mateix no. Ara mateix no.
3: Ah, no mos enganyis, eh?
1: Mira, te la presento. Periodista alimentària i directora de comunicació dels Majoristes d'Aliments Frescs de Mercabarna.
4: Però tu vens aquí sempre o vens avui?
0: No, cada setmana ve.
4: Cada setmana aquesta... ve, perquè tens una secció.
0: Sí.
4: És que no t'informen de res en aquest programa, perdona.
3: Bueno, però tampoc no cal saber-ho tot.
0: Escolta'm, es va descobrint tot. Tampoc s'ha de dir tot al minut zero.
4: Sí, ell està, que ell no vol avançar res, que la gent s'ho trobi i...
0: No, sí que avancem. Avui que venia el Santi Villas i el Pau de Pons i el doctor Trilla, i ho hem dit a primera hora.
4: El doctor Trilla
0: també, ja l'he sentit. El Picó, ha vingut el Picó avui.
4: Alfred Rodríguez Picó.
0: Sí, clar. Aquí tenim els millors.
4: Sí, sí, bueno, sí, sí.
0: Només faltaves tu, que m'ha costat un any portar-te aquí.
4: Dic no, que... això sí que és veritat, nen, perquè el pobre...
0: Dic que ja han pujat els fums, el Santi.
4: No, que és que no... Però t'ho dic en sèrio, que jo no tinc molt temps, ja.
0: Però per mi sempre has de tenir temps.
4: Però és que no tinc molt temps. Tu saps quan és tu, quan tu treballes en una cadena, tu tens les coses tal, i dius, ah, mira, qué bien, la setmana que viene, que ya lo tengo todo organizado, y ya verás, y aquí vuelve a ser fiesta, y entonces, porque es la hispanidad, y entonces solo tengo un día previo a la grabación, pero ya lo tengo todo ordenado... I tal, llavors et truquen avui i dic, és que jo no sé si tindries que buscar altra cosa. I ara pues, estic, pues, bueno...
0: Doncs mira, aquesta noia, l'Elisabet, ve cada setmana i ens diu què hem de comprar al mercat. És a dir, quins són els productes estrella de la setmana. De dir, mira, aquesta setmana hi ha hagut una sobrepesca de gamba a Palamós, la trobaràs més bona que mai, més barata, i compren de fresca pel dia i per congelar, perquè trigaràs no sé quants mesos a tornar a tenir una gamba d'aquesta qualitat.
4: Clar,
0: i aquest
4: això,
0: preu.
4: Per exemple, que em sembla molt interessant per la gent que pobra que pot anar a comprar. Jo, per exemple, no puc. Jo l'altre dia vaig tenir que sopar un biquini, perquè
0: menges,
4: no tenia res.
0: T'anava a dir
4: tenia un bossi de pa, un bossi de pernil que m'havia sobrat, i un biquini.
3: Per això està tan prim.
4: Mal alimentat. Amb un ou ferrat a sobre per fer calor una mica més d'algo.
3: Oh, bon,
0: te'n vas mal alimentat.
4: No tinc, és que no tinc temps, Xavi.
0: Jo tampoc. Mengem fatal, nen? Tu també. Bueno, Pau.
4: Però això no pot ser.
0: Tots fem el que podem, però...
4: He d'anar al gimnàs, no arribo, no puc anar. Ara ja l'he anul·lat. Ara venia cap aquí i dic, fill, ja no puc venir.
3: Però si no menges com vols anar al gimnàs? Que et desmaiaràs?
4: No, però jo em prengo... Perdona, mira.
0: No tens temps d'anar a comprar menjar?
4: Ara això a la senyora de Mercabarna no li semblarà bé, però bueno, jo vaig explicar-ho. Jo em prenc una cosa que m'he portat de Londres, que ho venen a Harrods, que és un batut que porta 85 ingredients.
3: Allà ho tens tot, allà.
4: Però és que hi ha bolets, frutos rojos...
3: Tot Mercabarna allà dins concentrat.
4: Tot Mercabarna.
3: Concentrat.
4: Peix, carn, tot.
3: Sí, sí.
4: A dintre d'allò.
3: Se'n diu optimitzar el temps.
4: I com que és de pija, vull dir, t'arriba a la capsa amb un got d'acero inoxidable daurat i un batedor en forma de diamant.
3: Collons, no.
4: I aleshores tires allò... Brrr, tu veus... I, pues, és com si...
3: Bueno. Com són aquests de la jet set, eh?
0: Sí.
6: I el sabor que tal?
4: El sabor bé. Bé, sí? Bé. I, a més, no fa grumolls. Bueno, és suec, ho han fet els... No, perdó, és suís, ho han fet els suïssos. Bé. Els suïssos és una altra cosa, no. Però rellotges i batuts ho fan perfecte.
3: Ja. Tothom ho sap.
0: Què hem de menjar aquesta setmana, Elisabet?
4: Ai, sí,
6: per on vols començar?
0: Pel principi, m'és igual.
6: Pel principi, doncs mira,
0: el més destacat.
6: Farem peix perquè hem vist coses molt maques al Mercat Central del Peix aquesta matinada. Mira, tenim molt bona setmana de Bonítol del Nord, de Biscaia, del port d'Ondarroa. Bonítol del Nord, no confondre amb el Bonito o Bonito vulgar. Tot un tresor nutricional que es pesca de manera artesanal i que bé, tenim molt bones captures, encara som a temporada i val la pena que aprofitem.
4: Mira, jo l'altre dia que vaig anar a Vitoria i em vaig quedar a Bilbao perquè vaig pensar que a Vitoria a mi no se m'havia perdut res. Vaig anar a recollir un premi.
0: Quin premi?
4: Això que et donen, un premi al Festival, uns premis de televisió.
0: Ah.
4: Fixa't, l'any passat me'l van donar, me'l van treure, perquè no vaig poder anar a buscar, me l'ha tornat a donar aquest any.
3: Senyal que te lo mereixes, oi?
4: Pues ja, vaig menjar ja un tens, restaurant...
0: Ja teniu un Ondas, també, nen.
4: Tinc un Ondas, quatre iris i els tinc tots. Els premis per aquest programa els tinc tots en un any.
3: Ara has de canviar de programa, pues.
4: No. Deixa'm estar. No. Aquest ara, més o menys, ja, mira, no puc anar al gimnàs. O sigui, m'ha l'apamat que tinc. Pues vaig anar a un restaurant d'allà de Bilbao i vaig menjar Bonito Costero, que es veu que només el pots menjar quan arriba a les costes d'allà, que és 3 setmanes, i després ja no.
6: Pim-pam.
4: Pim pam, em va fotre un cul com un tomate, també te diré, el senyor del restaurant, però és, sí que era molt bo.
6: I això no ho trobes en batut, eh? Això no...
4: No, però jo, el batut és quan vaig al gimnàs.
6: Ah, val.
4: Aquell impàs, per anar mínimament a l'hipcom, que em diu que em desmaiaré, jo li he explicat. Vull dir que no, jo no estic parlant a la babala. Ella em pregunta una cosa...
3: Tot, tot,
4: no, no, i responc amb una no, sí, sí, amb un monosíl·lab, sinó amb una història.
3: I s'agraeix.
4: Ha aparegut Londres, bullets, al mercat... M'explico?
3: Sí, sí, sí.
4: I això. Bueno, doncs tu continua el teu. Peix, molt bé, perfecte.
0: Va, peix, peix.
6: Tenim més peix. Tenim, us destaquem també la truita, aquest peix blau de riu. Ara mateix el tenim d'aqüicultura, però el tenim maquíssim. Penseu que es cria al Pirineu de Lleida amb unes aigües supercristal·lines i té un preu força interessant.
0: Sí? Quin preu és aquest tan interessant?
6: Mira, el preu que tenim al mercat majorista no té res a veure o és diferent al que trobareu a la peixateria. El que sí que us puc dir és que, primer de tot, que tots els preus estan a internet. Si us interessa els preus, els trobareu, els preus majoristes. Vull dir que aquí, transparència.
4: Bueno, però llavors ja però... tu què, generaràs una guerra civil, eh? Vull dir, si tu et mires el preu majorista del que val el que has dit ara, la truita, i depèn de la peixateria, és com quatre vegades més, li tiraran la truita al cap.
6: Bueno, sí, hi ha de tot. Però sí que és un peix doncs, que trobem bé de preu, en un moment en què tot és car. També ho hem de tenir clar, això, no? Que bueno, clar, estem en un moment tremendo.
4: Jo també moltes vegades ho parlo, això, a casa meva. Clar, jo a Madrid, que menjava peix d'aquest congelat d'una botiga que hi havia allà sota, a Lavapiés... Clar, amb el peix, quan menges peix, que està bé d'un mercat, no té res a veure. M'explico.
3: No, a Madrid, què vols menjar peix? Que és del Manzanares?
4: No, però vull dir que tu quan menges peix, que el peix és dolent...
3: Es nota, coi.
4: El peix fa olor de peix. El peix que està bo no fa olor de peix.
0: Quin embolic hi ha hagut amb el tema del salmó?
3: Sí, és així, és així.
0: Aquests xefs de reconegut prestigi... Tema salmó, ho hem de... Busca-ho això, Jordi Vila, home, i explica-ho.
3: Què ha passat amb el salmó?
0: Això ho dic jo. Què ha passat amb el salmó?
4: Que el salmó el deu pintar. El salmó es veu que el pinten.
0: Sí, sí, no.
4: Va per el salmó no és d'aquest color.
0: Sí, sí.
4: És
3: vermell. És a dir, el color salmó...
4: Li posen un tint perquè sembli salmó.
0: I més de 100 xefs revelen el seu color sintètic i dissenyat.
6: Ah, sí?
4: Exacte,
6: sí,
4: clar, però això sempre ho sabia.
3: És a dir, que allò que en diem color salmó, en realitat no és color de salmó.
4: Per exemple, tu avui portes una samarreta color salmó que també va tintada com el peix.
3: Està bé.
4: Ja està.
0: Ah.
4: No, si això sí. És que es veu que el tinten.
0: Ara aposten pel salmó salvatge, però n'hi ha poc d'aquest. Jo només em trobava a l'època de la Covid, a la boqueria, per exemple, peixateres de tota la vida, de confiança, em deien aprofita i compra salmó salvatge perquè durant... quan les coses van com han d'anar, quan no estem confinats, a la que n'enganxen un, va directe als restaurants de més categoria de Barcelona i no arriba al mercat.
4: I això et m'ho sé, també,
3: El què?
4: El salmó salvatge. El salmó salmatge, que generalment és d'Alaska...
0: Però és boníssim.
4: És més fosc
0: sí.
4: I no té res blanc, no té greix, aquell greix que té el d'això.
0: Bueno, és siberita, Santi Villas.
6: Productes diferents,
4: bueno, jo és que sóc una
6: no?
4: persona que, o sigui, que no tinc molta gana a la vida, diguéssim.
0: Ja, però això és bo.
4: A tots els nivells. Aleshores, com que jo no tinc molta gana, pues puc menjar poc i bo.
0: Ja.
4: Intento. Ja. Vull dir, saps què vull dir?
3: Sí.
4: O sigui, no sóc de fartallada.
0: Jo també
4: sóc,
0: de poc i bo. No necessito
4: fotre'm jo. O sigui, jo no, a mi no em veuràs amb bufet lliure. No tinc res que fotre jo amb bufet lliure.
0: Ja, t'entenc.
4: I jo amb una truita francesa, perquè llavors, clar, com puc fer... Clar, jo no tinc una família de 10 persones que has de comprar ous per 10 persones, i a lo millor els has de comprar pues, una mica. Pues, jo me'n puc comprar 6. Total, com que tinc colesterol i només menjar dos a la setmana, em dura una capsa quasi un mes.
1: Donem una mica més d'informació sobre això que em deies, Xavi. Més de 120 xefs de prestigi internacional han llançat una crida conjunta per retirar el salmó d'aqüicultura o de piscifactoria dels seus menús com a conseqüència de l'alt impacte ambiental i la manipulació comercial d'aquest producte. Entre els signants destaquen figures de la gastronomia catalana i espanyola com Joan Roca, Ángel León, Eneco Hacha... En fi, l'iniciativa forma part de la campanya internacional Off the Table, coordinada per l'organització ambientalista britànica Wild Fish.
0: Bé, Santi Villas, director, productor executiu de cara al show, a la Sexta, presentat sí. I també codirigit pel Marc Giró.
4: Sí.
0: Per qui no hagi vist mai aquest programa...
4: Bé, doncs és un late night com els americans, però ja està fet
0: però amb una mica més d'entusiasme, si no
4: bueno,
0: no
4: mirarà pues ningú. Bueno, doncs és un programa...
0: O un late night més.
4: Mira, jo trobo que ara mateix és un programa que és molt necessari, també et diré.
0: Ara.
4: Vull dir, perquè ara. Entrevistes a gent que fa coses. no entrevistas a tasadores de joyas de Zapatero o a prostitutas de Ábalos. ¿Sabes qué vull dir? Yo, això, o sigui, jo faig un programa de, com diuen els americans, de els americans diuen A-list celebrity, és a dir, famosos del nivell A. Després hi ha el B i el C. Pues entre tot això pues, estaria Letizia Sabater, pues, una de Gran Hermano, que ja aniríem cap,
7: això ja cap a la Zeta, ja, eh?
4: Aleshores jo faig això, i aleshores, clar, jo trobo que nosaltres estem en un moment on tu has de decidir quin tipus de televisió vols. Clar, jo sempre faig la mateixa pregunta. Jo competeixo en programes molt, molt durs i molt difícils, vull dir, programes que estan fent unes barbaritats a la tele increïbles. Aleshores, clar, tu has de decidir quin és el teu món. Si a tu t'agradaria anar a sopar, per exemple, amb David Uclés, o a tu t'agradaria anar a sopar amb el Dama. Pues aleshores tu decideixes amb qui vols anar a sopar i veus el programa que t'interessi. Jo aniria al David Uclés.
8: Per il·lustrar una mica més sobre aquest programa, que ara el show que es pot veure a La Sexta, mira, tenim un fragment.
4: A veure.
8: Ara l'escoltem.
9: Un poco de shakirismo, claro que sí, un poco de shakirismo para empezar. Buenas noches y bienvenidos a cara al show con Marc Giró, que resulta que soy yo. Bueno, ay, mira, yo no sé si se lo había contado todavía, porque la verdad es que no es una cosa de la que me guste alardear, pero yo soy una persona de izquierdas, con buen gusto y que no le hace ascos a Louis Vuitton, pero de izquierdas. Ay, mi mamá me dice siempre, me dice, cariño, no sé por qué te metes en estos líos, con lo bien que estamos, no te hace ninguna falta.
8: Cara, això, aquest doncs, format que veu implementar i estrenar aquí, a casa nostra, aquí sí, a la Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya.
4: A la Televisió Espanyola en Catalunya.
8: Sí,
4: amb el Late Show. Programa, o sigui, és un programa que és un gènere que es fa als Estats Units moltíssim. Vull dir, és un programa on hi ha un presentador, hi ha un monòleg, tres entrevistes a tres persones que han fet algo, que tenen alguna cosa que presentar, pues un programa capitalista, tu vens, m'expliques tres anècdotes i vens al peix.
8: I per aquest programa, Late Show, veu guanyar, ho comentàvem abans, a l'Ondes de Proximitat,
4: a
8: Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya. Què fa que tingui, que enganxi tant aquest format, aquest programa?
4: Jo,
8: a l'audiència i també a la crítica.
4: Clar, jo crec que era un programa que no es feia fa molt temps. Clar, al final són franges, vull dir, la franja aquesta de Late Night, les cadenes l'havien deixat de fer, vull dir, l'havien deixat perquè no invertien en això, perquè al final és pagar una cosa que va a les 11:30 o a les 12 de la nit. Quan ja els prime times acaben quasi bé a les 2 de la matinada, amb el mateix programa que et comença a les 10, no has de contractar ningú més. Aleshores era una franja que estava pues eliminada, o fan, pues, vull dir, altres cadenes fan pues un programa que tinguin i la repetició al late night d'un programa de la setmana anterior de lo mateix. I és una manera d'estalviar diners. I bueno, ho vam començar aquí, d'aquí va passar a Madrid, de Madrid va passar a la U, i de la U va passar a la Sexta.
8: I recordes el moment que et van trucar i et diuen, mira, tens l'Ondes, no sé què estaves fent, com ho vas rebre això?
4: Et juro que jo sabia que donaven els Ondes aquell dia, un dimecres, crec, no me'n vaig recordar, i de repente em va enviar un missatge un redactor de TV3 i em va dir enhorabona, i jo li vaig contestar, per... Perquè no sé,
7: vas mirar si era el teu sant? Vas mirar si era el teu sant?
4: No, em va posar enhorabona i jo vaig posar per, ben de tu juro, i aleshores ja sí que és veritat que ja tothom ho va saber i tal.
8: I suposo que tenir un Ondes molta responsabilitat, no?
4: Bueno, sí, és que jo també t'ho dic, o sigui, jo el programa ja el faig amb molta responsabilitat, eh? Mm-hmm. I el programa està molt pensat, se li dona 200.000 voltes, està editat, és a dir, el programa està editat, per exemple. O sigui, hi ha coses, per exemple, que passen al programa, que venen els convidats i diuen que jo les trec.
0: Ja. Yeah.
4: Per fer-los un favor. Saps què vol dir? Clar, perquè hi ha coses que la gent les diu sense voler, o dintre de l'imaginari col·lectiu pues, dius coses que... I jo a vegades això ja els hi dic, eh? Ah. Ja els dic, escolta, jo això t'ho trauré, perquè és que al final entenc perfectament que no ho penses, que t'ha sortit, i aleshores pues, tu, vull dir-te que jo sí que el programa està fet de responsabilitat des del principi. Clar.
0: Ja. Com veus la ràdio i la tele actuals?
4: Jo la ràdio és que l'escolto poc, però jo la ràdio...
0: A part del teu programa, t'agrada alguna cosa més o no?
4: A mi, és que t'ho juro, no tinc molt temps ara mateix de veure... Clar, jo el meu programa, si et dic que a la setmana el veig abans de que s'emeti, 5 vegades. cingalades, perquè de corregir, de no sé què, de no sé quantos, el primer tall, el segon tall, el no sé què, el pum, el pam. Aleshores, clar, és que no tinc molt temps. Després he de veure moltes coses perquè doncs, jo ara diumenge passat em vaig veure una sèrie de Movistar Plus, 6 capítols seguits, perquè l'actor ve aquesta setmana. Aleshores, no tinc molt temps. Jo la ràdio la veig bé, la tele no. Jo la tele la veig...
0: Per què?
4: Home, perquè la gent està fent unes coses a la tele que són asqueroses. Perdona que t'ho digui. O sigui, la tele... Jo, mira, jo sempre dic que la tele... És veritat que era un mitjà de llestos i ara hi ha molts tontos treballant a la tele. Perdona que t'ho digui. Hi ha gent molt tonta, hi ha gent molt curta, hi ha gent que està molt poc preparada. O sigui, jo he tingut directors... Jo he tingut directors que et posen un pinganillo i et diuen unes coses que jo em giro, me'ls miro i li dic jo això. Bueno, jo vaig tenir, per exemple, perquè tu facis una idea, jo he tingut directors que a mi, en una entrevista al cap de ciència del País... Em diuen pel pinganillo. Santi, pregúntale si les plantes hablan entre elles. Clar, tu. Tu estàs en directe, evidentment no pots canviar la cara, però a la que veig jo que han punxat un altre, me la miro i vaig, jo no. I quan acabo li dic, oye, mira, maquíllate tu, peínate tu, microfónate tu, bájate tu i pregúntale si les plantes hablan entre elles. Jo li puc preguntar si les plantes hablan entre elles, si Raquel Mosquera està, que jo m'encantan les plantes, les cuido mucho, les digo cosas. Però jo al cap de ciència del País no li pregunto. A més, no em sembla una pregunta interessant, perquè si les plantes hablan entre elles, on anem? De què ens serveix?
0: Exacte. Vull dir,
4: faràs tu una secció amb plantes? I micros al davant. És que és tot absurd. Aleshores, clar, ara la tele, clar, ara està molt desmarxada, o sigui, tots aquests programes que fan, Horizonte, allò, vull dir, ja, per exemple, hi ha aquest programa de 4 que es diu, que el Nacho Batlló el conec, jo he treballat amb ell, que jo ho trobo violentíssim. Mm. És a dir, jo no havia vist programes on el col·laborador li digui no me toques los huevos, al presentador li digui al col·laborador, o al presentador li digui al president del govern prepárese porque esta noche vamos a acabar con usted, o ara últimament col·laboradores de programes que han dit que el president del govern és hostiable o que és un cabrón, a la tele pública. I a la privada jo ni en parlo, vull dir, perquè allò és un desmant. Però la gent ho veu, jo què sé, vull dir, clar, és el que deia abans. O sigui, jo m'he passat la primera temporada del programa competint amb Código 10 i, clar, jo em van caure a sobre les joies de Zapatero, les prostitutes de l'altre, el gobierno no sé què. Clar, jo, xico, pues és que, clar, jo... I, a més, jo no ho puc fer. O sigui, jo el meu programa és el que és. O sigui, jo tinc clar que el meu programa és el que és. Jo no puc, de repent, agafar aquest programa i dir, pues mira, ara, en lloc de 3 entrevistes, faré una secció de sexe, vindrà la Maica Navarro a parlar-me de successos i tal. Jo això no ho puc fer. El meu programa és el que és. Mm-hmm. I si no els hi agrada, pues, pues que el cancel·lin o que el portin a un altre lloc. Però és així. O sigui, ara, per exemple, tu, perquè, vull dir, hi ha programes que sí que ho fan. Pues la setmana passada, El Perro Andaluz, que és un programa semblant, que és un programa on hi ha un monòleg i on hi ha entrevistes a famosos, pues, la setmana anterior va baixar dels 2 dígits i va fer un 8 i pico, i la setmana següent ja tenia connexions amb l'acampada de Sol. Clar, jo què cojones he de fotre connectant amb l'acampada de Sol? Mm. A què he d'anar jo amb això? Jo puc fer un monòleg, puc fer tal, sí, però sí. No, jo no tinc un programa que sigui d'actualitat.
3: Ja ho fan els altres.
4: Vull dir, puc entrevistar, escolta, si vull, al sindicat de llogateres, però no.
0: Ara repassarem més productes.
4: Sí, pobra, que s'ha quedat la pobra amb la truita.
3: Amb
4: la truita, amb
3: la truita.
0: Tinc ganes de sentir el Pau.
3: Ja l'han passat.
0: Calla una mica, Santi Villas.
6: Escoltem el Pau.
0: Canviarà mai.
4: La pobra dona, com hagi portat salmó, ja no pot dir.
0: Pau.
3: Jo?
0: Vinga, va, Pau.
3: Què fai? Una cançoneta?
0: Que vulguis, no ho sé, que has preparat per avui.
3: Sí, un parell de les puc fer.
0: Ah, sí?
3: Ara fem una i acabat una altra.
0: Vinga, va.
4: Però una pregunta, que jo acabo d'arribar i no escolto la ràdio. Tu què fas?
3: Ara ho veuràs. Saps com fotia abans la trinca? Cosa que passava en fer una mica de cançoneta? Doncs avui no només ho farem com la trinca, sinó que ho farem amb una cançó de la trinca. Saps aquella? Som el tremocatero del ram de la construcció.
4: Sí. Ah, o sigui, tu fas cançons sobre l'actualitat.
0: Ara el veuràs i el sentiràs i el fitxaràs.
4: No, a que no s'ha notat que ja l'he escoltat, perquè ha assajat.
3: No, perquè ja era un altre.
0: Va. Va. Senyores i senyors, Lo Pau de Pons.
3: Comença el Fort l'octubre, redeu, noi, quina tardor. Ha començat per l'octubre, o si no, quina tardor. Ha començat per l'octubre, densa de la Mari Carmen i aires de revolució. Diuen s'ha acabat lo bròquil, també fins i tot la col. Diuen s'ha acabat lo bròquil a la plaça Catalunya i a la Puerta del Sol. Vamos per la segunda, L. Cada dia un patac d'aigua, cada dia algun ruixat. Cada dia un patac d'aigua, cada dia fa un ruixat. Cada dia un patac d'aigua, cada dia una desgràcia i hi ha algun poble inundat. Hi ha una pluja torrencial i hi ha un clima tropical, però la tromba més forta, el patac gras que serà la campanya electoral. Ai, na, quina tardor, Déu meu senyor, ai! Aquesta última frase que me cago en demà n'he anat és així, diu: el patac gros que ens espera és la campanya electoral. Eh? Cada dia plou, hi ha un patac d'aigua, però el patac gros, la campanya electoral. Ara ja ho sabeu. Au!
0: Què t'ha semblat, Santi Villas?
4: El pobre, el final.
0: Aquí no n'hi ha cap de dolent.
4: No, bueno, que escolta... Que,
0: els dolents bueno, salten per la finestra.
4: Mare, mira, està oberta, eh?
0: Eh? Per això. Sempre ho tenim a punt, això.
4: La tens
3: oberta. L'he obert perquè pogués fumar, però com que és un xicot decent, ha dit, no, me'n vaig a baix.
0: Bé, la Sílvia. Truquem a la Sílvia, doncs.
4: Sí, aquí, la que Sílvia Tarragona, un altre
0: cop. No.
3: Quina Sílvia?
0: Aquí està ple de Sílvies. Mira, aquella d'allà del telèfon es diu Sílvia García del Pozo.
3: És un nom que està de moda, no, últimament.
4: No, una altra cosa no, però gent aquí ja, que escolta, ja, estudis i gent a Casco Porro.
0: Al Servei Català de Trànsit també tenim una Sílvia, la Sílvia de l'Amo, que és amb qui parlarem ara de seguida, per donar una molt mala notícia d'aquest matí. Elisabet, què més? Què més hem de comprar aquesta setmana al mercat?
6: Així, parlem pim, de fruites,
0: vinga,
6: no?
0: Vinga, va, dispara.
6: Com va la panera? Fa il·lusió o no?
0: És preciosa aquesta panera.
4: No, està molt bé, això. Jo trobo que per donar... Vull dir, tu no saps les merdes que donen els programes de ràdio, eh?
6: Sí. No hi ha res que us cridi l'atenció d'aquesta panera?
3: Molt cobo. Que hi ha meló. Molta tardor.
4: No, ja s'ha acabat el meló, ja.
6: Doncs el meló està boníssim.
0: Permet-me un segon, perquè ja dic que tenim una mala notícia. Ah? Un home mort en un xoc frontal aquest matí a Belianes, a la comarca de l'Urgell. Anem en directe cap al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo.
10: Sí, hola, companys, bon dia. Doncs sí, malauradament, un home de 67 anys ha patit a mort amb un accident després de topar el seu turisme amb un camió, i la via ha estat totalment tallada fins que han pogut doncs retirar els vehicles, però sí, és una mort tràgica que s'assuma a les que ja tenim, que en l'actualitat són 96 morts a la xarxa viària catalana. Per tant, una desgràcia més, i demanar-vos com sempre molta precaució, mai està de més.
0: Sí, senyora, moltes gràcies. Gràcies, Sílvia de l'Amo. Que vagi bé, una abraçada. Bon dia, Sílvia.
10: Cuida't, adéu.
0: Adéu, adéu, adéu. 96 persones han mort ja aquest any a les carreteres catalanes. En fi, escolta'm, dit això, aquesta terrible notícia, tornem al tema. Què deies de la panera, tu?
6: Doncs que us crida l'atenció. Us crida l'atenció el meló, oi?
3: Sí.
0: Sí, a mi les castanyes. A mi les castanyes i la pinya tropical, però bueno, el meló també.
6: El meló, bueno, tot crida l'atenció.
3: Allò de Colobert, que és una xirimoia.
6: La xirimoia. Bueno, és una mica el que trobem aquesta setmana, molt bé. Que a mi m'ha cridat l'atenció el meló, perquè a més el tenim bé de preu. Està tancant temporada, però aprofiteu perquè està boníssim.
0: Boníssim.
6: I el trobareu bé de preu.
0: Molt bé.
4: Saps on el poso jo, el meló?
0: A on?
4: Al gazpacho.
0: Ah, sí?
4: Això ho fan allà baix.
0: A on, allà baix?
4: A Andalusia.
0: A Andalusia.
3: En lloc del cogombre, meló.
4: No, tu tires tot. El de sempre. I li poses un tros de meló. I li treu una mica de...
3: Acidesa.
4: Sí, això ho fan, ho fan els que en saben.
0: Fa més bo, això.
3: Fa més bo.
4: La gent de Càdiz.
6: Xirimoia. Batut. El batut de xirimoia és...
3: No, que ell li ve de Suïssa, el batut.
6: No, però que bueno, que el demani a Suïssa, que li facin de xirimoia de Granada.
0: Oients, aneu trucant. Ah, bueno. Aquesta panera serà per un oient del matí de Ràdio 4, 900-454-455.
4: No, i això els hi envieu o han de venir ells hasta aquí a buscar-ho?
0: No, ho han de venir a buscar.
4: Hòstia, pues...
0: Oh, bé, si vols, nen. No, val la pena, eh?
6: Mira, l'altre protagonista de la setmana... deixa'm comentar una cosa.
0: Què, el moniato?
6: Moniato, sí, però la castanya. Penseu que moltes temporades...
0: D'on ve aquesta, Galícia?
6: Aquesta en tenim de Galícia, en tenim d'Extremadura i en tenim d'aquí.
0: Ja n'hi ha de Prades, del Montseny...
6: Exacte.
3: Sí que domines,
6: però deixa'm comentar una cosa important. Clar. Hem patit moltes temporades, ostres, que arriba la castanyada i que no tenim castanyes. Aquesta temporada anem bé. Estem a principi d'octubre i mira quines castanyes tan espectaculars.
0: No, són maquíssimes.
6: Espectaculars.
4: Ara se'ns han acabat les castanyeres. És que sempre no n'hi ha res que vagi dret.
0: Que no, que sí que n'hi ha.
6: Sí,
0: a A l'Esseps n'hi ha una.
3: A Francesc sí, Macià...
4: No, però és que clar, sí, però és que sí que ha, a l'Esseps n'hi ha una, perquè és que n'hi ha quatre, vull dir, en tota Barcelona, és que no n'hi ha.
0: Ja, perquè ara fa calor.
3: De fer patrimoni al material.
4: La jarra aquesta, perquè tinc set.
0: Fa calor fins per Nadal, no? Que ara baixen les temperatures, eh?
4: Escolta, saps què em deies abans? Què em deies abans? No, perquè tal, no escoltes la ràdio i tal. Tu ara, per exemple, al mòbil, quants missatges t'han arribat en aquesta mitja hora?
0: No ho sé.
4: Mira-ho.
0: No, em marejo.
4: No, però mira-ho.
0: Per què?
4: Quants missatges t'han arribat?
3: Encara tindrà algun discurs.
0: Molts.
4: Però molts quants són?
0: No ho sé.
4: A mi, amb aquesta mitja hora, 22.
0: Ja, ja.
4: Pues ja t'ho he explicat tot.
0: No, no, sí, això...
4: Ara contesta'ls, els 22.
0: Ja, ja.
4: M'explico?
0: És esgotador, això, eh?
4: És cansadíssim.
0: Ens agrada massa.
4: A mi ja cada vegada menys, també t'ho dic.
0: Què vols dir? Ja et vols jubilar?
4: Pues jo em pensava que ara, pues, amb això, pues, ja mano, ja manaria, i diria, cariño, com fan a Madrid, cariño, hazme propuestas. Aleshores, entran, diuen, pues mira, tengo esto, no, i a una dius, ay, dale una vuelta a esta, cariño. I te'n vas a fumar? Pues no. Aquí estic jo contestant bis. M'explico? Una merda. O sigui, una merda.
0: Ja no fas cap cigarret?
4: Jo no ho vaig deixar. Quan perquè fa? Em va dir el metge del colesterol que no podia fumar. I aleshores vaig dir, pues ho deixo.
0: Acamparàs 200 anys, Andy Villas. Estàs més jove ara que fa 10 anys.
4: No, calla, que tinc colesterol.
3: Es cuida. Però
0: tens colesterol?
4: Però tinc colesterol perquè el fabrico jo, es veu jo. Que, però si jo no menjo, menjo aguacate i pavo. I gallindi.
3: Mira't bé les instruccions d'aquell batut, a veure què porta.
4: No, sí. Això està tot estudiat. Sí, i no, clar, no em deixa,
3: Una pastilleta, avui vam dir el colesterol, ho soluciona.
4: Ja vaig medicat, també. Vaig medicat, sí, no, perquè és que es veu que en tinc molt del dolent i jo no faig res, jo no menjo dònuts.
0: Ja.
4: Però, xiquet, pues és, mira, és que...
3: Genètica,
0: no va com va això, també hi ha una component genètica. Vas molt a Fraga o no tens temps?
4: No vaig molt, perquè els meus pares pugen més.
0: Venen ells aquí?
4: Sí.
3: Però què en dius, de Fraga cap aquí pugen? No en dius baixar?
4: Ells jo crec que pugen, no?
3: De Fraga no fins massa. A Barcelona, potser que no baixen?
0: No.
3: Pensa que això és arran de mare.
0: Baixen segur, i a més és una mica així com recta amb tendència a la baixa, potser, no?
3: Bueno, cadascú s'ho diu com...
4: Bueno, aquí el que se sap al mapa de la península deu ser ell, que ja ha estat davant tota la vida, vull dir-te que... Així que baixen.
0: Sí, aquest s'ha patejat el país.
4: O sigui, jo quan vaig a Fraga baixo.
3: Puges.
4: Pujo.
3: De Barcelona és al nivell del mar, diguéssim.
4: Sí.
3: Per tant...
4: Ah, vale, jo t'ho feia com el mapa... Que
3: i el mapa també baixes.
4: També? Yeah. Ah, doncs ja m'ho miraré.
3: És a dir, Fraga és més al nord.
4: Doncs pues mira, tornem enrere.
0: Venen a Barcelona, ja està. Ni pugen ni baixen, ja està.
11: Parlant de tornar enrere, és que a mi m'interessa molt, Santi, que recordar quan estaves en el programa d'Anna Rosa Quintana a Telecinco, durant 8 anys, mira, t'escoltem...
4: No, més de 8.
11: T'escoltem en acció, mira.
12: Solo te digo una cosa.
13: Dime.
12: Julia ha venido dos veces a casa, ¿no?
13: Sí.
12: Ha entrado dos veces.
13: Ha entrado dos veces.
12: Pues va a entrar una tercera.
13: ¿La veía aquí?
12: No, a su casa va a ir.
13: ¿Sí?
12: Porque te digo que entre el minuto, entre las 5 y 32 y el salto temporal a las 5 no sé cuánto
13: en
12: el
13: vídeo.
12: ¿Sí? Sí, porque lo estoy haciendo como Nacho, sin los papeles. Ha habido... ¡Sexo!
11: Déu-n'hi-do, eh? Participaves de forma molt activa als abats de Gran Hermano.
4: Ah, en moment. Vale. Ah, sí, això devia, clar, devia ser... Sí. Home, és que jo he fet cada...
3: És un tot terreny.
4: Jo he fet cada cosa que vaya tela.
6: Deixeu-me recuperar.
11: Com ho recordes, aquells temps?
4: Home, clar, amb la Rosa Quintana. Clar, jo, és que quan començo a treballar amb la Rosa, jo començo a treballar a la productora. O sigui, jo començo a treballar de cap de projectes. I aleshores jo estic allà fent de cap de projectes a l'oficina, i em van dir, escolta, per què no fas vas a col·laborar un dia a setmana o dos? I aleshores anava, i aleshores pues, t'ho pagaven a part, pues, fantàstic. I és per això, o sigui, jo feia... I, bueno, pues és això, era divertit. Mm-hmm. El que passa és que jo treballava tota la setmana productora i dos dies a la setmana, o dos matins...
11: Vas disfrutar molt com a tertulià, com anava. A col·laborador...
4: Sí, el que passa és que d'això te'n canses, ja, perquè arriba un moment... Que... Claro. Però més que res, perquè ja veus que no hi ha... Clar, al final això t'ha d'agradar molt.
11: Sí.
4: O sigui, per tu ser comentarista de Gran Hermano, clar, i és horrible, vull dir, és horrible en el sentit de que jo m'havia de veure cada setmana, doncs imagina't, el dia de la gala, des de les 10 de la nit hasta les 2 de la matinada, el dia del debate, de les 10 hasta les 2, i el dia de la gala del medio, que se llama Última Hora, vete tú, també els resúmenes, i havies de veure si volies el 24 Hores, que jo, francament, no el vaig tenir mai perquè m'ho inventava.
11: Potser vas disfrutar més com a reporter fent enquestes molt divertides al carrer per l'Intermedio, pel Gran Wyoming.
4: Ah,
14: vamos a ver, usted en cadena pensando ahora mismo.
13: Pues mira, no lo sé, en que tengo de seguir trabajando, que esta semana es un poco complicada de trabajo.
14: ¿A qué se dedica usted?
13: Yo soy comercial, llevo productos de alimentación y chuches y cosas de estas.
14: Ah, chuches, mira.
13: Chuches,
14: comercial, mira, de las chuches,
13: aquí
14: qué bonito.
13: Tenemos también una tienda de chuches cerca, ¿eh?
14: Ah, sí, es verdad, mira, hay un chupachu gigante. ¿En qué venías pensando? Es la pregunta.
15: Pues mira, venía con el perro y venía... pensant
14: trobes a faltar sortir més al carrer per fer aquestes enquestes, això, a peu de carrer, divertides, no?
16: No, això no ho sap, vull dir, jo crec que la gent no se'n fa ni una idea. Les enquestes aquestes, a l'intermedio, eh? Després tu pots treballar altres programes que són...
14: El gran Wyoming, eh? Poca broma.
16: Sí, sí, independentment, però vull dir, a l'intermedio, un vídeo... Jo ara vaig fer això perquè els va acudir que substituís a la meva germana quan estava embarassada, i la van canviar per mi, jo vaig fer pues, tota la baixa maternal, o sigui, va ser un any, i després vaig continuar 2 anys més. Una enquesta de l'intermedio, d'aquestes que veu la gent a la tele, aquesta, per exemple, és una jornada laboral. O sigui, tu vas a les 9 del matí al carrer i tornes a les 8 de la tarda hasta que l'enquesta no està. Vas amb un redactor i el redactor va veient. Pues ara me faltan señoras, me faltan hombres, me falta el que me va a hacer el vídeo, el que va a vertebrar el vídeo. No el tinc. Barrio rico, barrio pobre, són 2 dies. És un dia sense barrio rico, un dia sense barrio pobre. I són 5 minuts de televisió. I després d'edició és moltíssim. Vull dir, és una feina per esperdinar, evidentment, i tornes a gravar. Vull dir, no és com altres programes que vas una hora, agafes 6 persones, edites per el tall i envies.
0: Com està la Thaís?
16: La Thaís està molt bé, sí, sí.
0: I l'Òscar bé.
16: I l'Òscar bé.
0: La família mediàtica, tu.
17: Sí, noi.
16: Sí, home, mira, imagina't.
0: Santi Villas, Margidó, Thaís Villas...
16: Això és la pera, jo sempre ho dic. Si
0: Òscar Dalmau...
16: Clar, si haguéssim nascut a una altra època, diguéssim, haguéssim set la família Aragón. Si haguéssim set multimilionaris, però ens ha tocat res, una merda.
0: No.
16: Saps què vull dir?
0: No.
16: Bueno, sí, home, no. Sí.
0: Prou bé.
16: Jo encara,
0: a més, teniu bon rotllo. És una cosa... S'han portat bé tota la vida, sí,
17: això és bo.
16: Ah, això sí, vull dir
17: perquè
16: que...
17: Perquè també són gent intel·ligent.
16: Bueno, perquè jo crec que és molt important. Jo ara ja et dic... O sigui, jo ara veig molta manca de sentit comú.
0: Ja.
16: O sigui, jo veig que hi ha coses que dius... Però... Vull dir... És que... Bueno, no ho diré perquè... Però vull dir... coses que dius...
17: Sí, sí, ja s'entén.
16: Home, és...
0: Bé, aquest any t'agrada el vi, tu, o no?
16: No veig ja, tampoc.
0: Ja no veus res? Però, nen,
16: alguna vegada,
0: no sé si acamparàs molts anys, però se't fotran llargs.
16: Alguna vegada em prenc una copa de vi, però no... Perquè com que el Marc ja no veu...
0: Tampoc.
16: Ja ho va deixar, doncs pues, aleshores, a lo millor jo, si vaig a sopar, em prenc una copa.
0: I què, veus aigua?
16: Sí, bueno, ahir vaig veure Coca-Cola de Mallorca.
0: Sí, ho has dit, vale. Aquesta de Mallorca.
16: Puigcola. Aigua.
0: Bé, escolta, els Premis Binari, aquest any han premiat a Tros del Tossal 2023 de Cérvol i Celler com el millor vi de tot Catalunya, el millor vi de tot Catalunya. Tomàs Cusiner, com estàs? Bon dia, felicitats.
18: Bon dia, molt bon dia.
16: Pensava que m'ho deies a mi, d'aquí, que vols...
0: Propietari, el Tomàs Cusiner és una eminència dins el món del vi.
17: Sí, home, i tant.
0: Aquest matí tots són eminències.
16: Ah,
0: doncs
16: quina pena,
0: Tomàs, Trilla,
16: que ja no veig jo.
0: Ara, el Tomàs Cusiner, propietari de Cérvol i Celler, Castell del Remei, cara nord. Hosti, el Castell del Remei és boníssim, tu. El Gotim Bru.
17: Noi.
18: Bueno, és una de les nostres insígnies, sí,
0: ja.
18: Sí.
0: Mira què tinc aquí, lo Santi Villas i lo Pau de Pons, nen.
17: Tomàs, com va això?
18: Bueno, tots de casa.
0: Tot queda a casa, això, avui. Molt bé, perfecte. Escolta, felicitats per aquest premi.
18: Sí, la veritat és que estem molt contents. Un reconeixement a la feina feta, com qui diu.
0: Molt bé. Escolta, què té aquest vi?
18: Gran vi.
0: Gran vi, per què és tan gran aquest vi? Què té?
18: Pues, perquè és molt especial, és un sirà 100% de la petita parcel·la, però superexpressiu. És un vi que vaja, que reconeix i que fa plaer, perquè realment és molt impacte, molt aromàtic, molt potent, molt estructurat, molt bona criança. Per tant, és un vi que té molts components que el fan un gran vi.
0: Molt bé. I quan val una ampolla d'aquest vi?
18: Pues, si vas a la botiga a comprar-lo, te costarà 54 euros.
0: Tros del Tossal, anyada 2023. Pau de Pons, pren nota.
17: On el feu, aquest dia?
18: El fem a la Pobla.
17: A la Pobla de Cérvoles, eh?
18: Sí, amb un petit turonet, no res, menys d'una hectàrea, una cosa allà al secà, amb moltes pedres, amb un terreny molt dur, i realment és allò que treu tot el de la terra, no? Perquè... Al final, el vi, el que et pres és això, no? El que és la terra, el que és el lloc, el que és el paisatge, no?
0: Ja. Recomana'ns un blanc, també.
18: Un blanc? Home, ficats a fer, doncs, mira, de la mateixa bodega, Cérvol és, de fet, un blanc que fa uns anys ja va guanyar també el millor premi de Catalunya, o el millor vi de Catalunya amb els Binari, que és el Cérvol és blanc, que per mi és el gran mite de Cérvol és, no?, de tota la vida, no?
0: Ja.
18: Que el fem des del 1900...
19: 98, diguéssim.
0: Bé, fa pocs mesos va sortir que queia el consum de vi negre a Catalunya, però entre els joves es posava com més de moda el consum del blanc, sí? És així, això?
19: Bueno, en general, el blanc actualment, com que és més fresc, una mica més lleuger, més fàcil de veure en qualsevol moment, sí, és més, és un vi que... Bueno, els blancs estan guanyant espai, les bombolles també.
16: Ara la gent pren Blanco no... París, no?
19: Exacte, veus? Però bueno, i escolta... Jo
16: tu estàs d'acord amb això del Blanco París?
19: Jo penso que sí, es veu vi ni que sigui en gel, diguem-ho així, no?
16: Ja. I... Ja. Les americanes.
0: El que potser ha passat una mica de moda és el rosat, no? No se'n veu tant com
19: bueno,
0: abans.
19: Sí.
17: No en veig en lloc.
19: S'ha perdut. Sí, la veritat és que s'ha perdut una miqueta.
16: Bueno, ara n'hi ha un que es diu orange, no? Que és com d'un color...
19: Bueno, això és...
17: Per no veure vi, sí, estàs enterat, eh?
16: Això sí que me n'entero, però vull dir-te.
19: Bueno, això, l'orange és un nou espai de recuperar els nostres padrins per fer un vi blanc, diguem.
16: Ah, veus?
19: Curiosament, això. Ah. Sí.
0: Sota, Tomàs, algun dia has de venir aquí a l'estudi, porta un parell d'ampolles i ho catarem, això.
16: Li puc fer una pregunta?
0: Sí, bueno, però això... molt ràpid, perquè mira, em queden 7 minuts per la 1
17: només.
0: Porta
17: un palet sencer.
19: A les vostres mans està.
16: Jo crec que com a ràdio pública això li interessa. Vostè sap com es treuen les taques de vi?
0: Això la Marta Tix.
19: Pues sí, amb aigua sobretot pot acabar en seguida, perquè llavors ja la dilueixes ràpidament.
16: Bueno, pare, ja està.
0: Va, doncs mira, ara...
17: Informació de servei.
16: Amb
19: aigua oxigenada també, amb aigua oxigenada també marxa.
16: També, molt bé, veus?
0: Tomàs Cosinet, ho dic de veritat, t'esperem un dia aquí al matí de Ràdio 4 quan puguis, quan baixis a Barcelona, sí?
19: Quan vulgueu, de
0: veritat. Veus, ara dic com baixis a Barcelona, Pau. Gràcies, Tomàs, una abraçada. Ja farem un dia que hi hagi el Pau, també.
17: Sí? Anirem a dinar, acabat.
0: Va.
19: Quan vulgueu, va.
0: Gràcies, venga, Tomàs, ho farem.
19: Una abraçada a tots.
0: Igualment, adéu.
16: Però què et passa ara que dius que tens 7 minuts? Que ha de vindre algú més?
0: No, mira, ara... Rosa, com estàs? Bon dia.
20: Molt bé, bon dia.
0: Bon dia i bona hora. Des d'on truques tu, Rosa?
20: De Sant Feliu de Llobregat.
0: Sant Feliu de Llobregat, molt bé. Endevineu, perquè tenim una panera preciosa avui aquí, eh?
16: Sí, t'ho dic jo, Rosa. Sí,
0: això dels majoristes de Mercabarna... Va, què et sembla que és això?
20: Home, he trucat per això, perquè heu dit la panera, jo dic, vaig a trucar.
0: Vinga, sort. Què et sembla que és?
20: Per mi, ai. Un puput.
0: És una cucut, això, un cucut?
20: No, puput.
0: Una puput? Oh, no sé com...
20: Sí.
0: No. No, Rosa.
17: Greu que em sap.
20: El cucut, sí, era el cucut.
0: Em sap molt greu. Però torna a trucar qualsevol dia, que ja saps que en tenim molts de premis aquí al matí de Ràdio 4.
20: Adéu.
0: Gràcies, Rosa.
20: Adéu.
0: Què diu?
17: Quan de tant ses no tingues por que no em fas cap nosa.
0: Ulrike, com estàs?
21: Hola, bon dia.
0: I bona hora. Des d'on truques tu?
17: Des d'Ubrique.
21: Qui... Des de Vallirana.
0: Com?
21: Vallirana.
16: Vallirana,
0: molt bé.
16: Vallirana.
0: Va, Ulrike, endevina-ho, això. Què et sembla que és, això?
21: Un xot.
0: Eh?
21: Un xot.
17: Un xot. Un xut.
0: Ah, un xot. Un xut o un mussol, xot. Vols dir? Sí. Sí o no?
21: Bueno, un
0: nautillo,
21: sí.
0: Va, va. A Barcelona se'n diu mussol, a Lleida xut. Sí? Doncs sí, senyora. Ulrike, felicitats.
16: Jo m'he pensat que era un semàfor.
0: Que vagi bé. Gràcies. No pengis. La panera és teva, tu. És que no tinc temps. Elisabet, pim-pam. Més productes
17: avui
0: per comprar aquesta setmana.
6: Productes. Primer de tot, donar-li un consell al Santi pel seu colesterol. Tens la magrana.
16: Menjo de magrana, en tinc.
6: Doncs n'has de menjar força.
16: En tinc amb menys.
0: En Fraga, què diu? Magrana o mangrana?
16: Mangrana.
0: Mangrana.
6: Millor sencera que amb suc. O amb batut.
16: No, jo això m'ho faig així com si fossin gominoles.
6: Molt bé, doncs aquí teniu les fruites top, eh? El codony, que ens arriba de Lleida, els caquis, les hortalisses també, el moniato, que està ara mateix, aquest mes és el mes del moniato.
17: Sí, tant.
16: Això també em menjo jo, de moniato, molt.
6: Sí, està substituint una mica la patata.
16: La patata, m'agrada, és que està bo.
6: Sí, i a més...
16: Jo faig truita de patates, però amb moniato, per exemple.
6: Sí, té un gustet, un puntet dolç, no?
16: Sí.
6: I la xip de moniato també és molt bona.
16: Bueno, les americans, per exemple, les patates fregides, les fan amb moniato i te les menges amb l'hamburguesa, és boníssim.
0: Bé, algun producte més, Elisabet, per aquesta setmana?
17: El codony, per fer allioli de codony.
6: Codony.
17: Diu la tia Maria, codonys collia codonys.
0: Vinga, va, posem-me una mica de Pau de Pons, que només queden 5 minuts per la una, això s'acaba, Santi Villas. Al final s'ha de fer curt i tot.
16: I per això t'aixeques?
0: Oh, m'aixeco perquè sí. perquè sí.
16: Et farà mal al colze,
0: quin problema hi ha? No, home, no, no
16: que et posin un micro de diadema, com a la Madonna. Sí, sí,
0: això ho fem, quan sí, fem el programa des del carrer. Ja,
16: pues feu-ho ja, vull dir, cada dia, perquè si no és que ja veuràs, tindràs sí, una denunciació.
0: Lo Pau de Pons.
17: Ara et parlaré del típic restaurant aquells que t'agrada.

0: Wow.
1: Escolta, això et pot treure una feina, tu, eh?
2: Aquest, a fotre anar... publicitat dels restaurants.
1: No, home, et poses a la porta, que et paguin, tu vas cantant i vas
2: entrant. Exacte, exacte.
1: Això t'ho dic jo, a la superilla et fotre.
3: Ara, ara anem sí, sí. Fa una gira, el Pau.
2: Sí, però, amb una banda de músics.
3: Festa Major.
2: Tot Catalunya.
1: Però i cantes això?
3: 10 anys no. Amunt dels escenaris.
1: Ah, és que...
2: Mira, això és per aquí la ràdio, per sortir del pas.
1: Ja, no, però l'altre t'ho dic jo,
3: Ja es poden comprar les entrades al teu Instagram mateix, no, Pau?
2: Sí, allà hi ha un enllaç de color blau a dalt de tot, pitxes allà i surten tot.
3: Lo Pau de Pons. El dia 7...
2: No, Lo Pau de Pons i vaig acompanyar.
1: Ah, això Lo Pau de Pons.
3: Comença a Vic, el dia 7 de novembre.
2: 7 de novembre a Vic. Han acabat, vaig, el 14 a Lleida... Després vaig a Reus i a Olot, una mica distribuït.
1: Et dic una cosa.
3: Vic, Lleida, Reus, Olot, Santivilles.
1: Aquest programa, t'ho dic, que és esgotador de totes les coses que pots arribar a fer. Vull dir, aquesta senyora, que si vagis al mercat de fruita, que si vagis al concert de l'altre... Si
3: però què vols fer? Està mitja hora parlant d'una mateixa cosa?
1: No, home, no, però...
2: Que vols parlar de les plantes que parlen?
3: Allò que és més avorrit, més avorrit...
1: Que, Mar, jo estic esgotat de tot el que m'he d'apuntar.
2: Els oients els pensen que m'anem una llibreteta i van apuntant.
1: Està bé.
2: La xirimoia, el concert.
1: La fruita, el vi.
2: Los Santivilles.
1: Bueno, el poble...
3: Los Santivilles.
1: Sí, però jo això ja m'he dit, això és igual.
2: Cony, el més important.
3: No tardis un altre any a tornar, si no et vindré a buscar, que som vius.
2: No vindrà més, l'has acollonit.
3: No, com, sí. Si fot més anys que ens coneixem.
1: No, m'ha acollonit. L'únic que te dic una cosa, també t'ho dic a la del Mercadarna.
3: Què?
1: El concurs aquest
3: què?
1: És d'adivinar com es diu
3: un
1: el pàjaro.
3: El so del dia, sí. Normalment són pardals, però...
1: Com normal són pàjaros.
3: Sí.
1: Pues pobre dona, li estàs...
3: Què diu un pàjaro, Fraga?
1: Bueno, vull dir moixons, que els estàs donant, donant a la gent fruita,
4: Santi,
1: que se la foten els moixons,
4: punt.
1: I tu fas un... moixons. I la pobra, parlant de la poma, que va... Tot... Bueno... Això jo crec que s'hauria una mica de polir una mica.
2: Ah, bueno, això parla amb ell.
1: I jo et dic que m'he pensat que era un semàforo. És que, ja
2: és que li agraden molt les pardals.
3: Ja em faràs una crítica constructiva un dia d'aquests.
1: No,
3: que és molt bo, en ràdio i tele, aquest.
2: Ja ho sé prou, ja es veu prou.
3: La ràdio no et llame, que diuen allà.
1: Però que no t'estic dient que tinc 22 missatges que he de contestar.
3: És igual, però pots fer de tot, tu.
1: Jo no puc fer de tot, jo ja no tinc l'edat que tenia.
3: Mira el rellotge, Santivilles.
1: 59 minuts. Bueno, ara això ja no continua, no?
3: Ja.
1: O sigui, jo ja m'ho hem d'anar tots.
2: Ara cap a casa.
1: I ara qui ve? Ara qui ha de fer el programa?
3: Ara la Mariola, la Dinarès. Abans les notícies de la una amb els companys dels serveis informatius.
1: I com es diu el programa de Mariola Dinarès?
3: Com es diu? La tàctica.
5: La tàctica.
3: La tàctica. La tàctica. Va, fins demà. Merci, nois.
6: 1:00.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona tarda. La mort de la Mari Carmen commociona el món polític i social. A l'epicentre de les protestes d'habitatge a la Porta del Sol de Madrid, els acampats han fet dos altars en el seu homenatge, on fan ofrenes amb flors i espelmes. Diuen que el seu cas ha estat l'espurna d'un moviment que seguirà molt lluny. A les 8 de la tarda hi ha convocada una marxa pacífica per continuar homenatjant la seva mort. Les acampades segueixen també a Santiago de Compostela, València i Sevilla amb unes 150 tendes.
8: Que seguir con la lucha porque todavía hace falta, consideramos que tenemos mucha fuerza estando aquí acampados, así que va a ser muy bueno de estar aquí para poder tener la suficiente fuerza de convocatoria y poder alcanzar a la mayor gente posible para hablar y hacer conocer la iniciativa de la Huelga General.
6: Unes protestes que els manifestants tenen la intenció de solapar amb la vaga general convocada per l'11 de novembre. Per cert, que el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha convocat una manifestació per demà a les 7 de la tarda sota el lema "Per l'Olga i per la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata". En l'esfera política, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, afirma que la mort de Mari Carmen és lamentable i critica que s'ha fet una campanya contra...

0: d'ella. Són declaracions al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
1: Que malgrat estar a l'hospital els últims 15 dies des que la van desnonar, hem hagut de suportar, escoltar a tertulians, a opinadors, a periodistes fent caricatura, fent memes i dient autèntiques barbaritats. Per tant, clar que té responsables. N'hi ha un sistema que és el rendista, que és l'especulació, i n'hi ha persones que l'han defensat i n'hi ha persones que s'han oposat.
0: Més coses. Toni Comín obre la porta a tornar a Catalunya sense Carles Puigdemont, després de la decisió del Tribunal Suprem que avala l'amnistia als líders del procés. A la seva primera compareixença, després de la resolució judicial, reitera que l'expresident de la Generalitat tornarà quan estigui plenament amnistiat.
2: Cap problema des del punt de vista personal per tornar junts. Però és que no podem plantejar el retorn només des d'una perspectiva personal. El president crec que la compareixença va ser molt clar quan va dir: vam venir a Brussel·les no per motius personals, que haguessin sigut molt legítims, sinó per raons polítiques. I ara el que hem de fer, el nostre deure, diguem, no? És que el retorn sigui coherent amb aquestes raons polítiques.
0: Comín defensa l'amnistia com una gran victòria política dels independentistes i reivindica poder exercir com a europarlamentari. L'Ajuntament d'Olot ha posat en marxa aquest mes d'octubre dos punts de distribució gratuïta de productes menstruals. Els dispensadors es troben al pavelló d'esports i en els lavabos de la biblioteca del municipi. Gemma Esteve.
3: La iniciativa neix com una prova pilot amb l'objectiu de facilitar l'accés a tampons i compreses en cas d'urgència. També vol combatre la pobresa menstrual. Tina Ruiz és tècnica del Consorci Social de la Garrotxa.
4: Ajuda a l'equitat de gènere i que també facilita i afavoreix a les persones per problemàtiques socioeconòmiques, que sabem que és una necessitat bàsica i que moltes vegades doncs, no està a l'abast de tothom.
3: La regidora d'Igualtat d'Olot, Susana Pagès, explica que ara es vol valorar l'ús i la percepció ciutadana de la mesura per estudiar més endavant si es pot ampliar a altres equipaments municipals.
5: Volem valorar com hi ha aquest funcionament, quina és la recepció, la percepció ciutadana, si s'utilitza, si és un servei que fa falta, si es pot replicar i ampliar en altres equipaments municipals.
3: Aquesta actuació s'emmarca en les polítiques d'igualtat de la ciutat i se suma a la iniciativa de la Generalitat que permet obtenir gratuïtament productes menstruals reutilitzables a través de les farmàcies amb un codi QR de La Meva Salut.
0: I els bancs dels aliments de Catalunya han presentat la campanya del Gran Recapte 2026. Fan una crida a reunir 17.000 voluntaris els dies 13 i 14 de novembre. Toni Conde.
6: L'objectiu del Gran Recapte d'enguany és fer front a les noves pobreses. Des del Banc dels Aliments alerten que a dia d'avui tenir una feina no evita tenir problemes per arribar a final de mes i que els preus del lloguer també afecten la capacitat de les famílies per comprar aliments. Lluís Fatjó, president de la Fundació del Banc dels Aliments a Barcelona.
7: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest Gran Recapte és de mobilització i de solidaritat.
6: El Banc dels Aliments recorda que el preu de l'alimentació ha crescut un 32% entre 2020 i 2025, per això fan una crida a reunir 17.000 voluntaris als 2.000 punts de recollida a tot Catalunya per ajudar les 170.000 persones que van a les entitats cada dia per rebre ajuda.
0: I d'aquí pocs minuts es presenta la segona temporada de la 2CAT, amb més hores de programació en català i noves cares a la graella després d'haver viscut un estiu de rècord d'audiència. Allà hi ha la nostra companya Agnès Batlle.
8: Sí, bones, Clara. Envoltats de guitarres pels quatre costats i amb un escenari central, el nou Adam Club serà el que acollirà una de les novetats de la temporada, Cervells Mínims, presentat per Toni Clapés. Altres cares que van arribant, Eric Harley, Judit Martín, Jordi Basté o Albert Pla, que recorrerà la Catalunya misteriosa. Ja estan a punt per aixecar aquest taló de la segona temporada de la 2CAT.
0: I un últim apunt, acabem de saber que Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura al 2026. Doncs això és tot per part nostra. Més informació a aquesta sintonia.
9: Ràdio 4.

0: La táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola, bon dia. Hola a tothom. Cada setmana és més intensa que l'anterior i intentarem des de la tàctica posar la pausa i aprofundir en una sola cosa que avui, ja ho veureu, al fons també són moltes. La intel·ligència artificial està transformant feines, processos, maneres de fer. Ens està canviant el dia a dia, però hem d'anar més a poc, analitzar de quina manera i triar el millor camí. Res d'alarmismes avui a la tàctica, res de polarització. Ja ho saps, ens envoltem d'expertesa per tenir criteri. A veure si els diners ens apunten cap on aniran avui els trets, a aquesta hora.
2: Els diners.
3: Marta, no te'n vagis de la feina, no surtis al carrer.
4: Però què passa, Jordi? Que ha tornat a quedar-se encallat el robot aspirador sota el sofà?
5: Pitjor, Marta. He llegit que un meteorit d'or pur és a punt de caure sobre Catalunya i que l'aigua de l'aixeta porta microxips per controlar-nos la ment. Mira, ho diu aquest titular. El que no volen que sàpigues sobre el teu got d'aigua.
4: Jordi, estàs tornant a llegir premsa digital d'aquella tan estranya? Quantes vegades t'he dit que no te'n passis el clickbait?
5: Però si ho posa a internet, mira aquesta altra. Si menges un plàtan a les 3 de la matinada, el teu cos farà això. Hi ha una foto d'un plàtan brillant.
4: I això és veritat. El que és veritat és que t'has llegit 3 mentides conspiranoiques abans de prendre't el cafè. Com n'hem d'estar obsessionats si ens creiem tot el que té un titular cridaner?
5: Així doncs, el plàtan no brilla.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, la tàctica amb Mariola Dinarès.
1: I també fem la tàctica la Natàlia Sánchez, la Marta Inglés, Laia Casanova, el Víctor Bejarano, avui des de Ràdio Nacional d'Espanya a Palma, i Sergio Lezcano al control central, perquè sí, avui estem fent la tàctica des de Palma. Avui volem parlar de la IA i els mitjans de comunicació. És una enemiga o és una aliada? Parlarem del periodisme i els mitjans, però ho podríem fer dels jutjats i dels advocats. També podríem parlar de la relació de la IA a l'educació, de l'administració o fins i tot a l'agricultura. A tot arreu s'estan canviant maneres de fer i no hauríem d'improvisar. Hauríem de fer bé i avui és aquesta l'assignatura pendent. Avui descobrirem de quina manera ja està canviant la forma de fer periodisme i el dia a dia de les redaccions. I el més important, de quina manera vosaltres esteu trobant els continguts que fem nosaltres. Continguts que us ajuden a informar-vos amb criteri. Són aquests els que heu de trobar. Aprofitant que aquesta tarda l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació organitza aquí a Palma una jornada d'IA i mitjans, on havíem de debatre amb expertesa, doncs es traslladarem aquest debat aquí a Ràdio 4. Som els estudis de Ràdio Nacional a Palma, a Arxiu del Regne de Mallorca, és on es farà aquesta jornada de l'AMIC.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900 454 455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la tàctica. 690 080 830. Contra el cunyadisme creixent, la tàctica, Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.

0: tot això, contra el cunyadisme creixent, ens hem envoltat d'expertesa amb la Patrícia Ventura, que és doctora en comunicació, consultora i docent especialitzada en intel·ligència artificial. És consellera del Consell de la Informació de Catalunya i ha fet moltíssima investigació. Ha escrit el llibre Ètica, IA i Comunicació, el factor humà a l'era de la mediació algorítmica. Patrícia Ventura, què tal? Com estàs?
1: Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
0: Escolta, estem en un moment, diríem, com de... no sé, a mi em sembla que estem en un moment de transició, d'adaptació en aquest embat de la IA, no?
1: Sí, sí, jo penso que des de tots els àmbits, i tothom que ens escolta es pot sentir reflectit d'una manera o d'una altra, i sens dubte en el sector de la comunicació molt impactats. Tant pel que fa a com la fem servir en els mitjans, com pel que fa a com distribuïm el nostre contingut, no?, en aquest entorn algorítmic, no?, com, a més, com informem sobre intel·ligència artificial. Així jo penso que des dels mitjans de comunicació tenim, a vegades una miqueta, penso, una miqueta més difícil que des d'altres sectors, perquè també tenim molta responsabilitat.
0: Clar, i també estem cada dia fent continguts que abans es buscaven i ara te'ls has també de trobar, és a dir, que la distribució ha canviat moltíssim, no? Vull dir, ara cadascú que pensi de quina manera s'està informant en aquests moments i de quina manera li arriba la informació, i veurà que algunes coses les hem de pensar bé, les hem de mirar bé, i perquè acaben formant el nostre també criteri d'opinió, no?
1: Exacte, per nosaltres els mitjans abans teníem uns canals de distribució, ara han canviat totalment, i a més aquests canals resulta que són propietat d'empreses privades que el que volen és que les persones usuàries hi passin molt de temps, i per tant aquells continguts que tenen més visibilitat no necessàriament són els més importants per tenir una societat informada, i per això doncs apel·lem des dels mitjans, nosaltres ja intentem arribar a les persones, no? Però apel·lem també a la responsabilitat individual, informem-nos a llocs en els que es verifiquen les fonts, no?, com en els mitjans que hi ha professionals que es dediquen i es formen per això.
0: Clar, de fet, moltes vegades passen coses com en converses, no?, que surt algú i diu: però no has vist aquest vídeo? Però si aquest vídeo l'ha vist tothom, no? I no tenim clar que estem a la nostra bombolla personal, que potser, no?, que determina si ets feminista, fins i tot si ets si fas tot en català, el que sigui, tot això ja et determina el que tu estàs veient, no?
1: Exacte, són entorns, tu ho has explicat amb un exemple claríssim, són entorns que ens situen en bombolles, i per tant això què implica? Doncs que s'erosiona la conversa pública, no?, aquella sobre la qual doncs ens hem de poder posar d'acord per arribar a decisions polítiques informades, no? Però el consens que implica doncs viure en un país democràtic. El periodisme s'encarrega d'això, però aquests mitjans, doncs lamentablement, degut a aquest model de negoci, doncs erosionen, no?, aquesta convivència, i ens situen en situacions de polarització social, no?
0: Ja us avanço que aquí la tàctica no renyarem, eh? És a dir, que no esteu fent res malament. O sigui, el tema és que tots plegats hem d'aprendre, hem d'organitzar, a fer servir una eina, jo dic eina, però és que ja és com transversal, no és una estructura d'estat, la intel·ligència artificial, no sé si dir-ho així, però sí que és veritat que, no sé, sempre la primera pregunta que es fa quan es parla amb algú que fa temps que està investigant amb la intel·ligència artificial és: aquest moment amb què el compares? Amb l'arribada del telèfon mòbil, amb el tema d'anar a l'analògic al digital, amb la revolució industrial. En el cas del periodisme, hem viscut un altre moment com el que estem vivint ara?
1: Bueno, jo crec que la digitalització, el principi de la digitalització, que jo també vaig viure en una redacció, per cert, va ser un moment de canvi molt bèstia, imagina't, de publicar, jo estava en un mitjà de paper, a La Vanguardia concretament, i clar, de publicar només en paper, el canvi digital doncs va ser un canvi molt, molt fort, no? Però ara jo el que penso és que encara no podem valorar la magnitud d'aquest canvi. El que sí que crec és que el producte periodístic s'acabarà redefinint molt.
0: Clar, potser en aquest cas hi entren moltes més coses importants de l'essència del periodisme, no? Perquè el passar de l'analògic al digital era realment una qüestió molt tècnica, no? Vull dir, tenim la taula de so aquí, el Víctor té una taula de so aquí davant que abans era analògica i ara és digital. Teníem tots els discos que els anàvem, o les falques de publicitat o el que sigui, posàvem en cartutxeres, i ara ja ho tens tot en un ordinador, però és una cosa tècnica, ara va molt més enllà, no?
1: Sí, sí, per un costat sí, però fixa també que el digital no només va afectar la manera com produïem, sinó també el nostre entorn, no? És a dir, mirant cap endins, però també mirant cap enfora. Van emergir les grans plataformes, els cercadors, les xarxes, i això va condicionar completament la feina que acabàvem fent, no? Una cosa que, a més, no estava resolta fins ara tampoc, no? El producte periodístic encara s'estava redefinint després de tots aquests canvis. A veure com ens posicionem a Google, totes aquestes coses. I ara arriba, doncs, la intel·ligència artificial generativa, que ens porta, a, quan no teníem resolts molts dubtes que encara conservàvem, a un altre entorn d'incertesa. Jo penso que ara el periodisme, la metàfora que millor representa la situació perquè passa des de fa temps i ara més, és un vaixell amb una tempesta i has d'anar, doncs, amb coratge navegant, a veure on et porta i anar prenent decisions a mesura que avança i, sobretot guiant-te pels teus valors i la teva missió com a far.
0: Doncs va, anem a agafar el timó, que hem d'anar bé. Patrícia Ventura, tu, clar, és molt interessant, no, el teu perfil, perquè has estat investigant i, sobretot, has estat en llocs on el que s'ha de fer és prendre decisions pel que fa a de quina manera fem servir la IA, les redaccions, les empreses, els mitjans de comunicació, no? I en aquí ja hi surt la gran paraula, que és la ètica, no? Clar, de quina manera, com es fa servir la IA als mitjans de comunicació i com l'hauríem de fer servir, també, d'altra banda? És molt genèrica aquesta pregunta, però què diries en aquest aspecte?
1: Mira, seguint amb la metàfora del vaixell, és a dir, si el vaixell ha d'anar a algun lloc i no veu on ha d'anar, el que ha de tenir molt clar és quina és la seva missió, que és oferir informació de qualitat a la ciutadania perquè puguin prendre decisions informades, per una banda, i per l'altra exposar-la a la diversitat. I sempre, sempre tenim molt presents els seus valors, que són veracitat, responsabilitat, llibertat, no? Per tant, si tu fas servir intel·ligència artificial, et posaré un exemple molt senzill, fas servir una eina per generar idees, per fer un contingut, en principi en això no hi ha cap problema. Podríem aprofundir, però no vull filar massa prim, eh? Fas servir una eina d'IA generativa per fer això. Home, doncs hauràs de contrastar molt bé tot allò que ha escrit aquesta eina o que ha produït o el vídeo que ha produït per assegurar-te que aquell contingut no xoca amb aquest valor principal del periodisme, que és la veracitat, per exemple, no? Aleshores, tenint tot això en compte, podem fer servir la intel·ligència artificial sense perdre el nord. I això seria l'ètica, és tenir en compte qui ets i quins són els teus valors i actuar en conseqüència. I ja està.
0: Amb això també hi entra, per exemple, que en un mitjà concret es posin d'acord amb quines eines d'IA farem servir. Sí. És a dir, que clar, en aquí hi entren ja moltes coses difícils, no? Com aquella IA que fem servir s'ha entrenat, ho han fet bé, han robat informació... clar, si, jo crec que actualment és superdifícil ser superpulcre, no? Perquè ningú sabem com s'han entrenat aquestes intel·ligències artificials, no?
1: Totalment. És allà on no volia entrar, que no vull filar molt prim, però és tal
0: qual. T'estava veient que anaves cap aquí, sí.
1: No volia, però és així, però clar, és molt difícil, perquè són eines que són les eines que dominen. Quan parles amb mitjans de comunicació i amb moltes empreses, les eines que predominen són... les que són grans empreses que, clar, s'han entrenat amb tot internet, tenen molt poder de computació, d'inversió per dissenyar aquests sistemes i, per tant, doncs, ens veiem d'alguna manera amb aquesta pressió de la competitivitat en general, no només als mitjans, a fer servir eines disponibles, però això... jo penso que no ens ha d'impedir ser conscients d'això i veure que potser hi ha altres opcions, que en paral·lel a tot això que va tan ràpid també s'estan desenvolupant altres solucions, i penso que hem d'anar una mica amb aquest doble ritme, no? Mm-hmm. És a dir, no hem de deixar de ser conscients que vivim en entorn competitiu i hem d'anar avançant, però al mateix temps anar veient quines altres solucions es desenvolupen. Tenim molt en compte que l'estratègia europea, l'estratègia catalana també d'intel·ligència artificial, passa per la sobirania tecnològica, que potser estem molt lluny d'arribar-hi, no? Però no ho perdem de vista.
0: Clar, en un món ideal seria que tinguéssim les nostres pròpies eines, no? O sigui, sí. que cada redacció, cada mitjà de comunicació pogués fer la seva pròpia IA, no?
1: Sí, o eines de país, no? Eines amb uns valors determinats. Ara mateix l'estratègia d'IA dels Estats Units és absolutament política, és colonització a través de la tecnologia, a través de les dades. Estan lluitant Estats Units i la Xina per això. Estats Units s'està apropiant de contractes amb administracions europees, a defensa, a salut, no? A països europeus, sense tenir massa garantia de què passa amb totes aquestes dades, no? I per tant, jo entenc que des d'una visió visió de sobirania, de país, de decisió de país, doncs tot això s'està tenint en compte. El que passa que és això, anem una mica a dues velocitats, però penso que Europa s'està tenint molt, molt present, i a Catalunya concretament, i a Espanya també.
0: Bé, amb la Patricia Ventura ens hem trobat també debatent sobre això en el Col·legi de Periodistes, és a dir, que els grans mitjans de comunicació també s'estan posant les piles, de dir, la IA està aquí, o sigui, prohibir no té cap mena de sentit perquè ens ha d'ajudar, no? Però clar, jo no sé fins a quin punt, quan esteu debatent del posar aquesta mena de normativa o aquesta mena de llibre d'estil de cada mitjà de comunicació que ha de triar d'intel·ligència artificial, no sé si arriba al nivell de dir, què apostem per ChatGPT, Gemini, Cloud? No és aquesta la conversa? O sí, o també, o s'ha de triar sobre això?
1: S'ha de triar sobre això, però també hi ha altres eines de, o aplicacions concretes de codi obert o startups, no, petites empreses que estan desenvolupant eines concretes que són d'aquí amb això de codi obert. Per tant, no és tant això o res, sinó que hi ha opcions, i per això deia que val la pena, doncs, treballar a aquest doble ritme, no? Tenim molt present que no són les úniques solucions, o que fa un parell d'anys potser era l'única cosa que hi havia, i ara la cosa està canviant perquè hi ha molt més focus i està començant a haver-hi una miqueta més d'inversió en tecnologia europea.
0: No, i sobretot això, triar una cosa que s'avingui amb el tipus de periodisme que estàs fent, perquè clar, arriba un moment també que cada periodista també es busca una mica la vida, no? De la mateixa manera que tu entres en una redacció i tens les teves fonts pròpies, potser ara també serà cada periodista ja s'agafa unes eines que li funcionen. No sé si fins a quin punt, ja sé que és difícil la pregunta, però el teu cap et pot acabar dient, no pots fer servir aquesta eina, has de fer servir una altra. En aquests moments ens estem adaptant tots i això no està determinat, no, diríem?
1: No, bueno, els mitjans en teoria tenen unes polítiques, o és bo que tinguin unes polítiques amb unes eines determinades que diguem, els equips poden fer servir amb seguretat. Tot això ha de ser analitzat prèviament, però al mateix temps, si hi ha una persona de l'equip que considera que amb les eines que li proporciona a la seva empresa, la seva institució, ja sigui un mitjà o una altra institució, no en té prou i pot arribar a fer altres coses amb altres eines, doncs hi hauria teòricament d'haver-hi un canal per poder proposar, doncs, noves eines que ajudin a fer millor periodisme, si al final la tecnologia ha d'estar al servei d'això, de fer un millor periodisme, donar un millor servei a la ciutadania.
0: Hem parlat una mica de com han de ser aquestes redaccions, ara ho aprofundirem una mica més, però també hem de parlar de quina manera vosaltres ens trobeu. Avui a La Tàctica parlem de quina manera han de fer servir la IA als mitjans, pros i contres, aliada o enemiga. És una mena de festa i drama, com diu la Maria Jaume.
2: Contra el cunyadisme creixent, La Tàctica, Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.

0: No és una cosa o l'altra. Avui estem parlant d'intel·ligència artificial i els mitjans de comunicació, de quina manera ens informem, us informeu i de quina manera doncs fem aquesta informació i estem treballant les redaccions. A tots els sectors de la societat està impactant la intel·ligència artificial. Ho estem fent avui des dels estudis de Ràdio Nacional d'Espanya a Palma. I ara amb el Carles Sanabra, que és doctor en comunicació per la UPF. Hola, Carles, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé. Encanta.
0: Escolta, tu dius que la IA no és només una amenaça, és un nou intermediari.
1: És un nou intermediari, és un nou actor, nou entre cometes, no? Així que ha vingut amb molta força, jo diria, i a vegades ho penso i reflexiono, des de la Covid. Va coincidir aquest estancament que ens van posar tots tancats a treballar, i des d'una capacitat de computació ja molt més avançada en teraflops, que va vindre cap aquests anys, i és una, la IA és una disciplina antiga que ve dels anys 60, però va eclosionar amb força aquí, no? I anava reflexionant amb el que dèieu, no? I anava prenent nota i me'n recordava. Tinc la sort de tindre 30 i pico d'anys d'experiència en desenvolupaments digitals. Vaig fer la primera web el 1995, no existia Google, indexàvem a Google abans que existís Google, o sigui que hi he vist moltes coses, no? De fet, me'n recordava com cap a l'any 2000 em van entrevistar a Radio Nacional, o sigui, Radio Nacional d'Espanya com a emprenedor en l'àmbit digital, a Radio Nacional, Radio 5. I bé, pensava el que dèiem, no, dels mitjans, no? I han viscut una mica, preguntava si era una revolució, si és una revolució molt impactant, de dimensions, jo crec que encara molt més grans que la revolució industrial quan va arribar. I hem vist revolucions, i per raó dels mitjans digitals, jo recordo quan parlàvem de mitjans digitals nadius i els que no, els que no, recordo un diari, no sé, el diario.es, no?, que va néixer com a mitjà digital nadiu, i d'altres, o un Público, i altres que ja existien, no?, i aquí hi havia una dicotomia.
0: Clar,
1: no?
0: És a dir, això que estàs dient és, de vegades sortien, o sigui, mitjans a internet directament, clar, i no tenien la seva versió paper, i aquell moment també va ser una mica revolució, no?
1: Exacte, vam tindre un moment de
0: cosa. Els hi vam arribar a dir pseudomitjans, en aquest cas?
1: Sí, algú els hi deia.
0: Sí,
1: una mica,
0: mica
1: sí. Sí, no? I fixeu-vos on estem, no?
0: Sí, sí.
1: Que tots han esdevingut digitals o no, eh? Tots tenen la seva versió digital, hi ha excepcions, però hi ha comptades, eh? Però al final tots han anat cap a la digitalització, i ara tots, d'una manera o d'altra, en diferents vessants anirem cap a la inclusió de la IA, no? Perquè és inevitable, no? També anava reflexionant sobre el que anàveu dient. De moment encara nosaltres som veus humanes, som veus autèntiques, estem aquí, no? I jo, com que sóc professor també, aprofito i els estudiants els hi pregunto on s'informen, no? I aquí abans heu parlat i ells em diuen, no, a TikTok, a les xarxes, que allà també esteu, tots els mitjans, evidentment.
0: Sí, sí, jo, superactiva.
1: Però ells s'informen a les xarxes, són joves, els hi pregunto. Ja no parlem d'encara més joves que els universitaris, que per ells l'AI és un copilot de les seves vides, li pregunten tot. És a dir, li agradaré aquesta noia, no li agradaré, fins aquí, no? Arribem, llavors, i aquí estem amb IAS, o sigui, l'algoritme, i com parlàveu de les bombolles, i tornem al principi, estem parlant de que són empreses, que són negocis, i que el que volen és guanyar diners, a part de la missió bona que sigui portar la informació del món als usuaris, no?, que és la missió de Google. Però darrere d'això hi ha uns interessos econòmics molt potents i molt forts, i que ens diran el que els interessi dir-nos. Aquesta és una gran...
0: Clar, és que cada dia generen notícies que, a vegades, és veritat, ens la colen en els periodistes, no? O sigui, no, Patrícia, abans ho comentàvem, no? De dir, ah, què ha passat? La nostra IA se'ns ha escapat de les mans. És tan bona i tan potent que no la podem controlar. Perdona, o sigui, l'has programat tu. O sigui, tranquils, no? O sigui, i això, diguem, una IA que va sola. La Patrícia, ara continuem, Carles, però la Patrícia t'ho apuntaves, no?, en el teu llibre, no?, que parles això de màquines pensants. O sigui, les màquines no raonen, no? Vull dir, això ho hem de tenir clar? O tu creus que...
2: Bueno, el problema és que, clar, quan veiem estem al ChatGPT, mentre respon, allà que hi posa pensant, raonant, no? Fem servir aquestes metàfores, o estem acostumats, o estan acostumats a fer servir aquestes metàfores que no ajuden a entendre, i en un moment en què l'ésser humà necessita més trobar el seu lloc en el món, aquestes metàfores no ajuden a diferenciar, però, clar, una màquina no és un ésser viu.
0: No humanitzem la màquina.
2: Exacte. Llavors no té voluntat, no té intencions.
0: Què passa,
2: no?
0: Que ara estem intentant passar la IA al robot, i llavors encara serà més complicat.
2: Efectivament.
0: Això, perquè li veurem cara al humanoide, no?
2: I a més els dissenyen d'aquesta manera, és a dir, de la mateixa manera que es dissenya el ChatGPT per dir-te, ai, gràcies, ho has fet molt bé, o posa exclamacions o emoticones, no? quan no té emocions, res ha comprovat fins ara o ha demostrat fins ara que una màquina pugui tenir emocions, es dissenyen ja d'aquesta manera. I els robots humanoides, segurament heu vist algun vídeo d'aquests robots humanoides que sembla, no?, que els dissenyen com per que sembli que tenen emocions. Llavors jo crec que això és molt problemàtic per aconseguir aquest pensament crític que necessitem respecte de les màquines i per dominar-les, perquè si no ens en passem aquestes
0: sempre
2: històries.
0: Sempre quan experimenten diuen intenten posar un robot que no tingui cara, no? Però després ningú el compra, o sigui, és a dir que la... volem que li posi cara, o sigui, ens fa com gràcia,
2: no sé,
0: i tal,
2: no.
0: Però
1: perdoneu,
2: no,
1: no. Això és un canvi, eh? Això és un canvi important. 10 anys enrere no volíem robots humanoides encara perquè ens creaven rebuig.
0: Feia com por, no?
1: Sí, ho tenim claríssim. Ara ja no. O sigui, és un
2: no
1: canvi...
2: Sé, a mi no m'agraden els robots humanoides, també t'ho dic, eh?
1: Però,
2: i penso que no són bons per la societat, per les raons que acabo de dir.
1: A mi no, a mi tampoc, però és un canvi que estem tenint. Abans no agradava la majoria, ara ja no és... Aquesta distància ja no hi és. Per tant, també hi ha un canvi social en què hi ha una acceptació, d'alguna manera, a tot el que ens està venint.
0: Que ens integrar-los a la nostra vida.
1: Conduïda o no, segurament sí, però hi ha una acceptació del que ens està venint, impulsada, per, com dèiem, per actors econòmics, no? És a dir, hi és aquesta voluntat.
0: Anem a sortir de la redacció i anem a mirar de quina manera estem buscant actualment la informació en aquest panorama tan canviant i tan diferent, i que, de fet, tu, Carles, ets superespecialitzat en publicitat, en SEO, en posicionament de continguts, i, per tant, això és important. Hi ha un concepte que totes les trobades d'intel·ligència artificial i mitjans parla, que és el zero clics. És a dir, vosaltres, quan busqueu informació, ja no cliqueu a un enllaç, sinó que us quedeu en un xat parlant amb el xat. O sigui, explica'ns una mica el concepte dels zero clics.
1: Sí, aquí tenim sobretot amb Google, diguem el Google IA Overview, que és quan anem a Google, per exemple, per simplificar-ho, fem la cerca i tenim el modo IA famós que estem tenint.
0: Et surt a primer pla el modo IA.
1: Sí, pots sortir-te sense demanar o pots demanar-li com usuari. Què ens trobem en aquest cas? Escolta, digue'm, a quina hora surt el ferri d'anar, que estem aquí, no? De Mallorca a Menorca, no? I ja no veuré la pàgina web de la naviera que pertoqui, ja la IA Overview em dona el resultat i em dona la informació. O si vull saber els resultats d'un equip de futbol a la premsa esportiva de les Balears, doncs ja em surt el resultat. Què està passant aquí? Que hi ha el zero clic. No hi ha clic. Abans les empreses periodístiques es nodrien dels usuaris, és lògic, no? Som lectors, i fèiem una cerca a Google i acabava anant a la web de Ràdio Nacional d'Espanya i feia la consulta i tenia la informació. Ara ja em donen aquesta informació, que a sobre és la facilitat Ràdio Nacional d'Espanya, però perd l'usuari. I l'usuari qui se'l queda? Doncs a Google. Google que, de què viu? Doncs de la publicitat i de les dades, bàsicament, i de les subscripcions. I això és el zero clic. Desapareix el clic, desapareix el tràfic de l'usuari cap a la font original i s'apropia d'aquesta informació a les plataformes, ja li diem els Walled Garden, els jardins aquests tancats que volen crear, on ells gestionen tota la informació, ergo gestionen també el model econòmic. Això és el zero clic.
0: Val, zero clic. Llavors, d'aquí el zero clic anem a resoldre dues coses. Primer de tot, què et pot passar amb el zero clic a nivell d'informar-te? Que et doni un resultat i que a vegades se'l mig inventi, també.
1: Que doni un resultat que construeix. La IA construeix aquest resultat. Com construeix la informació la IA? Vaig explicar-ho molt breument. La IA té dues maneres de construir la informació. És com si aneu a fer un examen. Jo li poso un examen a la IA i em contestarà, em donarà resposta al que sap. Si no ho sap, farà servir probabilitat estadística, i si no, s'ho inventarà, d'acord? Si insisteixo i dic, no m'ho has dit bé, dirà, tens raó, vaig a buscar-ho fora. Llavors anirà a fer la cerca i anirà a Ràdio Nacional o al Diari de Mallorca a fer aquesta cerca, llavors donaré el resultat. Què passa aquí? Que això ja li costa també uns diners, costa un esforç més a la màquina. I la màquina, com a model econòmic, el que no vol és, si estem en un model gratuït, lògicament, el que no vol és consumir més. I això és el que ens passa, no?, en aquests dos models. I aquest és
0: què vols dir? Que després, aleshores, ja deixa de buscar i s'ho inventa directament?
1: Sí, la màquina amb el model gratuït, si pot, intentarà no sortir a fora a buscar. Per què? Perquè això és més eficient pel seu sistema algorítmic i pel seu sistema econòmic. És a dir, no fa si pot evitar fer la cerca, ho evitarà en els models que tinguem, lògicament, aquests gratuïts a la iOverview, perquè ja considera que sap i s'estalvia aquest pas. Evidentment, es pot equivocar, no només evidentment, s'equivoca molt, és el que dèiem al·lucinació, no tenim per què dir-li aquest nom, poden errors o construccions probabilístiques errònies, li volem dir com li vulguem dir, i llavors, ara, nosaltres podem insistir, dir que això no em sembla correcte, i et dir, és quan et diu, potser té raó, vaig a fer la cerca, i és com va fer la cerca.
0: Uh-huh. Llavors, des de l'altra banda, clar, els mitjans de comunicació estan ara fent una lluita per aparèixer, bueno, perquè el ChatGPT, perquè Claude, perquè Gemini els busqui, els trobi, perquè a més ara surten els enllaços, no? És a dir, volen aparèixer com a resultat, diríem.
1: A vegades surts mencionat sense enllaç, a vegades surts amb enllaç, a vegades no surts ni mencionat.
0: O sigui, clar, a vegades t'agafen la informació que tu has generat sense dir-t'ho directament.
1: Moltes vegades el que fan és, per exemple, fes-me una, digue'm la recepta de cuina per fer el pollastre a la cassola, no ho sé. I la pot agafar de diverses fonts i ho construeix. I per tant, aquí, amb una mica, si li preguntes o tal, et dirà, i tinc aquestes fonts.
0: Això és robar?
2: Sí. S'han entrenat amb informació de tot internet sense demanar permís. Sí. Home, no sé, com a mínim demanar permís. Sí. I, de fet, això ara es dirimirà amb la demanda que ha posat el New York Times a OpenAI, que el judici probablement es celebri ara el 2027 i el que s'està dirimint és justament si això, en el cas del context dels Estats Units i aquí, amb la legalitat d'aquí, en algun moment s'haurà d'acabar dirimint, si és el que ells anomenen fair use. És a dir, sí, és just que s'hagin entrenat amb les seves dades. I no és fair use, el que diu la llei dels Estats Units és que no és fair use quan el nou producte que ha fet servir l'anterior el substitueix al mercat. I, per tant, és 2+2. El que passa que aquí ha intervingut inclús el president, de, o sigui, el govern, o sigui, el Departament de Justícia, el govern dels Estats Units, posant una cosa que es diu una qüestió d'interès o alguna cosa així, dient que està a favor d'OpenAI en aquest cas, perquè és un tema de seguretat nacional i no sé què.
0: Interès públic, el que sigui, no?
2: Una qüestió d'interès, una cosa sí. Així que és com una espècie d'esmena que es posa.
0: Ho pot agafar per interès.
1: Patrícia, perdona, jo crec que ho tenen molt clar que sí que ho estan robant directament i per això estan arribant acords, s'estan arribant acords. En Brasil va passar el mateix.
2: Sí, però la demanda està posada ja, vull dir que aquí hi haurà una sentència i aquí després poden haver-hi compensacions, etcètera, i d'aquí es poden derivar regulacions a Europa.
1: Hi ha precedents, a Brasil també va passar i que van arribar a un acord abans de la sentència. No sé si aquí arribaran al final, i a Brasil van pagar.
0: Mm-hmm. Ara, actualment, per exemple, al nostre país, sí. Per exemple, hi ha mitjans de comunicació que estan posant bloquejadors perquè les intel·ligències artificials no puguin agafar el seu contingut.
1: New York Times, BBC...
0: Altres, l'altra opció seria, o sigui, al revés, o sigui, que dir, agafeu la meva informació però pagueu-me, no?
1: Correcte.
0: Està pagant? Estan pagant aquestes empreses per continguts periodístics?
1: Sí, hi ha acords que s'han fet, doncs que es pot mencionar, és públic, i Prisa, per exemple, ha fet un acord amb OpenAI, hi ha acords econòmics, als Estats Units hi ha moltes empreses que tenen acords econòmics i estan pagant. Un cas que volem que us digui, la Wikipedia, no? I la Wikipedia també està rebent diners fins que ho aguanti, no?
0: Al final ha cedit, de fet, la Wikipedia, no? Perquè ningú anava ja a la Wikipedia, no? Diríem?
1: Clar, no només això, però clar, és que va ser... Us posaré un cas molt, molt antic que potser és molt poc conegut. Hi havia un directori que es deia Demoth. Demoth era un directori que es feia pels usuaris, era com un cercador abans que existís Google. Google què va fer? Va crepejar, ho va agafar tot, de cop, s'ho va robar, s'ho va quedar, i ja està, a canvi de res. Clar, al final Demoth va tancar. Què pot passar? Que la Wikipedia acabi al moment que no tingui sentit, no?
0: Clar, és que imagina tot el contingut que s'ha generat de forma altruista, d'altra banda, a la Wikipedia, que és gent, o sigui, de tot el món, que ha anat alimentant uns continguts de forma altruista
1: i voluntària
0: i ara venen unes empreses tan potents i
2: si veus els números, o sigui, el que es gasten aquestes empreses amb acords amb mitjans versus ho compares amb els que es gasten amb centres de dades, inversió en poder de computació, és que és una misèria. O sigui, el que estan donant als mitjans és una misèria. I, a més, no han pagat a tots. Tenen acords amb els mitjans que han volgut signar acords, però n'hi ha molts d'altres que no. I s'estan posant bloquejadors de scrapping perquè deixin de robar-los continguts. I ara també estem en un context en què s'ha creat una coalició en què de mitjans que han fet una proposta perquè cada vegada que un scraper passi per el mitjà es desencadeni un protocol de pagament. És a dir, entre els dos sistemes es parlaran i llavors es podrà cobrar. I això s'ha hagut de fer doncs, unint-se als mitjans. És que encara no s'ha creat la manera, aquest és un primer pas, d'atribuir valor en aquest contingut.
1: De fet, fa falta suport governamental i no només a nivell local, a nacional, sinó a nivell europeu com a mínim. O sigui, a nivell de Parlament Europeu seria la manera de proposar, d'impulsar aquesta protecció dels mitjans, perquè són un servei públic.
0: I Carles Senabra, ara es parla molt, no? Deies el SEO, que és aquest terme, per dir de quina manera tu podies posicionar els teus continguts perquè Google no et trobés com a solució. Però es parla del GEO, no? Explica'ns una mica què vol dir.
1: Hi ha diverses acrònims, aquest és el que s'està acceptant més, no? Que és el Generative Engine Optimization, per contraposició al SEO, que seria el Search Engine Optimization, que el que vol dir és de quina manera podem preparar els nostres llocs web, els nostres mitjans digitals, perquè apareguin o tinguin una visibilitat rellevant, en aquest cas abans al cercador Google, ara en aquest cas a les intel·ligències artificials.
0: Perquè trobin la informació, aquests motors, no?
1: Perquè és una cerca, que les cerques són diferents, i ve a ser com una mena d'evolució, no deixem de banda el SEO, el GEO té unes característiques particulars diferents, perquè, i ara us dic la clau important diferent, amb el SEO, què fèiem amb el cercador? Doncs buscava paraules, busco, jo què sé, vacances a Mallorca. Ara no, ara fem ja frases, no? Escolta, a quin lloc puc anar de vacances a Mallorca el mes de setembre que estigui tal i que a sobre m'ho pugui combinar amb la família, no? O sigui, ja no fem cerques com les fèiem abans, sinó que estem fent cerques molt més llargues i, per tant, hi ha una tasca tècnica i professional d'adequar els continguts a que aquestes eines com les IAs puguin indexar bé aquesta informació i, per tant, a fer de bé, ens puguin referenciar i ens puguin, a sobre, si tenim la sort i ho treballem bé, de que ens posin un vincle al nostre lloc web.
0: Uh-huh. Això que apuntes, el de Ford, és una de les coses, jo crec que hem guanyat una mica, perquè abans érem tersant, o sigui, sí. Abans eren com paraules clau que semblaven una mica tontos, com buscàvem el cercador, era antinatural. Ara, almenys amb les màquines, parlem de forma natural com si fos gairebé una persona, però vull dir que és una miqueta més normal, no?
1: És la intenció que s'ha tingut, i recupero un vídeo de Google del 2011 d'un enginyer de Google que deia, mira, arribarà un dia, i això ho estava dient el 2011, que tinc el vídeo, els hi poso classe als estudiants, arribarà un dia que li diré a l'ordinador, escolta, quin és el millor dia per plantar els fèsols a la Índia la temporada dels monsons aquest any, no? Això era la cerca que feia. I, evidentment, aquest dia ha arribat, o sigui, ja comences a tindre aquestes respostes i ja han passat del que deies, no?, d'aquest llenguatge tarzan que fèiem a cerques més humanes i més naturals, paradoxalment, no? Però, clar, això també ens reporta a nosaltres, com a mitjans, a un esforç d'entendre les cerques que fa l'usuari. Abans sabíem que feia unes cerques per paraula, ara està fent unes cerques amb cadenes, no?, que són els prompts que anomenem. I ja tenim eines que veiem realment les cerques que fan els humans a l'hora de buscar informació. I a partir d'aquí pots treballar els teus continguts en funció de com pensa l'usuari i com fa aquestes cerques. Preparar la web tècnicament, amb uns formats que, dèiem, no, a nivell tècnic, el JSON, per exemple, que li agrada molt, jo parlo de les pepites o nuggets, no? Petites dosis d'informació molt ben
0: estructurades. Què és això, JSON, que abans m'ho has dit? Dic, si ho has d'explicar. És una mica tècnic, però sí. És una informació que jo no sabia.
1: Són metadades, són estructurar la informació amb etiquetes, etiquetar-ho bé, mireu d'explicar-ho planer, perquè una màquina ho pugui ordenar i indexar de forma correcta, per exemple.
0: Però és codi, això? És un llenguatge informàtic?
1: És un llenguatge d'etiquetes, més que un codi de programació.
0: Val.
1: És com estructurar i transmetre aquesta informació. Per exemple, dir-li, no ho veuràs com a humà, però si és una recepta de cuina, doncs tindria unes etiquetes que seria recept, no? Que seria recepta o títol, o notícia, o autor, o data, no? Posar-li el que és. Per què? Perquè això li facilita molt la informació a la màquina, i si li facilites la informació a la màquina, com us he dit, que són models que busquen l'eficiència, primaran, què primaran? El contingut que li sigui eficient. I així us premiarà posant-vos davant d'un contingut que li costi, li reporti esforç donar aquesta informació.
0: Uh-huh. Ja ho veieu, estem aquí a la tàctica parlant d'intel·ligència artificial i mitjans de comunicació. De quina manera també ens informem? De quina manera ens arriba tota aquesta informació? Què podem fer els mitjans? Què podem fer els que no volem caure en la desinformació? Ho estem analitzant avui aquí a la tàctica de Ràdio 4. Anem cap a l'automatització total?
3: La Tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, el teu consultori útil.

0: marxa. Qui dona sus i partim com un coet. Camins que s'atatgen i parets, pistets, cordon blues, piteres de pollastre i una merda, puré de proteïna i cafeïna.
1: Ai, és que em fa cosa tallar aquesta cançó perquè me la sé tota de memòria. Sem un autòmat jo quan canto L'astronauta rimador de Santònia Font. I estava recordant, ja que estem fent el programa des de Palma, estava recordant Joan Miquel Oliver, que diu que ell feia les lletres amb, diríem, escriptura automàtica. O sigui, totes les paraules que li anaven venint al cap i anava fent la lletra d'aquesta cançó. I pensava, això és bastant el que fan les màquines i el que fa la intel·ligència artificial. Antònia Font, que són les persones, o sigui, que llegeixen més bé el que està passant, ja fa molt de temps que parlen d'astronautes i de robots i realment a les seves vides. Va, encarem una mica els últims minuts d'aquesta conversa que estem mantenint amb el Carles Sanabra i la Patrícia Ventura, parlant dels fake news i la desinformació, de fet, perquè sí que és una de les coses, no sé si els perills i no sé si les oportunitats, si amb la IA també podem acabar informant-nos millors, no? O sigui, quin és per tu, Patrícia, el perill més gran d'aquesta manera d'utilitzar la intel·ligència artificial per anar a la desinformació i a les fake news?
2: Bueno, més que, home, el perill és la persona que hi ha darrere.
1: Clar, és que hi ha persones, eh? O sigui, a vegades això ho perdem de vista, no? Es pensem que la IA va sola allà acampant-te. No, no, són persones que fan la IA, no?
2: Que passa que estem en un entorn mediàtic, com dèiem abans, que promou aquell contingut, doncs, que és més histèric, que més enfada, que més no sé què. Llavors hi ha aquestes persones, institucions, que es dediquen a hackejar aquests algoritmes, diguem, entorns mediats per internet, intel·ligència artificial, també per algoritmes que t'ensenyen allò que més consumeixes i allò que genera més indignació al teu voltant. Per tant, el perill és això, i el perill és no veure també nosaltres que estem en aquest entorn i que val la pena, doncs, contrastar aquella informació que rebem. I per això també penso que és una, no sé si oportunitat, diria, però, ostres, allò que dèiem abans, no? La veracitat és un valor dels mitjans, proporcionar informació de qualitat i fiable, aquesta confiança, no? O sigui, davant, en aquest entorn en què cada cop hi ha més, estem més sobreimpactats, que dèiem abans, no? Que no sabem què és veritat i què no, doncs té sentit que existeixi una entitat, una gent, una institució en qui confiar, i penso que és, ostres, lògicament el periodisme qui pot donar aquest pas, no?
1: Hem de treballar més bé que mai, diríem, sí. I sobretot també recuperar, sí, el contrastar la informació, sí, el parlar amb les fonts, que ens ho han explicat des del primer dia del periodisme.
2: És back to the basics.
1: Tornar als bàsics, no, és veritat.
2: Sense Salvador Alsius, mentor, persona absolutament respectada, sense ètica no hi ha periodisme. L'ètica defineix el periodisme. Per això dic que és el millor far, la missió i els valors del periodisme a l'hora de decidir com fer servir la intel·ligència artificial.
1: Però per aconseguir això s'ha d'anar una miqueta més a poc, estem anant molt ràpid, no? O sigui, hi ha els que encara volem estar al dia de la tecnologia, ja, o sigui, jo ja passo de les, no? Dels grans titulars de màrqueting de les empreses d'IA, perquè també és una certa intoxicació, això, no?
2: Sí, sí, totalment. Ells són els primers que tenen aquest discurs, sovint de vegades interessat, dient, no, és que ara ha adquirit una espècie de consciència la màquina i a més acabarà amb tots nosaltres, i aquesta mena de coses que ocupen els titulars quan ens hauríem de preocupar molt més per maneres com ja s'està fent servir la intel·ligència artificial, com ara per optimitzar la mort, tal qual, a les guerres, com a Gaza, no? Com s'està fent servir també, doncs, per prendre decisions automatitzades que no garanteixen prou els drets de les persones, no? En l'àmbit laboral, en l'àmbit jurídic, vull dir que potser els titulars estaria bé que estiguessin més ocupats per qüestions que són demostrables, no?
1: I Carles Sanabra, a nivell tècnic, és a dir, potser estem començant a entrar en una fase en què la intel·ligència artificial també ens pot ajudar com a eina a descobrir què ens estan colant, a nivell, diríem, d'imatges, no? De deepfakes, a nivell de... Ara, des de principis d'agost, per exemple, tenim aquesta obligació reglamentària europea d'informar quan s'està fent servir una IA, i ja veiem que en el cas de la publicitat, que també és bastant el teu tema, jo, per exemple, hi veia un spot de cotxes i a sota ja posava allò que deien, en plan, això no ho facis, que s'ha fet un circuit tancat, ara posen, hem fet servir eines d'IA, no? Això es posa, no?
3: Sí, seria tot un altre programa, parlar de la publicitat.
1: Sí.
3: publicitat i la intel·ligència artificial, perquè s'ha a la Pompeu fem el Rein, al festival de, sí, de cinema i
1: fet amb intel·ligència artificial, pel·lícules totes al 100% fetes a mia.
3: I vam tindre, recordo, el Chinomolla es diu, em sembla, recordo ara, però igual m'he equivocat amb el nom, va fer un spot en 20 segons, sí, brutal, d'un vehicle, d'un cotxe, a mi, perfecte, eh? O sigui que és una revolució molt, molt bèstia, però estem obligats a informar de quan està feta a mi. Per tant, el que sí que és important és informar, jo crec que per transparència, informar i s'hauria de dir. El tema de les fake news, intentem a la facultat també explicar als estudiants que agafin la responsabilitat, sobretot de contrastar les fonts. Hi ha molt bones iniciatives, recordo el Maldita, per exemple, hi ha eines que estan sortint, i crec que és un camí que encara estem lluny, i que s'ha de treballar i que s'hauria d'impulsar, sobretot. Hi ha més agències de validació de notícies.
1: Sí, de fet és una cosa que els periodistes ja haurien de portar com a l'ADN, però s'ha fet més necessari que mai. Per exemple, a Ràdio Televisió Espanyola també hi ha un equip de verificació, és a dir, que quan hi ha alguna cosa van cada vegada més ràpid a dir, escolta, és que això no és, mireu, clar, surten imatges i les consumim superràpid amb les xarxes socials i no són reals, no? I ens les colen.
3: No, totalment, o sigui, però és que cada vegada és més sofisticat a vegades trobar la imatge falsa, no? Abans era molt evident el que era una imatge creada amb intel·ligència artificial. A classe ensenyava eines per poder-ho validar, fins i tot mirant metadades i tot, però és que cada vegada que avances o tens alguna eina que et permet identificar imatges creades amb IA o vídeos creats amb IA, el següent estat, l'altre, el que la crea, ja t'és més difícil que el teu software reconegui si allò és IA o no, en el qual en la creació d'imatges. I aquí tenim una batalla molt important. Per tant, encara amb més motiu, els mitjans han de ser avaladors d'aquesta informació contrastada, i que hi hagi una pedagogia o que hi hagi una sensibilització, que és difícil per part de l'audiència, d'entendre a on vaig a buscar la informació. I malauradament, molta informació, com hem dit abans, es mira a les xarxes i no es plantegen els usuaris, per desgràcia, a veure qui l'està difonent i no.
1: Doncs ja veieu, pensament crític també, ara que començarem també una època en què tots els partits polítics ens informen arran de les eleccions generals. Veurem una batalla brutal per l'opinió, per captar l'atenció a través de les xarxes socials, i segurament es faran servir moltes eines d'aquest tipus. Per tant, aquest pensament crític que hem de potenciar, no? Això és importantíssim. I l'ètica, tots plegats ens estem adaptant a una nova manera de fer i treballar. Clar, l'impacte de la IA és grandíssim, va des de l'administració fins a la redacció, arribant al lector, l'oient i l'espectador. Podríem estar parlant moltes més estones. Continuarem a l'Arxiu de Mallorca aquesta tarda a 6:15. Si algú està aquí a prop a Palma i pot venir, doncs portes obertes en aquesta jornada que està organitzada per l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació Amic, i debatrem això sobre si la IA és un enemic o un aliat pels periodistes. Una mica de tot, no? Diríem, la conclusió, que en seria?
2: I tant, per descomptat.
3: Oportunitat, perquè no hi ha més.
1: No polaritzem, i no és blanc i negre, sinó que ens hem d'adaptar a tot. Gràcies, Patricia Ventura i Carla Sanabra. De fet, com que ens hem d'adaptar l'analògic al digital i que la vida no és blanc o negre, nosaltres us hem preparat una iniciativa que us encantarà per la setmana que ve.
4: Quantes vegades mires el mòbil sense adonar-te'n? Apunta't al repte de la tàctica de Ràdio 4. Et proposem el Detox Digital. No fer tant, deixar lloc per sentir. Del dilluns 12 al divendres 16 d'octubre, Setmana del Benestar a la Tàctica. Dilluns, cruixet i ganxet. Dimarts, fans del paper i l'escriptura a mà. Dimecres, taller de fotografia analògica. Dijous, arts i ceràmica. I divendres 16... canviaran els temps. La nova vida zen de Guillem Roma. Apunta't al Detox Digital de La Tàctica.
5: Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: M'encantaria que no hi hagués. És que la vida és plena de contrastos, és a dir, hem estat parlant una hora d'intel·ligència artificial, però això no vol dir que no ens agradi fer croixet. És a dir, ho necessitem cada vegada més. Avui és el Dia Mundial de la Visió, hem de parlar d'això, perquè el tema de la vista també és un tema.
6: Tirar el temps enrere i repetir el mateix. mateix.
1: És, de fet, una jornada que vol sensibilitzar la població sobre la importància de la prevenció, i és que l'Organització Mundial de la Salut recorda que gairebé la meitat dels casos de pèrdua de visió severa a nivell global es podrien evitar amb prevenció i un diagnòstic precoç. Volem parlar-ne els últims 5 minuts amb el doctor Ricardo Casaroli, que és secretari del Comitè Mèdic d'Ulls del Món i supervisor d'un projecte que té un nom, és Ulls Propers. Doctor, què tal? Bon dia.
7: Bon dia a tots i totes. Perdoni, no parlo gaire el català. Si voleu, lo puc intentar, però mi desarrollo mejor en el castellà.
1: Ets italià perquè Casaroli?
7: No, sóc brasiler, però mig català.
1: D'acord. Mira, ara que parles de llengües, és que avui... Bueno, és que, clar, hem aterrat aquí a Palma amb una companyia que hem sentit una trompeta com si comencéssim la Guerra Civil una altra vegada i després com una parafernàlia en anglès. Vull dir que avui portem una manada d'idiomes que tela el canvi de Palma. Escolta, doctor, anem al tema, perquè hem estat parlant d'ahir, per tant, hem estat parlant de pantalles tota l'hora. Quins són els problemes de visió més habituals que tenim actualment?
7: Bueno, los problemas de visión que nosotros tenemos actualmente depende mucho. Como mismo usted ha dicho, los principales problemas de visión son evitables. La ceguera que nosotros tenemos actualmente, la baja visión, son problemas evitables y con diagnóstico precoz y con tratamiento adecuado podemos evitar, ¿vale? En nuestro medio, principalmente, la cirugía de catarata o la falta de unas gafas. Una persona que no tiene unas gafas adecuadas para leer o una gafa de lejos le limita muchísimo y esos son los problemas principales. Es claro que aquí en España, un país desarrollado, nosotros tenemos otros tipos de problemas también que son prevenibles. Por ejemplo, la persona que tiene diabetes tiene que saber que la diabetes a la larga puede afectar el ojo y puede causar baja de visión. Hay el problema de la degeneración macular asociada a la edad y que está, como el nombre comenta, está asociada a la edad y como nosotros tenemos una población con expectativa de vida muy alargada, es muy frecuente ese tipo de patología. Pero básicamente la catarata y los vicios de refracción, la catarata principalmente en el adulto y los vicios de refracción en los niños y en los adolescentes son las principales causas de baja visión.

0: Pregunta, es que claro, nosotros tenemos también una serie de sintomatologías oculares que están relacionados más con la salud ocular. ¿Por qué no hacemos una buena utilización de nuestra visión, ¿no? Usted habla de las pantallas, ¿no? Las pantallas es una causa frecuente de síndrome de disfunción lagrimal, que es el ojo seco que nosotros conocemos. Por ejemplo, hay que limitar. Usted no puede estar 4 horas, 3 horas directamente en una pantalla, en un tablet o utilizando el móvil, ¿no? Entonces hay una regla básica. Usted trabaja un poquito con la pantalla, con el ordenador, con el móvil, descansa un poquito, relaja un poquito la visión, ¿no? Y después vuelve nuevamente a trabajar
1: Cada
0: haciendo
1: quan,
0: estas
1: doctor,
0: pausas.
1: cada quan hauríem de fer aquesta pausa?
0: Bueno,
1: Ens
0: cada
1: posem un
0: 20 minutos, por
1: temporitzador.
0: ejemplo,
1: Quan?
0: y
1: 10
0: esto
1: minuts.
0: es... No, no, 20, 20,
1: Ah,
0: 20
1: ben, ben.
0: minutos, ¿vale?
1: Bueno.
0: 20 minutos, hay una regla básica que se llama 20, 20, 20, que usted trabaja 20 minutos con el ordenador y durante 20 segundos mira a través de la ventana para relajar un poquito la visión o mira alguna cosa que esté a más de 6 metros, que son los 20 pies. Entonces, 20, 20, 20, esa es una regla básica. La persona que hace eso tiene muy poca sintomatología ocular. Otro problema es la iluminación, ¿no? La iluminación natural, mitad de artificial, también ayuda a esta salud ocular y a tener menos molestias en la visión. El simple hecho de que usted parpadee una vez o otra, ¿vale? La atención que usted pone en el ordenador, algunas veces nos olvidamos de parpadear. El simple hecho de parpadear ya regulariza la lágrima y da menos sintomatología de tipo ojo seco, ¿no?
1: Doncs ens quedarem amb aquestes recomanacions del doctor Ricardo Casaroli, secretari del Comitè Mèdic d'Ulls del Món i supervisor del projecte Ulls Propers, i n'haurem d'anar parlant, perquè això és un tema recurrent. Gràcies, doctor. Una abraçada.
0: Igualmente, muchas gracias y gracias por la oportunidad de haber participado.
1: D'acord, demà la tàctica alerta. Demà a la tàctica, crònica, expectatives, il·lusions i emocions, un grup de música que canta en català ha omplert i omplirà 4 cops l'Estadi Olímpic de Montjuïc i són nois que els coneixem des que van fer la seva primera cançó, quan anaven a cantar pels estudis tocant amb una regadora, quan una locutora els va tallar perquè arribàvem a l'hora en punt i estàvem cantant per primer cop d'eixa, quan una noia il·lusionada va entrar per casar-se amb el Marc amb aquesta cançó Fer-te feliç d'Oques Grasses. Tantes coses, demà parlarem de tot això. Deixeu els vostres missatges al WhatsApp de la tàctica si és qui heu anat i heu d'anar al 690 080 830. Demà, a la 1, fans d'Oques Grasses. Adéu-siau!
2: Són les 2. Edició migdia. Ràdio 4. Elena Pérez.
3: Molt bona tarda. El Sindicat de Llogateres, juntament amb altres sindicats, han convocat una manifestació demà a les 7 de la tarda a la plaça Universitat de Barcelona sota el lema Per l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata. El portaveu del Sindicat de Llogateres ha estat al matí de Ràdio 4. Enric Aragonès ha culpabilitzat els fons voltor i també alguns polítics de la mort de la madrilenya de 87 anys que s'ha convertit ja en un símbol de la lluita per un habitatge digne.
4: És evident que hi ha un fons d'inversió que va decidir fer-la fora de casa, que va decidir tirar endavant aquell desnonament. Però també hi ha uns polítics, i que cadascú pensi la responsabilitat que té, que han posat la catifa vermella perquè això pogués passar.
3: I després del dia de caos que es va viure ahir a Rodalies, aquest matí s'ha anat normalitzant el servei. A hores d'ara, la principal incidència pel temporal es manté a la R2 Nord, que no funciona entre Granollers i Maçanet-Massanes.
2: Edició migdia.
3: Clara Ontanyó, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: A les 2 i 10 repassarem tot el que estigui passant a Catalunya. Ara la resta de la informació d'Espanya i del món, començant precisament avui per les reaccions també a la mort de la Mari Carmen.
5: Sí, perquè ha commocionat el món polític i social també en l'àmbit estatal. A la Porta del Sol de Madrid, els acampats estan fent 2 altars en el seu record on deixen ofrenes amb flors i espelmes. Mentrestant, se succeeixen les protestes a ciutats arreu de l'Estat, com Sevilla, Santiago de Compostela i València. Diuen que el seu cas ha estat l'espurna d'un moviment que seguirà més enllà.
6: La muerte de Mari Carmen significa un dolor muy grande, pero que en esta ocasión, a diferente de las otras muertes de las personas que están siendo desahuciadas y o se suicidan o son expulsadas de su

0: casa y con un gran dolor, aquí lo hemos podido compartir con muchas personas.
1: Que va a ser muy bueno de estar aquí para poder tener la suficiente fuerza de convocatoria y poder alcanzar a la mayor gente posible para hablar y hacer conocer la iniciativa de la Huelga General.
2: Doncs com sentíem, unes protestes que els manifestants tenen la intenció de solapar amb la vaga general convocada per l'11 de novembre. La crisi per l'habitatge ha sacsejat el taulell polític que està en precampanya electoral. Escoltem el ministre de Presidència, Félix Bolaños, Juanma Moreno, del Partit Popular, i Antonio Maillo, d'Izquierda Unida.
3: El momento de conocer el fallecimiento pues fue un impacto, yo creo que compartido por la inmensa mayoría de nuestro país, ¿no? Porque Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo.
4: Todas las instituciones, alejemos la demagogia, el populismo y hagamos política de vivienda real, ¿no? Con diagnóstico certero.
5: Mari Carmen fue la persona que con su injusto desahucio de una vivienda en la que había vivido 71 años espoleó una ola de indignación en la sociedad española.
2: Un tema que també ha arribat a l'Assemblea de Madrid, on el Partit Popular ha rebutjat fer un minut de silenci abans d'un ple extraordinari precisament sobre habitatge, de manera que PSOE i Más Madrid han fet l'homenatge a l'exterior de l'hemicicle. Tot plegat quan aquest dijous entra en vigor un dels dos decrets d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres. El text inclou algunes novetats, Míriam Andreu.
6: Sí, una de les principals és l'assignació d'un pressupost específic de 10.000 milions d'euros per al pla d'ajuda Casa Teva. Es tracta d'un programa que concedeix préstecs a interès en zero per a cobrir l'entrada del primer habitatge. També introdueix un article totalment nou, el 20, destinat a regular la publicitat immobiliària. D'aquesta manera, a partir d'ara, qualsevol anunci de lloguer estarà obligat a mostrar de manera transparent l'índex de preus de referència, la renda del contracte anterior i si el propietari és un gran tenidor. Pel que fa al control de l'especulació per part dels fons voltor, en aquesta versió definitiva del decret s'amplia fins al 2030 la limitació de les compres d'habitatges per sota del 70% del seu valor.
2: Doncs el darrer baròmetre del CIS sobre habitatge confirma que un 91% dels enquestats demana més habitatge públic i un 76% intervenció estatal. Cristina Martín.
7: El darrer baròmetre del Centre d'Estudis Sociològics reflecteix que el 79% dels espanyols entén que s'hauria de prioritzar el dret a l'habitatge com un dret constitucional. Més del 91% dels enquestats creu que les administracions haurien de construir més habitatge públic i 3 de cada 4 enquestats considera que l'Estat ha d'intervenir en el mercat per garantir-ne l'accés. Segons aquest sondeig, elaborat en col·laboració amb el Ministeri d'Habitatge, fins a un 94% dels ciutadans assegura que prefereix viure en una casa en propietat i el 87% diu que la situació de l'habitatge a Espanya els preocupa molt o bastant. Sobre les mesures, el 75% dels espanyols es mostra a favor de limitar els pisos turístics i el 71% defensa congelar els preus de lloguer durant 2 anys. El 72% veu amb bons ulls apujar els impostos als grans tenidors. La mesura que aconsegueix un major aval, però, és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge. En paral·lel, el 54% dels enquestats rebutja expropiar habitatges buits.
2: Per cert, que la ministra de Treball, Yolanda Díaz, presideix a aquesta hora una reunió per pujar el salari mínim interprofessional. La comissió assessora proposa l'increment de cara al 2027. El salari mínim actual és de 1.221 euros bruts anuals en 14 pagues. Aquest dijous també està reunida la Junta Directiva Nacional del Partit Popular a Madrid per preparar les pròximes eleccions generals. El líder popular i candidat a la presidència de l'executiu, Alberto Núñez Feijóo, ha retret al govern espanyol la seva gestió en matèria d'habitatge.
8: Hemos visto a jóvenes que no pueden salir de casa de sus padres. Hemos visto alquileres que devoran los sueldos. Hemos visto ocupas que vivían donde querían y gente honrada que no podía vivir en ninguna parte. Hemos visto desahucios uno tras otro, más de 277.000 en 8 años.
2: A les esquerres també es mou la maquinària. Ada Colau es mostra disposada a liderar el Front Ampli, la proposta conjunta de les esquerres, però només diu si s'hi sumen més partits, com Podem. Ho ha dit a una entrevista a Televisió Espanyola.
9: Me gustaría ser útil. Como me ha gustado toda mi vida en política, me ha gustado ser útil.
2: És un dels noms que ressonen per encapçalar la candidatura del Front Ampli i que agafa força després que ahir Más Madrid la proposés com a cap de llista per Barcelona, mentre continuen les negociacions entre les formacions que hi volen participar. De l'àmbit judicial, els destaquem que aquest dijous hem sabut que la Fiscalia Anticorrupció considera que hi ha indicis per investigar el PSOE pel cas Leire, però veu prematura la seva imputació. Així ho explica en el seu informe que traslladarà al jutge Pedraz després de la petició del Partit Popular d'imputar al Partit Socialista. Considera que falten informacions clau, com la declaració del que era secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. De l'exterior a França continua la mobilització estudiantil que ja s'allarga diverses setmanes. Tot i la promesa del primer ministre francès Sébastien Lecornu d'augmentar el pressupost d'educació, els estudiants consideren que són paraules buides i demanen més concreció. Pau Alemany, bona tarda.
10: Bona tarda. Dos dies després de les manifestacions que van reunir més de 200.000 alumnes arreu de França, avui les protestes se centren en les ciutats de Marsella i Lió, especialment a les zones dels suburbis. I és que el moviment estudiantil, que ha anat prenent força a mesura que passaven les setmanes, està apretant per aconseguir els 10.000 milions de finançament. Així ho ha reivindicat el president de la Unió d'Estudiants de Secundària, Riad Ghani, en una entrevista a Ràdio Monte Carlo.
11: Il n'a rien annoncé concret, il se cache derrière le budget, il nous faut 10 milliards.
10: En què ha protestat per la falta de concreció dels anuncis del primer ministre francès. Més finançament, més professors i menys alumnes per aula són tres de les principals demandes, així com que s'acabi la repressió policial. I és que l'última setmana les forces de seguretat han realitzat 6.000 detencions, un 87% de les quals són a menors.
2: I el Parlament italià ha aprovat definitivament la reforma electoral impulsada per la primera ministra Giorgia Meloni.
10: La principal novetat és un premi d'escons per a la candidatura que supera el 42% dels vots, 70 diputats més i 35 senadors addicionals. El govern, format per la dreta i extrema dreta italiana, ha justificat que la reforma aportarà estabilitat política, però l'oposició de centre i esquerra ha denunciat que es tracta d'un vestit a mida per afavorir la dreta i perpetuar el seu poder al Parlament. La nova llei ha tirat endavant amb 227 vots a favor i 164 en contra, i es considera una victòria política clau per a Meloni de cara a les eleccions generals previstes per al 2027.
2: Gràcies, i parlem ara de cultura, perquè l'escriptora canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2026. L'Acadèmia Sueca considera que la seva obra dialoga amb la tradició clàssica i que ha creat noves formes per la literatura contemporània. Entre la seva obra destaca l'autobiografia de Rojo i la belleza del marido. I avui acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb l'Aumut.
12: Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res.
2: El grup català oferirà aquesta nit el seu últim concert abans d'una aturada llarga per preparar un nou disc. Actuarà al Prat del Roure d'Escaldes, a Andorra. El concert s'emmarca a la gira del grup El millor que hem fet. Doncs els deixem ara amb la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. La majoria de formacions polítiques s'han fet ressò, tot i que cadascú a la seva manera, de la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada de la seva casa de Madrid, que s'ha convertit ja en un símbol de la lluita per un habitatge digne. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha carregat al matí de Ràdio 4 contra els fons voltor, però sense oblidar la responsabilitat que diu que tenen alguns polítics en aquest cas. El president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya, Xavier Vilajoana, ha dit al Cafè d'Idees de Ràdio 4 que aquest desnonament és clarament una errada del sistema. Escoltem Aragonès i Vilajoana.
2: És evident que hi ha un fons d'inversió que va decidir fer-la fora de casa, que va decidir tirar endavant aquell desnonament, però també hi ha uns polítics i que cadascú pensi la responsabilitat que té, que han posat la catifa vermella perquè això pogués passar.
3: És un cas extrem en aquest cas, no? Molt dolorós i una desgràcia. I això, insisteixo, és una mostra de la ineficiència, ineficàcia de l'administració pública.
1: El sindicat de llogateres ha convocat una manifestació demà a les 7 de la tarda a la plaça Universitat de Barcelona sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata". Salutacions del José Gil a la realització, l'Helena Ramos i el Cristian Estanesco a les vies de sol, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Bacas al control central. Avui hi ha vaga parcial dels conductors d'autobusos de TMB a Barcelona que reclamen millores com la jornada laboral de 35 hores setmanals. A partir de les 7 del vespre i de les 11 de la nit d'aquest dijous hi haurà noves aturades de 2 hores. En aquest punt anem a veure com se circula ara mateix per les carreteres. Servei Català de Trànsit, Adrià Fernández.
4: Bona tarda. A hores d'ara encara es mantenen 3 afectacions viàries derivades de les pluges dels últims dies. Actualment continua tallada la C352 al túnel de les Franqueses del Vallès per inundacions. A més, es dona pas alternatiu a la GI682 entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, i a la C1415C entre Argentona i la Roca de Vallès també tenim els mateixos problemes. Pel que fa a la resta d'incidències viàries, hi ha un tram de 2 quilòmetres de lentitud a l'AP7 a Barberà del Vallès, en els dos sentits de la marxa. A la C32 també hi ha un tram de 2-3 quilòmetres de retencions entre Premià de Dalt i Alella, en sentit Mataró. I finalment, pel que fa a les rondes de Barcelona, cal destacar que hi ha un carril tallat a la ronda litoral a Bon Pastor, en sentit Trinitat, per una avaria. És tot. Molt bona tarda.
1: Bona tarda. I la previsió del temps, Noelia García.
5: Avui a Catalunya baixen les temperatures. Màximes de 25 graus a Tarragona, 24 a Lleida, 22 graus a Barcelona i 20 a Girona. Durant aquesta tarda, ruixats i tempestes al litoral i prelitoral i també al Pirineu. Podran ser localment fortes i amb calamar-se. La cota de neu baixarà al voltant de 2.000 metres al Pirineu. Bufa vent moderat amb més intensitat a l'Empordà i a Tarragona.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: La mort de la Mari Carmen, la veïna desnonada de Madrid, no ha deixat ningú indiferent. Partits polítics, sindicats i altres personalitats han expressat el seu condol per qui s'ha convertit ja en un símbol de les mobilitzacions per un habitatge digne. Anna Pujol.
6: El sindicat de llogateres insisteix en continuar el llegat de Mari Carmen i assenyala els fons voltor, però també les administracions. Enric Aragonès, portaveu a Ràdio 4.
2: Hi ha un fons d'inversió que va decidir en cap moment negociar, que va decidir fer-la fora de casa, que va decidir tirar endavant aquell desnonament encara que hi hagués centenars de persones a la porta, però també hi ha uns polítics i que cadascú pensi la responsabilitat que té, que han posat la catifa vermella.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que la mort de Mari Carmen no deixa ningú indiferent.
7: Recordatòria que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La líder dels comuns, Jéssica Albiach, afirma que la mort de Mari Carmen té responsables al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
8: Clar que té responsables. N'hi ha un sistema que és el rendista, que és l'especulació, i n'hi ha persones que l'han defensat i n'hi ha persones que s'han oposat.
1: I també aquesta emissora, el president dels promotors de la construcció, Xavi Vilajoana, lamenta que se'ls dibuixi com els dolents de la pel·lícula.
3: És un cas extrem en aquest cas, no? Molt dolorós i una desgràcia. I això, insisteixo, és una mostra de la ineficiència, ineficàcia de l'administració.
6: I apunta que cal un pacte d'estat per fer front a la crisi habitacional.
1: Doncs enmig de les reivindicacions socials per l'accés a l'habitatge, avui l'entitat Pirineu Viu ha convocat dues manifestacions a Ripoll i a la Seu d'Urgell. Per què? Doncs perquè les segones residències copen l'oferta habitacional als municipis de muntanya i de vegades hi ha pobles on representen el 90% dels pisos disponibles. Lleida, Joana Cendra.
9: El decret 3/2023 estableix que cada municipi ha de tenir 5 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants per mantenir l'equilibri. A Naut Aran, un municipi de la Vall d'Aran, hi ha 1.900 persones empadronades i té 1.267 habitatges d'ús turístic. Segons el decret, n'hauria de tenir 95 com a màxim. És un dels exemples del que denuncia Pirineu Viu. Hi ha pobles amb entre un 70 i un 90% de pisos que són segones residències. La Núria Ferrando n'és a portaveu.
10: Més de 6.000 pisos turístics a tot el Pirineu. Fas una cerca per veure quins pisos hi ha i és que gairebé no n'hi ha, no? Hi ha com 30 pisos disponibles perquè no hi ha habitatge. Llavors el que demanem és que hi hagi una regulació d'aquests pisos turístics.
9: A la Seu d'Urgell, a més, tenen la pressió afegida dels treballadors que van i venen d'Andorra i, tot i que posen facilitats per construir, l'alcalde Joan Barrera admet que la situació és molt complicada.
11: Nosaltres hem treballat sempre doncs, per poder resoldre tot el tema habitacional, que és molt difícil. No el podem resoldre.
9: Al Pirineu, més de 50 municipis superen el límit del decret 3/2023 i ja estan declarats com a zona tensionada.
1: Continuem parlant d'habitatge perquè l'encariment del diner enfonsa l'assignatura d'hipoteques variables i les fixes concentren el mercat amb 9 de cada 10 operacions. Tot i el context, el mercat hipotecari manté una forta embranzida i es preveu, Climent Sabater, que a finals d'any se superin les 90.000 operacions.
12: L'encariment del diner no frena el mercat, però sí enfonsa la signatura de préstecs de tipus variable o mix. Només representen el 10% de les operacions quan fa un any concentraven el 25%, segons dades de la plataforma digital Trioteca. La hipoteca tipus fix és la reina amb el 90% de signatures i un alt nombre de titulars que es canvien de variable a fix, segons el CEO de Trioteca, Ricard Garriga.
13: ¿Qué es lo que está pasando ahora? Todas las familias que tienen hace entre 3 y 5 años esa hipoteca mixta, ahora mismo están cambiando a una fija. Por lo tanto, los bancos se están dando cuenta que no les es rentable hacer hipotecas mixtas.
12: Aquests canvis s'expliquen sobretot per la pujada de l'Euríbor. Segons l'INE, l'interès mitjà d'un préstec hipotecari a tipus fix és del 3% i d'un variable s'enfila per sobre del 4%. Un finançament més car, però que no atura el mercat encara. Segons les previsions dels analistes, Catalunya tancarà l'exercici amb més de 90.000 hipoteques signades, màxims de 2010.
0: Edició migdia.
1: Després del dia de caos que es va viure ahir a Rodalies, aquest matí s'ha anat normalitzant el servei. A hores d'ara, la principal incidència pel temporal es manté a la R2 Nord, que no funciona entre Granollers i Maçanet-Massanes. Avui el director de Rodalies ha rebaixat el to amb els sindicats. Més detalls, Cristina Martín.
14: Després de dir que els trens no havien sortit a primera hora de dimecres per un conflicte laboral, el director general de Rodalies, Òscar Playà, s'ha mostrat més prudent aquest dijous en una entrevista a les Mañanes de Ràdio Nacional i ha descartat que ara per ara s'hagin obert expedients.
15: Los maquinistas yo creo que bueno, estaban exigiendo una serie de informes que en este caso son adicionales. Nos pidieron, però són uns informes adicionals.
14: Aquests informes extras són els que es van acordar després de l'accident mortal de Gelida i els sindicats els van reclamar dimarts a la nit després que caigués un arbre sobre un tren regional en una via que tant Adif com Rodalies havien dit que estava bé. En crisis de Rodalies com aquesta, una de les cares que sempre sortia a donar explicacions era la del portaveu Antonio Carmona. Després d'haver estat destituït com a director de Rodalies amb l'arribada de Playà, Carmona marxa a Adif, on recuperarà la seva figura de portaveu.
1: Protecció Civil preveu rebaixar l'emergència del Pla Inuncat aquesta tarda, però demana prudència davant d'una nova tongada de pluges fortes al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Tot plegat després d'un episodi d'aiguats llarg que en algun moment han escapat de les prediccions meteorològiques. De fet, els experts recorden que els models de predicció sempre tenen incertesa. Mireia Moreno.
16: La incertesa ha existit sempre en els models de predicció meteorològics. Jordi Toda, físic i meteoròleg, tècnic de predicció del Meteocat.
17: La incertesa sempre està associada a qualsevol tipus de predicció meteorològica. Si nosaltres aspirem, per exemple, ens diguin que demà en una localitat de 4 a 5 de la tarda cauran 50 litres per metre quadrat, això és quelcom impossible, això no passarà mai.
16: I per què alguns dels fenòmens torrencials d'aquests darrers dies han escapat de les prediccions? Si bé no són fenòmens nous, si són cada cop més freqüents, més intensos i evolucionen amb més rapidesa. Al darrere de tot plegat, el canvi climàtic i l'augment de la temperatura de l'aigua del mar.
17: Cada grau que se li suma al canvi climàtic és un 7% de major evaporació, un 7% més de quantitat de vapor d'aigua a l'atmosfera.
16: I això és un element clau en la creació de fenòmens convectius, aquestes tempestes fortes. Un nou escenari al que inevitablement els models de predicció i també la ciutadania s'hi hauran d'adaptar. Mentrestant, recorda la importància d'entendre els conceptes i el marge d'error dels pronòstics.
1: Cop policial de la Guàrdia Civil a una organització criminal especialitzada en distribuir cocaïna a l'engròs altres grups. Actuaven des de Barcelona i també des de Lleida. Què més en sabem, Sergi Barcelas?
18: L'operació Showtime ha permès desarticular una banda de narcotraficants dedicada a proveir, emmagatzemar i distribuir droga, principalment cocaïna, a d'altres grups criminals. Carlos Prieto, delegat del govern.
19: Un dels esglaons claus per tal que no es pugui distribuir aquesta droga al carrer.
18: La investigació iniciada el maig de 2025, que ha permès acreditar que els arrestats, 20 en total, operaven principalment des de la província de Barcelona. Allà hi tenien 5 guarderies, com es coneix en l'argot criminal, els magatzems on els delinqüents guarden la droga.
19: 5 a la província de Barcelona i un a Lleida.
18: El passat 30 de setembre es culminava la investigació conjunta amb la DEA i l'Europol, amb una vintena d'escorcolls a Barcelona, Lleida, Madrid i Alacant, i com dèiem, amb 20 detinguts. Capità Pedro Jesús Varelo.
20: Que de esos 20 detenidos, 13 personas ingresen en prisión, pues al final es un éxito.
18: Durant l'operatiu policial es van decomissar 51 quilos de cocaïna, grans quantitats de metamfetamina i també d'MDMA, així com 400.000 euros en efectiu. També es van poder bloquejar 57 actius financers i diversos immobles valorats en aproximadament 1.100.000 euros.
1: En el Dia Mundial de la Visió, els missatges són coincidents, l'accés d'hores davant les pantalles té conseqüències per a la salut visual i avui els catalans són els que en fem més consum de tot l'estat. Passem 5 hores i més, segons un estudi de l'associació Visió i Vida i el Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Ens ho explica l'Anna Banyeres.
21: Les consultes oftalmològiques constaten una pitjor salut visual i entre la ciutadania també una percepció d'empitjorament arran de l'augment d'hores davant els dispositius electrònics, i això és perquè els ulls no estan preparats per veure-hi de prop, es deforma, abocant-nos a més possibilitat d'un despreniment de retina, retinopaties o glaucoma, però també i sobretot de l'ull sec, que és avui la principal preocupació. El per què passa ho ha explicat a l'entrevista de l'edició migdia Joaquim Grau, president del Col·legi d'Òptics i Optometristes.
22: Parpellegem el dia entre 14 i 20.000 vegades de forma involuntària. Si estem moltes hores connectats amb tauletes digitals o mòbils o ordenadors, el que fem és disminuir aquesta freqüència a la meitat. I això fa l'aparició d'ull sec.
21: Un altre dels efectes és la miopització dels més joves. Elisenda Ibáñez, coordinadora de l'associació Visió i Vida.
23: Ens estem trobant que la miopia fins als 30 i algú segueix creixent, com si fossin adolescents.
21: Si reduïm temps de pantalles, evitarem afectacions, però si no és possible, es recomana aixecar la vista cada 20 minuts durant 20 segons i mirar lluny, sobretot amb llum natural.
1: I atenció a aquestes dades, els dies 13 i 14 de novembre tindrà lloc el Gran Recapte de 2026. És la 18a edició d'aquesta iniciativa solidària del Banc dels Aliments, que enguany vol reunir 17.000 voluntaris per lluitar contra les noves pobreses. Toni Conde.
24: Els bancs dels aliments de Catalunya alerten que el cost de l'alimentació s'ha encarit un 32% entre 2020 i 2025. Aquesta inflació, sumada al cost de l'habitatge, ha provocat que milers de famílies treballadores necessitin el suport de donacions. Carme Casacuberta, presidenta del Banc dels Aliments de Girona.
25: Hi ha persones que treballen i, tot i treballar, no arriben a final de mes, que han de fer equilibris per a poder pagar l'habitatge, els subministraments, l'alimentació o altres despeses bàsiques.
24: L'any passat, el Gran Recapte va reunir 5,2 milions d'euros en aliments i donacions i enguany el Banc dels Aliments fa una crida per aconseguir 17.000 voluntaris. Les més de 500 entitats que col·laboren amb el Banc dels Aliments atenen 170.000 persones cada mes. Alguns dels productes més necessaris són la llet, les conserves de peix i altres productes envasats com l'arròs, la pasta o els llegums.
1: Més coses, el 19 d'octubre a les 10 del matí sonaran les 119 sirenes que hi ha instal·lades a Catalunya i que serveixen per avisar d'un risc químic per alguna fuita en alguna de les 175 empreses químiques que hi ha a tot el territori. És la primera vegada que es fa una prova d'aquestes característiques generalitzada. Coneguem els detalls. Tarragona, Judit Huerta.
2: L'objectiu, arribar a 930.000 persones que viuen en una seixantena de municipis a Catalunya que tenen prop una indústria química. El primer que es farà és enviar un ESALER a totes les zones afectades, explicant clarament que es tracta d'una prova de sirenes. Tot i la prova, es demanarà a la gent que es confini. Després s'activaran les 119 sirenes a la vegada. I el tercer pas, es posarà a disposició de la ciutadania una enquesta mòbil anònima per comprovar el funcionament de la prova. Marta Cassany és la directora de Protecció Civil i explica per què, per primera vegada, aquesta prova es fa a tot Catalunya.
3: Si bé en anteriors ocasions s'havia fet en cada territori una prova en dies diferents, creiem que tècnicament i la població està preparada doncs, per poder fer doncs, aquest exercici a nivell de Catalunya i així ho farem.
2: Les zones on sonaran més sirenes, Barcelona amb 53 i Tarragona amb 52, les que menys, entre altres, l'Aran, Girona i el Berguedà. Protecció Civil farà xerrades informatives als col·lectius com l'empresarial, el turístic o les administracions perquè tothom tingui clar què ha de fer durant els 20 minuts que l'alerta de falsa fuita química durarà. I la novetat d'aquest any és que s'oferirà també online un curs de formació als ciutadans que ho sol·licitin.
1: I l'Ajuntament de Cadaqués reclama a la Generalitat que aturi el projecte de reintroducció de la foca monjo al Cap de Creus perquè pot afectar el seu entorn marítim. Girona, Gemma Esteve.
4: L'Ajuntament de Cadaqués està molest amb la Generalitat perquè assegura que s'ha assabentat del projecte per la premsa. Segons el consistori, la proposta implica crear un recinte que afectaria tres cales i alerten que això podria tenir conseqüències per activitats com la pesca, la navegació o el busseig. Manel Rahola és el regidor de Serveis Marítims.
5: Aquestes tres cales són cales que hi ha les barques, les embarcacions hi poden anar a la temporada d'estiu, també hi ha accés des de terra pel parc natural i es pot arribar a les platges. Llavors, si es tanquen aquestes cales, serà un inconvenient. Com a mínim es tindria que consensuar i mirar doncs, si realment és necessari.
4: La iniciativa busca recuperar la foca monjo, una espècie marina que va desaparèixer de les costes catalanes durant el segle XX. L'últim albirament confirmat és de 1973 entre Roses i Cadaqués. La Generalitat reconeix que el projecte és incipient, però voldria posar-lo en marxa el 2027 amb exemplars que podrien venir de Cabo Blanco, Mauritània, amb qui Espanya té un conveni de col·laboració per la conservació de l'espècie. Des de Cadaqués demanen aturar els tràmits i consensuar amb el municipi els passos a seguir.
1: El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges comença aquest dijous, seguint tot la nostra companya i directora d'Alba de Cine, Conxita Casanovas.
7: Bona tarda. El Festival de Sitges arranca motors amb tota la potència i tot el que prometen les més de 300 pel·lícules d'àmplia gamma programades i les presències anunciades. Peter Jackson, Danny DeVito, Kevin Bacon, Casey Affleck, grans noms per un cartell que presideix Carrie en el 50 aniversari de la pel·lícula de Brian De Palma. Acabem de viure el primer ple de gom a gom de l'auditori per veure en passe de premsa Found Alive, una pel·lícula del tot americana amb Chloe Grace Moretz de protagonista i amb l'espinós tema de Noies segrestades que ha dirigit Carlota Pereda. És la primera directora espanyola que inaugura aquest Festival de Sitges.
8: Per a mi és un honor que el Festival de Sitges haya considerado Found Alive para inaugurar esta edición y sobre todo que considere que tenemos que formar parte de su historia al ser la cuarta mujer y la primera española en inaugurar el festival. Para mí es un honor personal y sobre todo es muchas ganas de que sean muchas más las que sigan esta puerta que se abre.
7: Fins al dia 18, Sitges serà un bon termòmetre per comprovar en quin nivell té cada espectador el llindar de la por.
1: I Toni Clapé, Judit Martín, Eric Harley o Albert Pla són algunes de les noves cares de la segona temporada de la 2CAT que s'està presentant aquest migdia. Agnès Batlle.
26: El programa es diu Cervells Mínims.
27: Sí. La queixa i la indignació ciutadana tractada amb humor i ironia des d'aquest escenari on ens trobem. El nou Aclam Club de Consell de Cent serà el nucli de Cervells Mínims. Judit Martín recorrerà polígons, mercats, càmpings, a tot això eren camps. En ple any Gaudí, Eric Harley convidarà 20 famosos a fer de guies turístics pel seu patrimoni.
28: Convertir-se en guies per un dia. Sobreviuran.
27: I Albert Pla descobrirà la Catalunya fantàstica en busca de mites i llegendes, bruixes i bruixots.
29: Un programa on el més normal sóc jo.
0: Imagina't.
27: El Cafè d'Idees s'allarga fins les 11. El Bon Dia i Bona Sort de Badollador posa càmeres a l'estudi de ràdio i també es veurà per la 2CAT. Pablo Tallón inicia nova etapa a l'Altaveu al Pati. Docu 2 incorpora produccions pròpies com el documental dedicat als 50 anys de Ràdio 4. Neix Mediterranis, vides de mar, que convida a endinsar-nos a la vida marítima i pesquera, mentre es reforçaran les retransmissions esportives en català després de l'èxit d'audiència del Mundial d'aquest estiu. Objectiu, reforçar l'oferta de televisió en català, posar el seu gra de sorra en la regressió de la nostra llengua per a un públic cada vegada més transversal. Així ens ho deia el director de la 2CAT, Oriol Nolis.
6: Que d'alguna manera, veient més televisió en català, doncs hi hagi més gent que el faci servir.
27: Continuen estàndards com L'any que vas néixer, Pla Seqüència, Temps enrere o Aquí la Terra, ja erigits com a referents a les seves franges. Un primer any que ha augmentat un 20% l'audiència de la 2 a Catalunya i ho celebrarà aquest dissabte anant de concert a l'Estadi Olímpic, acostant en directe l'adeu d'Oques Grasses. Això és tot per part nostra. Que passi molt bona tarda.

0: El quart temps. José María Rubí.
1: Bona tarda. Després de la sortida d'ahir, avui recuperem la normalitat. Comencem mitja hora d'informació esportiva a Ràdio 4 des de la nostra emissora a Barcelona, amb el José Gil i l'Helena Ramos a les vies de so i amb el Jaume Riello aquí a la meva dreta.

0: Torna la Lliga de Futbol de Primera Divisió aquí a Espanya després de dues setmanes d'aturada pels partits de les seleccions. L'enfrontament que obrirà la jornada 8 serà la visita de l'Espanyol a camp del Màlaga. Ha estat una aturada dura pels blanquiblaus i en especial pel seu entrenador Manolo González. Josep Capel ha tornat a ser qüestionat. Manolo, fora del club. Estem parlant fora del club. En tot cas, què ha dit al respecte al míster Perico a la prèvia?
1: Entén Manolo González el debat sobre el joc de l'equip i sobretot després del desastre contra l'Elgi i en conseqüència sobre el seu futur. És conscient que la feina d'un entrenador sempre està qüestionada i més en segons quins clubs, i un d'ells evidentment l'Espanyol. Però també ha deixat clar que no té la sensació de jugar-se-la demà al camp del CUE, del Màlaga, perquè creu que compta amb el recolzament i la confiança dels seus jugadors i també del director esportiu Monchi.
2: Bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé, no sé si avui jo quan creu un carrer a Màlaga m'atropellarà un cotxe, llavors jo no tinc ni puta idea del que passarà, però realment no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, perquè torno a dir el de sempre, si els jugadors no confien no foto res aquí, entenc el debat, però tampoc torno a dir el mateix de sempre, quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això, llavors hòstia, ni tan tonto ni tan calvo, arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
1: Sí, ha reconegut Manolo que tenen un problema de joc, de futbol, i que han treballat durant aquesta aturada diferents aspectes perquè l'equip pugui ser més equilibrat. I que aquesta tarda viatjaran 24 jugadors amb l'única absència de Quique García. Per tant, i això és notícia, tornarà a la llista, però ja veurem si té o no minuts, Javi Puado.
0: Això pel que fa a l'Espanyol, el Barça, Germà García, avui Hansi Flick, havia de recuperar ja a tots els seus internacionals, això per una banda, i per l'altra, seguim pendents de Rafinha, que s'esperava almenys que pogués estar dissabte a Getafe.
3: Sí, per fi Hansi Flick ha pogut recuperar avui tots els internacionals en la incorporació dels 6 espanyols, Cubarsí, Pedri, Olmo, Rodri, Fermín López i Lamine Yamal. Han seguit treballant amb el grup Frenkie de Jong i Joan Garcia. El porter sallantí serà amb tota seguretat titular dissabte contra el Getafe i veurem si el migcampista neerlandès entra a la convocatòria o bé s'espera el partit de dimarts a Istanbul contra el Galatasaray. Pel que fa a Rafinha, avui s'ha tornat a entrenar al marge del grup i la seva presència contra l'equip madrileny és dubtosa a dia d'avui. De no poder jugar, el seu compatriota Gabriel Jesús tindria les seves opcions de substituir-lo. Ja pensant en aquest partit del proper dissabte, Hansi Flick podria prioritzar els esforços dels internacionals i introduir canvis com ara, per exemple, Xavi Espar, que no va jugar l'últim partit amb la Soig 21, per Cancelo, que ho ha jugat tot en Portugal, Fermín López, que ha tingut pocs minuts amb la Roja, podria entrar per Dani Olmo a la mitja punta, o Adeyemi, que podria entrar per Gordon a la banda esquerra. Demà a les 11 del matí, última sessió preparatòria, i a la 1 escoltarem en conferència de premsa el tècnic Hansi Flick.
0: 2:34 de la tarda. Per avui, almenys, deixem el futbol al quart temps. Ja ho parlàvem ahir amb l'entrenador del Barça d'handbol, Carlos Ortega. Avui l'equip blaugrana té un doble repte en el retorn de la Lliga de Campions. Àlex Carazo contra el Dinamo de Bucarest. El primer suma una nova victòria, però després també hi ha una certa urgència perquè l'equip creixi, perquè l'equip evolucioni.
4: És curiós com la primera derrota en més d'un any, el Barça no perdia des del 18 de setembre de 2025, pot moure certament els ciments d'un equip que semblava invencible. No ha sigut tant per perdre, això forma part de l'esport, i més quan sumes més de 60 partits sense cap passi, sinó per la manera en què el Vesprem va superar el Barça al Mundial de Clubs, tal com va explicar l'entrenador del conjunt blaugrana, Carlos Ortega, aquí en aquest mateix programa a l'entrevista d'ahir.
5: Este fue un accidente gordo, ¿no? Perder, vamos a perder. Somos el equipo que ha estado mucho tiempo imbatido y nos quieren ganar y somos los actuales campeones y todo el mundo nos quiere ganar y todo el mundo trabaja para ganar. Esta manera fue dolorosa porque, vuelvo a repetir, es que prácticamente no hubo partido.
4: Va ser un toc d'atenció i ha fet replantejar certs aspectes de la planificació de l'equip, com la manca de fitxatges de renom després de sortides importants, Ortega.
5: No hay temporadas de impasse. Aquí hay que tratar de ganar siempre y tratar de estar en la Final Four siempre, es el objetivo que nos marcamos. Hay que ser tonto para no reconocer que hemos perdido jugadores importantísimos. También es cierto que dentro de nuestras posibilidades creo también que estamos tratando de hacer los mejores fichajes posibles para mantener el nivel.
4: Oportunitat de tornar a mostrar nivell en l'exigència de la Champions. A 9:15 al Palau, enfront al Dinamo de Bucarest. Si el Barça guanya, sumaria 3 victòries de 3 partits que el deixaria ja a tocar de la ronda principal.
0: I el bàsquet europeu no surt de l'estat de perplexitat. La primavera de 2025, el Mònaco va jugar a la final de l'Euroliga. Doncs bé, ahir va anunciar al club del Principat la seva dissolució. A tot això, avui hi ha més partits de la jornada 4 en la màxima competició continental. A 9:15, València-Poel de Tel Aviv. A 9:15, Real Madrid-Partizan. Jaume, el Barça torna a jugar al Palau demà, pràcticament 2 setmanes després del darrer cop, i els blaugrana rebran Žalgiris sense Minaya.
6: Sí, que té una lesió a l'adductor de la cama dreta i estarà uns 10 dies de baixa. Això significa que el jugador dominicà es perdrà els propers 4 partits, tots 4, al Palau Blaugrana, un de Lliga ACB contra el València i 3 d'Eurolliga contra Olympiacos Maccabi, i el de demà davant els Žalgiris de Kaunas. 4 partits a Barcelona després del llarg viatge que han hagut de fer els homes de Sekulić anant a Dubai, Istanbul i Múrcia. Aquesta és la mala notícia pel conjunt blaugrana, la lesió de Minaya. La positiva pot ser fins i tot doble, José María, amb la possible tornada de 2 homes, el pivot Josh Nivo i l'Aleto Sanewoman. Han treballat ja amb la resta del grup, s'han exercitat i podrien tenir alguns minuts demà contra els Žalgiris. El Barça té balanç positiu a l'Eurolliga, ha guanyat 2 partits i n'ha perdut un. El que ha jugat a casa en el poquet que portem de temporada fins ara, Rubí, han estat tot victòries blaugranes.
0: I una molt bona notícia de fa una estona: la judoka de Lleida, Isunoda, s'ha classificat per la final del Mundial de Bakú en el seu pes. El combat tindrà lloc a partir de les 4 contra l'austríaca Pulleres. Tant de bo sigui capaç a Isunoda de superar el sotscampionat aconseguit dimarts pel tarragoní David García Torné. David, molt bona tarda i felicitats.
7: Bona tarda, moltes gràcies.
0: Ja estàs per Espanya, oi? Ja has tornat a Madrid per celebrar uns dies o per tornar a la feina? No sé si us queden encara més competicions en 2026.
7: Sí, encara queda alguna competició, però ara tindré uns dies de descans aquí a casa per acabar de recuperar algunes dolències que he anat tenint. I bueno, a final d'any, el 20 de desembre, quasi per Nadal, tenim el màster, que és una competició molt important, perquè també dona molts punts. És com la següent competició més important després del Mundial.
0: O sigui que sí, que no es pot desconnectar, sinó tot el contrari. Escolta, David,
7: no.
0: Quan un ha pagat el preu que tu has hagut de pagar en la teva trajectòria, per qui no se'n recordi, tot i que la teva història ja la vam repassar quan s'acostaven els Jocs de París, tu has tingut 30 de lesions greus de genoll. Quan un ha passat per tot això, cada èxit es celebra més, si cap? Jo imagino que sí, no? Que se li dona més valor encara.
7: Sí, bueno, no ho sé com seria si no ho hagués passat per això, però sí, la veritat que estic disfrutant molt d'aquests moments. També la realitat és que encara no ho he acabat d'assimilar. Per mi, encara el meu cap és com, bueno, ha sigut una competició més, perquè realment, amb els rivals que jo m'he enfrentat en aquesta competició, ja m'havia enfrentat moltes vegades en altres tornejos de Grand Slam, pues, de Master, d'aquest tipus de tornejos, però bueno, doncs el campionat del món al final no deixa de ser una competició molt important i és a la que no es pot fallar, a la que s'ha de fer bé sí o sí.
0: Suposo que un esportista del nivell sempre espera el màxim cada vegada que en el vostre cas sortiu al tatami, però després de tots aquests anys tan durs, sí que havies aconseguit ja una certa estabilitat, fins i tot el 2023 ja havies estat sots campió d'Europa, però tenies la sensació que aquest podia ser el teu Mundial, una bona oportunitat per aconseguir el que has aconseguit?
7: Doncs mira, portava una molt bona temporada. Aquesta temporada des de l'octubre o bueno, des del gener més o menys d'aquest any he estat al podi o rascant podi en tots els tornejos internacionals que he anat. Llavors me trobava molt bé, estava en un molt bon moment de forma. Però a l'última competició, que va ser fa fa 5 setmanes a una competició de Grand Slam a Suïssa. Me vaig lesionar el colze amb un esguins i des de la competició no he pogut entrenar amb normalitat, he estat adaptant, no he parat, això és veritat, però he tingut que adaptar els meus entrenaments i les i la veritat que la preparació no ha sigut la millor, diguem, per un torneig d'aquest nivell. Però bueno, jo he sigut treballant amb molta fe, tenia el meu cap, feia molt treball de visualització, de tot el que podia, tot el que estava a les meves mans, doncs jo ho feia. I bueno, l'expectativa abans del torneig era d'anar a cada combat, fer el que pogués. Al matí me vaig aixecar, vaig comprovar com estava el colze, vaig veure quines coses podia fer, quines coses encara no les podia fer, i amb el que tenia doncs vaig anar tirant cap endavant, cada combat diferent i tirant cap endavant.
0: I vas anar creixent, no?, que és el que passa en el vostre sistema de competició, de que tot és durant el dia, i m'imagino que us aneu carregant, se us va buidant el dipòsit d'energia combat rere combat, però us aneu carregant de confiança, i arriba a la final, sí, contra Hifumi Abe, 5 vegades campió del món, doble campió olímpic. Oh, és que clar, quina ràbia que en el teu pes tingueu aquest sostre, aquest examen tan difícil, no?
7: Sí, era un combat molt complicat, però bueno, jo ho vaig preparar com un combat més, la veritat, per mi, o sigui, bueno, coneixent i sabent tot el que havia preparat per fer aquest combat, però sí que és veritat que és un rival molt dur i no havia fet fins ara amb ell, i la veritat que ho vaig notar quan la primera vegada que me vaig agafar amb ell era molt fort, molt, molt fort. I bueno, doncs m'ha servit d'experiència per canviar coses de cara a la pròxima vegada que ens trobem, que a lo millor ens tocarà ja pels jocs o bueno, no sé quan, però
0: quan sigui, quan
7: però
0: sigui.
7: Ho intentarem fer d'una altra manera.
0: Coneixent com penseu als que esteu en aquest nivell, m'imagino que ara ja en el teu cap, a banda de celebrar el sotscampionat del món, deus tenir aquesta ànsia pura de desitjar tornar-te a trobar-te amb ell, no?
7: Sí. La veritat que quan perdo amb un rival, estudio mil vegades el combat, veig on puc millorar, quines coses, perquè al moment del combat no et dones compte de moltes coses. A vegades sí que et dona temps a ajustar, però durant el combat, normalment amb l'adrenalina, amb les pulsacions tan altes, no dona temps a veure el que està passant. Però després, amb el vídeo, ja sí que pots analitzar més tranquil·lament, veure com està l'altre, quan està més incòmode, quan estàs tu més còmode, llavors potenciar una mica això.
0: David, quin dia va ser per l'equip nacional, no només per tu, plata l'Ariane també, la Yumi bronza, un dia molt important, sí, en realitat per una disciplina com la vostra, que sobreviu i sobreviu bé, i sempre que arriben els Jocs Olímpics és quan ens adonem, però que mai és fàcil per tot el que no és futbol aquí a Espanya.
7: Sí, no és fàcil, i mira, just quan vam guanyar les semifinals, tant l'Ariane com jo, vam recordar el moment als Jocs Olímpics, que va ser molt semblant, a aquí, l'únic que aquí vam arribar a la sala, vam sortir del combat, vam arribar a la sala de calentament, el seu combat va ser just després del meu, tothom ens estava felicitant, tothom estava supercontent, i als Jocs va ser just al contrari. Vam sortir a primera ronda, jo vaig perdre a primera ronda, ella també va perdre a primera ronda, i bueno, les emocions i la situació era completament contrària. Mm. Però bueno, ho vam recordar en aquest moment amb alegria i veient tot el que hem millorat i el que i el que ens queda per millorar, per estar el dia que toqui una altra vegada en una final.
0: Bueno, i quan dius el dia que toqui no podem no pensar en el que segurament estàs pensant tu, i és en 2028. Tu tens 29 anys, molta experiència, però en el judo les llegendes ja han demostrat que es pot lluitar per tot fins molt més endavant.
7: Sí, sí, la veritat que el judo encara ens queda una mica de camí. La meva intenció és fer, per suposar, aquests jocs i els següents, pues ja ho veurem, a veure com estic, però a mi m'encanta el que faig, m'encanta entrenar tots els dies. Fer el que faig, fer judo és la meva passió i ho faig perquè m'agrada. Els resultats a vegades venen, a vegades no, però jo el que disfruto és el meu dia a dia, la meva rutina, anar al tatami, veure els meus companys, entrenar amb ells i esforçar-me al màxim cada dia.
0: M'imagino que perquè ho visquis d'aquesta manera deu tenir molt a veure aquella mena de reserva espiritual del judo que ha aconseguit el Kino fer a Brunete, no? Ha de ser molt, molt especial la quantitat de talent que té allà ajuntat el Kino amb tu i amb tota la resta de companys.
7: Sí, la veritat que el Kino fa un treball supergran de que tots estiguem supercòmodes, que estiguem bé, que ens avinguem bé entre uns i altres. I jo crec que és una mica la clau del nostre dojo, on ja han hagut un company que ha sigut dos vegades campió del món, un altre que també ha sigut campió del món. L'any passat també una companya va ser tercera del món. I sembla que es digui ràpid i es digui així, que hi ha molts campions del món, però la veritat que el primer que us he mencionat, que ja ho ha sigut dues vegades, va ser el primer a la història del judo en ser campió del món, en judo masculí. O sigui que no és una cosa que es aconsegueixi així de la nit al matí. I jo crec que és aquest ambient que tenim al club d'ajuda mútua, de uns ens ajudem als altres, sempre que necessites un cop de mà, sempre hi ha algú per ajudar-te, aprenem uns dels altres i és per mi el més important i la clau que fa que aquest club funcioni tan bé.
0: David García Tornés, sots campió del món de judo. Continua gaudint del premi que has aconseguit aquesta setmana. Moltes gràcies per atendre la trucada a Ràdio 4.
7: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta visibilitat.
0: Només faltaria. Més competicions internacionals. El preeuropeu femení de futbol sala. A 4:45, Espanya-Itàlia. Segona jornada de la competició. Si guanya l'equip nacional i en funció del que passi el França-Eslovènia, tindrien el passaport a la butxaca. I la selecció femenina d'hoquei patins espera arribar per les semifinals del Mundial. Les de Sergi Macià han acabat la fase de grups en ple de victòries després de golejar també a Suïssa. La semifinal és demà, probablement contra Portugal, però podria ser contra Itàlia o contra Colòmbia, en funció dels resultats d'avui en aquest altre grup. I per acabar el dijous, agafarem la màquina del temps per recordar la trajectòria d'una personalitat clau a la història de l'esport espanyol. Company del diari La Vanguardia, Sergio Heredia, què tal? Molt bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda. Què tal? Com estàs?
0: Cinc anys? Que ràpid passa el temps. Ara hem semblat tan grans com som. 5 anys sense un dels esportistes més grans de la història d'aquest país. No hi ha dubte, no? El podem col·locar en un top 3 o en un top 5 de millors esportistes espanyols, el Pau Gasol.
8: Sí, senyor. Mira, ja tu dius 5 anys des que es va retirar, però jo me n'aniria fins 25 anys des que el vam descobrir, perquè el Pau Gasol va aparèixer per l'imaginari popular el d'any 2001, quan liderant aquell Barça va guanyar la Lliga ACB i la Copa del Rei, sent el millor jugador de la competició de llarg i sent immediatament a partir d'aquí draftejat a la NBA com a número 3, el mateix 2001, ja va marxar a la NBA. i perquè era, com superava, diguem-ne, les seves dimensions com a jugador i com a personalitat, superava les fronteres del bàsquet espanyol i europeu. Se quedava petits. Mm. I per això va marxar ben aviat. Només tenia 19 anys quan va marxar la neve al Pau Gasol. Mm.
0: Era un autèntic filferro, eh? En aquell 2001 semblava impossible que pogués guanyar-se la vida amb el bàsquet. No sé, semblava evidentment un nano tan alt com tots el coneixem, però que no ens haguéssim apostat res a que aguantava un assalt a qualsevol altre pivot al Pau Gasol que començava a l'elit.
8: Home, si te'n recordes d'aquells anys i dels següents, la seva transformació física va ser notable. Ell va ser el líder, ell va ser el personatge, d'alguna manera, que va recuperar el bàsquet per al nostre país. Perquè fins a aparèixer ell, per aquell 2001, doncs la selecció espanyola havia perdut certa força, no? Havia tingut aquells anys meravellosos dels 80s, amb l'eclosió de la generació de Los Angeles 84 i aquella medalla de plata, però als anys 90 no tenia aquell gran potencial que s'intuïa al bàsquet. I a l'aparició de Pau Gasol, que de fet va ser primer campió del món júnior l'any 99, guanyant als Estats Units, i liderant aquell equip on també estaven Calderón, estava Garbajosa, Felipe Reyes, Rudy Fernández, la seva generació, Juan Carlos Navarro, la seva generació, que després també va arribar a ser, gràcies a tots ells i amb el seu germà, que es va incorporar una mica després, el Marc Gasol, el seu germà petit, van arribar a ser campions del món el 2006. I a banda de que van aconseguir 3 podis olímpics, tota aquesta generació, la generació d'or. Va haver un moment, Rubí, gràcies al Pau Gasol, que l'any 2015 ell i el seu germà Marc van fer el salt inaugural de l'All-Star, un davant de l'altre. És a dir, els germans Gasol eren el buc insígnia del bàsquet més excels del món, que era el bàsquet de la NBA durant un temps. Va ser una època extraordinària, la veritat. Sí, és cert que és un personatge essencial a la història del nostre esport.
0: Sí, ens ha deixat alguna de les fotografies més importants i més impactants de la història de l'esport espanyol en les darreres dècades, sens dubte, però a l'inici de tot, no semblava ni tan sols que hagués de ser el principal líder d'aquella generació, que a l'inici, molt a l'inici de tot, realment no ho era, però Pau Gasol sempre ha estat una personalitat amb una energia i amb una força, sempre ha estat una persona amb una ambició, Sergio, en el bon sentit de la paraula, que probablement també això l'ha endut on ha arribat.
8: Sí, és clar. El seu recorregut professional, un cop es va retirar, que com recordem va ser ara fa 5 anys, va ser el 5 d'octubre del 2021 en una cerimònia molt emotiva al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Doncs el seu recorregut després, ja un cop retirat del bàsquet, com a empresari, ha estat també força intens i ambiciós. Pensa que, a banda d'haver fundat, juntament amb el seu germà Marc, la Gasol Foundation, que lluita contra l'obesitat infantil, també presideix la Comissió d'Esportistes del Comitè Olímpic Internacional i és ambaixador d'UNICEF. I no hem de descartar que en algun moment, Rubí, que aquest senyor Pau Gasol es presenti com a candidat, com a president del Comitè Olímpic Internacional.
0: Caretes fora, Sergio. Tu i jo, si haguéssim d'apostar un euro, l'apostàvem a que sí.
8: Sí, ja ho crec que sí. Ara s'ha d'esperar, perquè com tu ben saps, l'any passat va ser la votació, va guanyar Kirsty Coventry, són 8 anys prorrogables a 4, és a dir, que s'hauria d'esperar com a mínim 7 anys i potser 11, però ho té a la seva ment. Pau Gasol està a tot arreu ara mateix.
0: Pau Gasol és un líder, i Pau Gasol va ser un líder. Pau Gasol doncs encarna a la perfecció aquest concepte que no sé si tantes vegades es comprèn exactament què significa.
8: Sí, és un personatge polièdric, amb moltes capacitats, és un model i és un exemple a seguir i, per descomptat, és un esportista essencial a la història de l'esport al nostre país i segurament al món, no? I a l'època brillant quan jugàvem amb els Lakers, no ho oblidem, això tampoc ho hem dit, però hi va guanyar dos anells de la NBA, és a dir, l'any 2009 i el 2010, juntament amb Kobe Bryant.
0: I després hi ha una qüestió que sempre m'ha cridat l'atenció també del Pau Gasol, i és com ha teixit relacions amb persones i personalitats i amb esportistes igual de brillants que ell. La més òbvia, la més evident, és la seva amistat amb Rafa Nadal, que no sé si dir que amb aquesta retroalimentació entre aquest tipus de personalitats s'ha arribat a canviar també l'esport espanyol i s'ha fet créixer l'esport espanyol.
8: Sí, sí, sí, sempre s'ha considerat, tant en ell com a Rafa Nadal, s'ha associat a una imatge molt, molt positiva de l'esportista solidari, que ajuda al seu voltant, que té bons modals, que tracta bé la gent del seu voltant, i també tothom recorda la seva profunda amistat que mantenia amb Kobe Bryant, difunt Kobe Bryant, que va morir en aquell accident fa uns anys, i que ell va mirar de recordar-lo en el moment del seu comiat com a esportista, vull dir, Pau Gasol, en

0: a la seva manera, envoltat de grans personalitats al Gran Teatre del Liceu. 20 anys abans, o sí, 20 anys abans, havia aparegut d'aquella manera sorprenent, explosiva, pràcticament revolucionària. Però si tu penses en el Pau Gasol de 2001 i en el de 2021, buf, com va créixer la persona i com va créixer l'esportista i com va créixer, sobretot, la personalitat, oi?
1: Sí, jo penso que ell mateix estaria sorprès, no? Si fes aquesta reflexió, que segurament se l'ha feta, i s'ho mira en perspectiva de qui era quan ell va sorgir a l'imaginari popular en aquell 2001, amb aquella, primerament amb la Copa del Rei, que va guanyar amb el Barça, i després amb la Lliga ACB. I a partir d'aquest moment, l'impacte que va generar dins el món del bàsquet i a l'esport, i al món de l'esport en general, amb aquesta designació com a número 3 del draft del 2001, però el 2021, 20 anys més tard, doncs era un personatge que transcendia el bàsquet, transcendia l'esport, fins i tot, era, no sé, això, polièdric, estava en tots els abasts, en tots els àmbits, i era normal que fos així, perquè era extraordinàriament conegut a tot el món.
0: Doncs avui amb el Sergio Heredia hem volgut fer memòria i mirar 25 anys enrere, o 5 anys enrere, com cadascú prefereixi, o les dues coses, per reconèixer la transcendència que ha tingut una de les personalitats més grans de la història de l'esport espanyol, el Pau Gasol. Sergio, una abraçada molt forta, moltes gràcies com sempre, i parlem la propera setmana.
1: Vinga, doncs fins la propera setmana, estimat Rubí. Fins aviat.
0: I abans de dir adéu, tennis, perquè ja s'estan jugant partits de primera ronda al Masters 1000 de Shanghai. Avui, classificat per la segona, Pablo Carreño, eliminats l'andalús de Mérida i Munar. A Ràdio 4, ara butlletí de notícies. El quart temps torna demà, quan siguin 2:15. Que acabin de passar un bon dijous. Adéu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha presidit avui la primera reunió per pujar el salari mínim interprofessional abans de les eleccions del 29 de novembre. Díaz ha encarregat a la comissió assessora els treballs per estudiar quina ha de ser la pujada de cara al 2027. El salari mínim actual, recordem, és de 1.221 euros bruts anuals en 14 pagues. La ministra ha assegurat que la pujada busca donar resposta principalment a l'encariment de la vida derivat del context geopolític actual, una pujada que assegura s'ha de produir també davant la millora dels marges de benefici que han registrat les empreses.
2: Un crecimiento que está impactando de manera negativa en las economías domésticas, en la vida de las familias, pero también en las empresas, en sus costes financieros, en sus costes y en, bueno, en un proceso que está siendo complejo.
0: Díaz situa el final d'aquests treballs interns a finals d'octubre, principis de novembre. Doncs el darrer baròmetre del CIS sobre habitatge confirma que un 91% dels encastats demana més habitatge públic i un 76% intervenció estatal. La mesura que aconsegueix un major aval és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge. En paral·lel, el 54% dels encastats rebutja expropiar habitatges buits. Són dades d'unes enquestes fetes al juliol, però que es coneixen avui, en plena precampanya i tot just després de fer-se pública la mort de Mari Carmen. L'impacte d'aquesta notícia, que es va conèixer a nit, es fa notar a Catalunya. El portaveu del sindicat de llogateres ha estat al matí de Ràdio 4. Enric Aragonès ha culpabilitzat els fons voltors i també alguns partits polítics del seu traspàs i ha dit que la madrilenya s'ha convertit ja en un símbol de la lluita per un habitatge digne.
3: És evident que hi ha un fons d'inversió que va decidir fer-la fora de casa, que va decidir tirar endavant aquell desnonament, però també hi ha uns polítics i que cadascú pensi la responsabilitat que té, que han posat la catifa vermella perquè això pogués passar.
0: El sindicat de llogateres, juntament amb altres sindicats, han convocat una manifestació demà a les 7 de la tarda a la plaça Universitat de Barcelona sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata". I en l'àmbit judicial, aquesta hora acaba el

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La mort de la Mari Carmen centra la precampanya del 29 de novembre. L'atenció viscuda als carrers s'ha traslladat als plens dels ajuntaments i als parlaments regionals amb dures acusacions i constants retrets entre els grups polítics. Àlex Eloi, bona tarda.
2: Bona tarda. Mentre l'esquerra converteix Mari Carmen en un símbol de la lluita per l'habitatge, la dreta els acusa d'utilitzar-la com a esquer electoral. Així ho ha expressat el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
3: No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno con sus políticas y sus decisiones y os digo, no va a colar. No va a colar.
2: Des del govern espanyol, el ministre per a la transformació digital, Óscar López, considera que Feijóo no pot donar lliçons de moral i d'empatia, diu.
4: Hoy es un día para... Para la empatía, es un día para hacerse cargo de todo ese dolor que hay. Y, hombre, yo no sé lo que considera el señor Feijóo manipulación, pero no hacer ni minutos de silencio.
2: Referència d'Òscar López al fet que el Partit Popular no hagi secundat els minuts de silenci convocats tant al Senat com a l'Assemblea madrilenya i l'Ajuntament de la capital. A aquesta hora està prevista una roda de premsa del Sindicat de Llogateres per detallar les mobilitzacions previstes aquesta tarda a diferents punts d'Espanya. A Madrid, una marxa sortirà des de la Puerta del Sol, on es troba l'acampada fins a arribar a la casa del barri de Retiro, on vivia Mari Carmen.
0: Gràcies, Àlex. Doncs ho acabem de conèixer, el desnonament de l'Àgora Juan Andrés Benítez, un espai situat al carrer de l'Aurora 13 al barri del Raval de Barcelona, ha quedat suspès després de les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona i la Sareb. El consistori ha presentat una oferta de compra del solar i tant l'Ajuntament de Barcelona com la Sareb tenen la voluntat d'arribar a un acord per resoldre la situació de manera definitiva segons fonts municipals. El desallotjament estava previst pel dijous 15 d'octubre. L'assemblea que gestiona l'Àgora havia convocat una mobilització per avui mateix per defensar la continuïtat de l'espai i reclamar la intervenció de l'Ajuntament. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, acusa el Partit Popular i Vox d'intentar retallar el dret al vot per correus, sembrant dubtes sobre la netedat del procés electoral. Bolaños també critica la suspensió cautelar del vot de milers d'espanyols residents a l'estranger que van obtenir la nacionalitat amb la llei de memòria democràtica, amb la llei de nets. El ministeri demana al Tribunal Suprem que resolgui, com més aviat millor, el recurs del govern contra aquesta mesura. Escoltem Félix Bolaños.
5: Podríamos votar sin que se dirimiera, por eso yo respetuosamente solicito al Supremo que priorice este asunto, porque las elecciones están como...

0: y además que lo priorice cuanto antes, porque obviamente no es tan sencillo como organizar el voto de unas personas de un día para otro.
1: Bolaños alerta que no es poden celebrar les eleccions del 29 de novembre amb un cens que, segons ell, està clarament alterat i reclama una sentència ferma sobre aquesta qüestió. I la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha presidit avui la primera reunió per pujar el salari mínim interprofessional abans de les eleccions del 29 de novembre. Díaz ha encarregat a la comissió assessora els treballs per estudiar quina ha de ser la pujada de cara al 2027. El salari mínim actual, recordem, és de 1.221 euros bruts anuals en 14 pagues.
2: Es la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral y la desigualdad.
1: I en clau cultural, el Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional de Circ a Leandra Rivera per ser un gran referent del clown i del teatre gestual a nivell internacional. Ens ho explica l'Agnès Batlle.
3: Amb una trajectòria transversal entre el teatre clàssic, el contemporani i el de carrer, Leandra Rivera ha marcat generacions de pallassos amb la seva empremta de precisió còmica, ritme i poètica dels objectes. El Ministeri de Cultura l'ha guardonat amb el Premi Nacional de Circ 2026, dotat amb 30.000 euros. Un premi concedit per la generositat al compartir coneixement amb les noves generacions d'artistes, aportant una mirada única i sensible a l'escena, cristal·litzada amb espectacles com Gota, Triplete, Wolf, Ufa o aquest Fly Me to the Moon que escolteu de fons. Muntatges que celebren l'excel·lència de l'humor gestual i visibilitzen la importància de la mirada dramàtica en el circ. Així ho rebia el mateix Leandra Rivera.
4: És un honor, em fa extremadament feliç rebre aquest premi. Tant de bo serveixi per donar visibilitat a la feina meravellosa que s'està fent ara mateix en circ i ens permeti arribar cada dia a un públic més ample.
3: Una trajectòria inspirada en el cine mut, el mim, el gest i el teatre de l'absurd. Nascut a Barcelona el 1966, és pallasso, director, membre fundador de companyies com La Tal i Leandra Clown, amb les quals ha participat a nombrosos festivals tant estatals com internacionals.
1: Gràcies, Agnès. I pel que fa al temps, avui baixen les temperatures amb màximes de 25 graus a Tarragona, 24 a Lleida, 22 a Barcelona i 20 a Girona. A més, continuem molt pendents d'aquesta situació meteorològica inestable. De nou, aquesta tarda s'esperen ruixats i tempestes al litoral i al prelitoral i també al Pirineu, que poden ser localment fortes i amb calamar-se. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Comencem la tarda de Ràdio 4. Tenim 3 hores per endavant en directe, que seran apassionants. Al control, Jaume Tudela, Sergio Lezcano. A la producció, Sònia Rodríguez Justicia. Subdirecció, David Gallac, què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda, Xavi Martínez, com estàs?
0: Doncs molt bé, trobant a faltar la pluja, perquè clar, portem tants dies seguits que dic, jo no sé això què és... Potser estic sent massa centralista ara mateix, perquè clar, no hi ha pluja, almenys avui hi ha hagut aquí a Barcelona i voltants a Barcelona.
1: Aquí, però aquí com a mínim a Barcelona està canviant el temps, eh? Això sí. Que diuen, sí. No falta la jaqueta perquè després de dinar...
0: Sí, avui
1: ara,
0: sí.
1: Ara, quan sortim del directe, igual passarem fred.
0: Ostres, sí, jo no m'he portat la jaqueta, clar,
1: però
0: és cert, eh? Es nota la baixada de temperatures i recordeu, ja ens ho va avançar aquí el Sergi Lores, demà divendres és quan més baixaran les temperatures.
1: Va parlar de neu, neu al Pirineu.
0: Ostres, sí.
1: Neu al Pirineu, sí, sí. Mira que maco. Neu al Pirineu, un rodolí.
0: En període de formació, a la tarda de Ràdio 4, Paula Vallvé i Gisela Palma. Què tal, Gisela?
2: Hola.
0: Bona tarda,
2: molt bona bé. Tarda.
0: Segon dia a l'equip. Segon dia a la tarda, a Ràdio 4, tot
1: contenta,
0: bé, no?
1: Contenta, contenta. Sí,
2: molt contenta.
0: Nosaltres també. Anem a explicar-te les 4 de la tarda, els 4 punts d'informació més importants. Ara mateix, les 4 notícies que emanen a nivell de conversa social. A veure, la mort de Mari Carmen, el símbol de l'actual lluita contra l'habitatge, que ha sacsejat el país a nivell social i polític. L'epicentre de les protestes d'habitatge a la Puerta del Sol, els acampats han fet 2 altars en el seu homenatge, allà on s'han fet ofrenes. David Gallac amb flors i espelmes, diuen que el seu cas ha estat l'espurna d'un moviment que seguirà. A les 8 del vespre hi ha convocada una marxa pacífica per continuar homenatjant la seva mort.
1: I el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet una crida a fer un minut de silenci demà divendres al migdia a les 12 als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme, diuen. La Confederació de Sindicats de Llogateres ha detallat que la convocatòria compta amb la col·laboració dels principals sindicats laborals.
0: Des d'ahir a la nit hem llegit i escoltat diverses veus de la política reaccionant, clar, a la mort de la Mari Carmen.
1: El president del govern, Pedro Sánchez, ha lamentat a través de les xarxes socials la seva mort. Tot el meu afecte a la família i als éssers estimats de Mari Carmen, una abraçada també a tots els qui avui sentim aquesta pèrdua com a pròpia, ha afirmat el cap de l'executiu. La ministra i portaveu del govern, Elma Saiz, creu que va animar una onada de protestes per l'habitatge a tot l'estat i considera que ha remogut consciències. En declaracions a les mañanes de Ràdio Nacional, ha respost així quan li han preguntat sobre si han utilitzat políticament la seva figura.
3: Mari Carmen no merecía pasar los últimos días en su casa. Quien paga el alquiler religiosamente no puede ser injustamente desahuciado, desahuciada en este caso. Y lo que hace el gobierno es trabajar para que eso no pueda volver a producirse. Ese es el compromiso de un gobierno que está con la gente. Y hemos visto cómo hay quien ha escarbado en el pasado de Mari Carmen, quien aún con su muerte está intentando esparcir el odio con esa deshumanización, con esa estrategia de deshumanización que unos pocos intentan llevar día a día. Pero le aseguro, Juan Ramón, que somos muchos más, los que tenemos un buen corazón.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat que no permetrà l'intent de manipulació emocional del president del govern, Pedro Sánchez, amb l'habitatge.
4: Después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno con sus políticas y sus decisiones y os digo, no va a colar. No va a colar.
1: Ho dit a la reunió de la Junta Directiva Nacional del Partit a Gènova.
0: La mort de Mari Carmen Abascal ha provocat una picabaralla entre el PP i els grups de l'oposició a l'Assemblea i a l'Ajuntament de Madrid.
1: La portaveu de Más Madrid a l'Assemblea, Manuela Bergerot, ha acusat Isabel Díaz Ayuso de situar-se al costat del fons voltor i ha advertit que no hi haurà pau, diu, als carrers de Madrid.
2: Lávese la boca antes de hablar de Mari Carmen. Señorías, hoy es un día de enorme tristeza. Hoy es un día de rabia. Mari Carmen ha muerto en un hospital a sus 87 años después de haber sido desahuciada a la fuerza. Mari Carmen ha muerto en un hospital después de haber sido durante 7 años, haber sufrido un acoso inmobiliario por un fondo buitre llamado Urbagestión. Ha muerto por culpa de dos miserables que han puesto el beneficio económico por encima de la vida de una persona.
1: La presidenta de la Comunitat de Madrid, de la seva banda, els ha acusat d'utilitzar políticament la mort de Mari Carmen.
5: Cuando ustedes se advierten de que no va paz, nos están amenazando físicamente. Están tan mal. Porque hay que tener la cara de cemento armado para llevar 8 años en el poder, calentando coches oficiales y moquetas ustedes y comiendo canapés y disfrutando de palacetes como el de Chamberí, 400 metros cuadrados de su jefa y decir que Junts nada, si es su socio, que usted le debe la vicepresidencia del gobierno a Junts.
0: Escalfat, l'ambient.
1: Déu-n'hi-do com estava l'ambient.
0: I això ni ha començat.
1: A l'Assemblea de Madrid. L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha volgut desviar el focus recordant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no van celebrar minuts de silenci per la dona desnonada que es va suïcidar al setembre. El PP ha rebutjat celebrar minuts de silenci a les dues cambres, Xavi.
0: Sí, David, i bé, també hi ha hagut reaccions en clau catalana.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat l'humanisme. El cap de l'executiu ha assegurat que és una mort que no deixa a ningú indiferent.
6: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: Són paraules del president de la Generalitat en el marc d'unes jornades organitzades pel BBVA per reunir-se amb empresaris mexicans.
0: A nivell europeu, els eurodiputats dels socialistes i demòcrates, els verds i l'esquerra del Parlament Europeu han fet aquest dijous un breu acte d'homenatge.
1: Ho han fet, Xavi, a l'inici de l'última sessió del ple de l'Eurocambra d'aquesta setmana a Estrasburg. Diversos eurodiputats dels grups progressistes han guardat un minut de silenci a les portes de l'hemicicle. Els eurodiputats havien demanat fer dins de la cambra just abans de l'inici de la sessió, però la presidència del Parlament Europeu ho ha rebutjat amb l'argument de que els actes de record estan reservats, han dit, per a les sessions del dilluns.
0: Bé, un altre dels temes del dia, cas Leire Díez. La Fiscalia Anticorrupció creu que hi ha indicis potents per investigar el PSOE per presumptes delictes de suborn i tràfic d'influències en el cas Leire. Considera prematura la imputació, que és el que demana el PP, perquè estima que abans ha de declarar l'exsecretari d'organització Santos Cerdán.
1: Ho expliquem. Anticorrupció va presentar dimecres a la tarda l'informe que li va sol·licitar el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, respecte a la petició del PP d'imputar el PSOE en la causa en què s'estan investigant presumptes maniobres per boicotejar causes judicials que afectaven al PSOE i a l'executiu, al govern.
0: Anem a ampliar-ho, a veure qui està investigat en aquest procediment.
1: Doncs es tracta de l'exmilitant socialista Leire Díez i també l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. El PP també va demanar imputar el partit perquè considera que ha comès presumptes delictes de suborn, malversació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i finançament il·legal. Els investigadors sospiten que Santos Cerdán va posar al servei de la suposada organització criminal dirigida per Leire Díez l'estructura i els recursos del PSOE, que segons la instrucció hauria presumptat canalitzat pagaments a l'exmilitant socialista a través de la contractació de diversos lletrats.
0: Estarem molt pendents i, bé, canviem radicalment ara mateix de tema, i és que si heu d'agafar un avió els propers dies, família, el que us explicarem ara potser us interessa. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea considera que una decisió de gestió del trànsit aeri no és suficient per si sola perquè una aerolínia quedi exempta de compensar els passatgers per un vol retardat, David.
1: És una sentència, Xavi, publicada avui dijous. El Tribunal de Luxemburg estableix que una companyia ha de demostrar que la decisió respon a una circumstància extraordinària. En aquest sentit, la sentència estableix l'obligació per a les aerolínies d'acreditar que el fet que motiva la decisió del control aeri, com és ara el mal temps, és realment extraordinari i que queda fora del seu control. És a dir, una companyia no pot rebutjar una compensació pel retard d'un vol invocant només la decisió de les autoritats del trànsit aeri. El cas, quan es remunta? Doncs al juliol del 2023, quan una passatgera d'un vol d'Esmirna, Turquia, a Varsovia, a Polònia, va reclamar 400 euros de compensació a l'aerolínia perquè va arribar al seu destí amb més de 3 hores de retard. L'avió, a més, ja acumulava un retard del vol anterior per una decisió de gestió del trànsit aeri motivada per les restriccions a l'espai aeri d'Hongria i Romania a causa del mal temps i per una avaria que va trigar més de 2 hores a reparar-se. Quin és el recorregut judicial, podríem dir, d'aquesta qüestió? Al gener d'aquest any, del 2026, el Tribunal General de la Unió Europea, de primera instància, va considerar que el que cal tenir en compte és la decisió de gestió del trànsit aeri en si mateixa i no les causes que la motiven. Per aquest motiu, va determinar que la gestió pot constituir una circumstància extraordinària, encara que no provoqui per si sola un retard de 3 hores. Amb aquesta sentència, la coneguda aquest matí, el Tribunal de Justícia Europeu rebutja el raonament que havia fet el Tribunal General i recorda que les aerolínies s'enfronten, diu, de manera ordinària i habitual a aquest tipus de decisions, motiu pel qual estableix que cal examinar l'esdeveniment que les motiva i comprovar cas per cas, això és important, si és inherent a l'activitat normal de l'aerolínia o bé si s'escapa del seu control.
0: Parlem a aquesta hora de la tarda, 4 i 18 minuts, amb el president de CETRA, Ignacio Rubio, el president de l'Associació Espanyola d'Usuaris, Empresaris i Professionals del Transport Aeri, president de la secció de Dret Aeronàutic i de l'Espai del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Molt bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda.
0: Com a usuaris, Ignacio, quin és el canvi principal que notarem a partir d'avui?
7: Bé, en primer lloc, evidentment, aquesta sentència genera jurisprudència i, per tant, hem de dir que quan fem una reclamació a les companyies aèries en un moment en què tinguem un retard per incompliment, lògicament, dels serveis, doncs podrem al·legar, evidentment, doncs, l'existència d'aquesta sentència i, per tant, poder reclamar i obtenir una compensació. Evidentment, com diu la sentència, s'haurà d'analitzar cas per cas. Hem de recordar que les companyies aèries treballen amb les dades necessàries per poder determinar si un fet és fortuit o realment excepcional i, per tant, ens ho han d'acreditar per tal de poder denegar o no aquesta compensació. I també hem de recordar que si la companyia, per exemple, incomplís aquesta sentència i no donés aquesta compensació, doncs, lògicament, podem recórrer a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, que és un ens d'arbitratge que actualment funciona per tal de que es pugui complir aquesta normativa i aquesta sentència.
0: Has dit, Ignacio, cas a cas, això pot trigar molt, entenc, no? Pot ser un procés d'aquells desesperants per l'usuari. O es pot accelerar d'alguna manera, això?
7: Bueno, actualment les companyies aèries tenen l'obligació de respondre amb un plaç de 3 mesos. Per tant, vol dir que, com a molt, quan fem una reclamació, que ens diguin, per exemple, que una qüestió meteorològica o una qüestió de slots, que se'n diuen les demores que tenen els avions per sortir d'algun aeroport per tràfic aeri, lògicament ens hauran de justificar, cosa que fins ara era un calaix de sastre, on les companyies habitualment utilitzaven això, bé una vaga de controladors, bé un tema meteorològic o bé un tema de tràfic aeri, per tal de denegar, evidentment, la compensació que correspon amb el reglament 261/2004 del Parlament Europeu.
1: Per tant, Ignacio, per alguns exemples amb els que ens puguem trobar, un d'ells seria aquest, no? Aquestes, podem dir, excuses, no?, de la gestió del trànsit aeri, en aquest calaix de sastre, no?, que entrava tot, ara això no podrà ser, pel que ens explica.
7: Bueno, ara, evidentment, la companyia aèria ens haurà de justificar el que s'ha, si inverteix la càrrega de la prova, diguem així. En aquest cas, la companyia aèria haurà de demostrar que ha estat una causa realment excepcional i que no ha pogut controlar. Hem de dir que les oficines d'operacions de les companyies aèries tenen la informació necessària per tal de programar un vol i saben perfectament quan el retard es produeix bé per manteniment, bé per tràfic aeri o bé precisament per qüestions meteorològiques, com el volcà que en el seu dia al nord d'Europa va ocasionar retards i suspensions dels vols, no? Per tant, vol dir que quan sigui una causa excepcional ens hauran d'acreditar i si no ho acrediten podem reclamar directament a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria perquè faci d'arbitratge i estudiï si realment la negativa de la companyia a compensar s'acull aquesta sentència i evidentment està suficientment justificada o realment no i per tant ens hauran de compensar.
1: Causa excepcional. Aquesta potser és una de les paraules claus, també, Ignacio, és a la definició d'aquesta causa excepcional?
7: Sí, evidentment, com dic, fins ara aquestes excepcionalitats eren al·legades per les companyies de baix cost moltes vegades per tal de no pagar, evidentment, la seva responsabilitat en cas d'un retard de més de 3 hores en l'arribada del nostre vol, inclús en cancel·lacions. Evidentment, a partir d'ara, com dic, la sentència el que fa és establir clarament, aclarir que no tot és una causa excepcional i, per tant, hauran de justificar i acreditar que, efectivament, ha estat una cosa que la companyia no ha pogut previndre per tal d'evidentment provocar aquest retard i, lògicament, no havent-se de compensar. Per tant, és important que el tribunal hagi aclarit precisament que aquest calaix de sastre que utilitzaven habitualment les companyies, en aquest cas d'una passatgera que volava entre Romania i Hongria, lògicament doncs s'esclareixi i no sigui utilitzat com una forma per evitar complir el reglament 261/2004, que, com sabeu, l'any vinent es modifica i, per tant, entraran nous drets dels passatgers en vigor.
1: Pot haver-hi algun tipus d'escletxa legal? És a dir, pel que ens explica, no sé si les companyies aèries hi podrien trobar alguna manera de no complir-ho, no sé si és el terme correcte, Ignacio, però de dir, mira, per aquí tinc una escletxa legal que potser encara m'estalvio tot això.
7: Bueno, hem de tenir present que és una primera sentència del Tribunal Europeu de Justícia i, ecològicament, doncs, com diem, sempre feta la llei, feta la trampa, malauradament. Sempre doncs, la gent intentarà, o les empreses intentaran, lògicament, justificar d'alguna manera les seves circumstàncies per no haver de complir amb el reglament, però hem de recordar, com dic, que la següent passa que ha de fer l'usuari, el passatger, és en reclamar davant la negativa de la companyia a abonar aquesta indemnització per aquesta circumstància, entre cometes, excepcional que ens pugui al·legar, lògicament l'Agència Estatal de Seguretat Aèria té establert un arbitratge de consum actualment i que, evidentment, està previst precisament per aquells casos en els quals les companyies deneguen aquesta, o aleguen aquesta excepcionalitat per tal d'estudiar realment si és correcte acollir-se a aquest sancionat o no i realment pagar al passatger aquesta indemnització que acull el reglament.
0: Doncs és una de les grans notícies del dia. T'agraïm molt, Ignacio Rubio, president de l'Associació Espanyola d'Usuaris, Empresaris i Professionals del Transport Aeri, que hagis posat una miqueta de llum en un tema que potser per molta gent era fosc i no acabava d'entendre massa.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies, una abraçada gran.
7: Vagi bé.
0: L'hem hagut d'estudiar alguns avui, per entendre'l.
1: Sí, per entendre-ho bé i per raonar-ho, perquè és complicat, però crec que l'Ignacio ens ho ha deixat molt... molt i molt clar, el fet de que aquest calaix de sastre no entrava en diverses qüestions, doncs ara les companyies aèries hauran de justificar molt aquesta excepcionalitat.
0: Neil Armstrong va posar el peu a la Lluna. Margaret Hamilton va ajudar a fer possible que hi arribés. I és que la pionera de la informàtica ha mort als 90 anys, Margaret Hamilton. El MIT ha confirmat que va morir el 30 de setembre. Desapareix així una figura fonamental del programa Apollo i David Gallac, també de la història de la computació.
1: Així és, Xavi. Per entendre la dimensió del que va ser la seva feina, ens hem de situar al juliol del 1969. El mòdul lunar està baixant cap a la superfície. Armstrong i Aldrin són a punt de culminar una missió històrica i aleshores és quan salten les alarmes de l'ordinador. El sistema està sobrecarregat. En aquell moment, un error pot obligar a avortar tot el que és l'allunatge. Però el programari desenvolupat per l'equip que liderava Hamilton està preparat per una reacció, per reaccionar. Deixa de banda les tasques menys importants i manté les essencials amb quin objectiu? Amb el de continuar el descens. Des de Houston autoritzen a seguir endavant i aquella capacitat de decidir què era prioritari en aquell moment, aquella capacitat de dir això sí, això no és el que toca, va ser clau perquè la missió pogués continuar. Hamilton també va contribuir a donar reconeixement a l'enginyeria de programari com una disciplina pròpia. Hi ha una fotografia que resumeix la magnitud d'aquell repte. Ella, dreta, al costat d'una pila de volums amb el codi que havia desenvolupat el seu equip. Una pila que era gairebé tan alta com ella mateixa.
0: Bestial el que va fer.
1: Molt.
0: Impressionant.
1: Molt. I l'any... molt, molt destacat. Potser que per... ens hem quedat amb la imatge al llarg del temps.
0: Sí.
1: I a vegades no s'explica tot el que hi ha darrere, com el fet aquest de que pogués discernir entre el que era prioritari,
0: clar,
1: i el que no era prioritari, que podia obligar a avortar la missió. Si no hagués estat per ella, doncs això no s'hagués... no estaríem parlant d'aquella fotografia ni d'aquell moment històric.
0: Ho has explicat perfectament. Jo crec que hem entès, gràcies a aquesta narració que acabes de fer, hem entès la importància del que va fer aquesta dona. L'any 2016, Barack Obama li va concedir la medalla presidencial de la llibertat. Avui, el seu llegat ens recorda que les grans gestes també depenen de persones que treballen lluny dels focus, perquè Margaret Hamilton no va trepitjar la lluna, però la història d'aquelles petjades també porta el seu nom. Ens ha deixat la pionera que va fer possible aquesta arribada de l'ésser humà a la Lluna, Margaret Hamilton. 4:27, nosaltres avancem. Estàs escoltant La Tarda de Ràdio 4, si ara mateix t'acabes de connectar, a la primera en català. Aquest any fem 50 anys. David Gallac, el 13 de desembre celebrarem l'aniversari.
1: Atenció a aquella data. 13 de desembre, 50 anys de Ràdio 4, la primera en català, que tenim moltes ganes de celebrar amb tots i totes aquest mig segle de vida. Serà una festa espectacular, perquè ens ho mereixem.
0: I tenim ganes de poder explicar...
1: en català.
0: Sí, totalment, David, i tenim moltes ganes d'ella de poder explicar què farem, perquè són sorpreses que no podem dir. Però serà
1: no podem. Hem de posar el fre, perquè ara estaríem aquí xerrant una estona sobre... i farem això. I us espera també allò altre. I no us perdeu, però... no podreu dir... escolteu-nos, com sempre, cada tarda.
0: Farem com alguns adolescents. Ens quedarem més callats. No? Això passa.
1: Sí, sí.
0: Per cert, en menys d'un minut, la guia adolescent del nostre company Pau Guillamet, el Guillemino, que porta la metamorfosi de seguida. Abans, avançar-te que Anna Asensio, psicòloga, neurocientífica, és brutal. Aquesta dona és impressionant, Anna Asensio. Serà amb nosaltres. I avui volem parlar d'una cosa impressionant, que és els efectes de la soledat. Mm-hmm. En la societat nostra d'avui dia.
1: Molt important.
0: De seguida, jo crec que no deixarà ningú indiferent l'Anna Asensio. Patricia Centeno, la nostra experta en comunicació no verbal, molt analitzada avui.
1: Molt, perquè els temes polítics sempre estan a l'ordre del dia i la Patricia sempre sap detectar aquells detalls de la comunicació no verbal que diuen moltes coses.
0: I Marc Viernes, que... Dijous més.
1: A saber, el que... Sí. Marc Viernes sempre és...
0: amb el seu filtre, Viernes, aquí a la tarda de Ràdio 4 per analitzar tot el que està passant. De seguida, en menys d'un minut, Guillemino.
8: Amb el tast d'orquestra, entendre la música sinfònica mai no havia estat tan fàcil. L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe. Entrades, auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
9: La metamorfosi, un espai de cures per progenitors premium de tot tipus, cansats i també per criatures.
10: És veritat, bro.
9: Mutants.
0: Hola, Pau Guillemet, com estàs?
11: Hola,
1: bona tarda.
0: La metamorfosi. Ai... Et presento a la Gisela. Gisela,
11: com
0: Pau,
11: Gisela?
0: Pau, Gisela.
12: Encantada. Nostra... Com estàs?
11: Estudiant no puc pràctiques. Preguntar-te quina edat tens, perquè és molt descortès començar així amb alguna que comences a conèixer. Però científicament m'interessa saber...
1: Pel teu estudi.
0: Estàs acabant la carrera, o sigui que amb això ja és un...
10: Clar, és veritat, és una pista molt gran.
11: Llavors has d'estar als 21, 22, 23.
10: Exacte, el primer, 21 cap a 22.
11: 21 cap a 22. Bé, sí. M'interessa molt doncs, la teva edat, Gisela, perquè tu veus l'adolescència pel retrovisor encara.
10: Sí.
11: Sí o no?
10: Clar.
11: Te'n mires pel retrovisor i dius, allò... Sí.
10: Clar, queda molt a prop, això sí.
11: I avui, i bé, la secció que fem aquí a la tarda és la metamorfosi, parla sobre el meu cas, que és, tinc fills adolescents i preadolescents. Mm. I aleshores la teva opinió pot ser una ponderació sobre els meus comentaris boomers completament.
1: O un altre punt de vista. O pots actualitzar,
11: un
1: també.
11: Un altre punt de vista.
1: Algun consell,
11: posem una mica de música. Triat bé la música, Gisela.
10: Està molt xula, eh?
0: Ah, que mola.
10: És molt xula.
11: Bé, la Lizzo, amb aquesta cançó que es diu Excuse Me, i en aquest moment que diu Mirror, Mirror on the Wall. Perquè és bàsicament, o espejito, és bàsicament el que s'ha convertit a casa meu, la meva canalla. Es poden passar en silenci davant el mirall, tranquil·lament, 30 minuts.
1: Ah.
11: I això difereix molt dels anys previs a la... Estic parlant del fill preadolescent de 12 anys, eh? Ja hi va, eh? Ja hi va. Sí.
1: Esteve, el mirall, amb 12 anys, a veure què tal...
0: Un fill, recordem, Pau Guillemet, de 12 anys, i una filla de...
11: De 15.
0: De 15, molt sí. Bé.
11: Aleshores...
0: Però el nano de 12 em sorprèn.
1: Però 30 minuts? Jo pensava que seria més. A mi em sembla poc.
11: Bueno, sobretot aquest silenci, que dius, normalment a casa doncs hi ha xerinola, no? I ara cada cop amb les edats aquestes... És a dir, els canvis que... Parlem d'això sempre, no? Avui parlem del tema dels outfits, parlem del tema de les vestimentes, del look, de l'espectisme, de la pressió estètica, fins i tot.
0: Ui.
11: I és un tema, doncs, que obrim avui aquest meló i el que passa, amb altres coses que hem parlat altres vegades, o avui no n'hem parlat gaire del soroll encara de la comunicació, però cada cop a casa és més silenciós. Molts cops hi ha moments més silenciosos. I aquest moment de silenci... En aquest cas, és perquè s'estan mirant al mirall.
1: Ai.
11: I estan fent els seus outfits.
1: Llavors, els outfits.
11: Això contrasta fortament amb el passat, on a casa hi ha... Oi que sí, Xavi? Hi ha soroll a casa, Teo?
0: Sí, clar, a veure, la meva té ara 2 anyets i 3 mesos.
11: Sorollets.
0: Sí, juguem, i tant, sí.
11: Doncs una altra cosa que és un gran...
0: Però no és una... He de dir que no és una destroyer, eh?
11: No.
10: Sort.
0: Comparada amb d'altres nenes i nens
1: calmada,
0: de la seva edat...
1: És calmadeta.
0: Ella li agrada jugar, i parla molt, i és molt divertida, però no és Lucifer.
11: Et faltaria una altra criatura a casa, Xavi?
0: Sí. Sí.
11: Segurament.
0: Sí. I...
11: Multiplicar per 2 el soroll.
0: Qui sap.
11: Doncs això pot passar.
0: Qui sap.
11: Bé, el que també ha canviat és a nivell de look i d'outfits, és que una mica entre que els nens tenen, jo què sé, 2, 3 anys i 10, no sé si a tu et deu passar a casa que el look, bàsicament l'outfit, és estrafolari. És a dir, els fills petits van vestits, no es combinen bé... No? Normalment van com combinats de forma... Els meus fills sempre han anat, de petits anaven, que era molt... Semblava un pallasso,
0: sí.
11: Pallasso micolor, vull dir, com... Saps? Com completament, com, no sé, descombinats.
0: Sí.
11: No els importa, tu els hi poses la roba i se la posen,
0: sí.
11: I allà. I llavors, brutícia, taques,
1: això
11: forats.
1: Sí, clar, és que era el parc, no?
11: Samarretes al revés.
1: Això passa, papa, sí.
11: Portes més al revés i ell... I a mi què? És cara de com... És igual, m'està cobrint, m'està abrigant, no?
1: I mentre s'abrigui, mentre la porti...
11: Això és un canvi molt fort. I de cop un dia passava un espejito i se senten que, jo crec, la vida és un càsting. A tu et sona això, Gisela?
10: Sí, jo crec...
11: Pobre Gisela.
1: Avui és el banc de proves, eh?
0: Mira que ella ja no és adolescent.
11: No, clar.
10: Ja no, clar.
0: Però bé, se li
1: 21
0: veu...
1: no, eh?
0: Té 20, té 21, que faràs 22 ara de
10: seguida. Sí, al novembre.
1: Al novembre.
0: Però se li veu molt, molt adulta i molt madura, eh? Vull
10: dir gràcies. No, millor.
1: Corroboro.
11: Bàsicament això, aquesta cosa que ets adolescent i que la vida és una mica, és un càsting, s'ha de farmejaure, vull dir, has d'anar pel món...
10: Ostres, això també és un tema.
11: Has d'anar pel món... projectant una imatge, no?
10: Sí.
11: I no, és veritat. O sigui, ei, llavors, per exemple, aquest pensament, que això és una mica com Taxi Driver, Robert De Niro, sabeu? Que és en plan, you talking to me? You talking to me? Saps com en plan, tothom m'està mirant. Papa, estem arribant a l'insti i tothom m'està mirant. I dius, què dius? No t'està mirant a ningú. Diu, papa, puja la... Això és un tema de música de l'altre dia. Papa, puja a la finestra que sentiran la meva música. Dius, però si no l'està sentint ningú.
0: Boníssim.
11: Baixa el volum, que estan que tothom està esperant que jo arribi, i llavors jo penso que o tothom els està mirant. O ells estan mirant a tothom. No? No sé, és una... Jo crec que és vulnerable tot això. És una sensació de... No? Sí. Aquesta cosa de tota la... Aquesta pressió estètica de... Ah, no? Què pensaran de mi? Quin look faig? Aquesta cosa del ramat, d'encaixar, de... No? Per exemple, tots els nois, no sé si us heu fixat, ara em trec les ulleres perquè això m'ho sé de memòria. O sigui, és de parlar d'això. Tots els nois, entre 13 i 18 anys, això sí que et queda una mica més a prop, 18?
10: Sí.
11: They look the same, és a dir, tenen la mateixa aspecte completament.
0: És increïble.
11: És el cap de cacete, que en diuen, que és cap d'olla, d'aquell com un
0: Pedri.
11: Pentinat.
0: Són tots el Pedri.
11: Pedri.
0: Amb una dessuadora negra.
11: Amb el tal, o rínxols, o el cap aquest d'olla, amb el tupé. Abans era un tupé molt gran, ara ja no és tupé, és com una espècie de casc, no?
0: Sí.
11: Llavors van vestits d'esport, de negre, amb els pantalons aquests, com en diuen, barrel fit, no? De barril, o de baggy pants, o el que sigui. En tots iguals. Llavors tu veus un grup de gent així i és realment
1: igualets, igualets.
11: Dius, el meu fill quin és d'aquests? A veure, aquell.
0: Saps? Però abans hi havia tribus urbanes, ara ja han desaparegut.
11: No, n'hi ha, no n'hi ha.
0: Han mort.
10: Però per mi...
1: Ah, hem parlat amb el Marc Viernés, també en parlàvem.
10: Que jo veig diferents estils, ara. Clar
0: sí?
10: Que, sí?
0: Estic molt interessant, això.
11: Encara distingeix a dintre, dintre els seus iguals. Encara té la mirada aquella de...
10: O sigui, clar, jo dels 13...
1: Jo ho veig tot igual. Tu a mi em sembla igual.
11: Ens interessa molt,
1: Gisela. D'un avorriment, tots iguals de negre. O sigui,
10: sí.
1: Tot és igual. Sí, pel mateix pentinat. Jo no sé què fa.
10: Jo sí que estic d'acord que dels 13 a 14 potser com no tens la personalitat encara tan creada.
11: Mm.
10: Sí que és veritat que potser tots tenen com la mateixa estètica, però... Crec que ja a partir dels 15...
11: Comencen a
10: despuntar el seu estil propi.
11: I les noies?
10: Jo crec... És que abans del que has dit, jo he pensat... Clar, jo recordo d'adolescent que crec que això dels influencers i tot ha afectat molt a la imatge estètica. No sé vosaltres quan éreu adolescents.
11: No hi havia
10: si teníeu
11: influencers.
10: Com... Clar, però sí que és veritat...
11: Hi havia estrelles del rock, no?
10: Bueno, clar, potser teniu de referència això.
0: Sí.
1: I menys mal que no hi havia influencers, perquè tal com a vegades anaven les coses, millor que...
0: No, i l'estètica aquella skater em va agafar a mi, per exemple.
11: Jo també, jo anava a skater.
0: Saps? Sí, sí. Tot allò.
11: Ara parlarem d'això, de com anem els pares vestits.
0: Ja. Tela.
11: Bueno, total.
1: És que a vegades la referència és la que és, eh? Perdoneu.
11: Si ets al centre de l'univers, com els adolescents, no? No pots anar en quatre draps, o sigui, has de tenir un look... Allò, finíssim,
10: clar,
11: vale? Perfecte. Sí. Llavors, realment... Passa això, passa que el meu fill ara em demana roba que val 200 euros.
0: Però són xandalls.
11: Són lo
0: és
11: que
0: terrible.
11: Sigui.
0: No, no, sí. Però és que és horrible. Vull dir, en quin moment hem acceptat que la gent ha d'anar en xandall?
11: Llavors, papa, compra'm la roba.
1: Ja, això del xandall, perdona, per què? En quin moment surt?
0: No sé si ha estat la Rosalía, que no ho sé, ho hem normalitzat. El reggaeton, jo crec que ha estat el reggaeton.
11: Veus? Sempre acabem allà mateix.
0: Veus?
1: Sí.
0: No, ho ha normalitzat, el reggaeton.
10: Tot és culpa de
0: la gent. I sembla que és elegant anar en xandall. No pot ser, no pot ser. Sí, el respirar reggaeton.
1: És el culpable. El xandall era per estar per casa o per, no sé, no per sortir al carrer cada dia?
0: Mira, el Toni Marín, que el tenim a l'altra banda del control. Què busques, Toni? Auriculars? O què,
11: està parlant... Ell va vestit també com els papes, no?
0: El Toni.
11: Ara parlarem d'això.
0: Toni és parada 2.
11: Sí. A veure si se sent cridat, això.
0: Bueno, encara no són adolescents, els
11: Llavors, Toni. Bueno, papa, compra'm la roba, esperem uns mesos, carinyo, estalvia tu fent feines a casa, o estalvio jo, o creix ja... De cop, perquè què passa? Diferència amb nens petits. La roba, les talles van canviar molt ràpid. Quan ets petit, et fas un fart de comprar roba. Jo, per exemple, ara, el maleter del meu cotxe, que està aquí baix, sabeu què hi tinc? Una bossa de roba del meu fill per anar a donar a un d'aquests contenidors o un Càritas o el que sigui. Roba de fa molt poquet, que encara li quep. Ja no m'agrada, papa. Ja això no.
0: Clar.
11: Home, tio, però si acabes
0: ja,
11: de...
0: Ja. Vale? Però quan nosaltres érem petits, potser està quedant això com molt de...
11: És que al meu temps...
1: A la nostra època passava això.
0: Però no teniu la sensació que era millor la roba? Durava més. Jo em posava roba del meu germà.
1: És més.
0: Texans.
10: Això és molt cert.
0: No durava... ho sé, tinc la sensació. I que ara, les marques aquestes...
11: Sí.
0: No les diré, però tothom les coneix.
11: Fast fashion, eh?
0: Ostres, que es trenquen molt ràpid. Que jo em compro uns texans. Sí. Em duren 3 setmanes.
1: Jo crec que durava més.
0: Una camisa, 4 rentades. No sé.
1: I a sobre feien pedaços. És a dir, jo recordo el que anaves a la merceria a comprar aquells retalls de, sí, que es posava...
11: Sí, sí, els colzes.
1: No, els colzes. Sí, ara no me'n recordo com es diuen els pedaços aquests, sí, m'enteneu, no?
11: Les genolleres.
1: Les genolleres, exacte. Manches. I aleshores...
13: Manches d'aquests, sí. Manches.
1: Anava molt bé perquè jo, quan a tu se't trencava de jugar a la plaça uns texans, no feies ni l'intent d'anar a casa a dir, és que se m'ha trencat això. Primer et deien, passa, que has trencat això. O sigui, ara jugat d'una altra manera, sisplau, que no... Això no és el Banc d'Espanya. Sí. I segona, ara comprarem això perquè aquests texans t'aguantaran i aquells texans podien aguantar des de la secundària, depèn com tinguessis el creixement, fins al batxillerat.
11: Doncs ara és, papa, compra més roba perquè els agrada, això és culpa dels influencers, segur, Gisela, estrenar roba cada dia. Cada dia un outfit nou, net, perfecte. Val? Llavors, si no és... Va, i vaig a lo següent. Papa, renta'm la roba. Papa, m'he tacat. Dic, no et creix, fill, no et taquis més. Clar,
1: no
11: si
1: ho
11: creixes,
1: facis.
11: Ja no et tacaràs. Sigues gran i així no et tacaràs. Però clar, estem aquí. Estem aquí.
13: Sigues gran, diu.
11: Clar, et taques perquè no controles prou els moviments a l'hora de menjar la sopa. Cosa que si ets gran ja no et passa. Vale? Perdó, estic molt enrabiat. Dius, papa,
1: Què passa? Estàs molt enrabiat avui.
11: No, clar, és que m'ha passat... Papa, on tinc la samarreta blanca aquella que tenia una taca aquí al mig? I dic, tio, doncs la vas tacar, doncs... Renta-te. L'altre dia li vaig ensenyar una rentadora curta, una rentadora de 30 o 15 minuts.
1: Sí.
11: I li vaig dir, escolta, diu, papa, la roba. I dic, no, i et vaig ensenyar una rentadora. Vas, agafes la rentadora, poses la rentadora i la neteix. No, però és que és aquesta... Diu, aquesta taca és de fregar fort a mà. I dic, carinyo, doncs... Agafa...
13: Aquesta taca és de fregar fort, per tant, papa, ho fas tu.
11: És que m'ho diu. Diu, papa, talla'm el cabell. No pots sortir de casa amb aquest cabell perquè... Diu, talla mal el dissabte al matí, perquè si em queda malament... No, a casa som una mica així de... Ell, el meu fill no vol anar al perruquer. No, li talla la meva dona. No, talla la meva dona, però jo no.
13: La dona sap,
11: no en tinc ni idea. Perquè no la volia ficar aquí en aquest merder, he dit, papa, talla mal el cabell, però ho fa ella. No la volia incriminar, pobra.
13: Ja.
11: Però talla mal el cabell i talla mal el dissabte al matí, o anem a la perruqueria, perquè si no em queda bé, tinc 2 dies de marge perquè em creixi una mica.
13: Clar, això ho faig jo, també. Jo ja me'l tallo pensant en els 2 dies de marge,
11: Bueno,
10: sí, això ho fan, sí, amics meus també ho fan.
13: Jo sé quin esdeveniment o qualsevol
11: cosa. Jo me'n vaig al barber amb una gorra a la motxilla i si no em queda bé, paf, em foto la gorra i tranquil.
13: Per què sempre tallen més del que diem? Perdó,
11: Talla'm aquí al costat.
1: No,
11: ara passem al capítol. Papa fa escrit, papa fa pena. Què?

0: Papa fas cringe, eh?
1: Si Papa fas pena, aquesta cançó sí. Mira, reprenem momentàniament el diccionari de l'altre dia, que parlàvem de diccionari adolescent, que s'ha parlat de cringe, que s'ha de dir cringe, per si dius cringe, fas cringe.
2: Ah.
1: Però si dius cringe...
2: Cringe no està...
3: No, cri... sí?
2: Gisela?
1: Home, cringe, jo està dic... molt cringe, eh?
3: Sí,
1: cringe.
3: Com la dius, tu, dic cringe. Vull
1: però
3: dir,
1: cringe
3: no
1: és com...
3: No sé, cringe.
1: Molt més
3: cringe.
1: Econòmic que cringe, no?
3: Bueno, potser queda més fancy, no? Així cringe. En anglès.
2: Més
3: bueno,
2: fancy. Més fancy.
1: A mi m'han dit que no és fancy, que apunta. Fa cringe, cringe. Dir cringe.
2: Wow.
3: Ja has de complir, has de complir.
2: No és fancy, clar.
1: Papa, no diguis cringe, que fa cringe.
3: Ai,
1: vale? Clar. És cringe, papa. Llavors, aquesta cançó cringe. Segurament està feta a mi, no la defenso.
2: Home,
1: per
2: segur,
1: res al món, eh?
2: 100% és una.
1: I només és de té fa pinta. Un any, és una cançó d'un que... show de fa un any a YouTube i té 34 views. Ara, 35, perquè l'acabem de posar. O sigui, de veritat, no és gens recomanable. Però la volia posar com d'intro per aquesta idea de parlar de l'outfit dels pares, no? Llavors, ara és l'edat en què toca sentir-te dir a la cara, diguéssim, lo primer, papa gras.
2: Papa gras?
1: Papa gras.
0: Papa gras.
1: Papa, estàs gordo.
3: Ala.
1: Papa, estàs calb.
2: Però per què són tan ofensius?
1: Papa,
2: estàs...
1: per
2: què et deixen d'estimar a l'adolescència? Per què? Per què t'ataquen tant?
1: Diu, no ho entenc. Papa, estàs arrugat.
3: No, carillo, per què?
0: Papa arrugat. Mira,
2: tu no ho vas dir, això, Gisela?
3: Jo, això
2: tu,
3: no.
2: Pares, no li vas dir? Jo...
3: Això, no, no.
0: Molt bé.
1: La meva neboda fa dos anys...
2: Mai hagués tingut.
1: Em deia, Pau, estàs una mica calvo, eh? Jo, carinyo, soc gran, què vols? Encara yeah. Gràcies, que tinc cabell.
2: Però,
1: sí.
2: Però jo, perdó, jo no recordo dir-li això als meus pares.
0: Jo, mare,
2: no,
1: evidentment.
2: Jo els tenia un respecte barra por, moltes vegades. No?
1: Respecte barra por.
2: No por.
1: Diu, barra de ferro,
2: no,
1: por.
2: No, que me'n tracta molt bé, però en aquest sentit. Però, home, no sé, com una autoritat, no?
1: Sí, els veia, no, això era... No, dir això era jugar-te la setmanada o qualsevol cosa.
0: Ofensiu, no el següent, papa gras.
1: Aleshores, a partir d'aquí... Com veieu vosaltres els vostres pares de joves i com ens veuen? És a dir,
2: ja.
1: I la pregunta, no us deixo respondre perquè faig una altra pregunta. Ha canviat la percepció de les edats? I tinc la resposta, una possible resposta, un comentari. Però com ho veieu vosaltres? Com ho veieu a casa? Truqueu-nos.
2: 900-454-455.
1: Els teus pares, quan tu eres...
0: Missatges, perdoneu, missatges a les xarxes socials, a la tarda de Ràdio 4, 4 amb número, a Twitter o a X.
1: Veus els teus pares molt vells? O com veies tu els teus pares quan tu eres adolescent? Ha canviat la percepció de les edats?
2: Els veies més grans, els veies més grans que quan ara mires fotos de l'època i dius que joves eren.
3: Clar.
2: Eren com jo ara.
0: Sí, sí. No, 39, això, tal qual. Igual, em passa però, igual. A mi em passa igual.
1: Però
0: Xavi,
1: hi ha una cosa que jo crec que és general, que no és nosaltres que ens hem fet grans i tot això que dius, Xavi, sinó que hi ha una cosa que és que jo, mira, tinc un... Amb els meus alumnes a la universitat els poso una peça d'un cineasta polonès, que és el Krzysztof Kieslowski, que va fer un projecte que es deia Talking Heads, Cabezas Parlantes, en què entrevistava a gent, a l'any 80, 1980, entrevistava gent de diferents edats. La mateixa pregunta i anaves veient gent de diferents edats. I te'n fas creus perquè apareix una persona de 25 anys que sembla, jo penso, i els meus alumnes també pensen el mateix, que sembla que en tingui 50.
2: Ja sé per on vas, ja sé on vols acabar.
1: És a dir, hi ha alguna cosa de l'oxidació sí. dels nostres pells i cossos i tal que ha canviat en 50 anys... ens conservem millor. I una de les raons és perquè vestim més joves. Fas papa, fas cringe. Perquè, clar,
0: ah.
1: I com ens hem de vestir? És a dir, jo ara, per exemple, avui, mira, aquesta samarreta no, perquè ahir portava una samarreta que era boxy fit. Val? Boxy fit, sabeu què vol dir, això de boxy
3: no.
1: fit?
3: No, la veritat és que jo tampoc.
1: Tu no, Gisela?
3: Tampoc.
1: Ja estàs, tu ja ets adulta, veus? Està claríssim.
3: Ja estic.
1: Portava boxy fit.
0: Boxy fit
1: és la samarreta que porten tots aquests caps de caseta que en diem, val? Que és una samarreta curteta, és a dir, el pantaló no te'l tapa gaire, val? I llavors... d'aquí, del cos, és quadradeta perquè no se't vegi la panxolina, però les mànigues són estretetes i quedes una mica mazao, una mica catxes, i és com recta, boxi, com una caixa, o sigui, queda com recta i curta. Llavors, els pantalons, que han de ser pantalons balloon pants,
0: balloon,
1: o barrel, o sigui, forma de barril o balloon, Val, o baggy, que és el que anàvem de skaters, que dic, això ja ho conec, filla.
0: M'estic perdent,
1: pantalons amples.
0: Vas a prendre nota.
1: Pantalons amples, David. No, pantalons amples. I la samarreta boxy fit et queda ajustada perfecta, que no te l'has de ni ficar per dintre. Ja no te l'has de ficar per dintre. Ja no està de moda anar ficat per dintre. És que quedi just a la ratlla per sobre la cremallera, diguéssim, perfectament tallada allà. Aleshores, el meu fill diu, papa, ara sembles que siguis molt més jove. Sembla que tinguis només 30 anys. I dic, gràcies, carinyo, perquè em vaig comprar una boxy fit i uns pantalons d'aquests de barril. I mira, i aquí em veieu, aquí estic a la ràdio fent-me el papa jove.
3: Tot és la roba.
2: Però no és la que portes.
1: No, avui no. Avui porto...
0: Aquesta no és boxy fit.
1: Que no és boxy fit, que hi dic, mira, fill, jo no puc anar de boxy fit cada dia. Ahir vaig anar i avui no. Avui sóc papa gordo.
2: Però és molt cert.
1: Avui sóc papa gordo.
2: És molt cert, això, eh? I avis, la generació dels nostres avis, no? Com vestien i l'actitud, fins i tot. Jo veig fotos, tothom està molt seriós.
1: Eh que sí? Molt enfadada.
2: Sí,
3: molt seriós.
0: Perquè era una altra manera de... Perquè la foto en feies una i havies d'estar atent.
2: Ja.
0: Perquè no tenies 30.000 fotos amb el mòbil. Feies una i no sabies com sortiria fins que la portaves a revelar. Aleshores havies d'estar seriot.
1: Aleshores, es tracta de que si ens vestim una mica més juvenívols, doncs ja està, és el truc és aquest. Però que per ells sempre farem cringe. O sigui, tu et pots sentir millor, menys quan vas amb,
3: sí,
1: has d'anar amb les prendes... No, però has d'anar amb les prendes... Això, el boxy fit, aquí no faig cringe. Aquí, no, aquí diu, papa, molt bé, eh?
2: Oh,
1: molt bé, eh? I dic, ah... Dic, però calp, segueixo sent calp. Oi? Sí, no, calp igual. Però...
0: Papa calp, però en boxy fit no fas cringe.
1: No fas tant de cringe.
0: No fas tant de cringe, seria la definició de...
1: Cringe al 30%, no?
0: Bé. Ah, bueno, hi ha graduacions al cringe? O sigui,
1: no,
0: pots
1: no, no,
0: entrar...
1: no.
0: Però,
1: espantat.
2: La pregunta és, els pares, mares, hem d'anar joves?
1: És que vestits? Aquest és el tema. Jo crec...
2: Perquè em fa cringe anar massa jove, eh?
3: Clar, és que
2: no
3: també...
2: acceptar l'edat que tens, encara que vagis d'actual o modern una miqueta més... Sí, no com fa 40 anys, eh? Però sí una miqueta més actual. Però no anar com un adolescent, home. Amb,
0: no cal.
2: Amb 35 no cal. Anys o 40 anys.
1: Bueno,
2: no
1: doncs cal. Ara quan m'aixequi em veuràs.
2: És que tu ets un artista.
1: Jo faig el que
2: clar,
1: puc.
2: Tu és que tu ets el Guillemino.
1: Ah, bueno, llavors, va, jo tinc passing.
0: Tu pots fer-ho.
1: Quan tingui 80 anys, també.
2: I segurament els de la ràdio i la tele potser també tenim algun passi de tant en tant. Però sobretot els artistes sí que teniu passi.
1: T'haig de dir, Xavi, tu aquí, que tu tens una manera de vestir...
0: Ai.
2: Ojo,
0: atenció.
1: Elegant. I ho lligo per acabar. Amb, crec que per sobre de la jove... O sigui, d'anar jove, si vas elegant, és de transversal per totes les edats, perquè crec que també està de moda anar molt dandy i molt guapo i molt ben vestit. Tu, jo crec que el Xavi aquí, no el veieu?
2: Avui,
1: no va pas avui, en batint, eh?
0: Molt bé,
1: avui,
2: no,
1: amb
2: no,
1: la seva camisa, els seus... No, no. Eh?
2: Sí, estic còmode, còmode, per dir.
0: Elegant i còmode.
1: Camisa per dins.
2: Sí, com el Rodri del Barça, això
1: un bon pentinat.
2: Sí, intentem. Me l'he de tallar, me'l tallaran al doble.
1: Jo també, jo la setmana que ve vaig a tallar-me el cabell.
3: Amb dos dies d'antelació.
0: Tenir aquí unes cadenes que no...
1: Tu vas, David...
0: Jo, no sé.
1: Ningú ha demanat que et
0: atenció,
1: jutgi,
0: perquè,
1: però...
0: No, endavant, però pots dir-ho, però jo quan t'ho has dit...
1: A la Gisela no direm res, que és jove, i ella va perfecta.
0: Abans, Pau,
2: estupenda.
3: Moltes
0: abans,
3: gràcies.
0: Pau, has dit, els nens de 2-3 anys van amb colors que semblen...
1: Tu vas...
0: Jo fa temps que vaig deixar els 2 anys i sóc la típica persona que no va amb més colors.
2: No.
0: Perquè no, però perquè no, no, els 30 minuts al mirall, el meu són 2,5 segons al mirall.
1: Però mira, portes una samarreta que Iber, que no ho saps, però és una boxy fit.
0: És una boxy fit?
2: És una boxy fit.
1: Crec que porto la samarreta d'estar en boxy fit blanca.
0: A veure, m'aixec un segon,
1: un segon.
2: A veure, és boxy fit?
1: Doncs, la veritat és que
0: sí. No m'he tacat dinant, eh?
2: Ara...
0: Sí, eh?
1: Sí, és de boxy fit. És boxy fit? No, perquè mira, et baixa recta. Veus com et baixa recta? Mireu el tall, el veieu o no?
2: Esteu
1: veient des de casa?
0: Boxy fit.
1: Ah, no, que és ràdio.
0: No, però podem mirar també de les càmeres.
2: Directe.
0: Del nostre web de Radio 4, sí.
2: RN Audio i...
1: En David porta boxy fit. Doncs, ei, l'estàs tocant, eh? Estàs driblant fort, sí.
3: Ets jove, ets jove.
2: És que tu tens una ànima molt jove.
0: Sí, però no me la vaig comprar, no sé, vaig veure que m'agradava i vaig dir, mira, vull una samarreta blanca perquè la resta, les que tenia abans, no... Estan gastades.
1: Fem la clausura d'aquest espai amb el músic més elegant. És on hem de tendir tots, ¿vale? Que és ser Brian Ferry, l'ex-líder dels Roxy Music, encara viu aquest home. Un home amb una cançó que sentireu ara, Slave to Love, que la podem posar per acabar, que és el músic, és britànic, no ho oblidem, més elegant i més ben vestit, i és com tots els pares hauríem d'anar pel món. Moltes gràcies.
0: Oh.

0: Doncs la metamorfosi amb el Pau Guillemet. Voleu que fem un breu què preferiries amb el Pau? Seria interessant. Què preferiries, edició adolescents?
1: Vam inaugurar la secció de què preferiu o què prefereixes. Sí,
0: què preferiries?
2: Sí, sí, has d'escollir. Faig adolescent jo ara?
0: No, d'expert en adolescents.
2: Ah,
0: clar, el que fas aquí. Què preferiries? Has d'escollir una, eh?
1: Recordeu, no? Sabeu sí. que hem de triar entre dues opcions que ens donaràs, què preferiríeu, dues opcions compromeses, que a vegades sí. ens poden agradar les dues, cap de les dues o una de les dues.
2: Ah, sí? Però feu una pregunta.
0: Sí, clar.
2: Sí, endavant. Sí. Jo soc expert. Estic molt, molt ficat amb el tema d'adolescents. Ara, com podeu veure, estic petit a les pròpies carns, digues.
0: Pau, avui et posem entre l'espasa i el mirall.
1: Ai, ai, Pau.
0: Què preferiries? Pagar-li unes bambes de 250 euros perquè no se senti exclòs o negar-t'hi encara que sigui l'únic del grup que no les porta.
2: Hòstia, tio. Aneu molt forts.
0: Has d'escollir una, eh? Què preferiries?
3: Forte.
0: Pagar-li unes bambes de 250 euros perquè no se senti exclòs o negar-t'hi encara que sigui l'únic del grup que no les porta.
2: Pagar-li.
0: Li pagues.
2: Som així. Ja.
0: A veure, va.
2: N'hi ha més?
0: Eh?
2: N'hi ha més?
0: Tens...
2: Sí, em destruireu.
1: 250 euros?
2: No, bueno, clar, és que ja m'ha passat això, eh? M'ha passat.
1: Ja t'ha passat,
2: no, per excluir, no per sentir-se exclòs, sinó perquè el tio és molt pesat i és molt convincent. Eh? I el tio té dialèctica de la bona.
0: Ja.
2: Però és que, clar, és que és una baralla familiar. Llavors, una de les màximes de pare d'adolescents és... Evita el conflicte. Sigues be water, my friend.
0: O sigui,
2: has d'anar girant giragonses... perquè el problema no t'esclati a la cara. És igual.
0: Perquè...
2: No, m'estruireu.
0: I que està tot molt car.
2: Està tot molt
1: caríssim.
2: Car.
1: 250 euros?
3: És molt car.
2: Bueno, 250 no els he pagat,
0: no,
2: eh? Però diguéssim la...
0: És igual, 120.
2: Hipotèticament.
0: Yeah. És igual.
1: Yeah, yeah. Què fan, no, fan unes sabatilles de 250 euros? Ja, què poden fer? Sí. Què deuen fer?
2: I li creix el peu, eh? Encara no
1: clar,
2: la creix.
1: Clar,
2: tot
1: clar, clar, clar, clar, clar.
2: El tio ja té un 43. Però és que no sé si... Encara té 1,78 m, té 12 anys, què hem de fer?
1: Que no li valdran després d'aquestes sabatilles de 250 euros. Sí, sí.
2: Que es quedi quiet, que es quedi quiet allà. Va, digues, perdó.
0: Què preferiries, Pau Guillemet?
1: Ai.
0: Que vesteixi exactament com tots els seus amics o que tingui un estil propi que a tu et faci una vergonya terrible? Has d'escollir una.
2: No, vergonya, vergonya sempre. Fa sempre segona. Fora el ramat, sempre.
0: Estil això propi,
2: tinc,
0: no?
2: Tinc molt clar. Ja. Molt clar.
0: I és fàcil transmetre això, d'intentar estar fora del ramat quan al final, a l'adolescència, no? Encara més,
2: hi ha
0: ramat.
2: És molt fàcil perquè el seu pare també està fora del
0: clar,
2: ramat.
0: Clar, clar, clar, clar.
2: En aquest sentit és molt fàcil.
0: Sí.
2: No em veuràs... A veure, em veuràs... I a mi em veuràs en trajo quan estic... Ara, per exemple, als concerts vaig amb trajo.
0: Ah, molt
2: vaig
0: bé.
2: Ben vestit. Però si no jo, com tu, skater, tot aquest rotllo una mica replegat, eh?
0: Tens unes cadenetes, un bling-bling...
2: Una mica de bling-bling...
0: Sí, sí, sí, sí. Cadenetes d'or... Sí, sí.
2: Són del Mercadona, aquestes.
0: Ja, ja, ja.
1: Ui!
0: Va, fem l'última, si voleu. Va. Què preferiries, Pau Guillemet? Que el teu fill t'ho expliqui tot i algunes coses et treguin la son, o que no t'expliqui res i tu dormis tranquil.
2: No es pot triar una mica de un mar i muntanya, no?
0: No,
2: puc
0: no.
1: Una o l'altra.
0: Què preferiries?
1: Una o l'altra.
2: Que m'ho expliqui tot, que m'ho expliqui tot.
0: Sí, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, ja t'haurà passat, suposo, no?
2: Sí.
0: Amb la teva filla o el teu fill.
2: Sí, m'expliquen algunes coses. Sí. De moment, no... De moment, dormo.
0: Què és el que més por et fa, ara mateix? De la vida, o del món que es troben els teus fills adolescents? Que dius, pànic.
2: A veure, jo crec que la por que tenim tots els pares, que crec que... Sí, és aquesta cosa de que estiguin fent la seva... O sigui, pel carrer, per exemple, no monitoritzats, que crec que és molt positiu, que no està... Per exemple, hi ha tot el tema del debat dels mòbils, no?
0: Sí.
2: Mòbil sí, mòbil sí. No. Simplement per anar a l'escola, no? L'escola no es pot encendre ni treure, però... Llavors, la por màxima, jo penso, actual, és aquesta cosa de... On són ara els meus fills, no? Per exemple, estic a la ràdio, on són els meus fills?
0: Ja.
2: I ara ja sé on són, no? Però dir, estan anant a no sé on... Sobretot és una por més... irracional, no pas perquè facin res de l'altre món, encara. Jo crec que comencin a sortir de nit, sí que pot haver-hi. És Gisela?
3: Sí.
2: Sortir de nit és un altre capítol.
1: Ui, això...
2: Perquè hi ha el capítol...
3: Quan comenci.
1: Quan comenci.

0: Aquí.
1: És més pràctic.
2: Narcosala, narcosala a casa, no?
1: És més pràctic sempre.
3: Jo crec que sí.
1: No?
3: Jo crec que sí.
1: També perquè després no has de marxar.
3: T'ho faran igual.
2: Jo crec que el treball més gran, la feina més gran a fer és gestionar, com a tota la vida, però en el cas que estem parlant, gestionar aquesta incertesa de, ara no sé, jo, per exemple, estic molt en contra d'aquests rellotges geolocalitzables que porten els nens de quart, tercer quart de primària, i ja en veus molts amb rellotges.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Oh, wow.
2: Bueno, gent que torna sol, nens que tornen a poder sols a casa. Ah. I tercer no, però quart, cinquè, sí.
0: De primària?
2: De primària.
3: Ui, pot estar bé, això.
2: 9, 10 anys, rellotge geolocalitzable per tenir el nen controlat perquè ha de tornar a casa sol. Clar, a vegades l'impediment d'anar-lo a buscar, doncs no et queda altre remei. El que passa és que, evidentment, doncs, com que hi ha aquests ginys, doncs els podem fer servir, però realment treballar aquesta idea de no saber, o sigui, ja m'espereu que arribi, i quan arribi ja el veuré que està a casa, no sé. Com antes.
3: Pau i Llamet, gràcies.
2: A vosaltres.
3: Ja arriben les notícies de les 5 de la tarda i després atenció, atenció a l'Anna Asensio, atenció a la psicòloga i neurocientífica que ens visita avui, la Soledat, que s'ho està carregant tot. De seguida.
4: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda. El govern central dona per finalitzat el desallotjament de la platja del Trampolín de Ceuta després de gairebé 2 mesos i mig a l'entrada multitudinària d'unes 80.000 persones a la ciutat autònoma. Àngel Víctor Torres, ministre de Política Territorial i responsable del Comandament Únic a Ceuta, ha destacat la rapidesa en el desallotjament, fins i tot diu abans de la data fixada al calendari, el 15 d'octubre. A més, segons el ministre, durant el desallotjament, unes 1.400 persones han tornat al Marroc i ja són més d'11.000 retorns des de mitjans d'agost.
6: Decir que han regresado a Marruecos en retornos y en expulsiones un total de 11.026 inmigrantes. Esto supone 2.783 más que los que teníamos el martes de la semana pasada.
5: Segons Àngel Víctor Torres, continuen les tasques de triatge de les persones que es troben als centres d'acollida temporal i pel que fa als nens i adolescents, ha afirmat que 86 infants han estat reagrupats a la península amb la família i que 173 han estat reubicats a altres comunitats autònomes. D'altra banda, desenes de persones segueixen acomiadant la Mari Carmen Abascal a poques hores de començar una marxa des de la Puerta del Sol de Madrid fins la casa on va viure tota la seva vida i de la qual va ser desnonada.
7: Un mal trago, cómo estaba la gente, estuve en una vigilia que se hizo.
8: Pelos de punta y fatal.
9: Tiene que haber algún tipo de control sobre esto porque no podemos permitir que sigan desahuciando además.
5: La d'aquesta tarda serà la primera de les mobilitzacions previstes fins la vaga general del proper 11 de novembre. Avui estava previst que la Mari Carmen signés el nou acord per tornar a casa seva. Ho ha anunciat el sindicat de llogateres, que demana canvis estructurals, ja que els nous decrets aprovats pel govern i que arribaran properament a la Diputació Permanent no solucionen la problemàtica de l'habitatge. Valeria Racu, portaveu del sindicat de l'habitatge.
10: Pero aquí lo que necesitamos ya es una cuestión estructural. No hay ningún parche, ningún real decreto que vaya a cambiar esto de la manera en la que necesitamos que cambie. Necesitamos un cambio radical de paradigma de vivienda en este país y la mayoría social lo sostiene.
5: Mentrestant, a França, nova jornada de mobilitzacions arreu del país per reivindicar millores educatives. Un dels punts clau pel simbolisme històric és la plaça de la Bastilla, a París, que llueix hores d'ara plena. Pau Alemany, bona tarda.
11: Bona tarda. Milers d'estudiants de secundària i d'universitat, amb el suport dels familiars, han sortit als carrers de París, Marsella o Lió, entre d'altres ciutats. Més finançament, fins als 10.000 milions d'euros en educació, més professors, renovació d'instituts i una baixada de les ràtios. Són algunes de les principals demandes en unes mobilitzacions que ja s'allarguen durant més de 3 setmanes. I és que les promeses del primer ministre francès, Sébastien Lecornu, d'augmentar el pressupost educatiu no han estat suficients per apaivagar les protestes estudiantils. No confien en la seva paraula i li demanen mesures més concretes, tal com expliquen Liana, estudiant, i Melanie, professora d'espanyol.
12: La realitat és que tienen miedo de nosotros, pero no nos toman en serio.
13: No toma en serio la revuelta. Está intentando hacer callar a los jóvenes y piensan que son incapaces de pensar a causa de la edad porque son demasiado jóvenes.
11: Estudiants han convocat una nova manifestació multitudinària el proper dimarts, tot just coincidint amb l'inici de la tramitació parlamentària dels pressupostos generals de l'Estat.

0: Tot.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 6 persones en relació a l'agressió a 2 ciutadans italians aquest 12 d'agost a la sortida d'una discoteca de Barcelona. Sergi Bassoles.
2: Sí, tots els arrestats estarien relacionats amb la salvatge pallissa al jove Nicola Maggiotto a mitjans d'agost. Aquest noi italià de 21 anys i un amic seu van ser brutalment agredits per un grup de joves a la sortida de la discoteca Sisi Club de Sant Adrià del Besòs. La pitjor part, però, se la va endur en Nicola. Fruit de la pallissa, va haver de ser ingressat a l'Hospital del Mar en coma induït durant setmanes. Actualment es troba fora de perill, tot i que continua hospitalitzat amb greus seqüeles. Doncs bé, els Mossos d'Esquadra, com dèieu, el passat 30 de setembre van detenir 4 joves majors d'edat relacionats amb aquesta salvatge agressió i ahir van arrestar altres 2 menors més.
1: I ampliem aquesta hora la previsió meteorològica. Emet, Noelia García, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui a Catalunya baixen les temperatures. Màximes de 25 graus a Tarragona, 24 a Lleida, 22 graus a Barcelona i 20 a Girona. Durant aquesta tarda, ruixats i tempestes al litoral i prelitoral i també al Pirineu. Podran ser localment fortes i amb calamar-se. La cota de neu baixarà al voltant de 2.000 metres al Pirineu. Bufa vent moderat amb més intensitat a l'Empordà i a Tarragona. És una informació d'AEMET.
1: Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: les 5:37 i ja tenim aquí a la meravellosa Patricia Centeno, periodista, experta en comunicació no verbal, política i moda, a les xarxes. Com estàs?
1: Això sí que són abraçades pel cervell, per l'ànima, pel cor, per l'intestí, no, que diuen que és el tercer cervell.
2: Vull dir...
0: Sí, és veritat.
1: És que clar, això dels cervells, hi ha molts cervells.
0: Hi ha molts cervells.
1: Al cos humà.
0: Home, quan estàs nerviós o quan tens un moment de tensió, què és el primer que dius o penses?
1: Sí, sí.
0: Que me'n vaig al lavabo, no? Vull dir que l'estómac regirat, no?
1: Una mica.
0: O ganes de vomitar moltes vegades.
1: Sí, o sigui que el cervell està connectat amb molts altres òrgans i crec que altres òrgans també dominen el cervell. O sigui que els hem de tenir en compte. I tot això s'expressa a través de la comunicació no verbal i el llenguatge corporal.
0: Exacte. Vam parlar amb la Patricia Centeno, David, quan la compareixença de Pedro Sánchez per explicar, per anunciar que hi hauria eleccions anticipades.
1: Que ens ho passarem bé, aquesta temporada.
0: Oi, això t'anava a dir. Dic, mare meva.
1: Ostres, que
2: s'han girat
1: feina.
2: Que
1: s'han girat feina. D'aquí 10 dies ja començaran a aparèixer els cartells, els candidats...
0: Et volia dir que se'n farà... Se'm queda molt curt que només vinguis un cop per setmana. És a dir, si tu poguessis, ja ho parlarem.
1: Vale,
0: ja ho parlarem també amb la Sònia Urbano i amb la Rosa. Però potser durant una època has de venir dos cops per setmana per l'actualitat que tenim.
1: És que Déu-n'hi-do, no donarem abast.
0: En fi.
1: Sí. Estan els guionistes entretinguts.
0: Sí, és increïble, és increïble. La Shakira continua triomfant amb la seva gira Les Mujeres No Lloren a Madrid. Han estat uns dies de bojos, no?, el que ha passat a Madrid amb aquesta ciutat que ha muntat ella. Però aquest dimarts va haver de viatjar a Barcelona per veure's les cares amb el Gerard Piqué, el jutjat, amb motiu de la custòdia i el règim de visites amb els seus dos fills en comú. Tu com els has vist allà?
1: Realment ella té un domini de la seva imatge, no?, i del que vol transmetre en tot moment. En Gerard Piqué, no sé si és que se li rebufa tot, que crec que sí, vale? Però és que realment ahir, dimarts, va ser impactant la imatge, no?, al comparar-los a tots dos, perquè ella arribava vestida totalment de blanc, o sigui, la camisa, els pantalons, fins i tot en conjunt les ulleres, val? Una imatge com molt innocent, molt angelical, molt de mare preocupada pels seus fills. I després arriba Gerard Piqué, amb aquell somriure que fa de condescendència, d'en plan me la rebufa tot plegat, vale? Amb el seu traje negre, amb la camisa blanca, amb el botonet descordat, en plan, bueno, sex symbol. Clar, vull dir, no sé, que t'estàs jugant tu davant del jutge, saps? I s'ha de pensar molt bé què et poses.
0: És que és superimportant, això.
1: I quina actitud tens davant.
2: Com estàs davant d'un jutge.
0: Amb nens pel mig.
1: Perquè molts cops hi ha molta gent que defensa, de fet jo he tingut grans discussions sobre això amb jutges, que diuen allò de que la justícia és cega, o que hauria de ser cega. I jo sempre dic, la justícia no és cega, i millor que no sigui cega. Vull dir, de fet, la deessa de la justícia, que a vegades ens la representa
2: la
1: amb una vena,
2: amb la
1: mirada tapada, això és molt recent. Vull dir, en origen no tenia, els ulls els portava descoberts. Va ser a l'edat mitja quan es tapa els ulls, però pensem també en la justícia que s'impartia a l'edat mitjana.
0: No,
1: vull
0: clar.
1: Dir, que home, no sé, imparcial no era, val?
0: No.
1: D'acord. Davant d'un jutge, realment, clar, has d'apostar per una imatge i has de transmetre l'objectiu que tu vols defensar davant d'ell, no? La veritat que vols defensar. I us deia que Shakira és experta en això, perquè si recordeu, fa 3 anys, el 2023, Shakira també va haver d'anar a un jutjat perquè tenia tot allò del frau fiscal. I també es va comentar moltíssim com anava vestida, perquè anava vestida tota ella, un vestit, un traje americana, pantalons i les ulleres també fosques de conjunt, rosa. I pensem en el moment que era, que era la pel·lícula de Barbie, el feminisme també tirava una mica pel rosa en contra de Trump. Vull dir que també ella va fer o va buscar un color que li aportés feminisme o que li aportés també certa tendresa. El rosa també transmet moltíssima calma. Vull dir que sempre se la sap empescar per transmetre una imatge que a ella li interessa. I de fet, el 2022, quan ells dos van signar la separació davant del jutjat, també ella anava vestida sencera de negre, pantaló, jaqueta, camisa i les ulleres. Era el moment de la separació, un moment on ella realment se sentia víctima, però també ens transmetia una imatge de dol, no? I en canvi ell va arribar amb una bomber, amb una camisa texana, amb una gorra. És a dir, un rol com, o una imatge com molt juvenil, però també alhora davant d'un jutge una imatge bastant immadura, no? De persona que potser doncs, aquest compromís amb la seva parella no l'ha sapigut defensar
2: no feia...
1: del tot.
2: Clar, l'estilisme que portava, no? La vestimenta, no era la imatge en cap cas que potser hauria de transmetre en aquella ocasió. Era una oposició frontal entre imatge i el que vols transmetre.
1: Sí, realment, si penses en l'estratègia de Piqué, dius, home, doncs aquesta imatge potser en aquest moment concret no t'interessi. Però també és això que diem, no?, de Gerard Piqué, que fins a quin punt no li importa tot res.
0: Ja, sí, sí.
1: Però ella... En canvi, crec que sap jugar amb tot això. És molt camaleònica a l'escenari, però també sap jugar aquesta partida davant d'un jutge.
0: I és llatina, que vulguis o no, també. Jo, no? Una miqueta, tot això jo crec que ho dominen molt bé, històricament, eh? No, sense fer cap prejudici. Eh?
1: No,
0: però en el millor sentit, vull dir.
1: Sí, sí, sí.
0: De jugar molt bé l'escena, la posada en escena,
1: sí,
0: el drama. No?
1: Dominen molt bé. Jo a vegades dic, no tan sols perquè estan molt a prop dels Estats Units, i els Estats Units són els reis del màrqueting, no? Sinó perquè ells també tenen una història també molt lligada a l'estètica, a les posades en escena. O sigui, si pensem en presidents llatinoamericans, jo molts cops quan s'intenta ridiculitzar la figura de Chávez o d'Evo Morales o de tots aquests, dius, home, o de Fidel Castro, però tenen un domini de la seva imatge brutal. I el volguessin molts dels que tenim per aquí, eh?
0: Perquè el xandall d'aquests dels Evo Morales,
1: sí, sí, sí. Bueno,
0: dels Maduros...
1: Del Maduro i del Chávez...
0: Del
1: Fidel Castro, que també se'l va posar.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Va canviar l'uniforme militar.
0: Evo Morales es va posar alguna americaneta de tant en tant, però tot això està pensadíssim, no? Els Maduros i tot plegat, l'estètica.
1: Total, total, sí, no? Total. I, de fet, qui hagi seguit una mica la trajectòria de Fidel Castro, que l'hagi estudiat, home, sap veure els tres moments en què canvia d'estil, no? Passes d'una guerrera militar, Verde Oliva, que l'havia acompanyat sempre durant la seva lluita, a un dia que es posa una guayabera, no? Perquè també era com una peça una mica més patriòtica. I de la guayabera, jo sempre dic el mateix, és que aquest home era molt gran, estava malalt, i jo crec que va ser per prescripció mèdica que es va posar un xandall. I d'aquest xandall, doncs el va limitar la resta. O sigui, Chávez li limita i Maduro limita, i aquí doncs arriba el xandall a la política. Per desgràcia meva,
0: no, ho sé de dir. Tots, també. Avui, de fet, comentàvem què passa.
2: Sí, que, abans ho dèiem.
0: A veure si s'acaba ja aquesta moda de veure el xandall com una peça...
2: habitual,
0: per posar-te a qualsevol lloc. No, ho sento, no. El xandall no.
1: No, el xandall
0: no és, per
1: és per fer esport. home, i crec que hem acceptat la desuadora, hem acceptat les esportives...
0: Sí.
1: O sigui, anem acceptant petites peces, però tot el conjunt potser no cal, no? O els leggings per tot. No, els leggings per tot tampoc, no? Vull dir, els leggings per tot, no. I després, aquesta moda de portar els mitjons alts, blancs, amb els leggings, per què? Per què recuperem això? O sigui, si va ser un desastre i va ser un error, deixem-ho córrer.
2: Per què caure altra vegada en la mateixa errada, no cal?
1: Sí, als 80, vull dir, una època terrible, terrible,
0: per
1: molts sentits.
0: Estèticament complicada, no?
1: En molts sentits, molt. Ara, als 70 també.
0: Ja,
1: jo és que, clar,
0: ja.
1: Si em deixessin triar, jo tornaria als 40 o als 50, estèticament.
0: Oh,
1: per favor. Jo no sé quan arribarà aquesta moda. O sigui, perquè anem recuperant modes absurdes, horribles. És que fins i tot dels anys 20, no? Els vestits ara, si vas a comprar, veus l'estil dels anys 20, que has de tenir poc pit, has de tenir poques... I dius, ostres, i als 40 i als 50 quan arribarà? Clar, als 40 i als 50 jo crec que va ser quan vam arribar al cim de l'estètica.
0: Sí, no?
1: I allò en moda low cost és difícil de replicar, perquè no queda bé. Clar, allò has d'anar a un sastre o a una persona que sàpiga. T'ho han de fer bé,
2: perquè si no replicar
1: això...
2: No
1: en tenen ni idea.
2: Res.
1: No en tenen ni idea.
0: David Gallac, has vist la portada del llibre d'Isabel Díaz Ayuso?
2: Sí.
0: Que ha estat notícia les darreres hores.
2: Notícia, sí.
0: Patrícia, aquesta imatge projecta...
2: Això,
0: intimitat,
2: això
0: tal com promet el títol de la seva biografia, perquè... bueno, si podeu, busqueu-la. busqueu la imatge, si ara esteu escoltant la ràdio i no esteu conduint, busqueu el llibre d'Isabel Díaz Ayuso, que ara he perdut el títol, el tenia per aquí.
2: Ai,
0: com es diu?
2: El títol del llibre...
1: Íntimo.
0: Això, no? Íntimo. Íntimo.
1: Sí, sí. Aviam, jo quan vaig veure la portada vaig pensar que era broma. O sigui, que era un fake. I vaig pensar, no, no és aquesta, ha d'haver-hi l'autèntica, on és la bona, vale? Yeah. Jo vaig estar buscant, no. Vull dir, jo pensava, aquesta portada sembla al Bob Dylan o al Bunbury.
0: És Bob, sí, totalment.
1: O una nena de la postguerra, del Nodo, també totalment. Podria ser.
2: A mi Bunbury em recorda molt, sí, a Bunbury, no? A portades de Bunbury. Sí,
0: No, però és que les tres que ha dit és, realment, llavors, podria ser qualsevol.
1: Bueno, és una barreja d'aquestes tres, però anem a mirar, anem a ser el més... al menys subjectius possibles, perquè jo no crec en l'objectivitat, crec en la subjectivitat. Llavors, anem a ser el menys subjectius possibles i mirem tots els elements, un per un, de la foto, per saber si aquesta foto és coherent amb el que ens pretén vendre la portada del llibre. Aviam, hi ha un filtre sèpia, com molt suavitzat, no?, entre blanc i negre i sèpia, que, clar, que ens transmet molta nostàlgia. Després, veiem els cabells com agitats, com regirats, no?, clar, els cabells sempre hem de pensar que en comunicació no verbal els cabells o tot el que ens posem al cap, els barrets, etc., van connectats o els associem al nostre pensament. Per tant, si els cabells estan despentinats, pensem que aquell cervell també està desordenat. Per tant, aquí sí que ens està transmetent com un cert caos, desordre, etc., etc. Després és que té el cap cot. No és que s'estigui mirant ella cap a dins, clar, en està... plan introspecció,
2: baix,
1: en plan intimitat. No, és que està mirant a baix. No sé on mira, val? I a més té els ulls tancats. Que clar, és realment de resignació o d'estar absent. Per tant, tots aquests elements, home, a mi intimitat no em transmeten. Em transmet molta més intimitat que em miris als ulls. Això em sembla realment el gest més íntim que pots, amb el que pots connectar amb la gent. Ara, això a mi el que em transmet és que o aquesta persona no està bé o no es troba bé.
0: Però qui ha pres aquesta decisió? Que perquè això? Jo entenc que, clar, li van fer una sessió de fotos...
2: I entenc que
1: aquesta és la pregunta.
2: Al darrere, no? Ha d'haver-hi algun equip que pensi, una vegada tenen aquesta idea i veuen el resultat, potser diuen, no descartem aquesta portada perquè no transmetrem res del que volem transmetre.
0: I segur li van preguntar a ella, perquè això ho fan quan fas un llibre.
1: Bueno, a vegades sí, a vegades ja. No. Jo he tingut males experiències, sí? Amb això. Sí, el
0: tu,
1: segon
0: el
1: llibre,
0: cas,
1: vaig veure publicada la portada i no em vaig llançar pel balcó perquè, mira, perquè una portada horrenda, lletgíssima.
0: Quin era el teu segon llibre, que ara se m'ha oblidat?
1: Espejo de Mars, La izquierda no puede vestir bien, horrorosa. La primera ja era horrible, però jo vaig pactar amb l'editor que amb la segona farien el que jo volia, però el pobre editor va morir i llavors em vaig trobar amb aquesta portada horrorosa. I, o sigui, que a vegades t'ho consulten i a vegades no. Ara, jo no sé quin era l'objectiu de l'editorial. Entenc que el meu llibre passa una mica desapercebut, vull dir, li és igual a l'editorial, però el d'Isabel Díaz d'Ayuso, que serà un best-seller...
0: Sí, que aquest saps que mediàticament...
1: Clar, o sigui, aquí t'has de mirar la foto.
2: Vessants polítiques, també la vessant a vegades de dir potser políticament no penses igual, però vull saber què diu el llibre, per tant me'l compraré sí o sí, que són moltes...
1: Que,
2: maneres de mirar-ho.
1: També pensant en que potser interessi més el llibre. És horrorosa, és que el Xavi ja està mostrant
0: ara mateix
1: la meva portada del segon llibre.
0: Un llibre de l'Espejo de Marx.
1: Bueno,
0: la izquierda no puede vestir bien.
1: Ja el títol em van obligar a posar Espejo de Marx perquè deien que La izquierda no puede vestir bien era massa llarg.
2: No hi cabia
1: no, és que Espejo de Marx no hi anava. La izquierda no puede vestir bien, que era una pregunta.
0: Sí,
1: bueno, no, és que és massa llarg. Bueno, aquella història que hi havia fa uns anys, és que és massa llarg el títol i tal. Després han fet títols que ocupen tota la pàgina, però vamos.
0: A mi em sembla molt bona. I et quedes amb la pregunta, a més. Per cert, han vestit bé a les acampades o no? Bueno, ja ho parlarem, això, un altre dia. Ja en parlarem.
1: No fotis aquest jardí.
0: Era una broma.
2: Sortim del carril.
0: I tens llibres brutals, perquè, per exemple, ara tornem, però...
1: Política i moda, la imagen del poder. Aquest va ser el primer, i la portada tampoc em va agradar.
0: I la portada és com una mà que deixa...
1: Era la millor de quatre portades. Ja el tercer llibre i el quart ho van millorar una
0: Poderío.
1: Poderío va ser el quart, i el tercer, Sin decir ni mu, Bueno, van millorar una mica, però sí, no, realment jo tampoc estic massa contenta amb les meves portades. No sé si és el que li ha passat a Isabel Díaz Ayuso, jo crec que aquí sí que hi havia un control i que estaven a sobre d'aquest tema. Ara no sé si també els interessa vendre aquesta imatge d'una Ayuso tocada o una Ayuso massa a sobre de la terra. Bueno, com s'ha jugat moltíssim amb aquesta imatge, potser sí. Ara, íntim, no.
0: Ja, és que es diu íntimo, clar.
2: Sí. És que a mi menys intimitat...
1: No, transmet moltes coses,
2: però el que és intimitat, un concepte de trobar-me a la Isabel Díaz Ayuso, no presidenta, sinó, podem dir, personal, aspectes desconeguts, amb aquesta portada, a mi, per exemple, és que inclús em fa... Fa
1: una mica de por.
2: És que em fa com...
1: És que, de fet, els memes estan molt ben buscats, no sé si els heu vist aquests dies,
2: sí que...
1: Són bonics.
0: Hi ha gent molt creativa, sí.
1: Oh, sí. Sí. Aquests dies és per gaudir les xarxes.
0: Hi ha coses.
1: És que ja no es pot comentar l'actualitat, és millor llegir-la a les xarxes a través de memes. Crec que ho gaudeixes, no?
0: Bé, doncs estarem atents a veure quan es publica aquest llibre.
2: El dia 2 de desembre.
1: Sí, però bueno, ja vam fent caixa.
0: Doncs avui també ha passat una cosa, i és que ha mort el dirigent i intel·lectual nacionalista gallec José Manuel Beiras als 90 anys. Ens has demanat parlar d'ell avui, Patrícia.
1: Sí. No sé si el teniu en ment, aquest home, però és que, clar, sí, per mi és com Zeus, no? Zeus a la Terra, amb el cabell blanc, amb aquella barba, aquells ulls blaus... O sigui, fa molts anys que a mi em pregunten qui és el polític pitjor vestit? Digue'ns polítics, el pitjor polític vestit. I llavors em surt una llista interminable de candidats, però interminable. Però quan em demanaven i un polític ben vestit, només em venia aquest nom, José Manuel Beiras. I ja no només dic d'aquest país, sinó jo diria fins i tot d'Europa i del món.
2: Uau.
1: Perquè realment tenia una cosa que hem perdut totalment i que hem perdut dins de la política, que és coherència ideoestètica entre el que penses i entre el que vesteixes. Era un home que tenia un estil molt bohemi, però va entendre que per ser bohemi calia molta més cura que quan vas vestit d'una forma més conservadora, més clàssica. I a més, hi havia una... tenia molta traça amb els teixits molt naturals, a més la combinació de teixits mai s'estava amb un, sinó que els anava combinant, com feia servir els accessoris, els barrets, els mocadors, els colors... Realment era increïble veure a un polític tan coherent, tan elegant, sense pràcticament mai vestir traje i corbata, i serà recordat també estilísticament per un moment que no... Clar, nosaltres érem molt petits, però el 1993 d'ell es recorda perquè va agafar una sabata...
2: La sabata de l'escola del Parlament de Galícia.
1: Exacte, sí. I va amenaçar a Fraga.
0: Clar,
1: amb la sabata
2: de Beiras davant Fraga.
1: Clar, perquè històric. El que intentava era imitar, perquè es veu que Fraga l'havia intentat ridiculitzar dient-li que semblava un líder soviètic, no? Com Khrushchev, quan va treure la sabata i va començar a fotre cops. Doncs José Manuel Beiras va protagonitzar aquest moment i va passar la història per això. Però realment, si el busqueu i busqueu les seves imatges, és impressionant. Realment donava un bon rotllo. Estiguessis d'acord amb ell o no, perquè independentment de fins i tot estar a les antípodes del seu pensament. Però, ostres, una persona que pensa i vesteix en conseqüència. No em surt cap altre nom.

0: Hi ha una vibra molt maca en aquest estudi, habitualment gallega, David Gallac.
1: Sí, sí, per part meva, total, nascut a Barcelona, però gallec de cor i de sentiment.
2: Però això no ho sabia.
0: I de sang.
1: Sí, de part de Lugo, de fet, el meu poble és el poble, a les antípodes ideològiques...
2: Escolta, que encara serem família.
1: El poble de Manuel Fraga, sí, sí.
2: Ah, molt bé, doncs mira, ma mare, jo aquesta cançó és que la tinc super associada a ma mare. Ma mare és de Burela, de Lugo, sí. I jo vaig néixer a Corunya. Clar. Sí, que sóc gallega, doncs... criada a Catalunya, però criada sota la bandera de ma mare, que és gallega 100%, sí, i el menjar, sí, el parlar... El parlar no ens el va ensenyar, però la resta, molt gallecs, molt gallecs.
0: Molt. Alberto Montes, galaico-català, bueno, també, però... col·laborador d'aquest programa.
1: De Burela Vilalba n'hi ha poc, o sigui que ara sí, investigarem ara l'acabada.
2: Vinga, va, sí.
1: Perquè
3: ostres, doncs,
1: saber
3: potser
1: si
3: teniu cosins.
1: Tenim cosins o en algun moment ens hem creuat a Lugo a un estiu.
2: Darrerament em vaig trobar en gallecs per tot arreu, eh?
0: M'heu d'ensenyar aquesta terra meravellosa perquè...
1: Has d'anar, tu vaig dir.
2: És el paradís a la terra, és el paradís.
0: Delicte. He d'anar.
1: Ja ho saps. Quan tinguis uns dies, cap a Galícia.
0: Clar, en el meu cas, la sang, la família és al sud

0: farem una tarda de Ràdio 4 diferent.
1: Vinga, m'apunto.
2: Dilluns més. Patrícia Centeno, moltes gràcies.
1: A vosaltres, un plaer.
2: Tenia tantes ganes de veure-la aquest dijous, perquè, clar, és el que deia la Patrícia, hi ha tanta actualitat i el que queda.
0: I el que queda, i el que queda, perquè això, aquesta campanya, déu-n'hi-do com serà.
2: Mora meva. De seguida arriba el butlletí informatiu de les 6 en punt de la tarda i, just després, Marc Viernes, en directe, a la tarda de Ràdio 4, amb el seu filtre, el sempre polèmic Marc Viernes.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La jornada continua marcada per la mort aquest dimecres de la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada fa dues setmanes del seu habitatge a Madrid. La seva figura ha esdevingut un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha enfortit la pressió social. A les 8 del vespre, el Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat una marxa lenta des de l'acampada de la Puerta del Sol fins a les portes del pis on va viure la Mari Carmen durant més de 7 dècades.
2: Mal trago cómo estaba la gente, estuve en una vigilia que se hizo.
3: Pelos de punta y... fatal.
4: Tiene que haber algún tipo de control sobre esto porque no podemos permitir que sigan desahuciando además.
0: La d'aquesta tarda serà la primera de les mobilitzacions previstes fins la vaga general del proper 11 de novembre. Avui estava previst que la Mari Carmen signés el nou acord per tornar a casa seva. Ho ha anunciat el Sindicat de Llogateres, que demana canvis estructurals, ja que diu que els nous decrets aprovats pel govern i que arribaran properament a la Diputació Permanent del Congrés no solucionen la problemàtica de l'habitatge. Valeria Raco, portaveu del Sindicat de Llogateres.
5: Pero aquí lo que necesitamos ya es una cuestión estructural. No hay ningún parche, ningún real decreto que vaya a cambiar esto de la manera en la que necesitamos que cambie. Necesitamos un cambio radical de paradigma de vivienda en este país y la mayoría social lo sostiene.
0: A més, el Sindicat de Llogateres de Catalunya, juntament amb la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal, han fet una crida a fer un minut de silenci demà divendres a les 12 del migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades, diuen, pel rendisme. També s'ha convocat una manifestació aquest divendres a la tarda. Precisament avui hem conegut que el darrer baròmetre del CIS sobre habitatge confirma que un 91% dels enquestats demana més habitatge públic i un 76% demana intervenció estatal. La mesura que aconsegueix un major aval és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge. En paral·lel, el 54% dels enquestats rebutja expropiar vivendes buides. Són dades d'unes enquestes fetes al juliol, però que es coneixen avui, com dèiem, en plena precampanya i tot just després de fer-se pública la mort de la Mari Carmen. S'ha suïcidat una exmoderadora de continguts violents de Facebook que treballava a la seu de la Torre Glòries de Barcelona. Més detalls, Àlex Eloi.
6: Sí, els advocats de la família de la dona ultimen presentar una reclamació per responsabilitat directa de la seva mort a Meta, tecnològica propietària de Facebook, i a dues empreses subcontractades per la multinacional. Durant el temps que la dona treballava al centre de les Glòries, va patir diversos episodis d'estrès aguts després de visionar les imatges violentes que havia d'eliminar de les xarxes socials perquè no arribessin al públic. Aquell any, treballant a l'empresa, va patir un intent de suïcidi. Aquest diumenge, la dona es va treure la vida a Lió, França.
0: Gràcies, Àlex, i continuem molt pendents de la situació meteorològica. Protecció Civil ha rebaixat d'emergència a alerta la situació del pla Inuncat per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Amb tot, demanen precaució i avisen que es manté l'avís de pluges intenses fins la mitjanit al litoral i prelitoral central nord. També avisen del fort vent als dos extrems de Catalunya. Protecció Civil, com dèiem, recomana no apropar-se a rius, rieres i torrents, no accedir a zones inundables i no creuar guals ni passos baixos. Per demà es preveu una jornada més tranquil·la, tot i que encara bufarà tramuntana a l'Empordà i mestral a les Terres de l'Ebre, sobretot al matí. I pel que fa a la mobilitat, el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia de demà divendres i les 3 de la tarda de dissabte, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. Els Mossos d'Esquadra més faran més de 1.000 controls amb més de 1.500 efectius. I en aquest context ens

0: Interessem per l'estat de les carreteres. A aquesta hora, Servei Català de Trànsit, Finarà, què? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C32, a l'altura de Sant Pol de Mar. Hi ha un accident múltiple que talla dos carrils de la calçada en sentit nord, en sentit Girona, i provoca 2 quilòmetres de retencions i també afectació viària entre Sant Pol de Mar i Calella, també en sentit Girona, a la Nacional 2. També destacarem de la zona del Vallès, circulació amb retencions a l'autopista P7 i a la B30, entre Cerdanyola i Badia del Vallès, en els dos sentits de la circulació, i també aturades a la C58 entre Ripollet i Montcada i Reixac, en els dos sentits de la circulació. Pel que fa als accessos nord, també aturades a la C31 a Badalona i a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet, retencions cap al nus de la Trinitat. També destacarem en aquests moments de la zona del Vallès, aturades a la C17 entre Lliçà de Vall i Mollet en sentit sud, en sentit Barcelona, i pel que fa als accessos de més immediats a la capital catalana, situació viària complicada a la ronda litoral amb retencions entre l'altura de la zona franca i fins a arribar a Santa Coloma de Gramenet en sentit Trinitat per un vehicle avariat que ja ha pogut ser retirat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: No, no, que li estava dient al David Gallac i al Marc Viernes que ja no em ve tant de gust a fumar.
1: Perquè ho estàs fent molt bé.
0: Gràcies, David.
1: Gràcies. Ho estàs fent molt bé, Xavi Martínez.
0: Ets el meu coach.
2: Molt bé.
0: Sí, el meu coach a la voz.
2: Més per mi, nen, més per mi.
0: Un, exacte, més tabac per tu.
2: Més per
0: mi. Un mes i sis dies per tu. Escolta, està bé.
1: Molt bé.
0: Hola, Marc Viernes, com estàs? Bona tarda.
2: Molt bona tarda, com esteu? Què tal? Molt bé.
0: Molt bé, contents de tenir-te.
2: Molt bé. Com he arribat una mica abans de temps i el taxi m'ha deixat al costat de Glòries, he creuat per primer cop el parc i la plaça nova de Glòries i tot això.
0: I què, t'agrada?
1: I què?
0: Està bé?
1: Sí. Com ho has vist?
2: M'ha encantat. A part, encara no hi havia nens i he pujat una mica a provar el... Bueno, tot el que hi ha del parc i tal, que és...
1: L'estructura aquella.
2: Sí, l'estructura aquesta, que he flipat i tal. I després, en un moment, sí que ja han començat a venir els nens. I, bueno, jo estava allà a dalt, ha sigut una mica estrany, però...
1: I has marxat.
2: I he marxat. He marxat fins que m'han deixat, però sí, sí. Jo és que sóc molt nen, molt nen.
0: T'has perdut a la Patricia Centeno, la nostra experta en comunicació no verbal, analitzant la portada del llibre d'Isabel Díaz Ayuso.
2: Bueno, bueno, íntimo. Bueno, bueno, bueno.
1: Que
2: bueno.
1: No sé si és bumburí o
2: què
1: és...
2: Què és això?
1: No sabem el és que és, perquè és una barreja de personatges.
0: Una senyora de la postguerra.
2: Sí. Jo he sentit, diuen les males llengües, que això ja, ja estava preparat una miqueta com per donar-li aquesta part més humana, no? Ara que s'apropen...
0: Precisament la Patricia, que d'això en sap, ha dit que no...
1: Tot el contrari.
0: No, hauria de...
2: Que no donarà la sensació d'humana.
0: No, no, íntimo, no és humana.
2: L'objectiu potser d'ells, del seu equip, sí que era donar aquesta sensació de I'm a human... Però
1: doncs no,
2: no ho dona, ha dit la Patricia.
0: Jo crec que ha estat una... Però això és una opinió molt personal, que aquí no... I repeteixo, fora d'ideologia. No estem parlant des d'un punt de vista polític. Estem analitzant una portada.
2: Com arts gràfiques. Arts gràfiques. Totalment, la portada, com arts gràfiques. Jo sí que veig mica un color molt fosc. Sí que veig una cosa molt fosca.
0: És que és molt trista, no m'agrada.
2: És una cosa molt trista. Jo, de fet, ahir, quan vaig veure la portada per primer cop, vaig dir... no sé si estan anunciant com el final d'alguna cosa, saps? És una cosa com que no acaba de tenir vida...
1: Què s'acaba?
2: No. Digueu-m'ho! Què s'acaba?
0: Estan a temps de canviar-la? No, ni de conya.
2: No, a part, això ja està imprès, perquè a part... se vendrà com a xurros, ja us ho dic.
0: Sí,
2: o sigui, és un llibre. Jo me'l penso comprar...
1: 2 de desembre, per tant, això al Nadal, ja veureu.
2: El 2 de desembre surt, doncs jo el dia 1 estoy en la casa del libro.
0: Compratelo i vete a la firma del libro.
2: Sí, jo aniré...
0: Però disfressat.
2: Sí, no, jo vull dir que tot això a mi a mi tot això em donarà un joc, perquè jo començo un altre cop, que ara he fet una mica de peron i tal, però ara un altre cop al novembre comencem una miqueta la meva gira i tal, ja sabeu que jo faig de llum.
0: Explica'ns la teva gira, sisplau.
2: No, la meva gira, molt bé, molt bé. Què? I això, tot això nou, com ara allò de les eleccions i tal, em donarà molt de joc.
0: Clar.
2: I a part, el dia 20 de Madrid, que esto no es publi, perquè està tot venut, o sigui que tothom tranquil.
0: El dia 20
2: de novembre.
0: 20 de novembre estàs a Madrid.
2: Sí, però està tot venut.
0: Superbolo.
2: No, sí, Superbolo, al Figaro. Mm. No es publi perquè està tot venut, però que clar, que això em donarà una de joc. 9 dies de les eleccions.
0: Clar.
2: Libro de Ayuso.
1: Ai.
2: Home...
1: Vas allà en el moment just, eh?
2: Home.
0: Condicionant el vot, eh, Viernes?
2: Sí. Però, bueno, amb moltes ganes i tal.
1: Diu que sí.
2: Sí.
1: Trobaràs allà el públic.
2: Sí.
0: Saludem de nou a la Gisela Palma, en període de formació aquí a la tarda de Ràdio 4. Què tal, Gisela?
3: Encantada, molt bé. Aquí, encantada d'estar al costat del Marc.
2: Home, és que...
0: Ja s'han fet col·legues.
2: Ja s'han fet col·legues, perquè a part ens hem preguntat, per exemple, què tal, com ha anat, no sé què i tal, oi que sí? I això va molt bé a la feina, això. Perquè a vegades quan un arriba nou a la feina, no tothom parla, eh? Ja parlarem un dia dels companys de feina i aquestes coses,
3: bueno,
2: eh?
3: Ahir vas fer un test, no?, de compatibilitat.
2: Sí, ahir vam fer un test i vam quedar que podem ser companys de feina.
0: Sí.
2: Va haver una mica de que no ens enteníem amb el paper del vàter.
0: Va ser boníssim, això va ser.
1: El paper, però l'anè està bé.
2: Però sí que és veritat que, per exemple, aquí no, però quan treballes, per exemple, a un supermercat, jo que he treballat a un supermercat, una cadena catalana d'aquí, cuidado amb els companys de feina... Cuidado, i cuidado també amb la gent que es pensa que heretarà la
1: empresa.
2: Cuidado. Això hi ha molta gent, eh?
1: Que són...
2: Ponme tensió.
1: Sergio Lengano, gerents en potència que es pensaran que són els hereus del Cotarro.
2: Sí, exacte.
1: No cal. No t'hi va la vida, aquí.
2: No cal.
0: És molt ridícul, eh? Quan ho veus des de fora ja és molt ridícul.
2: Si
0: et toca treballar amb ells és terrible, perquè pot ser molt estressant i pot ser molt violent moltes vegades i molt tòxic.
2: Sí.
0: Però quan has superat, ho veus, és molt ridícul.
2: Sí, és molt ridícul. Jo, per exemple, jo tenia molts problemes al supermercat amb una companya de feina que... ella estirava el seu horari de feina i regalava sempre com una mitja hora més a l'empresa.
1: Ah, mira.
2: Però ella sempre era, no, home, és que em necessita, no, home, és que tal. I clar, jo pensava, dic, primer de tot, nena, que jo li fotia la bronca, dic, primer de tot, no heretaràs l'empresa, i segon, ens estàs deixant a tots els altres en molt mala posició.
3: Malament. Home,
2: perdona. Clar. O sigui, si els altres estem lluitant per sortir a la nostra hora... que com a molt pots regalar un dia 10, 15 minuts i un dia passa alguna cosa. O sigui, tothom està entregat en això.
1: S'ha de saber estar.
2: Però, escolta, cada dia regalar mitja hora i a sobre acabar dient no, i ara passaré l'escombra. Escolta, no.
3: No cal.
2: No, perquè ens estàs deixant els altres en molt mala posició, si us plau. Ningú hereta l'empresa.
1: I a vegades no són els qui més treballen.
2: No.
1: Aquesta excompanya teva potser sí que passava l'escombra després i sí que feia alguna cosa.
2: Sí.
1: Però hi ha gent que està per estar... en feines a vegades...
2: No, però passava l'escombra pitjor que una coixa. O sigui, cuidado. Cuidado, perquè és el que tu dius, que a vegades passen... No, fan que fan algo.
1: És fer veure què.
2: Fer veure què.
0: És que una cosa...
1: Pots fer veure que faig alguna cosa perquè estic aquí fent les tantes...
2: Fer veure què.
1: És que quan estàs explicant no estàs fent.
2: Clar.
1: Perquè si fas no tens temps d'explicar.
0: Això, David.
1: Ara és cauran les caretes.
2: I més, i més, i més.
0: Clar que sí, David Gallac.
1: Cap a un nou ordre mundial de gent maca i de gent que treballi i que faci veure que treballi.
2: Això.
0: I que no digui tota l'estona tot el que fa.
1: No, clar,
0: que
1: no,
0: és que
1: no,
0: és terrible. És terrible.
2: És terrible.
1: Imagineu-vos la gent que al moment... Ara vaig un moment perquè vaig al lavabo a beure aigua, perquè un moment perquè de beure aigua no tinc temps de beure aigua, perquè vaig a beure aigua, perquè si no vaig a beure aigua...
0: Avui el que ja he fet avui jo és que...
1: Prou d'això.
2: No, i a part es nota perquè la gent que fa beure, que fa alguna cosa, té la mirada d'això, perquè sempre busquen amb la mirada qui m'està veient.
0: Sí.
2: Qui em mira... Qui em mira passar l'escombra?
0: Perquè el que
2: ho fa de tot cor, el
1: no
2: que
1: mira.
2: Ho fa perquè li surt...
3: No. Li és igual.
2: No mira qui m'està mirant.
0: Totalment.
3: Això és cert.
0: Totalment.
2: Menys mal que aquí, a Ràdio 4, això no passa i tothom treballa...
1: No passa.
2: ...d'una manera exquisita.
1: Molt. I a sobre xerrem, però xerrem perquè volem. No xerrem per explicar el que estem fent, xerrem perquè som xerraires.
2: Perquè som xerraires.
1: Perquè ens agrada xerrar i ens agrada compartir el que hem fet i el que no hem fet.
2: Sí, per cert, avui la 2CAT... Ha presentat
1: temporada.
2: La nova temporada, perquè hem fet un any a la 2CAT. Jo he estat atent a tot el que deia l'Oriol Nolís.
1: Director.
2: Des d'aquí, si ens estàs veient, escoltant...
1: Una abraçada.
2: Una abraçada, un treball, una feina. Arcade, dame una casa. I no han dit res de la nit de Cap d'Any.
0: Doncs ho tenim. El forat està.
2: No s'olora. De moment s'olora. De moment el forat està. Perquè jo estava pendent, dic, mira, si no ho diuen, millor. Perquè si ho diuen i diuen Juliana Canet, que seria possible, pues...
0: Fem un vídeo a xarxes, @ Oriol Nolis. Però ben fet, ho farem en directe.
2: Sí, vull dir,
1: ho farem en directe.
0: I... Vull dir, que sembli, per si no està escoltant en directe, que sembli que això ha sortit.
2: Sí, ha sortit de manera natural.
0: Va, començo, eh?
1: Sí, vinga, endavant, tu envia.
2: Vinga.
0: Vale. A veure, que es vegi Ràdio 4, estudi el Marc.
1: Perquè es vegi bé, perquè vam col·locar l'estiu, el lletrero.
2: Jo què vols que digui? Demanem feina.
0: Tu hauries de dir que sí, que estaries disposat. Sí,
2: vale,
0: sí, mira, que tens l'agenda lliure aquella nit.
1: El 31 estàs lliure, perquè igual...
2: Dóna'm el rec.
0: Vinga, va. Llavors, Marc Viernes, tu, imagina't, que Oriol Nolis diu, escolta, i Laura Folguera diuen, per Cap d'Any presentar les campanades a la 2CAT?
2: Sí, aquí estem. Aquí estem, els de les campanades de la 2CAT. Felicitats per la presentació que heu fet aquest dia, avui, quan es feia un any de programació, però no us he sentit dir res de les campanades de Cap d'Any. I des d'aquí, Ràdio 4, des del programa
0: de
2: Xavi...
0: De la tarda de Ràdio 4.
2: De la tarda de Ràdio 4, volem demanar que aquest petit espai que no heu nombrat... si us plau, anem a fer unes campanades.
0: Fem les campanades. L'equip de la tarda de la Ràdio 4.
1: Volem fer les campanades.
0: Sí, les fem.
2: I al carrer.
3: Home, estaria molt guai. Al carrer!
2: Al carrer!
1: Al carrer! Al carrer, però si pots, al carrer amb un balcó. És a dir, no al carrer, és a dir, ara en la terra. A mi em faré il·lusió, ja que estem amb un balconet.
2: Un balcó.
0: Per què no les fem des d'una altra ciutat que no sigui Barcelona?
2: Invaïm la catedral de Girona!
0: Girona!
2: Girona!
0: Perfecte.
2: Girona, ho estem demanant des d'aquí.
3: Molt més bonic, això és veritat.
0: Molt més bonic.
2: Molt més bonic.
1: Campanades simultànies hem de fer, hem d'innovar. Cadascú a un lloc, Girona, Barcelona, Tarragona.
2: Que torni el de les Palmes i que vagi a Tarragona. I el deixem allà, aquí, ja, preparant-se.
0: Molt bé. Doncs ja està, petició feta.
2: Arroba Oriol Nolís.
0: I han presentat la nova temporada de la d'Oscat.
2: Sí. Hi ha coses molt maques, eh?
0: I tant,
2: hi ha coses,
0: i tant, i tant, i tant.
2: He estat atent, hi ha coses molt maques. Jo estava atent perquè dic, bueno, a veure què diuen. Però no, molt bé, molt bé. Molt i molt bé. Amb moltes ganes d'aquesta nova temporada.
0: Tenim el programa, per exemple, del Toni Clapés.
1: Del Toni Clapés, Serveis Mínims. És un dels programes que realment podrem veure aquí en aquesta...
0: Setmanal, aquest programa, oi?
1: Setmanal, setmanal, sí.
0: És un teatre, al final, és que ho va dir el Rocco, al matí de Ràdio 4.
2: Aquest és el que va filtrar el que jo vaig dir allí.
0: Sí, totalment, el Rocco, vale. Rocco Steinhauser, que és col·laborador del matí de Ràdio 4 amb el Xavi Freixas.
2: Sí.
1: Mireu, la celebració de la 2CAT, el primer aniversari amb l'emissió de l'últim concert d'Ocas Grasses, una prèvia que començarà a 7:45 de la mà de la Montse Soto. Doncs han presentat també, com dèiem, tot el que és el programa del Toni Clapés, aquests Serveis Mínims, la Judit Martín, que visitarà polígons.
2: M'encanta, Judit Martín.
1: Amb tot això eren camps.
2: Sí, tot això eren camps.
1: Segona temporada del Xavi Bundó, amb l'any que vas néixer. Jordi Bastem al Pla Seqüència. Novetats,
0: el Basté,
1: és a dir,
0: sí.
1: moltes.
2: De Marc Viernes no han dit res, però
1: no,
2: bueno.
1: No et trobo.
2: Escolta,
1: no
2: han agafat un equip potent de RAC1, no? Aquesta nova temporada a l'Oscat.
0: Què et sembla?
2: Pues que està temblando TV3.
0: Ja. Yeah.
2: No, però una cosa. No, estic molt content. I a part, farem, per primer cop, la 2CAT farà 5 nits en català en prime time.
1: Molt bé.
2: En
1: molt
2: directe
1: bé.
2: I tal, o programes, però serà el primer cop que arribem a les 5 nits que hi hagi programació en català a la 2CAT, perquè fins ara hi havia nits que es quedaven una mica compenjades.
0: Sí, hi havia de tot. Una mica també programació nacional.
2: Sí. I ara, amb la nova temporada, tindrem 5 nits de prime time, que això està molt bé per competir amb moltes altres cadenes.
0: Molt bé.
2: I lluitar per arribar ahir a tope.
0: Marc Viernes, com ha anat el rodatge del teu primer programa per RTV Play?
2: Mira,
0: recordem com es diu el programa, de què va, i fes un spoiler.
2: Es diu No Solo Debate.
1: No Solo Debate.
2: Va
1: no solo
2: de debat una mica dels problemes que més ens preocupen a la gent. Us en recordeu que ahir, si algú ens està escoltant avui, que es va perdre el capítol d'ahir, jo vaig dir que avui em trobaria amb una convidada a participar al debat.
1: Que com... Ai.
2: Que jo, sense saber que seria convidada, li vaig fer un vídeo, molt abans.
1: Sí.
2: Se ha liado la Marí Morena.
0: Ho sap, tu ho sabies, tu ho vas dir ahir.
2: Jo sabia que s'anava... Però no
1: d'aquesta manera.
2: No d'aquesta manera. Ai. He de dir que...
0: Ostres.
2: He de dir que dins del programa tot això queda com fora, però sí que m'he trobat amb aquesta persona abans de començar el programa i ens hem saludat i tal, i ha sigut un... Bueno, ha sigut...
1: L'experiència què?
2: L'experiència ha sigut rara. Una mica inclús desagradable.
1: Incòmoda?
2: Molt incòmoda.
1: Molt incòmoda.
2: Això ha passat fora de càmeres quan ens saludàvem i tal... Clar, ha sigut incòmode perquè, bueno, doncs ella s'ha expressat del vídeo que jo vaig fer i, bueno, d'alguna manera ho entenc. Jo he de dir que en aquest vídeo en cap moment vaig faltar el respecte a ningú. Va ser un vídeo totalment d'humor i tal. Però, clar, ens hem trobat fora de càmeres i, bueno, ha sigut perquè ella és de armes tomar,
1: Ai.
2: I, clar, i luego, clar, ens hem ficat allà a fer un debat que jo, per primer cop, que jo m'agradaria haver estat aquí amb la companya col·laboradora de... Com es diu això? Quan no se't veu.
1: La...
0: Quan no se't veu, què vols dir?
1: Com
3: veu o no?
2: No, no, quan no. s'ateu, la companya que ha vingut abans, que estava parlant de...
0: Ah, de comunicació ah, no verbal.
3: Ah, de comunicació no verbal.
0: Quan nadie me veu.
1: Quan no se't veu... A veure,
0: Marc,
1: quan no se't veu sembra el títol d'una obra de teatre de...
2: Tu m'entens,
0: Comunicació no verbal.
1: Avui, quan no se't veu, el teatre del Raval, home.
2: Gestos i tal. Llavors, jo voldré coincidir amb ella la setmana que ve o la pròxima, un cop hagi sortit del programa, per veure ella què veu a la meva comunicació no verbal, perquè ha estat, jo crec, a mi em costa molt no expressar-me. Jo moc les mans, els ulls, a mi se'm cau un ull i tot, o sigui, com em deixi portar, em cago i tot. O sigui que és molt difícil jo que reprimeixi els meus sentiments i els meus impulsos. Llavors, ha sigut, clar, era un programa molt sensible. És que, encima, ayer, quan estoy en mi casa...
1: Què
3: va passar?
2: Se muere Mari Carmen.
3: Ah, ai, sí. Molt fort, bueno, clar.
2: No, ho dic perquè, clar, el programa d'avui, que hem gravat avui, anava de l'habitatge.
3: Anda.
0: És veritat que ho vas dir ahir. Llavors ha estat
2: clar,
0: molt actual.
2: I ahir a la nit, cap a les 11 i tal, salta la notícia i vam haver de fer un canvi de guió de l'entradeta.
0: Perquè... Ja.
2: Llavors, clar, jo encara pues, estava més, bueno, entre els nervis i tal. Llavors... Però bueno, bé. Però clar, a mi em costa molt, ja no només amb aquest tema, en qualsevol tema, pues, guardar-me la meva opinió. Clar, el primer que faig com a presentador és moderar. I jo sóc d'opinar.
1: Clar, tu
2: opinar.
1: Moderar quan normalment opines...
2: Clar, és difícil. Aquest rol que me'l portes. És difícil. Perquè, llavors, per això deia allò de la nostra companya, no? Per això
1: sí,
2: de...
1: La Patricia Centeno.
2: Clar, de dir... comunicació no verbal. Pues que jo habré estado... que se'm varia la cara a punt d'explotar, segurament, perquè, clar, un ho té tot. Però, bueno, molt bé. El 13 d'octubre s'estrena a RTV Play. Recordem. Vull que sigui el programa més vist de RTV Play.
1: De RTV Play, recordem-ho això, perquè és...
2: Hem de superar el del Javi Hoyos, eh? Tothom té.
0: És l'objectiu.
1: És l'objectiu perquè competiu, no?, el mateix dia.
2: Competim el mateix... Bueno, no competim,
1: ara,
2: perquè
1: competiu.
2: Som germans de la mateixa plataforma.
1: Aquí ningú competeix amb però...
2: Però jo vull que el meu sigui el més vist. Para que José Pablo diga, este chico a la 2.
1: Una A.
2: Mantén.
1: El teu objectiu...
0: José Pablo,
2: José Pablo diga, José Pablo, des d'aquí, I love you.
1: El teu objectiu és la 2.
2: El meu objectiu és la 2.
0: Jo estic convençut que et queda molt poquet per això. Molt poquet. I que vas pel bon camí.
1: Estic convençudíssim.
0: Ara, diré que t'has de deixar veure per Madrid una miqueta més.
2: Sí, una miqueta.
0: I ja està, et passeges una mica.
2: Sí, em passejo una mica.
0: Ja saps com es fa això.
2: Sí,
0: i ja
2: sí.
0: Estàs, ara mateix estàs perfecte.
1: Punto caramelo.
2: I'm at the point.
0: Sí, estàs al punto José Pablo ara mateix.
2: Estic al punt José Pablo.
0: Punt José Pablo.
1: Però aprofita la gira. O sigui, aprofita quan vagis a Madrid.
2: Sí.
1: Aprofita i aleshores ja fas una mica de torner.
2: Però bueno, el meu espectacle del 20 de novembre de Madrid, vull dir que venen tres directius... Molt importants.
1: Oh, sí. Què?
2: Que no són de RTV,
1: Aleshores no...
2: Bueno,
3: no ens interessa tant.
2: Jo ho deixo anar perquè qui s'hagi de posar les piles se les posi.
1: És un missatge de dir vindrà i no, tal i no vindrà...
2: I no és una tele generalista,
1: Què vols dir això?
0: Com?
1: No és una tele generalista.
2: No, no és la BBC. Plataforma. No és la BBC.
0: Una plataforma.
2: No, és un canal. És un canal, és una plataforma.
1: És plataforma.
2: És plataforma amb canal de tota la vida.
1: És plataforma. No,
3: la
1: discoteca, sinó és el... O sigui, és el
2: clar,
1: no la sala.
2: Clar, no. Ui, no, jo plataformes de discoteca. No. Ai, quan fa que no em pujo jo a una plataforma de discoteca?
1: Ah, però és plataforma o tarima, jo? Com s'acaba dient?
2: No, era tarima.
1: Tarima,
2: sí,
1: no?
2: Sí, perquè me'n recordo que jo... era quan sonava la cançó El rei de la tarima. Fuera, que ja tu tiempo se acabó.
0: Com ballàveu a la tarima, quan la gent es pujava a les tarimes a ballar? Fèieu allò de...
2: No,
0: com era aquella cosa?
2: No. No.
0: Tu feies això?
1: No. Què feia?
2: Jo ni vaig... Jo ni mai vaig fer... Ni mai vaig fer això de les mans.
3: Ala,
2: ni mai
3: no
2: em vaig posar a la boca o als dits això que s'utilitzava per pescar.
0: Ah, sí?
2: ¿Qué? Cuando la época de up and down.
1: Oh, up and down.
2: Cuando la época de up and down.
1: Això
2: que la gent anava a comprar aquestes... Que eren com uns petits... no? Com uns tubos que brillaven.
0: Que brillaven, com una cosa com fluorescent, saps?
2: Sí, fluorescents.
1: I això t'ho posava... A mi no em va arribar aquesta moda.
2: Sí, això era quan jo tenia 14 anys. Que jo ara penso i dic...
0: Fluorescent
2: líquid.
0: Anàvem
2: de disco als 14 anys?
1: Fluorescent líquid.
2: Sí, fluorescent líquid. Fluorescent líquid. Sí, perquè s'utilitza per pescar, per saber on tens el...
1: Clar, jo era pensar en el de pescar, pensava en l'enfuelo.
0: Llum química.
2: Que no, sí, però en aquella època s'utilitzava i t'ho posaves a les mans i feies aquesta cosa.
3: Ai, que graciós!
1: Però això no. Sí. És que la tarima anava...
2: Horrible.
0: Rams 23,
2: sí. Horrible. Rams 23.
0: Terrible.
1: Anava una tarima que depèn com pujaves i et feien fora. És a dir, sempre acabaves fora...
0: El niño.
1: Perquè hi havia tanta gent que era impossible i t'anaven empenyent fins al terra.
2: Sí.
1: És a dir, acabava al terra. No al terra estirat, sinó al terra d'una empenta.
0: Sí. Jo mai vaig tenir una dessuadora Rams 23, tu.
2: No?
0: No mai.
1: Sí. Jo tampoc.
2: Bueno, és que jo crec que tu et va...
0: Jo crec que, clar, pensa que jo...
2: Té pillor com justament a una generació que estava com...
0: Però els col·legues meus la portaven.
2: Sí?
0: Alguns, sí.
2: Jo tenia, sí, sí, jo tenia vàries
0: i
2: tal.
0: I el niño, sí, sí.
2: En fi. Amb diversos colors.
1: Déu-n'hi-do, la gira, eh? Això ha vingut per la gira.
2: Tot això ha vingut per la gira
1: i per preguntar-te per la gira.
2: Però clar, perquè desvariem, anem a una altra cosa i tal, jo vinc aquí sense guió, jo vinc aquí
1: no
2: que
1: no
2: me creo
1: el
2: más chulo de Móstoles.
1: No passa res, perquè aquí estem clar, xerrant sí. tranquil·lament.
2: Com estàs veient, la nostra nena?
1: Ai, la Gisela.
3: Jo, a mi m'està encantant descobrir aquesta etapa dels neons. Ballant amb les mans.
0: Però és fer com una bola.
1: Se'ls posaven no he dit a les mans.
2: Sí, s'ho posaven a la boca.
3: A la boca també.
2: Sí. Llavors hi havia gent que durant la nit li petava el fluorescent.
1: Clar, és que
2: era
1: terrible.
2: Que era tòxic.
3: Això és tòxic.
1: Jo recordo que anaven amb un tub, i aleshores els anaven a la mà, i amb el tub...
2: Això va sortir després, que t'ho podies posar com a braçalet.
1: I hi havia uns grans tubs que semblaves aquells que aparquen l'avió, que estan allà a l'aeroport aparcant a l'avió quan l'han d'aparcar, que no és aparcar, no es diu aparcar, evidentment.
2: Bueno, sí, s'ha d'aparcar l'avió.
1: Que s'aparca, és aparcar.
2: Home, un avió s'aparca, no?
3: O aterrar, no?
1: Quan arriba... No, aterrar,
2: no, tu aterres, vale, després l'aparques.
1: En què van, amb aquell senyor o senyora, fa així, amb les mans, com si fos els de la comia...
2: Bueno, depèn de la companyia que siguis, quasi n'hi aparques.
1: No, perquè et deixen amics,
2: arribes,
1: et col·loquen l'escala i vas baixant.
2: Puges.
0: Per cert, família, hi ha persones que necessiten veure la seva història en una pantalla per atrevir-se a explicar-la fora del cinema, moltes vegades. Uh-huh. D'això va el Psy Kurt. No sé si ho he dit bé. David, sí, Psy. De psico,
1: no?
0: Psicologia.
1: Psy Kurt.
0: De mirar el patiment de prop i preguntar-nos què no estem sabent escoltar. Això és del 3 a l'11 d'octubre, Tarragona i Reus, que acullen aquesta edició, és la número 11 d'aquest festival de curtmetratge sobre salut mental.
2: Oh, wow.
0: Són curs de salut mental.
1: Molt bona idea.
0: 25 obres seleccionades que ens conviden a parlar de pressió estètica, identitat, traumes familiars o prejudicis, entre d'altres temes. No? I ara mateix ja ens està escoltant, ens acompanya el Jaume Descarrega, psicòleg i director tècnic del Psicurt, que ens fa molt feliços poder saludar-lo a aquesta hora de la tarda. 6 i 28 minuts. Hola, Jaume, molt bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
0: He dit bé el cognom, oi?
4: Sí, perfectament.
0: Perfecte.
4: M'agrada. Has dit el cognom i després has dit bé Psicurt, perquè com dèiem, ve de psicologia i de curtmetratge. És una condensació, per tant, a la segona ho he dit perfectament.
0: Marbí Ernest, pressió estètica, identitat, traumes familiars, prejudicis, sembla això... són conceptes...
2: Un vídeo de Lola Lolita.
0: Per exemple, clar, Jaume, què ens passa... que podem plorar pel patiment d'un personatge i, en canvi, perdre la paciència amb algú de casa que està patint? O sigui, què aconsegueix el cinema que a nosaltres ens costa tant?
4: Bueno, el cinema, com dèiem, com que té a veure amb una activitat creativa i que la creativitat té a veure sempre amb allò que l'ésser humà sent i que cadascun dels creadors pot, com dèiem, transmetre, fa que d'una manera o altra ens veiem reflectits o bé, precisament, ens hagi molta ràbia el que succeeix, que ens entristeixi, que ens pugui alegrar, que puguem compartir-ho, que puguem odiar-ho, com dèiem, no? I mou una sèrie de sentiments i emocions que tenen que veure, com dèiem, no? amb el que és l'ésser humà i les nostres coses més importants, que són els pensaments, els sentiments, les relacions, que fan que, com dèiem, ens puguem relacionar sempre amb l'altre.
0: Quan una persona veu un curt i diu això és el que em passa, és això, just això, què s'ha desbloquejat? Tu recordes alguna reacció del públic que t'hagi fet entendre per què calia aquest festival, Jaume?
4: I tant. Justament gent que ens diu, ostres, el que deies tu ara, no? El que ha sortit en pantalla reflecteix moltes de les coses que jo he sentit. El Sigurd, a banda de tindre curtmetratges, també té altres àmbits, com per exemple el teatre. Hi van fer una obra de teatre, el Teatre Bertrina, que va convocar a 400... Ai. Del col·loqui amb la Mariona Esplugues.
0: Ara.
4: I això va permetre que alguns dels presents diguessin que aquella obra els havia ressonat coses de la seva pròpia història, evidentment passat pel filtre propi de la història de cadascú, no? Però és això, que el cinema, les arts escèniques, fan que un es pugui identificar sí. amb coses que ha pogut viure des del seu punt de vista, evidentment.
0: Sí. Marc, no sé si volies apuntar alguna cosa, Marc Viernes.
2: No, que...
0: Estaves pensant
2: bueno,
0: o reflexionant.
2: No, no, que jo, malauradament, és el primer cop que havia sentit a parlar d'això que esteu fent, que m'encanta, o sigui, felicitats. I o sigui, volia preguntar si és el primer any que tot gira entorn d'aquest tema, o cada any escolliu un tema, o és aquest any, o sempre va d'això?
4: No, no.
0: Sempre salut mental.
4: Amb les 11 edicions que portem, el Sicur va néixer justament amb la intenció de poder parlar amb la ciutadania obertament, amb totes les edats, a més, de tot el que té a veure amb la salut mental. Però no la salut mental només com a psicopatologia, que és el que a vegades s'entén, com a dia mental, sinó la salut mental des de l'àmbit més ampli. Tot allò que té a veure, com dèiem, no? amb els pensaments, les emocions, els sentiments, les relacions que establim amb la família, amb els amics, a la feina, a l'escola, no? I, per tant, és un filó que dona per poder treballar cada any i els curtmetratges que rebem, no?, sempre ens sorprèn encara ser d'una temàtica que potser podries dir que ja està molt que trillada, més que trillada, però, en canvi, la manera de plantejar-ho t'arriba directament per la manera que han utilitzat, precisament, l'audiovisual com a mitjà per arribar a tu.
1: Jaume, de tot ara que parlaves dels curtmetratges que rebies, n'hi ha algun que t'hagi sorprès o que us hagi sorprès per algun motiu en particular?
4: Mira, jo et diria que cada any tens una sorpresa, no? Penso jo, que sé, fins i tot penso en curs d'edicions passades, per no fer referència als actuals, no? Però n'hem dit que tenen que veure amb tots els àmbits, eh? Però, per exemple, n'hi ha un que es diu Votemos, que té que veure amb una comunitat de veïns que parlen de que volen canviar l'ascensor, i en canvi llavors hi ha un moment determinat en què expliquen que també un dels inquilins vol llogar el seu pis i ho vol llogar amb una persona que té una problemàtica de salut mental. I llavors sembla que la comunitat es rebel·la i es revolta contra tot això, no?
2: Ai, jo això ho he vist. Jo això ho he vist en una plataforma, que és una pel·lícula, potser.
1: Sí, sí.
4: Han fet un llarg fins i tot, sí, que l'any passat també vam
2: sí, perquè jo l'he vist.
4: Van fer el curtmetratge, han fet l'obra de teatre també, sobretot a l'Argentina.
2: Ah, que guai, m'encanta.
4: I l'any passat, com que havíem dit el curtmetratge, que va guanyar més un premi, una de les edicions del Sicur, vam demanar que poguessin passar el llargmetratge, ho vam fer amb el seu director. Com a etiqueta, em podria dir un munt d'altres, però per posar un exemple no allargar-me més, aquesta és la qüestió, no? Poder parlar de com ens mou i ens remou els éssers humans, situacions que potser no hauríem pogut pensar que succeïssin mai i que ens desperta cadascuna d'elles.
1: És que, Jaume, aquest exemple que has posat és molt... És pel que fa a la pel·lícula, perquè realment ens remou la consciència de sobre si a vegades sense la intenció, fem mofa o ens estem rient d'una situació que per darrere amaga una vivència personal, unes emocions que tenim en el dia a dia que veiem i que no som capaços de com intentar ajudar aquesta persona, perquè com que ens fa gràcia, perquè la situació dins de la comèdia, a través de la comèdia, reflexiones, que això és molt important, trobo.
2: Sí.
4: Fonamental. L'humor és una manera de poder transmetre també coses que a vegades no s'atreviria d'altra manera, però l'humor és realment molt seriós. Vull dir que permet tocar, no?, allà on realment apunta la diana, que és en el centre del cor, que és en el centre de les emocions de les persones. I com deies tu, no?, a vegades ens n'enriem de coses sense caure al patiment que això pot suposar amb altres persones o col·lectius.
2: Sí.
0: Doncs,
2: m'encanta.
0: Jo crec que és una iniciativa espectacular. I fusiona moltes coses que ens encanten a nivell artístic i sobretot que ens encanten a nivell humà, no?
2: Sí.
0: Que anem necessitats.
2: Sí, que fa falta, de sentit humà.
0: Ho hem de cuidar. M'encanta el teu cognom, però m'agrada encara més el que fa. Jaume, una abraçada molt gran. Enhorabona a tot l'equip.
4: Una abraçada.
0: Molt fort.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.
0: El Jaume Lascarrega, psicòleg, director tècnic del Sicurt,
2: Mira, o sigui, m'encanta. Jo a vegades penso, dic, la gent que fa aquestes coses, no? O que s'embolica, sí, no? A inventar-se aquests esdeveniments i tal, penso, ostres, jo crec que també s'ha de tenir en compte, perquè estem parlant de gent que podria utilitzar aquest temps en coses més individuals,
3: totalment,
2: més per la seva vida, no? Més en desenvolupar la seva vida, que al final és el que estem fent la majoria, i no, i utilitzen el seu temps per fer, pues, no? com un festival de curs, de no sé què i tal, o sigui, que això és com de valorar, perquè avui en dia costa molt trobar gent que digui, bueno, utilitzo el meu temps per la comunitat. No per mi mateix.
3: Sí. Clar, i que també considero que és molt important. No sé si es podria categoritzar en art-teràpia.
0: Podria ser,
2: sí.
1: Sí, i tant. Perquè és cultura, però, és a dir, clar, aquí, són curtmetratges, són pel·lícules que parlen de la salut mental i des de diferents perspectives.
3: Sí.
1: Que a vegades, veient aquesta pel·lícula o el curt, dius, ostres, si és que això potser...
3: Clar.
1: On pot estar passant, o no m'atreveixo a parlar-ne, o no m'atreveixo a com hi poso remei, i que és molt interessant.
3: Sí. I que a partir d'empatitzar, doncs mira...
1: Cultura i salut mental.
0: I parlar.
3: Tot perfecte.
1: I parlar de tot.
0: No deixarem la cultura ara mateix, perquè hi ha gent que paga per relaxar-se.
3: Ah!
0: Sitges, aquests dies paguem perquè ens facin passar por.
1: Ai, sí.
3: Ha vingut el festival.
0: Avui arrenca l'edició 59 del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que fins al 18 d'octubre ens farà mirar dues vegades abans de apagar el llum. Són 11 dies per descobrir pel·lis, retrobar mites moltes vegades, comprovar què ens espanta quan s'encén la pantalla, no? I tenim la nostra Conxita Casanovas, periodista, crítica de cinema. Ara mateix, allà, evidentment. Conxita, molt bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda, Xavi i companyia.
1: Què tal, Conxita, com estàs?
0: La gran Conxita.
5: I pensant el que deia el Xavi ara, que clar, la clau aquí és que la por la passi un altre. És a dir, que tu fas la teràpia també a la teva butaca, no? Fas la teràpia, fas la catarsi i veient com un altre pateix i ho passa fatal, no? Aquesta és una mica la clau, crec, de Sitges, eh?
0: Conxita, com es viu aquest primer dia des de dins?
5: Doncs accelerat, perquè...
1: No es corre cuita.
5: Sí, accelerant, prement l'accelerador, perquè a Sitges no ens deixen respirar ni entrar, pràcticament. És a dir, que avui la protagonista hauria de ser Carlota Pereda, que és la directora de Found Alive, que és la pel·lícula que inaugura, però abans ja Nicolas Winding Refn, el director de Drive, per situar-lo ràpidament, aquella pel·lícula en la que Ryan Gosling lluïa una caçadora
2: visca,
5: que molts van anar a buscar després, oi?
0: Marley Arnés.
2: Visca, I love Drive.
5: Molt cool. Doncs ha presentat la seva nova pel·lícula ara mateix, aquesta tarda, com a taloner de luxe, podríem dir, no? És una pel·lícula que es titula Her Private Hell, i a mi m'ha deixat una mica desconcertada.
1: Sí?
5: Sabia que tenia unes puntuacions baixes, amb crítiques molt no massa bones, per dir-ho d'alguna manera suau, però és que he entrat en aquest infern, no?, que ell proposa, ple de senyoretes guapíssimes, això sí, uns decorats fantàstics també, i el Diego Calva, que a mi m'agrada molt aquest noi, Diego Calva, el controleu?
2: Sí,
0: no massa.
2: Sí.
0: Sí,
2: Marc, no, estic mintint, no.
5: El Clapkit.
0: Ha sonat molt contundent.
5: És dels actors llatinoamericans o llatins, podríem dir, que en aquests moments ha posat el peu a Hollywood.
0: Diego Calva.
5: I li està traient terreny a Pedro Pascal.
0: Ah, sí,
5: per
0: home.
5: Exemple, és bastant més jove.
0: Sí, home, Conxita, si l'audiència busca Diego Calva a Google, a imágenes, oh, i tant, l'heu vist.
5: M'entendran, ja estan d'acord amb mi.
2: Sí. El conec i m'agradaria conèixer.
5: El veureu a Clapkit, també, una pel·lícula també sorpresa d'aquesta temporada, estupenda. I en aquesta pel·lícula, doncs, clar, la sorpresa també aquesta tarda és que Nicolas Winding Refn s'ha presentat acompanyat d'un mite, que és el cantant i compositor italià Pino Donaggio, el soci musical de Brian De Palma en tantes pel·lícules que va musicar i que van fer junts, per exemple, i li va posar música a Carrie, que és la pel·lícula que aquest any dona imatge al festival. Sí, SpaceX. I inoblidable Carrie, que fa 50 anys. Jo tinc ganes de veure-la una altra vegada.
1: 50
5: i de comprovar...
1: anys?
3: 50 anys.
5: Sí, comprovar si ha envellit o no.
2: Conxita. Carrie,
5: clar, jo no la vaig veure el dia de l'estrena.
0: Viernes.
2: Conxita, una cosa important, que jo vull saber, que l'any passat vaig estar per primer cop allà. Tu has traspassat la línia de seguretat on comença el catering i ja diguéssim com la gent que té un pas especial. Has provat ese catering? Perquè he de dir que és dels millors que jo he vist. On estàs tu?
5: Sí?
2: Conxita, doncs... és que et vull situar. On estàs tu d'allà?
5: No, nosaltres som a la recepció, davant de la recepció de l'hotel.
2: Nena, lluita, que 3CAT està dintre del catering. No, salta. Salta.
0: Com
2: on estàs?
0: Com és el mar?
5: Jo he vingut aquí a aguantar la línia, m'entens? Perquè, clar, venia de Sant Sebastià i després me'n vaig a Seminci, per
0: clar.
5: Tant...
0: Ostres,
5: hem d'aguantar la línia. Hi ha unes escales ideals aquí,
2: sí,
5: que són les que baixen al port. Aquestes escales...
2: Sí.
5: Et donen una mica la mida de si estàs en forma física.
0: A Sant Sebastià es menja bé, eh?
5: Sí, però aquí a Sitges es menja bé? Tu diries que es menja bé? Jo sóc molt crític,
2: no,
5: eh?
2: No, jo dic del... O sigui, a Sitges, així en general, segur que
5: es
2: sí, perquè és terra catalana, però el que és el catering del Festival de Sitges té molt bon catering, però sí que és veritat que hi ha aquesta cosa classista a tots aquests esdeveniments, no? Com que has de traspassar una valla especial, que solo la traspassen segons qui. Jo per això et preguntava, on estàs?
0: La Conxita sempre traspassa les valles.
2: Clar, no, però la Conxita està a la recepció.
0: La Conxita és autoritat.
2: Però la Conxita està a la recepció, eh?
0: Clar,
2: no. La Conxita
0: està a la recepció. Perquè ara està treballant.
5: L'última vegada que no em deixaven passar vaig atracar, entre cometes, el ministre Urtasun.
2: Home, clar!
5: Perquè volia parlar amb ell.
2: Conxita sap amb qui parlar.
5: No està per tonteries. I em van dir no. I vaig dir, com que no?
2: Com que no? Com que no? Soc la Conxita.
0: M'hi ha vingut el ministre.
1: Molt bé, Conxita Casanovas, des d'aquí, molt bé.
5: Amb un una micro de Ràdio 4.
0: Exacte. Premi Nacional de Cultura, per cert.
1: Exacte.
5: Clar. Clar. Doncs la veritat és que catering també té un menú excel·lent. Sitges aquest any, sobretot, heu vist, no? Les figures que s'anuncien.
0: Sí.
5: Peter Jackson, que em diuen que li hem de dir Sir.
1: Sir.
5: Que exigeix el tractament de Sir Peter Jackson.
2: Sir.
5: Sí. Perquè va parlant de títols nobiliaris, no?
2: T'has de jupar. Si el veus. T'has de jupir, si el veus, o no?
5: Li farem una reverència.
1: Reverència. No sé.
2: Això, una reverència.
5: És que Peter Jackson el vam conèixer, clar, quan va presentar Brain Dead, una de les seves primeres, o la primera pel·lícula aquí, amb una actriu que es deia Patricia Adriani, i era una pel·lícula que venia... Ell venia a Sitges, igual que venia Tarantino o venia Àlex de la Iglesia a donar-se a conèixer, no? I després ja veieu,
2: Conxita,
5: no? Amb els anells, no?
2: Una cosa que se m'ha perdut aquest any. Aquest any a qui li donen el premi, aquest honorífic que donen cada any al festival?
5: En donen molts.
2: Però aquest com el més principal...
5: Els hi donaran a Kevin Bacon i a la seva dona i a la seva... Ve amb família, eh? Ve amb la seva dona, amb la... que és actriu també, amb la seva família, amb els fills, perquè han fet un documental sobre ells mateixos.
2: És que l'egocentrisme del cinema,
5: gràcia.
2: Eh?
5: També ve, el Danny DeVito com a productor, també, en aquest cas, i també recordarà que fa 30 anys de Matilda, una pel·lícula fantàstica i molt especial.
2: M'encanta.
0: Ai, el llibre.
5: Sí.
0: I la pel·li.
2: La pel·li.
0: A mi em va marcar.
2: Ah, és veritat. I ve el pare aquest any, oi? Ve el pare.
5: Sí.
2: Per la gent que no sàpiga situar el nom, ve el pare de Matilda aquest any.
5: Sí, també ve Alejandro Amenábar a presentar...
2: Ostres.
5: Els 30 anys, a celebrar 30 anys de tesis, que fa molts anys de tot, eh?
2: Alejandro!
0: Carai, Conxita, quin nivell, eh?
5: Sí, i també tindrem per aquí Casey Affleck, el germà de Ben Affleck, oscaritzat, que li guanya... No li guanya, però li empata, no, Òscar?
2: I Conxita.
5: I presentarà una pel·lícula titulada Company. I Bàrbara Rey.
0: Apuntat.
5: Sí, que rebrà el premi Nosferatu.
2: Conxita, saps si va la Melody algun dia?
1: Quina obsessió amb la Melody.
0: Està obsessionat.
2: Saps si va la Melody algun dia a cantar alguna cosa?
0: Està obsessionat amb la Melody.
5: Aquí a Sitges?
2: Sí, aquí a Sitges.
5: Si vols li pregunto, no sé, el Dafnis Baldut, que és el presentador de les
2: sí,
5: gales
2: que
5: i que és col·laborador
2: no,
5: nostre
2: és broma,
5: del
2: Badacine. No, no,
0: però què vols
2: broma.
0: Dir, Marc Viernes, què vols dir? Que és una pel·lícula de terror? O,
5: o directament a l'Àngel
2: yes.
5: Sala, no? El que sí que volia dir-vos és que la pel·lícula que han triat per inaugurar a mi m'ha agradat.
1: T'ha agradat? Clar, això t'anava sí. a preguntar. T'ha agradat l'obertura? Sí,
5: Fonda Life. De, crec que està ben triada.
1: Ben
5: sí,
1: triada,
5: és
1: de Carlota Pereira.
5: Sí. Que té tot el que necessita, tot el que demanen aquí. No? Uh-huh. És la primera pel·lícula americana d'aquesta directora madrilenya, uh-huh. de Cerdita, i la coneixem també per La Ermita, que va presentar amb Belén Rueda aquí mateix.
2: Belén I, Rueda, que rueda que té rueda, molt... que pesada és.
5: I l'ha tret estupendament bé.
3: A mi m'encanta.
5: És una pel·lícula, el tema seriós, perquè uh-huh. són noies segrestades per homes, que les tracten, diuen com mascotes. Ja m'agradaria Ostres. Que les tractessin com mascotes, no? Perquè són noies torturades. I una que pot escapar, a la que encarna Chloe Gratz Moretz, doncs decideix ajudar altres noies que han passat pel mateix trauma. És una mica també una pel·lícula que parla de xarxes, de dones que s'ajuden, i a mi m'ha recordat inevitablement a la Judy Foster del Silencio de los Clar. Corderos per aquesta heroïna, no?, que de cop decideix passar a l'acció, no?, i agafa ella el timó, no?, i he pensat molt també en com el fantàstic li ha donat la volta al tema feminista, mm-hmm. no?, el feminisme, com ha entrat en el fantàstic, perquè abans les noies només les jugaven per cridar i per viure situacions espantoses, i ara doncs veiem autèntiques heroïnes, no?, que s'imposen...
1: El gir, no? El gir que ha fet
2: el Frente Amplio.
1: De terror,
2: el Frente
1: no?
2: Amplio.
5: Mm-hmm. Sí, sí, sí.
0: Doncs...
5: I, sí. I una pel·lícula que ja està ben articulada i forma part d'aquest joc de Sitges, i a més ella passa la història, no? És la primera directora espanyola, primera directora dona que uh-huh. inaugura aquest festival.
0: És la Carlota Pereda.
1: Pereda. Estarem sí. pendents, no?, de tot plegat, sabem.
0: Que just estava bevent aigua, perdona,
1: per això,
0: que avui
1: no
0: tinc una set.
2: Beu aigua.
1: Estarem pendents de tot, com evoluciona el festival i, escolta, anirem parlant amb la Conxita.
0: No, i que ja ens va incomodar molt amb Cerdita, per exemple, no?
2: Sí, la, sí. La, sí. La,
0: la Carlota Pereda.
5: Doncs, i tant, veurem... els cossos, les cosificacions. Sí, i tant. Una altra vegada tant. Sortir a tema.
0: Bon slasher.
5: Aquí hi haurà de tot, monstres, hi ha una serp que té molta gana, que es diu Boyana, a l'Amazones.
2: Boyana, que no Ballana. Boyana, que no Boyana.
5: No Ballana, Tenim.
1: Ni Boyana.
2: Bueno, i què estan fent els gais, Conxita?
0: Marc Viernes. S'ha acabat. Conxita, moltíssimes gràcies per aquesta connexió en directe des del Festival de Sitges. Si et sembla bé, anem parlant aquests dies. D'acord.
2: Ah, estarà allí tots els dies, ella.
0: Home.
2: Ai, nena, pobre. Te mando saludos.
0: Com ha de ser?
5: Sabeu qui em fa molta pena?
1: Qui?
5: Els jurats. 36 llargmetratges a competició s'han de veure.
2: Conyazo.
5: 36 llargmetratges i 18 curtmetratges, que també han de veure i valorar.
2: No, perquè jo tinc una amiga que l'any passat va estar de jurat i era...
5: Que
2: treballava durant la nit. És que veien pel·lícules durant la nit, que és la Laura Peter.
5: M'ho crec.
2: Goya, d'efectos especiales, varias veces. I clar, i el que tu dius, i durant la nit, o sigui, es veuen pel·lícules a les 3 de la nit, a les 4, i així hasta que caigues.
5: Saben a què venen.
2: Sí,
5: això
2: ja
5: és veritat,
0: Han comprat.
5: Però li donaré el pes a Mary Colomer, per exemple, a la productora que està de jurat aquest any.
0: Una abraçada per totes i molts ànims. Conxita,
5: gràcies,
0: cuida't molt, gràcies. Bona tarda. Conxita Casanovas, a la tarda a Ràdio 4, des del Festival de Sitges. I no deixarem la cultura de la ficció, ara saltarem a la música, perquè hem de parlar de... Marcos Amca.
6: Què tal?
0: Com Bona estàs? Tarda. Bona tarda, benvingut.
6: Moltes gràcies.
2: Hola, Marcos.
6: Hola, què tal?
0: Marcos, amb K, Marc Viernes, amb C.
6: Amb C.
3: És veritat.
0: Gisela, amb G.
1: Amb G. David, amb D.
0: David,
1: no,
0: amb
1: no busquis, perquè no hi ha
0: Xavi,
1: cap mena
0: com el
1: de connexió.
0: X.
2: David.
1: Amb dos D's.
6: Sí, senyor.
0: El festuc? Que molta gent diu el pistatxo, David.
1: Que no. Pistatxo no, que es diu Festuc. Segur que aquest estiu ha escoltat aquest gran senzill de Marcos amb K. Recordem que acumula més d'un milió de reproduccions a Spotify.
2: Tu eres el d'esto? És la medicina per curar mal de amor. M'han cridat.

0: Què?
1: És boníssima.
2: Boníssima.
3: És boníssima.
2: Boníssima.
1: Ah, que fort.
2: Forta personalitat, sense por de mostrar-se tal com és, el cantant tarragoní va estrenar Fatxenda, el seu nou single, el 25 de setembre, una col·laboració amb el productor Scotty DK, que barreja vaneres tradicionals amb samba del Brasil per portar-nos la festa a casa. Estic de festuc i m'ha agafat en segureta.

0: Gisela, l'has ballat molt aquest estiu, aquesta Gisela Palma?
1: La veritat, ha sonat bastant, eh?
0: Ha sonat a la teva vida, eh?
1: He de dir que de sobte, pum, ha sigut com tabacle de l'estiu.
2: Que guai.
1: Sí.
0: Com estàs?
2: Que guai. Doncs molt bé, molt content.
0: Tot bé, Fatxenda? Gràcies per venir a la tarda a Ràdio 4 en directe.
2: A vosaltres, per convidar-me.
0: Això, Gisela, Fatxenda... deies tu abans a la redacció, això reivindica tenir una personalitat una mica, no?
1: Clar, sí. I volia, o sigui, volíem preguntar també que si tu creus que aquesta manera de reivindicar la teva personalitat és un estil que ara porten els joves, consideres, o com encara costa tenir una personalitat forta i
2: sí,
1: posar-te?
2: Encara costa. És una miqueta intentar doncs, ser una miqueta pioner i no tenir aquests pors que té molta gent a nivell social per sentir-se acceptat, per sentir ex-música, per vestir com vulgui, per portar el cabell d'un color estrafolari o de qualsevol mania que tingui una miqueta friki, no? O sigui, és una miqueta una crida a, tio, feu el que vulgueu tots, poseu-vos el que vulgueu i veieu com vulgueu. Que això és lo xulo i lo guai.
3: Això està bé.
4: Això està molt bé.
3: Per què Havaneres i aquesta samba
2: doncs mira,
3: de Brasil? Per què la vau triar?
2: Hi ha una tendència a la indústria musical de barrejar coses molt modernes amb coses molt antigues i sobretot molt tradicionals de la terra. O sigui, això es porta moltíssim. I jo crec que al final buscava una miqueta aquest efecte i les Havaneres em tiraven molt. Perquè com vaig ser cantant d'orquestra, quan tocava cantar aquestes coses, no? Per exemple, sardanes o havaneres, el que sigui, a mi m'agradava molt posar veu com de... Girona, t'enamora tu...
0: És veritat, per què tenim aquesta cosa?
2: Sí, no, ja, sí no ho sé.
4: Bueno, jo crec que forma part també com de divertir-se una mica. Clar,
3: una mica el gamberro, no?
2: Sí,
3: ser divertit.
2: Totalment.
1: I a sobre amb les veus sona com molt més èpic, no?
2: Sí.
1: Com que sona tot molt...
2: Sí, és que les veus líriques, soc molt fan de les veus líriques. Al director de la Mercè vam estrenar una intro pel directe amb moltes veus líriques que introduïen la primera cançó del directe, que era Chimichanga. I és que soc hipermegafan, perquè són tan èpiques, o sigui, per una intro queden brutals.
1: Sí.
3: Aquesta que estem escoltant.
2: Exactament.
0: Estem ballant aquí.
4: Bueno,
0: fem com que ballem.
3: Un final de programa amb un ritme que...
4: Molta energia, això. M'encanta, eh?
0: Mola.
5: Sí. Baby, m'agrada el teu flow.
3: És perfecte. Porta un bon rotllo. Marcos, fantàstic.
0: T'imaginaves arribar aquest estiu a tantíssima gent?
2: Home, sempre dic el mateix. No m'ho imaginava, perquè al final quan arriben coses tan fortes, sí que és veritat que t'agafa una miqueta en xoc. O sigui, jo encara m'estic creient coses que han passat.
0: Ja.
2: Però sí que és veritat que... no em sento com fora de lloc. O sigui, jo crec
0: que tu saps
2: que tota la vida, he volgut fer això i m'he preparat per això i m'he sentit còmode parlant davant de molta gent o estant exposant-me davant de molta gent, tenint el valor de donar aquesta primera passada quan tothom volia una cosa, no?
0: Sí.
2: Llavors em sento còmode, el que sí que és veritat que és molt fort, hi ha coses molt heavies. O sigui,
0: però tu ho sabies, tu portaves dins.
2: Jo ho somiava des de petit. Jo sortia de les pel·lis del cinema i jo volia ser l'heroi de la pel·li i quan sortia d'allà m'imaginava, ostres, com m'agradaria ser el Harry Potter o Spider-Man. Com m'agradaria, no?
4: Ja et comença a passar que et paren pel carrer, algú i et diu, escolta...
2: Sí, al carrer, al supermercat... Em passa molt més del que sembla, eh? O sigui, jo pensava que no seria tant.
4: Com ho portes, això?
2: Home, quan... Sempre superagraït, perquè al final jo porto molts anys buscant aquesta situació, no? I sempre les mirades amb les que et miren, no? Són molt guais, perquè són d'admiració. És com, ostres, et tinc al telèfon o a la tele de casa i ara estàs aquí, era com...
4: I et canten quan et troben? Perquè jo algun cop que m'he trobat com amb algú cantant o algú, quan el veig és com del pal.
1: I cantes.
4: com el...
0: És que tu ets una estrella.
4: Com el single i tal. A tu et canten quan et veuen del palo. Ei, eres el de...
2: Sí, hi ha alguna persona que sí que se li pega aquest bon rotllo i quan arriba és com que... No, és pistatxos, diu, fas tu. I potser estàs parlant ja de la mort de la teva àvia, saps?
3: Però això està molt bé, això que has dit ara, perquè això vol dir que se l'ha enganxat el bon rotllo. Això vol dir que tu ho has aconseguit. Perquè tu pots tenir una idea de dir vaig a fer unes cançons amb bon rotllo.
2: Totalment.
3: Però si ho has dit, diuen això, és que...
2: Sí, al final, sí que és un tòpic, però sí que és veritat que quan ho vius en primera persona, l'experiència és molt més... té molt més arguments perquè sigui veritat, no? I al final el que vull dir amb això és... lo més important per una cançó i per un artista, lo més important és transmetre. Mm-hmm. Hi ha moltes coses que pots transmetre, no? Pots transmetre, doncs, profunditat, tristesa, reflexió, bona vibra. En el meu cas és la bona vibra, no? Però hi ha tantes coses que es poden transmetre, però... transmetre realment no és fàcil. Cridar l'atenció, que no vegis una persona que ja has vist pel carrer.
4: Clar.
2: Llavors això és molt complicat, però crec que ho estem aconseguint. I a més, del que estic més orgullós és de que és realment la meva personalitat. No m'he posat
0: com... I que no és un personatge, això.
2: No,
1: clar,
2: totalment.
1: És important,
0: també. Pot haver-hi show, però és de veritat.
2: És de veritat. Jo anava per la feina abans i era com... El mateix bon rotllo.
0: El Marcos, tio.
2: Sí, sí, anava cridant per allà i em deia, tio, estàs superboig. O sigui...
3: El Marcos hi coneixíem, ara està cantant, però és que és així.
0: Tarragona, ciutat o...?
2: No, d'un barri, de Bonavista.
0: Bonavista.
2: És un barri d'andalusos que es va formar als anys 60.
4: Reivindica-ho.
0: Home, i tant.
4: Que existeixen els barris andalusos.
0: Va anar molta gent del poble dels meus pares i de Granada, de Huéscar, sí. Baza, Castellegre, va anar molta gent allà.
2: Sí, sí, sí,
0: aleshores,
2: totalment.
0: A la Cambrils, també.
2: Sí, sí, de Salou.
4: I aquí a Barcelona també hi ha molts. I, bueno, Torre Baró, bueno, sí, i molts. Sí. Jo també.
0: Sí,
2: totalment.
0: Tots, venim... Deia Gisela, perdona.
1: Que, clar, què li diries del teu jo de fa un any? Que estava treballant i que no tenia com aquest èxit.
3: Bona aquesta.
2: Mira, hi ha una cosa que
0: pinta't
2: sí que...
0: Pinta't el pelo, li vas dir.
2: Sí, això segur. Hi ha una cosa que sí que he pensat molt, que és, si jo sapigués fa un any el difícil que és aconseguir el que he aconseguit ara, no m'ho diria. Perquè, sí, o sigui, mai m'hagués imaginat que seria tan difícil arribar a, o sigui, aconseguir el que he aconseguit ara. O sigui, jo abans no pensava que era tan difícil. O sigui, però, això no li diria.
1: Però difícil per què? Per la indústria o per el públic?
2: Perquè s'han de fer tantes coses bé per destacar i perquè funcionin les coses. O sigui, han de passar tantes coses. O sigui, t'avorriria.
4: Però sí que és cert que quan tu estàs a l'estudi, no?, i fent una supercançó, amb total honestitat i deixant fora d'això, tu sents segurament quan dius, hòstia, això està de Déu, no?
2: Sí,
4: tu sents a l'estudi que aquesta cançó que estàs fent és...
3: La intuïció.
4: Això és brutal.
3: Això
4: t'ha passat? Això t'ha passat amb la del pistatxo?
3: A veure... Fastuc.
2: Això...
4: Fastuc.
3: Què es diu Fastuc?
0: A mi m'agrada més pistatxo.
4: No te me pongas tres cat, eh? Lo digo como me da la gana.
3: Això no. Això no m'ho diguis, eh?
4: A mi correccions en directe no.
2: Sí,
0: tens 30 segons, perdona, que és que arriba l'edició.
2: No, això. Sí. Es sap un dia. El següent dia ja arriba el síndrome de l'impostor, piquen a la porta, pum. Potser no és tan
4: bona.
2: Soy
4: Sony.
2: Però bueno.
0: Marcos, això és casa teva. Per què no tens un altre dia... Perquè, a part de la seva música, a mi m'agrada molt com és.
4: Sí,
1: sí.
4: Que
1: guai.
4: Sí,
1: sí.
4: M'encantaria
0: tenir una estoneta una mica més llarga.
4: Clar, sí.
0: Llavors, escoltem les teves cançons, ens expliques

0: Són les 7.
1: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Viñas.
0: Bon vespre. L'endemà de la mort de Mari Carmen, el dol es converteix en una crida al carrer, al seu, que s'ha fet esclatar un malestar que venia de lluny, el de qui no pot pagar un lloguer o viu amb la por de perdre casa seva, i l'eco de la seva pèrdua està expansionant el seu llegat.
2: Su legado nos demuestra que lo que tenemos es un consenso de mayorías, una lógica común, un sentido común, que tiene claro que el rentismo es una lacra para esta sociedad y que desde abajo, como siempre lo hemos hecho, vamos a acabar con él, ¿no?
0: És Valeria Racu, del Sindicat de Llogateres de Madrid. Aquest vespre, d'aquí una hora, Madrid la recordarà amb una marxa fins al seu domicili. Demà al migdia, els sindicats de llogateres també demanen un minut de silenci als llocs de treball. Un record, el record que va acompanyat d'una exigència que les administracions protegeixin les persones vulnerables abans que sigui massa tard. Mentrestant, la mort ha entrat també en la precampanya. El Partit Popular denuncia una instrumentalització política, ha rebutjat els minuts de silenci proposats per l'esquerra a l'Assemblea de Madrid. Avui entra en vigor també el primer dels decrets d'habitatge pendent de convalidació. I una enquesta del CIS, feta el mes de juny, mostra que 3 de cada 4 ciutadans avalen intervenir al mercat d'habitatge. El debat és qui assumeix la responsabilitat de garantir el dret a l'habitatge i quina resposta rebrà qui demà torni a tenir un desnonament a la porta de casa seva. De seguida us ho ampliem. Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4. José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Javi Martínez a control central. Posem ordre a l'actualitat d'aquest dijous. Escoltem les veus dels seus protagonistes, però abans aquests són els titulars que ens deixa el dia i que us avancem amb Laura Munill. Ada Colau, disposada a liderar el Front Ampli mentre Podem insisteix en convocar unes primàries obertes.
3: Hi ha debat també sobre el cap de llista d'Esquerra. Gabriel Rufián manté que vol representar els republicans acompanyat d'altres forces, mentre la formació ja busca alternatives. Jordi Albert seria el candidat si Rufián finalment decideix optar pel Front Ampli.
0: Continuen les manifestacions a les principals ciutats de França per exigir millores educatives com l'augment del professorat, la baixada de ràtios o la reforma dels instituts.
3: Les protestes a la plaça de la Bastilla de França s'han dirigit contra el govern d'Emmanuel Macron, que ha promès mesures educatives però sense concreció. La manifestació ha estat multitudinària i pacífica durant el recorregut, però al final s'han produït llançaments d'objectes per part d'alguns manifestants i càrregues policials.
0: Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat d'emergència alerta, tot i que demana prudència davant la previsió d'aiguats fins la matinada.
3: A tot això, el servei de Rodalies encara pateix les conseqüències de l'episodi de pluges torrencials, una situació que ha provocat un nou xoc entre maquinistes i empresa per la seguretat a les vies. Òscar Playà, director general de Rodalies, ha rebaixat el to.
4: Los maquinistas yo creo que, bueno, estaban exigiendo informes adicionales a estos procedimientos de seguridad que tenemos establecidos.
0: L'escriptora canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2026.
3: L'Acadèmia Sueca reconeix la seva obra que, diuen, dialoga amb la tradició clàssica i renova la literatura contemporània. Entre l'obra de Carson destaca l'autobiografia de Rojo i la belleza del marido. És la 19a dona en guanyar el Nobel de Literatura en un total de 123 premiats.
0: En esports de bàtor, el futbol de clubs a la primera divisió, i el primer en fer-ho serà l'Espanyol. Josep Capel, bon vespre.
5: Bon vespre. El conjunt Blanquiló va perdre els dos darrers partits abans de l'aturada i jugarà demà al camp del Cuel Màlaga. L'equip ha viatjat aquesta tarda a Màlaga amb 24 jugadors i amb la gran novetat de Javi Pobado de baixa des del mes de gener. Pel que fa al Barça, juga dissabte rebent el Getafe amb el dubte de Rafinha. El poliesportiu, la de Lleidatana, Aisunoda, guanyà la medalla d'or a la categoria de menys de 70 quilos als campionats del món de judo que s'estan celebrant a Bakú. A la Champions d'handbol, el Barça rep el Dinamo de Bucarest a partir de 3:15. A la Lliga Femenina de Bàsquet, a les 8 es juga l'Uni Girona Palma i a les 9 el Cadí la Seu Leganés. I a l'Eurolliga, el Barça rep demà el Salguiris sense Minaya, que s'estarà uns 10 dies de baixa.
0: De serveis i amb mobilitat, aquesta hora comença la segona aturada de dues hores dels conductors d'autobús de TMB. Circularan un 40% dels autobusos en les hores punta, un 20% a les hores vall. A partir de les 11 de la nit hi haurà una altra aturada. Estem parlant de Barcelona. Demanen millores com la reducció de la jornada laboral fins a les 35 hores setmanals. La propera jornada de vaga serà el 14 d'octubre. També us expliquem que Trànsit preveu que uns 570.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont del 12 d'octubre, sobretot cap a l'interior i la muntanya. Atenció, demà de 2 a 8 de la tarda i dissabte al matí la tornada es concentrarà dilluns a la tarda. Per saber com s'ha circulat aquesta hora, Roger Serra, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. En plena hora punta, ara parlem d'aturades, que són

0: habituals, però destacades en aquesta àrea metropolitana i a les seves rondes. Per exemple, una jornada més, tornem a tenir aquesta ronda litoral molt plena en totes dues direccions. Retencions destacades, tant en sentit Besòs com en direcció Llobregat, i també la ronda de dalt molt carregada, aquesta ronda sobretot en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. També destaquen les aturades de més de 3-4 quilòmetres a l'autopista B23 entre Sant Just d'Esvern i l'Avinguda Diagonal. O a l'extrem nord ens quedem amb l'autopista C33, retencions de més de 6 quilòmetres entre la Llagosta i l'enllaç amb les rondes. Acabem amb aquesta incidència, un accident que s'ha produït a l'autovia A2, a Esparreguera. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona i aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Previsió meteorològica des de l'EMET, Noelia García.
2: Demà a Catalunya baixaran les temperatures, màximes de 20 graus a Lleida i 21 a Barcelona, a Girona i a Tarragona. S'espera un temps més estable predominant el sol i el cel poc ennuvolat. Baixaran notablement les temperatures mínimes amb les primeres glaçades a zones altes del Pirineu, mínimes de 7 graus a Lleida i 12 a Tarragona. Demà el vent serà protagonista, bufarà amb intensitat moderada i s'esperen ventades molt fortes superant els 80 km per hora a l'Empordà, a Tarragona i al Pirineu.
1: Les 7 i 6 minuts del vespre.
3: Edició vespre. Andreu Vinyes.
1: La mort de Mari Carmen ha tornat a mobilitzar el carrer pel dret a l'habitatge. La dona de 87 anys, desnonada fa dues setmanes del pis de Madrid on havia viscut durant dècades, havia esdevingut un símbol de la desprotecció de les persones vulnerables i encara serà un símbol durant els propers dies. Mobilitzacions convocades a Catalunya, també a la resta de l'Estat, que volen recordar-la i reclamar mesures que evitin més desnonaments. A Madrid, d'aquí una hora, una marxa sortirà de l'acampada de la Puerta del Sol fins a casa seva. Fa uns minuts, Valeria Racu, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, parla del llegat que deixa Mari Carmen.
4: Su legado nos demuestra que lo que tenemos es un consenso de mayorías, una lógica común, un sentido común, que tiene claro que el rentismo es una lacra para esta sociedad y que desde abajo, como siempre lo hemos hecho, vamos a acabar con él, ¿no?
1: La seva figura, la seva mort, la tensió viscuda als carrers s'ha traslladat als plens dels ajuntaments i als parlaments regionals amb dures acusacions i constants retrets entre els grups polítics. Els recull Àlex Eloi. Bon vespre.
5: Bon vespre. Mentre l'esquerra converteix Mari Carmen en un símbol de la lluita per l'habitatge, la dreta els acusa d'utilitzar-la com a esquerra electoral. Així ho ha expressat el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijo.
6: No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno con sus políticas y sus decisiones y os digo, no va a colar. No va a colar.
5: Des del govern, el ministre per a la Transformació Digital, Òscar López, considera que Feijó no pot donar lliçons de moral i demana empatia.
7: Hoy es un día para la empatía, es un día para hacerse cargo de todo ese dolor que hay y, hombre, yo no sé lo que considera el señor Feijó manipulación, pero no hacer ni minutos de silencio.
5: Referència d'Òscar López al fet que el Partit Popular hagi vetat els minuts de silenci convocats tant al Senat com a l'Ajuntament de Madrid i l'Assemblea Regional. L'esquerra els ha fet a les portes de les institucions. Escoltam Manuela Bergerot, portaveu de Más Madrid, Mar Espinar del PSOE i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
8: Y en las calles de Madrid no va a haber paz.
9: Mari Carmen no se iba a morir igual.
10: Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica...
5: Les esquerres consideren que la mort de Mari Carmen ha estat directament vinculada a la pressió que va patir durant anys per abandonar casa seva. Sumar i Podemos coincideixen en assenyalar responsables Antonio Maillo i Irene Montero.
11: Una pandilla de buitres carroñeros que no han tenido ningún escrúpulo.
12: Unas personas que anteponen el negocio a la vida.
5: A casa nostra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat actuar sempre conforme als valors humans.
13: Recordatòria que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
5: Demà, el Sindicat de Llogateres ha convocat a les 12 del migdia un minut de silenci a tots els centres de treball i estudis de Catalunya i a les 7 de la tarda el Sindicat d'Habitatge Socialista crida a una concentració a Barcelona sota el lema El negoci de l'habitatge mata. En recorda de Mari Carmen i també de l'Olga.
1: Gràcies, Àlex Eloi. Per cert, que aquesta hora el Pirineu Viu ha convocat dues manifestacions a la Seu d'Urgell i a Ripoll per denunciar la seva realitat en la manca d'habitatge de lloguer a preus assequibles al Pirineu en alguns uns pobles. Recordem, de fet, les segones residències i els habitatges d'ús turístic representen el 90% de l'oferta. Bé, doncs tot plegat el dia que entra en vigor, com us dèiem, el primer dels nous decrets d'habitatge pendent encara de convalidació al Congrés. El text inclou algunes novetats. Míriam Andreu.
3: Sí, una de les principals és l'assignació d'un pressupost específic de 10.000 milions d'euros per al Pla d'Ajuda a Casa Teva. Es tracta d'un programa que concedeix préstecs a interès en zero per a cobrir l'entrada del primer habitatge. També introdueix un article totalment nou, el 20, destinat a regular la publicitat immobiliària. D'aquesta manera, a partir d'ara, qualsevol anunci de lloguer estarà obligat a mostrar de manera transparent l'índex de preus de referència, la renda del contracte anterior i si el propietari és un gran tenidor. Pel que fa al control de l'especulació per part dels fons voltor, en aquesta versió definitiva del decret s'amplia fins al 2030 la limitació de les compres d'habitatges per sota del 70% del seu valor.
1: Doncs més context, de seguida tornem al terreny polític, però abans també hem de saber que el darrer baròmetre del CIS ha confirmat que un 91% dels enquestats demana més habitatge públic i un 76% intervenció estatal. Es tracta d'un sondeig fet públic en plena precampanya i tot just després de fer-se pública la mort de Mari Carmen. Lorena Enns.
14: El darrer baròmetre del Centre d'Estudis Sociològics reflecteix que el 79% dels espanyols entén que s'hauria de prioritzar el dret a l'habitatge com un dret constitucional. Més del 91% dels enquestats creu que les administracions haurien de construir més habitatge públic i 3 de cada 4 enquestats considera que l'Estat ha d'intervenir en el mercat per garantir-ne l'accés. Segons aquest sondeig elaborat en col·laboració amb el Ministeri d'Habitatge, fins a un 94% dels ciutadans assegura que prefereix viure en una casa en propietat i el 80% 7% diu que la situació de l'habitatge a Espanya els preocupa molt o bastant. Sobre les mesures, el 75% dels espanyols es mostra a favor de limitar els pisos turístics i el 71% defensa congelar els preus del lloguer durant 2 anys. El 72% veu amb bons ulls apujar els impostos als grans tenidors. La mesura que aconsegueix un major aval, però, és la rebaixa d'impostos a la compra del primer habitatge. En paral·lel, el 54% dels enquestats rebutja expropiar habitatges buits.
1: Doncs aquest és el context, però també les dades diuen altres qüestions. L'encariment del diner està enfonsant la signatura d'hipoteques variables i les fixes concentren 9 de cada 10 operacions. Tot i el context, el mercat hipotecari manté una forta embranzida i el seu preveu també que tanqui l'any amb més de 90.000 operacions de compra-venda. Climent Sabater.
15: L'encariment del diner no frena el mercat, però sí enfonsa la signatura d'hipoteques variables o mixtes. Representen menys del 10% de les operacions quan fa un any concentraven el 25%, segons dades de Trioteca. La hipoteca tipus fix és la reina amb el 90% de signatures i molts s'hi canvien des de la variable o la mixta, segons Ricard Garriga de Trioteca.
16: Todas las familias que tienen hace entre 3 y 5 años esa hipoteca mixta ahora mismo están cambiando a una fija. Los bancos se están dando cuenta que no les es rentable hacer hipotecas mixtas.
15: Aquests canvis s'expliquen sobretot per la pujada de l'Euríbor. Segons l'INE, l'interès mitjà d'un préstec hipotecari a tipus fix és del 3% i d'un variable s'enfila per sobre del 4%, un finançament més car que no atura el mercat. Els analistes estimen que Catalunya tancarà l'any amb 90.000 hipoteques, màxims de 2010.
1: Bé, doncs continua el debat entre les formacions a l'esquerra del PSOE per bastir una candidatura única. Ada Colau s'ha mostrat disposada a liderar el Front Ampli mentre Podem insisteix en convocar unes primàries obertes. Toni Conde.
17: En una entrevista avui amb Televisió Espanyola, Ada Colau s'ha oferit a ser la candidata del Front Ampli si amb això s'aconsegueix una llista única de l'esquerra que inclogui formacions com Compromís, la Junta i Podem. Aquests últims, però, mantenen la seva aposta per unes primàries obertes com a fórmula per decidir qui serà el candidat. Ada Colau i Irene Montero.
18: Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, yo creo que para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
19: Yo no me siento cómoda hablando de las cosas de sumar. La verdad, creemos que la única forma de llegar a acuerdos son las primarias.
17: Colau ha insistit que la llista ha d'estar formada per un lideratge col·legiat i amb un programa clar que inclogui el dret a l'habitatge. Ha afirmat que ha de ser un projecte compartit per totes les forces d'esquerra i que eviti els egos i els vetos creuats amb l'objectiu que no hi hagi més d'una opció electoral d'esquerra.
1: Doncs un altre debat en clau candidatures el tenen Esquerra Republicana de Catalunya. Mentre Gabriel Rufián manté la seva reflexió en absolut silenci, la formació busca un cap de llista alternatiu i ja té nom, és Jordi Albert, per si finalment Rufián decideix optar per un pas al Front Ampli d'Esquerres. Bona tarda, Elena García.
20: Hi ha tres dies del termini d'avals. Bona tarda. El portaveu adjunt al Parlament, Jordi Albert, fa un pas endavant i entra en la cursa per fer-se amb els gairebé 400 avals per liderar la llista dels republicans a Madrid. Albert passa ja el rasclet a la seva federació, al Baix Llobregat. Bregat a Sant Andreu de la Barca, Esquerra promou Cantera. El grup parlamentari es desprèn de peça clau i Oriol Junqueras exhibeix alternativa davant del silenci de Gabriel Rufián, que continua sospesant opcions entre el seu partit i les invocacions de Podem, avui de Pablo Iglesias, perquè opti a les seves primàries. Sense resposta encara de Rufián a ningú. I tensionades les files per l'estira i arronsa per les llistes. Tres baixes a Madrid en una setmana. Jordi Salvador i Pilar Bajugera al Congrés aquesta legislatura i la portaveu al Senat, Sara Bailac. I inquietud per la incertesa. Pendents de Rufián. Albert l'acompanyarà Inés Granollers per Lleida, Norma Pujol, Tarragona i es baten per Girona una veterana, Teresa Jordà i més novell, Enda Estrems.
1: Doncs Gabriel Rufián fa uns minuts ha respost via xarxes socials. Diu que aquests moviments de la formació, sobre aquests moviments de la formació, defensa la seva intenció de liderar l'esquerra, però acompanyat, diu, d'altres forces progressistes, i ha dit que espera que els republicans també respectin aquest encaix. De política i judicial també us expliquem que la Fiscalia Anticorrupció veu indicis per imputar el PSOE en el cas Leire, però creu que encara és prematur, Sergi Bassoles.
21: Aquesta és la resposta del Ministeri Públic a la petició formulada pel PP, que encapçala les acusacions populars fa dos dies, l'endemà de la convocatòria de les eleccions del 29 de novembre. La fiscal argumenta que primer cal practicar les diligències que hi ha pendents, com per exemple la declaració com investigat de Santos Cerdán, ex número 3 dels socialistes.
1: El germà del president, David Sánchez, recorre la seva condemna i denuncia una recerca prospectiva contra ell.
21: La defensa del germà del president de l'executiu ha presentat un recurs d'apel·lació a la sentència que el va condemnar, recordem, a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació administrativa per la seva contractació a la Diputació de Badajoz. Alega la vulneració de drets fonamentals, en concret a la tutela judicial efectiva, a la presumpció d'innocència, al secret de les comunicacions i a la intimitat, tot plegat fruit de l'expedient judicial sostingut sobre una recerca prospectiva.
1: La jutgessa Beatriz Viedma assegura davant el jutge el cas Leire que es va sentir perseguida mentre investigava el germà de David Sánchez.
21: La magistrada posa com a exemple que un dia que va arribar al col·legi de les seves filles li van dir que el seu germà havia estat allà, malgrat que ella no té germà. També ha posat d'exemple que en una reunió li van assegurar que havia vingut el seu secretari a preguntar i ella tampoc té secretari.
1: I els observadors internacionals del judici de Roger Espanyol retreuen a la fiscalia alinear-se amb els agents.
21: Consideren que el procediment judicial ha vulnerat el dret de la víctima de ser atesa, tractada i reparada. També retreuen a la Fiscalia que no hagi fet seu el paper de garant de la legalitat i d'una investigació rigorosa, i que s'hagi posat directament al costat, diuen, dels acusats. Alhora, consideren que l'Estat espanyol no ha complert amb els estàndards internacionals sobre l'ús de la força i el respecte del dret a protesta.
1: I la política gallega està de dol. Ha mort als 90 anys José Manuel Beiras, una de les figures centrals del nacionalisme gallec. Economista i catedràtic, va liderar el bloc nacionalista gallec durant més de dues dècades i després de deixar-lo va fundar Anova. El 2024 va donar suport a la candidatura d'Ana Pontón en un gest de reconciliació del nacionalisme. El BNG i Anova destaquen el compromís de Galícia i Yolanda Díaz, la lucidesa intel·lectual i la defensa de les causes emancipadores. Demà, el Museu do Povo Galego a Santiago de Compostela acollirà la Capella Ardent des del migdia i un homenatge públic a les 4 de la tarda.
22: Edició Vespre.
1: Tornem a casa nostra. La Protecció Civil ha rebaixat el pla inuncat d'emergència alerta, però demana prudència davant la previsió de nous aiguats fins la matinada, un episodi d'aiguats llargs, intensos i molt variables, noves característiques fruit del canvi climàtic que fan que aquests fenòmens tinguin una evolució cada vegada més difícil de predir. Mireia Moreno.
23: Quan una predicció meteorològica falla o no és del tot concisa, no respon a un desconeixement sobre el fenomen, sinó a un marge d'incertesa que és inherent als models de predicció, segons explica Jordi Toda, físic i meteoròleg tècnic de predicció del Meteocat.
24: Els models de predicció meteorològica a vegades són més precisos, cada vegada acuren més en la predicció, però sempre hi haurà una incertesa associada.
23: Si bé no són fenòmens nous, els episodis d'aiguats són cada cop més freqüents, més intensos i evolucionen amb més rapidesa. Al darrere de tot plegat, el canvi climàtic i l'augment de la temperatura de l'aigua del mar.
24: Per exemple, cada grau que se li suma en el canvi climàtic és un 7% de major evaporació, un 7% més de quantitat de vapor d'aigua a l'atmosfera.
23: I això és un element clau en la creació de fenòmens convectius, aquestes tempestes fortes. Un nou escenari al que inevitablement els models de predicció i també la ciutadania s'hi hauran d'adaptar. Mentrestant, recorda la importància d'entendre els conceptes i el marge d'error dels pronòstics.
1: Doncs un dels perjudicats, Rodalies. El servei es va normalitzant després de la jornada de retards generalitzats viscuda dimecres. Es preveu que les incidències pel temporal quedin resoltes al llarg d'aquesta setmana, un caos que va provocar, recordem, una topada entre empresa i maquinistes. Un dia després, el director de Rodalies ha rebaixat el to amb els sindicats. Cristina Martín.
0: Quan va esclatar la crisi dimecres al matí, el director general de Rodalies, Òscar Playa, va dir que els trens no havien circulat per un conflicte laboral. Aquest dijous s'ha mostrat més prudent en una entrevista a les Mañanas de Radio Nacional.
2: Los maquinistas yo creo que, bueno, estaban exigiendo una serie de informes que en este caso son adicionales. Nos pidieron, pero son unos informes adicionales.
0: Aquests informes extras són els que es van acordar després de l'accident mortal de Gelida i els sindicats els van reclamar dimarts a la nit després que caigués un arbre sobre un tren regional en una via que tant Adif com Rodalies havien dit que estava bé. Davant del caos, l'única satisfacció que han tingut les plataformes d'usuaris ha estat el nomenament d'Antonio Carmona com a portaveu d'Adif. Era qui sempre sortia a donar explicacions en crisis com la viscuda ahir, fins que va ser destituït com a director de Rodalies amb l'arribada de Playà.
1: Per cert, que a partir d'avui ha tornat a circular els trens de la R4 per l'estació de Fabra i Puig, que fins ara ha estat fora de servei per la caiguda, recordem, de part del sostre del vestíbul fa més de dues setmanes. 9 minuts i dos quarts de 8 de l'exterior a França. Milers de persones han sortit de nou al carrer per reivindicar millores educatives. A París, Marsella, Lió, la imatge ha estat de mobilització absoluta per demanar més professors, més finançament i una baixada de ràtios. Pau Alemany.
4: Aquest és el soroll de les càrregues policials a la manifestació de París després de la protesta d'estudiants, professors i famílies que han omplert la plaça de la Bastilla, símbol de la Revolució Francesa. D'entre les demandes concretes dels estudiants s'hi troben una partida addicional de 10.000 milions d'euros per reformar instituts i contractar més professors, beques per a estudiants sense recursos i que, quan hi hagi una baixa de professor, no es tardi setmanes en cobrir-se. En un intent d'apaivagar les protestes, el primer ministre francès, Sébastien Lecornu, va prometre que augmentaria la inversió, pero els manifestants no se'l creuen i en demanen més concreció.
6: La realidad es que tienen miedo de nosotros, pero no nos toman en serio.
22: No toma en serio la revuelta. Está intentando hacer callar a los jóvenes.
4: Malgrat les més de 6.000 detencions, s'han convocat mobilitzacions multitudinàries el proper dimarts, tot just coincidint amb l'inici de la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat.
1: De l'exterior també us expliquem que almenys 30 persones han mort, 18 més han resultat ferides en un bombardeig de Rússia contra una parada d'autobusos a Kramatorsk, a l'est d'Ucraïna.
4: Una bomba aèria ha impactat directament contra dos minibusos urbans i ha causat una de les pitjors tragèdies recents a la ciutat, segons les autoritats de la regió de Donetsk, que han ordenat suspendre el transport públic a la ciutat. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha advertit que el nombre de víctimes podria augmentar i que l'atac no quedarà sense resposta, i és que a la trentena de morts d'aquest dijous s'hi sumen els 22 d'aquest dimecres en un altre atac rus.
1: El Parlament italià aprova definitivament la reforma electoral impulsada per la primera ministra, Giorgia Meloni.
4: La nova llei atorga un premi d'escons a la candidatura que supera el 42% dels vots, amb 70 diputats i 35 senadors addicionals. Meloni defensa que la reforma garantirà més estabilitat política.
25: Gli italiani andranno a votare e potranno scegliere tutto. Potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma...
4: I que permetrà als ciutadans triar-ho tot alhora, però l'oposició de centre i d'esquerra denuncia que és un sistema fet a mida per reforçar el poder de l'extrema dreta de cara a les eleccions generals del 2027.
1: I l'expresident de Filipines, Rodrigo Duterte, està en condicions d'afrontar el judici per presumptes crims contra la humanitat, segons ha decretat la Cort Penal Internacional.
4: Els jutges han conclòs que l'expresident filipí, de 81 anys, pot exercir de manera efectiva el seu dret a un judici just, ja que entén els càrrecs, pot seguir el procediment i pot col·laborar amb la seva defensa. Duterte està detingut a l'Haia des del març de 2025 i l'inici del judici està previst per al 30 de novembre.
26: Esports.
1: Demà torna el futbol de clubs a la primera divisió i el primer en fer-ho serà l'Espanyol. Josep Capel, bon vespre.
7: Bon vespre. El conjunt blanc i blau va perdre els dos darrers partits abans de l'aturada de seleccions, que ha aprofitat Manolo González per treballar aspectes diferents per mirar d'equilibrar l'equip i que intentarà posar en pràctica demà a camp del CUE el Màlaga. Sobre el seu futur en cas de derrota, s'ha mostrat tranquil per la seva confiança, el club i la plantilla, especialment en la seva feina.
8: El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors jo no tinc ni puta idea del que passarà, però no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també. Torno a dir el de sempre, si els jugadors no confien, no foto res aquí. Entenc el debat, però quan anava en cinquès tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
7: L'equip ha viatjat aquesta tarda a Màlaga amb 24 jugadors i la gran novetat de Javi Puado baixa des del mes de gener pel trencament al lligament creuat anterior del genoll dret. L'única absència serà la del lesionat Quique García. Pel que fa al Barça, juga dissabte, rebent el Getafe al Camp Nou. Rafinha segueix sense entrenar amb el grup i és dubte per aquest partit. Joan García i De Jong sí s'exerciten amb la resta de companys, tot i que el neerlandès encara s'estarà unes setmanes més de baixa. I pel que fa a la segona divisió, el Sabadell juga dissabte a Ceuta, pendent de l'evolució d'un virus que afecta diversos jugadors de la plantilla. El Girona, per la seva part, ho farà dilluns a Tenerife.
1: I en poliesportiu tenim una campiona catalana de judo.
7: Correcte, la lleidatana Ai Sunoda ha guanyat la medalla d'or en la categoria de menys de 70 quilos als campionats del món que s'estan celebrant a Bakú. En handbol, tercera jornada de la fase de grups de la Champions, el Barça rep el Dinamo de Bucarest a partir de 3:45, sense el porter Hal Grimson per un procés febril. En bàsquet, segona jornada de la Lliga Femenina, a les 8 es juga l'Uni Girona a Palma i a les 9 el Cadí la seu Leganés. Pel que fa a l'Eurolliga, el Barça rep demà el Salgiris sense Minaya, que s'estarà uns 10 dies de baixa per una lesió a l'adductor de la cuixa dreta. En canvi, Segulic podria recuperar Nibo i Ebuoman. Avui es juguen 6 partits, on destaquem el València Hapoel de Tel Aviv i el Real Madrid Partizan.
1: I avui s'ha presentat la nova temporada de la 2CAT. Agnès Batlle.
9: Toni Clavés portarà la queixa i la indignació ciutadana tractada amb humor i ironia a cervells mínims.
1: Ara ens veiem.
9: Judit Martín recorrerà polígons, mercats, càmpings, a tot això eren camps. En ple any Gaudí, Eric Harley convidarà 20 famosos a fer de guies turístics pel seu patrimoni.
10: Convertir-se en guies per un dia. Sobreviuran.
9: I Albert Pla descobrirà la Catalunya fantàstica en busca de mites i llegendes, bruixes i bruixots.
11: Un programa on el més normal sóc jo. Imagina't.
9: El Cafè d'Idees s'allarga fins les 11. El Bon Dia i Bona Sort de Badollador posa càmeres a l'estudi de ràdio i també es veurà per la 2CAT. Pablo Tallón inicia nova etapa a l'Altaveu al Pati. Docu 2 incorpora produccions pròpies com el documental dedicat als 50 anys de Ràdio 4, mentre reforçaran les retransmissions esportives en català després de l'èxit d'audiència del Mundial d'aquest estiu. Objectiu, reforçar l'oferta de televisió en català. Així ens ho deia el director de la 2CAT, Oriol Nolis.
12: Que d'alguna manera, veient més televisió en català, doncs hi hagi més gent que el faci servir.
9: Continuen estàndards com L'any que vas néixer, Pla Seqüència, Temps enrere o Aquí la Terra, ja erigits com a referents a les seves franges. Un primer any que ha augmentat un 20% l'audiència de la 2 a Catalunya i ho celebrarà aquest dissabte anant de concert a l'Estadi Olímpic, acostant en directe l'adeu d'Oques Grasses.
1: I el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges comença aquest dijous amb Found Alive de Carlota Pérez en una edició en presència de cares de Hollywood com Peter Jackson, Kevin Bacon o Danny DeVito. Seguint aquest festival, com sempre, la nostra companya i directora del Bar de Cine, Conxita Casanovas, bona tarda.
26: Hola, Andreu, molt bona tarda. Carlota Pereda passa la història com la quarta dona i la primera directora espanyola que inaugura aquest Festival de Sitges. La madrilenya presenta Found Alive. És la seva primera pel·lícula americana i va de nenes segrestades i xarxes de dones que s'ajuden. La audàcia de la protagonista, Chloe Grace Moretz, que decideix agafar el volant de l'acció, remet directament a la Judy Foster del Silencio de los Corderos.
27: Sí, és una gran referència. Per a mi, Clarice Starling és un dels grans personatges de la ficció. Y uno de los motivos que me llevó también es decir, a mí El silencio de los corderos me parece una obra maestra, me encanta, es una de mis películas favoritas, no sé cuántas veces las habré visto, pero sí es verdad que se pone el foco en lugares que a lo mejor yo no quería entrar en ellos, por una parte, y por otra parte quería que no le comiera nunca la película el malo a la protagonista, ¿no? incluso en esa película, al final todo el mundo es Aníbal Lecter, ¿no? Aníbal Lecter, y para mí era no, aquí siempre va a ser, nunca vamos a glamorizar al psicokiller y siempre va a ser la historia de Riff.
3: Sitges va fort com a taloner de luxe aquesta tarda. El director de Drive, Nicholas Winding Refn, presentava la seva nova pel·lícula Her Private Hell, acompanyat de tot un mite musical, el cantant i compositor italià Pino Donaggio, associat de per vida a les pel·lícules de Brian De Palma. A Sitges, com veieu, aquest any tots els camins porten a Carrie.
1: Doncs amb aquest apunt sobre el cinema estarem molt atents a Sitges i tot el que passi allà. Atents també a les pluges, molta prudència si circulen per les carreteres. Els deixem al Pla B amb Toni Marín. Bon vespre.
5: Ràdio 4. El Pla B. Amb Toni Marín.
13: La han matado los especuladores.
14: Un balde de agua fría, ¿no? Porque al final ella ha sido la razón por la cual ha empezado todo esto. Ha sido como el punto de inflexión, ¿no?
15: El símbolo, pero que todavía seguimos luchando por ella.
16: Es un palo y es una noticia terrible por la que estamos todos bastante, bastante apenados, pero tenemos que seguir luchando.
1: Aquests testimonis es recollien aquest matí als micròfons d'aquesta casa a la Puerta del Sol de Madrid. La notícia ens va agafar per sorpresa i en directe en aquest programa. Els confesso que vam haver de llegir un parell de vegades el titular perquè, sincerament, no ens ho esperàvem de cap manera. La imatge de Mari Carmen, aquesta dona de 87 anys que va ser desnonada de casa seva després de viure-hi 70 anys, ha estat avui portada dels diaris de tot el món. The Times, tant a la Índia com al Japó. Als Estats Units, la CNN o The New York Times. El diari argentí Clarín, la BBC, Il Corriere de la Sera, Le Monde. Impossible del tot citar-los a tots plegats. Tothom ha destacat avui el seu cas convertit ja en el símbol d'una lluita que sembla haver-se instal·lat als carrers i que no dona senyals d'esgotar-se. Avui mateix el sindicat d'Inclines ha convocat manifestacions a diverses ciutats espanyoles, mentre que a Barcelona la mobilització serà demà a les 7 de la tarda a la plaça Universitat. La sensibilitat està a flor de pell, ho hem vist clarament avui a l'Assemblea de Madrid, on s'ha viscut una de les sessions més tenses dels últims anys amb una oposició que ha carregat contra la presidenta de Madrid, mentre que Díaz Ayuso assegurava que la concentració de Sol no va contra ella, sinó contra Pedro Sánchez. Un flash resum del que passava aquest matí.
18: Y en las calles de Madrid no va a haber paz.
19: Mari Carmen no se iba a morir igual.
28: Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de mujeres y amantes como Jessica.
1: Del tema ha parlat avui tothom. El ministre Òscar López criticava que el Partit Popular no hagi secundat els minuts de silenci en homenatge a Mari Carmen al Senat, a l'Assemblea i a l'Ajuntament de Madrid.
29: Hoy es un día para la empatía, es un día para hacerse cargo de todo ese dolor que hay. Y, hombre, yo no sé lo que considera el señor Feijóo manipulación, pero no hacer ni minutos de silencio.
1: Per la seva banda, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusava avui els socialistes i l'esquerra en general d'utilitzar aquest cas com un esquer electoral.
30: No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno con sus políticas y sus decisiones y os digo, no va a colar. No va a colar.
1: I només un apunt més. De moment, aquest matí estava en aquesta casa la portaveu dels comuns al Parlament. Jéssica Albiat deia avui que hi ha gent que té responsabilitats en la mort de Mari Carmen.
31: Clar que té responsables. N'hi ha un sistema que és el rendista, que és l'especulació, i n'hi ha persones que l'han defensat i n'hi ha persones que s'han oposat.
1: Ara passen 3 minuts de 8:15. Què tal, senyores, senyors? Molt bon vespre. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. En pocs minuts saludarem a un dels portaveus del sindicat de llogateres per conèixer amb més detall tant les mobilitzacions que es preparen per demà com el minut de silenci que es farà també demà, en aquest cas a les 12 del migdia, als centres de treball i d'estudi catalans. Un tema que clarament serà un dels eixos de la campanya electoral, però no l'únic. En realitat, tota la maquinària dels partits treballa ja amb el 29 de novembre
0: membre situat com a gran objectiu. I, lògicament, hi ha tota l'atenció centrada al que passa també en Frente Amplio. Avui Ada Colau ha insistit en la seva predisposició a liderar aquesta unió de partits, sempre i quan, això sí, s'hi sumi molta més gent.
2: Si jo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese Frente Amplio sea más amplio de lo que soy, y quiero ser muy clara en esto, o sea, yo creo que para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
0: També avui hem pogut escoltar la número 2 de Podemos, Irene Montero, no ha volgut pronunciar-se sobre el possible lideratge d'Ada Colau, però sí ha insistit amb la proposta de primàries obertes per escollir un candidat dels propers 14 i 15 d'octubre.
4: Yo no me siento cómoda hablando de las cosas de sumar. Nosotras, la verdad, creemos que la única forma de llegar a acuerdos son las primarias.
0: És veritat que arribàvem ja a aquesta campanya electoral enmig de tot un seguit de tensions potents, però les últimes hores realment han introduït un ritme vertiginós a una campanya electoral que encara, de fet, ni tan sols ha començat. Ja es poden imaginar que tenim fins al 29 del mes vinent, el 29 de novembre, unes setmanes molt, molt entretingudes. Feia dies que teníem ganes de que estigués amb nosaltres la persona que avui ens acompanya per obrir aquest ple de Ràdio 4. Marxem a Madrid. Allà ens espera l'analista polític David Bartlett. Ramon Mateo, ¿cómo está? Ramon, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, buena tarde.
0: Decíamos, estamos y vamos a estar muy entretenidos, ¿no, Ramón?
6: Sí, desde luego. De hecho, creo que todo esto ha sucedido después de la última vez que hablamos, así que ya me da miedo no hablar contigo una semana.
0: Sí, es que
6: directamente.
0: Es el karma, es el karma. Directamente.
6: Sí.
0: Ramón, bueno, no sé, ¿cómo lo ves? Porque tenemos las calles realmente ahí en Madrid, están llenas de protestas, con mucha indignación en la Puerta del Sol, con una Asamblea de Madrid que esta mañana ha dado todo un espectáculo realmente de tensión al máximo nivel. ¿Cómo lo estás viviendo?
6: Bueno, la realidad es que no es ya la primera vez, y no siendo la primera vez, sin embargo, hay que reconocer que Pedro Sánchez no deja de sorprender, porque probablemente estamos en una legislatura más que nunca, quizá, en la que estamos constantemente hablando y hablábamos, ¿no?, de la convocatoria de elecciones, de la situación del gobierno, de cómo tenían que suceder las elecciones, ¿no? Probablemente es la legislatura en la que más hemos hablado de la anticipación electoral, y sin embargo Pedro Sánchez ha vuelto a tener la habilidad para convocar elecciones y parecer que pilla a todo el mundo a contrapié, ¿no? O que la convocatoria de elecciones parece que ha sido algo sorpresivo, que nadie se esperaba, y desde luego además en un contexto en el que desde luego por ahora pues está también marcando, ¿no?, la agenda mediática.
0: Claro.
6: Los partidos están reaccionando muy rápido, están tratando de reconfigurarse, pero lo están haciendo, es cierto, en un marco de campaña en el que, como bien decís, la vivienda y las reivindicaciones por la vivienda pues están ocupando la primera plana, lo cual también pues para el resto de partidos, sobre todo aquellos en los que este tema les resulta más incómodo o no lo viven como algo propio, pues están viendo también cómo ajustarse, ¿no?, a este nuevo contexto y tratar de llevar su discurso al marco de la campaña.
0: Diríamos que la convocatoria de una huelga general para el próximo 11 de noviembre garantiza también que el tema de la vivienda vaya a estar muy presente a lo largo de toda la campaña electoral, ¿no?
6: Sin ninguna duda, y no solamente de hecho la convocatoria de huelga general, aunque desde un punto de vista social desde luego va a tenerlo muy presente, sobre todo también veremos pues esa convocatoria que estoy convencido que irá más allá de los sindicatos también, ¿no?, digamos tradicionales, cuando han sido huelgas generales más vinculadas a reivindicaciones laborales. El gobierno también tiene varios hitos hasta el momento de las elecciones, sin ir más lejos, pensemos que en algún momento del tiempo, a principios de noviembre, también tendrán que aprobarse, como tarde, los reales decretos leyes que el gobierno aprobó en materia de vivienda y que tendrán que ser aprobados por la comisión permanente, con lo cual también eso abrirá una nueva ventana, ¿no?, en la que volveremos a visibilizar quién vota a favor, quién vota en contra, y sin ninguna duda pues esto caerá de lleno ya en el propio discurso electoral.
0: Decíamos al principio del programa, Ramón, que ayer la noticia nos cogió en directo. Estábamos aquí cuando de repente me llegó un titular de que había muerto Mari Carmen, la mujer que se ha convertido ya en este momento en un auténtico símbolo para todo el movimiento a nivel internacional. Hacíamos un breve resumen de algunas de las cabeceras donde hoy ha sido portada esta mujer, y vemos que lo ha sido en todo el mundo: Japón, la India, Argentina, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. ¿Cómo puede influir todo eso? Y desde luego, ¿cómo ves la reacción de unos y otros ante el fallecimiento de Mari Carmen?
6: La realidad es que el caso de Mari Carmen pues vuelve a poner encima de la mesa la importancia en política, pero también en sociedad, en la vida, ¿no? De los símbolos, y de los símbolos también muchas veces que representan las personas. Leía, de hecho, hace no mucho una columna y venía también un poco a cuentas, si todos recordaréis también, un símbolo también, como fue el caso de Ana Orantes para la violencia de género, ¿no? ¿Recordáis aquella mujer que apareció por primera vez, ¿no?, en televisión, pues relatando, digamos, el calvario que había sufrido con su marido, y no solamente lo contó en público y en directo a todo el mundo, sino que luego, desgraciadamente, fue asesinada por ese mismo marido después de esa intervención. Mm. Y esa situación, ese drama personal, fue el que encendió no solamente una chispa social, sino el que motivó que el gobierno de José María Aznar en aquel momento modificara ya el Código Penal en materia de violencia de género, y que posteriormente también sentó el camino a una serie de reformas. A veces el testimonio personal, la experiencia, incluso siendo conscientes de que su caso, desgraciadamente, no es el único, ¿no?, es uno dentro de una lista muy larga, pero poner cara y ojos también a ese tipo de dramas y situaciones personales es muchas veces lo que hace simplemente cambiar nuestra percepción. Y además entronca con una realidad muy humana, y creo que la prueba es que el ejemplo no solamente se ha quedado en el país, sino que es una realidad que trasciende y que ha llegado internacionalmente.
0: Claro.
6: Esa es la realidad que tenemos, por desgracia, probablemente para Mari Carmen. Digo además por desgracia porque para su pesar ella se convirtió en un símbolo, sin que fuera tampoco algo pretendido. Al final ella vivió un drama que sirvió de ejemplo, pero fue un drama sobre todo personal que al final le ha costado la vida.
0: Claro.
6: Y en esto evidentemente hablamos siempre, en el discurso político entran muchas voces, muchas visiones. Hay que hablar de todo y desde luego pues hay que tener una visión amplia y que mire a la estructura muchas veces más allá del caso. Pero aquí particularmente, al menos es mi opinión, también hay una cuestión de humanidad, y creo que en estos días a veces la política nos enturbia un poco, y yo por desgracia he visto muchos casos de falta de humanidad, y creo que eso es lo que está lo primero, desde luego.
0: Luego hablaremos ampliamente sobre este asunto. Hay otra cuestión en la que también estamos muy atentos, es ver si Gabriel Rufián será o no finalmente el candidato de Esquerra Republicana. Esta tarde ha publicado un tuit desmintiendo todas las versiones que están en este momento encima de la mesa. Él dice en ese tuit que quiere representar a Esquerra Republicana y lo está intentando hacer, estoy leyendo literalmente, con unas mínimas condiciones para poder enfrentarse con suficientes garantías y arrestos a lo que viene. De manera paralela, hoy leíamos otro tuit, también en este caso de Pablo Iglesias, en la línea un poco de lo que decía Irene Montero, que como la izquierda no se va a poder permitir unas primarias, que es lo que efectivamente está poniendo Irene Montero, y veíamos que la preferencia número uno para liderar ese frente amplio era precisamente Gabriel Rufián, que es una cosa que nos ha llamado mucho la atención, dejando a Ada Colau, creo que era en la cuarta o quinta posición, por detrás, por ejemplo, también de Irene Montero o de Pablo Bustintuy. Ahí tenemos otro misterio sin resolver, muy interesante, ¿no?
6: Un misterio enorme, porque evidentemente en estas elecciones se juegan muchas cosas, pero desde luego una de las cosas que se juega es directamente la propia supervivencia, el propio futuro del espacio a la izquierda del Partido Socialista. Porque pensemos que entre todas las múltiples opciones posibles, ahora mismo, probablemente una de las primeras sea el hecho de que el Partido Socialista va a hacer todo lo posible por capitalizar el voto que está a su izquierda y en posicionarse claramente como la opción útil. Con lo cual, a partir de ahí, el resto de partidos están en una carrera contrarreloj de poder conformar una propuesta que sea competitiva. Y aquí no está muy claro tampoco cómo puede funcionar, porque la realidad es que a fuerza, digamos, o más allá de la necesidad que imponen los tiempos, ya hemos visto que las experiencias, sobre todo de agregación de candidaturas, pero sin tener una verdadera unión, no han funcionado del todo bien. En política siempre se dice que uno más uno no siempre son dos, y la realidad es que ya hemos visto experiencias donde distintas fuerzas de izquierda se juntaban, Podemos incluido, pero si eso no va acompañado al final de un discurso unificado, de trasladar un verdadero mensaje de unión, de que existe una candidatura realmente única en torno a objetivos comunes, y empiezan, por decirlo así, a salir los cuchillos en el minuto más dos, esto ya tiene complicaciones. Estamos hablando mucho de caras, quizá, y quizá un punto menos de propuestas. Es normal, pero no deberían perder mucho tiempo.
0: Dicho
6: y
0: no.
6: Rufián, pues bueno, veremos qué sucede.
0: Veremos qué sucede, realmente. En fin, no lo dejes demasiados días, Ramón, no la vayamos a liar demasiado más, que ya tenemos bastante con lo que tenemos.
6: Un abrazo. No, porque no me imagino ya.
0: Un abrazo fuerte, como siempre. Muchísimas gracias.
6: Una abrazada, moltes gràcies.
0: Una abraçada ara, 2 minuts i arribem a 7:45. Serà interessant, lògicament, posar al damunt la taula d'aquí uns minuts dins la nostra tertúlia tot aquest assumpte, perquè efectivament anem contrarrellotge amb unes eleccions en les que hi ha molts enigmes encara, molts interrogants al damunt la taula. Però hi ha també certeses en aquests moments. Una d'elles és que l'habitatge es convertirà de manera claríssima en un dels punts centrals d'aquesta campanya electoral, després de tot el que ha passat, després dels dos decrets que no es van aprovar, després també d'efectivament el que va passar ahir, sense anar més lluny, les concentracions tant a la Puerta del Sol com a la plaça Catalunya de Barcelona, les mobilitzacions que hi hauran demà en el cas de Barcelona, avui en diferents ciutats d'Espanya. Hem demanat que estigui amb nosaltres Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres. Enric, què tal? Bon vespre, bona tarda.
7: Hola, bon vespre.
0: Quina intensitat, no? Tot plegat, Enric, la mort de Mari Carmen encara ho ha precipitat tot molt més, no?
7: Sí, i jo crec que ja vam veure dilluns que si algú es pensava que aquestes mobilitzacions anirien a menys, s'equivocava, i això està anant cada vegada més. I ahir va ser un dia certament de moltíssima intensitat, perquè literalment 5 minuts abans de la roda de premsa en què anunciàvem aquest acord sindical majoritari per anar a una vaga general l'11 de novembre, coneixíem la notícia de la mort de la Mari Carmen, que evidentment no es pot separar del seu desnonament. Ella va ser ingressada el dia del seu desnonament, que recordeu que va ser una expulsió amb una violència increïble, una violència policial increïble. Des de llavors estava ingressada i ahir finalment ens va deixar. I va ser una persona que va posar a disposició de tantíssima gent la seva lluita. És a dir, al final, ella ho deia, ella lluitava per casa seva, però fent-ho amb aquella resistència, el que volia era que ningú més hagués de passar pel mateix, que allò no pogués passar desapercebut, que allò no fos invisible, i jo crec que això clarament ho ha aconseguit, no? És a dir, que ha estat el detonant, la seva lluita, la seva resistència d'una lluita, d'una mobilització i fins i tot d'una vaga general que ha anat molt més enllà d'ella i aquest ha estat una enorme contribució que ha fet.
0: No, i ha fet una contribució que ha anat fins i tot més enllà, si em permets, no? Que és la internacionalització de tota aquesta situació. Hem començat el programa justament fixant-nos en algunes de les principals portades que avui recullen l'assumpte, que inclouen la fotografia de Mari Carmen, i estem parlant de països de tot el món, Estats Units, Japó, la Índia, França, Anglaterra, Itàlia, etc. I on també s'han parlat del sindicat de llogateres, és a dir, que mai segurament les vostres reivindicacions havien arribat tan lluny, no?
7: Sí, a mi això que ella deia, de que fins i tot quan la van desonar, després de fet va aconseguir, o sigui, la seva lluita va ser tan forta que va aconseguir que un pacte perquè pogués tornar a casa seva, però quan la van desonar, ella ho deia, jo resisteixo fins l'últim moment i això val la pena, fins i tot si m'acaben desonant, perquè això no ho hagi de passar mai més ningú en silenci. I aquestes paraules a mi em recorden molt, o sigui, jo els he sentit dir exactament el mateix al Josep Torrent a la Casa Ursola fa uns anys, a en Xema Escorça al carrer Sant Agustí fa uns mesos, a tanta gent, no? És a dir, jo crec que és un exemple claríssim del que ha fet el sindicat de llogateres i tots els sindicalistes com la Mari Carmen, el Josep, el Xema i tants altres, durant aquest temps, que és: no permetrem que això passi desapercebut. No pot ser que haguem d'estar fent les maletes cada 2x3 perquè ens fan fora de casa, perquè se'ns acaba el contracte, perquè incompleixen aquest contracte indefinit que tenia la Mari Carmen, perquè s'inventen el que sigui, no? No pot ser que haguem de marxar en silenci, per tant, anem a fer una lluita visible i que vagi cada vegada més gran, i aquest ha sigut un exemple claríssim i que s'ha estat el detonant d'una mobilització que no s'apaga i que esperem que arribi molt lluny.
0: Només una darrera qüestió. És veritat que cada vegada que se'n parla del CIS, últimament s'afegeix el CIS de Tezanos, no? Com, d'alguna manera, posant en entredit els resultats d'aquests estudis, però l'última dada que hem conegut del CIS és veritablement espectacular. El 76% dels espanyols, això inclou gent que d'alguna manera tindria procedència de totes les formacions polítiques o totes les tendències polítiques, seria favorable a que el govern intervingués en el mercat de l'habitatge per tal de garantir que tothom pogués tenir accés a una casa, no? Com ho rebeu vosaltres? Com heu rebut aquesta notícia?
7: Però és que això no és només el CIS, és a dir, el CEO Catalunya també fa molt temps que ho diu, la majoria de catalans i també de moltíssimes formacions polítiques diferents estan dient l'habitatge no pot ser un bé que estigui en el mercat com qualsevol altre, que s'està dient hi ha regulació de preus, encara que alguns partits gesticulin molt contra la regulació de preus, saben perfectament que entre els seus votants també hi ha majoria que estan dient cal regulació de preus del lloguer, el mateix amb la limitació dels pisos turístics, és a dir, són un tipus de mesures que tenen un consens social molt gran i per tant, en aquest cas el CIS ho confirma, però no és una novetat en aquest sentit. També la setmana passada veiem una altra enquesta de l'Ateneo del Dato que deia que la majoria de votants de tots els partits, també de PP, de Vox, de Junts per Catalunya, estaven a favor d'una vaga general per l'habitatge. I per tant jo crec que podem veure una mobilització l'11 de novembre que traspassi potser el que algú podria esperar de la gent que vota un partit o un altre. Hi ha una majoria social enorme i també et diria, perquè això és una cosa que a vegades s'intenta confondre, també molts propietaris de casa seva, perquè a vegades sembla com si el conflicte, volen fer creure que el conflicte és entre llogaters i propietaris, res més lluny de la realitat. Una família que s'ha endeutat 20 o 30 anys per aconseguir un lloc on viure té molt més a veure amb un llogater que amb un fons d'inversió, que amb un rendista o com un especulador. I, per tant, la majoria de catalans tenen un o zero habitatges i els volen per viure-hi i estaran amb aquesta vaga general, n'estic segur.
0: És el portaveu del sindicat de llogateres, no haurem d'esperar gaire per poder-ho comprovar, un mes i tres dies, el dia 11 de novembre, efectivament. Enric Aragonès, una abraçada, gràcies, com sempre.
7: Gràcies, bon vespre, i no només fins al dia 11, sinó tot el que passi abans, que serà lo determinant. No es tracta només de convocar-la, sinó d'organitzar aquesta vaga general, i amb això estarem. Anem parlant aquests dies.
0: Clar que sí. Gràcies, Enric. Ara 10 minuts i arribem a les 8 del vespre. Com sempre, per ordre d'arribada, Miguel Ángel Ochoa, què tal? Com estàs, Miguel Ángel?
8: Muy buenas tardes.
0: Miguel Ángel Ochoa és vicesecretari del Partit Popular de Barcelona. Com estàs vivint tot això, Miguel Ángel?
8: Bueno, pues con expectación y con sorpresa diaria. Cada día que pone uno los medios o las redes, pues ves una cosa diferente y, bueno, pues, poco a poco veremos cómo esto se va calmando.
0: Ho estàvem parlant fora d'antena, està realment el patim molt alterat, eh?
8: Bueno, hay gente que se aprovecha y gente que se deja aprovechar. Pues esto ha sucedido en más de una ocasión en este país y seguirá existiendo, con lo cual, tiempo al tiempo, y creo que el agua llegará a su buen cauce.
0: Ara anirem parlant, fins a les 9 de la nit tenim temps per desenvolupar àmpliament una conversa que no és gens senzilla. Nil Font, com estàs, Nil?
9: Hola, bona tarda. Bé, aquí estem, preocupats per la situació, però bé.
0: Preocupats per la situació? Segurament és una cosa que li passa a molta gent, no? Que està veient tot el que està passant i té una mica també el cor encongit, en el sentit, ho dèiem ahir, quan vam veure la notícia de la mort d'americana, ens hem quedat una mica trasbalsats, perquè no ens ho esperàvem, sincerament, no?
9: És a dir, clarament la situació, diguem, és molt delicada, ja sigui pel temes d'habitatge, ja sigui per l'augment de l'extrema dreta, ja sigui, és a dir, ara mateix estem en un moment delicat i és evident que el cas de la Mari Carmen, que, com bé deien, és el que simbolitza, no?, diguem, la punta de l'iceberg, ha fet que hi hagi una mobilització important i també és l'oportunitat d'aprofitar-la.
0: Clar. Meritxell Cabezón, com estàs, Meritxell?
10: Bona tarda, Toni, bé.
0: I tu com estàs veient tot això?
10: Doncs coincideixo amb el company de taula, bastant preocupada i expectant. Jo crec que s'estan juntant moltes arestes o derivades que fan que la situació sigui extremadament complicada. I el cas de la vivenda no fa més que posar negre sobre blanc sobre un problema que ja fa temps que anàvem dient que, bueno, que al final esclataria, i crec jo que el problema està esclatant. I ja no va de partits polítics ni va de sigles, ni de sindicats o no sindicats, sinó que jo crec que ja està abarcant el total de la població, que accepta un percentatge molt, molt, molt petit que no es preocupa, perquè bàsicament és qui concentra tot el patrimoni immobiliari. Doncs jo crec que tots ens hi trobarem amb aquesta problemàtica.
0: Miquel Prats, com estàs, Miquel?
3: Molt bé, bona tarda.
0: Bona tarda. I tu què dius?
3: Jo què dic? Jo d'entrada crec que si ens podem abstraure de la desgràcia que ha suposat tot el tema de Mari Carmen i totes les derivades, no? L'associació de fets, si l'hagués fet un guionista, jo crec que no l'hagués pogut superar, eh? Vull dir, ja dic, permeteu-me la frivolitat, però vull dir, és una associació de fets quasi perfecta que desemboquen, jo crec, amb una eclosió on qual, a més, s'hi junten molta gent i les dades de l'enquesta que tu ens deies i que la companya estava com posant sobre la taula ens demostra que és una cosa molt transversal i una cosa que jo crec que ens interpel·la a molts, perquè tots coneixem algú que té a dia d'avui algun problema amb l'habitatge. Vull dir, jo crec que s'ha donat com una tormenta perfecta, on Mari Carmen pues és una icona, que alguns ja estic veient, ja fa dies que se l'estaven intentant carregar, però avui he sentit coses realment pavoroses, si vols després en parlem, però que jo crec, i ja et dic, que serà la punta de llança d'una cosa que interpel·la molta gent. I última una cosa, em sap greu, i ara el que diré és contraintuïtiu amb el que estic dient, crec que la vaga no tindrà l'èxit que ens esperem. No perquè el cas no mereixi una i 10 vagues, però hem d'entendre que la gent que majoritàriament va a la vaga, per cada dia que fan de vaga, els hi descompten una quantitat de diners que potser per una persona que té un sou X no és, però la gent que té el sou entre 1.200 i 1.500 euros, faltar un dia a la feina, els hi suposa potser 100 i pico euros. Vull dir que és un tema que a vegades, que jo ho he viscut amb altres vagues, i no és per falta de ganes, però és una miqueta un contrasentit.
0: Això ho veurem l'11 de novembre, el mateix que li deia l'Enric Aragonès, un cop arribi aquesta data. Joan Garcia, com està, Joan?
11: Molt bé, bona tarda.
0: Déu-n'hi-do, la intensitat de tot plegat, Joan.
11: Sí, la veritat és que lo del guió m'ha agradat. Han passat coses que semblen d'un guió. Jo crec que sí, hi ha un guionista. O sigui, a part dels fets, hi ha un guionista darrere de tot això, no de la mort de Mari Carmen, evidentment, però sí de tot el que està passant, no? I de la importància que se li està donant, que és el president del govern. Per mi és evident, no? O sigui, el tacticisme que, i com està aprofitant precisament per convocar unes eleccions, no? Perquè no tenia per què convocar eleccions, i ho ha fet aprofitant precisament aquesta situació, que per mi hi ha dues lectures. Una és la lectura, que és totalment legítima, i a més jo puc compartir, de la necessitat o del problema de la vivenda, ¿vale? Debat sobre la vivenda. I la segona és aquest drama més personificat per un president del govern que evidentment porta 8 anys governant, o sigui, que forma part i que és part del problema. I aquí és on aquesta situació, aquesta utilització una mica obscena del cas de la Mari Carmen, a mi no m'agrada. A mi personalment no m'agrada.
0: Però és veritat que si s'hagués aprovat un dels dos decrets, ja no dic els dos, un dels dos decrets, Pedro Sánchez no hagués pogut convocar eleccions. És a dir,
11: no.
0: Segurament una part del guió probablement l'ha escrit Pedro Sánchez, no seria jo qui digui el contrari, però diríem que hi ha hagut altres actors, l'actitud dels quals ha acabat empenyent o facilitant que s'escrigui aquella última frase de convocatòria electoral, en aquest cas, no? Vols comentar alguna cosa, Miguel Ángel?
12: Pues que és un tema tan complejo que depèn de com s'haga la pregunta, tot el món vamos a llegar d'acord, sea de la formació política. Claro. ¿Hay un problema de la vivienda? Evidentemente. Y que hay una encuesta que dice que el 75 o el 80... Mira, esto pasa en mi pueblo. Hemos hecho hace un plan de movilidad, no tiene que ver, pero estadísticamente habla de eso. Cuando se le pregunta, ¿tú estás a favor de una zona verde para poder aparcar? Todo el mundo dice que sí.
0: Sí, pero estamos hablando de intervenir en el mercado, ¿eh?
12: Perdón, 85. Y cuando se dice, pero tienes que pagar, entonces baja al 30. Claro, intervenir en el mercado, ¿qué significa? Que interviene todos los pisos menos el mío. Claro, recordemos que el 93% de las personas que tienen piso son pequeños propietarios, no son los grandes fondos buitre. Eso le interviene su piso o solo de los demás. Claro, ¿qué significa una vivienda digna? ¿Me regalan el piso? Yo no tengo piso, me voy por alquiler. ¿Me dejo de pagar ya y me regalan un piso? ¿Quién lo paga? lo pone el Estado, entonces estaríamos todos de acuerdo. Nos suben el impuesto del doble, ese 80% no está de acuerdo. Claro, que esto es mucho más complejo de lo que parece. ¿Es un drama lo señora Abascal? Efectivamente. Que la señora Abascal haya fallecido es un drama. Que con 87 años tenga que vender una casa es un drama. Pero si algo claro demuestra es que hay buitres, pero no son solo los fondos, son los partidos políticos y los políticos que utilizan el drama humano para intentar sacar rédito político. Y eso es lo lamentable de esta situación. No es que haya problemas evidentes, porque hay 8 años... No. Hace 8 años tenemos los mismos problemas. En el 2018 el problema de la vivienda era el 18 problemas según el CIS y ahora es el 1, el primero. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo lo van a pagar? Cuando todo eso se habla encima de la mesa, y eso no se puede hacer en una plaza, no se puede hacer en un programa, todo debería hablarlo alguien. Presidente, yo voy a solucionarlo. ¿Cómo? Os voy a subir el doble y os voy a quitar la mitad de la nómina para poder pagar casas. A ver si ahí está el 80% está de acuerdo o nos vamos y decimos, oiga, no, mire mi nómina, no. Quítensela usted a los ricos. Esa falacia que dice, no, que paguen los ricos. ¿Los ricos quién son? ¿Dónde están? Los ricos, si le vas a quitar el dinero, se irán fuera. O sea, es que es muy difícil hacer demagogia con problemas y sobre todo con tragedias como lo de la señora Abascal.
0: Quan diu la senyora Abascal, ho dic per si vostès no ho saben, és Mari Carmen. Sí, és bueno, a dir, no lo digo
12: no
0: por
12: tengo
0: nada.
12: Tanta confianza y la gente habla como si la conociera toda la vida. Yo, desgraciadamente, no tuve el placer de conocerla.
0: Eso lo hacemos con tanta gente. Li diem a tanta, fins i tot Donald Trump, no? Diem Donald Trump i, bueno, és veritat que diem nom i cognom en aquest cas. Doncs Mari Carmen Abascal. Ho diu perquè tothom la pugui reconèixer. Joan, em deies que volies comentar una coseta, no?
5: No, que precisament que el que estem parlant aquí és que hi ha dos debats, o sigui, el debat polític i el debat de l'habitatge, o sigui, són dos debats que el segon ningú ha sabut doncs, portar-lo realment o donar-li la importància que té durant molts anys, i el sindicat de llogaters

0: Sí, exacte. Aquesta precampanya per les eleccions del 29 de novembre doncs, ja està sacsejant completament aquest panorama polític actual. El diputat Jordi Albert opta a ser el candidat d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats davant la incertesa i la poca concreció de Gabriel Rufián, segons confirmen fonts als republicans a Ràdio 4. Jordi Albert és un home de confiança del líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i ha començat a recollir avals per anar a les llistes en representació de la Federació del Baix Llobregat, una de les més grans del partit. Amb tot, Rufián s'ha pronunciat fa uns minuts a través de les xarxes socials a resposta a aquests moviments de la formació. Defensa la seva intenció de liderar Esquerra, però acompanyat, diu, d'altres forces progressistes. I ha dit que espera que els republicans també respectin aquest encaix i aquest escenari. Mentrestant, en una entrevista avui a Televisió Espanyola, Ada Colau s'ha ofert a ser la candidata del Front Ampli si amb això aconsegueix una llista única de l'esquerra que inclogui totes les formacions, també Podem, que de moment manté la seva aposta per unes primàries obertes com a fórmula per decidir qui serà el candidat. Escoltem Ada Colau i Irene Montero.
1: Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, yo creo que para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
2: Yo no me siento cómoda hablando de las cosas de sumar. La verdad, creemos que la única forma de llegar a acuerdos son las primarias.
0: Colau ha insistit que la llista ha d'estar formada per un lideratge col·legiat i amb un panorama i un programa clar que inclogui el dret a l'habitatge. No deixem de parlar de l'habitatge perquè a aquesta hora comença a Madrid una marxa que surt des de la Puerta del Sol, on es troba l'acampada per l'habitatge que té previst arribar fins la casa on vivia la Mari Carmen, al barri del Retiro. Valeria Racu, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, parla del llegat que deixa aquesta dona.
3: Su legado nos demuestra que lo que tenemos es un consenso de mayorías, una lógica común, un sentido común, que tiene claro que el rentismo es una lacra para esta sociedad y que desde abajo, como siempre lo hemos hecho, vamos a acabar con él, ¿no?
0: Demà el Sindicat de Llogateres ha convocat a les 12 del migdia un minut de silenci a tots els centres de treball i estudis de Catalunya i a les 7 de la tarda el Sindicat d'Habitatge Socialista crida a una concentració a Barcelona sota el lema El negoci de l'habitatge mata, en record de persones com la Mari Carmen o l'Olga, que es va suïcidar després de ser desnonada. I pel que fa a la situació meteorològica, Protecció Civil ha anunciat que s'ha rebaixat de la fase d'emergència a la fase d'alerta al Pla Inuncat per l'evolució favorable de la situació meteorològica. El temporal excepcional que ha sacsejat part del país des del cap de setmana ha deixat registres pluviomètrics de rècord a ciutats com ara Granollers. 3 morts també i un desaparegut, i ha causat danys de consideració a punts del litoral i prelitoral del país. Ara, i malgrat aquesta millora de les condicions del temps, Protecció Civil continua demanant precaució perquè es manté l'avís de pluges intenses fins aquesta mitjanit al litoral i prelitoral central i nord. El temporal ha afectat molt la mobilitat. De fet, fa uns minuts Renfe ha comunicat que la línia R11 reprèn el servei a tota la línia. Entre Portbou i Figueres i Sils es manté el servei complementari per carretera amb parades, i entre Girona i Sant Andreu es manté el servei per carretera, però és directe.
4: Anem recuperant molt lentament la normalitat. Efectivament, ha caigut molta aigua en els darrers dies. Gràcies, Laura. Fins després.
0: A tu, fins ara.
4: 8:04. Seguirà plovent? No seguirà plovent? Anem a comprovar-ho. Connectem amb la EMET. Allà ens espera Noelia García. Bona nit, Noelia.
5: Bona nit. Demà a Catalunya baixaran les temperatures. Màximes de 20 graus a Lleida i 21 a Barcelona, a Girona i a Tarragona. S'espera un temps més estable, predominant el sol i el cel poc ennuvolat. Durant el matí, núvols baixos que podrien deixar precipitacions febles al litoral central. Baixaran notablement les temperatures mínimes amb les primeres glaçades a zones altes del Pirineu. Mínimes de 7 graus a Lleida i 12 a Tarragona. Demà el vent serà protagonista. Bufarà amb intensitat moderada i s'esperen ventades molt fortes superant els 80 km per hora a l'Empordà, a Tarragona i al Pirineu. És una informació d'EMET.
4: Gràcies, Noelia. I ara parlem del trànsit. Des del Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Pel que fa a les principals carreteres i autopistes catalanes, la veritat és que parlem gairebé d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. Ja ha baixat molt el volum de circulació i, a més, no tenim constància ara mateix, afortunadament, de cap gran incidència que ens hagi de complicar aquesta circulació. Les rondes de Barcelona, tot i que sembla que també volen millorar, la veritat és que van encara més carregades del que tocaria a aquesta hora de la tarda vespre. Per exemple, aquesta ronda litoral encara amb

0: massa volum de trànsit en totes dues direccions i també la Ronda de Dalt, encara amb trams aturades en sentit Besòs. Però vaja, el que dèiem, a banda de les rondes de Barcelona, carreteres i autopistes catalanes, circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Gràcies, Roger. Senyores, senyors, les 8 i gairebé 6 minuts. Això és el Pla B, això és Ràdio 4. Avui comentem l'actualitat amb l'exdiputat de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Joan Garcia, amb Nil Font, enginyer informàtic i exconseller portaveu de districte per Esquerra Republicana, Miguel Ángel Ochoa, vicesecretari del Partit Popular de Barcelona, Meritxell Cabezón, advocada i exmembre del grup socialista al Congrés dels Diputats, i l'antropòleg i membre de la xarxa veïnal del Raval, Miquel Prats. Hem arribat, com no pot ser d'una altra manera, parlant del tema de l'habitatge, que és el gran tema que tenim avui al damunt la taula. És veritat de després que m'agradaria referir-me al tema de Gabriel Rufián, amb aquesta informació, lògicament, amb la que hem obert el servei informatiu, que posa el nom al damunt la taula de Jordi Albert, que és un habitual, d'altra banda, de les tertúlies d'aquest programa, diríem una persona, permetran que ho digui, un tio molt maco, és a dir, des del punt de vista personal, i que ara sembla, podria ser l'alternativa a aquest pla B d'Esquerra Republicana de Catalunya, en el cas que no arribi a bon port l'acord amb Gabriel Rufián. Però, insisteixo, d'això en parlem d'aquí una estona perquè estàvem amb tot el tema de l'habitatge i la Meritxell tenia ganes de comentar alguna cosa. Meritxell.
2: Sí, perquè com que sempre s'està dient lo del petit propietari i tal, l'altre dia van sortir les dades dels habitatges a la ciutat de Barcelona, quina titularitat ostentaven. Aleshores, jo crec que són dades i que va bé dir-ho. Hi ha 1.040.955 vivendes que són propietat de 26.897 grans tenedors. Què és un gran tenedor? És una persona que té més de 10 vivendes. De les persones físiques que tenen més de 10 vivendes, hi han 178.365 vivendes. És a dir, un 17,1%. Mentre que les empreses que tenen més de 10 vivendes, estem parlant de 562.513 vivendes.
1: Caram.
2: El que significa el 54% del parc de la ciutat de Barcelona. Amb la qual cosa, aquesta entelèquia que s'ha anat dient i repetint successivament de que són les persones físiques, els petits llogaters, els que realment sofreixen, això ja no és cert, amb els números a la mà. I ja no és cert perquè hi ha hagut un canvi des de que s'ha deixat entrar els fons voltors i des de que la Sareb no ha tornat els pisos que havia de tornar, que aquest factor s'ha invertit. Per tant, ja que tot evoluciona, evolucionem també amb els discursos i les dades, perquè les dades de fa 10 anys no són les dades que actualment s'estan donant a la pròpia ciutat de Barcelona. I aquestes dades són de fa 3 dies. O sigui, no es pot anar repetint contínuament de que qui pateix és el petit propietari, com era el discurs de Junts en el moment de dir que no en el Real Decret. I sí que és cert que hem de buscar solucions que fins ara no s'havien posat sobre de la taula, perquè realment el parc immobiliari ara està concentrat en unes mans que no respon a una persona física tal qual l'entenem.
1: M'ensenyava el seu telèfon en aquest cas, jo crec que amb altres dades...
3: Claro, esto de las dadas es lo que es, con lo cual yo invito a nuestro oyente que lo comprueben. O sea, en el año 2026 en Barcelona ciudad solo hay 836.000 viviendas, 621. No sé cómo puede haber un millón en manos de grandes tenedores cuando solo hay 836.000 viviendas según datos oficiales en el año 2026. Con lo cual, estos son datos que lo investigue la gente, pero esto yo no voy a hablar de datos, voy a dar de que cada uno haga el siguiente ejercicio. Todos los que conocemos, ¿quién es el que tiene un piso en Barcelona? Si no es una persona, una familia, una casa, o conocemos a grandes, ¿cuántos ha dicho? No sé cuántos millones de grandes empresarios hay en España, pues al final vamos a ser un país rico de verdad, nos vamos a creer, y vamos a tener que regalar casas a todo el mundo, porque con esos datos que da, la gran mayoría de personas que conoces tiene un piso, en algún caso tiene dos, y pocas cosas tienen tres. De los que conocen, los mortales. Después hay gente con mucho dinero, efectivamente, ese no es el caso de lo que estamos hablando, pero la gran mayoría son gente que tiene una, dos, tres viviendas y no se puede hacer regulación, porque una cosa que aquí de momento no se dice, que es una cosa bastante graciosa. Yo no sé si funcionarán otras medidas, que van a proponer diferentes partidos. Lo que sí se ha demostrado es que las medidas de la izquierda no funcionan. Y que cuando se hacen, según qué medida, según qué decreto, 4.000 viviendas en 72 horas se quitan de... Que el 70% de que gobierna Sánchez se ha perdido, y esto son datos objetivos. Ha subido un 40% el alquiler en España en 8 años, y esto sí que son datos objetivos. Con lo cual, lo que hace la izquierda no solo no mejora, sino que empeora. Porque cuando tienes un piso y te dicen, oye, si se lo alquilas a alguien, a lo mejor nunca le vas a poder echar, pues te lo piensas. No. Tengas uno o tengas 100. Si es que es igual de malo el que tiene uno, porque al final el que tiene uno complementa su pensión y dice no quiero perderla, y el que tiene 100 vive de eso. Por lo que está demostrado, y creo que nadie puede negarlo a día de hoy, especialmente con la señora Colau en Barcelona, es que las políticas en vivienda no han funcionado las que ha hecho la izquierda.
1: Nil, sí.
4: Crec que, vull dir, has començat dient que no volies aportar dades i després has tornat a intentar aportar dades. Crec que és mentida que diguem-ne, que les polítiques de l'esquerra no funcionen. És a dir, crec que evidentment, s'han de fer moltes més polítiques, no ens hem de quedar on estem ara mateix, perquè, bàsicament, d'aquí no sortiríem. Però, diguem-ne, que el que ha fet el Partit Popular tampoc ha funcionat en vivenda, i igual que el que va fer Convergència en el seu moment tampoc ha funcionat, perquè és que tot això, el cúmul de la situació de la vivenda, ens ha portat que estem avui en dia. Vull dir, no és una qüestió de només dels últims 8 anys. Que durant els últims 8 anys també s'hagués pogut fer més, eh? I aquí crec que molta gent estarà d'acord. Però no és qüestió només dels últims 8 anys, el problema de la vivenda. No només s'ha construït en els últims 8 anys. I, per tant, el Partit Popular, les polítiques que ha fet la dreta en aquest país, tampoc han solucionat en absolut el problema de la vivenda. De fet, l'han perjudicat.
3: Però quan governava Rajoy era el 18 problema, segons Ecici, sí, eres l'1.
4: No, claro, però no. Perquè és que el no haver fet res quan governava Rajoy fa que avui en dia el problema de la vivenda sigui molt més greu. Perquè el problema de la vivenda no se soluciona només en 8 anys. El problema de la vivenda ve molt més enllà, i entre altres coses, vull dir, repeteixo, és que el problema que ve és que no construïm vivenda pública, entre altres coses, des de fa molt temps. Però que el mercat també s'ha regulat és un altre. Tu dius, no, però és que llavors qui tingui la propietat no la voldrà posar a lloguer. No, però és que el mercat precisament farà que, si tu no vols posar a lloguer la teva vivenda, si ara de cop no la volen posar a lloguer, a lloguer aquesta gent, la rendibilitat de la vivenda perdrà valor.
3: La vendo?
4: Sí, sí, perfecte. Doncs ven-la més barata perquè haurà caigut el valor de la vivenda, l'Estat te la pot comprar i no necessitem construir tant vivenda.
3: Ah, bueno, sí.
4: Clar, és que aquí és on està. Claro. És a dir, perfecte, que es devaluï el valor de la vivenda, però és que això és el que volem. La gent que no podem arribar a final de mes i volem comprar. Si ja ens va bé que es devaluï el valor de la vivenda.
1: Joan García, sí. Dades. Després et dono la paraula, però és que tinc paraules demanades. Digues, digues, Joan.
5: Dades. Són 836.000 vivendes a Barcelona, segons el Catastre el 2026. Dada oficial, per tant... Però això no vol dir que no, que la meitat no siguin de grans.
2: Tampoc haver equivocat i no ser la ciutat de Barcelona, sinó l'àrea metropolitana. Per,
5: ho dic perquè amb la població que tenim a Barcelona no
2: que
5: és...
2: Aquí quan és allò una s'equivoca un qui s'equivoca l'altre.
5: No,
2: pot ser l'àrea metropolitana, província de Barcelona...
5: Jo vull avançar amb això, no m'importa tampoc tant això. És veritat, si parlem de Barcelona, la el model i l'esquema de repartició o de tenença de la propietat a Barcelona és diferent a l'àrea metropolitana, no té res a veure amb altres ciutats com pot ser Sabadell, Terrassa o el Vallès, perquè canvia moltíssim, no? Però bueno, el que vull dir és que ara s'estava parlant de hi havia un debat sobre vivenda, que és el que a mi d'alguna forma he trobat a faltar durant 8 anys. Durant 8 anys, no, durant 20 anys, perquè és veritat, jo també em sumo, o sigui, l'esquerra durant 8 anys, l'esquerra o el PSOE no ha fet res, el Partit Popular tampoc va fer res, o sigui, aquest problema que tenim ara mateix, vam arribar a una crisi el 2008 que era fruit dels governs de José María Aznar previs. Després vam sortir d'aquella crisi, no es van fer polítiques d'habitatge. Aquí a Catalunya era molt famosa la frase de Convergència de la millor política d'habitatge és la que no es fa. Aquesta era la grandíssima frase que hi havia de l'època final de Pujol i del Turmas. I ens vam trobar que no es van fer ni es va construir habitatge públic. I ara estem aquí parlant d'un moment crític i d'una situació, bàsicament, perquè hi ha una voluntat també de que es parli ara mateix d'això, d'un símbol, com és la senyora Abascal o la Mari Carmen Abascal, perquè interessa, i que quan acabin les eleccions doncs a ningú li importarà, ningú se'n recordarà d'aquesta senyora, i em sap molt greu, però és veritat, ni la dreta ni l'esquerra estan utilitzant els dos ara mateix el símbol d'aquesta senyora per fer una campanya electoral i per si hi ha unes eleccions convocades. I aquesta és la realitat. I si no fem un debat seriós sobre l'habitatge, que va més enllà del cost de l'habitatge, perquè també està la mobilitat, perquè hi ha altres factors com l'accés a l'energia, l'accés a les telecomunicacions, hi ha moltíssims factors, si no ho fem seriosament, doncs tindrem aquest problema. I és que no veda, és que no és tampoc. Les fórmules de l'esquerra també són incompletes i ho hem d'acceptar. Això és un drama i del que som tots, incloc jo, culpables. I, per tant, o assegem, ens assegem i tenim un debat seriós, que no vindrà en aquesta campanya, o no ho solucionarem.
1: Miquel, sí, i després el Miquel Ángel.
6: No, està bé, perquè jo crec que estem anant al debat original, no? Dretes i esquerres. Vull dir, allò que està amb la vaga com una miqueta passat ja de moda, perquè no ha passat de moda en el sentit que es considerem d'esquerres, creiem que és útil, però diguéssim que el discurs majoritari tendia cap al centre, doncs ara tornem amb dretes i esquerres. No? Jo crec que la idea liberal que pot defensar el PP o inclús Vox està guanyant el discurs d'una gent que segurament no arriba a final de mes, però està guanyant aquest discurs vers unes polítiques que jo crec de caire comunitari que serien més beneficioses. No? I aquí entra el tema aquest antropològic de fins quan serà suficient. És a dir, els grans tenedors, la gent que té molts pisos, fins quan és suficient? Quina és la quantitat que podem dir? Escolta, ja soc gran tenedor, ja no soc gran tenedor. Perquè els fons voltors, la gent que són grans tenedors, més de 10 o no sé...
2: Més de 10.
6: El pis ja no és, ja no té aquesta funció social, ni... És un actiu que a ell és igual que estigui ocupat, que no estigui... Vull dir, és un pack que val uns diners amb un criteri totalment economicista. Amb la qual cosa, jo et dic que, insisteixo, crec que... I una altra cosa, perdó, crec que, em sap greu, però la situació actual ben part degut a les males polítiques de Rajoy, amb un liberalisme brutal que va crear tot un marc per poder crear que aquests grans tenedors... Vull dir, jo avui he sentit a la senyora Ayuso, escolta, m'ha tornat a cabrar la cara de vergonya a terra, però és que és més... aquests dies estic sentint... Jo suposo que deu ser una manera de comunicar-se que deu tindre rèdits, perquè jo cada vegada que sento parlar a segons quina gent del Partit Popular o de Vox sobre el tema de la vivenda, veig un fons d'insensibilitat. Em sap greu, ho veig així, i crec que Sánchez s'enganxa a això, ja que el 70 o 80% de la gent creu que és un problema a l'habitatge, com un cop més, amb el seu punt de trilero que té, per enganxar-se a unes possibles eleccions. I crec que això serà la tomba, ho espero, no de Sánchez, sinó de Sánchez, sinó la tomba de la situació, del binomi aquest PP-Vox que ens està amenaçant.
1: Ara sí, Miguel Ángel.
3: Es que se mezclan temas porque esto es política, hay que hacerlo, evidentemente.
6: Yo no soy político.
3: Pero es que este no es el caso. Es que no se está diciendo absolutamente la verdad. Cuando yo digo que es culpa de Sánchez, no es porque Sánchez no haya hecho vivienda o porque tal o porque sea la izquierda. El problema de Sánchez es que en los últimos 8 años han incrementado la población 3 millones de personas que han venido de fuera. Entonces hay que hacer casas porque si no hay casa, incrementa. Ese es el gran... Y por eso Rajoy no estaba ni el problema de Aznar. Porque si nos remontamos, pues a ver si al final será el problema de las 4 millones de viviendas que hizo Franco. Claro, el problema es que cuando se incrementa la población y no se hace vivienda y lo tiene que hacer quien gobierna, pero no solo Sánchez, que es que Esquerra Republicana, ¿cuántas viviendas de protección oficial ha hecho en Cataluña? Que son los que han gobernado durante mucho tiempo. Pero ninguno. Y aparte, como ya me conoce, yo soy bastante verso suelto, el gran problema que tenemos aquí con la vivienda es de todos los políticos, no solo de derechas e izquierdas. Que claro, el tercio del valor de una vivienda se le lleva el Estado o las administraciones. Y eso nadie lo dice. Claro, los políticos, no, la culpa es tuya. No, que mire, que aquí el ayuntamiento cobra, la ayuntamiento cobra y el Estado cobra. Y si hay un problema de vivienda, pues deje de cobrar. Eso de momento yo no lo he escuchado ni a los míos ni a los de los demás. Pero es que ni siquiera lo manifiestan, porque claro, retratarse de que a veces los políticos lo hacen mal. Porque intentamos beneficiarnos, pero lo que estamos haciendo es lucrarnos con la construcción de las viviendas. Liberen suelo, dejen de cobrar. Es que, ¿sabes lo que pasa en Cataluña? Que cuando alguien convierte un local en vivienda, le tienes que pagar al ayuntamiento 30.000 euros por cambio de uso. Ya me contarás qué aberración está sucediendo. Si hay problemas, dejen construir bajos. No, es que en Cataluña es tan ridículo que hay una ley que se llama de densidad que dice que en una población no puede hacer una vivienda más, aunque esté hecha. La tienes que alquilar como oficina. Eso está sucediendo en Cataluña. Y yo no escucho a ningún político en Cataluña decir, vamos a quitar esta aberración que tenía mucho sentido en el 74 o en el 84 cuando se hizo el Plan General de Metropolitano. Pero ahora, que en el Prat no se puede hacer una vivienda que está construida y no se puede dar uso de vivienda, la tienes que alquilar como local porque no cabe una vivienda más. ¿Ya? Los políticos tenemos que formar soluciones. Y por desgracia, aquí de momento las soluciones es intentar ganar unas elecciones que han perdido durante 8 años de inacción del gobierno socialista.
1: Sí, Meritxell.
2: Intentaré no barrejar, que serà una mica complicat. Jo crec que el problema de la vivenda no és per tirar respecte a que ha fet un o que ha fet l'altre, perquè tots han fet alguna cosa. Alguns en major grau, altres en menor grau. Uns han tingut unes implicacions majors i unes han tingut unes implicacions menors. Una gran implicació en aquest país ho va tenir quan es va fer precisament per banda de l'antiga Convergència, actualment CiU, la norma amb la qual es podien descalificar les vivendes de protecció oficial que havia fet l'Estat. L'Estat es despatrimonialitza completament i aleshores es comença a especular. A especular. I això ho ha fet la dreta, Convergència. I s'ha de dir, no passa res. La llei del sòl, 98, qui manava? Partit Popular. Què va passar amb la llei del sòl? Liberalitzem. Al liberalitzar, els preus es van començar a inflar d'una manera aberrant i estratosfèrica. Quin és el problema? S'ha d'intervenir. Ja hem vist i s'han fet molts experiments de donades d'injeccions econòmiques cap al particular que no han funcionat. Els 240 euros del lloguer, els famosos 240 euros que es van donar, per què van servir? Per incrementar el preu del lloguer. O sigui, realment el que s'ha de fer és intervenir al bé. Tornar en aquella bossa primigènia de l'IPC en el qual la vivenda era un bé de primera necessitat i en el qual no s'especulava. Que possiblement haguem de treure més menys burocràcia respecte del procés. Correcte. Però l'Estat ha de tornar a recuperar la competència respecte del sòl i poder tornar a tenir sòl públic que es va liberalitzar precisament per construir. Perquè si l'Estat no pot construir, no s'intervindrà al mercat. L'Estat ha de donar el primer pas i construir vivendes. Perquè si hi ha vivendes a un preu més assequible, els promotors immobiliaris no tindran més nassos que baixar el preu. Perquè el mercat sí que es regula, però el mercat es regula quan realment hi ha un poder públic fort que li pot fer front. O sigui, si deixem que aquí ningú faci res, no s'intervé, anem donant ajudes, el que estem fent precisament és que aquestes ajudes reverteixin a la butxaca dels que continuen inflant-se amb el benefici de la nostra primera necessitat. I sí, possiblement és un problema molt complex i amb un problema de ràdios una mica complicat, però sí que ja seria hora de fer, jo soc molt cansina amb això i jo ho reconeixo, però un pacte, de la mateixa manera que ens van asseure tots els partits amb una taula i vam dir que no es feia electoralisme amb les pensions, que Vox no estava i ara han dit que les trauran, ¿vale? Però Vox no estaven en aquell dia, doncs fem lo mateix amb la vivenda. Perquè és que tots, d'esquerres, de dretes i del centre, hem de viure a algun lloc. És que al final acabarem en caravanes.
1: Nil, sí, havia demanat la paraula al Nil Fons, sí. I després al Joan.
4: No, en aquesta línia, és a dir, estic molt d'acord que el parc públic, diguem-ne, ha d'augmentar i que, diguem-ne, l'Estat ha de tenir un poder, diguem-ne, per poder contrarrestar a la inversió privada en aquest sector. També crec que, i el que dèiem, s'ha d'intervenir. Al final, l'argument sembla de la dreta, no? És el dret a la propietat i que està molt bé tenir el dret a la propietat i que no et dic que no l'haguem de garantir, però el dret a la propietat sempre és limitat. Jo, vull dir, poso sempre un exemple, no? Jo em compro un Ferrari i no puc anar 300 km per hora per l'autopista. Ah, però jo m'he comprat el Ferrari pot, sí, bueno, però no pots perquè pel bé públic, diguem-ne, per benefici públic, tu no pots fer el que vulguis amb aquest Ferrari. Igual que si et compres un terreny al mig dels Pirineus, tu no podràs anar a construir allà un gratacels. Perquè per bé públic, diguem-ne, i per conservació pública, tu allà no hi pots construir un gratacels. Doncs, si tens 10.000 edificis o 10.000 pisos, no pots fer el que vulguis amb aquests pisos perquè, diguem-ne, l'interès públic o l'interès general passa per davant que tu tinguis propietat. Que la propietat segueix sent teva, el dret de propietat sí, però fer el que vulguis amb aquesta propietat no. perquè sempre va per davant l'interès general. Llavors, estic totalment d'acord en que s'ha de regular, estic totalment d'acord en que, a més, hem de posar limitacions al lloguer, però és més, és a dir, no només és construir, no? Perquè el Feijó, diguem-ne, s'omple la boca, no, hem de construir 1 milió d'habitatges. Perdona, a Espanya hi ha 3 milions i escaig de pisos buits, de cases buites, val? És a dir, construir i destrossar el territori perquè sí, quan hi ha 3 milions d'habitatges buits a Espanya, home, doncs no té massa sentit. El que potser haurien de fer és reclamar a la Sareb, reclamar a tots els bancs que en el seu moment vam rescatar amb els diners públics, perquè llavors sí que els interessen els diners públics, però els hem de rescatar sí que els interessen. Pues a tots aquests bancs i a tots aquests fons voltor que vam rescatar en el seu moment, els hem d'exigir que ara responguin i que ens tornin el que ens han de, el que ens han de pagar. I, per tant, tot aquest habitatge hauria de passar a ser bé públic, sí, i se'ls va pagar ja en el seu moment. Escolta, i per tant, aquí és on l'Estat ha d'intervenir molt més, i, evidentment, aquí les polítiques, i aquí és on ens hem quedat curts tots a vegades, també, diguem-ne, Esquerra Republicana, en exigir tot això, que construir també s'ha de fer, i estic totalment d'acord, diguem-ne, no demagogem, però no només és construir, també és exigir que qui té més i no ho està utilitzant, ho torni.
1: Per ordre, primer el Joan, després el Miguel Ángel i a continuació el Miquel, sí.
5: Vàries coses. Estic d'acord que seria una gran idea, doncs, arribar a aquest pacte, no?, entre totes les forces polítiques, com es va fer també en el seu moment, doncs, amb les pensions, i s'ha fet amb altres temes, no? Però és que això no passarà. Estem precisament s'han convocat unes eleccions perquè això no passi, perquè es polaritzi d'alguna forma el debat, i això està més lluny de que passi que mai, possiblement. Per tant, amb aquest tema, i amb altres temes també, però amb aquest tema no, per tant, això no passarà. Després, sobre les dades dels habitatges buits, segurament a Espanya hi ha 3 milions d'habitatges buits, però és que, clar, és que Espanya... Hem de conèixer com és Espanya, no? On es troba la població concentrada i com ens connectem. Jo no conec a ningú, i a més, això sempre ho debateixo. Jo no visc a Barcelona, visc a Sabadell, no? Però sempre el debat és el mateix. És que Barcelona s'ha de construir, és que Barcelona s'ha de construir... És que no hi ha sol a Barcelona, o sigui... El sol l'hem de buscar al Bages, al Vallès Oriental, segurament a Osona, i al Solsonès igual. Però fan faltes comunicacions, fa falta que hi hagi mobilitat. Aquí tenim un altre problema, la mobilitat a Catalunya. Per tant, és molt complexa, i donar xifres d'aquestes de... Hi ha 3 milions d'habitatges buits a Espanya. Bueno, jo tinc família a Castella-La Manxa, i segurament hi ha pobles amb molts habitatges buits o segones residències, però ningú se'n va allà a viure, no? Es podria, sí, però s'hauria de canviar el model, ja no el model de viure, sinó el model de convivència, inclús, doncs, millorar les telecomunicacions, inserir més en el teletreball, la mobilitat, hi ha moltíssimes coses que es podrien fer més enllà del debat simple, no?
1: Sí, la resposta està a la gràfica, te la deixo fer ara, si no ens esperem a després.
4: Escolta, la gràfica. A Vinga. Barcelona, més o menys, calculaven que eren uns 40.000 pisos buits i es podien arribar a construir uns 30.000 més, aprofitant tota la zona franca.
1: Miguel Ángel, sí.
3: Pero primero, que ese dato de 3.200.000 es un brindis al sol, que está muy bien, que como parece que sabe, y queda en la radio, alguien escucha y dice, pues oye, Neil sabe mucho. Pero claro, estamos hablando de lo que hizo el Pocero, está en Castilla-La Mancha, y que por mucha movilidad el trabajo está en Barcelona. Y por eso la gente viene de Castilla-La Mancha y viene a vivir a Barcelona, claro. Hombre, pues podemos poner un avión privado y que venga, bueno, claro, que lo pague quien, pues Guerra, con su gran idea de quitar pisos. Porque claro, aquí se ha dicho una cosa muy grave, que dice que baje la vivienda. O sea, díganle a esos pequeños tenedores, 84% de nuestros padres, que con su esfuerzo de no ir de vacaciones, porque mi padre la primera vez que fue de vacaciones tenía 50, un hotel tenía 50 años, con ese esfuerzo compró un piso, que si ese piso vale 250.000 euros, que baje a 100.000. Dígaselo. Que sea el candidato, sea Rufián, no, que baje, que sea Rufián o Jordi Alberto, quien sea de Esquerra, que diga, no, mire, el piso que tiene usted, que ahora vale 250.000, que baje. ¿Y qué pierde usted poder adquisitivo? No los ricos, no.
4: Lo que no es normal es que el piso que compró mi madre lo compró por 120.000 y ahora valga 600.000.
3: A nuestro, pues dígale a su madre que lo venda por 120.000, pero que lo diga a su madre, no a la madre de los demás. Ese es el gran problema de demagogia que se está haciendo. Ese es el gran problema de demagogia que estamos haciendo. Porque todo el mundo tiene piso de 600.000, lo vende de 600.000, pero hombre, a mí que me lo dejen a 200. Siempre que lo hagan los demás. Porque el Estado es el que tiene que hacer. Porque lo que ha hecho el Estado ahora mismo con la vivienda es... propietario solucione el problema de que yo no soy capaz de solucionar. El Estado tiene que estar para garantizar soluciones, no para decirle al propietario, oiga, usted que ha trabajado mucho y tiene 10 pisos, póngaselo barato a ellos. Porque yo, ¿qué hago? Pues hago inversión. Mire, no tiene nada que ver, pero es un dato real. Nunca se ha pagado tantos impuestos como ahora. Pues ahora, por ejemplo, la Guardia Civil, para recibir un polo, tarda de media 2 años. Porque no hay presupuestos. Y con eso, todo. Porque lo que hace el Estado, que vamos no recordar que llevamos 3 años sin presupuesto, hacer política de decreto, de saco pongo, porque no hay presupuestos, y luego el problema de la vivienda, que la arregle o mi madre o el Estado, o el que tiene muchos pisos. Es que esto no es así. El Estado tiene que garantizar que haya vivienda y se tiene que construir. Y la legalización del suelo del 98 no se llevó a la práctica porque se la tumbó Convergencia y Unión. Porque en ese momento 98 no tenía mayoría el Partido Popular de Aznar. Gobernaba gracias al apoyo de Convergencia y Unión, y Convergencia se lo tumbó. Y se la tumbó, efectivamente, por lo que he dicho en primera instancia, porque las autonomías se financian mucho con la construcción de la vivienda y hacen demagogia con eso.
1: 2:15 de nou, tinc dues paraules demanades de moment. Primer el Miquel, després la Meritxell, sí.
6: A veure, han sortit ja 2 vegades el tema dels impostos. Jo crec que els impostos són bons. Vull dir, és una idea molt d'esquerres, però crec que els impostos són bons. El que no són bons és quan amb aquests impostos hi ha malbarataments, duplicitat de finestretes, quan hi ha corrupció, que els impostos estiguin ben gestionats, que l'administració sigui eficaç, que l'administració no despilfarri. Jo crec que això, els impostos han de ser per això. I amb aquesta bona gestió dels impostos, una gestió racional, diguéssim, amb una certa visió de futur, moltes coses es solucionarien. També és veritat, i també ho he dit alguna vegada, hi ha un tema polític en el qual s'interessa que hi hagi, diguéssim, l'administració vagi a més, es vagin creant més duplicitats i més coses, per no parlar de la corrupció pura i dura. Però vull dir, jo crec que els impostos per se no han de ser dolents. Jo crec que, torno amb la idea d'abans, hem de pensar quan és suficient. I vull agafar el tema de... Mira, jo vaig a Cuenca la setmana passada i vaig fer un walking tour d'aquests que ens van... I la
1: walking tour, vols dir?
6: Un walking tour per Cuenca, sembla un xiste, no?
5: Un paseo.
1: O anem a la paraula en anglès o... No, que ja no sabem parlar, no?
6: Bueno, allò que vas... Un paseo.
1: Un walking tour per Cuenca, això m'agrada molt.
6: Perdoneu, sembla una pràctica sexual, no?
1: Una mica sí.
6: I ens va dir que la densitat de població de la província de Cuenca era de 11 persones per quilòmetre quadrat i que hi havia zones de Cuenca que era mitja persona, o sigui, no és quasi mitja persona, vull dir. I jo per casualitat dic, vaig a veure la densitat de població d'on vinc jo, al Raval, 46.000 persones per quilòmetre quadrat. O sigui, estem parlant d'unes magnituds... Entenc que tens raó, Nil, amb el que estàs dient dels pisos buits, però, i no vull ara posar-me d'acord amb el company, però que té raó amb això. És que estem parlant d'unes magnituds tan brutals que a vegades és una miqueta...
1: Però deixa'm que et digui una cosa. Sí, el que es tracta és que ens posem d'acord.
6: No.
1: O sigui, si és que no tothom té la raó i no tothom està equivocat, és a dir, és que la gent que pensa probablement de manera diferent a mi, en moltes coses, jo sóc l'equivocat. I segurament... Això és el que m'agrada d'aquest programa, que per això no us deixo interrompre-us.
6: Però és que
1: d'on... Perquè ens puguem escoltar uns i altres, no? Digues.
6: No, però que d'11... a Cuenca, a 46.000, al carrer Joaquim Costa, realment estem parlant d'unes dimensions extraordinàries, no? Però sí que jo segueixo tenint, i insisteixo, que ha d'haver-hi una visió comunitària, perquè o ens en sortim tots o no ens en sortim. I pisos, i tu deies que es construeixi vivenda, molt bé, però és una vivenda que després, d'alguna manera o altra, sigui assequible. Si la mà invisible del mercat ens fa que el preu es dispari, maldita la gràcia de que es facin aquestes vivendes.
1: Fixeu-vos, estic veient per tots els monitors que tenim aquí a l'estudi, les diferents televisions ens estan mostrant la marxa a Madrid per Mari Carmen. És marxa homenatge perquè tenia com a destinació el pis on vivia. aquesta dona són milers de persones, eh? Realment les que estan en aquests moments anant des de la Puerta del Sol fins a aquest edifici en qüestió, justament el mateix dia en el que hi ha tot un seguit de mobilitzacions en el conjunt de l'Estat. Abans teníem amb nosaltres Enric Aragonès, el portaveu del Sindicat de Llogateres, recordant que demà serà l'hora de la manifestació a Barcelona, i també a les 12 del migdia hi ha convocat un minut de silenci a totes les empreses i centres públics de Catalunya. Meritxell i el Joan, sí, i també el Miguel Ángel, sí.
2: Bueno, començaré, perquè ja que m'han dit que la dada era errònia, ¿vale? La llei del sol, que és la 6/98, coneguda com la llei Aznar, ¿vale? I va estar en vigor des del 14 d'abril del 98 fins l'1 de juliol del 2007, que va ser precisament el govern, el primer govern de José Luis Rodríguez Zapatero qui la va canviar, o sigui, Convergència no se la va tombar en cap moment, va estar en vigor.
3: La liberació de
2: sol. I va marcar, por favor, i va marcar un canvi entre les valoracions i taxacions que va fer precisament que augmentés el preu de la vivenda. Jo el que volia anar era la diferència entre preu i valor. Perquè, clar, aquí s'ha dit que li diem a la senyora Maria, que viu al 5è tercera, que el seu pis ara es devalua, com si fessin unes accions de bossa. Clar, la senyora Maria, que viu al 5è tercera i que va comprar el seu pis l'any 83 per 53.000 pessetes en el moment més idoni o menys idoni, jo crec que no li importarà perquè hi viu allà. Jo crec que a qui li importa realment que el pis que té sigui devaluat és a qui té una societat o una SL, una SA dividida en participacions, i que el seu patrimoni social és en funció del valor de la seva immobiliària, perquè així pot especular més o menys a bossa. Aquesta és la realitat que tenim. Aleshores, si parlem de regular el mercat, estarem parlant del preu. El problema és que amb la liberalització hem parlat del valor. O sigui, si aquests auriculars valen 10 euros, la seva fabricació, i només queden aquests, o ve un senyor que li agraden molt aquests auriculars i diu que paga 150, doncs aquests auriculars de 10 euros es vendran per 150, i això és especular. I és el que s'ha fet precisament amb el mercat de la vivenda. Aquí, a Barcelona, a les Olimpiades, la gent es va tornar boja. Boja. Pisos que havien comprat al barri del Poblenou per 17.000 pessetes i que estaven que es queien a trossos, es venien per 20 milions de pessetes, 25 milions de pessetes, i parlo en pessetes perquè en aquell moment eren pessetes. I aquestes operacions s'efectuaven. I molts obrers, molts veïns, i molts pares de companys d'escola van vendre l'únic que tenien, que era en un pis, que ja el tenien pagat per obtenir un rendiment que després havien de reinvertir en una altra vivenda que havia pujat el preu, i que aquell pis que li havien donat el valor era l'entrada que havien de donar pel nou habitatge. I això és el que ha passat, i ha passat per una falta de regulació. Si nosaltres els estem dient a la gent que no tenen un bé de primera necessitat, que el que tenen és una propietat privada, i que aquesta propietat privada poden fer el que vulguin, es dona el factor especulatiu. I es dona el factor especulatiu perquè necessitem normes. I normes clares. Perquè hi ha un problema real, i no és culpa d'uns, ni culpa dels altres, o culpa de tothom. Però jo crec que s'ha de retornar al llenguatge que la gent entengui, i que la gent entengui en relació també a la seva pròpia economia. Perquè no és el fet de dir-li, és que el pis que vostè té, que diuen que vostè no els toca, perquè són parets i mobles, que són 240.000 euros, ara li diré que són 180.000. El pis és el mateix, el bé és el mateix.
1: Jo us demanaria unes darreres intervencions breus, perquè m'agradaria introduir altres temes, i és evident que les vostres postures, jo crec que estan molt clars. El Joan descarta intervenir. Et prego per avatar, sisplau.
3: El gran problema que tiene la persona pobre, las que no tenemos recursos, es que nuestra vivienda es nuestro patrimonio. Y nuestro patrimonio se lo intentamos dejar a nuestro hijo. Tú digas a la vecina del quinto que yo, que le puedo dejar a mi hijo 300.000, le deje solo 140.000, porque no se sabe qué regulación. El problema de España es el exceso de regulación.
1: ¿Por qué siempre es posa l'exemple del quinto? Yo es que vivo en el quinto. No ho sé, és que no em fa gràcia. Haurem de fer un walking tour per la resta de l'edifici. No? A veure una mica què és el que passa. Escolteu-me, interessant el tuit de Gabriel Rufián. Me l'estava mirant amb molt d'interès, perquè, efectivament, ell en aquell tuit insisteix en que ell vol ser el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya, però és veritat que en el mateix tuit diu que ho vol fer amb unes mínimes condicions i acompanyat d'altres forces d'esquerres i antifeixistes. I aquí segurament és el que també d'alguna manera genera que Esquerra Republicana s'estiguin posant les piles, i d'aquí aquesta informació que ha tingut accés Ràdio 4, de que Jordi Albert probablement es presentarà, està recollint els avals de cara a presentar-se a ser candidat per Esquerra Republicana de Catalunya. Quin moment, no, Nil?
4: Bueno, portem a Esquerra uns temps complicats, però sí, un moment intens, un altre cop.
1: Déu-n'hi-do, això en un dia, en el que hem sentit Ada Colau, que en principi havia estat, entre cometes, designada per als partits que ja formaven part d'aquest Frente Comun, l'hem sentit a ella dient sí, però aquí s'hi ha d'afegir molta més gent, però també m'ha escoltat a Irene Montero. I Irene Montero ha insistit en una cosa que, d'altra banda, vist des de fora, té lògica. És a dir, són molts partits, doncs unes primàries del qui surti escollit el candidat o candidata, que en aquest cas segurament seria una dona, a no ser que s'hi presentessin altres persones com el propi Gabriel Rufián. Vaig a aquesta enquesta que us comentava abans, que publicava aquesta tarda Pablo Iglesias, que qui guanyaria clarament o la persona que més agradaria liderar, que liderés aquesta opció seria el propi Rufián. Hi hauria aquell noi de Mas Madrid, que ara no me recordo, que està a l'assemblea, Emilio Manzano, em sembla que és. Bueno, no recordo exactament el seu nom. Hi hauria la pròpia Irene Montero, Pablo Agustín Duy, i efectivament Ada Colau estaria en cinquena posició en aquesta votació. Uf, Joan, déu-n'hi-do, no?
5: Sí, a mi em sorprèn molt
1: Perdona que només digui una cosa. Sí. El de Rufián ho sabrem aviat. Sí. Perquè ha de quedar decidit abans de diumenge a la tarda. Ja està, digues.
5: No, que em sorprèn molt que parlem de Gabriel Rufián com a líder de l'esquerra espanyola quan va entrar al Parlament dient que estaria 18 mesos només. O sigui, que això també... A mi m'agrada recordar-lo de tant en tant perquè crec que és important com la gent, i això jo crec que també ho he viscut, jo no personalment, però amb el meu partit també, la gent quan va a Madrid d'alguna forma es transforma, no sé si fent walking dead o walking tours, no sé.
1: Segons Joan, de qui estem parlant.
5: Clar, no sé, exacte. Però hi ha una transformació molt, molt evident i està clar. Està clar que ja sortint d'aquesta broma, que no és una broma, que és una realitat, està clar que l'esquerra, a l'esquerra del PSOE, està buscant el seu lloc, no? I també està clar que Sánchez vol, a més, aquesta és la meva teoria, vol ser el líder de l'esquerra en l'oposició, perquè, bueno, jo crec que té bastant clar que és molt complicat que pugui tornar a governar, i el que està fent, tots els moviments que fa, són precisament per anar racunant cada cop més l'esquerra cap a l'extrema esquerra o cap a un espai molt petit i ocupa ell aquest espai que farà aquesta oposició al govern de Vox i PP. O sigui, això és més que evident, no?
1: He anat al Twitter de... Parlem en Costa d'X. He anat al Twitter de Pablo Iglesias. Ara ja tinc tots els noms. I primer seria Gabriel Rufián, després Irene Montero, a continuació Pablo Agustín Duy. La quarta posició seria per, efectivament, Emilio Delgado, de Mas Madrid, Ada Colau, Ione Belarra, Teixidi, Ernest Urtasun, Antonio Maillo i Mònica García. Que Mònica García s'havia postulat també per ser la lideresa d'aquesta formació. Com ho veus tu, Meritxell? Què et sembla?
2: Aquesta relació de noms i la prelacia, que segons una enquesta interna...
1: És una enquesta que s'estan fent, ara han votat 72.000 persones.
2: Doncs no em sorprèn. O sigui, jo crec que Gabriel Rufián ha adoptat una estela que jo crec que ja supera el propi partit d'Esquerra Republicana. O sigui, ell mateix ha adoptat un paper propi, una identificació pròpia. I, vamos, a mi, Dios me libre de posar-me dintre dels altres partits polítics, que ja en tinc prou amb el meu. Però moltes vegades des de fora dona la sensació que parla més a títol individual que no a títol de partit. I això és complicat.
1: De qui parles?
2: De Gabriel Rufián. I això és complicat. I jo crec que s'ha transformat en una estrella mediàtica. Sí, ha millorat moltíssim, és molt bon orador, té un control absolut dels temps, sap perfectament quin missatge vol i a on el vol dir, i sap que la marca és ell. Clar, amb la qual és complicat ara, en aquests moments, des del punt de vista d'Esquerra Republicana, veure què es fa. I no m'estranya, i ho dic sincerament, no m'estranya que Frente Amplio el vulgui per encapçalar una candidatura.
1: Estava pensant, és que hi ha més estrelles mediàtiques, eh? És que, no, segurament el fet de ser, de tenir un determinat carisma i controlar els mitjans de comunicació faciliten que tu, efectivament, acabis tenint un ressò com Isabel Díaz Ayuso, sense anar més lluny.
2: Correcte.
1: O Ada Colau, per exemple, que també és una persona que sap escollir molt bé quan apareix, en quin moment ha de llançar una determinada frase que li garanteixi al titular, i això, perdó, no ho dic com a crítica, al contrari, se'n diu, sabem molt bé com funciona el periodisme polític, en aquest cas. Sí, Miquel, què volies dir?
6: No, sobre la figura de Rufián, Raúl, que deia el company, no? Que va entrar com independentista i sortirà pues, com una altra cosa. Jo crec que Rufián, que té totes les meves simpaties, ho dic ja d'entrada, crec que és una persona que té un ganxo cap a la gent jove que fa que gent, diguéssim, que no és ni independentista ni que sigui molt d'esquerres, perquè ja sabem que el jovent a vegades carrega una miqueta cap a la dreta, però vull dir, el jovent aquest, diguéssim que... Però crec que Rufián ha aconseguit trobar un nínxo de mercat d'una gent, diguéssim.
1: No, anava a dir, home, si vas a la Puerta del Sol, probablement aquell jovent no se'l veu que carregui massa cap a la dreta.
6: No. Però les estadístiques ens diuen que el jovent s'està escurant cap a la dreta.
1: No,
6: que totalment d'acord, eh? Però vull dir, el tema és que jo crec que Rufián no ha sigut mai un pota negra. I això, a mi... ningú m'ho treu del cap, vull dir, és una persona que ha sabut mantenir un discurs perfecte, s'ha convertit, com deia la Meritxell, en una marca que està rendint i que realment jo crec que si es fes aquest dream team que has dit tu de les esquerres, que tots seguits, realment, fa patxoca, vull dir, crec que no faria tan mal a Sánchez, però sí que potser Esquerra trauria vots de gent que hòstia, pues que Rufián li cau bé i que li seria igual votar Esquerra que Rufián, però que acabaria votant a Rufián. I et dic, no descarto que aquest cants de sirena que ha sigut tot aquest front del Frente Ampli l'hagi acabat com convencent, encara que ja ara mostrarà una certa tristor de fer un pas al costat per ja et dic, perquè els cants de sirena del Frente Ampli, jo estic segur que l'han acabat de convencer.
1: Ah, Gabriel Rufián. Sí. De fet, va ser idea d'ell, no? És a dir, sí. Qui va començar a parlar de la unió de les esquerres a l'esquerra era justament Gabriel Rufián. Digues, sí.
3: És un poco la entelequia d'Esquerra quan va a Madrid. Todo el mundo llega a Madrid siendo muy nacionalista, cuando conoce Madrid, la noche de Madrid, no sé qué pasa, que se vuelve más castizo
1: que el tío Pepe.
3: Yo exactamente no sé qué le pasa, pero vamos, más castizo que el tío Pepe que está en el edificio metropolitano, creo que se llama. Pero haciendo una broma, ¿eh? Y porque esto no es la tele y quizás no se entienda, pero si utilizamos el lenguaje inclusivo, el Frente Amplio... Frente Amplia, yo podría ser perfectamente un grandísimo candidato porque vamos...
6: Por la foto que he visto de Jordi Albert, no, ¿eh?
3: Jordi Albert, por eso sería bastante más complicado. Lo del señor Rufián, es verdad eso, ¿eh? Jordi Rufián en los últimos años se ha convertido en una marca propia. Ya cuando la gente ve a Rufián no lo identifica con el nacionalismo, quizás en parte por eso de me iré en 18 meses y sigue ahí intentando por todos los medios volver a ir, y quizás ese es otro de los grandes problemas que tiene este país con la política, que no conozco casi ningún político que decida irse en el momento justo sin que tener que echarlo e intentar mendigar un puesto sea donde sea, porque al final lo que estamos intentando con esto de juntar partidos y tal es hacerle una OPA hostil, no se sabe muy bien a qué, ni siquiera a quién. Yo creo que desde el Partido Popular no tenemos ningún miedo ni a Frente Amplio ni a señor Sánchez ni a ninguno que se quiera poner, que vayan haciendo lo que tengan que hacer, porque la la gestión que han hecho durante 8 años la Esquerra y ese partido que hasta hace 2 días era progresista, que es Junts, que ahora parece ser que ya no, que vuelve a ser la ultraderecha en Cataluña, pero hasta hace 2 días el señor Sánchez decía que era un partido progresista, pues creo que todo el mundo sabe en su momento qué es lo que ha hecho y quién es lo que ha hecho.
6: Miguel Ángel, entenc el que estàs dient, i que ho comparteixo amb tu, però si el debat d'aquestes eleccions es porta cap al terreny aquest d'habitatge, de l'esquerra, de les dretes, de lo que pensa, o sigui, el terreny més social, jo crec que ho tindreu més complicat de lo que inicialment s'assembla, eh? Jo ho crec, eh? Vull dir, jo crec que amb aquesta jugada s'ha aconseguit que temes com la dona del Sánchez, el germà Ábalos, Ceuta, tot això està, jo crec que us interessava més aquests temes que els temes de dic des d'un punt de vista purament electoral, eh?
3: Totalmente de acuerdo, es más, gran parte de esta cosa es para tapar Ceuta, para tapar muchos problemas que no ha sabido gestionar un presidente que hasta 8 años que parece que pareció ayer y que todo lo ha hecho el señor Rajoy, o si nos remontamos, el señor Aznar, y no es verdad, y la gente sabe en todo momento quién ha gobernado, cómo ha gobernado y qué es lo que ha hecho. Después, es verdad que si utilizan su herramienta, pues veremos qué pasa.
1: Dues paraules demanades, primer el Joan, després el Nil, sí.
5: Jo torno a repetir, però això seré molt breu, el que he dit abans. Jo crec que l'estratègia, perquè estem parlant d'estratègia política ara mateix, primer és tapar, evidentment, el debat del fracàs de la gestió de Ceuta, perquè és un fracàs absolut, però també tapar d'alguna forma o tenir una excusa per fer una campanya electoral, això per un costat, pensant, jo crec, i torno a dir, pensant que possiblement no, que Sánchez no serà president i possiblement veurem el primer president de la història d'Espanya que passarà a ser líder de l'oposició i que farà oposició i que està preparant precisament aquest espai per més endavant. Jo ho tinc bastant clar que aquest possiblement ha seguit el seu camí. A partir d'aquí, doncs, podem entendre doncs, el que puguem, podem buscar solucions o no. Al final és molt complicat, jo veig molt complicat que aquest front ampli, i que no és tan ampli en vots, segons les enquestes, doncs sigui... Perquè, de fet, ja per fer la broma, o sigui, s'han dit molts noms, però és que les enquestes no donen ni un escó per tots, o sigui, en algunes enquestes de les que jo he vist, no?
1: Pensa que aquí juga molt la llei d'Hondt, és a dir, que la fragmentació del vot porta a que molts partits tenien una determinada quantitat de vots que no els hi atorgava representativitat. Aquest era l'argument amb el que Gabriel Rufián va posar tot això al damunt la taula, sumant tots aquests partits en un de sol, provoques que efectivament aquí sí que arribes a aconseguir una representació parlamentària que no donaria en principi per guanyar les eleccions, però que si no tindria res a veure amb el que passava. De fet, ahir hi havia el Guillem Sánchez, diputat del Partit dels Socialistes de Catalunya, que deia que en determinades províncies fins i tot s'hauria d'incloure el PSOE. Perquè efectivament la perspectiva que el Partit Popular tregui determinada quantitat és tan elevada que d'aquesta manera es podrien aconseguir un resultat millor, no? Ho dic perquè és aquella cosa, la llei d'Hondt, que és molt complicada a vegades d'entendre. Sí, digues, Nil.
4: No, a mi seguint amb això que deies de la llei d'Hondt, per mi aquí hi ha un matís, i és que el supòsit aquest és suposant que tothom qui no va votar els partits separats els vota junts.
1: Oh, clar.
4: Val, que és un supòsit
1: ja, però ja
4: en, moltes, en moltes condicions diguem-ne que no es compleix,
1: però més que zero sempre està bé, és sí, a dir, sí. Per si no has tret representació, per sí. Molt que juguis a la hipòtesi et quedes
4: sí,
1: igual
4: sí, no, evidentment, el tema, evidentment, si et quedes sense representació són vots perduts, no són vots perduts, per tant, si s'ha d'anar a votar i heu d'anar a votar un vot, vull dir, voteu, eh? Vull dir, sempre el primer és anar a votar, però evidentment són vots que després no aconsegueixen representació. Però vull dir que a vegades el fet d'unir, diguem-ne, no sempre ha de per què sumar, diguem-ne, i crec que diguem experiència...
5: Jo crec que el Nil ho diu, i la tallo, però que ho dius perquè Esquerra no està en aquest cas, perquè Esquerra sí que no. té representació.
4: És a dir, Esquerra, en aquest cas Esquerra té representació, i aquest aquí segurament sumar o Frente Ampli o el que sigui, segurament a Catalunya també potser aconseguiria representació... Ja. Però vaja, que aquí Catalunya Esquerra segur que generaria representació, igual que Bildu tindria representació, diguem-ne, al País Basc. Per tant, És a dir, la cosa no és tan senzilla com sumar, diguem-ne, i dir, vale, dona.
1: Però... ha de ser molt breu el que acabis de dir, perquè
4: no,
1: estem
4: ja
1: a 6 minuts. Sí, ja ho tenim. Ja està, doncs vinga, és que si no el Toni Mata es queda sense temps. Toni Mata, bona nit, senyor.
7: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i gent que breu de la intervenció per deixar espai als altres. Com esteu?
1: Molt bé, molt bé. És el Nil el que t'ha cedit el torn de paraula, dit d'una altra manera. El colofó del programa d'avui, de la tertúlia d'avui, on el situes?
7: Mira, jo em sumo a la tertúlia avui perquè vull posar el colofó a aquesta tertúlia francament preocupat per la campanya electoral que comença aquí uns dies. Tot fa pensar, amigues i amics, que serà de les campanyes electorals més brutes de la nostra història, i això que no ens hem caracteritzat mai per tenir unes eleccions, diguem-ne, on els polítics debatin les seves idees amb respecte i elegància. Ara, però, encara s'ha complicat més. Prepareu-vos, perquè en acabar la campanya, més que una dutxa, ens caldrà entrar en un autolavado per treure'ns tota la porqueria del damunt. Comença el paintball de la merda. Comença una batussa constant amb el ganivet entre les dents pel control del relat. El president del govern, Pedro Sánchez, ha convocat les eleccions llegint el moment d'indignació social per la crisi de l'habitatge arran del cas de la malaguanyada Mari Carmen, pobra dona. Que els desnonaments provoquen morts no és una notícia, és una cosa que ja sabíem, no és nou. Però ara, això agafat amb la gent dient prou, molt emprenyada, ja ha disparat les expectatives electorals de Pedro Sánchez, o almenys així ho veu ell, i dels partits d'esquerres. Es veien descavalcats del poder, estaven ja triant quines maletes compraven per posar tot el que tenen a la Moncloa, i ara creuen que potser poden capitalitzar el dolor i la indignació per renovar contracte. Renovamos 2 anys més, 4 anys més, el que ens compri. Però després hi ha els partits de l'oposició que ja es veien dins. Aquí Feijóo i Abascal donaven per fet que ara els tocava a ells, un turno. Fuera Pedro Sánchez, España para los españoles, España 1 y no 51, i amb aquestes dues idees bàsiques ja està tot fet. Ara, però, no ho veuen tan clar, i aquí és on ja podem dir que la cosa s'embrutarà. Que jo ja he vist a xarxes socials teories conspiranoiques que el PSOE ha matat la Mari Carmen per guanyar les eleccions. És molt fort, és increïble, però això ja corre, i és la nova tendència entre els ultras. El PSOE ha reeditat els GAL per matar iaies de 87 anys perquè els dona vots. Aquí estem. Encara no ha començat la campanya, ja som aquí, eh? Salta. Aquest és el nivell d'intoxicació a 1 mes i 21 dies de la votació a les Corts Espanyoles. Carreguem-nos de paciència, que ens esperen setmanes de mastegar fang. Sentirem coses molt fortes. Imagino temes com Begoña Gómez va viatjar a Rússia per comprar el verí que li van administrar a Mari Carmen. Aquí les proves del veneno de Litvinenko. Una infermera de l'hospital on va morir Mari Carmen fa un test a un cabell de la difunta i troba tals tòxics. Tot apunta a fer raf. Es filtren els vídeos de Pedro Sánchez fent pràctiques d'ofegament amb un coixí. Casualitat? No ho creiem. Hem perdut el seny, Toni Marín. La política podria ser, en els països realment democràtics, una autèntica festa. L'intercanvi d'idees és molt enriquidor. Jo sento un enorme plaer quan escolto coses que no sabia, quan escolto aquestes tertúlies, o quan miro de comprendre les raons rere punts de vista diferents dels meus. Però potser som pocs els que pensem així. Pot ser. Ara tot és una baralla, una agressió. Dialogar és una ofensa. En canvi, estem obligats a tolerar idees i conductes clarament antidemocràtiques. Estem atrapats en la paradoxa de l'odi. No es pot parlar de res, però no deixar parlar els extremistes és atemptar contra la seva llibertat. Senyors i senyors, m'atreveixo a afirmar que no, que el PSOE no ha matat de medicament. A 87 anys, els disgustos constants, l'ansietat, els nervis i els canvis bruscos provoquen un empitjorament a l'estat de la salut de les persones que, per edat, ja estan addictes. Per això, a la gent gran cal tractar-la amb respecte. És el que hem perdut. No el respecte només per la gent gran, sinó per tothom. Espero que en aquesta campanya electoral ho corregim.
1: Gràcies. Toni Mata, una abraçada. Bona nit. Fins demà.
7: Bona nit.
1: Estem un minut i mig de les 9. Tant de bo la cosa s'hagués quedat simplement a les xarxes. Un eurodiputat, Germán Terç, de Vox, en aquest cas, avui ha demanat una autòpsia per Mari Carmen. Ho dic perquè no estem parlant d'una qüestió d'algú que s'ha inventat un meme, d'algú que fa córrer, no?, aquest verí interessat, no?, i gent de verí i amb totes les forces i tendències, eh? Estem parlant d'un eurodiputat que ha sembrat el dubte demanant l'autòpsia d'aquesta senyora. En fi, digues.
2: Puc, amb tot el meu respecte, s'ha de ser molt mal nascut.
1: Molt bé. Escolteu-me. Que ja està. ara anireu a fer un walking tour per algun lloc o... Sí, no? És la paraula... Bueno, és l'expressió del dia, Miquel, eh? Molt bé.
5: S'ha d'anar a Cuenca.
1: S'ha d'anar a Cuenca. S'ha d'anar a Cuenca.
2: Titulat.
1: És veritat. Ui, m'agrada molt. Sí, sí, fem una campanya. Joan García. Joan García, Nil Font, Miquel Ángel Ochoa, Meritxell Cabezón, Miquel Prats, no trigueu gaire, que ens agrada molt tenir-vos aquí al programa. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Fem una petita pausa, arribem a les notícies de les 9 i després darrera hora del Pla B de Ràdio 4. Tornem en uns minuts. Fins ara.
8: Són les 9. Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bona nit. Milers de persones participen a aquesta hora a la marxa en homenatge a la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada i morta ahir a Madrid. Els manifestants han sortit a un quart de nou de la Puerta del Sol i està previst que arribin a casa seva al barri del Retiro. Àlex Eloi, bona nit.
10: Bona nit. La manifestació

0: asesino, ¿no?
1: Pues nada, un número más que se muere, pero como nosotros sabemos que no somos números, pues aquí estamos, tía, no nos vamos a levantar, la verdad. Estamos bien, y hasta que no consigamos algo razonable, que tampoco pedimos ninguna, ni un nivel 5, ¿sabes? Pedimos lo normal.
2: Aquesta no és l'única mobilització per Mari Carmen de la tarda. A tot Espanya hi ha concentracions i actes de record programats. A Catalunya, el Sindicat de Llogateres ha convocat demà a les 12 del migdia un minut de silenci a tots els centres de treball i estudis de Catalunya, i a les 7 de la tarda el Sindicat d'Habitatge Socialista crida a una concentració a Barcelona sota el lema "El negoci de l'habitatge mata", en record de la Mari Carmen i també de l'Olga.
3: Gràcies, Àlex. Doncs unes 200 persones s'han manifestat aquesta tarda a la Seu d'Urgell en defensa del dret a l'habitatge. La mobilització suma al Pirineu aquesta onada de protestes que aquests dies s'estan vivint arreu del país. Els manifestants han denunciat la seva realitat en la manca d'habitatge de lloguer a preus assequibles al Pirineu sota el lema "El Pirineu no està en venda". En alguns pobles, de fet, les segones residències i els habitatges d'ús turístic representen el 90% de l'oferta. D'altra banda, en l'àmbit econòmic, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha presidit avui la primera reunió per pujar el salari mínim interprofessional abans de les eleccions del 29 de novembre. Díaz ha encarregat a la comissió assessora els treballs per estudiar quina ha de ser aquesta pujada de cara a l'any vinent. El salari mínim actual, recordem, és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues. Díaz ha demanat als experts que plantegin una proposta que tingui en compte una inflació disparada al setembre fins al 4,9% i que l'entreguin en un termini que acaba l'1 de novembre.
4: Y, como saben, este es un acto debido, por tanto sigue su curso normal. Todas las empresas en Bayonlas tienen que tener el 1 de enero, tienen que conocer cuál es la actualización del salario mínimo. Por tanto, esto sigue su curso ordinario.
3: I encara de l'àmbit econòmic, Brussel·les demana prudència fiscal als estats membres davant les peticions de més flexibilitat per afrontar l'actual crisi energètica. La Comissió Europea defensa aprofitar els mecanismes que ja existeixen. Així ho ha demanat el comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis.
5: For fiscal prudence, especially in a light of...
3: I ha reclamat evitar mesures que comprometin les finances públiques dels estats. Per la seva banda, l'Eurogrup descarta tant l'endeutament com les retallades generalitzades com a resposta davant situacions fiscals complicades. La dislèxia és una de les dificultats de l'aprenentatge més freqüents i afecta entre un 10 i un 15% dels infants en edat escolar. Aquest trastorn pot dificultar la lectura, la comprensió i l'expressió escrita. Avui, i coincidint amb el Dia Internacional de la Dislèxia, s'insisteix a posar el focus en la necessitat de detectar-la el més aviat possible. Més detalls, Ana Bañeres.
6: En Joan Cruz és doctor en neurociències. Aconseguir-ho no ha estat fàcil. És dislèxic. Però el pitjor va ser en l'inici de la seva etapa escolar. No entenia les dificultats per llegir i escriure.
7: Yo tengo un recuerdo, sobre todo, lucha y intentar sobrevivir en un sistema que no te beneficia. Tienes mucha impotencia porque no sabes qué pasa, t'acabas culpando a ti.
6: Va ser als 7 anys quan li van diagnosticar dislèxia, quan va entendre per què aquelles dificultats no eren degudes a una manca d'esforç. Amb tot, admet que la detecció i també l'acompanyament familiar han estat claus.
7: Es fundamental que haya una detección temprana para trabajar la dislexia. Cuando eres más joven, 7, 8, 9, 10 años, el cerebro se está formando y tienes más rango de maniobra para mejorar. Y que los padres entiendan que ese niño lo que le pasa es que tiene unas dificultades y que no es vago, ahí da tranquilidad en todos los aspectos.
6: Els dislèxics remarquen la importància de la detecció quan abans millor, però també de conscienciar sobre les dificultats acadèmiques, la frustració i la baixa autoestima que pot comportar.
3: En esports, el defensa Xavi Espart, internacional sots 21 amb la selecció espanyola, ha renovat el seu contracte amb el Futbol Club Barcelona fins al 30 de juny del 2030, segons acaba de confirmar el club blaugrana. Això és tot de moment. Més notícies al portal web rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
8: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B, amb Toni Marín.
9: Passen 6 minuts de...

0: A les 9 en punt de la nit, déu-n'hi-do, eh? La intensitat una mica de la discussió a nivell general. És veritat també que una de les coses, avui ho estàvem comentant durant les notícies, que m'agraden molt d'aquest programa, és aquesta història d'estar assistint a un discurs dialèctic de postures totalment contràries, i que això es pugui fer de bon rotllo, i que en un moment donat puguem fer una broma al mig de tot plegat, no?, i demostrem que més enllà de les idees, les relacions entre les persones poden ser bones. Ho dic perquè l'exemple que estem veient en moltes ocasions, no?, a través, per exemple, de la imatge que aquest matí hem vist a l'Assemblea de Madrid, dona a pensar justament al contrari, que ningú no s'equivoqui. Un cop s'apaguen les càmeres, un cop s'apaguin els micròfons, la gent, per què no, té bon rotllo malgrat la diferència d'opinió sobre les coses. Jo crec que això és molt interessant. 9 i 7 minuts, tenim una darrera ona del programa absolutament magnífica. D'entrada, sempre que ve el Pepe Ribas, tenim garantida una estona magnífica. Hola, Pepe, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit.
0: Avui no només parlem d'un llibre, sinó que en parlem de dos.
1: Sí,
0: parlem de dos. Tu ets el responsable d'un i jo sóc el responsable de l'altre, saps? Una mica. Està bé, no?
1: Sí, clar.
0: Clar. Explica'm a qui has portat avui, que és un bon amic, d'altra banda.
1: Bueno, a l'Eduard Colomer, sí, és un bon amic. Jo el recordo a la redacció de Jo Blanco, sí, era molt jove, i llavors jo estava darrere en un despatx amb vidres i el veia com obria un calaix i es començava a llegir el Quixot.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: En hores de feina, Álvaro, eh?
2: Tenia 18 anys, eh?
0: Bona nit, eh?
2: Sí, bona nit, bona nit.
1: No, tenies 20.
2: Bueno, devia tenir, clar, era tercera carrera, 20 anys.
1: Quan feies això, tenies...
2: Sí, tenia 20, clar.
0: Està molt bé. Avui l'Álvaro Colomer, d'aquí una estona, tindrem ocasió de parlar... Bé, amb l'Álvaro Colomer podem parlar de moltes coses.
2: Hem parlat tu i jo
0: moltes
2: vegades.
0: De moltes, i a més de llibres, de...
2: Sí, bueno, sí.
0: Però acaba de publicar un llibre que, de veritat, dona a pensar, i que està basat en una experiència personal d'ell i de la seva dona.
2: Sí.
0: Potser fins i tot més de la seva dona que d'ell, i d'això va una mica
2: pobre
0: el tema,
2: ell,
0: oi?
2: Sí, pobre.
0: En fi, en parlarem d'aquí una estona, però deixeu-me que us digui que, i ara us parlo jo del llibre que sóc jo el que porta en aquests moments al programa, tenim amb nosaltres un senyor que està a València en aquests moments, perquè és de València, té un currículum que és impressionant. Ha estat corresponsal a Brussel·les de La Vanguardia des del 1999 fins al 2003, delegat a València i redactor de La Vanguardia des del 1991. Anteriorment havia treballat a Canal 9, El País, Cadena Ser... En fi, actualment col·labora regularment tant amb la Cadena Ser com a Punt, i entre d'altres té el Premi de Periodisme d'Investigació del Temps, Premi de Periodisme de la Diputació de València, Premi de Periodisme de la Cartelera Túria i Premi Eisenhower de Periodisme Local. Sense premis, Salvador Anguix, què tal? Bona nit.
3: Bona nit a tots i gràcies per la presentació.
0: Home, impressiona una mica tant de premi, i tant de premi tan important, no?
3: No, bueno, és que això és un tema d'edat, m'he fet molt major i amb els anys no s'ha acumulat. No. Jo sempre dic que te donen premis quan ja pensen que te vas a retirar. No,
0: no, home, no, això no és veritat. Salvador Anguix és l'autor d'un llibre molt interessant. Es diu Les periferias mudas, anatomía de un centralismo que debilita a España y la fragilidad de las élites territoriales. Per què aquest llibre, Salvador?
3: Mira, jo saps que estic delegat a València, a La Vanguardia, porto La Vanguardia a València ja 20 i pico anys, des de que vaig tornar de Brussel·les, i jo feia anys que estava detectant indicadors objectius de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, que se diria que també de prestigi, del Banc d'Espanya, d'altres institucions, com cada vegada hi ha perifèries que estaven retrocedint moltíssim amb indicadors claus per al seu futur.
0: Salvador, disculpa'm un segon perquè el so que tenim no és bo. En qualsevol
3: cas... Espera, que trac els cascos un segon.
0: Ah, molt bé. Sense els auriculars potser sonarà millor, perquè realment el que té per explicar...
3: M'escolteu ara millor?
0: Ara t'escoltem molt millor, efectivament. Digues.
3: Bueno, doncs breument. Jo porto, com saps, porto la delegació València a La Vanguardia, ja fa uns anys des que vas tornar a Brussel·les, i feia temps que La Vanguardia anava publicant una sèrie d'informacions i opinions sobre una miqueta com s'estaven debilitant les perifèries en indicadors econòmics objectius, no? Que elabora l'Institut València d'Investigacions Econòmiques, Banc d'Espanya, etc. No vull enrotllar-me, però la qüestió és que estava detectant això I arriba un moment que, bueno, pues, molt influït per Enric Juliana, que és molt amic, i alguns amics del diari, m'han dit, escolta, això l'hauries de donar una forma d'assaig. I, bueno, hi havia un editor valenciana que s'ha especialitzat en el tema, que és Parlin Libros, que va parlar de mi, vam estar dialogant, i m'han dit, bueno, doncs m'ha donat forma, diguem-ne, és un assaig que jo ja portava anys treballant de l'avantguarda, o sigui, no com a assaig, sinó com a articles, no?
0: Yeah.
3: I això segur donar forma a com hi ha un sistema que respon al fracàs de l'estat autonòmic dissenyat al 78, que ha anat a poc a poc derivant d'un estat cada vegada més centralitzat i que està provocant que efectivament hi hagi perifèries com la valenciana, andalusa, mallorquina, les castelles, etc., que estan patint una sèrie de factors negatius per al seu desenvolupament en benefici d'una idea central que beneficia directament a Madrid.
0: El punt, exacte, no? Anava aquí, no? El punt 1, que d'alguna manera origina tota aquesta situació, dius en el llibre que és d'alguna manera la recentralització que s'ha anat produint de manera paulatina i que ha acabat donant peu a aquest sistema Madrid o Madrid d'EF que ha acabat desvirtuant el model d'estat autonòmic, no? De la Constitució del 78.
3: Absolutament.
0: Dius, no?
3: Sí, perquè la Constitució del 78 tenia un cert aroma federalista, o sigui, està inspirada de fer la Constitució 78, hem de pensar en quin moment, està molt inspirada en el model alemany, encara que no avança cap al model d'estat federal, però sí que tenia aquest aroma, no? La de redistribució de competències, les capacitats, una certa participació. El que passa, el que passa que amb els anys això s'ha anat desvirtuant, el Senat no ha arribat a ser mai una càmera territorial, els instruments dels que disposa l'estat espanyol com la conferència de presidents s'ha prostituït de mala manera, és a dir, no ha anat funcionant. A la qual cosa, el que està passant és que si ets una autonomia que tens capacitat d'entrar en conflicte amb l'estat, com País Basc o Catalunya, tens alguna possibilitat d'estar escoltat i de tenir una certa, diguem-ne, compensació per part de l'estat. Si ets una autonomia que no ets capaç d'entrar en conflicte, no tens aquesta possibilitat. I el que està passant res més, o sigui, el sistema financer, per exemple, que al País Valencià és terrible, és l'autonomia pitjor finançada, doncs continua paralitzant, no? Mentre el País Valencià o altres autonomies estan perdent punts a la mitjana regional, cada vegada més empobrides, mentre que altres autonomies, com la Madrid, especialment cada any, tenen unes capacitats de creixement espectacular respecte a aquestes autonomies. O sigui, sí que el model d'estat autonòmic actualment està completament fracassat i no hi ha voluntat política ni del PP ni del PSOE per canviar-ho.
0: Ja. En el llibre parles d'una cosa molt interessant, fas una comparació, diríem, francament, molt sucosa amb el que seria la situació d'altres països i acabes parlant de que Espanya d'alguna manera ha optat per el que vindria a ser la macrocefàlia parisenca en lloc de l'estructura policèntrica alemanya, és a dir, que Espanya neix radialment mirant cap a Madrid mentre que no hi ha cap mena de descentralització o cada vegada hi ha menys descentralització del que són els diferents poders, no?
3: Però fixeu-se que fins i tot a França el model jacobí, que ha sigut el que s'ha implantat a França des de la Revolució Francesa, fins i tot ara l'estat francès està intentant treure competències de l'estat i distribuir-les per algunes regions, perquè s'han donat compte les dificultats. A Espanya, com tu bé dius, efectivament, ha anat el model polític ja estava dissenyat abans de el model polític centralitzat ha existit sempre a Espanya, excepte que durant la transició s'intenta això revertir-ho. Jo el que dic és que això ha fracassat, aquesta reversió. La prova és, la tens en el model, per exemple, d'infraestructures, no? O sigui, Espanya és un model d'infraestructures radial, actualment té el model d'infraestructures radial més concentrat de tota Europa. De tota Europa, ni a Bèlgica, jo he estat recorregant-me tot el centre d'Europa, ni a Bèlgica, ni a Alemanya, ni a Polònia, és a dir, hi ha vies o hi ha estructures perifèriques que funcionen molt bé a nivell d'infraestructures com el ferrocarril, especialment. A Espanya no, a Espanya tot el disseny de ferrocarrils és un disseny radial. Punto. Yeah. O sea, tú para anar, yo para arribar a qualsevol altra capital de l'estat espanyol he de passar per Madrid, no? I ja la conclusió. Està passant fins i tot en el tema del transport aèri, o sigui, fins i tot li estan traient rutes importants a Catalunya. I passa amb el tema dels carreteres. Per tant, és el model polític té una traducció amb el tema de les infraestructures que és fonamental. I és el que n'hi ha, no? O sigui, no hi ha, això no va canviar, eh?
0: Però fixa't que hi ha una cosa que és gairebé irònica, anava a dir, o estranyíssima com a mínim, no? És a dir, perquè pots entendre que en un determinat moment les ànsies de poder de la capital doncs provoquin aquesta situació. Però també les dades econòmiques haurien d'afavorir altre tipus d'infraestructura. Estic pensant, per exemple, en el corredor mediterrani. Quants anys portem parlant del corredor mediterrani?
3: Pues jo, que sóc el primer periodista que va començar a defensar junt a Josep Boira el corredor mediterrani l'any 2003, i no està ni tan sols acabat entre el que és València i Castelló. És que és molt dur. Tu pensa que en aquest període de temps s'han desenvolupat, en aquests 23 s'han desenvolupat la majoria de les línies d'AVE que hi ha de Madrid en la resta de les capitals, que són quasi 100 vegades més cares que el corredor mediterrani. Fins i tot s'ha acabat el corredor que connecta Algeciras en Madrid i Madrid en Barcelona per anar a França. Tot això està acabat. I el corredor mediterrani, el que va per la vessant mediterrània, no està acabat, eh? O sigui, és una mica curiosa, la veritat. És un país molt divertit, aquest.
0: Bé, és una manera de dir-ho, efectivament, no? Parles en el llibre del madridisme mediàtic, el madridcentrisme mediàtic. M'ha agradat molt aquesta expressió, no? I m'ha vingut al cap una vegada quan jo estava fent ràdio durant una època per tot Espanya, i recordo que vaig rebre una trucada, l'única trucada que he rebut en tota la meva vida d'un director general, preguntant-me la meva opinió sobre un tema que aquell dia era clarament el tema del dia. No? I recordo que li vaig dir, com em sembla que opinem de manera molt diferent perquè porto tot el dia escoltant un ràdio per la Meseta, oblidant-se de que les diferents sensibilitats territorials que tenim en el conjunt de l'Estat fan que un pugui tenir una visió diferent de determinades qüestions. En aquest cas estàvem parlant de nacionalisme. No? Això és cada vegada anat a més, diríem, no? Perquè hem vist com una mena de recentralització també del que són programes que abans es feien, programes de ràdio, programes de televisió, que abans es feien en altres comunitats, molt a Barcelona, i que han anat cada vegada més cap allà, també, no?
3: Sí, mira, jo dedico un capítol a això perquè és el tema que més conec, perquè he dedicat anys a la universitat a investigar aquest tema. Aleshores, és un tema que tinc tota la informació en el cap. És a dir, penseu una cosa, el 85% de les emissions que es consumeixen a tot l'estat espanyol tenen origen a Madrid. 85%. Poca broma, eh? Sí. És a dir, d'alguna manera, el poder central té la capacitat de generar un marc comunicatiu que cap altra autonomia pot competir. De fet, hi ha un tema afegit, i és que en els últims anys s'han anat debilitant moltes delegacions de grans mitjans nacionals a algunes perifèries. Mm-hmm. A la qual la concentració de mitjans encara és més forta. Però no estem parlant sols de mitjans de comunicació tradicionals, premsa, ràdio, televisió, sinó també ara, actualment, els focus d'emissió de missatges digitals estan majoritàriament concentrats també a Madrid. Clar, això té un avantatge. Això el que provoca és que tu estigues a la perifèria i que tot el que passa a Madrid és notícia a nivell d'Espanya. O sigui, avui, per exemple, tu ho has dit abans, al Parlament madrileny hi ha hagut negativa a fer un minut de silenci i això no ha sigut notícia a tot Espanya. Al Parlament valencià avui hi ha hagut, per exemple, un debat sobre sessió de control al govern valencià i el PP aquí sí que ha fet el minut de silenci, però això no ha sigut notícia a la resta d'Espanya. Yeah. O sigui, contínuament estem estructurant la visió d'Espanya des de la visió que se'ns dona des de Madrid a través de xarxes, mitjans de comunicació tradicionals i tots els aparells que té l'Estat. Això és la realitat, eh?
0: Clar.
3: O sigui, i més són dades objectives, eh?
0: Sí, està clar. Ara que tenim tota aquesta cosa del finançament, el tema del finançament ens hi hem de fixar perquè segurament aquest emmudiment d'algunes perifèries també té a veure amb la manca de diners, no? Per tirar endavant estructures, per tirar endavant iniciatives empresarials, etc. No? En el cas de València la cosa és molt flagrant en aquest sentit, perquè efectivament el territori aporta intensivament al PIB de l'Estat, però al mateix temps el finançament que rep és molt inferior. Una situació a la que els catalans estem molt habituats, perquè ens sentim a parlar molt d'això aquí a casa, no?
3: Mira, jo el llibre ho dic. Catalunya, Illes Balears i Comunitat Valenciana són tres autonomies tutelades per l'Estat. És a dir, no tenim capacitat pròpia per a poder establir polítiques perquè no tenim finances suficients. És a dir, la Comunitat Valenciana, per exemple, el 40% de la seva capacitat per a mantenir els serveis públics depèn del FLA, El FLA, per si l'oient no ho sap, és el Fons de Liquiditat Autonòmica, que és un deute que és diners que te presta l'Estat i que tu has de tornar amb interessos. O sigui, en aquests moments, la Comunitat Valenciana, la que paga cada any d'interessos equival quasi a la conselleria de més pressupost que té, que és la de Sanitat, que són quasi 8.000 milions d'euros a l'any. Això li està passant a Catalunya, li està passant a les Illes Balears. O sigui, el Mediterrani és la zona més infrafinançada de l'Estat. I això, que pareix una tonteria, que el que provoca, pues, per exemple, que ara mateixa la Comunitat Valenciana o les Illes Balears tenen un deteriorament del sistema de sanitat pública molt superior al que tenim Madrid, que té Madrid o altres autonomies que tenen un sistema financer que es permet disposar de recursos per a poder fer polítiques públiques. Això és la realitat. O sigui, quan la gent se queixa, és català, no sé què, dic, no, és que aquí estem pitjor. És que, clar, o sigui, els valencians sí que necessiten un nou model, però, bueno, de moment no el tenim.
0: Clar, els catalans tenen un altaveu més gran que el valencià, no vols dir?
3: Molt més potent. Però, claro, per això el dia abans que lo trist de l'Estat espanyol és que per aconseguir que l'Estat escolte les teves exigències has d'estar en conflicte. Que això no passa en estats federals com Bèlgica o Alemanya. En Alemanya o en Bèlgica, per exemple, les conferències de president tenen ja un sistema regulat d'establiment cada mes on els landers van allí, parlen de les seves necessitats i l'Estat escolta i comencen a arribar a pactes per repartir els recursos públics. Això no passa a Espanya. O sigui, en Espanya sols s'escolta una perifèria quan entra en conflicte. O sigui, tu vols algo, tu vols més recursos per exemple, Rodalies? Pues has d'entrar en conflicte.
0: Ja.
3: Aquest és el drama.
0: Fixa't que hem parlat, Salvador, de la recentralització amb qüestions com l'empresa, la cultura, etc. No? No serà que s'han recentralitzat també molt els partits polítics? Ho dic perquè...
3: Absolutament.
0: En el llibre denuncies una cosa que a mi m'ha semblat molt interessant, que a vegades diferents presidents autonòmics acaben defensant més el partit que no pas aquella terra que presideixen, no?
3: No, això és així. O sigui, mira, el PP no oblidem que fins fa uns 5 anys era un partit amb una estructura molt jerarquitzada, però amb una forta presència dels barons, d'alguns, ara en el cas del PSOL, Ayuso, dels barons autonòmics, Andalusia, tal, tenen un cert pes de contrapès. Això, el PP ja no existeix, un país molt jerarquitzat, però el pitjor és el PSOE. El PSOE, que era un partit que en teoria era un partit que tenia un ànima federal, objectivament és un partit que ha debilitat els seus òrgans federals i ha conformat una estructura molt jerarquitzada, on Pedro Sánchez és un líder que té una forta presència, és un poder molt verticalitzat, com passa, per exemple, a Macron a França, i altres. És a dir, és un fenomen que està passant a tota Europa, que els partits tenen una tendència a ser estructures molt jerarquitzades. Però, clar, a Espanya això és molt greu, perquè aquí tens, per exemple, a les Illes, o a la Comunitat Valenciana, o a Catalunya. A Catalunya encara teniu el PSD, que no és el PSOE, i és un partit associat, i per tant té una certa autonomia, però allò no queda res. O sigui, en aquests moments, Pedro Sánchez no té cap baró autonòmic, bueno, Castilla la Manja, que sigui capaç d'establir un contrapès al poder centralitzat que té el PSOE. No existeix.
0: Clar. Tu parles...
3: I aquesta és la realitat.
0: Tu parles d'un federalisme cooperatiu i plurinacional absolutament necessari. La paraula federalisme sembla no agradar gairebé a ningú, no?
3: Sí, és molt trist, perquè s'ha demonitzat la paraula i no s'entén que federalisme no comporta perdre, que l'Estat perga capacitat de gestió. Tot el contrari, des de les federals solen ser més forts, com passa als Estats Units, Alemanya, Bèlgica, són estats molt forts. O sigui, això una cosa, però clar, per això necessites una cultura federal que jo crec que s'ha perdut, i a més, jo dic al llibre aquesta idea, però jo sóc conscient de que això no se produirà. Jo crec que en aquests moments la idea del federalisme està completament descartada, fins i tot per part de les forces nacionalistes. Ja no sols per partits centralistes, sinó per la majoria de forces nacionalistes. No volen un model federal i, per tant, no existirà.
0: Estan escoltant amb tota l'atenció aquesta conversa dues persones que ja et dic ara, jo crec que el PP el deu conèixer, l'Alvaro segurament també, dues persones. Jo tinc moltes ganes de saber, Pepe, què penses de tot el que estem dient?
1: Pues jo penso que tot això va començar fa 50 anys i va començar perquè, per exemple, a Barcelona fa l'any 78 tenia quantitat de premsa que es venia a tot Espanya i que es venia a Sud-amèrica. Jo he comprat La Vanguardia amb normalitat a Buenos Aires un any que vaig viure. Uh-huh. A l'any 99, 2003, 2005. Ara això és impossible, perquè no el trobes ni a Madrid. Llavors jo penso que són les élites que han creat Madrid. Però les élites catalanes, valencianes, no podem oblidar el paper valencià, tota la relació que tenia amb el senyor Aznar, que ha sigut molt fort, el centralisme del senyor Felipe González, que va pactar amb el Pujol la destrucció del teixit industrial de Catalunya. Això tothom s'ha oblidat. Jo tinc tota la meva família, que són gent molt important de la indústria dels anys des del segle XIX. No queda res. Però no queda res des dels anys 80-90. Yeah. Llavors, clar, si tu no tens una élite amb diners propis que juga a defensar realment el territori, no a guanyar diners, sinó valors, llavors això és molt difícil. O sigui, jo no estic amb aquest discurs victimista de burocràtic, jo no hi crec. Jo crec que, per exemple, a Alemanya existeix el federalisme perquè la Mercedes no està a Berlín ni a Bonn. Tota la indústria química alemana està molt disseminada per l'Alemanya occidental. No per l'oriental, i mira el que està passant a l'Alemanya oriental. Mm-hmm. S'està convertint en feixista. Per què? Perquè no han fet tot el que, l'ensenyament que ha fet la República Federal d'Alemanya. O sigui, vull dir que moltes vegades el que tindrien que fer és menys burocràcia i més potenciar els oficis perquè es torni a crear indústria.
4: Salvador.
1: Avui he dinat amb una amb un empresari molt important de Catalunya, important, i m'ha explicat que ve de Corea, i ve de Corea perquè té 2.400 treballadors i ha anat a Corea per muntar tot un sistema de robots que faran la feina de 1.500 treballadors. Tot això està provocant un empreviciment de la indústria que hi havia a València. Què està passant?
4: Un segon, que el Salvador vol dir alguna cosa. Digues, Salvador, digues.
3: Sí, sí, és que ha dit una cosa molt interessant, has dit una cosa molt interessant que jo dedico molt al llibre, i és la feblesa de les élites perifèriques. En això que és tot, jo estic d'acord. És a dir, la Comunitat Valenciana ha anat, que els anys 30, per exemple, el passat segle 20, 30, 40, va tenir unes élites financeres molt potents, la creació del Banc de València, Bancaja, etc. Tot això ha desaparegut i la crisi financera va tenir va ser un factor accelerant d'aquest debilitament de les élites valencianes. No? Clar, si tu no tens unes élites fortes, difícilment pots pressionar a la classe política per a que pressioni l'Estat. Ah. I això és el que està passant aquí. No? O sigui, jo estic d'acord, de fet, el corredor mediterrani, no oblidem mai que va ser un impuls de les élites valencianes, dels empresaris sí, valencians a principis del mil·lenni. Conforme s'han anat debilitant aquestes élites, la pressió sobre el corredor ha caigut. I està passant...
1: Però s'ho va carregar...
3: Però
1: s'ho va carregar l'Aznar,
3: no,
1: quan estava cibuejant a Castelló i amb totes les de porcelanosa i tal, perquè ho he vist. I a Villalonga, etcètera, etcètera, ho he viscut en el dia a dia.
4: Digues, digues, Salvador.
3: No, és a dir, jo, per exemple, hi ha un personatge valencià dels anys 20, que a mi m'apassiona els anys 30, que és Ignasi Villalonga, que tenia una relació amb la família Noguera. Tenen famílies valencianes de la burguesia, una certa burguesia il·lustrada, que va ser capaç fins i tot de condicionar les polítiques financeres a l'Estat espanyol. Tot això ha desaparegut. En aquests moments, el poder financer a Espanya, jo també tinc totes les dades, està en un 93% concentrat a Madrid.
4: Yeah.
3: A Madrid, 93%, de tota l'activitat financera de l'Estat espanyol se concentra a Madrid.
4: Yeah.
3: I això és una cosa a tenir en compte.
4: Jo vull saber també què pensa l'Álvaro Colomer de tot això.
2: Sí, jo tinc dos aspectes. El primer, el del tren, perquè la meva dona és de Castelló, llavors anem molt sovint a Castelló, i jo crec que no només hi ha el del corredor mediterrani, sinó que la connexió entre Catalunya i València s'ha enfosquit. O sigui, el tren Euromet, per exemple, ha pujat moltíssim de preu, i hi ha com una... O sigui, jo me'n recordo fa 20 anys o 15 anys, era molt més fàcil, molt més barat anar a Castelló. I ara, dius, hòstia, què ha passat? Diguem, el tren és com un... És com si estiguessis agafant un tren per anar, jo què sé, a París, diguem. És molt car, diguem, comparat sobretot quan vas a Madrid, per dir-ho, no? I en quant a l'altre, allò de les élites, jo me'n recordo quan jo vaig començar amb el periodisme, jo sempre he sigut col·laborador extern, sempre he sigut freelance... Però me'n recordo que a Barcelona era lo normal, diguem, que miressis cap a Madrid, miressis cap al castellà, perquè aquí hi havia moltíssimes revistes castellanes, i llavors si tu escrives en castellà, d'alguna forma influïes a tot el país.
4: Clar.
2: I érem una multitud de periodistes d'escriure, vull dir, de premsa escrita, érem una multitud que treballàvem a mitjans que sortien a tot el país. Ara, actualment, els quatre que quedem, som que escrivim en castellà i que d'alguna forma escrivim mirant cap a Madrid, som en realitat com l'última connexió, per així dir-ho, de premsa escrita, sempre dic això, amb Madrid. O sigui, els que parlem per Espanya des de Catalunya som quatre gats, ja. I tot això, clar, això, avançar amb una multitud tremenda i això, tot això s'ha perdut.
0: Déu-n'hi-do. Les perifèries mudes és un llibre interessantíssim, de veritat us el recomano moltíssim. Anatomia d'un centralisme que debilita Espanya i la fragilitat de les élites territoriales. Només una pregunta més, Salvador. Bueno, jo et faria 40, sí, perquè la veritat el tema
3: no,
0: em sembla...
3: No, estic molt a gust, gràcies.
0: El tema em sembla interessantíssim. Diu anatomia d'un centralisme que debilita Espanya. Els centralistes ho saben, això?
3: Sí, però és l'aposta, és a dir, depèn de lo que tu entengues que és Espanya. Jo és que jo me crec que l'Espanya plural i me crec que l'Espanya equilibrada. És a dir, jo crec que una persona que viu a Castella i Lleó, o que viu a Guadalajara, o que viu a Alacant, o que viu a Ciutat Real, o que viu a Palma, ha de tenir les mateixes oportunitats que una persona que viu a Madrid. Això d'entrada. I jo, per exemple, quan jo vaig publicar el llibre, que ja portem uns mesos, jo recordo que va rebre moltes trucades de col·lectius, me vaig quedar sorprès, de Castella i Lleó, de que estan ahí gent jove mobilitzant-se perquè veuen que, clar, hi ha una cosa que jo parlo al llibre, que és com s'està produint el dèficit del talent. És a dir, aquí a la Comunitat Valenciana, cada any 2.000 persones preparades en les universitats valencianes, que són de les estan equiparables a qualsevol universitat d'Europa, se'n van a Madrid. I la gent que està venint a treballar a València són gent que va treballar al sector serveis. O sigui, la gent més qualificada se'n va de València. Però està passant a tota Espanya. Claro, això és el que jo crec que... I a mi m'agradaria una Espanya equilibrada. Per tant, hi ha gent que ho sap, clar que ho sap. Hi ha gent que aposta per un model molt jacobí i punto, i ho estan aconseguint. Doncs a Madrid, jo no vull que Madrid hi vagi mal, però el que no pot dir és que Madrid al final siga una aspiradora de recursos econòmics, financers, humans, i que estiga debilitant tant les perifèries que algunes acabaran seguint, de veritat, ja ho estem veient de les Castilles, al sud d'Aragó, a l'Andalusia, acabaran sent perifèries com desertificades de talent. Ja. Això també vos ho dic, i ja està passant.
0: Salvador, ha estat un plaer tenir-te aquesta nit amb nosaltres. L'enhorabona pel llibre.
3: A vosaltres.
0: Et seguim llegint, lògicament. Cuida't molt. Moltíssimes gràcies.
3: Una abraçada molt forta. Bona nit.
0: Gràcies, bona nit. Senyores, senyors, passen 2 minuts de 2:15. Aquesta setmana, Pepe, pensava en tu. Bé, totes les setmanes penso en tu per diferents motius. No, però vaig llegir una notícia que em va venir al cap. Fixa't quin titular. Mònica Randall, 83 anys, una entrevista que li van fer al periódico aquesta setmana. Llegeixo, tinc l'edició en castellà, diu: me arrepiento de no haberme quedado en Madrid. Barcelona se ha quedado atrás, no hay nada, no tomé una buena decisión en aquel momento. És el que tu acabes dient moltes vegades en aquest programa, no?
1: Però jo estic aquí.
0: Sí, jo ho sé. I ella també, Ella també està aquí. Al micro, Pepe. És que està a gust el Pepe, saps, Álvaro?
2: Està còmode i s'allunya.
1: No, que jo estic aquí lluitant.
0: No, i ella també.
1: I denunciant, no? Perquè per què parlem del poder financer i no parlem del poder industrial, ja, i creatiu, de produir? O sigui, els quatre que manen a Catalunya són els dels laboratoris farmacèutics, perquè ja encara continuen vius.
0: Ja.
1: O sigui, és important produir, és important que hagin oficis catalans, que no tinguin que vindre gent de fora, sinó que l'economia es torni productiva i menys burocràtics, menys decrets, menys legalització, que està tot legalitzat. Jo quan vaig viure a Berlín, tu podies fer un festival de poesia sense demanar cap permís.
0: Ja veus.
1: I jo vaig ser al principi a l'Ajo, per la cara, en Franco viu.
0: Ja
1: bé. Llavors, no sé, vull dir, tantes normatives, i a més tenim uns polítics que no són cults, que són buròcrates i que no entenen la realitat.
0: Ja.
1: Del Plater, que et portaré d'aquí 15 dies a una de les persones més importants que diran tot el que tenen que dir, és un error. És destruir el camp a Catalunya.
0: El Plater és un informe que té a veure amb on s'instal·len determinades infraestructures energètiques per reduir la dependència energètica de Catalunya del que són les energies habituals.
1: No és reduir, energies, eh?
0: És reduir, sí.
1: Més coses.
0: Sí, d'acord, però deixa'm simplificar una mica, perquè si no ens donarà les 10.
1: No, anem per la literatura, que avui s'han...
0: Bueno, jo deixa'm dir-te que estic molt content de tenir l'Álvaro Colomer aquí, perquè ens coneixem des de fa 300 milions d'anys.
2: T'he seguit per tot arreu, jo.
0: Sí, bueno, i jo a tu, deixa'm dir-te. I jo a tu, ha estat un seguiment mutu. Per què has portat a l'Álvaro, Pepe?
1: Explica-t'ho. Bueno, però jo penso que ha tret un llibre, que és In Vitro, que jo penso que és una culminació d'una època, d'un temps, d'un aprenentatge, i ja és una persona que té possibilitats de fer-ho i d'escriure el que vulgui. Perquè jo penso que ja... Ell ha fet molts llibres. Jo vaig veure que començava, no? És una persona honesta, molt honesta, que està treballant a una revista digital que es fa a Madrid, però que la fa amb dignitat quan el nivell literari ha baixat. Per això defensa l'Enrique Vilamatas, perquè és l'escriptor per excel·lència per ell, no? Llavors jo el que et demano és què ha sigut tots aquests anys d'aprenentatge que has fet amb quantitat de llibres, i després parlarem de l'In Vitro, però explica una mica tot el teu procés, perquè, bueno, d'alguna forma també l'altre llibre que has fet d'Aprender a Escribir també té... Són els dos llibres que en aquests moments tens més a prop.
2: El d'Aprender a Escribir és un aplec d'articles, o sigui, són articles publicats a Zenda, d'on jo entrevistava escriptors perquè m'expliquessin el seu mètode de treball, i llavors, diguem, és una recopilació d'aquests articles, no? Per així-ho, i fan com un... Tots els articles fan un Frankenstein, diguem, no? Si un escriptor m'explicava tot el seu procés, jo potser aquest escriptor només agafava la part de la inspiració, i d'un altre agafava la part de la correcció del text, de data tal, i llavors faig com un Frankenstein amb tots els escriptors espanyols o latinoamericanos, diguem, que explicaven el seu mètode. Llavors, no és un llibre de creació, per així-ho, no? I l'altre és l'In Vitro, que aquest sí que és un llibre de creació, que és una... Bueno, parteix d'una experiència personal. Jo sempre havia estat en contra una mica del periodisme del jo, de la literatura del jo. Jo, el meu recorregut ha sigut moltes vegades molt periodístic. Vaig començar amb un llibre sobre la prostitució a Espanya.
1: Sí.
2: I que era un llibre de periodisme, però en una època de que tots els periodistes es posaven com a protagonistes, no? Jo voy a un prostíbulo, tal, no sé què. I jo no feia això perquè no m'agradava, o potser perquè tinc problemes d'autoestima, no ho sé, però no m'agrada posar-me jo com a protagonista, diguem, no? Però aquest cop, diguem, el tema era tan personal. Aquest llibre parla d'una fecundació in vitro que vam viure la meva dona i jo, que sí que vaig dir, bueno, no pots amagar-te aquest cop, no? Tens que posar-te tu com a protagonista i explicar aquesta experiència de la visió d'un home, que tot i que ho he publicat ara, és una experiència de fa ja quasi una dècada, de la visió d'un home sobre tot el que se li fa a les dones durant un procés de fecundació in vitro, i és una mica la sorpresa que es porta l'home, en aquest cas jo, en veure com es manipula tot el cos femení i el control que té la ciència sobre el cos femení.
0: Això ens ho hauries d'explicar una mica millor. És a dir, la manipulació del cos femení, a què et refereixes exactament?
2: En un principi és amb una finalitat positiva, que és que la dona es quedi embarassada, però clar, perquè la dona es quedi embarassada, hi ha una sèrie de... O sigui, el seu cos, diguem, deixa de pertànyer-hi, per així dir-ho, i la ciència agafa el control del cos. Llavors, no? I comencen, les hormonen, li treuen folículos, els hi posen embrions, els mediquen, fan... És com molt robòtic, inclús quan falla o alguna cosa no va bé del sistema, del protocol de la fecundació in vitro, diuen, bueno, esperemos a que te resetes con una nueva menstruación, i empezamos otra vez, no? Yeah. I aquesta idea de resetear, que a més la fan servir així perquè és una paraula molt gràfica, tothom entén el que és, però aquesta idea de la menstruació i el reseteo, i aquesta idea de la dona com a robot, que, bueno, vamos a hacer lo que la naturaleza no puede hacer, en este caso.
0: Però en aquest cas, l'està parlant d'un procés mèdic, per curiositat,
2: sí.
0: No seria equiparable a qualsevol altra manipulació que ens fan del cos per intentar aconseguir l'objectiu que és...
2: Sí, però en aquest cas, diguem, la tesis del llibre és que, tot i que és amb una finalitat positiva, perquè la dona es queda embarassada, la ciència fa servir tot aquest aprenentatge amb el cos de la dona amb la finalitat d'aconseguir tenir fills extrauterinos, que és l'objectiu, no? Hi ha qui diu que serà això per l'alliberació de les dones, i hi ha qui diu que en realitat el subtítol del llibre és Història cultural de la destrucció de les mujeres, perquè què passarà quan tinguem els fills extrauterinament? Tot canviarà, o sigui, les relacions home-dona canvien de cap a dalt, de cap a peus, diguem, no? Perquè ja no hi ha la possessió del fill, que sempre és una mica de les dones, sempre els fills i totes aquestes coses que s'han dit tota la vida, diguem, no? Llavors, la teoria, la tesis del llibre que va per sota és... Això és en realitat és un laboratori, el cos de la dona és un laboratori on la ciència està treballant per descobrir com podem crear vida nosaltres externament, no? Igual que crear aliments, volem crear aliments, en realitat tenim un arbre que pot crear aliments perfectament, però volem crear aliments per nosaltres mateixos i ja també volem tenir fills sense el mètode natural.
4: És interessant perquè és la teoria contrària a allò que hem sentit moltes vegades de les dones que ja poden tenir fills sense l'home i, per tant, que acabarem assistint a la desaparició de l'home. Aquesta teoria va una mica en la direcció contrària.
2: Bueno, però és que, clar, en un principi jo també crec que evolutivament les dones segurament sobreviurien als homes, perquè crec que el cromosoma X és més fort que l'I, diguem.
4: I tant,
2: de fet, hi ha una teoria que diu que l'I és una X que li han tret un braç. O sigui, que és una X que està tarada, clar.
1: Però hi ha una cosa que ha dit, que has escrit, que m'ha agradat molt, una frase, que els homes volem fills a costa del cos de les dones.
2: Exactament.
1: Llavors jo penso que està molt ben trobat, això.
2: Clar, el que diu la tesi del llibre és tota la història de la humanitat ha sigut una búsqueda per part dels homes de com tenir fills sense les dones. Llavors, el llibre el que fa és mirar tota la història de l'art i de la filosofia, i llavors comences. Zeus, que es queda embarassat de l'Atenea. Aquest és com el primer, diguem, no? Llavors dius, bueno, hi ha el mite aquest que es queda embarassat perquè es menja la seva nòvia, que està embarassada, i llavors l'embaràs d'ella passa a estar amb ell, i al final li surt pel cap, perquè clar, el fetus no sap per on sortir.
4: Per on t'ha de sortir, clar, no?
2: I ve a l'Hefesto, ve un altre déu, li fot un cop d'estrada al cap, li trenca una mica el cap a Zeus, que això no és problema.
4: És una mena necessària, però...
2: És necessària pel cap. Llavors és la imatge de que la dona ideal per l'home neix del cap, perquè és una dona construïda mentalment, no és la dona real. Llavors, Atenea, que és guerrera, que està boníssima, que tal, o sigui, Atenea és el pòster que es posa un home un jove a la seva habitació, per exemple. No?
1: És que està passant molt amb tot, això. O sigui, que ens creiem una cosa, que les dones serien les que acabaríem amb els homes, i està passant, segons el que diu l'Àlvaro, el contrari. Clar. Però és que està passant amb tot. Vull dir, amb la intel·ligència artificial... Amb el que ha passat amb el progrés, que s'ha tornat contra tots, perquè mira el que està passant amb el clima, no? Sigui produït per el que sigui, no? Avui m'han dit que el clima està produït perquè els russos estan cremant tot el gas que surt, perquè no tenen una altra manera, i llavors això està calentant l'atmosfera. Bueno, en fi, hi ha quantitat de teories que no se sap ben bé, perquè pot ser moltes coses a la vegada, però jo penso que tot està al revés del que pensàvem. No, o sigui, una democràcia, més de servir per desenvolupar la cultura, el benestar i tal, està servint per un enfrontament cada vegada pitjor. O sigui, que, en realitat, la caïda de la Unió Soviètica, mira el que està provocant, un Putin que pot tirar les bombes atòmiques sobre Europa.
4: Però vols dir que no és... Entenem perfectament el que dius, eh? No és la democràcia o el progrés, és el mal ús de la democràcia, bueno, i el mal ús del progrés.
1: Clar, però és que ja però és l'ús que es fa.
2: Però en realitat és el que diu això de les teories que teníem com assentades i de cop descobrim que no són veritats. Tornant al tema aquest, es veu molt clar, hi ha un exemple que... Jo, a part de viure el procés aquest de fecundació, després he entrevistat a doctors i tal per entendre millor moltes coses, no? I hi ha una cosa que em va deixar molt sobtat, que és que la famosa carrera d'espermatozoides, de la qual venim tots, que tu ets el que va guanyar la carrera i va ser el primer que vas arribar a l'òvul, o sigui, arribes al món com dient jo fui el primer...
4: Tots hem guanyat una carrera.
2: Hem arribat al món guanyant una carrera.
4: És boníssim, això.
2: Pues no és veritat, això.
4: Ah, tampoc?
2: Tampoc és veritat. Sí, en realitat, l'òvul està com rodejat d'uns nutrients que, bueno, nutreixen l'òvul. Llavors, quan els espermatozoides arriben, el primer que comencen a fer, d'una forma instintiva, per així dir-ho, no són éssers vius, però instintivament, és començar a menjar-se el que hi ha per fora per fer com un túnel i poder arribar a la paret de l'òvul.
4: Sí.
2: Llavors, el que fan els primers que arriben és obrir un camí perquè el següent que arribi pugui... O sigui, en realitat, la teoria capitalista de tu fuiste el mejor, en realitat és tu fuiste el más ayudado.
4: Ja.
2: O sigui, els demés...
4: Tu tuviste un telonero.
2: Van renunciar a arribar a l'òvul per obrir un camí que poguessis entrar tu.
4: Que fort, eh?
2: Canvia tot el concepte. Tu fuiste el más ayudado, sí, respecte a tu fuiste el mejor. O sigui, és quasi... del comunisme al capitalisme, diguem. És veritat. No? És que es canvia tot i la idea amb la que tu pots arribar al món dient, joder, fui el més ayudado, és molt millor que fui el mejor de tots aquests imbèciles. Bueno,
4: absolutament, absolutament, absolutament, absolutament. Sí, digues, Pepe.
1: No, vull dir que és el que m'ha agradat molt, perquè quan vaig llegir el que va fer el Víctor Fernández, que sí, per sort tinc ganes de conèixer-lo de veritat.
2: Ja te'l presentaré.
1: No, perquè no el coneixo, no. Pues perquè penso que és el millor periodista cultural que hi ha per aquí.
2: Segurament, sí.
1: O un dels sí, sí, no, sí, el millor no es pot dir.
2: Bueno, però...
1: Però és un dels bons. Però vaig comprar el llibre corrents i m'he llegit i, o sigui, a part de que està... És que t'entra. O sigui, últimament vaig portar també a l'Isaac, i també el llibre va entrar, no? Sobretot l'última part, vaig quedar bocabadat de lo de IA, no? Llavors, no sé, vull dir... I haver estat a la Porta del Sol, vull dir, el diumenge, vaig ser-hi.
4: Vas estar allà?
1: Sí, perquè em vaig trobar en una manifestació, havia quedat amb la Carolina de l'Ajo Blanco, i llavors... hi havia una manifestació d'estudiants, vaig començar a parlar amb els estudiants i vaig veure un canvi enorme. O sigui, em van recordar la meva posició dels anys 71-72 a la universitat. No tenen res a veure amb els indignados, res a veure. No són ideològics. I llavors em van portar a la Porta del Sol i vaig anar, i vaig estar tota la tarda... I vaig entrevistar molta gent.
4: És molt interessant el que estàs dient quan dius que no tenen res a veure amb el 15.
1: No tenen res a veure. I els periodistes cauen en la trampa perquè no es fiquen dintre, van a les taules dels burocràtics.
2: Com és que visualment és com el mateix.
1: Però no, però no.
2: Ja, però clar, visualment...
1: No, fixa't, no hi ha alcohol. Tots beuen aigua. No fumen pràcticament ningú. És completament diferent. I no volen jerarquies. Quan va un de Podemos, li xiulen.
4: Yeah.
1: Llavors, això és un canvi. Volen, i a més, vull dir, un de Malasaña està al costat d'un del sur de Madrid amb un d'Álvarez Salamanca. I parlen dels avis. O sigui, no parlen dels pares. I parlen que molts tenen pis perquè el lluguen perquè tenen quatre feines. O sigui, és una història molt, molt rara.
4: Molt real, no?
1: I molt real, perquè tenen sentit comú, sobretot, clar, saps? O sigui, volen unes coses molt clares.
4: És que, fixa't, estem en un moment, Álvaro...
1: Molt interessant.
4: No sé com ho veus. És molt interessant, efectivament, perquè estem davant d'una de les, segurament, generacions millor formades que hem tingut, que s'han d'enfrontar a aquest panorama que explicava el Pepe molt bé. És a dir, persones que han de currar tres o quatre llocs diferents per poder-se treure un sou amb el que poder-se llogar una habitació. Perquè no estem parlant tan sols ni de poder llogar un pis. Tot això, clar, és un túrmix que et dona resultats imprevisibles, realment, no?
2: És veritat que sí, calia fer una cosa d'aquestes perquè realment, o sigui, el tema és molt greu. O sigui, jo, amb 50 anys, jo també he vist de lloguer i tinc l'espada de Damocles sobre perquè se m'acaba contractant aquí 4 dies i a veure el que passa, diguem, no? Però clar, tu dius, a nosaltres ens va costar quan teníem 20 anys, però el d'ara, és que no sé com s'ho fan. Perquè jo amb 50 anys una situació econòmica normal, com a periodista, el qual no molt bona, però correcta, diguem, sé que no, segurament no podré trobar ja algú a Barcelona, tindré que moure cap a fora, però dius, perquè aquests marrecs de 20 anys... És que no m'imagino que hi ha molta... Jo crec que el sistema està mirant d'exprimir les herències. O sigui, anem a fer que els nois que encara tinguin pisos dels seus pares quan es morin o dels seus savis i tal, que també els vagin perdent. O sigui, estan com ja agafant l'últim que queda perquè tothom, tothom no, perquè sempre hi haurà gent amb diners, però que la majoria ja ho perdi tot. Perquè pràcticament tothom té uns pares que tenen un pis, diguem, no? Uns savis que tenen un pis. Això és el que s'està liquidant, també. Traient això
1: I el pitjor és que la vivenda està transferida completament a les autonomies. O sigui, que no pots dir el govern té la culpa. No, no, són les autonomies les que tenen la culpa. Perquè no han fet vivenda de protecció oficial. Clar. I perquè han permès que els fondos buitre comprin mils i mils de pisos. I clar, això, clar, el de la Ayuso ja és escandalós. Però és que aquí també passa.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I tothom calla.
2: Aquí s'han contestat...
1: Ningú denuncia això. Llavors, què estan fent aquests socialistes que ens governen? Sí, què estan fent?
2: El que passa és que també és un jaleo.
1: És un lío molt gros.
2: Jo crec que els mateixos de la plaça és... han provocat unes eleccions i segurament molts d'ells tornaran a votar aquells que han fet fora. Perquè segurament hi ha gent que vota socialista.
4: Entre d'altres coses, perquè aquest és un tema que us podeu imaginar, aquí sí, l'estem tractant a diari. Perquè segurament quan et poses a mirar de qui és la responsabilitat...
2: Clar.
4: És una responsabilitat tan absolutament compartida per tothom.
1: Sí, tant.
4: És no, una però per història tothom... d'aquelles... Perdona un segon, Pepe. És una història d'aquelles de dir... Cal vivenda de protecció oficial, però quants anys fa que estem dient que cal habitatge de protecció oficial? Però si el problema és que en els últims 20 anys no s'ha fet. Hem de fer. 30. Hem de caminar cap aquí. O 30. Hem de caminar cap aquí. I no s'ha fet. I s'ha fet poquíssima. Poquíssima, efectivament. Digues, perdona, Pepe.
1: No, que no s'ha fet. Bueno, que és increïble.
2: I després l'actitud dels escriptors i dels intel·lectuals en tot això, diguem, no? Que això és una mica com el que passa a les comissions obreres i tal, que l'he agafat tot amb el peu canviat, diguem, no? Que van dir, hòstia, no, una huelga general i no l'hem convocat nosaltres. Jo crec que als escriptors els hi passa el mateix, que estan una mica com... Nosaltres no hem fet res amb això, diguem. D'on ha sortit això que no està provocat pels columnistes, ni pels periodistes, ni pels escriptors, per la gent que teòricament és com més moral que l'altra. I tots dormint.
4: Fixeu-vos que ahir vam tenir una imatge, justament quan vam conèixer la mort de Mari Carmen, perquè insisteixo que ens va agafar en directe i a més, fixeu-vos quina cosa, es van assabentar 5 minuts abans de sortir en roda de premsa representants de 6 sindicats diferents. La fotografia de 6 sindicats diferents units en una roda de premsa, això feia molt de temps, ho remarcava el Dani Guillem, jo crec que amb molt d'encert, feia molt de temps que no la veiem i és molt significativa. No? És a dir, què és el que ha provocat aquesta mobilització? També ho veiem amb el tema de l'ensenyament, també estem veient moviments on els sindicats són molt protagonistes, però em sembla que estan canviant una mica les regles del joc. Jo no sé si
1: estan canviant. I saps per què? Perquè, per exemple, una de les coses que deien a mi quan em va agafar la manifestació del passeig de Recoleta, és perquè em vaig trobar amb la manifestació d'estudiants. Llavors em vaig fixar al mig y uno me dijo, mira este viejecito, qué divertido. Y llavors vaig provocar i van acabar tots mirant la jornada que tal per redes, no? Bueno, per el
4: mòbil. Sí.
1: I llavors, vull dir, una de les coses que em van dir és que els professors són uns vagos perquè treballen molt malament, però perquè estan totalment pressionats per les lleis de la burocràcia i per tot el que tenen que fer burocràticament. Per tant, no són professors. Estan treballant per la burocràcia, no per als alumnes, perquè no tenen temps per nosaltres. Aquesta explicació és molt increïble, perquè és molt complexa, i això ho deien els joves. O sigui, que els joves no culpaven el professor, culpaven a l'estructura. Per això no creiem en les institucions tal com funcionen en aquests moments.
2: Igualment és tot molt ràpid, perquè en 15 anys, o sigui, fa 15 anys aquí a Catalunya tothom estava recolzant a Junts per tot el procés i estaven als carrers plens de manifestants, gent jove, recolzant a Junts, i Junts era el millor perquè era qui encapçalava una mica el moviment independentista. Ara, fa 4 dies, tothom insultant Junts perquè ara són els malos de la pel·lícula, però fa 15 anys eren els boníssims. I a Madrid el mateix, era Podemos, que era collonut, i ara, allà a la passada del sol, dius que a Podemos que no el volen ni veure. Dius, hòstia, només són 15 anys.
1: Perquè són buròcrates.
2: Però és molt, sí, però que només han sigut 15 anys i tot canvia d'una forma brutal.
4: Però també és veritat que els motius pels quals la gent recolzava Junts en aquell moment, i en aquests moments dius que no tant,
2: clar,
4: és que són substancialment diferents.
2: Bueno, dir, sí, però eren, eren els mateixos de dretes.
4: Estic d'acord, però el tema de l'habitatge no és un problema ni d'esquerres ni de dretes. És a dir, perquè qui ha d'accedir a l'habitatge és gent d'esquerres, de dretes, de centre, de tot. I avui hi ha hagut una dada més enllà, insisteixo, d'entrar la polèmica de si el CIS no sé què, però que en qualsevol cas és molt significativa, el 76%. Jo no recordava una xifra així del CIS des del tema de la guerra d'Espanya, no? Que hi havia el 90% de la gent que era contrari a la intervenció d'Espanya en un conflicte militar. Doncs avui estàvem parlant del 76% de gent que entén que l'Estat hauria d'intervenir al mercat de l'habitatge per poder garantir que tothom tingués accés a un.
2: El que passa que amb allò d'Iraq, diguem, tothom tenia clar quin era el partit que havia portat a Espanya a la guerra, I en aquest cas ara tots sabem que potser pots dir el PSOE no ha fet res en 8 anys, però pots pensar o pots creure que tampoc el PP farà gaire a favor de la gent. Diguem, no?
4: Sí, però fixa't que això ens porta a tot un seguit de paradoxes diferents. Clar. És a dir, d'entrada, perquè el que ha passat, el que ha desenvolupat tot això, és el vot contrari a tres partits polítics a l'aprovació d'un decret.
2: Yeah.
4: De dos decrets.
2: Yeah.
4: Perquè si efectivament s'hagués aprovat un dels decrets, no s'haurien convocat les eleccions de manera anticipada. Això, per endavant. Però és que també estem en una situació estranyíssima. Estem en una convocatòria de vaga general per l'11 de novembre, és a dir, el dia abans d'inici de la campanya electoral, amb la que el govern ha dit públicament, el govern espanyol ha dit públicament que està d'acord amb tots i cadascun dels motius pels quals s'ha convocat aquesta vaga general. Jo diria que és la primera vegada a la història de la humanitat, bueno, de la humanitat potser m'he passat, però com a mínim de la humanitat espanyola, que es dona una circumstància d'aquestes característiques, no? El govern recolzant una convocatòria a vaga general.
2: És com si un guillotinat de la Revolució Francesa estigués aplaudint a la gent per muy bien lo que estáis haciendo.
1: És el surrealisme.
4: És surrealisme pur. Surrealisme pur.
1: Sí, sembla que ningú hagi fet res.
2: Yeah.
1: I tots estan fent el mateix. Perquè després vas a un restaurant d'aquests i estan tots bueno, a la capital, estan tots pata, però també et vas a les sis portes a un tancat i també passa coses semblants, però amagats.
4: Ja.
1: Allà no, tenen una jeta total. Però bueno.
4: Álvaro, has de venir més.
2: Bueno, sí, doncs no, jo estic, per, tant... estic aquí a prop.
1: No, i ara què prepares?
2: Ara estic escrivint un... bueno, m'han demanat a l'editorial Debate que escriu un llibre sobre la història de Debate. O sigui,
4: que xulo!
2: Perquè l'any que ve fan 50 anys... I llavors volen fer com, bueno, un homenatge que es fan a si mateixos, diguem, i llavors com els quatre editors que han tingut estan vius, per tant, aquests 50 anys he pogut entrevistar-los a tots, i faig una història que es pot també és com una història de les editorials espanyoles per al llarg de 50 anys, des del 77 fins ara, i m'ho estic passant molt bé, perquè jo soc molt, molt tafaner amb el món editorial, m'agraden molt los cotilleos, aquestes coses, i clar... M'ha assabentat d'un fotiment de coses.
4: Que bé.
1: I escolta'm una cosa, i quan et dedicaràs a la creativitat?
4: Ha de ser molt breu.
1: A una obra creativa.
2: Estic, porto molt de temps, però l'escaparisme em va molt bé, però ara estic també amb una novel·la. A veure si l'acabo.
1: Vale.
4: Quin gust tenir-te aquí, a l'hora Colomer. Cuida't molt.
2: Molt bé.
4: Fins ben aviat.
2: Moltes gràcies.
4: Enhorabona. Pepe!
1: Ja veus, la polèmica sempre...
4: Doncs està bé, està bé.
1: Tu saps que ha de despertar consciència.
4: Tu saps que t'enyoro quan no vens, o sigui que... Gràcies, Pepe, fins d'aquí 15 dies.
1: Vinga.
4: Nosaltres no haurem d'esperar tant. Demà tornem, ja ho saben, quan siguin dos quarts de vuit. Per cert, tinc una notícia magnífica per vostès. Demà és divendres, i no és un divendres qualsevol. És un divendres d'un cap de setmana de 3 dies. El qual està, francament, molt bé. I a més està molt bé també la cançó amb la que avui arribarem a les 10 de la nit. Mirin, teníem ganes de soltar una mica de l'último de la fila, no? Que ja sé que és un clàssic, però és que la veu del Manolo García, no? És de posar-se de peu directament. Recordin, demà, dos quarts de vuit, tornem a posar en marxa la maquinària del Pla B per intentar entendre, com a mínim, aquesta actualitat difícil amb la que ens toca lidiar a diari. Senyores i senyors, fins demà.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Milers de persones, 20.000 segons la delegació del govern, participen a aquesta hora en la marxa d'homenatge a la Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada i que va morir ahir a Madrid. Els manifestants han sortit de la Puerta del Sol i han arribat a casa seva, al barri del Retiro. Àlex Eloi, bona nit.
2: Bona nit. Allà el sindicat de llogateres ha depositat una corona de flors taronja, el color del sindicat, i una pancarta amb el missatge "Continuarem lluitant per tu, et vol el teu sindicat". A banda de la capital, les concentracions i mostres de record per Mari Carmen s'han repetit a tot Espanya. A les acampades per l'habitatge han pogut llegir missatges que reten homenatge a la veïna madrilenya i la seva lluita. En declaracions al Pla B de Ràdio 4, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha reiterat que la figura de la Mari Carmen ha estat el detonant del moviment social

0: Les eleccions del 29 de novembre continua sacsejant el panorama polític. El diputat Jordi Albert opta a ser el candidat d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, mentre Gabriel Rufián manté la seva intenció de liderar Esquerra al costat d'altres forces progressistes. Rufián, parlant del Front Ampli, ha dit a les xarxes socials que espera que els republicans vulguin el seu lideratge i vegin possible aquest encaix dins la coalició. En paral·lel, segons confirmen fonts del Republicans a Ràdio 4, Jordi Albert, home de confiança d'Oriol Junqueras, ha començat a recollir avals per anar a les llistes en representació de la Federació del Baix Llobregat, una de les més grans del partit. Continuen endurint-se les manifestacions a les principals ciutats de França per exigir millores educatives com l'augment del professorat, la baixada de ràtios o la reforma dels instituts. En resposta, el govern francès acaba d'anunciar la incorporació de 3.000 nous professors suplents. Amb tot, les mobilitzacions han estat marcades per enfrontaments amb la policia i diversos episodis de violència i vandalisme a centres educatius. El govern central xifra en més d'11.000 les persones migrants que han tornat al Marroc des de mitjans d'agost en el marc de les operacions d'identificació a Ceuta. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial i responsable del Comandament Únic.
1: Decir que han regresado a Marruecos en retornos y en expulsiones un total de 11.026 inmigrantes. Esto supone 2.783 más que los que teníamos el martes de la semana pasada.
0: De la cultura, l'escriptora canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2026. L'Acadèmia Sueca reconeix la seva obra que, diuen, dialoga amb la tradició clàssica i renova la literatura contemporània. Carson és la 19a dona en guanyar el Nobel de Literatura en un total de 123 premiats. I Protecció Civil ha rebaixat l'alerta del Pla Inuncat d'emergència alerta, tot i que demana prudència davant la previsió d'aiguats fins aquesta matinada. Ara arriba, això sí, l'alerta del Pla Vencat per la previsió de fort vent, en aquest cas només a l'Alt Empordà. Les ratxes poden superar els 108 km/h al nord de la comarca fins aquesta matinada. També es preveuen onades de més de 2,5 metres al litoral de l'Alt i el Baix Empordà. Pel que fa la mobilitat, la majoria de les línies de Rodalies han recuperat aquest dijous la normalitat després de diversos dies amb complicacions. Encara, això sí, es registren incidències i demores. I acabem amb la previsió del temps. Emet, Noelia García, bona nit.
2: Bona nit. Demà a Catalunya baixaran les temperatures. Màximes de 20 graus a Lleida i 21 a Barcelona, a Girona i a Tarragona. S'espera un temps més estable predominant el sol i el cel poc ennuvolat. Baixaran notablement les temperatures mínimes amb les primeres glaçades a zones altes del Pirineu. Mínimes de 7 graus a Lleida i 12 a Tarragona. Demà el vent serà protagonista. Bufarà amb intensitat moderada i s'esperen ventades molt fortes superant els 80 km per hora a l'Empordà, a Tarragona i al Pirineu. És una informació d'EMET.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv.cat. Bona nit.
3: Ràdio 4.

0: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit des de Ràdio 4. Et donem la benvinguda des d'ara i fins les 11 a la nostra coartada perfecta. El Sota sospita és entreteniment cultural per a ments inquietes. És oci, conversa, escolta, foscor, llibres, ficció i més.

Salutacions d'Esther Bages i Laura González, i ja t'avanço, avui compartirem propostes de cinema, documentals, festivals, lectures i música. I amb el hip-hop de The Bilorítmicos, en col·laboració amb Rodrigo Lavinyà, comencem sentint Senyor Clemència.

Senyor Clemència, hem escoltat el primer avançament del EP dilluns i dimecres del duet de productors de Bilorítmicos. Així hem obert la nostra coartada amb una cançó que marca el retorn discogràfic del Jos i el Xavo, que són els integrants d'aquesta formació i que portaven ja una dècada de pausa en el seu projecte conjunt. La part vocal de la cançó recau en el raper català Rodrigo Lavinia i el senzill dona el tret de sortida a aquest nou disc, que continua conceptualment la línia del seu treball anterior, que es deia Dimarts i Dijous, no? Intenten posar una mica de focus i d'ordre en el calendari. Bé, després d'aquesta obertura musical, anem a rebre, per suposat, amb el Carles Novelles, amb el seu recorregut cultural.

0: Rebem el Carles Novelles, com cada setmana. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Jo molt bé, també. Desitjant que m'expliquis quin és el recorregut avui.
1: Tenim un recorregut bastant interessant. Setmana poderosa a nivell política, eh? Vaig anar dilluns a la Mani, no sé si tu vas anar dilluns a la Mani.
0: Jo estava dilluns a l'aeroport de...
1: Ostres, clar.
0: Fins que vaig arribar aquí...
1: Sí, sí, perquè, clar, a més, pluges...
0: Clar, sí.
1: Se'ns acumulen coses aquí, i moltes, no? A veure, tornarà Puigdemont, també. Vaya jaleo, eh? A veure, no sé, és un comentari així una mica de cunyau, però entre la vaga general, que ja sembla que tenim data, que no sabem si la Colau serà la nova líder de l'esquerra, no?, unitària, per dir-ho d'alguna forma. Si Podemos sí, si Podemos no. Vaga general, eleccions generals...
0: En fi...
1: Manifestacions.
0: Se'ns gira feina.
1: Molta gent, dilluns a la manifestació. Però sí? molta. Van haver de canviar el...
0: Sí.
1: Jo estava allà i quan vaig arribar vaig pensar, espera, que hi ha bastanta gent aquí. I després, quan me'n volia anar, no podia, anava amb la bici, no podia creuar perquè hi havia massa gent. Vaig haver d'esperar que, més o menys, es fes una mica de forat per poder creuar-la, sí, perquè...
0: Per no parlar de la setmana que portem també d'infraestructures, després de tempestes, etc.
1: Sí, i espera que ve el Niño ara, d'aquí poc. No sé si això ho heu comentat, ho has vist, però el Niño és un fenomen meteorològic bestial que ja estan anunciant que arribarà, diguéssim, el mes que ve, finals d'any i tal, que serà superfort, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, així que inundacions i mogudes.
0: Salutacions a la gent que aneu en tren, també, en general.
1: Salutacions als que viuen plantes baixes, en fi.
0: Terrible. Va, anem a refugiar-nos en la cultura.
1: Sí, volia comentar-te, abans de començar amb els àudios i amb les recomanacions, que vaig veure els dos últims capítols que em quedaven de Mis Muertos Tristes,
0: sí,
1: com vam comentar la setmana passada aquí, la sèrie de la Raïn, perquè no hagi escoltat el programa de la setmana passada, aquesta sèrie de Pablo Larraín, basada en contes, en obres de la Mariana Enríquez, i em va semblar bestial, una cosa salvatge, al principi de l'últim capítol,
0: mm-hmm,
1: que és quan enganxen aquell xaval que s'està intentant escapar a una banda.
0: Sí.
1: I, bueno, el matxaquen i el maten. I és una... No sé, vaig haver de treure l'àudio, t'ho juro. O sigui, estava veient-ho a casa i jo ja sabia què passaria, perquè ja havia llegit el... Feia poc, a més, que havia tornat a revisar el text, el conte de la Mariana, i ja sabia què passaria, i em va semblar d'una violència i d'una agressivitat i d'una potència, em va deixar totalment estabornit al sofà i em va violentar molt, o sigui, em va deixar amb molt mal cos, molt, molt mal cos, vaig haver de veure amb el volum baixat i respirar, vaig posar una pausa després, saps? Vaig anar a la cuina... Vale, ok.
0: Ja, sí, és molt fort.
1: És molt fort.
0: És molt fort,
1: no?
0: Sí, tant, me'n recordo.
1: Uah, mare de Déu, senyor. No havia vist una cosa similar, no sé, des de feia molt de temps.
0: Insistim en la necessitat aquesta, de revisar aquesta sèrie, perquè és boníssima.
1: Sí, Mis Muertos Tristes a Netflix. És difícil de dir Mis Muertos Tristes.
0: Sí. Ja n'hem parlat aquí, però vaja, tornem
1: a dir-ho.
0: Sí,
1: volia dir que l'havia acabat i que m'havia semblat molt bèstia l'últim capítol, sí, molt forta.
0: I ara sí, entrem en matèria.
1: En matèria, i recomanem un cicle que ha començat ja i que durarà fins a final de mes a la Filmoteca.
2: Hora de despertarse.
3: Vale. Pestañea.
2: Buenos días.
3: No tiene manecillas.
1: ¿Qué piano?
2: ¿Y eso? Tan, tan, tan,
3: tan, tan, porque no es necesario.
2: ¿Qué hora es?
3: Joder. Esa no la recuerdo. No nos pongamos tiquismiquis con las contraseñas.
1: També recuperem...
3: Soy Bob Ferguson.
1: Bob Ferguson. Aquesta és l'escena, una de les escenes, diguéssim, més significatives, podríem dir, d'una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson. I recordes que també parlàvem fa, no sé si dues setmanes ja, de La Bola Negra, o va ser la setmana passada, d'aquesta cosa de posar música tota l'estona a les pel·lícules, no? Que La Bola Negra també està, ja com tota la primera part, la música està de fons tota l'estona.
0: Sí.
1: I a la pel·li de Paul Thomas Anderson, aquesta que estem escoltant, també aquest piano, que és obra de Johnny Greenwood, que és el guitarrista de Radiohead, que està també tota l'estona. Bé, estem parlant de Paul Thomas Anderson perquè la Filmoteca li dedica un cicle aquests dies, va començar ja la setmana passada i continua fins a finals de mes, com dèiem. Potser el gran director nord-americà del moment, dels últims anys, un dels meus preferits, si no el meu preferit, del cinema yankee dels últims 15, 20 anys, i ja passen totes les seves pel·lis. Jo les he vist totes, crec que són 10 en total, i les passen en diferents dies, en diferents sessions, per qui no hagi vist alguna d'aquestes pel·lis en pantalla gran. Jo no he vist algunes, per exemple, Pozos d'ambición, There Will Be Blood, no l'he vist en pantalla gran mai, i estic pensant a veure si puc escapar a la meva apretadíssima agenda per veure-la, però clar, si veig aquesta no veig d'altres i llavors és una mica complicat. Anar a veure una pel·li que ja has vist en pantalla gran, has de tenir com el temps i la disposició, sí. I dir, vale, tinc moltes ganes de tornar a veure aquesta pel·li, no? Però sí que em vaig acostar el diumenge a veure la seva primera pel·li, de la qual ara parlarem. O sigui, que ja he anat a la Filmoteca per veure una de les 10 d'Anderson que es projecten aquests dies. Per exemple, demà, divendres, The Master, a les 5:30, i també dimarts, que ve, a les 8, pel·lícula increïble, top 3 de Paul Thomas Anderson, per mi, tot i que hi ha molta gent que l'odia i que no saben ben bé com col·locar-la. És una d'aquestes pel·lis que no saps ben bé què està passant moltes vegades, però una pel·li increïble, amb Philip Seymour Hoffman i amb Joaquin Phoenix. Dissabte, a les 8 del vespre, prime time, super bona hora, si no teniu plans dissabte, anar a la Filmoteca i després anar a prendre alguna cosa, per anar a veure Magnolia, a les 8, també obra mestra, 2 hores i pico de pel·lícula, d'aquells inicis increïbles del cine contemporani. No sé si recordareu aquella història d'un xaval que es tira per un balcó, i mentre es tira per un balcó hi ha un tiroteig a un dels pisos de l'edifici per al qual s'està tirant, i mentre un dispara en aquell pis, toca en el xaval que està caient des de l'edifici. Una cosa, bueno, una història, sí. Te'n recordes d'això, més o menys? És tremenda la manera de començar la pel·lícula. Diumenge, Boogie Nights, a les 8 també, potser la primera pel·li que va posar en el mapa a Paul Thomas Anderson. Divendres que ve, una super preferida meva, ja per tancar una mica aquesta setmana o aquests propers dies, que és Punch Drunk Love, a les 9 de la nit, amb Adam Sandler, el seu traje blau, i les seves 7 germanes, el tornen boig, pobre, i és una espècie d'anticomèdia romàntica, una pel·lícula molt especial, que jo li tinc un carinyo particular, i també seria top 3 d'Anderson, en el meu cas. Per tant, tots els que no hagueu vist una d'aquestes pel·lis, us recomano que entreu a la web de la Filmoteca, filmoteca.cat, i trieu, perquè qualsevol d'elles es podria dir que és de notable cap amunt, mínim.
0: I a més, algunes doncs, tenen més d'un horari de visionat, vull dir que The Master també la passen en altres moments,
1: sí, exacte,
0: de la setmana següent, etc. Sí, sí. El dia 13, el dia 22, There Will Be Blood també té com un parell o tres
1: de passes,
0: vull dir, sí. Magnolia, Licorice Pizza, vull dir que...
1: Ho estan fent a més amb ordre cronològic, per tant, les primeres pel·lis, algunes d'elles ja s'han passat, com la que parlarem ara, i les últimes, Licorice Pizza i There Will Be Blood, One Battle After Another, ja són com de les últimes del cicle. Bé, un cicle interessantíssim, sobretot aquells que els hi falti alguna de les pel·lis d'Anderson per veure en pantalla.
0: Sí, perquè és una obra de 3 dècades, no? Té molta com lucidesa també, no? I aquestes tensions sempre entre l'ambició, el poder, però també la solitud, però també la fe, vull dir, Paul Thomas Anderson, com tu deies, un dels més significatius de directors actuals internacionals, i també com molt reconeixible i alhora imprevisible. Llavors és un cinema molt particular.
1: Sí, i al principi se'l va comparar molt amb Scorsese, perquè feia aquests planos, sobretot a Boogie Nights, recordo aquests planos que, no, com planos seqüència que va seguint un personatge des de la seva esquena, no? Això és molt Uno de los Nuestros, per exemple, o Casino, són pel·lis de Scorsese, i òbviament és una de les influències, però un director que ha fet la seva carrera de forma molt sòlida des dels inicis i que ha marcat un moment molt important del cinema americà. Jo crec que, a més, encara no som conscients de la seva filmografia, ja ho sabrem d'aquí uns quants anys. No?
0: I és un renovador del noir, en realitat, del noir paranoic, li podríem dir, noir delirant.
1: Sí,
0: no?
1: sí. Té molts gèneres diferents, però és veritat que les seves pel·lis totes juntes tenen una cohesió, no? L'obra té una cohesió molt important. I la pel·li que vaig veure jo el diumenge passat a la Filmo, i que és la seva primera pel·lícula, potser de les menys conegudes, és aquesta.
4: If I were to give you $50, what would you do with it?
5: I'd eat.
4: How long can you eat? How long can you live on $50?
5: I don't know.
4: I would bet.
1: Que fet, és un dels diàlegs de l'inici de la pel·lícula.
0: Quina és aquesta veu, aquesta profunditat de veu?
1: La veu és d'un actor poc conegut, però que ha sortit a diverses pel·lícules d'Anderson, que es diu Philip Baker Hall, un actor americà ja d'edat avançada, més enllà dels 60. Personatge, aquí fa un personatge increïble. La pel·lícula es diu Heart Eight, és el seu debut, de l'any 96. També surt John C. Reilly, que era l'amic de Dirk Diggler a Boogie Nights, també el Polly de Magnolia, un altre dels actors fetitxe d'Anderson. Gwyneth Paltrow, que no repetirà, curiosament, després en cap de les seves pel·lícules. Fa un paper aquí d'una camarera que es prostitueix i que busca un lloc al món i que s'enamora o té una relació d'amor amb el personatge de Reilly. I també Samuel L. Jackson, que tampoc repetirà i que, a més, Anderson és un d'aquests que repeteix molt actors. Sí. Tenia com un grup molt, molt típic d'actors. Daniel Day-Lewis és un d'ells, Philip Seymour Hoffman era un d'ells.
0: Que aquí també surt, no?
1: Aquí també surt amb un paper molt petit, però crec que Seymour Hoffman apareixia, de les 10 pel·lis que ha fet, potser apareixia 7. Uh-huh. Potser el seu actor preferit. Ja és tard per veure la Fímola, perquè ara, just que estem parlant tu i jo, és just que s'està projectant la segona sessió. Així que a la Filmo ja arribeu tard, si no heu sigut previsors, però la podeu recuperar a Filmin, està a Filmin, aquesta pel·lícula. I és un debut molt particular, molt, molt interessant, una pel·li més curta, més seca, més continguda que algunes de les que vindran després, que són com més glamuroses i més canviants, més mutants, no? I més ambicioses. Aquesta és una pel·li molt més continguda, té lògica, com a debut, no? Però sí. Vam fer una pel·li primer curta, d'una hora i mitja, amb una història ben explicada, no? I la clava realment és una història de perdedors, de gent que intenta, doncs, sobreviure com pot, ambientada als casinos de Las Vegas i de Reno, però no als casinos glamurosos, sinó més als casinos com barats, diguéssim, mm-hmm. Gent de poca monta que estan allà intentant fer alguna cosa amb les seves vides com bonament poden. Té un gir la pel·lícula al mig, no? Hi ha una relació entre els dos personatges principals que no acabes d'entendre quina és, s'explica en un moment determinat, es pren el seu temps per explicar les coses, però està molt ben guionitzada, està escrita per ell, molt ben dirigida. Ja veies allà que, si eres una mica avispat, jo recordo que la vaig veure massa tard després, però perquè primer vaig veure Boogie Nights i tal, després la vaig recuperar, i aquesta vegada la vaig veure en pantalla gran, que no l'havia vist mai. I no me'n recordava gaire, de fet, de la peli, em va encantar una altra vegada, així que molt, molt recomanable recuperar aquesta òpera prima, sí, del gran Paul Thomas Anderson.
0: Anem a altres coses, sí, perquè estic aquí mirant el guió i el que ve ara també ens vas avançar que en parlaríem.
1: Sí.
0: Ara ja ho has vist,
1: ja l'he vist,
0: documental,
1: ja l'he vist, sí.
0: I ja ens el pots comentar.
1: De fet, canviem totalment d'escenari, de to i de tot.
6: Un amigo entrañable, el triunfador del año, que el gran Chiquito de la Calzada.
7: Llega el primer día y todos nos quedamos como, wow.
6: Chiquito de la Calzada.
7: O te hacía o no te hacía gracia. No te podía hacer poca gracia.
8: Saludos, Lucas.
7: Lo utilizaron para todo. Él dio las campanadas, hacía publicidad.
9: By way.
10: Lo rotaron. Es que lo explotaron.
11: Y de pronto apareció Lucas Erihander, que se construyó un Chiquito 2.0.
12: Alguien se estaba lucrando con una creación genuinamente suya.
13: Y nosotros no copiamos a Chiquito de la Calzada.
1: Esta veu.
0: Aquest és el Navarro, no?
1: Exacte.
0: Nosotros no copiamos
1: aquesta
0: a Chiquito de la
1: Calzada. Aquesta veu és molt identificativa, eh? Que sí?
0: Sí.
1: Les altres igual no les pots identificar, sí, però aquesta sí, oi?
0: Clar, llavors és un documental de la biografia de Chiquito, però fa l'efecte com si fos un documental estil de la vida de Marisol. Saps què vull dir? Ho dic pel tipus de personatge, és a dir, un personatge que van explotar, no? Com si fos un nen prodigi, però en aquest cas un avi prodigi.
1: Era un avi prodigi,
0: era un avi prodigi,
1: sí,
0: però,
1: sí, sí.
0: Però és aquesta idea del nen prodigi que és explotat, no?
1: Sí, sí, va haver un moment en què el feien servir per tot.
0: És veritat,
1: o sigui,
0: que això ho diu la Paz Padilla en el documental,
1: sí, sí,
0: aquest.
1: Sí, sí.
0: Bueno, i què?
1: El documental està molt bé. Està molt bé, no? A veure, a mi em va agradar molt veure'l, també perquè...
0: Però és format tradicional, no?
1: És un
0: munt de veus...
1: relativament tradicional, sí, sí, sí.
0: Parlant,
1: sí,
0: a càmera, explicant les seves experiències,
1: sí,
0: testimonis...
1: Sí, el que passa és que se centra no tant en la biografia d'ell, que és una biografia que mereixeria ja un documental, sí, per si mateix, sinó més en el moment que introdueix un debat molt interessant, que ara en parlem, si vols, però parlen sobretot de la disputa que va tenir amb el programa de Pepe Navarro i amb el personatge de Lucas Erihander, que el va fer a Florentino Fernández, mm-hmm, que era una imitació claríssima,
0: sí,
1: del món Chiquito. I el Chiquito, quan ho va veure, això, Més s'havia pres com una petita pausa, perquè pobre home estava exhaust després de fer no sé quants mil bolos,
0: sí,
1: tots els programes d'Antena 3, sortia a tot arreu, presentar les campanades de cap d'any, va presentar les campanades de cap d'any, Chiquito de la Calzada, l'any 94, 95. I, clar, va dir, bueno, vaig a parar una miqueta, i quan va parar, justament, va entrar Navarro i va inventar aquest personatge amb el Florentino Fernández, que era una còpia descarada del que feia ell, amb les seves paraules, amb el seu look, amb els seus bailecitos i els seus gestos característics.
0: No puedo.
1: I aquells petits passos que...
0: Por la gloria de mi madre.
1: Sí, endavant i endarrere, sí. No? Aquella cosa tan Chiquito, tan particular. No? I llavors, Chiquito, no li va agradar gens això. Perquè, clar, a més, Lucas Grijander, és a dir, Florentino Fernández, amb el personatge de Grijander, va començar a fer bolos. I va començar a guanyar diners allà on els guanyava ell abans, diguéssim. I ell va veure que l'estaven imitant i que estaven agafant la seva...
0: Estaven usurpant
1: la seva identitat.
0: El seu personatge.
1: El seu personatge i la seva... I tot el seu llenguatge, tot el que ell havia creat, no? Llavors, va posar una demanda a Telecinco. A més, hi havia la competència. O sigui, sí. Ell estava a Antena 3 i, clar, en aquella època la tele privada era un tema molt important.
0: Sí.
1: De conversa, de diners, de tot. Ara la tele no té la importància que tenia fa 30 anys.
0: No, clar, però és veritat que havia començat feia poc l'eclosió d'aquestes dues televisions privades,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. I llavors hi va haver un judici.
0: Uh-huh.
1: I es va dirimir fins a quin punt una imitació pot ser, diguéssim, això que deies tu, una usurpació de la identitat o del talent o de la creativitat, sí, d'un altre artista. No? És un tema molt interessant perquè, clar, ara, després d'imitacions n'hi ha hagut moltíssimes.
0: Sí.
1: I, per exemple, en el documental no surt, però també recordo l'Alfons Arús imitant a Chiquito amb el personatge de Nuñito a Força Barça. Que els que tenen ja una edat ja se'n recordaran d'això, i els que no ho poden buscar a YouTube, que està molt, molt fàcil de trobar. Vull dir que tothom va començar a imitar-lo, perquè era tan popular, es va fer tan famós, un moment que Chiquito era potser de les persones més famoses d'Espanya.
0: Segur.
1: Clar, i el judici es va... De fet, és una mena d'espoiler, però no hi va haver sentència, perquè el jutge no va ser capaç de fallar en favor de cap dels dos, si no sabia... No hi havia prou jurisprudència, no hi havia prou casos, clar, com per decidir fins a quin, clar, punt la propietat intel·lectual estava sent, diguéssim, com això...
0: Vulnerada o sí,
1: no.
0: Sí, sí.
1: I és un tema molt interessant, perquè no acabes de saber, tampoc, tu estàs allà mirant el documental i tampoc no és fàcil posicionar-se. A mi em sembla que Chiquito té raó, perquè realment la imitació era molt clara, era molt evident.
0: Sí.
1: És veritat que després Florentino i Navarro van afegir coses que ja eren pròpies del propi Florentino Fernández, que també és un actor o un comediant que també té molt de
0: registre, clar, molt i registres, és molt bo, i moltes, i molt
1: possibilitats
0: creatiu,
1: de,
0: sí,
1: clar, de donar-li la volta als seus personatges. Bé, el debat és molt interessant en qualsevol cas, i també hi ha coses molt que jo no sabia o que havia oblidat, com per exemple la relació que tenia Chiquito amb Mario Conde.
0: Amb Mario Conde, eh?
1: Imagina't quina parella aquí, quin tàndem.
0: Ostres.
1: Eren molt amics. Per què? Perquè Mario Conde el va descobrir un dia, i s'explica això en el documental, en una festa que va fer de Banesto, que es veu que Mario Conde era un...
0: És que, clar, estem anant a l'Espanya aquella, sí, de finals del segle XX.
1: Sí, sí, una Espanya que queda molt retratada també en el país, queda molt retratat en el documental, una Espanya molt canyí, bastant casposa... Hi ha coses allà que veus les imatges i te'n recordes una mica.
0: Clar, és que ara mateix, vull dir, aquest retrat el completo amb el Jesús Gil i Gil,
1: sí, sí,
0: aquell.
1: Sí, sí, Mamachicho, Telecinco.
0: Amb les Mamachicho, sí, sí. Ell a la piscina.
1: Exacte.
0: Clar, que és quelcom que seria impossible ara.
1: Sí, sí, i acudits que ara mateix serien impossibles, no? Vull dir, acudits...
0: Masclistes, homòfobs, total. Allò, ridiculitzants de qualsevol minoria.
1: Arevalo, saps?
0: Sí,
1: Bertín Osborne.
0: Sí, sí.
1: Bertín Osborne fins fa 4 dies encara estava a la tele.
0: Encara hi és, ell, eh?
1: Encara hi és a la tele.
0: Encara ronda per aquí.
1: Bueno, és aquesta Espanya de la que
0: sí,
1: estem parlant,
0: sí, sí,
1: no? I aquí surten moltes persones explicant, pues, el seu primer contacte amb Chiquito, Paz Padilla, que va ser companya d'ella a... No sé com es deia el programa. Geni Figura, em sembla, no? O altres programes que feien. Sortien gent a explicar acudits.
0: Sí, a explicar acudits. Hi havia un del migdia, que no me recordo com es deia, però que sortien tots els humoristes,
1: sí,
0: allà.
1: Allò era No te rías, que és peor, em sembla.
0: Això.
1: Sí. Sortia Pepe Carroll, que era el presentador del programa, per exemple, que era un mag. També és... Bueno, ara estava explicant lo de Mario Conde, ara t'ho acabo d'explicar.
0: Sí.
1: Surten Nieves Herrero, José Mercé, que va compartir amb ell tablao flamenco, perquè Chiquito era cantant de flamenco.
0: Venia del món flamenc.
1: I havia sigut cantant, però de segona línia, dels que canten una mica de fons, mentre el que s'està lluint és el ballarí.
0: Però feia molts bolos, ell, per tot arreu.
1: Al Japó va estar
0: al Japó,
1: anys.
0: Sí.
1: Ho va passar molt malament, li pagaven 4 duros, va ser un home que va viure a la misèria durant molt de temps i després es va fer d'or, va ser... Bueno, no sé si va fer, no sé si va arribar a fer d'or, perquè el va explotar molt, però bueno, va ser molt, li va arribar la fama i va passar per sobre, pobre chiquito, que sabia. Juan y Medio, Manuel Jabois, també surt, la Mariola Cubells, a la que coneixem bé, perquè vam col·laborar amb ella durant un temps. La Mariola Cubells explica en el documental que a ella, per exemple, no li feia gràcia, chiquito, que no en tenia com tothom reia tant. I és veritat que, al principi, podia causar una mica de rebuig, chiquito. Els primers cops que el veies, deies, qui és aquest senyor explicant aquests acudits tan dolents? Perquè els acudits eren molt dolents.
0: No, realment. Sí, clar. I si passava 3 hores per explicar-te l'acudit,
1: sí,
0: a més.
1: Sí, però aquí estava la gràcia. Clar. Aquí estava la gràcia, no? Com l'explicava. La manera que tenia, no? I aquest llenguatge tan particular que va traspassar, i de fet vam acabar tots parlant xiquitistaní,
0: sí,
1: i dient...
0: Sí, perquè es va convertir en un element de la cultura,
1: clar,
0: popular, en un símbol.
1: Jo encara dic paraules, de veritat. O sigui,
0: fistro.
1: Fistro no és de les que dic més,
0: bueno,
1: però...
0: Bueno, sé.
1: Quan, per exemple, Hander és una paraula que jo dic constantment. Bueno, constantment, no? Però em surt fàcilment. Està dintre del meu vocabulari, no? Estàs... Aquest home va inventar un llenguatge.
0: Sí.
1: I, bueno, això de Maresto que t'explicava de Mario Conde, sí, clar, un dia li van portar a aquest senyor que cantava flamenc i després per allargar la nit, perquè aquestes nits de Maresto s'allargaven, sembla ser, i el Chiquito va començar a explicar anècdotes, va començar a explicar coses, no? Era més enllà d'un cantante o d'un cantaor, també era...
0: Entertainer,
1: com
0: un, no?
1: Sí, era entertainer en general, no? I li va fer tanta gràcia a Mario Conde que el portava tot arreu. O sigui, el va començar a fitxar i quasi cada cap de setmana estava a casa de Mario Conde explicant coses, doncs, pels seus convidats i per la penya, yeah, que estava per allà i tal, no? I va ser Conde qui el va portar als seus primers càstings. Manuel Summers després el va descobrir, el va posar a la tele i tal. I es veu que la relació entre ells dos va ser molt estreta durant tota la vida. Chiquito va morir ja fa un temps, però que quan va morir, Conde explicava que ell va sentir que perdia un amic, realment. Mm-hmm. Una història bastant interessant, aquesta de la relació entre aquests dos personatges, que defineixen molt una era, no? Una època del que va ser Espanya en aquell moment. Molt
0: interessant, l'hem de veure,
1: sí,
0: no, el documental?
1: Jo penso que sí. A mi sempre m'agrada molt Chiquito i jo sempre li he tingut un...
0: On el fan, el documental?
1: A Movistar Plus.
0: Ah, d'acord.
1: I està, el responsable és el Diego San José, que ho vam dir aquí també, que és un guionista i cineasta, sobretot showrunner de sèries espanyoles com Aida i com Jakarta, ho vam dir aquí, t'agrada que no en sortia
0: Jakarta? És veritat, que no en sortia Jakarta, jo vaig dir Reykjavik.
1: Sí, vam haver de buscar-ho perquè no en sortia. Bé, doncs el documental està vist i funciona molt bé com a... debat entre d'aquest tema, que a mi em sembla molt interessant, de la propietat intel·lectual,
0: sí,
1: com a retrat d'un moment a Espanya molt determinat, de mitjans dels 90, i també com a oda a aquest personatge irrepetible que va ser Chiquito de la Calzada.
0: I hi ha un altre personatge també irrepetible d'un altre àmbit completament.
1: Sí, però també de la cultura espanyola i també andalús.
0: I que està molt de moda, més a més.
1: I això ho he vist jo després de la pel·lícula, òbviament.
8: Lorca es un milagro que los dioses han dado a la humanidad. Un genio total.
0: Doncs sí.
1: Federico García Lorca.
0: Sí.
1: Passem de Chiquito a Lorca. Espero que ningú s'escandalitzi per fer aquesta petita analogia que estem fent. Però sí, aquest que escoltàvem era Ian Gibson, el gran historiador hispanista.
0: Sí.
1: I expert mundial en l'obra i la vida de Federico García Lorca. Ho dic perquè... després de
0: inspira el personatge de Glenn Close a La Bola Negra.
1: Sí, es podria dir, sí.
0: Bàsicament, sí.
1: Sí, el personatge de Glenn Close, que per mi és de lo pitjor de la pel·li, precisament. Però, bueno, no té res a veure, no té cap culpa Ian Gibson, només faltaria, eh? Després de La Bola Negra, comentant amb la meva companya al cine, em va dir que ella havia vist un documental a la televisió espanyola on s'explicava molt bé les últimes hores de Lorca just el dia que el van afusellar, no?
0: Uh-huh.
1: I com havia arribat fins allà, què havia passat, una mica guerra civil, primers passos de la guerra civil, tot va començar perquè la guerra civil es va generar, o sigui, van començar l'alçament popular o nacional al sur,
0: sí,
1: i Granada va ser dels primers llocs que van patir, diguéssim, la crueltat de l'exèrcit, i Lorca va pillar molt ràpidament.
0: Mhm. Uh-huh.
1: el documental...
0: A més que va confiar en alguns amics, diguéssim, sí, de l'altre bàndol
1: Sí. El documental es diu L'Orca, les hores perdides, està a RTV Play, està en descàrrega gratuïta, bueno, de fet en streaming, el pots veure sense pagar res. Està dirigit per Nahum Baras i explica això, les últimes hores i les circumstàncies de la seva detenció i assassinat a Granada l'any 36. Barreja arxiu, investigació històrica i això a vegades falla una mica, també passa amb el documental de Chiquito, aquestes recreacions dramatitzades, sí, que clar, hi ha un actor que fa de l'Orca aquí, un actor que es diu Ángel Ruiz, que ja l'havia interpretat abans al Ministeri del Tiempo.
0: Oh, jo me'n recordo aquell capítol del Ministeri del Tiempo.
1: On sortia l'Orca.
0: Sí.
1: Doncs el mateix actor torna a fer de l'Orca aquí.
0: Hi ha una escena tan maca en aquell capítol que m'agrada molt, perquè un
1: si
0: dels...
1: la vols explicar, és el teu programa, eh?
0: No, però un dels que treballaven al Ministeri del Tiempo, que clar, ell dubtava sobre... perquè en principi no podien incidir en el temps, no? Vull dir, viatjaven al passat, però no podien modificar-lo.
1: Ah, ok.
0: Havien de protegir el present.
1: Jo és que no l'he vist, aquesta sèrie. Era molt bona, no?
0: Doncs tenia moments molt bons.
1: Oi que sí?
0: Tenia
1: sí,
0: moments sí, molt bons. I era una sèrie així cultural, no? A més, que estava molt bé. I llavors, en un moment donat, està un dels personatges que, amb el Lorca, i li diu, no vagis a Granada, no vagis, perquè
1: clar,
0: et mataran.
1: Perquè
0: no? Però que no ho ha de fer, aquest,
1: sí, sí,
0: no ho ha de fer. Però llavors estan entrant en un garito, en el present, perquè se l'ha portat cap aquí, i s'asseuen i està veient com hi ha el Camarón de la Isla, sí, cantant per l'Orca. I llavors diu, però si això és meu, no? Sí, això sóc jo. I clar, ell se n'adona de la repercussió que té i de com l'han convertit també en art flamenc i de com, no sé... De
1: la influència que tindrà
0: posteriorment. De la influència que tindrà.
1: Sí, sí.
0: I diu, no, jo ja he guanyat.
1: Clar.
0: Com dient, no cal modificar res de la història, no? Perquè ja està, he guanyat, diu.
1: Clar, per tant,
0: i em va semblar preciós.
1: Clar, torna enrere preciós, i es deixa matar, per, diguéssim, assumeix
0: dir,
1: el seu destí.
0: No alteren la història, exacte. Alteren la història perquè veu que ja és així, no?
1: Aquí s'expliquen moltes coses que jo no coneixia del d'aquestes... Està enfocat com un true crime, això és una mica també...
0: Yeah.
1: Bueno, no sé si acaba de ser del tot òptim, però... expliquen aquestes últimes hores per què, i al final és obvi que tenia tots els números per ser afusellat, perquè era poeta, homosexual, roig, contestatari,
0: sí,
1: i
0: sí,
1: li tenien un odi, no? Representava tot el que ells no podien entendre o no volien...
0: Però no està disfressat en cap moment, no? Tot el tema polític, eh?
1: No.
0: Perquè he sentit algunes veus que, bueno, en algun moment... No respecta aquest documental, però com que no estava clar quin era el seu posicionament, no estava claríssim, perdoneu.
1: Claríssim, sí, sí.
0: Estava, no hi ha cap mena de dubte.
1: Estava claríssim,
0: vull
1: ja
0: dir, des del moment que funda la barraca, a més,
1: clar.
0: Vull dir...
1: No, jo no he tingut mai cap dubte del seu posicionament
0: no,
1: polític.
0: Cap ni un.
1: I jo crec que ni la Bola Negra ni aquest reportatge, seguríssim que no. A la Bola Negra se li ha acusat, a vegades, he sentit algunes veus dient que no incideixen prou en el posicionament polític dels Javis, de l'Orca, i no són prou contundents amb la cosa política.
0: Jo crec que sí, vull dir, no cal ser...
1: A mi em sembla que és molt obvi.
0: Crec que no cal ser tan explícit.
1: No crec, que la peli,
0: més...
1: no crec que la peli ho necessiti, realment.
0: No, per res.
1: No,
0: per res,
1: no.
0: Per res.
1: Bé, en tot cas, tots els interessats, tots els que han vist La Bola Negra, que ja deu ser el 80% de la població a aquestes alçades, perquè tothom l'ha vista ja o està a punt de veure-la, si voleu aprofundir una mica més aquest documental, que és més un reportatge a Ràdio Televisió Espanyola, a la web de Ràdio Televisió Espanyola, és bastant interessant. L'Orca, les hores perdides. I vaig fer una altra cosa, a més de veure el documental, que és que vaig anar a comprar un llibre de l'Orca.
0: Molt bé.
1: Vaig comprar-me El Romancero Gitano,
0: molt bé,
1: que està allà esperant el seu moment, perquè en la pila de 70 llibres que tinc allà...
0: Dependents, que no s'acaba mai.
1: Sí. Però a algun moment o altre l'atacaré, perquè també m'interessava. Jo només he llegit un parell de coses de l'Orca, no m'havia ficat
0: bueno,
1: mai...
0: Bueno, Poeta en Nova York, que l'hem llegit
1: tots. Poeta
0: en
1: Nova York i la Casa de Bernarda Alba són les dues obres
0: també
1: que tenia com més
0: clares. Jo el Romancero sí que el vaig... Però clar, quan anava a Bup o Cou el vaig llegir, no recordo.
1: Clar, jo no l'he llegit mai, per tant, mai és tard si la dita és bona.
0: Sí.
1: Parlant de llibres i de llibres que tenia a la pila i que ara ja aquest l'he tret de la pila perquè ja l'he acabat, escoltem, ens n'anem a Galícia i et parlo d'aquest llibre.

0: mica és aquesta cançó.
1: Com es diu? Espera't, no ho vull dir malament. Tanxugueires.
0: Tanxugueires.
1: Tanxugueires. Tanxugueires.
0: Les pandereteires renovadores, sí, juntament amb altres artistes, eh?
1: Bayuca.
0: Del folclore Bayuca. Bayuca és meravellós, sí, però sí, hi ha com una onada a la música gallega de renovació del folclore, no? Des de la modernitat, introduint l'electrònica, donant-li una volta, i llavors es fa una mixtura, no?, molt, molt interessant. A mi m'ho sembla, vaja.
1: Sí, sí, sí, i tant. Hi ha molta, molta música arribada de Galícia, molt interessant. Hi ha altres llocs d'Espanya, eh? Molta, sí, recuperació del folk i de les tradicions, sí, renovades. Està molt interessant.
0: Sí, això és Todo a Maina, de les Tanxugueires, del seu darrer disc.
1: Aquest llibre del que vull parlar, que te l'he portat, ara sí, te l'estic ensenyant, bueno, l'estàs agafant ja a les mans. A més, el vaig començar a llegir a Santiago de Compostela.
0: Molt bé.
1: Clar, va ser com molt una coincidència bastant maca, ja, ja ho vaig fer a nivell.
0: Ah, coincidència voluntària, perquè jo voluntal, ara m'agafaré alguna cosa del Pol Auster i me n'aniré als Estats Units,
1: clar,
0: a llegir-la, per exemple.
1: Clar. Mira, no és mala idea, o de, no, volar, o de Bolaño i el DF. Sí,
0: ja,
1: sí,
0: està, o agafo Murakami i que escolta'm,
1: cap a Tòquio, que falta gent. No és mala idea, no? Sí, sí, Joyce i Dublin, podríem estar així tot el dia.
0: Exacte.
1: Aquest llibre és d'una autora molt jove, o bastant jove, per sota dels 40, està a punt de fer 37. Vaig mirar-ho perquè volia saber quina edat tenia i crec que fa 37 anys demà passat, em sembla. Justament,
0: ah, molt bé.
1: Justament, això és un detall menor.
0: Bueno,
1: però
0: felicitats, Nerea.
1: Nerea Pallares, que no Pallarès perquè no porta accent, Nerea Pallares, nascuda a Lugo l'any 89, i la seva primera novel·la, que es diu Punta de Araña. És un llibre molt
0: Punto
1: interessant. Punto de Araña, perdó. Es pot situar en aquesta zona una mica del fantàstic contemporani. Mm-hmm. No és Mariana Enríquez, perquè no va cap aquí. També hi ha una mica Samantha Schweblin aquí, Mònica Ojeda. Però ella té com una veu com molt pròpia i està com més centrada en la textura, l'atmosfera d'aquest lloc petit, d'aquest poble gallec que es diu Camariñas. Jo segueixo llegint autores joves espanyoles després d'haver llegit a Laila Martínez amb Carcoma, que em va flipar, la Lina Cornujo, la Lana Soportero, que em parla aquí fa un parell de setmanes, i també les catalanes, la Roser Cabré-Bardiell, la Rosana Solsona, hi ha tota una generació de noves, sí, autores joves espanyoles, catalanes, nacionals, que em semblen interessantíssimes, i la Nerea ja forma part, almenys del meu grupet selecte. I aquí s'explica la història d'una noia, l'Ari, que arriba a aquest poble, Camariñas, per fer-se càrrec com del Museu del Tèxtil, el Museu del Teixit, de les tejedores i tal. I ella sent de seguida que aquell lloc ja hi ha estat abans. Té com una relació especial en aquell lloc. Mm-hmm. Ella ha voltat ja per alguns llocs d'Espanya fent altres feines i arriba aquí i de seguida sent que hi ha alguna cosa com màgica allà, en el lloc on acaba d'arribar. I a més, quan arriba es produeix la mort tràgica d'una nena que es diu Maria, al mar, mentre acompanyava el seu pare i aquest pare estava traficant, no? Estava fent un deal amb narcos de la zona. Llavors les palilleres, ja les dones del poble decideixen que ja en tenen prou del comportament masclista i responsable dels homes, s'ajunten entre elles i invoquen a unes bruixes ancestrals de la zona de Galícia on estan, que és la Costa de Morte i tal, Moixia, Finisterre, etc, etc, i les bruixes s'apareixen i decideixen que això ha de canviar també.
0: Intervenen,
1: això amb un parell d'escenes molt poderoses que s'expliquen en el llibre, i a més, acaba recaient una part molt important d'aquesta decisió en aquesta figura de l'Ari que acaba d'arribar al poble. Llavors aquí ho lliga tot, diguéssim. Mm-hmm. Hi ha moltes veus diferents, està escrita en primera persona, en tercera i en segona, diferents capítols, i aquí es dona molta veu a les palilleres, que decideixen fer com una mena de vaga de perilleres, i hi ha un tema del teixir i del llenguatge super ben portat, molt interessant i molt original, i que explica molt bé el perquè d'aquest títol, Punta d'Araña, i el perquè de cop i volta tota la població masculina del poble es queda mut i no pot dir ni una sola paraula.
0: Curiós.
1: Llibre curt, intens, menys de 200 pàgines, molt original, una lectura molt fresca i una escriptura molt particular, molt recomanable.
0: Publicat amb Libros de l'Asteroide.
1: Que sempre també és garantia, sí, de qualitat.
0: És veritat, és veritat.
1: Un parell de coses més.
0: Vinga, va.
1: Sobretot cites artístiques interessants que tenen lloc no només a Barcelona, sinó també a les comarques del voltant.
0: d'art, un punt de trobada entre el cinema, l'art i el patrimoni. És que aquí no tinc àudio
1: per
0: il·lustrar.
1: No tenim àudio, perquè són documentals que parlen d'arquitectura principalment.
0: Llavors ja m'he avançat.
1: I no, sí. El Festival d'Art, que ja n'hem parlat d'aquí, el Festival d'Art.
0: Sí, i altres anys, evidentment.
1: És un festival que...
0: Arts visuals...
1: Sí, sobretot és un festival de documentals artístics. Llavors, en el món artístic hi cap qualsevol cosa, evidentment, uh-huh. Fotògrafs, artistes plàstics, arquitectes, moviments... Sempre hem estat molt interessats en aquest festival que es celebra a Barcelona a finals d'any, cap al mes de desembre, però ara celebren en 10 anys i ho estan celebrant amb 10 projeccions gratuïtes que oferirà en diversos districtes de Barcelona per celebrar aquest desè aniversari.
0: Molt bé.
1: I són tot documentals d'arquitectura, d'acord? En el marc de la Capital Mundial de l'Arquitectura de Barcelona 2026, a més, comença avui mateix, 8 d'octubre, fins al 20 de novembre, una programació especial de documentals a llocs com, per exemple, el Bosque o altres espais de la ciutat, amb autors com, per exemple, Josep Lluissert, dones d'artistes de la Bauhaus, molts temes interessants. Podeu consultar tota la programació a la web del DART, poseu DART Festival.
0: DART, molt fàcil.
1: Sí, DART, i aquí veureu totes les projeccions, que són gratuïtes, us heu d'inscriure abans que s'acabin les entrades, i és com una prèvia, és una manera de celebrar 10 anys i una prèvia a l'edició d'enguany, que encara no està programada.
0: Perfecte.
1: Que encara no s'ha anunciat i que ja en parlarem aquí quan arribi el seu moment.
0: Genial, doncs anem a tancar després de la recomanació del DART. Recordeu, a través del web podeu doncs inscriure-us per participar, per anar al visionat d'alguna d'aquestes propostes documentals dedicades a l'arquitectura en diferents espais de la ciutat, perquè hi ha la Casa de l'Arquitectura, hi ha més d'un centre cívic. Bueno,
1: exactament, sí. Fortpienc, per exemple, sí. Ara estic llegint aquí a diferents espais, al centre cívic la Casa Groga,
0: a la Fundació Joan Miro, al Pati Llimona,
1: a Calàlia, aquí al costat al barri de Sant Martí,
0: a Fabra i Coa.
1: Sí, a tot arreu. Sí. Mira, Fabricots, em queda al costat de casa. O sigui,
0: veus?
1: Que
0: aquest...
1: Ja m'estic apuntant.
0: Veus?
1: Sí. Molt interessant. Fundació Joan Miró, també. Sí. A diferents espais de la ciutat.
0: Va, anem tancant.
1: I una última proposta per deslocalitzar una mica, que no sempre estiguem de Barcelona. Ens n'anem a la bonica vila de Vilassar de Dalt. Fem amb Tom Waits.
0: Home, jo és que Tom Waits aniria a la fi del món, que vols que et digui?
1: Jo també.
0: Tu t'imagines tenir algú al costat que xiu-xiuegi com canta Tom Waits? És que et pots morir de gust.
1: Sí.
0: Saps?
1: He posat Tom Waits perquè aquesta pel·lícula es diu Picture in a Frame. Ara ho diran, em sembla? Ara.
0: Picture in a Frame.
1: Haurem de fer un dia un especial Tom Waits.
0: Sí, és
1: abans
0: un sí.
1: Abans que es mori.
0: Ai, calla.
1: No, perquè sempre ho fem, això, quan els artistes es moren, i no.
0: Ens havíem d'avançar, no?
1: Ens hem de celebrar en vida.
0: Ens hem de celebrar en vida, tens raó.
1: Tom Waits, jo diria que és potser el meu cantant preferit, de tots. O sigui, sempre he tingut una veneració especial.
0: Jo crec que és la veu més especial, sí.
1: El vaig veure a Barcelona, per cert, quan va venir al Fòrum l'any 2007 o 8, no recordo. Vaig pagar una pasta, va ser, crec que és el concert que m'he gastat més diners en la meva vida, però ben gastats.
0: Quan et vas gastar?
1: No recordo si eren més de 150 euros. Uah. O alguna cosa així.
0: Jo a la Madonna m'he gastat 250.
1: 250.
0: És el que més m'he gastat i vaig decidir que mai més patiria allò. Vull dir, mai més em penso passar un matí com una boja.
1: Que fa cinc, no?
0: Sí, a veure si hi ha entrat... No, ja, escolta'm, vull dir, ja està.
1: A més, a un estadi on hi ha 60.000 persones
0: sí,
1: més.
0: Sí, però jo la vaig veure a 2 metres, eh?
1: Ah, bueno, llavors
0: estava ben ubicada.
1: Llavors bé. Clar, jo el Tom Waits el vaig veure a l'edifici del Fòrum, a l'auditori del Fòrum, i va ser un concert increïble. Mm-hmm. Només de començar, jo estava supernerviós abans que comencés, només de començar el concert, jo vaig dir, està invertidíssim, això.
0: Clar que sí.
1: Diners molt ben invertits.
0: En tot cas, anàvem a Vilassar.
1: Anàvem a Vilassar de Dalt per parlar d'un festival molt interessant de fotografia analògica,
0: sí?
1: Que es diu Revela't. És que, clar, jo aquest any tinc una relació especial amb Vilassar de Dalt. No abundaré i no explicaré molt més.
0: No explicarem interioritats aquí,
1: no? Però Vilassar de Dalt és un lloc important per mi en aquest 2026. Uh-huh. I em va arribar aquesta informació de que el poble estava en... Poble preciós, per cert, al Maresme, a segona línia de mar, diguéssim, no a primera línia de mar. Aquests pobles de segona línia de mar del Maresme són increïbles, eh?
0: Si és veritat.
1: Si us podeu donar una volta per Premià de Dalt, Vilassar de Dalt, Alella, aquests llocs són meravellosos.
0: Sí. Home, el festival...
1: Ha començat ja?
0: Sí.
1: El va començar a l'1 d'octubre, però el cap de setmana fort és els propers dies 16, 17 i 18.
0: Fantàstic.
1: Per tant, no aquest cap de setmana, sinó el següent.
0: D'acord.
1: Hi ha moltíssimes exposicions a diferents espais del poble. Tampoc és que el poble sigui molt gran, per tant, només anar-hi, de seguida us ho trobareu, i si no, ho pregunteu quan arribeu. Però, bé, a la fàbrica de Cal Garbat, a la biblioteca del poble, a molts llocs, i moltes activitats i moltes exposicions molt interessants d'artistes com Manel Armengol, com Castro Prieto, com Johnny Sternbach i molts d'altres. Revela't, Festival Internacional de Fotografia Analògica Contemporània. Per tant, no fotografia digital, sinó fotografia
0: analògica,
1: òbviament. Ja fa bastants anys que funciona aquest festival. Jo el coneixia de passada, però promet molt, i també d'aquesta manera podem sortir de la ciutat, agafar el cotxe o el tren, o el transport públic. El tren, no sé si és molt bona idea.
0: T'anava a dir, dic.
1: No sé si és molt bona idea.
0: A veure, cap al Maresme sol anar bé, però...
1: Sí, però, clar...
0: Però sempre hi ha excepcions, saps?
1: Sempre hi ha excepcions, sí. I si no plou moltíssim, val la pena deixar-se
0: calla,
1: caure
0: sí.
1: Per allà.
0: Ostres, cap de quina tardor que ens espera, eh?
1: Per veure aquestes exposicions. Atenció, que la setmana que ve parlarem de Ferran Adrià.
0: D'acord.
1: Ho deixo aquí.
0: Carles Novelles. Moltes gràcies. Ah, sí, perquè tens una anècdota,
1: sí,
0: més a més. Però
1: sí.
0: Ens la guardem, eh?
1: Ens la guardem, ens la
0: Vinga,
1: guardem.
0: Vinga, va,
1: guardem.
0: Fins la setmana,
1: sí,
0: vinent.
1: Que vagi molt bé.
0: Tenim encara més propostes per aquests últims minuts al Sota Sospita. Et vull parlar breument d'un nou festival que apropa la dansa a la ciutadania. Es diu Deliri, Festival de Dansa i Moviment de Vilanova i la Geltrú. Celebra la seva primera edició el proper dissabte 17 d'octubre i ho fa amb tres espectacles gratuïts de carrer que apropen la dansa des d'una perspectiva diversa. D'una banda, No, que és una peça curta, espectacle a més guanyador de tres premis Max, explora la dansa flamenca des de la mirada de joves creadors. Després també Extra Motivated People, que és un espectacle bastant imprevisible que es va estrenar a Fira Tàrrega, que es pot veure per segona vegada a Deliri i que encomana al públic la seva energia desbordant, diguéssim, i El baile de la zurda, que és una peça de la companyia La Cerda que investiga el moviment repetitiu, el ritme i la relació entre els cossos, que a més oferirà un taller sobre el llenguatge coreogràfic. Deliri és una iniciativa de l'Associació Cultural Cuerpa, amb aquesta voluntat d'apropar la dansa a la ciutat, de convertir l'espai públic en lloc de trobada. En fi, tota la informació a festivaldeliri.cat. En altre ordre de coses, si estàs buscant feina, si vols canviar de feina, si vols millorar o simplement donar un salt en la teva carrera professional, el Saló de l'Ocupació torna els dies 21 i 22 d'octubre al recinte Montjuïc. Més de 160 activitats pensades això per impulsar la carrera professional, per facilitar-te un canvi, per afavorir la inserció, qualsevol franja d'edat. Un programa que permet descobrir oficis, sectors amb demanda de talent, actualitzar competències, millorar la recerca laboral, eines i tècniques innovadores... En fi, molt de protagonisme per a oficis i sectors en creixement, diguéssim, no? Indústries creatives, natura, cures, alimentació, transport, construcció, instal·lacions... Sessions també per conèixer les oportunitats de feina, les expectatives professionals en àmbits de futur, com la construcció i el manteniment, la logística, la tecnologia, el benestar, la salut mental... En fi... D'altra banda, també reforça el Saló de l'Ocupació els espais destinats a connectar persones que busquen feina amb empreses que ofereixen oportunitats laborals, reals i immediates. Que sàpigues que se celebra els dies 21 i 22 d'octubre al Palau 8 del recinte de Montjuïc i que l'entrada és gratuïta. T'hi has de registrar prèviament a través de franges horàries per a una qüestió d'aforament, de que no se saturi la cosa, però és gratuït. I coincideix, per si també t'interessa, amb el Saló del Comerç, que s'estrena enguany en el marc de la Capitalitat Europea del Comerç Local de Barcelona aquest 2026. Bé, doncs un 2x1, si et ve de gust. Vull dir-te també que Carles Sanz s'acomiada definitivament dels escenaris amb Me'n vaig, nou espectacle d'humor, codirigit amb José Corbacho. Arriba al Teatre Poliorama de Barcelona el 4 de novembre. S'hi estarà fins al 23 de gener. Res a dir de Carles Sanz, no? Un dels tricicles, amb aquest humor gestual, amb aquesta capacitat d'interpretació. Doncs bé, a passar revista, doncs, de tot allò que, en principi, has de fer a la vida quan deixes de treballar, no? I bé, ell va descartant totes aquestes opcions una rere l'altra amb la seva particular mirada sobre el món. Ja es va estrenar, Me'n vaig, en el seu dia a Cullera, ha fet una mica de gira i arribar al Teatre Poliorama, com et deia, doncs, també per satisfer el públic de Barcelona, com et deia, des del 4 de novembre fins al 23 de gener. I acabo amb el Festival Love the 90s, que torna a Barcelona. Més de 50 artistes, 3 escenaris. Proper 17 d'octubre, al Parc del Fòrum de Barcelona. I t'ho dic perquè queden poques entrades. Amb la qual cosa, si ja has assistit a alguna de les edicions o simplement amb els teus amics i amigues vols fer un revival i tornar a escoltar, doncs, no sé, No me pises que llevo chanclas, La Guàrdia, Amistades perilloses, a Carlos Segarra de Los Rebeldes, Ella baila sola, en fi, que tens diferents escenaris, el Maquineros, també, que l'any anterior es va omplir molt i cada vegada és un espai més gran, el pop espanyol que et citava, però evidentment també els grans himnes dels 90s. Una de les actuacions és la Jenny Days of Bass. Doncs mira, justament en All That She Wants hem decidit tancar el Sota Sospita d'avui. Arribem a les 11, serà el moment pel Metrópoli i el Xavi Collado. Tornem demà a la sintonia de Ràdio 4. Adéu-siau. Sí.

Bona nit. A partir d'aquest moment comença l'edició 2396 del Metròpoli. Salutacions de Xavi Collado. Als propers minuts vull parlar amb el Leo Rizzi. Ell ve perquè ens presenta la Belleza de las Flores Tour, que arriba a la ciutat de Barcelona el dia 15 d'octubre a la sala 2 de l'Apolo. Evidentment, també parlarem de totes les cançons que conformen aquest àlbum, La Belleza de las Flores, que va veure la llum el dia 8 de maig d'aquest 26. Doncs fins les 12 en punt de la nit aquí a Ràdio 4. No marxeu, va, que comencem.

Tornem demà, quan toquin les 11 de la nit. Demà parlarem amb el taller de músics i ho farem amb el cor de gospel sènior. Que tingueu bona nit. Demà a les 11, més Metròpoli a Ràdio 4. Salutacions de Xavi Collado. Fins demà.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
1: Ja és aquí amb nosaltres, Jéssica Albiach, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: De seguida comencem la conversa, però m'agradaria que juntes anéssim a Plaça Catalunya per saber com han rebut, com s'ha rebut en allà la mort de la Mari Carmen, de la que n'estem informant des de primera hora. Allà hi ha el Bernat Herrandiz. Bernat, com s'ha rebut la notícia de la mort de Mari Carmen?
3: Aseguren aquí a l'acampada de Plaça Catalunya que la Mari Carmen Abascal és una víctima d'un sistema que posa el negoci per davant de la vida de les persones. Avui es plantejaran fer un acte de record, però el Moviment per l'Habitatge té clar que la missió i l'exemple que els ha donat la Mari Carmen és el de continuar lluitant, i ho fan amb la mirada posada a la vaga general. De fet, pocs minuts abans de la roda de premsa per presentar l'aturada de l'11 de novembre, el sindicat de llogateres rebia ahir la notícia de la mort de la dona que va ser desnonada amb 87 anys, i el missatge era molt clar. Volen guanyar la vaga general per la Mari Carmen.
1: Senyora Albiach, ja està d'acord, veia que estava molt atenta a escoltar el que ens explicava el Bernat, és una víctima, la Mari Carmen, però la seva mort té responsables?
2: A veure, jo crec que està clar que la mort de la Mari Carmen, però també la de l'Olga, la de la Núria, la del Javier, és a dir, la de la Mari Carmen, evidentment, s'ha convertit en un símbol. Jo crec que mai estarem suficientment agraïdes a la lluita de la Mari Carmen, que per cert va patir durant més de 5 anys l'assetjament d'un gran monstre del mercat immobiliari, no? Perquè gràcies a la Mari Carmen tenim un avançament electoral, tenim una vaga general, no? Ha sigut l'espurna. No? Estem parlant d'habitatge, que no tothom fins ara parlava d'habitatge, per tant, i jo crec que també hem vist la crueltat màxima del sistema, no? Una dona de 87 anys que ha tingut més de 4 intents de desnonament previs, que els últims anys de la seva vida han sigut una tortura i que malgrat estar a l'hospital els últims 15 dies des que la van desnonar, hem hagut de suportar, escoltar a tertulians, a opinadors, a periodistes fent caricatura, fent memes i dient autèntiques barbaritats. Per tant, clar que té responsables. N'hi ha un sistema que és el rendista, que és l'especulació, i n'hi ha persones que l'han defensat i n'hi ha persones que s'han oposat. No? I per això a mi ara me fa molta gràcia quan diuen és que no es pot polititzar lo de la Mari Carmen. I jo me pregunte, jo crec que el que no es pot és partiditzar, perquè en la lluita de l'habitatge en són moltes i

0: aquesta situació?
1: Evidentment que jo crec que s'haurien d'haver fet coses abans. El que passa és que, com t'ho diria, la nostra història en el govern de coalició ha sigut, evidentment, una història, aquests últims anys, no? on sí que és cert que hem aconseguit coses. Hem aconseguit pujar el salari mínim, una llei que passa més diners a la dependència que mai. És a dir, hem anat avançant en algunes coses, però també en molts altres temes ha sigut una història d'impotència, no? Una història de frustració, perquè és que fa tres setmanes, estàvem al Congrés, l'Espai Comú, Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida, vaya, l'espai al que jo pertanyo, estàvem presentant una llei per prohibir la compra d'habitatge als fons voltor i el Partit Socialista la va tombar. Per tant, jo crec que el cas de la Mari Carmen, però també t'he dit tants altres, no? Jo crec que ens demostra que, per un costat, crec que li hem de poder parlar a la gent més sincerament i dir, mireu, jo vaig a presentar aquestes mesures al govern, vaig a presentar aquestes mesures al Congreso, però sense vosaltres no puc, perquè no tenim majoria. Si vosaltres penseu que això és important, anem totes a una. I la gent de les institucions i la gent del carrer treballem en el mateix sentit. Perquè és que, si no, el que ens trobem davant és moltes vegades un partit socialista que jo crec que ara no és tan important el que diré, però crec que és realista. O sigui, no actua per convicció, actua per oportunisme, no? En molts casos. I, per tant, no? Aquí mateixa, Salvador Illa no fa tant deia que no estava d'acord amb la regulació del topall dels preus del lloguer, i a Madrid ja t'he dit, és que fa només 3 setmanes el Partit Socialista no volia prohibir la compra als fons voltor. Per tant, però jo insisteixo, crec que no és el més important. Crec que ara anem a una campanya electoral, crec que això és important, crec que això també, no? I Mari Carmen s'ha convertit en tot un símbol, i crec que hem de parlar de lo important, no? Que fa molt de temps que algunes parlem, però no sempre amb el ressò necessari.
2: Parla de lo important. Va, aquest, a l'esquerra del PSOE, aquest sí, grup sí, que vostè el vol fort.
1: Sí, clar.
2: El vol fort. El primer que ha de fer és tenir clar sí, qui l'encapçalarà. I veiem que a les últimes hores hi ha tot un ball de noms
1: sí,
2: per saber doncs, qui ha d'encapçalar aquest projecte. Ara, a hores d'ara, 8:45, a 8:45 del matí, en quin punt estem? Serà Ada Colau la que encapçalarà la llista, la que serà la presidenciable?
1: Pues mira, jo crec que hem d'estar totes, o sigui, hem d'estar totes. Jo estaré aquí a Catalunya, però remant, evidentment, a favor de les meues companyes que facin el pas al Congrés. Però és que Ada ha de ser-hi, Mònica ha de ser-hi, Ernest Urtasun ha de ser-hi, espero que Pablo Bustinduy també hi siga. Evidentment, també vull que estiga Podemos. És a dir, jo crec que en aquests moments totes som molt conscients de la responsabilitat històrica que tenim. És que el que tenim davant és una gent que vol privatitzar les pensions, no? O sigui, que criminalitza les persones LGTBI, que vol fer deportacions massives, que estan dient autèntiques barbaritats. Per tant, jo el primer que vull fer és enviar un missatge de tranquil·litat, de dir, en els propers dies coneixereu la persona que estarà al capdavant, però també te dic, estem parlant d'un projecte que té més veus, que és més un cor que un solista. O sigui, això va de que el capital polític més rellevant de cadascuna de les organitzacions que forma part d'aquesta galàxia, te diria, ha de ser-hi. Ara, qui és l'1, qui és el 2, qui va per Barcelona, qui va per Madrid, qui va per València... Jo crec que tot això és el que s'han d'acabar d'encaixar les
2: peces. Clar, però és important. És important, no minimitzem qui va al capdavant, perquè vostè sap molt bé que si va segons qui, Podemos no hi serà.
1: És important.
2: Per tant, ara, a quin moment estem? Per vostè, qui seria el nom ideal per encapçalar? Ada Colau?
1: A mi m'encantaria que fos Ada, evidentment.
2: M'ha dit una sèrie de noms, ara, dit Mònica García, Ernest Urtasun, Bustinduy, Podemos. Clar. No m'ha citat a Rufián. Li agradaria també que Rufián
1: hi fos. Però és que fins a on jo sé, igual m'he perdut l'última notícia, però fins a on jo sé, Rufián ha decidit jugar aquest partit en la samarreta d'Esquerra Republicana. I, per tant, crec que ell ja va prendre les seues decisions. No sé si n'hi ha alguna última hora, perquè és cert que a voltes va i ve. Però vaja, o sigui, tindrem una candidatura potent, tindrem una candidatura

0: que estarà parlant de com guanyar el dia a dia, de com guanyar als especuladors, de com guanyar la batalla perquè la vida siga més assequible, per tindre una vida que ens puguem pagar. Mm-hmm. És que hem arribat a un punt que tampoc estem demanant tant, no?
1: Però llavors, vostè dona per fet que quan anem a votar el 29 de novembre els ciutadans sí. trobaran una papereta representant aquesta esquerra? La del, o ens podem trobar Frente Amplio i Podemos? Ho descarta?
0: Nosaltres treballarem perquè això no hi siga i jo, a hores d'ara, te diria que evidentment, com a mínim des dels comuns, farem tot el possible, tot el possible. Ho hem fet en altres ocasions i ho tornarem a fer perquè n'hi hagi una sola papeleta. Perquè, insisteixo, o sigui, som molt conscients de la responsabilitat històrica que tenim. Som molts actors. Som molts actors, no? Pensem que també estem parlant de Més, estem parlant de la Xa Aragó, estem parlant de Compromís al País Valencià, o sigui, estem parlant de diversos partits, de molts actors, i per tant, són unes peces que no sempre és senzill, però jo crec que de lo que hem de parlar és de lo important i no de bueno, d'unes negociacions que jo crec que s'han de fer en privat.
1: Jo veia que ahir Mas Madrid s'han de fer en privat, però transcendeix.
0: Sí.
1: Ahir, per exemple, a la tarda a Mas Madrid llegíem que no vol cedir el número 1 per Madrid, que proposa en Mònica García per encapçalar la llista madrilenya i que Colau sí. sigui des de Barcelona la presidenciable. Però això ho veurien amb bons ulls?
0: N'hi ha diverses propostes. És a dir, s'ha conegut una, però n'hi ha diverses. I per tant, jo estic convençuda que s'arribarà a un acord. Aquesta és una possibilitat, n'hi ha d'altres, i per tant, bueno, jo crec que hem de deixar a les coordinadores dels comuns, en aquest cas, que són les que per part nostra estan duent a terme les negociacions, deixant-se moltíssimes hores per tindre la millor candidatura possible i, com dic, o sigui, per sortir a guanyar, perquè crec que no ens podem permetre una altra cosa.
1: Tenim una data, 11 de novembre, convocatòria sí. de vaga general, els comuns donen suport a la vaga general.
0: I tant, i jo no sé per què n'hi ha gent que s'estranya, surt la patronal, que si aquesta vaga es pot fer, si no es pot fer, però de què m'estan parlant? Al final és una vaga general pel dret a l'habitatge. Mm. Que l'habitatge no està impactant a la vida dels treballadors i de les treballadores?
1: Sí, però vostès, torno a dir, vostès fa més de 6 anys que governen sí. amb el PSOE, aquest sí. govern de coalició. Sí. No senten que la vaga també va una mica contra vostès?
0: Jo crec que la vaga va en contra d'un sistema que nosaltres, ho he dit abans, hauríem d'haver sortit i dir, ho hem dit, però segurament no amb la suficient contundència. Gent, remeu més, feu més soroll, perquè sols no podem, no? Però jo crec que sempre hem d'agrair les vagues generals, crec que les acampades les hem d'agrair. Jo crec que nosaltres, evidentment, hem de fer tota l'autocrítica que es puga, mm-hmm. perquè, evidentment, com dic, hem aconseguit coses, però no hem arribat fins on volíem arribar. I moltes vegades, per un, no sé si dir-li, un excés de responsabilitat, pues segurament hem callat massa coses de, mm-hmm. no? de com ens costava i de quant ens costava. I a més, és que, fixa't que nosaltres aquí a Catalunya també ho estem vivint. I no... Me fa gràcia perquè ahir escoltava el president Illa en la sessió de control quan li preguntaven i li diuen bueno, és que només has sancionat a 12 empreses que estan fent frau amb la llei de l'habitatge en 2 anys. I en canvi has posat 338 multes a persones que estan manifestant-se aturant els desnonaments. No s'equivoqueu d'adversari. Ara resulta que no se li pot dir res perquè no ens podem equivocar d'adversari, però anem a veure si és que els fets són els que són. I que nosaltres tinguem clar que el que tenim davant és molt gros, que és l'extrema dreta, mm-hmm. això ho tenim claríssim. Això no vol dir que, evidentment, nosaltres hem de renunciar, no renunciar als avanços que el país necessita. Mm-hmm. I no hem d'exigir ambició. I, sobretot, no hem d'exigir que es compleixin els acords als quals s'arriba amb nosaltres.
1: No? És molt interessant això que diu, perquè està col·locant ara l'assumpte a Catalunya. No? Com impactarà tot això que estem vivint el govern de Salvador Illa? Que queda una mica lligat de mans i peus, és a dir, molts dels projectes o promeses han quedat en l'aire. No les podrà complir.
0: Dels que tenia amb el govern de l'Estat.
1: I de les que tenia amb Esquerra Republicana, per exemple,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar.
1: Queda debilitat, per tant, Salvador Illa?
0: Bueno, jo crec que quedarà debilitat o no quedarà debilitat en funció del resultat de les eleccions. El que tinc clar és que el que passi al govern de l'Estat no només afectaria al govern de Salvador Illa.
1: No, però jo crec pensava que el traspàs de Rodalies.
0: Sí, sí, però és que crec
1: l'augment dels Mossos, la quita del deute, el finançament...
0: Però el que vull dir és que no només afectaria al govern de Salvador Illa, sinó que crec que afecta a Catalunya. Catalunya necessita un govern a l'Estat que estigui a favor de Catalunya i no un govern que es dedica a dir que vol incendiar Catalunya i que qualsevol avanç de Catalunya és vist com una amenaça. Per això, a mi em costa tant d'entendre declaracions com les que va fer Jordi Turull, secretari general de Junts, no sé si va ser ahir o després ahir, quan deia, no, no, amb nosaltres que no compten per una nova investidura.
1: Sí, crec que ho va dir ahir a TV3, sí, que no compten amb nosaltres.
0: Clar, i aleshores? És a dir...
1: Sí, però vostè, un govern de Partit Popular i Vox, és un govern que va en contra de Catalunya.
0: Bueno, és que... Sí, és que crec que... Què vull dir? És que no m'entra altra cosa en el cap. A mi que me diguen en què beneficiaria a Catalunya, en què beneficiaria el català... És que si haguera sigut per aquesta gent, no tindríem llei d'amnistia, eh? Vull dir que ara sembla que tothom... no, pues és que no, amb el Partit Popular i amb Vox no haguem tingut amnistia. És que segurament les persones que van participar en el procés encara estarien en la presó i s'haveren oposat a l'indult d'aquestes persones. És que estem parlant de que són els que estan intentant carregar-se el català a l'escola perquè van en contra de la immersió lingüística. Mm-hmm. Evidentment que un govern del Partit Popular i de Vox és perjudicial per Catalunya, és perjudicial pels catalans i les catalanes, pels catalans i les catalanes en particular, però per la resta de ciutadans i ciutadanes de l'Estat en general. Insisteixo, és que ahir, o després ahir, vam escoltar a un representant de Vox dir que s'havien de privatitzar les pensions. Que què volia dir això? És que estem escoltant al senyor Feijó dir que què passa amb les baixes laborals, que hem d'excursar les baixes laborals, que, per cert, no fa tant, el govern del PSC també ho va intentar i ho vam aturar. Mm-hmm. Per tant, tenim a Catalunya un govern que no depèn, a més, ara mateix de Junts, que podem anar més enllà. I crec que, independentment del que passi al govern de l'Estat, que, evidentment, hem de, com dirien, no? Echar el resto, mm-hmm, perquè el govern de l'Estat estiga a favor de Catalunya, el que no podem fer és baixar els braços a Catalunya, al govern d'aquí, deixar d'exigir-li. No. Per això jo l'altre dia, al debat de política general, li dia al president Illa, no ens podem quedar amb la feina a mig fer, i tinc la sensació que el govern de Salvador Illa se queda amb la feina a mig fer. Per què? Perquè estan molt bé els discursos en contra de l'extrema dreta, estan molt bé, són necessaris. Però si després, quan tu vas agafar un tren, tens el desastre d'ahir, l'ahir ja va ser el súmum, però és que cada dia és un petit desastre que li treu hores de vida a la gent. O tu vas a buscar un habitatge i resulta que no el trobes...
1: Ara que em diu Rodalies, a qui fan responsable vostès del caos de Rodalies? Perquè veia que ahir Salvador Illa es mostrava enfadat amb els maquinistes, amb la decisió dels maquinistes de no presentar-se a treballar.
0: Jo aquí no entraré, perquè, evidentment, si se necessiten millores laborals que es reivindiquen, crec que, a més, la seguretat dels passatgers és el més important. Ara, també te diré, un tren pot fallar, poden fallar diversos trens, però el que sí que crec que no pot fallar és ni el servei alternatiu de transport. És a dir, tu has de posar autobusos perquè la gent puga funcionar, i la informació. És que t'estaven dient una cosa per megafonia i en les pantalles apareixia una altra. I això sí que és responsabilitat exclusiva del president de la Generalitat. Crec que si tant parla de... Ara parla de... Ara ja està en modo campanya i aleshores deia, no? Com deia, la coalició progressista o la coalició de la involució, bueno, pues, a l'hora de, per exemple, l'ampliació de l'aeroport del Prat... De quin costat està el Partit Socialista? Del costat de la coalició de la involució. Qui defensa ara mateix l'ampliació de l'aeroport? PP, Junts i Vox. Per tant, menys ampliacions de l'aeroport i més posar els recursos, l'energia i tota la intel·ligència, perquè el transport que utilitza la gent dia a dia per anar a treballar, per anar a estudiar, que és el Rodalies i són els trens, funcionen com Déu mana.
1: Senyora Olvia, que abans ens preguntàvem la quantitat de lleis, coses importants per Illa, que queden a l'aire, dèiem el finançament, sí, l'augment dels Mossos, traspàs de Rodalies, però com queden, per exemple, carpetes que tenien obertes, com la creació de l'oficina antidesnonaments o la llei per aturar les compres especulatives? Això està aturat?
0: Pues mira, això, en teoria, O sigui, són la unitat antidesnonaments, sí, que és precisament una unitat per mediar quan volen desnonar a una família i ofereix coordinació amb serveis socials de l'Ajuntament, negociacions amb el propietari, bueno, una cosa que és necessària, sobretot per les famílies que viuen amb aquesta angoixa. Això fa un any que s'hauria d'haver creat. Això és un acord que té el govern de la Generalitat amb els comuns i no s'ha creat. Per això dic que menys discursos i més fer. Mm. I sobre la llei de compres especulatives, per prohibir l'habitatge amb finalitats especulatives, perquè l'habitatge és per viure, és cert que abans de l'estiu el Consell de Garanties Estatutàries va emetre un informe desfavorable. Però també vull dir, aquesta llei va estar feta a través d'un grup d'experts. Es va consultar amb diversos constitucionalistes. El Consell de Garanties Estatutàries, amb tot el meu respecte, és un òrgan consultiu, punt i final. I si tu ara, i de fet, no, una de les persones que va ser el servei d'aquesta llei és el Pablo Feu, i ell ho diu clarament. És a dir, la llei d'urbanisme té... està tipificat que tot el planejament, l'ordenació urbana, no ha de trencar la cohesió social i ha d'evitar la dispersió territorial. Ens estan expulsant dels nostres barris. Per tant, aquesta llei no és anticonstitucional. Per tant, jo sí que diria, ara és el moment de la veritat. Fixa't, benvinguda siga aquesta campanya electoral, perquè crec que ara també és el moment que tothom demostre de quin costat està. I, per tant, el govern de la Generalitat, el Partit Socialista... bueno, que deixi de posar excuses, que deixin de tremolar-li les cames. Nosaltres tornarem a presentar la llei al Parlament de Catalunya i veurem si veritablement està a favor de la prohibició de les compres especulatives o no ho està, perquè de vegades tenim la sensació que diu blanc però després és gris.
1: Acabem ja, vull acabar parlant de Carles Puigdemont. Sí. L'altre dia va estar aquí a De Colau, sí, i va pronunciar unes paraules que van ser molt polèmiques, van ser molt criticades. Va dir que Puigdemont no podria caminar pel carrer tranquil quan torni a Catalunya. Vostè també ho creu?
0: Bueno, jo crec que el que va dir ara és que n'hi ha molta gent que està emprenyada amb Junts. I és cert. No? Jo crec que no haurem hagut d'arribar a aquest punt. Es podrien haver aprovat el divendres passat uns decrets amb el bons de Junts. Jo crec que Junts es va equivocar i es va equivocar si pensa en la gent. No? Ja sé, després han escrit articles de les pressions que rep Junts, de les trucades, de les converses que tenen amb la patronal immobiliària, amb els empresaris i tal. És la seva història. Jo sí que crec que n'hi ha moltíssima gent que està emprenyada amb Junts i jo l'única cosa que desitge és que Carles Puigdemont puga vindre com més aviat millor i esperem que canviï el rumb de Junts per Catalunya, rectifiquen i no es tornen a equivocar.
1: Doncs ho deixem aquí. Mentre estàvem parlant acabem de saber de la mort de José Manuel Beiras, l'històric dirigent del BNG.
0: Del BNG.
1: Ha mort a l'edat de 90 anys.
0: Un home, a més, amb un carisma espectacular. No? I jo crec que sí, molt, molt inspirador en moltes ocasions.
1: Doncs Jessica Albiach, gràcies per haver vingut.
0: A vosaltres.
1: Que tingui molt bon dia.
2: En primer lloc, és una vaga contra la patronal immobiliària, contra els rendistes, els fons d'inversió que porten anys saquejant-nos el sou, i aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per tu, Mari Carmen.
3: I la classe treballadora organitzada, ho dic molt clar, tenim dret a intervenir amb veu pròpia en el debat electoral, situant les nostres prioritats i exigint que aquesta agenda social i aquestes prioritats es compleixin abans i després de les eleccions.
4: Ara una magnífica candidata. I en el context actual, on el debat de vivienda va ser crucial para saber qué modelo de país tenemos y, por tanto, qué modelo de vivienda vamos a desarrollar, si es una vivienda especulativa o una vivienda como un derecho, una vivienda como una fuerza de tranquilidad y seguridad a las familias trabajadoras, creo que es una magnífica noticia.
5: Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo para que haya un gobierno muy sólido. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
1: Amb la companya del periòdic, Sara González, bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Benvinguda.
6: Gràcies.
1: I el sociòleg Rafa López, bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Com esteu?
7: Molt bé.
6: Molt bé.
1: Amb aquesta notícia que hem conegut de la mort de Mari Carmen, que ha impactat, ha consternat, ha sorprès. De seguida parlarem amb l'advocada experta en habitatge, Alejandra Jacinto. Després ho farem per saber què ha passat en aquestes últimes hores, perquè realment ens ha sorprès a tots la mort. De quina manera impactarà tot això a la campanya, Rafa?
7: Doncs impactarà que ningú podrà defugir el tema de l'habitatge.
1: Ja.
7: Ja és indefugible. És a dir,
1: era indefugible, ara encara més, no?
7: Era defugible si fem cas a algunes agendes mediàtiques a Madrid, on ahir, per exemple, estaven parlant d'un possible frau electoral a Correus.
1: Uh-huh.
7: Aquest era el marc que s'havia intentat posar com una cortina de fum per poder parlar de l'antisanchismo, no? Que és el que li interessa al Partit Popular. Avui en dia, ahir, fins i tot Feijó, que en les primeres hores del desnonament de Mari Carmen,
1: sí,
7: va dubtar molt. Després li va passar la veu al Partit Popular de Madrid, que va fer una visió cruel de Mari Carmen. La primera visió cruel és quan tu la converteixes en un número, mm-hmm, 25.500, ja està. I converteixes en un número, però mm-hmm, no ho converteixes en un número per dir que és un problema, sinó per realitzar-lo, una més, no? Que ens han d'importar una més, no? I després intentant criminalitzar la protesta sol, que si ens fixem i mirem les enquestes que han sortit aquesta setmana, és molt transversal, fins i tot a votants del Partit Popular i de Vox.
1: Mm-hmm. Sara, què pot implicar la mort de Mari Carmen? Pot tenir conseqüències amb com a partir d'ara afrontin la política d'habitatge partits com PP o PSOE?
6: De fet, ja n'ha tingut, no? Perquè si no fos per la lluita de Mari Carmen, no tindríem avui dos decrets d'habitatge, no tindríem avui unes eleccions anticipades convocades, no tindríem avui...
1: El titular del teu diari, mort Mari Carmen, la desnonada, causant de la mobilització per l'habitatge.
6: Exacte, és que no hi hauria ni tan sols l'acampada a Sol o a Plaça Catalunya si no fos per aquesta resiliència d'una dona gran que ha lluitat per poder-se, per el simple fet de poder-se quedar a casa seva i, per tant, pel simple fet de poder continuar vivint allà on sempre ha fet la seva vida. Jo crec que avui els responsables polítics, amb independència de quines siguin les seves polítiques d'habitatge, no poden defugir justament el que deia el Rafa, no? Que darrere de cada desnonament el que hi ha és una vida, hi ha un drama i hi ha un patiment. I no podem fer veure això, reduir-ho tot a números i fer veure que el problema de l'habitatge no té un impacte en la salut mental i en la salut física de les persones. Hem vist ara la mort de Mari Carmen, però quantes persones han perdut la vida, fins i tot amb el suïcidi de l'Olga ens ho il·lustra molt bé, per l'angoixa que provoca el fet de no poder-te pagar el teu propi sostre i per l'angoixa que provoca el fet de que t'hagin triplicat el preu del lloguer. Vull dir que jo crec que tenim prous exemples com per veure com l'especulació mata. I és així. És així de cru, és així de clar, i això crec que no ho pot defugir ni un polític de dretes ni un polític d'esquerres que tingui autèntica vocació de servei públic i que realment vulgui posar sobre la taula polítiques que solucionin la vida de les persones.
1: Ara de seguida continuarem parlant d'aquest tema de Mari Carmen, connectarem amb el Daniel Besteiro de seguida, però abans m'agradaria que comentéssiu de l'entrevista amb Jessica Albiach. Si us ha quedat clar què està passant, Sara, què està passant al món de l'esquerra? Com entens aquell moviment d'ahir de Mas Madrid dient que Mònica García sigui la candidata per Madrid, Ada per Barcelona, però la presidenciable? Com? Interpreta-m'ho.
6: Malauradament està passant el que ha passat sempre, el que va passar l'any 2023, el que va passar l'any 2019, és a dir, els vetos creuats sempre dificulten la unitat de tot l'espai que hi ha a l'esquerra del PSOE. El que vam veure ahir és un House of Cards, una estratègia de Mas Madrid per intentar, sobretot, que Irene Montero no sigui candidata a Madrid. Sobretot això, perquè estem parlant de que la peça que és més difícil d'encaixar perquè Mas Madrid no vol, una part de Mas Madrid no vol una aliança amb Podemos, és aquesta. És a dir, dir-li a la de... No, tu queda't a Barcelona... I Mònica García a Madrid, que també crec que haurien de tenir en compte l'espai que a la ministra Mònica García li esclatarà una vaga indefinida de metges a finals d'octubre, que veurem quines conseqüències té això. I no vull dir amb això que Mònica García s'hagi d'apartar, sinó que crec que no estan precisament en condicions d'excloure a ningú, de vetar a ningú com van fer l'any 2023. La ruptura del 2023, en qüestió de 3 mesos, del grup parlamentari de Sumar, va venir, sobretot, per la falta de generositat,
7: si fixeu,
6: per saber encaixar a totes les
1: que volien estem entenent, participar. La peça difícil d'encaixar és Irene Montero, diu la Sara,
6: i
1: Ada Colau, Ada Colau és el pegamento que faria que tots es poguessin integrar,
7: bueno,
1: no?
6: Sí, sí.
7: Seria el mal menor. Si ens fixem en les enquestes, l'Esquerra té doble problema. Primer, que Vox està molt fort. No és que el Partit Popular hagi recuperat vot, és que Vox està molt fort, i això és un primer problema, i que l'esquerra del PSOE està molt dèbil. I aquest és un dels principals problemes. Els veto cruzados que estaves parlant són importants perquè, a veure, jo sóc dels que pensa que l'esquerra no podria explicar que no vagi conjunta. Que hi hagin dues candidatures, això no es podria explicar. Però si van juntes, els vetos cruzados s'han posat durant tant temps, s'han explicat en tants platós de televisió, que fins i tot una part important de Sumar o de Podemos fins i tot no la votaria per aquests vetos cruzados que s'ha posat. No? Jo crec que en aquests moments han de donar com a màxim i el més avançament possible una sensació d'unitat, perquè ens hi juguem molt. Perquè que arribi l'extrema dreta no va contra l'esquerra, va contra tothom.
1: Deia la Jéssica Albiach, no, aquestes converses, negociacions, discussions, no s'han de tenir amb els mitjans de comunicació.
7: Però han tingut tota la legislatura.
1: Ahir era una batalla de teletips.
6: Els primers,
1: Sara, era sí. Una guerra de teletips.
6: Sí, sí, per això... Exactament el mateix error que han comès sempre. Al final, aquí és Mas Madrid qui va llançar la primera pedra i mira que havien imposat la llei del silenci perquè els periodistes ens estàvem trobant amb trucades i ens deien no parlarem perquè volem que surti bé. Doncs bé, doncs ja hi ha hagut algú que ha llançat una pedra que posa en risc tot el que s'està negociant, que és veritat que s'està negociant més ràpid que altres vegades perquè no volen arribar doncs, apurant els temps i traient la llengua, però el que va fer ahir Mas Madrid no ajuda. I insisteixo, Ada és en aquests moments, al marge de que pugui opinar els votants fora de l'espai, però dins de l'espai, en aquests moments és una persona de consens. Fixem-nos en quin és el context d'aquestes eleccions. L'eix de l'habitatge la interpel·la directament. Clar. I si hi ha una dirigent de tot aquest espai que, recordem, aturant desnonaments, posant-hi el cos, és Ada Colau.
1: Va, el corresponsal de Bloomberg a Espanya és el Daniel Besteiro i anem a ell amb aquesta conversa que ara teníem. Daniel, molt bon dia.
8: Hola, bon dia, Gemma.
1: Estic per demanar-te que facis la intervenció en català, que l'altre dia vaig sentir parlar català i el parles perfecte, Daniel.
8: No, encara no. Si vols que Pompeu Fabra no em cridi des de l'altre món, jo crec que és millor que continuem en castellà.
1: Val, doncs, Daniel, de seguida anirem al tema americà, però agafa'm el fil de conversa aquest de la Sara i del Rafa. Què passa en aquest espai del Front Ampli? Com s'acabarà resolent?
8: Bueno, pues con la bocina, es decir, en el último minuto. Tened en cuenta que hasta hace unos días, con las elecciones ya convocadas, este Frente Amplio hablaba de presentar su candidatura y su cabeza de lista el 17 de octubre. Bueno, pues vamos poco a poco acercándonos a las fechas más complicadas, ¿no? Lo estabais comentando ahora. Yo creo que Ada Colau genera cierto consenso, ¿no? Como una candidata a la presidencia del gobierno, como cabeza de cartel. Pero el problema está en lo demás y estamos hablando de cosas bastante prosaicas, bastante habituales, y es las listas electorales, quién está en puestos de salida y cómo se condicionan esos puestos, ¿no? Yo creo que parece evidente que el movimiento de Más Madrid de ayer pretende marcar un poquito las cartas, ¿no? A los comunes les gustaría que Ada Colau como candidata a la presidencia fuera por Madrid y así tener un encaje más fácil para Ernest Urtasun o para Aina Vidal, para referentes en este momento de ese espacio en las listas por Barcelona, ¿no? Al mismo tiempo, Más Madrid y Podemos sabemos que se llevan muy mal y sí hay una posibilidad de que Podemos entre en este espacio, que no parece del todo fácil ni del todo obvio, pues que Mónica García vaya como número uno por Madrid no lo facilita, pero Mónica García y Más Madrid quieren tener el control de una lista en un territorio Madrid donde son los líderes de la oposición Ayuso y donde tienen un 20%, ¿no? ¿Cómo encaja Izquierda Unida? ¿Cómo encaja el resto de piezas? Es la gran incógnita en este momento. Pero yo creo que estamos asistiendo ya a una batalla por el puesto a puesto, por los puestos de salida, un espacio que sin el tirón de Gabriel Rufián, ya descartado como cabeza de lista, al menos de momento, pues va a tener probablemente unos resultados más discretos de los que tuvo en 2023.
1: Clar, hi ha una imatge que s'està donant, Rafa, que no ajuda gens a l'esquerra. El Daniel ho descriu perfectament. Una imatge de lluita de poder. una marxa... qui va a les llistes electorals.
7: Però tot seguit et diuen que no és una lluita de poder, que aquí tothom pot fer. És veritat que hi ha molts traumes adquirits, perquè recordem que a la passada eleccions van anar junts i Podemos se'n va sortir, això es va interpretar com una traïció a l'espai, no han anat aquesta legislatura als Estats Units, fins i tot Podemos ha estat fins i tot més dur que alguns partits de centre-dreta clàssics, és a dir, hi ha moltes coses. Però avui en dia, amb tot el que tenim, amb l'emergència de Vox, amb l'emergència de l'extrema dreta, és una obligació moral. Jo no sé si l'obligació moral els obliga o no els obliga. I després, l'oportunitat de l'habitatge. És a dir, si mirem, el Partit Socialista va arrossegar els peus al SMI. No sé si recordeu el debat que va haver-hi sobre si havien de tributar o no havien de tributar. Mm-hmm. Va arrossegar els peus en posar els desnonaments, l'ampliació dels desnonaments, i es va plantar l'espai de sumari. L'espai a l'esquerra té molts arguments per posar l'habitatge i dir, escolta, això ens ho donia tots. El que passa és que el que veiem des de fora i el que poden veure molts votants d'aquest espai, que estan molt desmoralitzats i que alguns voten, fins i tot han anat a passar al PSOE, per això no s'enfonsa el PSOE, és que aquest espai no té res a oferir.
6: Jo no he vist espai polític amb tant capital polític utilitzat per acabar-se destruint, autodestruint. Ho dic, bueno, ho dic molt seriosament.
7: La traïció de l'esquerra.
6: Ho dic molt seriosament, perquè va ser un espai que, si ens fixem en tot el reguitzell de dirigents que hi havia, no?, fa 10 anys, 15, era potentíssim, no? I on estan ara mateix tots ells? I com han acabat, sobretot, les relacions personals entre ells? Deia el Besteiro, i té tota la raó, no? Mas Madrid és l'espai més reaci a confluir amb Podem, precisament perquè la gran batalla entre Pablo Iglesias i Íñigo Rejón es va produir a Madrid. Uh-huh. I això encara pesa. Però a mi, diguem-ne, em sorprèn que fins i tot, en un context polític que, com deies tu, no?, l'eix de l'habitatge els hi regala un leitmotiv de campanya que haurien de ser capaços de capitalitzar, resulta que ells estan encallats en les seves pròpies batalles internes de sempre.
1: Deixeu-me parlar amb el Daniel també de la mort de Mari Carmen. Daniel, ho estàvem abordant aquí, ho estàvem analitzant. Fixa't que avui trobem a la portada del Mundo un titular que diu «La izquierda convierte la muerte de Mari Carmen en icono electoral». És evident que la Mari Carmen ha estat objecte des del dia del seu desnonament de molta solidaritat, moltíssima, però també d'escarni. S'ha dit aquí a la taula, s'ha explicat, mitjans de comunicació, líders polítics que han qüestionat la seva situació, s'han rigut, s'han fet escarni d'ella. Què pot suposar la seva mort a la campanya, Daniel? Com pot afectar la seva mort a la campanya electoral?
8: Bueno, pues entramos en territorio desconocido. Tened en cuenta que hace poco más de 2 semanas Mari Carmen había sido protagonista de algunas crónicas por otros intentos de desahucio, pero la mayor parte de la sociedad española no la conocía, ¿no? En tan solo 2 semanas pues ha desató en su momento movilizaciones, una esperanza, al menos, que después se frustró, de cambiar el mercado de la vivienda, y después unas elecciones y unos decretos de urgencia que están pendientes de ser convalidados, ¿no? Entonces, Mari Carmen Abascal ya ha cambiado la campaña electoral y la política, me atrevería a decir, de este país, con un problema de fondo que lleva muchos años sin ser solucionado y que a veces, bueno, pues así somos, ¿no? Requiere una imagen, requiere un drama en televisión, en directo, para que haya algunos que despierten y haya algunas piezas que encajen. ¿Qué pasa a partir de ahora? Bueno, pues vemos a la derecha diciendo no hagamos política, no politicemos, dejemos fuera a Mari Carmen de la campaña electoral. Claro, no les interesa, ¿no? Pero hay poco que no sea político en el caso de Mari Carmen Abascal en los últimos años, no las últimas semanas, ¿no? Partiendo de la regulación de ese sistema. Es decir, la muerte de Mari Carmen viene después de una aplicación milimétrica y sistemática de las leyes del mercado, de la legalidad vigente, ¿no? Con un desahucio por orden judicial, con la Policía Nacional. No hay nada que no sea político en lo que le ha pasado a Mari Carmen en los últimos semanas.
1: Pero no obstante, Daniel, perdona que te interrumpa, pero tienes toda la razón, no hay nada que no sea político, pero deixeu-me abordar durant 5 minuts la part humana de la Mari Carmen. Per això aquest matí hem trucat a l'Alejandra Jacinto, ella és advocada, experta en habitatge, activista, i li agraïm molt que estigui amb nosaltres. Alejandra, buenos días.
9: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Un abrazo muy grande. De verdad, por la muerte de Mari Carmen, te lo expresamos desde aquí. En este proceso de acompañamiento a Mari Carmen, ¿habíais pensado que esto podía suceder? ¿Habíais pensado que podía llegar la muerte como llegó la tarde de ayer?
9: Bueno, nosotros de hecho habíamos advertido desde los intentos de desahucios anteriores que este proceso lo considerábamos torturante para ella, que someter a una persona de avanzada edad e incluso a cualquier persona, ¿no? Pero máximo teniendo en cuenta su edad, su estado de salud, su fragilidad, ¿no? Ya hay que recordar que tenía 87 años, someterla a ese estrés constante de un desahucio que de repente se paraliza, pero que le dan 3 semanas, que se vuelve a señalar otro desahucio, que conseguimos volver a pararlo in extremis. Ese proceso es absolutamente violento, es absolutamente torturante, y una persona con un cuerpo tan frágil, pues a lo mejor no iba a poder resistirlo. Advertimos de esto en el mes de junio y dijimos, oiga, esto le puede costar la salud a Mari Carmen. Entonces nadie nos hizo caso, ¿no? Y bueno, y ahora pues estamos, yo creo que todo el mundo lamentando el fallecimiento, porque desde luego los desahucios matan, los desahucios tienen un impacto en la salud gravísima de las personas, en la salud mental, pero también en la salud física, en la integridad física y moral de las personas. Y desgraciadamente este es un ejemplo palmario de cómo una persona hace un año que se podía mover, que era autónoma, que tenía, en fin, todas las actividades para la vida cotidiana, digamos, de forma estable, y que en un año, con ese procedimiento, esa soga al cuello, esas amenazas constantes, bueno, pues ha ido degradando hasta el punto de que su cuerpo ya no lo ha resistido más.
1: Alejandra, hay quien nos acusa desde la derecha de usar su sufrimiento. Hay quien dice que ahora esto se va a usar como icono electoral. ¿Qué le respondes?
9: Yo creo que eso es una barbaridad, ¿no? Que hay que ser pues muy inhumano para no entender de qué va todo esto. Y todo esto va de, bueno, de que ella misma, la propia Mari Carmen, lo tenía clarísimo. Decía que hay que luchar colectivamente para conseguir garantizar derechos tan básicos, tan elementales como tener una vivienda o como poder morir en paz en la que ha sido tu vivienda de toda la vida. Y los que ahora quieran utilizar esto de forma torticera, como arma arrojadiza, yo creo que se van a equivocar profundamente y que no, bueno, y que no están leyendo la sociedad. La sociedad al final lo que estamos es absolutamente tristes, absolutamente indignados, porque es totalmente injusto que un sistema, como estaba diciendo antes Daniel, que un sistema de forma legal, a día de hoy, en el siglo XXI, pueda permitir este tipo de atrocidades, este tipo de barbaridades, que el sistema falle de forma tan clamorosa, que las leyes que se aplican, bueno, pues tengan, digamos, todos los parabienes legales, pero tengamos esa sensación de injusticia. Y yo creo que el que se centre ahora en esparcir bulos, tonterías, como se ha hecho ya, por otra parte, en los últimos días, se va a equivocar profundamente, porque la sociedad lo que necesita son cambios. De ahí, bueno, pues que se hayan, desde el día del desahucio, hace justo 2 semanas, hayamos organizado, bueno, movilizaciones masivas, acampadas en las plazas, y bueno, ahora vayamos ya camino de una huelga general que incluso ya tiene fecha.
1: Alejandra, quizás pronto para preguntarte esto, pero ¿qué va a pasar con el funeral de Mari Carmen? ¿Cómo crees que debe ser un funeral, una despedida, un homenaje en el que todos los ciudadanos puedan participar? ¿Cómo lo imaginas?
9: Bueno, yo creo que ahí hay que tener máximo respeto a la familia, que bueno, respetar sus tiempos, su intimidad, su necesidad, y luego, bueno, pues nosotros por nuestra parte, el sindicato de inquilinas, pues vamos a valorar que podemos hacer algún tipo de homenaje, porque desde luego yo creo que muchísima gente, de alguna u otra manera, va a querer dar ese adiós a Mari Carmen y coger su testigo para dar cumplimiento al mandato que ella nos pedía de luchar y seguir luchando por lo que es vuestro.
1: Pues Alejandra Jacinto, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias de verdad, gracias. Buenos días. Les no vivim, digues, Rafa.
7: No, és que la part més feble que té aquest argumentari, perquè fixa't que l'argumentari intenta equiparar aquells que utilitzen per transformar políticament amb aquells que han posat totes les traves perquè Mari Carmen fos desgraciada. I clar, el Partit Popular hauria de respondre per què va votar en contra dels desahucis, per què considera ocupes a unes persones que han estat tota la vida que no poden pagar. Perquè és el marc fins ara que ens hem volgut.
1: En canvi,
7: Mari Carmen va demanar, si em permeteu l'expressió, ser utilitzada, que el seu cas es fes utilitzar per aprovar unes mesures molt concretes. És a dir, l'utilització no s'ha produït. L'utilització s'ha produït per millorar en què els desnonaments no es produeixin.
1: Sí, per això el Besteiro és interessant, no?, quan deies, Daniel, tot és polític, i diu el Rafa, ella mateixa va demanar... ser utilitzada no m'agrada dir-ho
7: sí,
1: així,
7: ja ho sé.
1: No? Però...
6: No, ella va ser la gota que va fer vessar el got.
1: Bueno,
6: és així.
7: I que va demanar que el seu cas fos...
6: Paradigmàtic.
1: Daniel, és la gota que ens ha portat a unes eleccions generals. No, Daniel? És la gota que ha portat a una vaga general.
8: Así es, y eso es político, ¿no? Como el sufrimiento, como la propia muerte, ¿no? Antes decía Alejandra, ¿no?, que los desahucios matan. Es que se ve, los periodistas que estuvieron con ella el día del desahucio describen un deterioro físico pues muy rápido, en muy pocas semanas y muy pocas meses. Ella no podía ya ni levantar los pies para que arrastraran bien la silla de ruedas, ¿no?, el día de su desahucio. Se ve hasta en la voz, ¿no?, una voz que hace unos meses era poderosa. La verdad es que ella mantuvo la lucha hasta el final, pero se fue apagando, se fue marchitando poco a poco. Pues esto claramente tiene algo que ver con la operación muy legal de una empresa que compra un edificio a precio bastante favorable, sabiendo que hay una inquilina dentro a la que después se quiere desahuciar, se consigue desahuciar para después vender el edificio pues por probablemente el doble o el triple de lo que les costó comprarlo, ¿no? Es decir, esto tiene alguna relación y ha hecho que la campaña pase a un terreno desconocido. Veremos cómo de fuertes son esas movilizaciones, cómo de fuerte es esa huelga general, que hasta ayer a algunos también les parecía arriesgada, ¿no?, que puede tener un efecto boomerang, ¿no? Tú convocas una huelga general que los sindicatos mayoritarios no veían porque no veían la relación exactamente con las demandas laborales. La han buscado y ahí está, ¿no? Los salarios no crecen como crece la vivienda, mientras hay empresas que tienen beneficios récord en esta España de números macroeconómicos tan buenos. Hay quien decía, oye, cuidado, que como la huelga general no salga bien, pues eso al final es un argumento para aquellos contra los que se manifiestan en esa huelga general los sindicatos y otras miles de personas seguramente, ¿no? Hoy el escenario es distinto, ¿no? La vivienda pues va camino de protagonizar, si no monopolizar, al menos estos primeros compases de precampaña.
1: Daniel, ahora continuaré hablando de vivienda porque ens acompanya Xavier Vilajoana, que és el president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya. Ara continuarem, però no vull que marxis, Daniel, sense comentar l'estratègia del PP o com s'ha col·locat el PP en aquest inici de precampanya electoral. Ahir Feijóo va reunir la Junta, avui reuneix la Junta Directiva Nacional del PP, que és l'òrgan amb més poder entre congressos. Però volia que escoltéssim quan Feijóo es torna a sumar a aquests dubtes sobre el vot per correu. Ho deia així.
10: Confío plenamente en los empleados públicos de correo. Tercero, no confío en los directivos de correos. Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo para que haya un gobierno muy sólido. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
1: ¿Qué está pretenent Feijóo quan diu no me fío de los directivos de correos? El PP està intentant o vol canviar el tema de la campanya, que es parli d'altres coses que no sigui l'habitatge?
8: Bueno, Feijóo habla con conocimiento de causa, porque fue directivo de Correos, ¿no? Entonces, cuando dice no me fío de los directivos de Correos, no sabemos muy bien a qué se está refiriendo, ¿no? Recordad que Ayuso fue la primera dirigente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en reaccionar a la convocatoria de elecciones generales, antes incluso que el propio Feijóo. Esto fue así porque la pilló en un desayuno de estos tan habituales de políticos y periodistas en Madrid, y ahí es donde empezó el mambo, ¿no? Lo que parecía al principio una salida de pata de banco, pues la parte más dura del PP diciendo algo, fue corregido por Génova. El portavoz del Partido Popular salió a decir, Borja Sémper, que el voto por correo era garantista. Y además es que no hay ninguna prueba ni ningún indicio. Esto es una teoría que el Partido Popular suele esparcir antes de las elecciones y que cuando se abren las urnas y se cuentan los votos, desaparece cualquier tipo de fraude y de sospecha sobre el propio sistema. Y toda la duda era qué decía Feijóo. Y Feijóo ha venido a respaldar esas dudas de Isabel Díaz Ayuso. Es evidente que la convocatoria electoral y que se centre todo en temas sociales, en la vivienda, en las pensiones, en los servicios públicos, esa es la estrategia, esa es la campaña de la izquierda, también interesada, evidentemente, aquí todo el mundo juega, no le viene bien a la derecha, no le viene bien a Feijóo. Feijóo ayer estaba en Ceuta, ese es un tema, un marco más propicio para la derecha, y cualquier cosa que no sea hablar de la vivienda, y mucho más ahora con la muerte de Mari Carmen, pues le viene bien al Partido Popular, ¿no? Aquí cada uno está buscando los marcos que mejor le vienen. Yo no sé si Feijóo quería entrar en este momento en el tema del fraude del voto por correo, que, insistimos, no hay indicios, es un sistema seguro y quien no tendrá que demostrar por qué, no solo esparcir sospechas, pero lo cierto es que al final Ayuso ha marcado de nuevo el ritmo y el paso al presidente del Partido Popular, que después de tres días ha dicho, bueno, pues vamos allá, ¿no?
1: Doncs Daniel Besteiro, gràcies per ser amb nosaltres, corresponsal de Bloomberg Espanya. Gràcies per ser un dia més al Café d'Idees. Molt bon dia.
8: Gràcies, bon dia.
1: Adéu, Daniel. Rafa, deies.
11: Sí, el 23 van utilitzar la mateixa tàctica. Sí. Si us recordeu, a les eleccions a Extremadura van dir que no s'estan robant la democràcia. Us ho recordeu, no? És a dir, és recurrent. El que passa que jo trobo que és una estratègia molt perdedora. Perquè tu utilitzes aquesta estratègia quan penses que perdràs. I, per tant, ja estàs justificant.
1: La sí, però fixa't que el 23, tu dius, es va utilitzar i el 23 també ho tenien.
11: Sí, perquè ells ho emmarquen, per ells ho emmarquen que el sanchisme és capaç de tot. Yeah. És a dir, en la construcció de l'antisanchisme que ells fan. Però és que la hemeroteca, no només aquí a Espanya, sinó fora d'Espanya, és molt cruel. És que Trump va dir fa dues setmanes que demanava al Tribunal Suprem més mesures per garantir que el vot per correu no fos un frau. I és que copien totes les estratègies de Trump i les porten importades aquí a Espanya.
1: Sara.
6: Sí, jo anava a dir precisament això. No som impermeables, malauradament, a les estratègies que està utilitzant la dreta i l'extrema dreta arreu del món de posar en qüestió, no, el sistema electoral. A més, que té les potes molt curtes aquesta estratègia, perquè després, si resulta que, pel que sigui, els sondejos acaben sent certs i hi ha una suma de PP-Vox, que haurem d'arribar a la conclusió que estan falsificats els resultats electorals? És només els posem en dubte quan no em van bé a mi, i si em van bé a mi, aleshores sí, tot ha funcionat? Jo crec que la ciutadania és prou intel·ligent com per veure que aquesta estratègia electoral no s'aguanta per enlloc i que si Feijóo s'apunta a aquest carro és perquè en aquests moments està absolutament descol·locat, perquè és veritat que ells plantejaven una campanya on la immigració fos l'eix principal i, en canvi, ara se'ls hi ha capgirat 180 graus l'estratègia de campanya amb un eix, que és l'habitatge, que els incomoda profundament en aquests moments.
1: Parlem de l'habitatge. Va, continuem parlant de l'habitatge. S'ha dit al llarg del matí, és un eix que vertebra la campanya, en parlarem molt d'habitatge. Doncs mireu, en plena voràgina política social entorn a l'habitatge, aquesta setmana l'Associació de Promotors i Constructors celebra el seu 5è congrés. Això és important, perquè són els que fan habitatge, que és el que fa falta tant al nostre país i, per tant, són part de la solució. Xavier Vilajoana, president de l'associació, molt bon dia.
12: Bon dia.
1: Vostès són part de la solució. Ho senten així?
12: Sí, òbviament. O hauríem de ser-ho.
1: I sent que a vegades els veu com els dolents de la pel·lícula?
12: No, massa sovint. I sens dubte, injustament. Perquè jo m'agradaria començar dient que en els últims anys el 85% dels habitatges de protecció oficial que s'han fet en aquest país els hem fet nosaltres. És a dir, no hi ha ningú que pugui tenir la vergonya de dir que el sector privat no s'implica, que no fa els habitatges assequibles, etc. Ningú. Perquè estaria mentint. De fet, les dades són aquestes. Per tant, a partir d'aquí, el que sí que tenim un problema gravíssim és de cicles. El cicle electoral, els cicles polítics, són molt més curts que el cicle de l'habitatge, el cicle del sector de la vivenda. I, per tant, des d'aquest punt de vista, què es necessita quan això passa? Doncs que es posin d'acord tots, un pacte d'estat, un pacte de l'habitatge, diguem-li, posem-li el nom que vulguem, perquè s'apliquin unes polítiques consistents en el temps, reforçades per una inversió en polítiques d'habitatge que realment sigui la que cal, perquè tots aquests dies veiem tot el que està passant i, perdoneu, això és una fallida terrible del sistema. O sigui, tot això que està passant, quan hi ha casos tan dolorosos i tan dolorosos, és que ha fallat l'escut social.
1: Parla de tots els desnonaments que veiem, però en concret la mort de Mari Carmen.
12: No, és un cas extrem en aquest cas, no? Molt dolorós i una desgràcia. I això, insisteixo, és una mostra de la ineficiència, ineficàcia de l'administració pública en els últims, i no, amb això no assenyalo a ningú, perquè les polítiques d'habitatge, perquè surtin a efecte, necessiten un recorregut molt llarg. Per tant, és una ineficàcia del sistema dels últims 30-40 anys. Perdoneu, tenim un parc públic d'habitatge que precisament s'ha de posar al servei de totes aquestes situacions, el famós escut social que anem sentint, és per, precisament per aquestes situacions. I clar, si tenim un país que s'ha dedicat a invertir en polítiques d'habitatge el que no arriba al 1% del PIB, quan al nostre entorn doncs hi ha molts que estan al voltant del 8-9%, 10%, escolta'm, què pot anar malament? Doncs moltes coses. Llavors, el que no pot ser és que se li carregui ara, no?, aquesta ineficiència de l'administració pública, li diguin, no, escolti'm, els culpables són vostès, és el sector privat. Perquè és com si jo, el meu fill se'n va a l'escola sense haver estudiat un examen, suspèn, i arriba a casa i em diu, no, esclar, és que la culpa és del professor perquè m'ha suspès. Què li diríem? Bueno, escolta'm, haver estudiat, no? Pues a l'administració se li ha d'exigir també moltíssimes responsabilitats.
1: Però quina part de culpa tenen vostès? Quina part de culpa poden tenir en aquesta roda d'especulació terrible en la que estem ficats?
12: Mira, a veure, primer que a mi m'agradaria que... O sigui, a mi m'agrada ser molt rigorós. O sigui, quan es parla d'especular, si tu mires la diccionari, és perquè s'utilitzen conceptes i frases bastant frivolament. Especular és comprar, no fer res, qualsevol bé, eh? No només habitatge, eh? És comprar, això és el que posa la definició, eh? Del verb especular, és comprar, no fer res, esperar que el mercat per si sol pugi el valor, augmenti el valor, i vendre i guanyar diners. Sí. Clar, això no s'assembla en res a l'activitat immobiliària, l'activitat promotora i constructora, no s'assembla en res, perquè l'activitat promotora i constructora es tracta de comprar, afegir-hi valor, ja sigui rehabilitant, fent més eficient energèticament parlant un edifici, etcètera, etcètera. Hi ha moltes, moltes potes. Per tant, dir que l'activitat immobiliària, que el sector immobiliari, el sector promotor són uns especuladors, és faltar a la veritat. Ni més ni menys. No, i no és una opinió, això. És així. Ara, a partir d'aquí, nosaltres fa molts anys, no mesos, fa molts anys que li diem a l'administració el que creiem que ha de fer, perquè, a més...
1: I què ha de fer? Què li diuen que ha de fer?
12: Bueno, mire, ha de fer... Tenim una llei de sòl que té paralitzats no sé quants planejaments urbanístics en aquest país, en els quals hi ha la major part d'ells entre un 40 i un 50% de sostre que ha de ser destinat a habitatge de protecció oficial. Una llei de sòl que fa 10 anys que s'estan discutint si la canviem, si no, si qui fa la foto, qui no fa la foto. Això és responsabilitat dels partits polítics, això s'ha d'aprovar al Congrés dels Diputats. I s'està demanant, i hi ha un consens enorme, que són dos articles que s'han de canviar, que són precisament els que paralitzen tots aquests planejaments, que és... Només que hi hagi una errada formal o un document formal, encara que no afecti, no, un contingut important a aquest desenvolupament urbanístic, tot aquest procés torna a l'origen. O sigui, no hi ha un mètode de subsanar això. Això és degut a dos articles concrets que hi ha a la llei de sòl. Però, escolti, no s'han posat d'acord. En el Congrés, quatre vegades han estat a punt d'entrar. Hi ha hagut amagos, no? Entro al Congrés per aprovar o no aprovar. I al final, per un tema de lluita política, de fotos, de veure qui la proposa, qui la prova, qui no, doncs seguim així. Punt número 1, agilització administrativa. És que estem en un moment d'emergència? És que tenim pressa? La mitja dels permisos, un cop hem fet tot això del sòl, que pot durar 10, 12 anys, 15 anys, les llicències pre- i post-construcció poden trigar el doble que no la pròpia execució de la construcció d'un edifici. Perdoneu, més de 40 canvis legislatius en els últims anys respecte al sector de l'habitatge. Això és com si comences a jugar un partit de futbol i cada mitja part et baixa l'àrbit i et diu, mira, escolta, a partir d'ara mira, canviarem les normes, no jugarem així. És a dir, és impossible fer bé les coses quan tot això està sobre la taula.
1: Xavier Vilajoana, com que tant la Sara com el Rafa volen intervenir, sí. Sara, començo per tu, després Rafa. Va.
6: Sí, senyor Vilajoana, jo estic d'acord en que hi ha un problema de que no hi ha hagut una política de construcció d'habitatge públic, cert. També estic d'acord en que la legislació no ajuda a poder construir habitatge de forma diligent i ràpida, estic d'acord. Però jo també li plantejo, el problema també és que hi hagin grans tenidors que puguin comprar pisos o edificis i multiplicar per 3 el lloguer de la persona que hi viu i dir-li o el pagues o te'n vas. I ho dic perquè aquesta era la situació de la Mari Carmen, és la situació de milers de ciutadans, no només a Catalunya, sinó arreu de l'Estat. O que a Catalunya, perquè s'han regulat els lloguers de temporada, però que un gran tenidor compri un bloc de pisos i els hi diguin, no, ara vostès han de marxar perquè volem fer contractes de 11 mesos i posar-los a 2.000 euros al mes. Aquest també és un autèntic problema.
12: És un problema, però saps què està passant? Que aquestes ineficiències, els grans tenidors en el nostre país no arriben al 6% de tot el parc
13: d'habitatge.
14: Però quants habitatges tenen?
13: No, no, no, no.
14: Hi ha un problema en de concentració?
13: Volum, no, no, no, no. De veritat, fa-me cas que no és així. L'estructura de la propietat del nostre país és majoritàriament, amb un 80%, de petitets propietaris. No ens enganyem. Però és que, a més a més, dels grans tenidors...
1: Què és per vostè un petit propietari? Gent, quants habitatges?
13: De gent que en pot tenir un, dos, tres, quatre... Però és que, clar, estem en un moment a Catalunya, perdoneu, que els senyors del Parlament han de fer una sessió concreta per establir què considerem aquí que és un gran tenidor. Dos per certes casos, cinc per uns altres, deu per uns altres. De veritat, això en un país seriós està passant? Aleshores, el que tu dius, és evident que això no pot passar. Però el que estem fent és, estem sobreregulant perquè no passin aquests casos i amb això estem provocant que la resta de mercat, no?, d'actors del mercat que funcionen perfectament, s'acollonin, posin els seus pisos a la venda... És a dir, estem, literalment, enfonsant el mercat de lloguer, en el sentit no de que se cobren menys o més. Estem enfonsant perquè els habitatges de lloguer estan marxant. En aquests últims 4 dies, i això és realitat, perquè les trucades les rebo jo, jo tinc el cas d'un que estava construint un edifici de 60 on hi havia 12 pisos de protecció oficial, que els anava a posar al mercat de lloguer, perquè és una persona, un empresari, que diu, escolta, jo aposto pel lloguer, patrimonialitzar, etc. No és ni fons voltor, ni un cràpula, ni algú que maximitza, etc, etc. Pues aquest senyor...
14: Però això és una qüestió de concepció, perquè la gent...
13: Però aquest senyor, senyor m'ha dit, escolta'm, clar, mira, saps
14: però
13: què?
14: Perquè la gent assumeix...
13: A la venda.
14: Però serà perquè s'assumeix la filosofia de que si puc guanyar 1.000, no el posaria 800.
13: Perdona, aquest senyor, no? Perdona, és que no sabeu... Vosaltres sabeu el que suposa la inversió i el congelament de recursos que suposa posar un edifici, construir-lo, promocionar-lo i posar-lo al mercat de lloguer? Vol dir que tens allà una quantitat de capital posat allà que vas recuperant a mesura que tens els marges petits o no, els del lloguer, enorme. No estem parlant de que compro, insisteixo, compro, no faig res, o compro amb un llogater dintre. No, aquestes males praxis, si vols, que són legals, sí que existeixen, però el que no podem fer és que per solucionar aquestes, que hi són, i s'han de solucionar, que ens carrem la resta, perquè, insisteixo, fa 10 anys, 12 anys que estem legislant. Ara fem això, ara fem... Estem posant pedaços, vale? Però no curem la ferida. Si estem posant una tireta per parar la sagnia, però el que s'ha de fer és cosir, que cicatritzi, etc.
15: Ràdio 4. Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart d'una ara mateix. Jordi Vila, què dius?
1: Doncs que tenim un estudi que treu fum...
0: Sí.
1: Que treu fum.
0: Sí. Foc pels queixals, traiem. Mítala, Tarragona, com estàs?
1: En el bon sentit, eh?
0: Com
1: en
0: passa?
1: El bon sentit.
0: Què hi portes, aquí, Tarragona? Escolta,
2: quin traste que porta.
0: Què és això?
3: Déu vos guard. Hola.
2: Ratafia.
0: Sílvia, Tarragona.
4: Apa, on teniu aquí el botó per...
3: Aquí, aquí.
2: A sota, a sota.
0: Amunt, amunt, amunt. Marta Inglés, amunt, amunt. Que estem sords com una campana.
3: Ara.
4: Ara, mare de Déu, dic, és que no em sento.
3: Hola, Santi, com estàs?
4: Que ja bé, també és influencer, has vist quin pot. Bueno, és que no entenc res d'allò.
3: Jo no tinc influencer, jo no soc influencer.
4: No, mira, el pot, sí.
3: Perdona, aquest pot és de... És de, és de,
4: de bueno, serà de lo que vulguis, però és d'influencer de les bones, de les de litro.
3: Perdona, que no em coneixes, quants anys fa que em coneixes a mi? 59?
4: Home, però t'ho juro que pensava que haguessis agafat una cosa més, vull dir... Clar, és que és palleta, nansa, I dues del, altures...
3: I Columbia University, que és on vaig estudiar.
4: I Universitat de Columbia.
3: Clar, és que no ho sé.
4: Bueno, ella Perdón. Amb això, l'altra amb el micro a la mà, no ho sé.
3: No, i jo com aniré d'anar a fer una entrevista.
4: Aquesta ràdio ha canviat molt.
3: Molt.
0: A qui has d'entrevistar, Tarragona?
3: Doncs mira, ara d'aquí...
0: Amb qui vols estar millor? Amb Santi Villas, Lopau de Pons...
3: Amb ningú. El que passa que, clar, que jo me n'anava a fer una altra cosa.
4: Però que a qui has d'entrevistar?
3: D'aquí 20 minuts entrevisto en Josep Maria Miró. Clar, aleshores és com, uau, he d'anar amunt i avall tot el dia.
2: Qui és la Josep Maria Miró?
3: Josep Maria Miró és un dels grans dramaturgs d'aquest país. Sí, és un dels grans dramaturgs d'aquest país, que ha guanyat premis nacionals, que se'n va el dia 10 d'octubre a Nova York, a presentar el cos més vell a Nova York, o sigui que no.
2: Així de ser bo, de ser bo.
4: Fixa't tu, la diferència. Vull dir, mira quin convidat té ell i quin convidat té ell.
1: Escolta, si l'entrevista de la Sílvia Tarragona ha de ser bo, sí o sí?
0: Ens complementem. Què voleu fer? Entrevistar el mateix a tota
3: sempre
0: hora.
3: Sempre no, clar
0: programa.
3: Que no.
0: Parla del mateix jo, a tota hora i a cada programa.
4: La gerra no. També, ojo, la gerra d'aquí de vidre.
3: Perdona, la gerra que... Perdona.
4: Aquesta és teva?
3: Aquesta no, aquesta és el programa.
4: Ah, doncs molt bé. Jo, per exemple, que a Catalunya Ràdio la tenen de plàstic. Això està molt bé que sigui de
3: home,
4: vidre.
3: Home, aquesta, perdona, aquesta vidre és vidre, vidre i pedra i suro.
0: Però què hi tens aquí dins? Què hi ha aquí?
3: Aigua. Aigua. Però és que hi hagi, clar. Jo és que bec molta aigua, eh? Jo bec molta aigua tot el dia.
2: Aprende, Xavi, aprende.
3: És que no sé per què no veus aigua. T'ho he dit 2 milions de vegades. Has de veure aigua.
0: Però que no em bec d'aigua.
4: Encara deu beure Coca-Cola i cafè, no, eh?
3: Però és que no pots beure Coca-Cola i cafè tot el dia, com diria ell. Has de beure aigua.
0: Tot el dia.
3: Tot el dia. No dius tot el dia, tu?
2: Sí, home, sí.
3: Has d'estar tot el dia.